0: Allò sí. Recordes...
1: Sí, sí, sí, potser serveix per trobar el cotxe quan surts de la discoteca, però molt bona aquesta.
0: Sí, però és, no us passa?
1: Que si us passa.
0: On he deixat el cotxe?
1: Sí.
0: És, i sobretot si deixes el cotxe, vas a un lloc determinat i vas moltes vegades, a mi em passa, i després, quan vinc a la feina, on he deixat el cotxe? On, sí. On està?
1: El parpelleig, del, ara que sí. Parlàvem de parpellejos, del comandament a distància, ajuda força. Perquè quan no ho veus, dius, hosti...
2: Que sí. De cert, de cert.
1: No anem bé.
0: La Jessa Míriam, tu ets de cafè, també.
3: Jo sí, jo sí. Jo començo més tard, jo m'espero una estoneta, però un cop començo, ja és un altre, ara un doble, ara... Sí, sí, sí.
0: Uau.
3: Fins tard.
0: I ara et prendràs molts cafetons a Mèxic.
3: Sí, cafè, cafecito de olla. Sí, sí,
0: aquest,
3: sí.
0: Aquest serà la teva darrera tertúlia.
3: Sí.
0: En present, oh. Present.
3: En present, sí, sí,
0: presencial, sí. Ja et trucarem, també.
3: Clar que sí.
0: Mm. Que allà sí que fan bon cafè, no?
3: Sí, i bueno, clar, també al paladar mexicà els hi passa que quan venen aquí el troben molt cremat. O sigui, el cafè allà és bo i és més suau que aquí. No és tan cremat el gra. Bueno, no sé, aquí en aquesta taula, no sé si estic donant un disgustito, però clar, aquí a Espanya cremem molt el gra. És hipercremat el cafè. Hi ha molts pocs llocs que no ho facin tan cremat. No ho sabíeu?
0: No.
3: No ho havíeu detectat?
2: Vols dir el torrat de l'arà.
0: El torrat.
3: Clar.
1: El torrefacte, o sigui, i totes aquelles coses,
3: clar,
1: que deien
3: les iaies. La torrefacció
1: del
3: gra és molt alta, clar. Perquè a més el paladar espanyol ja s'ha acostumat i ara també si li redueixen notarà uns sabors molt estranys. Perquè ara ja estem acostumats a que sigui amarg el cafè. Però en altres llocs del món no es fa aquesta torrefacció tan, tan important.
0: Mm. Tinc una curiositat, això pels oients que són de la nostra ciutat de Rubí. Per trobar un bon cafè aquí, que diguis... Però hi ha llocs que te serveixen cafès i dius... Ai, Déu
1: sí, no aneu a la màquina de... La...
0: No, no, perquè, no perquè allò de vegades...
1: No, això
3: és supervivència, la màquina és supervivència.
0: Sí. De vegades té una
1: altra... Va bé per la gola i allò. Aquestes coses, perquè és calentonet, però...
3: Sí. Sí. Però, sí, sí... és que, clar, les eines són les que són. O sigui, a molts bars et posaran el cafè que tenen perquè tampoc et poden cobrar 2,50 € per un cafetó. Aleshores, per 1,40 € tindràs el que tindràs okay. I, pues, bueno, et desperta, que fa la funció de despertar.
0: Sí, sí. Els que s'han de prendre cafès també són els usuaris del Centre de Salut Mental Infantil Juvenil que seran atesos pel cap Anton de Borja, pel cap Sant Genís, temporalment, recordem, que hi va haver doncs, aquestes pluges doncs, que van fer que no les poguessin atendre, van anul·lar moltes de les cites, alguns s'atenien telefònicament, fins que el mes de juny doncs, puguin anar a aquestes instal·lacions del barri del Progrés, que finalment han d'anar al cap de Sant Genís. I el que passa és que, clar, ens trobem, no?, que de vegades, per les situacions que són temporals, perquè el centre Ferran Salses i Roig doncs, acabarà sent enderrocat, també la propietat de l'edifici sí que és de l'Ajuntament, però el que és el que han de cobrir tot el que és la manutenció de l'edifici doncs, és del centre de... o correspon, no?, al que serien... a Terrassa. Llavors, és aquesta, una mica aquesta problemàtica i que, de moment, de vegades, doncs, els usuaris doncs, els hi toca esperar i que arribi el juny i que es puguin traslladar. Però que, de moment, doncs, mira, han trobat aquesta solució, no?, d'anar cap a l'Anton de Borja i cap al Sant Genís temporalment. I recordem, a més, que al final hauran d'anar al cap de Sant Genís quan s'ampli, que això ens queda també temps. Llavors, tot un periple dels usuaris que són els que es troben una vegada més amb els problemes, que tothom té bona intenció, que les administracions doncs, i sobretot les locals, doncs, que són els que pateixen també doncs, que els seus ciutadans tinguin aquests problemes, són els que volen posar també pressa, però tenen aquesta problemàtica. Llavors, bueno, hem trobat aquesta possible solució temporal i sembla que almenys durant el mes de maig, juny, ja veurem si s'allarga més, doncs hauran d'anar-hi. Jo no sé si com veieu aquests temes també de que són, bueno, de que se van solucionant en certa forma, del Centre Mutu de Terrassa, doncs proposant doncs, en què és dos espais, però són dos espais també que estan doncs, bastant col·lapsats. No? I que recordem que el Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de Rubí doncs, és el segon més col·lapsat de Catalunya, amb llistes d'espera també llarguíssimes. No? El que deu ser això per les famílies. No sé si algú de vosaltres vol dir alguna cosa.
2: No, però el problema no és tant, que és un problema afegit. El tema de les inundacions que van fer inhàbil el local que feien servir, sinó la manca de recursos. I aquesta seguirà. És a dir, les llistes d'espera ja venien d'abans. Per tant, es tornarà com a molt a la situació d'abans. És a dir, amb unes llistes d'espera brutals, amb uns períodes de consulta per la gent que ho necessita i que ho necessita ja. Per als problemes de salut mental no pots dir, mira, vingui d'aquí 6 mesos. I continuarà.
0: I menys en un adolescent.
2: Per tant, mala peça el taler. És a dir, serveix per sortir del pas, però no és cap solució, ni molt menys.
1: És costerut tant com costa arribar fins al centre de Sant Genís. Tira amunt, eh? Tira amunt, allò. Sí, que hi ha autobusos i tot això, però és costeruda. I estic amb el que diu el Vicenç, el problema és circumstancialment el tema de les pluges. Potser caldria parlar de com es fa el manteniment del centre que va caure o que el tema de les aigües, de qui era responsabilitat del manteniment en el seu moment, perquè en tot cas es preveu aquí que de tant en tant plou, i quan plou cada vegada plou amb més mala llet.
0: És que se suposa que és de Mútua de Terrassa, però el problema és que aquest edifici serà enderrocat, per tant...
1: Va per llarg, això, va per llarg, i els recursos, tant de personal, que això em penso que en parlàvem, si no la setmana passada, fa 15 dies, que falta de tot i força.
0: Doncs ens trobem amb aquests problemes. A mi em sap també greu, i mira, si el podem posar sobre la taula, doncs escolta, que aquests usuaris doncs, es troben en aquesta situació, i els familiars dels usuaris, i amb tot el que implica. Que aquest cap de setmana, que hi ha hagut la tradició dels xatos, no, que celebraven el 40è aniversari, però ha estat, podríem dir-ho, com bastant singular, eh? Per què?
1: Explico, que a mi m'ha sobtat això de les discussions i
0: bueno,
1: perquè, totes aquestes històries.
0: Perquè hi havia restriccions, no?, per la pesta porcina, sí, llavors sí. No podien anar a Sant Mús, no s'ha pogut fer la missa perquè tampoc ha coincidit amb aquesta segona Pasqua, i al final els hi han emplaçat a darrera hora, perquè han estat... el Departament d'Agricultura, qui ha dit la setmana passada doncs, que s'havia de canviar també, i hem hagut de moure d'un primer emplaçament a un segon emplaçament en pocs dies, i després han anat a parar a l'esplanada de l'Amfiteatre del Castell, a celebrar aquesta festa de cultura popular, però també el problema és que a la una del migdia feia 31 graus, hi ha molta gent que és gran i allà no hi ha ombres. Llavors, les poques ombres que hi havia, la gent es posava sota aquelles poques ombres, i és el que volia destacar, clar, perquè estem anant cap a un clima que cada vegada és més càlid, i llavors, si es volen fer, per exemple, festes, encara que hagi estat això temporal, no?, l'Esplanada del Castell, s'hauria d'estudiar, no? Perquè això és un problema que no només serà d'ara, sinó serà dels anys vinents i dels anys que ens queden per venir. Crec que podem escoltar Gemma Tomàs i Ana Palencia, membres de la comissió organitzadora dels xatos d'aquest any.
4: Ha estat una mica especial perquè sí que és veritat que ens han avisat molt a última hora que ho farem aquí, llavors hem hagut de moure cel i terra
5: perquè tot tiri endavant
4: totes les entitats possible, i no entenem ben bé per què no es pot fer els xatos allà dalt, però bueno, sempre positives.
5: El que nosaltres volem és que els xatos se segueixin fent any rere any, tot i que no ens hagin posat les coses el més fàcil possible, doncs mira, anem endavant, i al final estem superagraïdes de que les entitats han volgut venir igualment.
0: Anem a escoltar les queixes de Joan Camps, del president de l'Esbarnansaire, i de Josep Puigventós, del Foment de la Sardana. Això van ser divendres.
6: Dimarts ens anuncien que no podem pujar a l'ermita, que fa 15 dies ens van dir que era una probabilitat. El qual vol dir que hem tingut que improvisar moltes coses. I la cosa més gran que hem improvisat i que l'Ajuntament no ha pogut solucionar és el tema de que farà molta calor. Ballar a l'amfiteatre, paviment, el ciment, amb tota la ressolada que farà, ens acabarem torrant de calor. És veritat que també hem demanat unes carpes, però clar, què passa amb les carpes? Que les vam demanar ahir. quan van fer la visita, i diuen, ah, a veure, això ja no, no estem a temps. I perdona, fins dimarts tu no sabies si podien fer-ho aquí o allà, vull dir que a ells els ha faltat una mica d'atac.
7: Per les escoles que poguessin tenir un dia més després de Carnestoltes, les escoles també s'han agafat el dia 25 com a festa d'aquestes lectives que es poden agafar. Per tant, no tenia cap sentit i també ha fet que, a part de que l'emplaçament es canvi, tampoc hi hagi la celebració de la missa.
0: Mm. Doncs això, que els hi han canviat pel tema... Oh, ara arriba Xavi Ribes, que ara li donarem la benvinguda també. Canvi d'emplaçament amb tot el que això significa, no? Que havien de fer doncs, la festa diumenge, els hi van comunicar dimarts per una decisió d'agricultura, llavors han de moure, clar, han de moure també tot el que és bar, tot el que és... si vas amb les sardanes, etc, doncs escenaris i tot, no? I aquest és el problema, que la problemàtica que hi tenien també.
3: Bueno, la mancança d'estratègia i de programació, no? Vull dir, si ja hi havia la probabilitat i era alta, per què s'ha trigat tant en dir-los, i aleshores, pues, clar, no tenien cap marge de, per poder fer-ho millor i que la gent no morís sota el sol.
0: Clar, que a mi és el que més em preocupa, eh? Clar. També, però... Xavi Ribes, bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: Bon dia, com estem?
1: Molt bé, fent de professor, eh?
0: Fent de professor, sí, exacte.
1: Sí, sí. De mestre Tites. Ve fent de mestre Tites.
8: Jo crec que he sigut molt discret.
0: No, has estat molt discret. Molt
1: però
0: discret.
1: Jo no ho soc mai, no, què coi.
0: Sí, res. Endavant. No sé si voleu donar alguna opinió més d'aquest tema. Sí.
2: No, a veure, és obvi que, primer, celebrar a la ubicació habitual la festa dels xatos, el que sorprèn, no sé si és ingenuïtat, confiar, diguem-ne, que és una cosa que està molt a prop del nucli urbà, però estava cantat, que no es podria fer a l'ermita de Sant Murs. I és que estava cantadíssim per les restriccions degudes a la pesta porcina, vehiculada a través dels ports anglès. Ara, una altra cosa és llocs alternatius per fer-ho. Bueno, sempre es pensa en el mateix. Allà al costat de la via, sota del castell, en un lloc en què, òbviament, no hi ha ombres. I, clar, no hi havia previsió de que fes tanta calor, no? I era obvi que aquesta era una possibilitat. Per tant, home, unes carpes, uns parasols d'aquells grans, i, com a mínim, per què? Doncs perquè, a més, la festa és d'una tradició molt potent a Rubí i va gent cada vegada més gran. És així.
0: No
2: és una festa en què hi hagi una jovenalla brutal, tot i que sí que n'hi ha una certa renovació. Bé, és el que passa moltes vegades aquí a Rubí en coses òbvies, òbvies. Mm.
0: Creieu que l'esplanada s'hauria d'invertir per intentar tenir un lloc d'ombra, perquè... Sí,
1: no només l'esplanada del castell, eh? Jo ara mateix, ja que penso en una activitat tradicional, cultural, popular i singular de Rubí, l'altra setmana també parlàvem de signes d'identitat propis, com ho són els xatos, i és la importància que es vulguin donar amb aquest tipus d'activitat. Jo estic patint per l'exhibició del Ball de Gitanes de Rubí a la Festa Major. Si es continua fent a la tarda dels dies de la Festa Major de Sant Pere, etc., allà on es fa, que és a l'Escardiu, és aquí, al costat, es patirà, i molt. Per tant, comencem-hi, potser tenim algun... Bueno, tenim un mes per pensar-hi, no sé si és molt o poc, per segons qui, però en tot cas comencem-hi a pensar, perquè serà una calca del que va passar ahir a l'esplanada del castell de Rubí. Per tant, jo hi pateixo. I penso que és una valoració dels signes d'identitat propis, ja que moltes vegades parlem de l'orgull de ser rubinencs, doncs en aquí s'hi demostra. I en aquí... I s'ha de mobilitzar qui sigui com sigui i el que faci falta. Per què? perquè si no aguantem aquestes identitats, aquestes singularitats, cada vegada Rubí queda més diluït, més amb el complexament que el Vicenç parlava la setmana passada. Era la setmana passada, oi, que parlàvem de tot això, o l'anterior? Bé, és igual.
2: Fa 15 dies.
1: Sí, bé, doncs d'aquest complex del costat d'altres llocs, no? Pensem-hi, perquè val la pena, i val la pena molt, molt recordar el tema dels xatos i, sobretot, valorar la ingent tasca que fot aquest personal, aquestes diferents entitats que hi són, l'Esbart, les Sardanes, Castellers, etcètera, Geganters, etcètera, etcètera, perquè o ho valorem o no ho valorem. I si ho valorem, som-hi. Som-hi. I pensem en el ball de Gitanes com un, per mi, el més important de la mobilització de les Festes Major.
0: Clar, els xatos, hi havia 180 persones a la Rosada, unes 150, crec que estaven a l'esplanada, no recordo ara les xifres. El ball de Gitanes és una superfície molt gran. A veure com es pot fer amb milers. No? Això és... Sí, no deu ser fàcil,
1: És que tindrem problemes.
8: A veure, fàcil segur no és, però cada any passa, no? A més, veus allà la canalla, que els donen aigua, que els reguen
1: Però cada any anem a pitjor.
8: Llavors, segurament és complicat posar una mena de, no sé, d'estructura, de tendalls, d'ombres d'aquelles, però bueno, jo crec que es pot fer. Al final és posar uns suports i algun tipus de cobert d'aquells, de malla, no? També, no és fàcil, però es pot fer.
2: També és veritat que hi ha l'expressió aquella típica de morir d'èxit, i jo penso que algú també, o alguns, s'haurien de plantejar si això, el creixement de la quantitat de gent que participa a la ballada de Gitanes és limitable o no. És a dir, tu el que no pots fer és inventar-te llocs adequats, amb horaris més adequats, per una quantitat ingent de persones que va creixent. És impossible. És com, jo què sé, en un altre àmbit. La nocturna. La nocturna també ha estat una activitat que aquí a Rubí és brutal, la gent que plega. Però és que hi ha un límit. Si tu no pots ficar 3.000 parelles a passejar per certs circuits de Rubí, a banda del tema de la pesta porcina, que ja limita. Mm-hmm. Doncs, ho sento, s'ha de limitar. Doncs bé, plantegem-nos-ho, eh?
0: Potser un canvi d'horari que sigui més...
1: Més significatiu del que acabes de dir.
2: Això segur.
1: L'adequació horària, si no podem posar tendals. O l'espai, d'espai tampoc n'hi ha tants. A d'altres llocs n'hi ha força més. Però limitem l'horari, si això està previst a les 6 o a les 7, quan fotem a les 9? Ah, no, és que no, és que hem de preparar l'escenari per no sé què.
8: Doncs
1: adequem aquesta altra cosa que és allò... Hi ha un concepte de Festa Major, i quan ens hi provem ja anirem dient. No, és que la Festa Major és la més important de tot el Vallès, i que vénen gent de tot arreu. A mi què m'importa la gent de tot arreu? A mi m'importa que la Festa Major de Rubí, i és per la gent de Rubí, bàsicament. Que venen d'altres llocs, doncs benvinguts. Però, escolti'm, no, aquest no és el factor més important. El factor més important, que és que activitats singulars, identitàries, com és la Vall de Gitanes, trobin el seu espai i, sobretot, el seu horari. Si no es poden cobrir, doncs fotem-ho a les 9 del vespre, que no passa res, que els nanos estan desperts a les 9 del vespre per la Festa Major. Hombre, sí, de fet, més tard, i donen pel sac tot el que poden.
8: Algun any, de fet, s'ha improvisat l'horari. S'ha previst a les 7, veuen que fa una solana de terrible, i bueno, pues, fins les...
1: O sigui, no, a les 9 o a les 10 no passa res.
8: Sí, això ja... Normalment, o sigui, ho fan. Fan aquests canvis improvisats. Llavors, clar, és millor prevenir-los.
0: Sí,
1: la improvisació no és bona mai.
0: Les bar d'ensaire... Clar, primer, perquè és una activitat física que els hi dona el sol, que
8: necessites... I que van vestits amb...
0: Vestits per suar,
1: gala,
0: necessites una esplanada enorme i gegant, també, per fer encabir tots aquells balladors i ballarines, però posar-lo també a prime time de la festa, no? Que és el que estem dient, a les 9 de la nit, o 9 i algo, o 8, ja, bueno, també és prime time, però me refereixo a donar-li la prioritat que és i del que significa, també, no?
1: Evident.
0: I què significa per
1: evident. Mi.
2: Mentre no ho posin allò com a activitat estrella de la nit golfa, bé, endavant.
8: Ara està pensant... No sé si és...
0: Bueno, però és activitat estrella Nostra.
2: Sí, sí, sí, sí,
1: sí,
2: potser no tothom ho veu així. Ja, aquest és el problema, en tot cas, qui no ho veu així.
1: Bueno, doncs que vingui i s'expliqui.
0: Sí.
1: Perquè no és així.
8: Jo sóc dels que volta per les festes majors d'altres pobles, sí. I crec que era la d'Arenys. Ells fan una actuació musical. Després hi haurà una segona actuació musical. Hi ha una hora i mitja que allà hi ha com l'activitat popular on surten gegants, cremen unes, bueno, les guites, tiren focs artificials... Forma part de la festa d'això, del prime time de la festa major. Mm. O sigui, entre els dos concerts hi ha l'actuació popular. Llavors, sí, igual s'hauria de trobar una fórmula d'aquesta, no?
1: Mm. Pot ser.
0: També necessitaria, estava pensant, la il·luminació de l'Escarríbol, també, no? Potser aquella nit...
1: Llum n'hi ha.
0: No?
1: Ei, no ho sé.
8: I si no s'hi tampoc...
1: posa. Exacte. No, això és fàcil. Mm. Això és fàcil. Mm.
0: Mm. Clar, nosaltres vam fer ara fa un dijous o dos que vam fer el programa homenatge a l'Isidre Rubio, dues setmanes que doncs, vam tenir Isidre Rubio, que va ser el president de l'Esbart d'en Saire, vam tenir el Joan Camps, vam tenir la seva família, vam tenir del paper que important de, no només de l'Isidre, de tota la família de Rubí cap al Vall de Gitanes, cap a la promoció a Catalunya. Vam tenir també el Lluís Puig en directe per fer-nos una idea una mica del que significa, no?, el treball que s'ha fet per rescatar, per portar a les escoles totes aquestes danses, quan als anys 70 s'estava ballant a les escoles, ballava Melo Susana, no?, que era folclore americà, i una tasca d'investigació aquesta tasca d'investigació molt important que va fer gent per dur-lo a les escoles i que d'aquí des de Rubí doncs, també s'ha promocionat a la resta de Catalunya. Per tant, és patrimoni nostre, patrimoni de la ciutat, sí, patrimoni important.
1: Sí, senyor. Per mi és el més identificatiu, no cal que em repeteixi,
0: sí, sí.
1: I és per què es fa la festa major? Pel Vall de Gitanes. Punto.
0: Anem a... Mira, volia portar un tema esportiu avui, però no pas de futbol, eh? No, que si voleu parlar de futbol també, de les lligues, però... A nivell rubinenc, digues, vols dir alguna cosa?
1: No, aquí podria haver-hi, com que jo sàpiga, dos que estan a hores baixes.
0: Home, un està darrere del vidre...
1: I l'altre està aquí dintre.
2: Això de les hores baixes...
1: Veus?
2: Jo vaig gaudir moltíssim el dissabte a la tarda amb la Barça. Jo vaig gaudir tremendament. Perquè, a més, és que penso que cada vegada està molt clar, no a tots els nivells, eh? Però a nivell d'equips d'elit, i s'enfrontaven dos equips que són els millors d'Europa i jo diria que potser del món, el futbol que juga per part de les dones és brutal.
1: Impressionant.
2: És brutal. És d'una qualitat tècnica, d'un rendiment físic... És brutal, brutal. I jo penso que ja fa temps que hem de deixar de comparar. No, el futbol femení és... d'una qualitat bestial, bestial. I jo vaig disfrutar moltíssim.
1: Jo també.
2: Moltíssim. Mm. Jo sí.
0: Jo us volia portar el tema dels 100 patins, hoquei patins en línia, les noies que van aconseguir finalment, aquesta és la segona vegada, guanyar la final de la Women European League 4-0 a les anfitriones. L'any passat la van perdre, es va celebrar aquí a Rubí, i les van perdre. Les van guanyar en Lliga, les van guanyar en la lligueta que feien a la final, en aquesta, que eren 8 equips, i resulta que arriben a la final i perden. Però què havia passat amb elles? Doncs que havien perdut amb les noies del Rubí, dels 100 patins. Ho fan molt bé, no? I són líders a la Lliga regular, però quan arribaven les finals les acabaven perdent. Van tenir la segona posició a la Supercopa, a la Copa de la Reina, aquest any també a Liga Elite, i finalment l'han aconseguida. Ja fa uns quants mesos vam entrevistar a un psicòleg de l'equip, que els hi feien sessions setmanals, perquè els hi passava això, que arribaven a la final, al principi, doncs perquè eren molt joves, però sempre acabaven caient, i allò acabava pesant. Llavors hi ha un post d'aquest psicòleg que el vam entrevistar, que m'ha agradat, i ho dic per veure si us ha passat a la vida, no? Allò de que tu intentes i caus, tu intentes i caus, i aquí tenim a l'Aleixa Miriam, que està amb un somriure, perquè clar, aquí és la que està sempre en aquesta corda fluixa com a autònoma, i que una vegada i una altra intenta viure, no?, ella com una comunicadora gastronòmica, i posa campeonas de Europa. Nunca se rindieron, nunca dejaron de trabajar ni de confiar en ese trabajo. Nunca bajaron los brazos, siempre lo intentaron una vez más. Creyeron que no se trataba del destino, sino de cómo recorres tu camino. Porque el deporte, como la vida, no va de llegar, va de no darse la vuelta cuando todos piensan que deberías hacerlo. Aquel pingüinito llegó a la cima de la montaña y lo hizo con orgullo de sí mismo. Gracias, chicas, no olvidaré nunca esta temporada. Llavors, és aquesta idea, a mi el que m'ha agradat és aquesta idea de que moltes vegades, malgrat les possibles limitacions que tinguis, caus, et dones l'hòstia una vegada i una altra, una vegada i una altra, tens al teu cercle o a la teva família dient no, és que tu no vales per això, és que no ho intentis, no ho intentis, que podia passar aquest, o aquesta sensació de frustració, però hi van i toquen. No? Us ha passat això? O com ho vivíeu? Us ressona?
3: Sí, clar. Sí, 100%. Però a mi el que més m'agrada d'aquests camins, que cadascú el viu també dins de la seva esfera, o sigui, cadascú hi ha una esfera a la seva vida que té més aquest caire de i continuo, i continuo, i caic, i haig de continuar. Però a mi el que més m'agrada és que al final t'entrena molt a la vida a dir, bueno, és que quan ha durat la caiguda? O sigui, realment caure és un minut. Caus, t'has fet el mal, el blau, i ja està. I molts cops la caiguda fem que duri com... No, caure és un minut. El que fas la resta del dia, la resta de l'any, la resta del que sigui l'esfera en la que t'estàs posant tot l'esforç, sigui una competició, sigui jo sí sigo com a autònoma i vull i jo tinc aquesta il·lusió de fer el meu projecte. I és el fet de que t'acaba ensenyant que caure és només un minut. No li podem donar tanta importància. No pot comer.
0: Bueno, de vegades en elles el fet de caure significa tota una temporada. O sigui, perden la Supercopa tota una temporada, no? O la Copa d'Europa. Llavors, no és una cosa fàcil, també. La caiguda, el que tu dius, el dolor, també és un minut i tornem a refer-se, no? Però aquesta capacitat, davant de les teves pròpies limitacions, que no sé si us ha passat, d'engegar projectes, malgrat saber que esteu limitats en aquells projectes, també, no? Que això ens pot passar, també, o a l'audiència, si voleu trucar al 93 588 5960, i que, malgrat aquestes limitacions que teniu, també és un repte, i ho proveu, i us doneu l'hòstia, una vegada i una altra.
8: Sí, però clar, això és molt tòpic, però és veritat que l'error és el que provoca l'aprenentatge, no? La ciència es fonamenta en l'assaig i error, no? A mi m'agrada jugar escacs a un nivell molt, allò, molt bàsic, diguem-ne. I hi ha una dita, quan jugues a escacs, no?, que diuen que de les partides que aprens són de les que perds. Si guanyes a una altra, bueno, tu ja sabies una sèrie de coses i l'has guanyat amb el que tu ja portes a la motxilla. Quan perds és quan aprens, perquè llavors mires la partida i dius, ah, clar, és que m'ha fet això. Llavors, estem en una societat que segurament es penalitza molt el fracàs, no? I el fracàs al final és això, és estic provant una cosa, no passa res, m'he equivocat, no m'ha sortit tan bé com jo volia. Bueno, doncs això, agafo els bartos, miro què ha passat i una mica més endavant. I així és com aprenem. Llavors, en les activitats esportives, doncs és veritat que t'estàs preparant tot l'any, o 4 anys, no?, quan els Jocs Olímpics. Mm. Pues bueno, a vegades guanyarà un i no guanyarà un altre, bueno, ja està, sí, no passa res, sí. Endavant.
2: No, jo crec que hi ha una qüestió fonamental. Jo recordaria una mica aquest model, una mica hegemònic, per jutjar, sobretot les competicions, però clar, hi ha gent que pensa que la vida és una competició permanent, que és aquesta reflexió anglosaxona, sobretot nord-americana, de que el primer és l'únic que guanya, és a dir, a partir del segon tot és fracàs. Jo penso que això és pervers. Fins i tot això impregna, diguem-ne, les maneres de formular aquestes coses. Tu acabes de dir, Toni, clar, tota la temporada es juga amb una final. No, la temporada està en la que ha estat, que t'ha portat a la final. És que només pots perdre-la si arribes. És a dir, fracàs pot ser no arribar a uns quarts de final, si tu tens unes expectatives més grans. Però arribar a la final i perdre-la, doncs mira, 50-50, no? Vull dir, hi ha casos, diguem-ne, molt excepcionals d'equips que en esports majoritaris són més aviat perdedors i altres que són guanyadors. Per exemple, la Juve. La Juve és un enorme equip a nivell europeu i ha jugat la tira de finals de la Champions i de la Copa Europa i n'ha perdut la majoria. Doncs bé, això és un fracàs? Jo crec que no. És el problema de mirar les coses com si Això, a partir del segon, tothom fos un fracassat. Això és pervers. Per tant, molt bé les noies arribant tantes vegades a la final. I és obvi que, al final, el normal és que guanyis alguna. El que no és normal és que guanyis sempre o que perdis sempre.
0: El que fa el Barça, femení, de futbol, no? Que
2: sí, però és veritat, ha jugat les últimes 6 finals consecutives de la Champions. Però no ha guanyat les 6. Per què? Perquè s'enfrontava l'any passat, diguem-ne, amb un equip com l'Arsenal, que és molt potent, ha jugat les semifinals contra l'Olímpic de Lió aquesta temporada, o contra l'Olímpic de Lió. Mm. I contra l'Olímpic de Lió va perdre les dues primeres finals de Champions que va jugar. I en canvi ha guanyat les dues següents. Bé, això és el normal. El que és pervers és pensar que només pots guanyar.
8: Sí, també hi havia la frase que hi ha, que el segon és el... Com era?
2: El primer perdedor, no?
1: Sí, sí, només calia veure... aquesta pedagogia és bona, molt bona, Vicenç. Només cal veure la cara de les jugadores de l'Olímpic de Lió el dissabte. Que és clar, però sí, aquelles noies havien arribat a la final i bé, l'han perduda, però han arribat una altra vegada
2: a la
1: final. Doncs, esclar, si aquí es recompensi de quina manera el guanyador i només en el guanyador, no anem bé. Jo puc estar com a rubinenc molt content de que s'hagi guanyat la d'Europa dels 100 patins. Recordo, patins en línia, eh?
0: Patins en línia, no patins de rodes.
1: Exacte. Que normalment, diguem-ne, que està molt més promocionat el d'hoquei patins en roda, que no pas aquest. Però jo estic molt content. Ara, també desconeixia. Per què? Perquè d'això se n'ha bombat més el guany, la consecució d'aquest títol, no? D'aquesta copa. Desconeixia que realment ja hi havien arribat tot el que tu has explicat, Toni, i la tasca del psicòleg, que cada vegada són més importants amb tot. Bueno, molt bé. Doncs felicitats també en el psicòleg, però sobretot felicitats a les noies pel seu esforç, perquè no hi ha una altra manera. Esforç i treball, esforç i treball. I a vegades hi arribar a finals en aquest camp esportiu, ja és un èxit. No sempre amb l'esforç i el treball, perquè potser hi haurà alguns que s'hagin esforçat i treballat més bé, o per capacitats, que també hi compten. Jo penso que les persones, per això tenim un cervell, que a vegades s'utilitza bé i d'altres malament, però hem de ser conscients tant de les capacitats com de les deficiències. I s'ha de ser conscient de les dues coses, perquè en algun camp no passa res per dir, escolta, per aquí no, però puc anar per aquesta altra banda. Arribar en aquest coneixement després de l'hòstia d'un minut, com deia la Laia, doncs hi ha l'altra manera de solventar. I això només és per un propi coneixement de les teves capacitats i de que pots, aquestes capacitats també et portaran a emprendre determinats altres eixos, altres camins. Però, sobretot, esforç, treball, esforç.
0: M'heu fet pensar... Vam entrevistar aquí a la campiona d'Espanya d'ultratrail, la Mireia Pons, Torres, rubinenca, 62 o 63 quilòmetres corrent per muntanya. I llavors...
1: Una animalada.
0: És una animalada.
1: Sí.
0: És fisioterapeuta. A més, és treballant... Bueno, és de les que no són professionals, sinó que treballen com a fisioterapeuta,
1: sí, sí, sí.
0: A diferència de la resta de competidores. Es presentava pel Campionat del Món, que se celebrava l'estiu passat a Jaca, i es va preparar durant, em deia, 3 mesos, no? A consciència. Em deia que va deixar de fer les vacances amb el nòvio, tot preparant-se, etc. Llavors, què es jugava?
1: Nòvio content.
0: Es jugava també, doncs, a millorar el contracte amb el patrocinador, obtenir un bon lloc també, doncs, per altres proves, etc. I va començar el Campionat del Món, i quan portava pocs quilòmetres, crec que era el 16, s'havia posat unes proteccions en un turmell que de vegades li fallava, però el que mai li va fallar va trepitjar malament i es va torçar. Doncs el turmell, tot el que va aguantar amb dolor, no sé si va córrer 24 quilòmetres més per pujant, i aquesta prova del Campionat del Món, que eren 83 quilòmetres, que recorda, doncs va haver d'abandonar. Però, clar, la pregunta que era també era, clar, tu et prepares però, i te pots preparar a consciència durant mesos per a una prova determinada, deixar moltes coses, però estàs disposat a que la vida et presenti això, per exemple, a que només començar doncs et puguis torçar el peu i llavors deixar de córrer, malgrat tot l'esforç, no? O sigui, és això... No, no, però de vegades ho fes.
2: És l'esport i és la vida.
0: Sí,
2: és
0: sí, que és... ja, ja, però de vegades a lo millor et compres un cotxe nou i hi ha gent que diu, hòstia, és que al cap d'un mes he tingut problemes. Bueno, clar, és que pot passar. Estàs disposat a que tu te compres un cotxe nou, inverteixes 24-30 mil euros, clac, i després...

0: Què veràs que durin 30 anys? Ara ja no.
1: No.
0: Ara ja no. Igual que els cotxes. Jo fa 2 anys vaig liquidar, diguem-ne, un cotxe que era del segle passat, que era del 98. Clar, tenia 22, 23 anys. No tenia cap problema. Funcionava de conya. El que tinc ara, que tot és electrònica, com la majoria, durarà? ni de conya. Una altra cosa és que et frustri molt, però això passa.
2: O sigui, al final, si puc afegir una cosa, i sobretot sí, després també de sentir-los, però és que al final el punt és aquest de no fas res perquè no vols prendre el risc. Aquesta és la pregunta. Clar, no competeixo tot un any perquè hi ha el risc de que perdi.
1: Has
2: de trobar el per què. No, però que perdis, que et passin coses. El risc. Viure és un risc. No és persona novel·lística, però viure és un risc.
3: Clar, no estàs disposat a fer-ho, però si passa, pues hauràs d'assumir i hauràs d'aprendre d'això. Mira, el que dèiem abans.
2: I si no, no pots anar pel carrer. Clar, no fas res.
0: Però el valor...
2: No condueixes.
0: El valor per ella està també preparar-se per això.
2: Però, clar, perquè la motiu...
0: Clar, perdona, i sacrificar-se... Sí. Però és que, clar, tu no pots dir oh, quina mala sort, i ja està. Bueno, són circumstàncies que es poden donar, clar.
2: Sí. És que, perdona, és que m'encanta aquest tema, però és que sento molt que sempre en aquests temes, i no cal que sigui el rendiment o una cursa com aquestes mesures, però que al final la vida és molt trobar el per què vols fer les coses,
0: sí,
2: que és el que t'ajuda a arribar a on sigui i on el resultat final no sigui el que marqui. Per això deia que la caiguda és un minut. O sigui, és això, no pots resumir el per què has competit tot un any. Segur que hi ha una motivació més gran. I guanyar pot ser el premi.
0: Clar. I el minut aquest que dius, jo penso que és una metàfora boníssima, pot ser en el moment en què es fa la prova o la final. Sí.
2: Però és això.
0: Hi ha gent que també, molta més gent que es lesiona i que no pot continuar endavant en els períodes de preparació. El que passa és que això no surt en els titulars. Surt quan es fa la final.
1: Anem a saltar. Hi ha més temes de Rubí, però passen 46 minuts, segons el rellotge de l'estudi, 48, segons els meus. Sí, ha passat rapidíssim. Això passa volant, eh? Que a Rubí hi ha hagut temes del fals gel hidroalcohòlic fabricat a Rubí, que resulta que era producte de neteja. Ho deixarem per una altra tertúlia, perquè volia parlar també de l'UDEF, que assenyala Zapatero amb les seves filles com a beneficiaris de la trama Plus Ultra. I si veieu com es fa des del PNB, que es qüestiona que Sánchez doncs pugui acabar aquesta legislatura després d'aquesta imputació de Zapatero. No sé com veieu vosaltres aquest tema. Esquerra Republicana doncs té doncs una altra mirada, no? Més relacionada doncs amb la justícia. I
0: no, jo penso la frase aquella d'Aznar, de qui pugui fer, qui em pot fer que haga, sobrevola. I després del tema del procés, però ja abans, que existeix una tendència de la cúpula judicial a afavorir certs interessos, és obvi. L'altre dia sentia encara a l'Àngels Barceló, quan encara estava a la SER, sí, ja no hi és, parlava diguem-ne d'una reunió que va tenir Feijó amb els fiscals conservadors, que és aquest eufemisme per parlar de gent absolutament de dretes, en què, clar, eren partidaris directament d'un govern del Partit Popular. Jo crec que Aznar va tenir el mèrit, entre cometes, de quan va obtenir la majoria absoluta el 2000 assegurar-se de que sempre, perquè clar, això de l'alternança política és una constant, és a dir, ara guanya el PSOE, ara guanya el PP, i això se seguiria donant, però es va assegurar que l'estament judicial jugaria sempre a favor, i per tant doncs va col·locar o es van col·locant conservadors absolutament de manera molt planificada. Doncs tenim això. Una altra cosa és que el talante, recordeu la frase que definia Zapatero, amagués dient més coses. Algú jugaria alguna cosa que això, diguem-ne, tot és un muntatge i és mentida? Jo no en jugaria res.
1: El talante no, el talento del José Malagón, que ha trobat les declaracions de l'Àngel Barceló.
4: Quizás hoy la imagen de una responsable de protocolo de Ayuso impidiendo el paso al ministro Bolaños a la tribuna

0: autoridades del 2 de mayo se lleve muchas portadas. Pero la reunión de Feijóo con fiscales conservadores y lo que se dijo en ella debería hacer saltar todas las alarmas democráticas en nuestro país. Los fiscales tienen un código ético que dice que no deben realizar acciones que puedan ser percibidas por la ciudadanía como faltas de independencia o imparcialidad. Pues bien, se reunieron en secreto con Feijóo, le dijeron que quieren, que desean un gobierno del Partido Popular. Hablaron abiertamente de las alianzas del actual gobierno con, esa fue la expresión que usaron, partidos filoetarras como Bildu. Y Feijóo les prometió derogar varias leyes que no les gustan ni a él, ni ahora lo sabemos, a estos fiscales conservadores. No está de más recordar que esos mismos fiscales son los que tienen que velar por el cumplimiento de esas mismas leyes en todos los procesos judiciales en España.
1: I el que ha saltat és l'Àngel Barceló.
2: Sí.
1: Mira, allà hi ha un... Quan Franco en el llit de morir-se diu atado y bien atado, que vol dir que hi ha tres estaments a l'estat espanyol que no s'han tocat. El rei, la Guàrdia Civil i els jutges. Que dels avis ja els hi ve la tradició de ser jutges. El món judicial, la Guàrdia Civil i la jefatura de l'Estado, el rei. Aquest és l'atado i bien atado. I de quin, en fi. Aleshores, avui s'ha conegut que l'UDEF no veu implicació ni traspàs de comptes ni històries rares amb la dona del Pedro Sánchez. Avui, després de que fa no sé quants mesos i anys que es va detrás, darrere de la dona del Pedro
3: de
1: Sánchez.
3: De la Begoña.
1: De la Begoña. Però, de fet, jo penso que en el cas Zapatero hi ha hagut una desencisada general, una destrempada, perquè d'alguna forma amb la que estava caient era un punt de referència al Rodríguez Zapatero per tot un àmbit d'esquerra, socialdemòcrates, etc. I això ha fet mal. I que després hi hagin més o menys contrastos de si hi ha aquells 80 primers folis, com deia en Rufián, una mierda, però si són veritat és mucha más mierda, no? Després de tot això, si es constata o no, es constati o no que hi ha punts que són reprovables, en principi, de fet, intermediari, això no és punible. El que sí que és punible és que dels públics omplís la teva caixa personal, de la teva família, etc, no? Però, tot i que es demostrés que no hi ha hagut res, personalment apostaria jo dubto que hi hagin coses que realment siguin punibles, però bueno, deixant a banda la meva opinió, que no serveix per res en aquest sentit, la carrera professional política d'en Zapatero està morta. S'ha acabat. I amb això, el lawfare, si n'hi ha, ho ha aconseguit d'entrada. La carrera política de Zapatero està acabada. Està acabada. I després pot ser que es demostri que no. Però amb això ho han aconseguit una vegada més la carcúndia dels processos judicials. En el moment que es anava darrere dels líders independentistes i tal, igual aquests líders i el PSOE doncs donava suport en el 155, etc. Els líders independentistes els hi deien al PSOE: ara van per nosaltres, després aniran per vosaltres. I no paren fins a aconseguir els seus propòsits. Són així, és la carcúndia, que jo ho he definit des de fa molts anys per ràdio. A tots els nivells, i no pararan. I d'entrada, clar, tenen, mira, van fotre els líders independentistes a la presó, i ara estan intentant per totes minar, curcar el govern socialista, que no li han perdonat que, siguin el guanyador del Partit Popular de les últimes eleccions, arribés en el poder mitjançant els pactes. Avui llegia una entrevista amb el... Ara me'n sortirà el nom, Vicenç, ajuda'm, el líder de Bildu, home. A l'Otegi, dient que és urgent conformar una alternativa plurinacional a l'Estat i arribar amb un seguit de reconeixements ja que són compromisos des del començament d'aquesta legislatura. Al contrari del líder del PNB, Otegi no pensa que s'hagi d'acabar la legislatura, sinó que ha d'haver-hi aquest temps per formalitzar les lleis en aquest aspecte. Jo li veig una capacitat de resistència al Pedro Sánchez important. Penso que cal que resisteixi, però també entenc que no és un minut d'hòstia, sinó que hi ha uns quants de minuts d'aquests, no? Que cal...
2: Ah, són diferents fronts, eh?
1: Que cal... Sí, sí, i tant.
3: Sí. Sí, el que passa és que... Hi ha força casos, diguem-ne, quan parlen del seu entorn familiar, dius, a veure, lo de la Begoña clama al cel des de fa molt de temps. I és la dèria fonamentada en un jutge que es diu Peinado. O sigui, és que fins i tot allò, la Fiscalia, l'Educació de l'Estat, o sigui, tots els estaments no hi veuen absolutament cap delicte. Una altra cosa és que puguis dir és reprobable èticament. Bueno, si apliquem això al món de la política, déu-n'hi-do. El tema del seu germà està per veure. O sigui, tots som presumpcions. I en el cas del Zapatero, els 80 folis de que fa, diguem-ne, el jutge, que són resum de les més de 1.000 folis dels informes previs de la UCO, el que planteja és una cosa delirant. I és Zapatero, diguem-ne, com a capitosto, com a líder, d'una cosa que, si existés, diguem-ne, aquesta xarxa de comissionistes o de comissions, és de l'empresari aquest Julio Martínez Martínez. Mm. Que, en tot cas, és veritat, sempre s'ha de vigilar molt, per part de polítics i els polítics, amb qui t'ajuntes. El Damas, Martínez Martínez...
1: Sí, perquè si poden fotre tot,
3: home, la fotran. I, a més, en el tema de la Covid i les mascaretes, és que han caigut tots.
1: Menys el nòvio de la Lluís.
3: No, aquest el primer. Aquest el primer amb la màfia, diguem-ne, de Quirón al darrere. Però és que tots van veure una oportunitat, diguem-ne, de negoci. Que bueno. És d'arvers i és fastigós. Aquí, aprofitar aquell moment...
1: Horrible.
2: Aquí em va semblar, per això us deia, el del fals gel hidroalcohòlic fabricat a Rubí. Doncs hi havia una farmacèutica madrilenya, Melifarma, que va encarregar comprar gel, hi va haver un intermediari, i després resulta que el fabricant d'aquest producte era un líquid per netejar superfícies, i a l'etiqueta havien posat una cara humana amb mascareta quirúrgica i unes mans, doncs, fent l'acció de fregar-se, no?, per la desinfecció. Doncs...
1: No, directament que fer... sigui un fotre lleixiu i ja està.
2: Clar, no, clar, és que...
3: No, hi havia gent que, o sigui, ho plantejava, eh?
1: Ho plantejava.
3: Lo de veure'n.
1: Sí.
3: Lleixiu,
1: sí.
3: Vinga.
2: Sí. Mare meva. Que, no, res, ens queden 3 minutets, crec que són. José, 2 minutets i algo. I volia acabar amb un tema, doncs, no sé si us passa amb l'edat o no. Que cada vegada es fan més vermuts, més vesprejos, menys discoteca, menys arribar tard, els hàbits de consum de l'oci, doncs, estan arribant aquests hàbits europeus, que els after hours desapareixen, allò de sortir fins a les 6 de la matinada va ser que no, i passa tant a la gent gran com als joves també.
4: Bueno, allò, no? Haig de dir que el que està molt de moda també és com fer una mena d'after hours amb cafè. O sigui, no sé si ho heu vist, però...
2: No, com és això?
4: O sigui, no és que vagis d'after hour, perquè no és el post-re, però sinó que vas directament a passar el matí a un lloc... Em sento una mica rara explicant això, però a prendre cafè, normalment d'especialitat, i posant un DJ. Bueno, home, que sapigueu que existeix, al matí. Està bé. Però jo, tot el que sigui més diurn...
3: Exacte, ja no és vespreig. Ja és
4: matineig.
1: Matineig, sí.
2: Hosti, no ho sabíem. Però us passa, no? I després, clar, nosaltres...
1: Jo fa molts anys que no foto ni matinada.
3: No, jo tampoc. No he exercit massa mai.
1: De totes maneres, però... les fotografies, allò de la religió de l'òpio del pueblo, no, l'òpio del pueblo es va extenent. Per què? Per mantenir la gent... Jo a vegades m'estranyo de veure tanta gent fotent el vermut quan les coses van com van, no?
2: Però millor és per
1: però
2: això.
1: És...
4: Clar, sí, és una mica salvavides, el vermut.
3: Sí. La gent en té per pagar-se el vermut. No sé si s'ho treuen d'altres despeses, però...
1: La qüestió és tenir-m'ho controladet tot, eh? Vull dir, ara toca vermut, ara toca... Ara m'espreig, ara m'espreig.
2: Bé, doncs el que ens toca ara és...
1: Divertir-nos.
3: Ah, sí,
4: sí. Una mica, sí, sisplau.
2: Sí, és acabar aquesta tertúlia. Moltes gràcies, la Lleixa Míriam. T'anirem escoltant des de Mèxic. Vosaltres tres, moltíssimes gràcies per venir. Us deixem amb...
1: Bon viatge i bona feina.
4: Gràcies.
2: Amb els serveis informatius i més Rubí al dia amb la Belén Tierno.
1: Adéu. Adéu.

Són les 3 de la matinada.

0: Rubí al dia amb Belén Tierno.
1: Molt bon dia, passant 7 minuts de les 11 del matí i entrem a la recta final del Rubí al dia, la part més cultural i social del magazín de Ràdio Rubí. Avui parlem de gent gran i de cinema i sèries. A partir de 11:45 fem secció de cinema i sèries. El Jacint Fornols, el nostre crític de cinema, ens parla de Mandalorian i de Love Me Tender, dues de les pel·lícules que s'han pogut veure aquest cap de setmana a la gran pantalla. I el Víctor Pérez, ja sabeu, el nostre expert en sèries, ens parla de The Boys i de Rabalear. Avui els convidats musicals són els Svetlana, que van denunciar que faran una gira tribut en aquest 2026 i que tornaran als escenaris amb temes propis l'any vinent, el 2027. Avui escoltarem Avui Vens. I ara, en uns minuts, saludem al Juli Simón, director de la Fira Gran, el certamen adreçat als majors de 65 anys, que comença aquest dimecres, i a més amb presència rubinenca. Una delegació del Casal de la Gent Gran visitarà la fira i també actuaran. Rafael Rossinyol ens ho explica també en uns minuts. Recordeu que tenem un telèfon obert a la vostra participació, és el 93-588-5960. Aquesta setmana preneu molt bona nota d'aquest telèfon perquè dimecres, a partir de 11:45, sortejarem 10 tapes de pop, 10 tapes de lacón i 10 més de xurrasco a tots aquells que ens truquin al 93-588-5960. Aquest cap de setmana tenim la Festa de les Letres Galegues a la Rambla del Ferrocarril i la Hermandade Galega regala 30 tapes, 10 de pop, 10 de lacón i 10 de xurrasco aquest dimecres a partir de 11:45. Apunta al telèfon 93-588-5960.
0: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.

0: Aquest dimecres, 27 de maig, s'inaugura Fira Gran, com el seu nom indica, la Fira de les Persones Grans, que arriba a la seva 27a edició. Aquesta fira, que es fa a la Farga de l'Hospitalet, s'ha consolidat ja com una cita ineludible pels majors de 65 anys, però també pel propi sector, per tots aquells serveis que donen servei, si em permeteu la repetició, a les persones grans. En parlem amb el Juli Simón, que és el director de la Fundació Fira Gran. Ja el tenim a l'altra banda del telèfon. Juli, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I ens acompanya aquí als estudis el Rafael Rossinyol, del Casal de la Gent Gran de Rubí, que a més faran visita a Fira Gran i actuaran a Fira Gran. Rafael, molt bon dia.
2: Hola, bon dia, molt bon dia.
0: Bon dia i gràcies per haver vingut, perquè resulta que ens hem assabentat que avui és l'aniversari del sí. Rafael. És a dir, que avui ha fet un doble esforç, eh?
2: Sí, sí,
0: en lloc d'estar celebrant, ho celebra amb Ràdio Rubí.
2: Molt bé, doble celebració.
0: Total. Us pregunto als dos, quines són les necessitats, Juli, per començar amb tu, dels majors de 65 anys l'any 2026? Perquè gairebé fa 30 anys de la creació d'aquest certamen i segur que ha canviat molt les necessitats i fins i tot com és la gent gran, oi?
1: Però, en primer lloc, felicitar el Rafael, no? Felicitar...
2: Molt bé,
1: no
2: gràcies, Juli.
1: No sabia que era el seu de res.
2: Gràcies, gràcies.
1: I també agrair al Casal que vingueu a Fira Gran. Respecte a la teva pregunta, amb aquests 27 anys, jo crec que sí que s'han canviat moltes coses envers de la gent gran, sobretot les ganes de participar. O sigui, actualment la gent gran vol participar, vol tindre veu, vol tindre presència en tots els aspectes de la societat, ja sigui el polític, l'econòmic, el social, el cultural, i deixar de ser invisibilitzada. Sembla que quan et facis gran, cada vegada t'invisibilitzen més, no? I, per tant, jo crec que amb aquests 27 anys, si tingués que resumir-ho amb una frase, es diria: estem començant a escoltar la veu de les persones grans.
0: Ja era hora, també. Tot sigui dit de pas. Sí. Rafael, tu què creus que ha canviat en aquest temps?
2: Home, mira, la gent gran estem augmentant. És un sector, és un segment de gent, de població, de ciutadania, que està augmentant estrepitosament, de forma quasi que exponencial. Ja sabeu, no?, els baby boomers, que són els que van néixer entre els 55, entre els 50 i els 65 anys, ara s'estan jubilant.
0: Clar.
2: Ara són gent ja preparada, no són gent com abans, que no estaven preparada, amb feines molt de camp i tal. Ara la gent es jubila ja amb uns certs coneixements de digitals, amb uns certs ja que això, tot això de l'internet, les compres d'internet, les compres de tot això, doncs ja ho tenen bastant assumit i arriben ja amb ganes. A més, arriben amb molta millor salut que no que els que arribaven abans, per les cures, perquè, no sé, estem més controlats des de joves, no? I llavors tot això fa que la gent als 65 anys doncs sigui jove, sigui gent jove. Mireu com jo, hi ha molta gent, que vol fer coses amb esperit, amb il·lusions, i que no veu el final encara.
0: No, sí. És que el final no ha arribat,
2: sí.
0: Encara. També és cert que és un grup cada cop més gran i cada cop més heterogeni, és a dir, no és el mateix una persona de 65 anys que s'acaba de jubilar que una persona de 80 o de més de 80 que ja porta un temps jubilat, alguns... tenen bona salut, però d'altres no tenen aquesta bona salut. Per tant, entenc que a la fira contempleu aquesta heterogeneïtat, no, Juli?
1: Per suposat. Nosaltres, com a organització, el que volem és que una persona gran que vingui a Fira Gran, tingui 110 anys o tingui 65 anys, trobi canals de participació, trobi solucions a les seves realitats, que a vegades són temes de salut i a vegades són temes d'interessos. O sigui, jo vull estudiar, jo vull ser voluntari, jo vull participar, però a vegades és, escolta, tinc el cos ple d'artrosis, o tinc problemes de diabetis, o tinc problemes d'ossos, i llavors aquí a Fira Gran intentem que qualsevol realitat que es pot trobar una persona gran trobi solucions, i a la vegada que s'ho passin molt bé, perquè una cosa és tindre una mica d'artrosis i l'altra cosa és que no puguis anar a les activitats de teatre, de poesia, de cinema, de ball, de manualitats i de més, no?
0: Combineu aquestes dues vessants, una més divulgativa, és a dir, la gent que s'hi acosti trobarà diferents serveis, des dels més relacionats amb la salut amb altres serveis, fins i tot estava pensant en assessorament legal, que, sí, que segurament a molta gent li fa falta, o en matèria de tecnologia, i després les activitats més lúdiques, no?, que deies.
2: A més, Fira Gran està organitzada de forma interactiva. Diguem que la gent pot anar allà i actuar, com és el nostre cas, no? Uh-huh. És a dir, no és una fira per anar allà a observar, anar a mirar els estands dels diferents proveïdors, no?, que proveeixen el sector, el món de la gent gran, sinó que pot actuar. Hi ha, allà hi ha, sembla que són dos o tres escenaris, oi, Juli?
1: Aquest any en tenim cinc, on
2: per això nosaltres ens inviten a actuar. I anem allà, nosaltres, en el nostre cas, anem amb la coral, que són 35 persones, on anem allà. Allà es fa... La coral és un cas especial, perquè cada any, i aquest any també, es fa un concurs. Allà hi ha, hi ha un jurat, hi ha moltes corals, no sé quantes en són, això ho sabrà el Juli, i que allà totes actuen, hi ha un jurat que puntua, i al cap d'uns mesos doncs hi ha una puntuació del jurat, una puntuació que és una millora, aneu pel bon camí i molt bé, i afineu més o afineu menys, jo què sé, són totes aquestes coses, no? Sí, això en qüestió la coral, però i és que hi ha grups de playback, hi ha grups de rondalles, grups de sevillanes, grups de balls en línia, grups de country, grups de... jo què sé, n'hi ha molts grups que allà es posen allà i gratuïtament van allà i actuen.
0: En el cas del Casal de Rubí, actuaran també el grup de rondalles i el grup de sevillanes?
2: Nosaltres anem amb un autocar de 72 persones des de Rubí, i allà fem la coral, que són unes 30 o 35 persones, llavors hi ha el grup de rondalla, que són unes 18 o unes 20 persones, és una rondalla de guitarres, i són, em sembla que són 8 dones cantant i 5 guitarres. I res, és molt maco, és preciós, preciós. Són gent que ho fa desinteressadament, venen al casal i llancegen i fan diverses actuacions. La rondalla aquesta actua a hospitals, actua a residències de dia, tot gratuït, i és molt maco. I després anem a un grup de sevillanes. Aquest any no anem amb el grup de playback, que nosaltres en diem Casal Show,
0: sí,
2: que normalment hi anàvem, però aquest any, per dificultats vàries, doncs no hi han anat.
0: I quin dia us toca anar-hi?
2: Nosaltres ens toca el dia 28, el dia 28 al dematí.
0: El segon dia. Juli, estaves tu explicant, és una mostra a la vegada, vaja, de com la gent gran de tota Catalunya, perquè igual que el Casal de Rubí, entenc que hi aniran més grups de tota Catalunya, de com la gent gran segueix molt activa i pot fer tot tipus d'activitats. Vaja, per si hi va algú que té dubtes.
1: És que el que pretenem no és fer un espectacle, que sí, i és fantàstic, i llavors... sinó el que pretenem és animar la gent, de dir, mira, aquests estan fent sevillanes, cantant, fent rondalles, fent ioga, fent tai chi o manualitats, o fent una xerrada sobre temes, o qualsevol de les 300 activitats. El que intentem és que la gent s'animi a fer coses, que no es quedi a casa, i que promovem un envelliment actiu, i creiem que la millor manera de promoure'l és gent com el Rafael i la gent de Rubí que ve a actuar i que ve a participar, és veure, no?, de dir, pues mira, a mi m'agradaria fer sevillanes, mira, a mi m'agradaria fer ioga, escolta, a mi m'agradaria fer teatre, i és per això que organitzem tantes activitats, perquè la gent gran s'animi a portar un envelliment actiu i participatiu, que pues això significa socialitzar, tindre menys sentiment de soledat, etc. No?
2: Exactament.
0: I a més, es fan relacions, eh?
2: Clar, es fan relacions, sí. Es conviu entre la gent gran, es conviuen, i tot això, el problema tant de la soledat, que has d'anar amb un psicòleg, que has d'anar a classes de no sé què, no sé quantos, no, home, no. Jo crec que un s'ha d'apuntar amb un grup d'aquests, que fer el que pugui, que nosaltres no exigim molt, però només això sí, la convivència i el respecte i el viure doncs, amb alegria els anys, ja està.
0: Juli, una de les assignatures pendents que tenim amb la gent gran, suposo que també la tractareu, és tot el tema habitacional, d'habitatge, d'alternatives residencials, és a dir, Precisament pel que dèieu els dos, en començar la conversa, perquè tenim una població que s'envelleix i que serà molt diversa, hauríem de tenir també solucions molt diverses, no? Encara ens falta molt per arribar als models europeus, a on en funció de com està cada persona, cada grup de persones, doncs pot tenir un tipus de cura o un altre, no?
1: Sí, sí, sí. A veure, ara el que estem sobre la taula és el que es diu l'atenció centrada a la persona, que és que els serveis socials i els serveis assistencials i de cures ja no siguin d'una manera transversal i universal, sinó centrada en cada una de les persones. Llavors, en aquest sentit, queda molt camí per recórrer, perquè els de salut van per un costat, els socials van per un altre, els sociosanitaris van per un altre, el món de les residències van per un altre, i tu com a persona sembla que tinguis que tindre pues, 6 persones per anar cobrint totes les teves necessitats. I ara estem impulsant des de la Fundació i des de Fira Gran i amb el recolzament de moltes entitats és que cada persona sigui un únic element i que siguin les administracions i els professionals que es coordinin i que entenguin tots com és aquesta persona, i no només la part de salut, la part social o la part de no sé què.
0: Sí,
1: i per tant és aquesta la tendència, eh? I aquí, ja, com deies molt bé, és un model que està funcionant molt bé als països nòrdics d'Europa.
0: Clar, estava pensant, en realitat el que hauríem de tenir seria una mena de radiografia d'aquella persona que passa a la vida no activa, laboralment, em refereixo,
1: sí, sí, sí.
0: Per poder-la acompanyar com a administració en tot allò que es pugui trobar, perquè a més a més, insistim, ara vivim més anys, però tu pots estar als 65 anys, pots tenir un problema de salut, i al cap de 10 anys està fantàstic. És a dir, que necessites d'aquesta versatilitat també en les cures i en tot el tema que dèiem abans de residencial, no?
2: Sí, és el que deia el Juli. Cada persona és cada persona, i cada família és cada família.
1: Exacte.
2: I no es pot fer un estàndard, i s'ha de tractar tothom amb aquest estàndard. Cada família és cada família, i per això doncs, s'ha de tractar i s'ha de valorar la situació de cada família. Si la quantitat de fills que té, allà on viu, la professió, els estalvis que hagi fet, la professió, la pensió que rebi, l'estat de salut, sobretot,
0: clar.
2: Doncs tot això afecta, i cada persona és un món, i per això es tracta de mirar a cada persona particularment, no fer un estereotip per tothom i tothom tractar-lo de la mateixa forma.
0: L'altra qüestió que també és important és el tema de la bretxa digital. Deia el Rafael, home, els que jubilen ara ja estan avançats amb això d'internet i de la tecnologia, però hem de dir que la gent gran, per molt que cada cop siguin més actius amb la tecnologia, també són més víctimes precisament
2: tot,
0: de les estafes per internet, etcètera, etcètera, perquè realment els dolents s'aprofiten d'aquestes qüestions.
2: Mira, jo sóc el president d'un casal que són 1.300 persones. 1.300 persones de totes les edats. Nosaltres hem fet una edat mitja, una campana de Gauss, això, i la campana de Gauss està que l'edat mitja té uns 73, 74, 75 anys. Aquesta és l'edat mitja. Vale? Doncs hi ha quantitat de persones, primer que ja no tenen ni telèfon mòbil.
0: Mm.
2: Vull dir que ja no el volen, és que no el volen. Tenen un telèfon no, o sigui, no d'aquests intel·ligents, d'aquests telèfons que sí que són mòbils, però bàsic, per trucar i prou.
1: Exacte.
2: I esclar, i avui dia amb això ja no es va, perquè nosaltres mateixos anem amb whatsapps, d'aquests whatsapps de difusió, tothom va per grups de whatsapp i tal, no? I un s'hi ha de saber posar. Doncs nosaltres ho notem, no? Que venen la gent, posa'm el número aquí, que jo no ho sé posar, afegeix-me a la llista, com puc baixar aquesta fotografia, com et puc trucar, i bueno, problemes que tu veus, notes la realitat de la cosa, no? Pels joves els hi és molt fàcil, perquè n'hem après molt ràpidament, però la pandèmia va fer un catacrac i un canvi de model extraordinari, massa ràpid.
0: Massa ràpid, sí. De fet, fins i tot per poder anar al metge necessites controlar això dels o telèfons mòbils o ordinador.
2: Cita prèvia, firma digital i bueno.
1: No, és que és o sigui, pensa que nosaltres aquí exposa l'Agència Catalana de Consum i el número de persones grans que es queixen a l'Agència Catalana de Consum per temes digitals s'ha multiplicat per 1.000 en els últims 5 anys. I què vol dir això? Que per donar-te de baixa d'una empresa de subministrament, per temes de gestions amb el sector financer, per temes de gestions amb les administracions públiques, actualment tot està digitalitzat i complicat per allò de les garanties, no? De dir, per lo que deies al començament, cuidado que no se'ns coli les dades i tal, i això fa que els processos siguin tan complicats que moltes vegades tenim que fer-los fer a persones de la nostra confiança donant-los dades molt valuoses, com el nostre PIN, la nostra tal, i clar, i després passen coses que no tenen que passar. I converteixen aquestes persones amb uns coneixements digitals no suficients per fer segons quins tràmits en persones vulnerables digitalment.
0: Clar. També tractareu, imagino, tot el tema de l'edatisme aquí a Rubí. S'ha tractat aquests dies i, de fet, hem començat així, dèieu. Per fi s'escolta les persones grans. Home, jo crec que aquí havíem fet una aturada perquè en èpoques passades, i segur que el Rafael ho recorda, els avis se'ls escoltava molt a casa, sí, encara, sí, no? Sí. O sigui, el teu avi segur que, i sí, la teva àvia segur que, sí, sí, sí, se'ls escoltava i se'ls tenia en compte, les, sí, seves, sí, opinions.
2: Sí, sí, sí, segur, segur. I el meu especialment, no? Jo tinc el pare, que és el Josep Rossinyol, que precisament, clar, la coral porta el nom de Josep Rossinyol, que era el meu pare.
0: Se l'escoltava literal,
2: eh? Sí, sí, sí, sí. Home, va ser durant 21 anys el director d'aquesta coral i una persona molt coneguda d'aquí a Rubí, perquè va ser el director de musical de diverses orquestres, de coples i d'orquestres de ball i de l'Esbart d'Ensaire de Rubí. Va ser una persona... Especialment en el cas, però bueno, el meu cas és una mica especial. Vale? Però sí, això, estàvem parlant d'això, de l'edadisme, no? L'edatisme, clar, és que el tractament de les persones grans amb tot això de la bretxa digital i tal, vull dir, ha canviat una mica com, aquesta persona no ho sap, ja la deixem, que t'ho expliqui la teva filla, que t'ho expliqui. I, esclar, tot això ens ha fet a la gent gran una mica com separants una mica de lo que és la realitat de la ciutadania, no? I, clar, tot això s'ha de canviar. Hem de canviar el tipus de mentalitat de la gent. I això és el que s'intenta amb l'edatisme. És una cosa de que va per llarg, eh? És una cosa d'un constant, perquè és així.
0: Aquí, els de la meva generació hem de fer també, hem d'entonar una mica el mea culpa, perquè no pot ser que quan aneu a fer qualsevol qüestió o a gestionar algun servei, algú us digui, mira, no, que t'ho faci el teu fill. No, home, no.
1: Exacte.
0: Tu tens tot el dret a fer aquella gestió de la forma que sigui oportuna, pel que deia el Juli, perquè no cal que donis dades. I si trigues una mica més, doncs ens esperem, sí, sí, que no passa res.
2: Jo voldria aprofitar un petit parèntesi.
0: Digues.
2: Animar a Fira Gran a que continuï. Animar a Fira Gran. Nosaltres ja fa bastants anys, el meu pare havia participat a Fira Gran, jo me recordo, sí, que ell m'explicava, sí, sí, tant, amb la coral, i tinc fotos a la Fira Gran, aquestes fotos, sí, que es fèieu de grup i tal. Animar a Fira Gran a que millori l'espai, a que millori el so, a que millori tal. Hi ha molt espai a recórrer, molt espai a recórrer. Cada vegada ho feu millor. Aquesta vegada jo crec que hi ha una fira de professionals, no? Annex,
1: sí, sí, sí,
2: a lo que
1: sí,
2: és,
1: sí,
2: que és la fira Cuida, no?
0: El Cuida.
2: Que el Cuida, sí, sí. Molt bé, eh? Us animo. Us animo que feu moltes
1: ara
2: coses...
1: Ara sí que m'has deixat poca vedat, eh? Que el Rafael sàpiga i conegui la Fira Cuida, això ja em comença a agradar.
2: No, perquè...
0: És que la gent gran de Rubí està molt ben informada.
2: No, mira, perquè...
1: Bueno,
2: perquè
1: és que... Em sembla que el Rafael està especialment ben informat.
2: No, és que, a part del president d'aquí, jo sóc el delegat del Vallès Occidental de la FATEC.
1: Amigo.
2: La FATEC, el Jordi Carné, el dia anterior...
1: El Josep Carné, sí.
2: El Josep Carné, sí, sí. Tenim una trobada amb tots els delegats, exposarem, sí, sí, què és, sí, el que, sí, es fa, sí, en els consells comarcals i tot això. A part d'això, sí, sí, una altra cosa. Volia...
1: Ara sí que... Rafael, ens hem de conèixer.
2: Sí, sí, sí, tant i tant. Jo ja ho pensava, eh? Jo conec molt amb el Jordi l'Alucat.
1: Sí, sí, sí, treballa amb mi, és una excel·lent persona.
2: Per això.
1: I, tu, està...
2: jo, volia, sí, sí. Jo volia posar un punt d'admiració. És una excel·lent persona. Ell valora molt la Fira Gran, ha insistit a nosaltres, ens va insistir. Nosaltres va durar uns anys, quan no, jo no era president, de que no hi anàvem. I ell va vindre, ell va venir especialment un dia a Rubí a insistir-me que hi teníem d'anar i tal. Sí, sí. I a partir d'aleshores hi hem anat cada any. Vull dir, una de les coses és perquè el Jordi ens ha tractat molt, però que molt bé. És dir, no han tingut cap problema amb anar-hi, cap problema.
1: Pues,
2: doncs molt bé, el felicites de la meva part.
1: Jo estaré a la trobada, també estaré jo, amb el costat del Josep Carner, per tant ens coneixerem el dimecres, això és el dia 27 a les 10, no? La trobada?
2: Exactament, a les 10 i quart, sí, sí.
1: 10 i quart, sí. Pues, allà sí, sí, ens coneixerem, Rafael.
2: Molt bé, molt bé.
0: Juli, jo només em queda preguntar-te per aquesta fira que dèieu Cuida, en aquest cas es refereix a aquella part de la gent gran que necessita d'aquests cuidadors. Explica'ns, o fes-nos 5 cèntims de què és el que sí, es trobarà en aquesta fira dels professionals, en aquest cas.
1: Sí, bueno, nosaltres el que hem volgut és, en paral·lel a la Fira Gran, que Fira Gran està pensat amb... sí, hola, em sentiu?
0: Sí, sí, perfectament.
1: Ah, vale, està pensat Fira Gran amb clau persones grans, és allò, donem solucions, donem il·lusions a les persones grans que s'hi vinguin a passar bé, que s'hi vinguin a informar. Paral·lelament fem una fira adreçada als professionals que treballen per millorar l'atenció i la cura de les persones grans, val? Des de gent que treballa a residències, gent que treballa al sector social, al sector salut, i també que ja tenim més de 1.200 professionals apuntats, i aquí fem un fòrum amb més de 65 activitats, vale? Que són bàsicament de formació, informació i debat, no? I llavors, i paral·lelament hi ha una fira de proveïdors per millorar les instal·lacions, per millorar la tecnologia que utilitzen els professionals.
0: Doncs les dues fires a la vegada és per anar a passar pràcticament el dia. Juli, Simon, sí, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Que sigui tot un èxit. Nosaltres ens quedem amb el Rafael parlant de la resta d'activitats que segueixen fent el casal de la gent gran de Rubí.
1: Perfecte.
0: Perquè ells segueixen actius.
1: Moltíssimes gràcies i, Rafael, insisteixo, felicitats.
2: Molt bé, moltes gràcies. Ens veurem, ja ens coneixerem.
1: Una abraçada.
0: Adéu. Adéu, Juli. Tota aquesta setmana està aquest Fira Gran del 27, o des de dimecres, fins a finals de setmana, i paral·lelament a aquesta Fira Cuida, però com dèiem, la gent del casal seguiu fent activitats. De fet, esteu en aquest mes de maig en plena activitat perquè esteu fent totes les demostracions i finals de curs, podríem dir, de totes les activitats que feu, oi?
2: Sí, exactament. Nosaltres fem a la primavera, fem el que en diem les festes de primavera. I què són les festes de primavera? Són l'exhibició en públic, exposem en públic de totes les activitats escèniques que es fan al casal. És a dir, al casal hi ha activitats de cant, hi ha activitats de balls, hi ha activitats de teatre, hi ha activitats de no sé, manualitats. Doncs durant la primavera, durant el mes de maig, especialment el mes de maig, doncs una cada setmana fem una activitat pública, hi pot assistir tothom, tenim un escenari, tenim uns tècnics que posen so i tal, i fem, per exemple, el mes de maig hem fet el concurs de poesia narrativa, i s'acaba amb una actuació coral. La coral d'aquí a Rubí, la coral Josep Rossinyol, doncs actua, i és molt maco, molt maco. Després fem... Després de la ciutat ve l'activitat del Dia de la Música, que hi canta la rondalla i la Unió Coral Rubinenca, que són les caramelles de Rubí. Mm-hmm. Després hi ha les activitats dels balls llatins, que són les sevillanes i els balls llatins, tot el que és la bachata, la salsa i la cúmbia i totes aquestes coses. Però hi ha moltes persones, no t'ho perdis, hi ha
0: com
2: 150 persones que actuen, és brutal la quantitat de persones i tal. Cada una d'aquestes actuacions acaba amb un berenar de germanor. Esclar, la gent, doncs, invita l'associació.
0: Clar.
2: Invita l'associació. I, doncs, cada persona té dret a dos berenars i, clar, és un lloc on es fa convivència.
0: Clar.
2: On es fa convivència.
0: I feu gairebé cada tarda una activitat?
2: No,
0: o?
2: Cada tarda no, però és una tarda a la setmana. Una tarda a la setmana, ja, perquè és que si no, no podríem. és massa treball per nosaltres. Clar. Després, hi ha la tarda dels balls en línia i dels balls country. Després, hi ha la tarda del teatre. Després, hi ha la tarda dels balls de saló. Després, hi ha la tarda de les sardanes. Allà hi ha grups de sardanes, grups de ball de saló. Hi ha la tarda del grup de tai chi. Hi ha el grup de tai chi que també actuen. A l'escenari, doncs, amb música de tai chi, la gent fa la seva exhibició de tai chi, no? Que és tot el que ha après durant l'any.
0: Déu-n'hi-do.
2: I són totes les activitats que fem. I s'acaba amb una exposició de treballs manuals, que aquesta exposició s'obre a la biblioteca i la fem des del primers de juny fins a mitjans de juny. Aquest any des del dia 4 fins al dia 12 de juny.
0: Clar, perquè tot això és el que feu en aquest mes de maig, deies,
2: tot
0: la festa de la primavera.
2: Són les exposicions públiques que fem, però cada setmana hi ha, cada setmana durant l'hivern...
0: Sí, sí, la resta segueix.
2: Sí.
0: Les classes
2: sí.
0: I tot això segueix. Us anava a preguntar, et volia preguntar per la festa major, perquè a la festa major en alguna ocasió també...
2: A la festa major, el grup Casal Xou, sempre demanem la sala, l'Ajuntament ens concedeix la sala, ens ho concedeix gratuïtament, lo qual la nostra gratitud a l'Ajuntament, ens cedeix la sala i fem una exhibició a la sala. Clar, a la sala són 500 persones i omplim, sempre s'omple.
0: D'on ho fer? Perquè l'any passat, em sembla que va ser l'any passat, em va tocar anar va tocar a treballar i Déu-n'hi-do, l'espectacle, com estava de ple... I sobretot...
2: Porta molta claca, perquè la gent gran va amb la gent gran fa amistats, un matrimoni coneix amb un altre, i es parlen de les seves històries, de les històries dels nets i dels seus dolors i de tot això, no? Però especialment de les seves històries, no? I està molt bé, està molt bé.
0: Doncs us veurem aquesta festa major. Rafael, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, que acabis de passar un molt bon dia d'aniversari.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Adéu.

0: el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.
2: Avui els convidats musicals són el duet Svetlana, que han sorprès els seus seguidors amb un anunci una mica estrany. Han dit que s'han de replantejar les seves gires i també les seves actuacions pel gran èxit que han tingut i perquè els arriben oportunitats arreu del món per actuar i, per tant, diuen que aquest 2026 els concerts que tenien previstos seran els concerts tribut a Svetlana, és a dir, que serà l'orquestra Les Modernes del Raval qui portarà als escenaris aquest especial amb les seves cançons. Ells tornaran als seus espectacles habituals al 2027. Nosaltres hem volgut que avui sonin el Rubí al dia amb aquest Avui Vens.

0: Queden 20 minuts perquè siguin les 12. És moment, com cada dilluns, de parlar de cinema i de sèries. Ja ens acompanya el Víctor Pérez. Molt bon dia, benvingut.
1: Bon dia, què tal?
0: I ja sabeu que el nostre crític cinematogràfic, el Jacint Fornols, ja està a l'altra banda, en aquest cas en videotrucada. Hola, Jacint, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Ha fet així, com l'altre dia l'escoltàvem omnipresente, ha fet així amb cuidado gairebé. Parlem de cinema i de sèries en aquest dilluns estrany, perquè per alguns és festa. Tu tens festa o és festa la teva població?
2: Sí, sí, Jacint? És festa. Aquí a Mataró celebrem la fira.
0: Ja s'ha notat al Maresme que era festa. He anat al Maresme i estava ple, a tope. Dic, com es nota que aquests estan fent un cap de setmana llarg. Aquí al Vallès no. No ens ha tocat aquesta vegada. Va, comencem per les estrenes de cinema. Avui ens portes una de cada. Comencem per Mandalorian en Grogu.
3: Todos hemos escuchado historias acerca de un cazarrecompensas mandaloriano y un niño.
4: Solo doy caza a criminales de guerra imperiales. Eliminaremos a todos los malos de su baraja.
3: Esto no es por venganza, es para evitar otra guerra.
4: Antes de ponerte en peligro, revisa tu armadura.
3: Protegemos todo aquello por lo que la rebelión ha luchado.
5: Buena suerte. La vas a necesitar. ¿Qué?
4: Cinturón.
3: Necesitamos a un profesional.
4: Agárrate.
3: ¿Qué pasará cuando no estés allí para protegernos?
4: ¿Estás bien? Yo iré detrás de ti. Vete. Ya.
6: Mandalorian, vas a sufrir. Y luego le tocará a él.
7: Monstruos.
4: Los mayores protegen a los jóvenes. Y luego los jóvenes. Protegen a los mayores. És l'hora.
0: Doncs pel que veiem pel tràiler, una altra pel·li de Star Wars amb aquells ingredients que han de tenir, no? Un heroi, algun nino o personatge una mica estrany, que és en aquest cas aquest Grogu. Atenció amb el que dius, que el Víctor diu que va aquesta tarda a mirar-la.
2: Bé, a veure, doncs no m'agradaria fer-li cap espòlier a ningú, però el que sí que és cert és que per mi l'he trobat massa infantil, aquesta seria la primera. Penso que no millora gens aquesta pel·lícula qualsevol capítol de la sèrie. Penso que és allargar un capítol d'una sèrie que no sé per què va al cinema, de veritat us ho dic. Vull dir, a veure, que és entretinguda, vale, entretinguda. Sigourney Weaver surt dos moments. Al final de l'acció està explicat a base de guió, que vol dir que en dues frases ja ho arreglen tot. I el que sí que és cert és que el de la direcció és de John Favreau. A veure, John Favreau és un senyor que treballa per Disney i que és un treballador aplicat, però a l'hora de dirigir no té la màgia ni la capacitat de transmetre, per mi, ni l'èpica ni els moments que tenen les pel·lícules de la saga de Star Wars. I aquest és un problema gros perquè es converteix realment...

0: això, però la pel·lícula no acaba per mi d'arribar a el que hauria d'arribar dins l'univers de Star Wars. Dit això, us podeu entretenir. Sí, sabrem més coses d'en Grogu, sabrem més coses del Mandalorià, però el que és sorprèn també, i és molt interessant, a veure, això em va fer molta gràcia, el personatge que interpreta Martin Scorsese. De fet, ell no surt, és la seva veu, però és magnífic. Un cambrer de quatre braços, ja ho veureu, que és molt divertit, que treballa en un xiringuito, i també el paper de Jeremy Allen White, la veu també, que posa, també està molt bé. A veure, està treballada tècnicament bé, però que no deixa de portar res nou, ni et sent seduït per la màgia que podria transmetre aquesta saga. Dit això, segur que estarà a dalt de tot del box office, segur que serà una d'aquelles pel·lícules en què hi anirà molta gent, a més es venen merchandising ja a les sales de cinema i tot, vull dir que us podreu gaudir d'una sessió de Star Wars, això sí. Per mi queda molt lluny, per exemple, de qualsevol episodi d'Andor, sense anar més lluny, i d'altres d'això. Tot i que la sèrie del Mandalorià, la sèrie de televisió, està molt bé. El problema és aquí, que és, per mi s'allarga com el xiclet, i arriba un moment en què dius, bueno, com ho acabem, això?
1: Doncs una llàstima. Quan has dit que era massa infantil, he pensat, doncs ja no és realment Star Wars, perquè Star Wars, al final, el que intenta és, sí, que un nen s'ho pugui passar bé, però t'explica també una història i apuntava maneres amb això de fer justícia a l'imperi. L'altra pel·li que ens proposes, o de la que ens parlaràs, és Love Me Tender.
2: Él es mi ex. Por nuestro hijo de 8 años nos toca una semana cada uno.
3: Hola, mamá.
2: Nunca hay problemas. Tengo historias con mujeres. Historias de amor.
4: A mí lo que me hace feliz es que tú seas feliz.
2: Buenas noches.
4: Oh. ¿No?
2: No, para nada. Bueno,
4: creía.
2: Hola, Paul.
5: Ya te he dicho que no quiere hablar contigo.
2: Ante la jueza, Paul dijo que no quería verme.
6: Paul ha sido manipulado por su padre y no piensa ni una palabra de lo que escribió en la carta que envió al tribunal.
7: Paul está muy bien cuando no te ve, está muy bien. Y en cuanto te ves, el caos le trastorna, le sacude, le perturbas.
2: ¿Me presentarás a Paul algún día? Sí.
8: Estaremos aquí durante la hora que tienes para estar con tu mamá.
2: Paul necesita ver a su madre.
8: No nos alteremos, ¿de acuerdo?
9: ¡Llevo 2 años luchando para ver a mi hijo!
2: Un día de la madre sin él, 2 navidades, un cumpleaños suyo y todos los demás días.
10: Llega el día en que es muy tarde. Los niños crecen y el tiempo no se recupera.
11: Pues los arreglaremos, mamá, ya verás.
2: Claro que sí, mi amor.
12: Irá bien.
1: Un drama en majúscules, no?
0: Sí. És que la història és molt interessant, adapta a la novel·la de la Constance Debré, que és la història d'una dona que comparteix la custòdia del fill amb el seu exmarit i un bon dia li comenta, bueno, que ella ja s'ha vist en el tràiler, que ella té relacions amb altres dones. A partir d'aquí el marit això ho utilitza davant del jutge per dir que, bueno, que jo no és la millor manera per la vida del fill, que allò crea inestabilitat i tal. I hi ha una sentència i això provoca que ella tingui que lluitar per recuperar la custòdia del fill també i, a més, per continuar sent una dona lliure. Realment l'exmarit és un fitxa de cuidado i utilitza una xerrada casual que poden tenir i a partir d'aquí es produeix la situació aquesta en què ella es veu completament apartada del fill. És que la Vicky Krieps és una gran actriu. És que, a veure, només tenir la Vicky Krieps com a protagonista de la pel·lícula ja t'assegura que la cosa funcionarà i realment ella li sap donar el to adequat a la història i fa que la directora, la Anne Cassavet-Cambet, que és la segona pel·lícula d'aquesta directora, aconsegueixi una obra més que notable. Per què? Perquè té una actriu com la Vicky Creeps que transmet tota una sèrie de sentiments a la

0: pantalla. I tu estàs veient la pel·lícula i penses, realment és important el fet d'intentar viure la teva vida, però al mateix temps no deixar de ser mare, que és el que li produeix la pèrdua de la custòdia del fill. Pel·lícula molt interessant, que crec que és amagada dintre aquestes grans produccions que ens arriben ja, ara perquè ja estem arribant a l'estiu, almenys de temperatura, ja la tenim d'estiu, i ens produeix la sensació de que aquestes pel·lícules totes acaben desapareixent en el món virtual de l'streaming. I no us la perdeu, perquè val la pena veure-la en una sala de cinema on tu estàs enfront de la pantalla i on tu pots jutjar realment el que t'ofereix la pel·lícula, el director.
1: Home, té pinta de tenir imatges molt impactants, encara que només siguin la pròpia, un plano de la pròpia actriu, no? Perquè és cert que el que hem vist ens ha transmès això i ha generat i genera molta empatia, no? Crec que gairebé tothom pot empatitzar amb aquesta dualitat, aquesta dicotomia, no? Si ets més mare o ets més dona. I que serviria per homes i per qualsevol
0: qüestió. El fet de la teva sexualitat fa que siguis més bona mare o més mala mare, que és aquí. És que realment és una pregunta claríssima i penso que és molt interessant el fet, el que explica la pel·lícula. I, ull, la Constance Debré és una cosa que també va viure una situació similar, l'escriptora, i que ho va fer a l'escriure el llibre, precisament.
1: Però que es pot aplicar a qualsevol cosa, eh? Es pot aplicar a qualsevol exercici de llibertat, eh? A l'orientació sexual sobretot, o a qualsevol altra cosa que un vulgui fer a la vida.
0: Sobretot quan atany a la dona, en aquest cas.
1: Certament. Doncs un parell de pel·lícules que no tenen res a veure. Com sempre diem, has d'estar preparat per veure una o l'altra. És a dir, en funció de com tinguis el cos, te'n vas a una o a l'altra. Anem a les sèries, comencem amb The Boys.
2: Mi poder es absoluto. A niveles que nadie hubiera imaginado. Pero me aguarda un destino aún más grandioso.
3: Pues alabado sea. ¿Y cuál es?
4: Venga, vamos al lío, ¿eh?
5: Creemos que el Patriota anda detrás del V1.
6: Bok hizo un protovirus del compuesto V, pero si lo consigue el Patriota, será inmortal.
3: Tenemos que huir cuanto antes y como sea.
1: Això que veiem és The Boys, explica'ns. Jo he de confessar que no tinc ni idea, no l'he vista, no sabria dir ni a on la passen.
7: És a Amazon la sèrie, que ja vaig fa un mes i mig o així vaig parlar d'ella, que començava la seva cinquena i última temporada, i aquest dimecres passat va sortir el seu últim episodi ja de la sèrie, que s'ha acabat per sempre, encara que hi hagi prequeles després confirmades, i bueno, ho de sempre.
1: Prequela
7: confirmada ja, que sortirà el 2027, any que ve, i ja va sortir un petit teaser a l'acabar aquest episodi final. Jo estic molt en contra d'això, perquè al final la sèrie se sent com un final, però no del tot. Perquè et deixen coses si penjades, no sé què. Això ja ho fan moltes sèries, i de veritat que prou ja amb això pels finals.
1: Però escolta, si el que es veurà és una prequela, vol dir que respondran a coses que han quedat penjades aquí.
7: Efectivament.
1: Les entendràs al passat?
7: Sí. O sigui, a veure, que la trama més important està solucionada dins la sèrie, però després
1: faltaria més,
7: clar. Però després hi ha les trames secundàries que, bueno, pues en aquesta sèrie exploraran. Igualment, al final de The Boys ja vaig parlar que per mi és la sèrie més exitosa que ha tingut mai Amazon. No la més bona per mi, però bueno, és una molt bona sèrie, The Boys. El que passa amb aquest final és que des de fa uns anys ja amb tema de xarxes i tal, cada cop que hi ha un final d'una sèrie molt popular és com un evento aquí de... o és una obra mestra o és la pitjor basura que hi ha hagut a la humanitat. Això sembla quan hi ha un final d'una sèrie. Va passar amb Stranger Things fa poquet, sí. Al seu moment, evidentment, va passar amb Joc de Trons, i amb The Boys pues, ha passat més negatiu. La gent ha criticat molt el final. Jo no crec que sigui un mal final, perquè el més important jo crec d'un final és que no perdi la coherència amb la sèrie, ni trenqui personatges, ni arcs que s'han vist durant 5 temporades en aquest cas, però sí que és un final que podríem dir facilón. O sigui, no crec que se la jugui massa, quan The Boys és una sèrie pues, que se la jugava bastant. Altres temporades, per exemple, la segona o tercera, hi havia molt més en joc que l'última, i això no pot ser. L'última temporada va començar molt fort i després ha hagut una sensació de bueno, no ens atrevim massa a fer coses massa grans, i és com, bueno, però si és l'última temporada, o sigui, És el moment de fer aquestes coses.
1: És que igual ja estaven gastant per la prequela, no? Perquè si han fet el teaser, és vol que, dir que han bueno, rodat ja alguna cosa.
7: Aquestes coses que ja dic, no estic gens a favor. Sí que és veritat que el clímax en si de l'últim episodi no és tan potent i m'agrada més l'epíleg de la sèrie, que és una cosa que també em va passar amb Stranger Things, que la batalla final, per dir-ho així, no em va generar cap emoció, però després el tancament dels personatges sí em va semblar més emotiu o amb més pes que la pròpia acció, que això a vegades passa, que l'acció dona més igual i importa més altres coses. I ha passat, en aquest cas, amb The Boys. Ja dic, no crec que sigui un mal final, però, home, tenint en compte les quotes on va arribar altres temporades, potser s'esperava una miqueta més.
1: Doncs acabem amb Rebelear.
8: Porcan moscas, porque ni las bombas han podido con nosotros.
9: ¡Visca can moscas!
10: Este es el nuevo plan de reurbanización del Raval.
11: Con esto queda formalizada la compraventa y la transmisión del edificio.
12: ¿Has preguntado en el puerto si puedes hacer más horas allí?
13: Que yo ya tengo un curro, tío.
12: Ya lo sé, pero hay que aliviarle un poco el trabajo al Papa.
13: Estos hijos de puta se quedan al restaurante.
12: Nos multiplican por 6 el alquiler. ¿Eso es legal?
14: Supongo que para hacer pisos turísticos.
15: Estás cargando la vida a mis padres y lo sabes perfectamente.
1: Doncs no pot estar més d'actualitat, no?, aquest tema i aquesta qüestió, i a més el Raval, on certament són víctimes de la gentrificació més que cap altre lloc.
7: Víctimes d'aquesta especulació també, no?, que parla de ser una sèrie que està feta en català, que HBO també té aquesta versió doblada, però, sisplau, veieu la sèrie en català, que aquests doblatges al castellà a mi em deixen...
1: Costen una mica, costen una mica.
7: Sí, ja passa moltes sèries, però, bueno, en aquest cas HBO la tenim disponible en català, una sèrie que... Home, a part de destacar per la temàtica social, l'ocupació també, el que deia, l'especulació, els fons voltor, tot això, destaca moltíssim per l'estil que té, que és una sèrie clarament influenciada per les millors sèries dels últims anys, sobretot, et diria, una sèrie que hem parlat aquí, que tu has vist, que és Industry. Uh-huh. A nivell musical, a nivell de com està filmada, jo crec que Paul Rodríguez, que és el creador i director de la sèrie, si no ha vist Industry, em sorprendria bastant perquè s'assembla molt a la sèrie. En temàtiques no, però sí en estil.
1: Però està molt bé que es pugui treballar artísticament amb una temàtica que estem acostumats a veure...
7: D'una altra manera.
1: En plan, superdents, i mira que t'explico coses socials, i pot no. ser,
7: i
1: també d'acció tenir...
7: I aquí va en un ritme frenètic.
1: Bon
7: sí.
1: ritme, no?
7: I també crec que té referents a Succession i The Bear, Succession, ja que hi havia aquestes maneres de filmar Succession, amb zooms a càmera, com molt destacats, aquí també fa això, i al moment també, evidentment, la trama va d'una cuina, d'un restaurant familiar que porta més de 100 anys al Raval, i hi ha una miqueta també de manera de filmar i plans que és que semblen que estiguin afats de The Bear, també, no? I bueno, pues això, m'agrada aquestes referències també que les veiem a la televisió d'aquí espanyola i catalana, més concretament.
1: Actorazos,
7: no? I actorazos. Evidentment tenim el Sergi, ara me'n recordo, Sergi López, crec, el protagonista de Cirat, que el tenim per aquí també, però en general és un cas boníssim. Tenim el protagonista d'una de les mítiques sèries de la història de Catalunya, West Marley, i també per aquí, o sigui, bueno, és un seriote i, bueno, veurem on arriba, però en teoria de les principals apostes de la televisió nacional d'aquest 2026.
1: S'estan fent molt bones sèries, sí. I més a Espanya HBO. I a Catalunya.
7: HBO i Movistar aquí ho fan molt bé, sí.
1: Doncs aquesta sí que m'està atrapant.
7: Encara que només portem un capítol, això és el dolent, clar, fins que acabi la sèrie.
1: Pues jo m'espero, perquè jo porto molt malament el de no poder mirar el següent capítol i haver d'esperar una setmana. Això ho porto mal, fatal.
7: No passa, jo aviso sempre d'això, quan s'acaben.
1: Víctor, Jacint, moltíssimes gràcies. Us espero la pròxima setmana.
0: A vosaltres.
7: Ens veiem.
0: Adéu-siau.
1: Amb això posem punt i final al Rubí al dia d'avui. Tornem demà a partir de les 8 amb la Pamela Martínez.

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM. A Ràdio Rubí comença Musical Express. El programa on hi trobaràs totes les cançons que han fet història i que tenen una història al darrere. Esteu preparats per 60 minuts dels millors èxits de tots els temps? Comença Musical Express amb Francesc Vila.
1: Hola, què tal? Molt bona nit. Estàs sintonitzant Ràdio Rubí. Sintonitzes 99.7 FM. Sintonitzes Musical Express. Aquest programa que fem tots els dilluns de 9 a 10 del vespre. Meitat pop-rock dels 70s i 80s i meitat de programa de la millor música americana i del millor country. Rep una salutació ben cordial de que estarà, com sempre, punxant la música, Francesc Vila. Comencem avui el Musical Express amb música d'Ernest Tubb, que és tot un clàssic de la música country, acompanyat per, també per Loretta Lynn. Això es diu Swing That. Benvinguts a Musical Express.

t'han recordat música del gran Randy Travis. Això es diu Forever and Ever. Amen. Anem actualitzant-se cap ara, cap a lo més nou. Ara, de Colton Bowling. Això es diu Don't Come Home. Una peça realment impressionant.

0: Tots els dilluns de 9 a 10 del vespre, escolta Musical Express. Tots els èxits dels 70 i 80. Mitja hora de pop i rock i mitja hora de country. Combinat amb la millor American music. The only thing wrong with Saturday night is waking up on Sunday morning. Musical Express, amb Francesc Vila.
1: Tornem a trobar, tornem a retrobar el temps enrere. Hem escoltat el més nou de Colton Bowling, amb aquest Don't Come Home, i ara escoltarem una de les clàssiques de Johnny Cash. Això es diu The Man Comes Around.
2: And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse.

Estem recordant a un dels mestres de la country music. Ell és Johnny Cash. Això es diu The Man Comes Around. Segueixes con nos, Sintonia Musical Express. Des d'aquí, des de Ràdio Urbí 99.7 FM. Concretament, des de l'estudi número 2, on sonen aquestes ones del meu country directament cap a casa teva, al teu lloc de treball, al teu vehicle. Siguis on estiguis, sintonitza 99.7 FM. Ens anem ara cap a estrenar el nou treball del Ket, cantant de Milton Spring. Des de Virgínia Occidental ens arriba Vincent Neil Emerson. Nou treball, això es diu Blue Stars. Pity Bay, Louisiana, where the blue stars grow. I'm gonna find a happy place

0: a Louisiana girl.
1: Ens recorda que tens un correu electrònic al qual pots dirigir-te per si vols abans alguna cançó o fes alguna suggerència. musicalexpressruby@gmail.com musicalexpressruby@gmail.com.
2: T'agrada més el country de Melon i Cannon? O el que fa Cody Jinx? I'm an 18-wheeler with a throttle pin down. Potser els Mavericks. There goes my heart. O la música de Charlie Crockett. Sigui com sigui, els trobaràs tots a Musical Express. Dilluns, de 9 a 10 de la nit, Musical Express, perquè ens encanta la música.

Si et dic que es diu Billy Ray Cyrus, a millor no saps de qui parlem, però si et dic que és el pare de la Miley Cyrus, potser ara ja ens entenem. Billy Ray Cyrus, tot un clàssic. Achy, Breaky Heart. Ens anem cap a la música que es feia Jake Hooker. Això es diu Honky Tonk Stardust Cowboy.

Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop-rock dels 70 i 80 i on et portem la millor música country. Baby, lock the door and turn the lights down low. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express, perquè ens encanta la música.

del millor pop i rock dels 70s i 80s. Estàs escoltant un dels grans grups dintre del món del rock simfònic. Ells són els Camel, però amb una cançó bastant més comercial. Des dels seus The Single Factor, això es diu No Easy Answer, música dels Camel. Anem ara cap a la banda sonora de la pel·lícula Gris. Això es diu You Are The One That I Want.

A Ràdio Rubí els dilluns toca country. I was all but 22, I think at the time. Country que el pots gaudir amb un bon whisky. Jack Daniels, Johnny Walker, George Tickle, Jim Beam. Whisky que el pots combinar amb una bona dosis de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.

Vaig a fer-te una petita suggerència. Si et sobren 20 euros, que possiblement siguin menys, ja estàs tardant a comprar-te aquest treball de Bryan Adams, anomenat Reckless, perquè disfrutaràs d'allò. Only Night Love Affair, Run to You, Heaven, Somebody, Summer of 69, Kids Wanna Rock, It's Only Love i Long Home. Tot un gran repertori de la meva música del canadenc Bryan Adams, des del Reckless. Músic ara del que va ser saxofonista de la E Street Band, de la banda que acompanyava sempre el The Boss. Això es diu You Are a Friend of Mine, i és Clarence Clemons, el saxofonista, acompanyat per Jackson Browne.

Estàs escoltant Ràdio Rubí. Estàs sintonitzant 99.7 FM. Estàs escoltant Musical Express. Aquest programa que t'ofereix mitja hora de country i de música americana i mitja hora del pop-rock dels 70s i 80s. Cada dilluns de 9 a 10 del vespre. Ells són els Eagles. I això es diu Nightingale. Em recorda que tens un correu electrònic al qual pots dirigir-te per si vols demanar-nos alguna cançó o fer-nos alguna suggerència. musicalexpressrubi@gmail.com musicalexpressrubi@gmail.com Elton John. Això es diu Goodbye, Yellow Brick Road.

0: Des del comuniqué ens arriba Mark Knopfler i la seva banda, els Alice Streets. Això es diu Lady Writer.
1: Tots els dilluns de 9 a 10 del vespre, escolta Musical Express. Tots els èxits dels 70 i 80. Mitja hora de pop i rock i mitja hora de country. Combinat amb la millor American music. The only thing wrong with a Saturday night is waking up on Sunday morning. Musical Express, amb Francesc Vila.

0: Electric Light Orchestra, grup liderat per sempre amb Jeff Lynne. Des del Balance of Power, això es deia Calling America.
1: Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop-rock dels 70 i 80 i on et portem la millor música country. Baby, lock the door and turn the lights down low. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express, perquè ens encanta la música.
0: I amb la música de Mark Knopfler en solitari, amb aquesta peça anomenada Two Pairs of Hands, ja em despedeixo a tots vosaltres. Ha sigut tot un plaer acompanyar-vos. Salutacions ben cordials d'aquest com sempre punxant la música, Francesc Vila. Et deixo amb Dani Streets i que passeu una bona setmana. Perdó, et deixo amb Mark Knopfler i que passeu una bona setmana.

0: Ràdio Rubí, fes la teva.
1: Són les 5 de la matinada.

0: Són les 6 del matí.
1: Radio Rubí.
2: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
3: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
4: Ben trobades i ben trobats, estimats i estimades amigues, aquí al Rock and Classics, com sempre, mirant cap enrere per a veure quines cançons vam gaudir fa anys i les podem tornar a punxar per a posar-les de nou en relleu. Perquè, com sempre diem, el bon vi millora amb els anys i la música rock és un d'aquests casos en els quals sempre pots tornar a escoltar i reviure aquestes boniques cançons. Avui tornem a recuperar, com ja vam fer en l'anterior capítol del Rock and Classics, una selecció eclèctica de cançons que parlen de la nit. Cançons de tots els estils, de totes les èpoques, de totes les contrades, començant per ben a prop per casa nostra, amb el Sopa de Cabra. Aquest era el seu treball de debut, publicat el 1988, i apareix una cançó que es diu Aquesta nit. Podrem comprovar que la discografia tant de Sopa com de Gerard Quintana en solitari es tracta molt aquesta temàtica, la nit.

No és una cançó brillant de Sopa de Cabra, però bé, una excusa que tenim en aquest programa, com ja vam fer en l'anterior capítol, doncs és parlar d'aquestes cançons i escoltar-les que parlen de nit, com aquesta nit de Sopa de Cabra, des del seu treball de debut. Ja ha plogut molt des de llavors i doncs bé, aquest disc encara segueix sonant força fresc, això sí, amb un so que ja comença a quedar com molt enrere en el temps, una mica antiquat, oi? Bé, seguim amb més música de casa nostra i ara anem cap a Manresa, amb Els Gossos i La Nit S'Acaba. Des del seu, per mi, millor treball. El disc es deia Oxigen. Així sonava l'any 2007, Gossos. Gossos.

Quina és la millor cançó de la història? Rock and Classics, amb Esteve Llop.

La nit dona per parlar molt tant de festa com de forma més romàntica. En aquest cas, aquí anem a gaudir amb els Búhos. La nit està que crema, un tema recent, doncs, que ve ganes de ballar, d'aixecar-te, d'alçar-te i d'anar a prendre alguna cosa amb els amics, amb els familiars, fins i tot també passar-ho bé en una festa major, eh? Això és el que ens pot portar la música de Búhos, per exemple. Seguim amb més canya, en aquest cas anem cap a les guitarres elèctriques amb els Scorpions. Des del seu mític treball Love at First Sting, Big City Nights, Scorpions.

0: La millor música rock de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Seguim amb la mateixa dinàmica, però en aquest cas amb un estil musical absolutament diferent. Anem a finals dels 70, concretament al 1979, quan sortia el treball Regata de Blanc, de Police. Un tema que també parla de la nit, però amb aquest aire reggae pop que van explotar de manera tan interessant els britànics de Police. Bring on the night.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

Interessantíssima la música que feien els Police aquells finals dels 70, principis dels 80, amb temes com aquest Bring on the Night, un dels coneguts a la seva discografia, tot i que no tant com altres, com Message in a Barrel o Roxanne, per exemple. Canviem de nou d'estil, ara anem cap a un blues elèctric contundent, de la mà de Gary Moore, i aquest Cold Black Night.

0: Rock and Clàssics, els números 1 del rock de tots els temps.
1: Hem animat una mica el programa d'avui amb aquestes cançons força elèctriques i contundents. Anem ara al 1987 per escoltar des del treball, precisament amb el títol d'aquell any, el qual es va publicar, 1987, de Whitesnake, aquesta gran cançó, Children of the Night.

Ja fa uns quants anyets, prop d'una dècada i mitja, Carlos Santana va publicar un treball molt interessant. Era 100% de versions amb convidats especials. El disc es deia Guitar Heaven, The Greatest Guitar Classics of All Time. I apareix, per exemple, aquesta cançó original de Van Halen, que es diu Dance the Night Away, que interpreta amb la seva magistral manera de tocar la guitarra elèctrica Santana al costat del vocalista Pat Monahan. No és un vocalista especialment conegut, però val la pena que el conegueu, perquè té una veu realment espectacular. Ha col·laborat amb molts artistes i, de fet, només té un treball en solitari, però val molt la pena escoltar la veu de tenor de Pat Monahan amb temes com aquest Dance the Night Away. Més música dedicada a la nit. Avui al Rock and Classics anem baixant el ritme ja fins al final del programa d'avui i, a més, ens quedem a casa nostra escoltant música en català. Ara amb aquesta cançó dels Amelie que es deia Dia i Nit, perquè hi ha moments per fer de tot, tant de dia com de nit.

Jo diria que és la cançó més breu, més curta de Sau i una de les més dolces alhora, com si fos una cançó de bressol. Tanca els ulls, el tema que tancava, precisament, el seu treball Quina nit, el seu primer gran èxit de l'any 1990. Seguim amb més a temes nocturns i, com us dèiem al principi del programa, és curiós perquè hi ha alguns artistes que són molt prolífics en aquesta qüestió. Seguim en l'àmbit de Sau, anem amb un disc en solitari de Pep Sala, publicat l'any 2004, es deia Crítica de la raó pura i allà hi apareix aquest bonic Quan la nit dorm.

Quan la nit dorm, un altre de tants temes rodons de Pep Sala, des del seu Crítica de la raó pura, un recomanable treball discogràfic del De Vic. Ens acostem al final del programa d'avui, recta final, encara amb alguns temes més del nostre país que parlen de nit ara, amb l'ex Sopa de Cabra, tot i que ara ja no ex, perquè ja sabem que s'han retrobat en moltes ocasions i ara doncs tornen a estar girant els seus temes per celebrar el seu aniversari com a banda, des del seu Les Claus de Sal. Una llarga durada, molt interessant, reflexiu i adult, amb temes com aquest, Tota la nit. Amb aquest tema marxem. Gràcies per escoltar-nos. Ja sabeu que seguim actius a les xarxes socials i al nostre podcast. Adéu-siau.

les 12 van arribar la fada bona i ventafocs. En Tom i Jerry, la bruixa Calixta, Bambi i Moby Dick.

0: Ràdio Rubí, sempre al teu costat.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia, govern i sindicats d'educació tornen a reunir-se avui al migdia amb l'objectiu d'acostar posicions per aconseguir desencallar el conflicte obert. La trobada estarà centrada en les millores retributives, la matèria on es troba enrocada la negociació. El Departament d'Educació proposa augments dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per tots els docents. I en aquest context, precisament aquest matí, el govern aprovarà la creació de 1.800 places per a nous mestres, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent, amb l'objectiu de donar suport a l'escola inclusiva i abaixar ràtios a les aules. És una de les peticions que han exhibit mestres i professors als carrers durant les diverses mobilitzacions que demà continuen amb una vaga a tot Catalunya. Avui, qui fa aturada són els estudiants universitaris i de secundària, que se sumen a les reivindicacions dels docents. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 26 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. El sumari de la investigació del cas Zapatero situa la casa de l'expresident com a l'epicentre de la presumpta trama corrupta que investiga el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. El text, on Rodríguez Zapatero no apareix en cap conversa, revela que la UDEF va intervenir al despatx de l'expresident una caixa forta amb joies i rellotges. El govern aprova avui la convocatòria de 540 places de secretaris i interventors per als ajuntaments catalans. Aquesta oferta rècord servirà per dotar d'estabilitat els municipis més petits que, en molts casos, no disposen d'aquests càrrecs, fet que els complica la gestió del dia a dia. I a Girona, els Mossos d'Esquadra tenen en marxa des de primera hora d'aquest matí un operatiu per detenir els membres d'una organització criminal dedicada al cultiu de marihuana i a la distribució d'estupefaents. Un dels punts on s'estan fent escorcolls és en dos pisos del barri gironí de la Font de la Pólvora, però també en localitats properes. Dels esports, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha inclòs 9 futbolistes catalans en la convocatòria per al Mundial, un bloc amb gran pes del Barça que porta 8 jugadors. Destaca la presència de Joan Garcia, Gavi i Eric Garcia, que els acompanyaran els blaugranes Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamin Yamal i Dani Olmo. Entre els escollits també hi ha els catalans David Raya, Marc Pubill, Víctor Muñoz i Marc Cucurella. I entre la cultura us expliquem que la policia de Tarragona ha recuperat unes 300 caixes d'elements històrics que s'havia apropiat un arqueòleg. Material d'un gran valor patrimonial, com monedes de la Guerra del Francès de 1811, un capitell de culte de Tàrraco, epigrafies romanes de marbre o una àmfora de Riudoms. Després d'entregar-ho a la Generalitat per inventariar-ho i restaurar-ho, el consistori tarragoní espera que tot torni a la ciutat. Passen gairebé 3 minuts i mig de les 7 del matí. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. I, per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts, de moment sense incidències destacables. Parlem a hores d'ara, sobretot, de retencions habituals cap a la capital catalana, als seus accessos i voltants. Tenim ja 3 quilòmetres de lentitud cap al nus de la Trinitat per la C58 i la C33 en direcció a Barcelona. De retruc també hi ha afectacions a les dues rondes en sentit sud i en sentit nord. Tot i així, hi ha retencions en direcció Llobregat fins a la Vall d'Hebron per la B20 i fins la Barceloneta per la B10. Cap al Vallès també hi ha congestió a la AP7 a Barberà del Vallès en direcció Tarragona. Per la C58 des de Sant Quirze hi ha 4 quilòmetres de lentitud intermitent en direcció a la capital catalana i 1 quilòmetre de lentitud també en sentit sud a la C17 i C59 a Parets del Vallès i Caldes de Montbui. Per últim, al Llobregat tenim ja retencions des de l'enllaç amb la AP7 i la B23 a l'altura del Papiol, però també per l'A2 des de Pallejà pel que fa a les vies costaneres, retencions en sentit nord per Viladecans per la C32. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
2: I ara, temps pel temps, Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
4: Bon dia, un dimarts d'allò més tranquil pel que fa al temps. Per tant, ja comença la jornada amb molta calma i amb pocs núvols, alguns que s'han format cap a l'Ebre i, de fet, hi ha algun banc de boira, però d'una forma força local, sobretot al voltant del Delta. Aquestes nuvolades s'acabaran desfent aquesta tarda amb força sol a tot arreu i només cap al Pirineu tornaran a créixer alguns núvols una mica més potents, especialment al voltant del Principat d'Andorra o també cap al nord de Lleida. La temperatura no afluixa ni gota. De fet, aquesta tarda tornarem a estar a moltes poblacions entre els 27 i 34 graus. Una altra jornada de ple estiu. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Avui a les 12 del migdia es fa una nova reunió entre govern i sindicats per mirar d'acostar posicions en el conflicte educatiu. La trobada estarà centrada en les millores retributives. El govern proposa augments dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per tots els docents. La trobada també arriba al dia que el govern aprovarà la incorporació per al proper curs de prop de 1.800 nous mestres, personal d'atenció educativa i administratius, amb l'objectiu de reforçar les escola inclusiva i abaixar ràtios. Mentre no hi hagi acord, però, es manté el calendari de vagues. Demà mateix hi ha una vaga convocada, una nova aturada general de mestres i professors que afecta a tot Catalunya i els propers dies se'n faran 6 més repartides per territoris. Però les protestes dels docents s'hi afegeixen als estudiants que avui estan cridats a la vaga per donar suport a les reivindicacions laborals dels mestres i dels professors, així també com reclamar millores a l'educació pública. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha convocat vaga pels alumnes de secundària i universitaris de tot Catalunya i també del País Valencià. Des de primera hora del matí es preveuen accions reivindicatives arreu del territori. A més, s'han convocat manifestacions a Barcelona i València. A banda d'afegir afegir-se a les reivindicacions dels docents, els estudiants també reclamen una educació 100% en català i abandonar mesures com el pla pilot que introdueix Mossos d'Esquadra a les escoles. Un altre sector que està en vaga és el de les biblioteques i a partir d'avui aquesta vaga, aquestes aturades s'intensifiquen. La plantilla del Consorci de Biblioteques de Barcelona està cridada a fer vaga de forma indefinida des d'avui, una protesta que coincideix amb les setmanes prèvies a la selectivitat i els exàmens de final de curs. Les aturades es van iniciar a l'abril i fins ara s'han mantingut els dissabtes amb un seguiment massiu. A Barcelona han tancat 37 de les 40 biblioteques. Els treballadors reclamen horaris legals que permetin la conciliació i equiparació de condicions amb la resta del personal municipal. Ja fa 2 mesos que es mantenen negociacions, però sense avenços. També avui arrenca la presentació de la sol·licitud de preinscripció en línia per als cursos de formació professional a Catalunya, que es mantindrà oberta fins l'1 de juny. Educació incrementarà en gairebé 5.000 les places per al curs vinent i d'aquestes, al voltant d'un miler són de nou accés. L'augment es dona també per l'obertura de 6 nous ensenyaments i implica la contractació de 493 nous docents. Els nous cursos seran de seguretat per al sector ferroviari, serveis funeraris, arts de vidre, piragüisme en aigües tranquil·les, a més de 2 cursos d'especialització de serveis al núvol i de coordinació del personal en esdeveniments. Enguany hi haurà només 2 dates d'assignació. La primera serà el 10 de juliol i la segona el 24. A més, el departament incorpora una altra novetat, una proposta d'assignació alternativa de places lliures a aspirants que s'hagin quedat sense. La Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, la UDEF, situa la casa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com l'espai idoni per la canalització i la custòdia de les instruccions que s'enviaven a la presumpta trama corrupta que està investigant el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. Així ho revela el sumari publicat aquest dilluns, on Zapatero no apareix en cap conversa. Això sí, apunta que dins del domicili l'expresident disposava de major reserva i control de la informació i que podia planificar les instruccions més sensibles. A banda, El text revela que la UDEF va intervenir al despatx de l'expresident del carrer Ferraz de Madrid una caixa forta amb joies i rellotges, així com disc durs i algunes carpetes amb documentació amb noms d'empreses que apareixen en la investigació. En el capítol de reaccions, el portaveu autoritzat de Rodríguez Zapatero, Luis Arroyo, ha assegurat aquest dilluns a Televisió Espanyola que l'expresident està molt sorprès per les suposicions recollides a la interlocutòria judicial i els informes de la UDEF. També ha afegit que els informes estan plens de conjectures i ha atribuït les acusacions al context polític derivat de la seva defensa pública del president espanyol, Pedro Sánchez. I encara sobre investigacions que afecten l'entorn del govern espanyol, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil no ha trobat pagaments opacs ni comissions il·lícites en els comptes de la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. L'informe de conclusions finals sosté que la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta, tot i que apunta a irregularitats en la contractació de serveis pel desenvolupament del programari d'aquesta. L'UCO ha enviat aquest document al jutge Juan Carlos Peinado, que a finals d'abril va acordar processar-la per presumptes delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. A Catalunya, mentrestant, el govern aprova aquest matí en Consell Executiu la convocatòria de 540 places de secretaris i interventors per als ajuntaments. Avui s'aprova aquesta oferta rècord que ha de dotar d'estabilitat als municipis més petits que no disposen d'aquests càrrecs. La Judit Peñaranda, de TV Mataró, ens en dona més detalls.
5: Una oferta històrica que ja va anunciar el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i que ha de servir per dotar d'estabilitat els municipis més petits, que molt sovint no disposen d'aquests càrrecs. L'alcalde de Mataró i president de la Federació de Municipis de Catalunya ha recordat que no tenir aquests funcionaris pot arribar a frenar inversions, subvencions i tràmits urbanístics rellevants.
6: La manca de secretaris i interventors genera un greu problema per molts ajuntaments que veuen com la seva maquinària va molt més lenta o no pot portar a terme tots els projectes que els agradaria. Els serveis de les piscines a l'estiu, els casals d'estiu, són exemples doncs, que per un ajuntament petit doncs, que són molt, molt rellevants perquè ordenen tota la seva activitat estiuenca, les obres, no? Les obres de millora, de reurbanització, asfaltar, arreglar carrers, els projectes urbanístics, ara que se'n parla també tant de les urbanitzacions.
5: Aquesta és la primera oferta pública d'ocupació des que l'any passat el govern català va recuperar la competència de convocar els processos selectius d'aquests funcionaris municipals. Una primera passa que haurà d'anar acompanyada d'altres mesures per retenir el talent i evitar que quedin places vacants. Un altre factor a tenir en compte és l'alt percentatge de jubilació de les administracions. Bote diu que preveuen convocatòries recurrents també en d'altres sectors a banda de l'administració local, com els Mossos d'Esquadra o el professorat.
2: Al Penedès hi ha molts municipis petits que fa temps que denuncien també aquesta falta de professionals que els està afectant de ple. És el cas de Santa Fe del Penedès i Avinyonet, que comparteixen secretari. El Josep Maria Soler, de Penedès Televisió, ens explica com han encaixat aquesta nova oferta de places des d'aquestes dues localitats.
7: Molts municipis catalans, sobretot els més petits, fa molt temps que denuncien que la falta d'aquests perfils professionals els està afectant. L'alcalde de Santa Fe, un dels municipis més petits de l'Alt Penedès, és alhora president del Consell d'Alcaldies de la comarca i coneix molt bé aquesta problemàtica, tot i que el seu municipi no l'han patit. Tenen el que es coneix com un secretari acumulat, un secretari que té plaça a Avinyonet del Penedès i que comparteix hores amb Santa Fe del Penedès.
8: Un tema d'executius, des de llicència d'obres, poder-ho fer per junta de govern, tot això no, sense secretari no es poden convocar aquests òrgans reglats i, per tant, no pots, diguem-ne, prendre resolucions d'actes, diguem-ne, que siguin vàlids de cara, repeteixo, una llicència d'obres o dels acords que es passen per ple.
7: Jaume de Castro és el secretari d'Avinyonet i acumulat a Santa Fe. Assenyala que la manca de professionals ha portat els ajuntaments petits a buscar-se la vida.
9: És una figura que és necessària pel funcionament de l'Ajuntament. Bàsicament perquè dones fe dels òrgans, de les reunions dels òrgans col·legiats, de plens i juntes de govern. Si no n'hi ha la figura, no es pot fer.
7: L'anunci d'aquesta setmana d'oferta d'ocupació pública dona un respir als petits municipis, però també esperen que vagi acompanyada de finançament per poder pagar els professionals.
2: Gairebé és un quart de vuit del matí. La compra d'edificis sencers de més de 10 habitatges ha baixat un 31% l'últim any a Barcelona. A més, la signatura de contractes de lloguer de temporada va caure un 53% al quart trimestre del 2025 respecte de l'any anterior. Aquest fre relatiu de l'especulació s'ha constatat a través d'un informe de l'Observatori de l'Habitatge. Ens amplia les xifres i la informació l'Helena Molís, de BTV.
10: Segons dades de l'Ajuntament, l'any passat la compra d'edificis sencers de més de 10 pisos va baixar un 31% a la ciutat. Se'n van comprar 149, mentre que l'any anterior en van ser 217. Un altre dels efectes d'haver posat sostre als preus dels lloguers és que els pisos comencen a ser una mica més assequibles.
11: Això és l'efecte que persegueix la mesura com està dissenyada. És el reduir aquesta crisi d'assequibilitat que s'està produint els darrers anys, mentre a mitjà i llarg termini es van executar les mesures estructurals d'increment del parc social, de la inversió pública en habitatge.
10: Tot i això, els llogaters encara han de fer un esforç molt gran per pagar el lloguer, que se situa entre els 1.161 euros de mitjana al mes. Ara bé, segons l'Observatori, l'esforç encara seria més alt si els preus no estiguessin topats. El lloguer mitjà a Barcelona estaria entre els 1.300 i els 1.400 euros al mes.
2: A Terrassa, l'Ajuntament posa fil a l'agulla per fer front a la manca d'habitatge assequible al municipi. Actualment tenen un 7,7% d'habitatge públic al municipi i l'objectiu és arribar al 10% en els propers 5 anys. Per fer-ho, s'ha presentat el Pla Local d'Habitatge 2026-2031 amb un pressupost del 27,6 milions d'euros. És una crònica de Carme Contreras, de Canal Terrassa.
12: Per aconseguir-ho, desplegarà el Pla Local d'Habitatge 2026-2031, un document elaborat a partir d'una exhaustiva diagnosi de la situació a la ciutat i amb la participació de totes les forces polítiques, entitats i ciutadania. Està dotat amb un pressupost de 27,6 milions d'euros i concreta les passes a seguir. Tot plegat queda recollit en el Pacte Local de l'Habitatge que el ple municipal haurà d'aprovar divendres. La primera línia estratègica del pla és l'ampliació del parc d'habitatge posant sòl en dret de superfície per a privats amb condicions públiques. Això suposa una inversió de 113 milions i la construcció de 740 habitatges que s'entregaran fins al 2028. Cal afegir els pisos aportats a la Generalitat en dret de superfície i 48 solars que tenen una capacitat de construcció de 2.600 habitatges.
13: Això ens porta a que dels 6.811 habitatges que hi ha en l'actualitat, amb els 3.700 o 4.000 que es puguin construir, podíem arribar ben bé a més de 10.000 en l'any 31.
12: L'Ajuntament també té previst recuperar la construcció pròpia l'any 2030. La compra d'habitatge directe i per la fórmula de tanteig i retracte, acords amb grans tenidors i captació de pisos a través de la borsa de lloguer, amb incentius per a la propietat, entre d'altres mesures.
2: Operatiu policial en marxa a la província de Girona. Més de 600 agents dels Mossos d'Esquadra estan activats aquest matí per detenir els membres d'una organització criminal estable dedicada principalment al cultiu de marihuana en interiors i a la distribució de substàncies estupefaents. A més, també es relaciona la xarxa amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. La policia ha entrat en dos pisos del barri gironí de la Font de la Pólvora i també en altres localitats properes com Salt, Riudarenes, Cassà de la Selva o l'Escala. 5 persones han mort en accidents de trànsit a Catalunya en aquests 3 dies de cap de setmana llarg a moltes ciutats catalanes on aquest dilluns se celebrava la segona Pasqua. De les 5 víctimes, 3 eren motoristes. En aquest sentit, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha demanat als conductors de motocicletes que s'esforcin per respectar les normes de circulació, per reduir la sinistralitat i s'ha mostrat consternat per l'elevada mortalitat d'aquests darrers dies.
14: Però em vull referir als accidents. 5 víctimes mortals. No podem estar gens contents i més aviat estem doncs, bastant tocats en aquest sentit, com a Servei Català de Trànsit i els companys també de Mossos d'Esquadra de Trànsit.
2: Una de les víctimes d'aquest cap de setmana llarg ha mort a la carretera de Collformic, a Osona. És el segon motorista que perd la vida en aquest punt en menys d'un mes. Des de l'Ajuntament del Brull reclamen mesures de trànsit, ja que denuncien que la carretera s'ha convertit en un circuit on molts vehicles circulen a gran velocitat. Ens ho explica Guillem Rico, del Nou TV.
15: Un motorista va morir aquest dissabte a la carretera de Collformic, la BB-5301 al Brull. És el segon en 3 setmanes. El cap de setmana del 1 de maig, un altre motorista va perdre la vida a la mateixa carretera. Des de l'Ajuntament del Brull diuen que aquesta carretera s'està convertint en un circuit.
16: Ens preocupa perquè la via de la carretera de Collformic, que va des de Ceba fins a Santa Maria de Palautordera, és una via on hi transiten al cap de setmana ciclistes, gent que va d'excursió, famílies, gent que va al Mategar, gent que va al Pla de Calma, i és incompatible amb gent que vol fer servir la carretera de circuit. Hem reclamat diverses vegades a l'òrgan gestor del Parc Natural que veiem incompatible els valors i la gestió d'un parc natural amb que tinguem una carretera que a través d'aquest parc natural, que la qual no puguem regular ni actuar de cap manera sobre aquests vehicles que passen a alta velocitat.
15: El motorista que va morir dissabte és la 5a víctima mortal en el que portem dany a les carreteres d'Osona i el Lluçanès. Davant d'aquesta situació, des del consistori han demanat mesures al Servei Català de Trànsit.
2: Detectat un segon cas positiu d'antivirus entre els ingressats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Segons el Ministeri de Sanitat, el nou cas correspon a un contacte estret amb una altra de les persones contagiades amb qui compartia cabina al creuer Ondius. Després de confirmar que tenia el virus, el pacient ha estat traslladat a la unitat d'aïllament d'alt nivell del mateix centre hospitalari. El positiu presenta febrícula i una lleugera disminució de la saturació d'oxigen. I avui dimarts arrenca el 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores a Granollers. La ciutat ja està preparada per acollir més de 400 inscrits d'arreu del món amb la participació imprescindible de 200 tècnics, productors i voluntaris. Ens apropa tots els detalls la Ruth Rivera de Vallès Oriental Televisió.
17: El Congrés reivindica el paper educador de les ciutats i comptarà amb 14 ponents de renom internacional. Durant els matins oferiran conferències i diàlegs, mentre que a la tarda els experts visitaran projectes socials, culturals i educatius de Granollers.
18: Projectes que tenen un gran impacte i que tenen molt a veure amb allò que estem comentant al matí, és a dir, que estem treballant amb els eixos de creativitat, de sentit crític i de comunitat, no? I les farem a partir de les 5 de la tarda, de 5 a 6, i després al vespre el que viuran són les activitats socials, els sopars.
17: El programa també inclou més d'un centenar d'experiències educatives en 3 formats. Tallers, diàlegs en grups reduïts i pòsters. Tot plegat és el resultat de 2 anys de feina de l'Associació Internacional de Ciutats Educadores. L'associació, creada l'any 1990, agrupa centenars de ciutats d'arreu del món que es troben cada 2 anys en un congrés internacional. Una cita que per primera vegada se celebra a Granollers.
2: Nou minuts per arribar a 8:15. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha inclòs 9 futbolistes catalans en la convocatòria per al Mundial dels Estats Units, Mèxic i Canadà. Un bloc amb un gran pes del Barça, que porta 8 jugadors. Destaca la presència de Joan Garcia, Gavi i Eric Garcia, que acompanyaran els blaugranes Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo. En la llista dels 26 escollits també hi ha els catalans David Raya, Marc Pubill, Marc Cucurella i Víctor Muñoz. Per primer cop en la història del combinat no hi ha inclòs cap jugador del Real Madrid. De la Fuente explicava els motius d'haver seleccionat a Joan Garcia, que s'estrena en una cita internacional, i Eric Garcia, que torna a l'equip després d'haver quedat fora en els últims compromisos.
19: Creo que tenemos, insisto, yo estoy satisfecho, feliz, porque contamos en todas las demarcaciones, pero en esta especialmente, 3 porteros de una solvencia, una calidad y una trayectoria impresionante. Eric García ha estado conmigo en la sub-19, en la sub-21 y en los Juegos Olímpicos. Conozco a Eric. Sé el tipo de persona que es, no me genera la más mínima duda. Sé que va a venir, llega a este grupo, que es uno más de este grupo.
2: Una de les grans novetats a la llista és la convocatòria de Gavi. El blaugrana vivia amb eufòria el moment de conèixer que era un dels seleccionats després d'una temporada complicada per la greu lesió de genoll que l'ha apartat durant mesos dels terrenys de joc. Una notícia que va conèixer durant una sessió de recuperació a la ciutat esportiva i que va captar en vídeo Lamine Yamal. El descens del Girona a segona ha despertat la indignació de l'afició blanca i vermella. Després del partit contra l'Elx, molts socis van atribuir la mala temporada als errors en la gestió del club des de principi de curs. Els companys de TV Girona van recollir les sensacions dels seguidors a la sortida de Montilivi i ens ho explica el Bru Ortega.
20: Dimissió! Directiva! Dimissió! Directiva! Dimissió! aquests eren els càntics que s'escoltaven fora de Montilivi un cop acabat el partit. I és que no va poder ser, i el Girona torna a la Lliga i per Motion 4 temporades més tard. D'aquesta manera, els més afectats eren els diferents aficionats a la sortida de Montilivi un cop acabat el partit.
21: Crec que els culpables no agafaran la culpa i no canviarà res. L'any vinent continuarem igual.
22: Quan jugues amb foc tota la temporada, al final et cremes, i és el que ens ha passat.
23: Los que descendimos fuimos nosotros, los hinchas, nada más que eso.
24: Tinc ganes de plorar, sincerament, perquè nosaltres hem estat aquí amb la pluja, amb la fred i tots, i no jugar com han de jugar.
20: En aquest sentit, el club ja treballa per dur a terme una reestructuració profunda de l'equip per tal de poder lluitar amb garanties per tornar a primera divisió quan abans i no complicar més del que ja ho estarà amb el descens l'economia del club.
2: En bàsquet, el Joventut i l'Unicaja completaran avui el partit corresponent a la jornada 29, que es va haver de suspendre a la mitja part per problemes en el videomarcador de l'Olímpic de Badalona. El duel es reprendrà amb el resultat de 53-33 i amb els mateixos jugadors que hi havia inscrits per aquell partit, motiu pel qual la penya no podrà alinear el darrer fitxatge verd i negre, Yanis Morín. Les circumstàncies, però, han canviat perquè ara els de Dani Miret ja tenen la classificació per al play-off a la butxaca. El duel es reprendrà a les 8 del vespre. Us ho destacàvem en la portada. Important operació patrimonial de la Guàrdia Urbana de Tarragona. Ha recuperat fins a 300 caixes d'elements de diverses èpoques històriques que s'havia apropiat un arqueòleg. Tot va començar amb un correu electrònic d'un arqueòleg a la policia el 2022, que fins al 2025 no va prendre forma d'investigació. El mail alertava que un company de professió tenia exposat material patrimonial en un bar que regentava a Torredembarra. Tots els detalls en aquesta crònica de Biel Roquet, de TAC12.
25: Podrien ser monedes antigues qualsevol, però tenen un gran valor patrimonial i també sentimental a Tarragona. Són un miler de coure, de quart i mig i de 6/4, encunyades a la ciutat. La seva particularitat és que són de just abans del setge que va patir la ciutat el 1811, quan els francesos la van arrasar.
26: La seca estava aquí a Tarragona, però al seu període bèl·lic van decidir emportar-se-la cap a Mallorca. I possiblement aquesta és l'última encunyació, que el seu propietari es va amagar al casc antic, en un establiment que ara és un bar, abans era un forn de pa, les va amagar allà dins i se'n va anar cap a la catedral, i com ja sabem tots, allà a la catedral van morir tots.
25: Aquest és el més rellevant d'una operació conjunta entre la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra i la Fiscalia. Altres peces de valor són un capitell del recinte de culte de Tàrraco, epigrafies romanes de marbre encastades a la muralla o una àmfora de Riudoms. En total són 260 capses de material trobades a la torre i 50 més a la part alta de Tarragona. Tot intacte, tret d'algunes restauracions, perquè es creu que no s'ha venut res. Es vol que, després d'entregar-ho a la Generalitat per inventariar-ho i restaurar-ho, tot torni a la ciutat. Parlem d'un arqueòleg recentment jubilat amb mig miler d'excavacions a casa nostra des de 1991. El cas es troba en fase d'instrucció i se li imputen delictes per danys contra el patrimoni històric i apropiació indeguda continuada.
2: Les agrupacions corals humorístiques s'han apoderat dels carrers dels barris barcelonins de la Barceloneta i el Raval en la Festa dels Cors Muts. Amb una cercavila en què han participat una vintena de comparses, han celebrat el passat mariner i obrer d'aquests barris. Totes han exhibit elements de fusta i instruments relacionats amb la seva història.
1: La xarxa de comunicació local.
27: Tots els marroquins roben.
28: Ens treuen treballs.
29: Com a trans, et veuen com un monstre.
30: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
31: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
32: Una soledat, la gent gran.
33: Són gent que roben.
34: Paràssim, marimatxo.
35: Però si estic solo.
36: Terroristes.
37: Ve a menjar plàtans.
38: Tot això és odi. Aturem-lo.
39: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
40: Sabies que...
41: Tot i que el món del videojoc està integrat en les nostres vides, el cert és que aquest no té gaires anys. De fet, el primer videojoc de la història té uns 60 anys i necessitava un ordinador de la mida d'un armari de 6 portes per funcionar. Va ser desenvolupat per Christopher Strachey, un investigador de Cambridge especialitzat en la tecnologia de radar, que a final de la Segona Guerra Mundial es va fer amic d'Alan Turing, un dels pares de la informàtica moderna. el 1949, Turing, juntament amb altres científics, va presentar al món el Mark I, el primer ordinador capaç de memoritzar un programa i executar-ho. Intrigat per la seva nova tecnologia, Strachey va demanar a Turing una còpia del manual de programació de Mark I i després d'estudiar-lo va escriure el seu primer programa. Eren unes dames digitals i es podia jugar contra la màquina. La pantalla, un petit monitor de tub de raigs catòdics en blanc i negre, mostrava un tauler d'escacs amb peons. Els moviments es van ingressar a l'ordinador a través d'una màquina d'escriure connectada al cervell de l'ordinador. Quan el jugador humà feia el seu moviment, Mark I podia analitzar tots els moviments de contraatac possibles i jugar millor. El programari també tenia cert sentit de l'humor, perquè es burlava del jugador en cas de que els moviments fossin considerats particularment ingenus.
1: La xarxa de comunicació local.
0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que govern i sindicats d'educació tornen a reunir-se avui al migdia amb l'objectiu d'acostar posicions per aconseguir desencallar el conflicte obert. La trobada estarà centrada en les millores retributives, la matèria on es troba enrocada la negociació. El Departament d'Educació proposa augments dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per a tots els docents. I en aquest context, precisament avui, el govern aprovarà la creació de 1.800 places per a nous professors, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent, amb l'objectiu de donar suport a l'escola inclusiva i abaixar ràtios a les aules. És una de les peticions que han exhibit mestres i professors als carrers durant les diverses mobilitzacions que demà continuen amb una vaga a tot Catalunya. Avui, però, qui fa aturada són els estudiants universitaris i de secundària, que se sumen a les reivindicacions dels docents. De seguida us ho ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 26 de maig. El sumari de la investigació del cas Zapatero situa la casa de l'expresident com l'epicentre de la presumpta trama corrupta que investiga el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. El text, on Rodríguez Zapatero no apareix en cap conversa, revela que la UDEF va intervenir al despatx de l'expresident una caixa forta amb joies i rellotges. El govern aprova avui la convocatòria de 540 places de secretaris i d'interventors per als ajuntaments catalans. Aquesta oferta rècord servirà per dotar d'estabilitat els municipis més petits que, en molts casos, no disposen d'aquests càrrecs, fet que els complica la gestió del dia a dia. En uns minuts coneixerem el cas de l'Ajuntament de Vilalba Sasserra, al Vallès Oriental, que fa 5 mesos que té vacant la plaça de secretari. En parlarem amb el seu alcalde, en Joan Pons. I a Girona, els Mossos d'Esquadra tenen en marxa des de primera hora d'aquest matí un operatiu per detenir els membres d'una organització criminal dedicada al cultiu de la marihuana i a la distribució d'estupefaents. Un dels punts on s'estan fent escorcolls és en 2 pisos del barri gironí de la Font de la Pólvora, però també s'estan fent escorcolls en localitats properes com Salt, Caldes de Malavella o l'Escala. Dels esports, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha inclòs 9 futbolistes catalans en la convocatòria per al Mundial, un bloc amb gran pes del Barça que porta fins a 8 jugadors. Destaca la presència de Joan García, de Gavi i d'Eric García, que acompanyaran els blaugranes Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo. Entre els escollits també hi ha els catalans David Raya, Marc Pubill, Víctor Muñoz i Marc Cucurella. I en cultura, la policia de Tarragona ha recuperat unes 300 caixes d'elements històrics que s'havia apropiat un arqueòleg. Material d'un gran valor patrimonial, com per exemple monedes de la Guerra del Francès de 1811, un capitell de culte de Tàrraco, epigrafies romanes de marbre o una àmfora de Riudoms. Després d'entregar-ho a la Generalitat per inventariar-ho i restaurar-ho, el consistori tarragoní espera que tot torni a la ciutat. Passen gairebé 4 minuts de 7:45, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, retencions habituals en directe a Barcelona amb 3 quilòmetres de lentitud al nus de la Trinitat per la C58 i la C33. Cap al Vallès, congestió a l'AP7 a Barberà del Vallès en sentit sud, també per la C58 des de Sant Quirze direcció a Barcelona. Al Llobregat, cues des de l'enllaç amb l'AP7 i la B23 al Papiol, també per l'A2 des de Pallejà. Pel que fa al transport públic, hi ha endarreriments de més de mitja hora a la línia R2 Nord de Rodalies pel robatori de coure entre les estacions de Granollers Centre i Cardedeu. Tècnics d'ADIF treballen per resoldre la incidència que afecta la senyalització d'aquesta línia. I pel que fa al temps, ens espera un dimarts de ple estiu amb temperatures que oscil·laran entre els 27 i els 37 graus. Ens espera així un dia tranquil i calmat, amb pocs núvols. Alguns apareixeran, això sí, cap a l'Ebre, però aquestes nuvolades s'acabaran desfent. El sol predominarà durant la tarda a tot arreu i la temperatura no afluixarà.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Us ho dèiem, Suara, en la portada. Avui a les 12 del migdia es fa una nova reunió entre govern i sindicats per mirar d'acostar posicions en el conflicte educatiu. La trobada estarà centrada en les millores retributives. El govern proposa augments dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per a tots els docents. La trobada també arriba al dia que el govern ha d'aprovar la incorporació per al proper curs de prop de 1.800 nous docents, personal d'atenció educativa i administratius, amb l'objectiu de reforçar l'escola inclusiva i abaixar ràtios. Mentre no hi hagi acord, però, es manté el calendari de vagues. Demà mateix hi ha convocada una nova aturada general de mestres i professors que afecta a tot Catalunya i els propers dies se'n faran 6 més repartides per territoris. A les protestes dels docents s'hi afegeixen els estudiants que avui també estan cridats a la vaga per donar suport a les reivindicacions laborals dels mestres i dels professors, així com millores a l'educació pública. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha convocat vaga pels alumnes de secundària i universitaris de tot Catalunya i també del País Valencià. Des de primera hora del matí es preveuen accions reivindicatives arreu del territori. A més, s'han convocat manifestacions a Barcelona i València. A banda d'afegir-se a les reivindicacions dels docents, els estudiants també reclamen una educació 100% en català i abandonar mesures com el pla pilot que introdueix Mossos d'Esquadra a les escoles. Un altre sector que està en vaga és el de les biblioteques i a partir d'avui s'intensifica. La plantilla del Consorci de Biblioteques de Barcelona està cridada a fer vaga de forma indefinida a partir d'avui, una protesta que coincideix amb les setmanes prèvies a la selectivitat i els exàmens de final de curs. Les aturades es van iniciar a l'abril, recordem-ho, i fins ara s'han mantingut els dissabtes amb un seguiment massiu. A Barcelona han tancat 37 de les 40 biblioteques. Els treballadors reclamen horaris legals que permetin la conciliació i equiparació de condicions amb la resta de personal municipal. Ja fa 2 mesos que es mantenen les negociacions, però fins ara sense avenços. També avui arrenca la presentació de la sol·licitud de preinscripció en línia per als cursos de formació professional a Catalunya, que es mantindrà oberta fins l'1 de juny. Educació incrementarà en gairebé 5.000 les places per al curs vinent i d'aquestes, al voltant d'un miler, són de nou accés. L'augment es dona també per l'obertura de 6 nous ensenyaments i implica la contractació de 493 nous docents. Els nous cursos seran de seguretat per al sector ferroviari, de serveis funeraris, arts de vidre, piragüisme en aigües tranquil·les, a més de 2 cursos d'especialització de serveis al núvol i de coordinació del personal en esdeveniments. Enguany hi haurà només 2 dates d'assignació. La primera serà el 10 de juliol i la segona el 24. A més, el departament incorpora una altra novetat, una proposta d'assignació alternativa de places lliures a aspirants que s'han quedat sense plaça. Avui també us expliquem que la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, la UDEF, situa la casa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com l'espai idoni per la canalització i la custòdia de les instruccions que s'enviaven a la presumpta trama corrupta que està investigant el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. Així ho revela el sumari publicat aquest dilluns, on Zapatero no apareix en cap conversa. Això sí, apunta que dins del domicili l'expresident disposava de major reserva i control de la informació i que podia planificar les instruccions més sensibles. A banda, el text revela que la UDEF va intervenir al despatx de l'expresident del carrer Ferraz de Madrid una caixa forta amb joies i rellotges, així com discs durs i algunes carpetes amb documentació amb noms d'empreses que apareixen en la investigació. En el capítol de reaccions, el portaveu autoritzat de Rodríguez Zapatero, Luis Arroyo, ha assegurat aquest dilluns a Televisió Espanyola que l'expresident està molt sorprès per les suposicions recollides a la interlocutòria judicial i els informes de la UDEF. També ha afegit que els informes estan plens de conjectures i ha atribuït les acusacions al context polític derivat de la seva defensa pública del president espanyol, Pedro Sánchez. I encara sobre investigacions que afecten l'entorn del govern espanyol, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil no ha trobat pagaments opacs ni tampoc comissions il·lícites en els comptes de la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. L'informe de conclusions finals sosté que la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta, tot i que apunta a irregularitats en la contractació de serveis pel desenvolupament del programari d'aquesta. L'UCO ha enviat aquest document al jutge Juan Carlos Peinado, que a finals d'abril va acordar processar-la per presumptes delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. Aquest matí el govern aprovarà una oferta de 540 places per reforçar secretaris i interventors. Figures que són claus perquè un ajuntament pugui, per exemple, pagar factures, signar llicències o executar subvencions. Però absent en gran part dels pobles petits de Catalunya. 2 de cada 3 no en tenen. Al Vallès Oriental, a Vilalba Sasserra, per exemple, amb poc més de 700 habitants, fa 5 mesos que no tenen secretari. Com encaixen aquesta mesura?

0: i dona la legalitat a l'Ajuntament, o sigui, dona fe pública a l'assessorament legal, dona el control econòmic, o sigui, no es podien ni pagar les nòmines dels treballadors.
1: Quan un ajuntament petit queda sense aquesta figura, qui acaba fent el servei de secretari o d'interventor? Vostè mateix, amb quines limitacions i amb quins riscos?
0: Doncs, efectivament, el risc se'l pren l'alcalde i, bueno, et jugues al joc perquè al final es fa el mínim imprescindible. Ja vam comunicar que l'Ajuntament fa una aturada tècnica i es fa el mínim imprescindible, doncs, pagar les nòmines i els pagaments, doncs, de llums, d'aigua, perquè, bueno, el poble no es quedi aturat.
1: El govern anuncia, ho hem explicat ara, 540 places i un pla de 20 milions per reforçar municipis petits com el seu. Vostè hi veu una solució real? Arribarà a temps per a Vilalba Sasserra aquesta nova dotació?
0: Jo crec que amb aquesta dotació als municipis petits no ens arribarà gaire. Bàsicament perquè arribar a l'habilitació nacional són uns exàmens molt complicats i la majoria, doncs, suspenen. La majoria dels que es presenten suspenen, llavors no acaben d'arribar aquestes places als ajuntaments.
1: Doncs serà lamentable i, entre altres coses, suposo que hi poden jugar-s'hi coses importants. Precisament avui el govern també ha de donar detalls de la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles. Un ajuntament com el seu, el de Vilalba Sasserra, sense secretari, pot optar igualment o queda, com dèiem ara, en desigualtat de condicions davant dels consistoris que sí que disposen d'aquesta figura?
0: Bé, un dels problemes també més grans, i sobretot als municipis petits que vivim de les subvencions d'altres administracions, doncs és que sense la figura del secretari no es poden optar a aquestes subvencions. Per exemple, el dia 5 de juny acaba el termini perquè els plens municipals aprovin les subvencions d'aportacions el sou dels alts càrrecs, serien dels alcaldes i dels regidors que tenen dedicació, i si no es pot fer un ple perquè no podem fer un ple, doncs aquesta subvenció es perdria, igual que totes les altres que no podem multar cap de les subvencions.
1: Doncs ens queda clar el titular, eh? Tot i que és una dotació rècord de 540, diguéssim, nous secretaris o interventors, és clar que no és suficient i que potser caldrà renovar-la d'aquí un temps. Gràcies, alcalde, que vagi molt bé i sort.
0: Jo només voldria dir una cosa abans d'acabar, que la Diputació de Barcelona sí que ens està donant un recolzament puntual, doncs, per poder suplir aquesta carència, perquè sense ells ens fan un ple, doncs, per poder passar aquestes coses imprescindibles, tot i que està, doncs, molt lluny de les necessitats que tenim, però sense el seu recolzament de la Diputació no podríem continuar.
1: Encara estaríeu pitjor. Doncs gràcies, queda dit, sí. Alcalde, que vagi molt bé.
0: Molt bé, gràcies, bon dia.
1: Més coses, un 60% dels gironins utilitzen el català sol o combinat amb el castellà com a llengua habitual en les relacions socials, però només un de cada quatre el manté en les converses quan els responen en castellà. Aquest és un dels resultats de la primera enquesta d'usos lingüístics a la ciutat i que l'Ajuntament de Girona va encarregar a la Universitat de Girona. Ens ho explica el Marc Guibas.
2: Els resultats mostren el retrocés en l'ús social de la llengua a Girona, tot i que el 94,3% entenen l'idioma. Per a la realització de l'enquesta, l'organització ha fet 520 entrevistes a residents de la ciutat majors de 15 anys. El 60% de les respostes venen de persones nascudes a Catalunya, gairebé el 30% nascuts a l'estranger i el 10% restant a l'estat espanyol.
3: La feina que estem fent des de l'equip de govern, que és moltíssima i que no hem parat des del primer dia, doncs ens ha d'ajudar sobretot a sensibilitzar i a promoure l'ús social de la llengua catalana, perquè és sobretot allò on més podem incidir com a Ajuntament. A nivell normatiu nosaltres tenim limitacions clares, tot i que les intentem aplicar al màxim, i per tant la sensibilització, la difusió, la promoció de la llengua catalana sí que són elements centrals de la nostra acció política.
2: Així doncs, el consistori creu que els resultats estan molt per sota del que seria esperable i necessari.
1: Un altre consistori que vol fomentar l'ús del català és el de Lleida. Des de fa 2 anys, la Paeria ha impulsat 38 accions en el marc del Pla d'Ús de

0: català amb l'objectiu de convertir la ciutat en un referent en promoció i defensa de la llengua. Així, s'han fet activitats com taules tècniques, tallers de sensibilització o guies de normes i bones pràctiques, a més d'iniciatives en diversos barris de la ciutat. Paquita Sant Vicent és la comissionada per la llengua de la Paeria.
1: Especialment per al nou canvi de llengua, quan la persona a la que atenem, la persona que tenim a la vora, entén. Aquesta és una molt bona eina demanada des del començament per la taula tècnica interregidories i que és un exemple, ha de ser un exemple també per a tothom.
0: Operatiu policial en marxa a la província de Girona. Més de 600 agents dels Mossos d'Esquadra estan activats aquest matí per detenir els membres d'una organització criminal estable dedicada principalment al cultiu de marihuana en interiors i a la distribució de substàncies estupefaents. A més, també relaciona la xarxa amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. La policia ha entrat en dos pisos del barri gironí de la Font de la Pólvora i ha identificat a dues persones. Els agents també s'han desplegat per municipis com Riudarenes, que de la Selva, l'Escala o Sal. I 5 persones han mort en accidents de trànsit a Catalunya en aquests 3 dies de cap de setmana llarg a moltes ciutats catalanes on aquest dilluns se celebrava la segona Pasqua. De les 5 víctimes, 3 eren motoristes. En aquest sentit, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha demanat als conductors de motocicletes que s'esforcin per respectar les normes de circulació per reduir la sinistralitat i s'ha mostrat consternat per l'elevada mortalitat d'aquests darrers dies.
2: Però em vull referir als accidents. 5 víctimes mortals. No podem estar gens contents i més aviat estem doncs, bastant tocats en aquest sentit com a Servei Català de Trànsit i els companys també de Mossos d'Esquadra de Trànsit.
0: Un home que vivia en condicions precàries ha mort en un incendi a Cabrera de Mar, al Maresme. L'home malvivia en un magatzem situat als baixos d'un edifici. Quan els bombers hi van arribar, van trobar el cos sense vida de la víctima entre una acumulació de ferralla. I encara en el capítol de successos us expliquem que una baralla de matinada entre dos grups de joves a Lloret de Mar, a la Selva, ha acabat amb un noi de 19 anys detingut i 2 ferits greus per arma blanca. En la batussa hi van prendre part una 20ena de joves i va deixar 2 ferits més de caràcter lleu. I en una altra baralla, en aquest cas entre una 10ena de persones al barri d'Artigues de Badalona, un home va rebre una punyalada per l'esquena i va haver de ser traslladat a l'hospital. Els Mossos ja tenen identificats alguns dels participants. Detectat un segon cas positiu d'antivirus entre els ingressats a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. Segons el Ministeri de Sanitat, el nou cas correspon a un contacte estret amb una altra de les persones contagiades, amb qui compartia cabina el creuer Ondius. Després de confirmar que tenia el virus, el pacient ha sigut traslladat a la unitat d'aïllament d'alt nivell del mateix centre hospitalari. El positiu presenta febrícula i una lleugera disminució de la saturació d'oxigen. Deu minuts i arribarem a les 8 en punt. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha inclòs 9 futbolistes catalans en la convocatòria per al Mundial dels Estats Units, Mèxic i Canadà. Un bloc amb gran pes del Barça que porta fins a 8 jugadors. Destaca la presència de Joan Garcia, de Gavi i Eric Garcia, que acompanyaran els blaugranes Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo. En la llista dels 26 escollits també hi ha els catalans David Raya, Marc Pubill, Marc Cucuré i Víctor Muñoz. Per primer cop en la història del combinat no hi ha inclòs cap jugador del Real Madrid. Una de les grans novetats a la llista és la convocatòria de Gavi. El blaugrana vivia amb eufòria al moment de conèixer que era un dels seleccionats després d'una temporada complicada per la greu lesió de genoll que l'ha apartat durant mesos dels terrenys de joc. Una notícia que va conèixer durant una sessió de recuperació a la ciutat esportiva i que va captar en vídeo Lamine Yamal. De la Fuente explicava què l'havia portat a cridar el de Los Palacios.
3: La categoría humana que tiene este grupo de jugadores. Por eso Gavi es tan querido entre otros jugadores, o Lamine, o gente que cuando se lesiona un compañero graba en una red social, lo vamos a hacer por ti. Y celebro que sea así, celebro que se haya emocionado. y porque sé que la ilusión que le hace.
0: El descens del Girona a segona ha despertat la indignació de l'afició blanca i vermella. Després del partit contra l'Elx, molts socis van atribuir la mala temporada als errors en la gestió del club des del principi de curs. Els companys de TV Girona van recollir les sensacions dels seguidors a la sortida de Montilivi i ens ho explica el Bru Ortega.
4: Dimissió! Directiva! Dimissió! Directiva! Dimissió! Directiva! Dimissió!
5: Aquests eren els càntics que s'escoltaven fora de Montilivi un cop acabat el partit. I és que no va poder ser i el Girona torna a la Lliga i per Motion 4 temporades més tard. D'aquesta manera, els més afectats eren els diferents aficionats a la sortida de Montilivi un cop acabat el partit.
6: Crec que els culpables no agafaran la culpa i no canviarà res. L'any vinent continuarem igual.
7: Quan jugues amb foc tota la temporada, al final et cremes i és el que ens ha passat.
8: Los que descendimos fuimos nosotros, los hinchas, nada más que ellos.
9: Tinc ganas de plorar, sincerament, perquè nosaltres hem estat aquí amb la pluja, amb la fred i tots, i no jugar com han de jugar.
5: En aquest sentit, el club ja treballa per dur a terme una reestructuració profunda de l'equip per tal de poder lluitar amb garanties per tornar a primera divisió quan abans i no complicar més del que ja ho estarà amb el descens l'economia del club.
0: Lleida té una cita important aquest cap de setmana, la celebració de la tercera edició del Memorial Dani Rodrigo, un torneig de futbol femení que combina la competició i la formació, a més d'homenatjar tot un referent esportiu de la comarca. Ens ho explica el Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
10: Arriba la tercera edició del Memorial Dani Rodrigo, un torneig que enguany disposa de 24 equips, 8 dels quals són planters de primer nivell, com les de l'Atlètic de Madrid, la Reial Societat o el València, una edició en què destaca el retorn de l'Espanyol i la presència per primer cop del Betis.
11: És un memorial que s'ha consolidat com una cita atractiva que combinem la competició i la formació, perquè al final nosaltres una mica el que busquem des de la part esportiva és que sigui una festa del futbol femení.
12: Per a nenes que puguin jugar contra aquests equips el dia del torneig és com veure que les... Bueno, és el que venen a veure amb els equips de casa, amb els equips referents, de dir, ostres, jo també puc jugar contra un equip d'aquests.
10: Un torneig especialment important pel que fa a la visibilitat del futbol femení, a més de ser un homenatge a tot un referent de l'esport lleidatà. El torneig es disputarà aquest cap de setmana al Municipal de Recasens.
0: En bàsquet, el Joventut i l'Unicaja completaran avui el partit corresponent a la jornada 29, que es va haver de suspendre a la mitja part per problemes en el vídeo marcador de l'Olímpic de Badalona. El duel es reprendrà amb el resultat de 53 a 33 i amb els mateixos jugadors que hi havia inscrits per aquell partit, motiu pel qual la penya no podrà alinear el darrer fitxatge verd i negre, Yanis Morín. Les circumstàncies, però, han canviat perquè ara els de Dani Miret ja tenen la classificació per al play-off a la butxaca. El duel es reprendrà a les 8 del vespre. I avui també quedarà completat el quadre de semifinals de l'Hockey Lliga Masculina amb la disputa dels tercers partits de les sèries de quarts que queden per definir. A partir de 8:45 es jugaran el Calafell-Reus, l'Igualada-Voltregà i el Barça-Noia. L'entrenador blaugrana, Ricard Ares, i el porter Sergi Fernández expliquen com afronten la cita.
13: Sortir al 300%, guanyar-lo i continuar endavant. Sabem que hem de treballar bé, que hem d'estar en totes les fases del joc ben concentrats.
14: Estic convençut que el Palau respondrà, ho han fet sempre, i amb aquestes dates assenyalades segur que respondrà. I nosaltres, deixar-ho tot a pista, al final és una final. Qui guanya continua i qui perd marxa cap a casa fins l'any que ve.

0: L'esport.
1: Emocions, moments, situacions.
0: El futbol.
1: Sentiments, promeses, amor.
0: La Unió Esportiva Rubí.
2: Siento lo mismo por ti.
1: Uns colors, uns objectius, una cita amb la història.
0: Aquest dissabte, partit de tornada del play-off d'ascens a tercera ref. El Rubí haurà de guanyar en un camp on mai ho ha fet, el de la Pobla de Mafumet.
3: Esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para.

0: les 8 del matí i és 26 de maig. Bon dia, Rubí.
1: Rubí al dia.

La plantilla de Ficosa manté la pressió contra l'Ero a la planta de Viladecavalls i adverteix que podria endurir la vaga si no avancen les negociacions. Els sindicats denuncien manca de transparència, rebutgen les indemnitzacions proposades i asseguren que el seguiment de les protestes és massiu entre una plantilla amb més d'un centenar de treballadors de Rubí. En Comú Rubí ja perfila les municipals de 2027 amb Jordi Arnaiz com a candidat a l'alcaldia. La coordinadora nacional dels comuns, Candela López, va participar ahir en una assemblea local per donar suport al projecte i abordar amb la militància qüestions com una possible aliança amb Podem o l'auge de l'extrema dreta. I l'ermita de Sant Mus recuperarà aquest diumenge la figura del seu sant amb una rèplica feta amb impressió 3D i pintada artesanalment. El projecte culmina mesos de treball del Centre d'Estudis Rubinencs i del grup de col·laboradors del museu per revitalitzar aquest espai històric. I en esports, les noies del vòlei Rubí guanyen el Llinàs i aconsegueixen la permanència.

0: I primer volem conèixer quina és la previsió meteorològica i com estan a hores d'ara les carreteres catalanes. Començant pel temps, com sempre, amb Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia. Un temps completament tranquil, calmat, assolellat i calorós per les dates al llarg d'aquest dimarts. De fet, el matí comença molt agradable, si fa no fa com ahir, i ja perspectiva que aquest migdia i aquesta tarda tornem a arribar als 33-34 graus en alguns municipis del Pla de Lleida, també de la Ribera d'Ebre, en molts indrets del país, de 25 a 32 graus, i sempre amb domini clar del sol. Només aquest matí alguns núvols cap a l'Ebre i aquesta tarda cap al Pirineu lleidatà, de núvols que deixin tempestes poquets. Estem pendents a la xarxa.
0: I pel que fa al trànsit, connectam amb el RAC i amb Ferran Aràndiga perquè ens expliqui quina és la situació. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts destacant una incidència. Es tracta d'una avaria a la C25 a l'altura d'Espinelves, que en direcció Lleida talla un carril de circulació provocant poc menys d'un quilòmetre de lentitud. Si parlem, però, de les retencions amb més intensitat, parem l'atenció cap als voltants de la capital catalana. Trobem més de 6 quilòmetres d'aturades en tot el nus de la Trinitat, destacant la C58 amb retencions ja des de Sant Quirze, la C33 a Montcada i Reixac, o la B20 a l'altura de Santa Coloma de Gramenet, i cada retruc, doncs, ens deixa també força col·lapse amb intensitat a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. L'entrada també complica la circulació a la ronda de dalt des dels túnels de Vallvidrera, que continuen amb retencions de 3 quilòmetres. Cap al Vallès també trobem moltes cues, sobretot a la AP7, destacant aquesta intensitat de retencions que hi ha a la Roca del Vallès o també entre Montornès i Barberà en direcció Tarragona, o en sentit nord entre Sant Cugat i Cerdanyola. Trobem retencions també sobretot al punt del Papiol, en l'enllaç entre la AP7 i la B23 en direcció Barcelona, o també retencions, com dèiem, a la C17 amb 3 quilòmetres de cues a Parets del Vallès en direcció Barcelona, de la mateixa manera que hi ha 2 quilòmetres de lentitud també en aquest mateix sentit a Caldes de Montbui. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.

0: La plantilla de Ficosa Viladecavalls manté les mobilitzacions contra l'ERO plantejat per la direcció i adverteix que podria endurir la vaga si les negociacions continuen encallades. Els sindicats consideren insuficient la proposta de l'empresa, que ha rebaixat els acomiadaments previstos de 172 a 113 treballadors de producció i planteja un ERTO de 18 mesos per a 38 empleats d'enginyeria. Els representants dels treballadors asseguren que la plantilla manté un seguiment massiu de les protestes i que les accions actuals passen per bloquejar l'entrada i sortida de mercaderies de la planta per pressionar la direcció. Escolta'm la presidenta del comitè d'empresa, Soledad Beltrán.
1: Que las familias no tengan una merma económica tan potente como podían ser demasiados días de huelga juntos, entonces se consideró que parar la empresa a la hora de que entre mercancía y salga mercancía es parar la empresa también, porque aguantarán poco.
0: Els sindicats insisteixen que l'empresa continua sense justificar adequadament els acomiadaments i denuncien manca de transparència durant les negociacions. També rebutgen les indemnitzacions plantejades per Ficosa i reclamen mesures com prejubilacions i baixes voluntaris per reduir l'impacte social de l'expedient. A més, asseguren que la plantilla, de la qual en formen part 121 treballadors rovinents, està preparada per intensificar les mobilitzacions si no hi ha avenços a les reunions previstes aquesta setmana al Departament de Treball. Sentim ara el delegat sindical de la UGT a Ficosa, Òscar Mesa.
2: En principio estamos hablando de una empresa que está alegando causas productivas, aunque de momento las negamos, y por lo tanto no son económicas. Entonces, además, consideramos que si las cosas se quieren hacer bien con salidas no lesivas, recordamos que somos una plantilla, por desgracia, bastante envejecida. Entonces, creemos que un gran número de salidas se pueden adoptar sin ningún tipo de lesión.
0: Els representants sindicals també han anunciat que traslladaran el conflicte al Parlament per exposar la situació dels treballadors afectats i reclamar més implicació de les administracions. I seguim xerrant del món empresarial perquè l'empresa d'injecció d'alumini Ruffini s'ha declarat insolvent i afronta un segon concurs de creditors. Segons publiquen diversos mitjans especialitzats, el jutjat mercantil número 7 de Barcelona ja ha dictat la interlocutori que op al procés concursal. Ruffini, amb seu a Rubí i especialitzada en la injecció d'alumini, ja havia presentat un concurs de creditors l'any 2010, un procediment que es va donar per tancat al desembre de 2023 després de l'absorció de diverses societats del grup. Ara, 15 anys després del primer procés, la companyia torna a recórrer aquesta figura legal per reorganitzar el seu deute i evitar la fallida. El jutjat ha nomenat administrador concursal Josep Figueres Comas del despatx Figueres Legal. L'empresa dirigida per Guido Ruffini Forés compta amb una plantilla de 130 treballadors i disposa d'unes instal·lacions de 22.000 metres quadrats al polígon industrial de Can Jardí, la nostra ciutat. La situació econòmica de la companyia ja mostrava signes de dificultat. A finals de 2025, Ruffini va acomiadar 22 treballadors mitjançant un expedient de regulació d'ocupació. Segons les darreres dades disponibles, corresponents a l'any 2024, la facturació va caure un 25% respecte a l'any anterior fins als 15,6 milions d'euros i l'exercici es va tancar amb unes pèrdues d'1,8 milions. El procés concursal obre ara un període d'incertesa per a la plantilla i els proveïdors, mentre que l'administrador concursal analitza la viabilitat del negoci i possibles opcions de continuïtat. Malgrat la situació financera, els registres mercantils indiquen activitat recent de la companyia. Ruffini havia rebut una subvenció del Ministeri per a la transformació digital, havia estat auditada el juny de 2025 i el butlletí oficial de la propietat industrial va publicar el passat març la renovació de la marca de l'empresa. I a la plana política, la coordinadora dels comuns, Candela López, va assistir ahir a la tarda a l'assemblea local d'en Comú Rubí. Ho va fer per resoldre dubtes i tractar temes d'actualitat política nacional amb els membres del partit rubinenc, però també per formalitzar i donar suport a la candidatura de Jordi Arnaiz de cara a les eleccions municipals de 2027. Arnaiz va assegurar que encara estan en fase de negociació amb Podem per concórrer a les eleccions en una candidatura conjunta, però es va mostrar convençut que hi haurà entesa i va afirmar que totes dues formacions tenen ganes de continuar treballant plegades. Escoltam el candidat d'en Comú Rubí a l'alcaldia, Jordi Arnaiz.
3: Bueno, que això no és una regla matemàtica, això no ho tenim, no tenim posat així. Nosaltres el que sí que creiem que ha d'haver-hi renovació, creiem que ha d'haver-hi alternància, però no només de sigles, sinó també de projectes, i en aquest cas creiem que puc encapçalar un projecte que té molt a veure amb això que ara mateix necessitem en el nostre espai polític.
0: Per una altra banda, Candela López, que ja havia visitat Rubí fa unes setmanes per conèixer els seus projectes i va tornar ahir per proclamar de manera més formal la candidatura d'Arnaiz. L'escolta.
4: Però el que estic molt convençuda és que companys com el Jordi estan molt preparats, doncs, per entomar aquest repte, doncs, que ha de ser tornar a guanyar, no? I guanyar en aquest cas a Rubí per poder continuar governant la ciutat amb el bé que estan fent, perquè en realitat el que estan fent és molt important i ha de continuar. No es tracta només de, no? de fer-ho, sinó de poder tenir una visió a llarg termini.
0: López es va mostrar molt orgullosa de la feina que els comuns estan fent a Rubí en matèria d'habitatge i va assegurar que molts municipis voldrien tenir-los al capdavant d'aquestes polítiques. Durant l'assemblea, López també va apropar als militants als principals debats de la política nacional. Els membres del partit li van traslladar dubtes sobre una possible aliança d'esquerres a nivell nacional i sobre com fer front a l'extrema dreta. I l'ermita de Sant Mus tornarà a tenir la figura del seu sant. El Centre d'Estudis Rubinencs i el grup de col·laboradors del Museu de Rubí va anunciar ahir un projecte en el qual duen mesos treballant, la confecció d'una rèplica de la talla que es donarà en un acte solemne aquest diumenge. Quico Buil és membre del Centre d'Estudis.
5: Avui anunciem amb gran felicitat la culminació d'un projecte de gran simbolisme, la donació d'una rèplica a mida real de la imatge de Sant Mus. La imatge original dels anys 40, custodiada a l'església de Sant Pere, presenta un estat de conservació delicat que desaconsellava el trasllat permanent. Per això, el Centre d'Estudis Rubinencs ha apostat per una solució que uneix l'avantguarda tecnològica a la consciència ambiental.
0: Concretament, la figura s'ha creat mitjançant escanejat digital i impressió 3D utilitzant pla àcid polilàctic, un material sostenible derivat del midó de blat de moro. Ho ha fet de manera voluntari l'artista Josep Aguilar. També s'ha adequat la sala dels Exvots per ser un espai d'exposicions i es vol que a l'interior de l'ermita l'única que queda a Rubí pugui acollir un cicle de concerts de petit format. Jordi Vilalta és el president de l'entitat.
6: L'objectiu sempre ha estat clar des del primer dia, que és revitalitzar i dinamitzar l'espai, convertir-lo de nou en un punt de trobada cultural i social. És a dir, que aquí es fan exposicions, es fan petits concerts de petit format, revitalitzar i apropar una mica el que és l'ermita al poble de Rubí, que no estigui, encara que està una mica separada geogràficament, però apropar-la en el sentit de que la gent torni a venir aquí de tant en tant i gaudir d'aquesta ermita, no?
0: L'entrega i benedicció de la nova talla de Sant Mus tindrà lloc a l'ermita aquest diumenge a les 6 de la tarda.

0: En esports, bones notícies per l'esport rubinenc i començant pel vòlei rubí. Toni Bravo.
1: Les noies del vòlei rubí van aconseguir la permanència directa tercera catalana després d'imposar-se 1-3 a la pista del Llinàs en l'última jornada de la segona fase. Les rubinenques van perdre el primer set, 26-24, però van reaccionar amb molta solidesa. Van dominar els tres següents, 20-25, 17-25, 19-25. Amb aquesta victòria, les de Lino Salamanca tanquen la fase en tercera posició, 27 punts, encadenen 4 triomfs consecutius, confirmant una gran dinàmica a final de temporada. El Gavà B també manté la categoria, mentre que el Llinàs 5è haurà de jugar la promoció. I pel que fa a les promocions d'ascens, el 20B, això en futbol, fa un pas important cap a l'ascens a tercera després de guanyar per 2-3 al camp de l'Incresa Atlético B. Els rubinencs, recordem que van acabar segons del grup 25 de quarta catalana. El duel va emportar la iniciativa en el marcador i encara en la tornada amb avantatge. L'altra eliminatòria també va acabar en victòria visitant 1-2 entre el Papiol i el Sant Feliu del Llobregat. El duel decisiu per al 20B dissabte a les 6 a casa amb l'objectiu de certificar el pas a la final per l'ascens.

Continua el pols entre Ficosa i la plantilla de Viladecavalls. Els treballadors mantenen les protestes contra l'ERO i asseguren que intensificaran les mobilitzacions si les reunions previstes aquesta setmana no serveixen per desencallar el conflicte. El Consorci Sanitari de Terrassa ha traslladat temporalment l'activitat del centre Ferran Salses i Roig de Rubí després dels desperfectes causats pel temporal de fa dues setmanes. Les famílies denuncien anul·lacions de visites i més saturació en uns serveis de salut mental que ja estaven molt tensionats abans dels danys de l'edifici. El Casal de la Gent Gran de Rubí participarà aquesta setmana a la Fira Gran, el principal certamen dedicat a les persones majors de 65 anys. La coral, les sevillanes i les rondalles del casal formaran part d'una programació que reivindica una gent gran cada vegada més activa i participativa. En esports, el 20 B i la penya blaugrana Ramon Llorenç B segueixen lluitant a la promoció d'ascens de tercera catalana de futbol.

0: Continua el conflicte laboral a la planta de Ficosa. La plantilla manté les protestes contra l'ERO impulsat per la direcció i avisa que podria incrementar la pressió si les negociacions no avancen en els pròxims dies. L'empresa ha reduït la proposta inicial d'acomiadaments, que passa de 172 a 113 treballadors de producció afectats, i també planteja un ERTO de 18 mesos per a 38 empleats de l'àrea d'enginyeria. Tot i això, els sindicats consideren que les mesures continuen sent inacceptables. Els treballadors asseguren que el seguiment de la vaga és molt ampli i ara mateix una de les principals accions de protesta és el bloqueig de l'entrada i sortida de mercaderies de la fàbrica. Així ho explicava la presidenta del comitè d'empresa, Soledad Beltrán.
1: Que las familias no tengan una merma económica tan potente como podían ser demasiados días de huelga juntos, entonces se consideró que parar la empresa a la hora de que entre mercancía y salga mercancía es parar la empresa también, porque aguantarán poco.
0: Els representants sindicals anuncien que la direcció no ha justificat prou els acomiadaments i lamenta la manca de transparència durant tot el procés negociador. També rebutja les indemnitzacions proposades i reclamen alternatives com prejubilacions o baixes voluntaris per reduir l'impacte sobre la plantilla. Des dels sindicats recorden que entre els afectats hi ha 121 treballadors de Rubí i asseguren que no descarten noves mobilitzacions si les reunions previstes aquesta setmana al Departament de Treball no serveixen per desencallar la situació. Ho explicava el delegat sindical de la UGT a Ficosa, Òscar Mesa.
2: En principio estamos hablando de una empresa que está alegando causas productivas, aunque de momento las negamos, y por lo tanto no son económicas. Entonces, además, consideramos que si las cosas se quieren hacer bien con salidas no lesivas, recordamos que somos una plantilla, por desgracia, bastante envejecida. Entonces, creemos que un gran número de salidas se pueden adoptar sin ningún tipo de lesión.
0: Els representants dels treballadors també han anunciat que volen dur el conflicte al Parlament per demanar més implicació de les administracions i fer visible la situació que viu la plantilla. I el Consorci Sanitari de Terrassa ha traslladat temporalment des d'aquest dilluns l'activitat assistencial del Centre Ferran Salses i Roig de Rubí mentre revisa l'estat de les instal·lacions després dels desperfectes provocats pel temporal de fa dues setmanes. A partir d'ara, els usuaris del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil, el que coneixem com a CESMIG, del Centre de Salut Mental d'Adults i de l'Hospital de Dia, seran atesos al CAP Anton de Borja i Sant Genís, i també el cap de Sant Genís, volíem dir. El Consorci ja s'ha posat en contacte amb els pacients que tenien visites programades per informar-los del canvi. Recordem que el passat 12 de maig una forta tempesta va deixar més de 50 litres per metre quadrat a Rubí i va provocar danys importants a l'edifici del carrer Nou. Des d'aleshores, el CESMIG es manté tancat. La situació ha generat malestar entre les famílies afectades. Segons denunciaven la setmana passada, moltes visites s'estan anul·lant i d'altres es fan telefònicament, tot plegat en un centre que ja sofreix una elevada saturació i que és un dels més col·lapsats de Catalunya. Precisament, les famílies i la coordinadora per una sanitat pública es van concentrar la setmana passada per reclamar solucions urgents i accelerar el trasllat al nou edifici del barri del Progrés.
3: Lo que necesitamos es tener un espacio seguro para nuestra criaturas y desde luego el espacio viejo ha dejado de ser seguro y el nuevo parece que es una utopía y que nunca llega. Por el momento sabemos que únicamente faltan dos papeles y que parece que es imposible que se sienten a firmar estos dos papeles y necesitamos pedir que los firmen ya porque no puede ser.
0: Segons va confirmar el Consorci Sanitari de Terrassa a Ràdio Rubí, la previsió és que el trasllat al nou equipament es pugui fer durant el mes de juny. Mentrestant, asseguren que s'estan fent revisions tècniques i preventives a l'actual edifici afectat pel temporal. I a la plana de successos, la policia local de Sant Cugat del Vallès ha detingut dues dones i un home com a presumptes autors d'un robatori amb força. Segons expliquen els Mossos d'Esquadra en una nota de premsa, els policies santcugatencs van aturar un vehicle que circulava pel carrer Puig i Cadafalch i van trobar joies que presumptament acabaven de sostreure. La unitat d'investigació dels Mossos de la comissaria de Rubí va ocupar-se del cas i va poder relacionar els objectes que duien amb un robatori que hi havia hagut el mateix dia al carrer dels Margers. Els investigadors han pogut relacionar les persones detingudes amb un altre robatori amb força que va tenir lloc en un pis del carrer Sol, també a Sant Cugat del Vallès. La propietària de l'immoble va adonar-se quan tornava a casa seva que havien fet un forat al pany i una vegada de dins va trobar-se amb totes les habitacions regirades i que li havien robat les joies. Per aquest motiu, l'home i les dues dones van tornar a quedar detingudes com a presumptes autores d'un segon robatori amb força. La investigació continua oberta i no es descarta que es puguin relacionar amb altres robatoris. Els detinguts van passar a disposició judicial a Rubí. I Rubí s'ha convertit en l'únic municipi de Catalunya que participa en una prova pilot d'àmbit estatal per optimitzar la recollida i la gestió del residu tèxtil i del calçat. La iniciativa, que compta amb la col·laboració d'administracions, entitats socials i empreses, pretén preparar les ciutats per als futurs reptes de l'economia circular marcats per la Unió Europea. Actualment, només es recull de manera selectiva un 14% del residu tèxtil que es genera. La resta acaba sovint del contenidor gris de rebuig, impossibilitant la seva recuperació. Durant una entrevista a la Rubí al dia, Sònia Bermejo, tècnica de residus de l'Ajuntament, i Teresa Zamora, representant del Consorci de Residus, han destacat la importància de dipositar qualsevol teixit als contenidors taronges i verds de la ciutat. Escoltant Sònia Bermejo.
4: Llavors és important explicar a la ciutadania que tot el tèxtil, dona igual com sigui, estigui malament, siguin llençols, siguin tovalloles, qualsevol tèxtil, calçats, bolsos, complements, van al contenidor del tèxtil, no van al contenidor gris, que tothom llancem qualsevol cosa. Aquests residus han d'anar al contenidor, que nosaltres tenim la meitat de la ciutat taronja i la meitat verda, perquè tenim dos operadors, però ha d'anar en aquell contenidor, perquè d'aquesta forma arriba a les plantes i se'ls busca el tractament corresponent. Si està bé, doncs anirà a botigues de segona mà o a donacions, i si està malament, doncs es faran tractaments per reutilitzar aquell tèxtil d'una altra forma.
0: Per incentivar aquests hàbits, aquests dies s'està duent a terme la campanya Canvi d'Armari a diferents punts del municipi. El projecte pretén rompre amb la pràctica d'acumular roba que no s'utilitza i fomentar la seva reutilització o reciclatge. Des del Consorci de Residus, Teresa Zamora ha explicat que la campanya funciona des de fa un parell de setmanes i que cerca aprofitar el concepte del canvi d'armari.
5: Llavors, la idea del canvi d'armari també incorpora una mica aquesta idea de circular la roba, no? No només que dius, no portes la roba al contenidor quan et sembla que tens una peça que no, sinó que el concepte de fer canvi d'armari és revisar el que tens a l'armari i veure totes aquelles muntanyes de roba que tens que no t'has posat ni una vegada aquell any. Llavors, aquesta possibilitat de que aquesta roba pot tenir una segona vida, que alguna cosa que a tu no et va, que a tu no t'interessa, li pot ser molt útil a algú altre, i en aquest sentit, aquest és un canvi de mentalitat que es requereix, no? La Sònia també deia allò, fins i tot reduir el consum, sí, però sobretot canviar el concepte que tenim del consum que fem de la roba.
0: De cara a la tardor, l'Ajuntament té previst posar en marxa un nou taller de reparació tèxtil, batejat provisionalment com a Dijous Costuretes. I el casal de la gent gran de Rubí participa a la Fira Gran, la fira adreçada a les persones majors de 65 anys que fa aquesta setmana a la Farga de l'Hospitalet. Fira Gran arriba a la seva 27a edició. Comença demà i s'estendrà fins al divendres 29. Aquesta fira mostra recursos per a persones grans, així com activitats lúdiques que demostren que el col·lectiu de la gent gran és cada vegada més actiu. El director de Fira Gran, Juli Simón, ha explicat que les persones de més de 65 anys són cada vegada més actives.
6: En aquests 27 anys jo crec que sí que s'han canviat moltes coses envers de la gent gran, sobretot les ganes de participar. O sigui, actualment la gent gran vol participar, vol tindre veu, vol tindre presència en tots els aspectes de la societat, ja sigui el polític, l'econòmic, el social, el cultural, i deixar de ser invisibilitzada. Sembla que quan et facis gran, cada vegada t'invisibilitzen més.
0: El casal de la gent gran de Rubí ja fa anys que participa a Fira Gran mostrant les activitats que fan durant tot l'any. A Fira Gran 2026 es podrà veure la coral del casal, una demostració de sevillanes i un concert de rondalles. Tot plegat serà dijous 28 de maig. Els recursos que trobareu a Fira Gran es divideixen en 7 blocs temàtics: cultura, formació i oci, salut, noves tecnologies, esports, alimentació, cosmètica i serveis socials i institucions.

0: Informació esportiva encatxalada per la victòria important del vòlei rubí. Toni Bravo.
1: El vòlei rubí femení va aconseguir la permanència directa a tercera catalana gràcies a una victòria decisiva 1-3 a la pista del Llinàs. Tot i cedir el primer set, forma ajustada 26-24, les rubinenques van capgirar el partit amb un joc molt més ferm i efectiu, enduent-se els tres sets següents, 20-25, 17-25, 19-25. El triomf permet a les de Linus Salamanca acabar terceres, 27 punts, i completar una segona fase molt bona, amb 4 victòries seguides i una clara millora en defensa i en gestió dels moments decisius. El Gavà B també es queda a la categoria, mentre que el Llinàs haurà de disputar la promoció. Quan al futbol, el filial de la penya blaugrana Ramon Llorenç, que va acabar cinquè del grup 14, encarrila la promoció d'ascens a tercera catalana després de superar 2-0 la penya blaugrana Sant Cugat, segona del mateix grup, i atenció, 17 punts més que els blaugranes. 2 gols en 5 minuts a la segona part van donar un avantatge valuós als rubinencs en el partit d'anada disputat a Can Rosés. A l'altra eliminatòria, el Bar Gràcia va guanyar 2-1 al Mata de Perenc. La tornada del duel de la Penya B serà dissabte a les 6, amb l'opció de classificar-se per a la final de l'ascens.

0: butlletins informatius de Ràdio Rubí.
1: La Diputació de Barcelona ha publicat el seu informe
2: sobre... Els nous dispositius a Rubí és de poc més d'un milió d'euros.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
3: Entre la llista de municipis trobem la nostra ciutat. Aterrarà l'escenari del Teatre Municipal La Sala.
0: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de la FM i sempre a radiorubí.cat.

0: Quan passen 30 minuts de les 8 del matí, anem, com sempre, a saber quina és la previsió meteorològica per a la jornada d'avui, com sempre, també, de la mà del Lluïsmi Pérez, de la xarxa. Bon dia, Lluïsmi.
1: Bon dia. Un temps completament tranquil, calmat, assolellat i calorós per les dates al llarg d'aquest dimarts. De fet, el matí comença molt agradable, si fa no fa com ahir, i ja perspectiva que aquest migdia i aquesta tarda tornem a arribar als 33-34 graus en alguns municipis del Pla de Lleida, també de la Ribera d'Ebre, en molts indrets del país, de 25 a 32 graus, i sempre amb domini clar del sol. Només aquest matí alguns núvols cap a l'Ebre i aquesta tarda cap al Pirineu lleidatà, de núvols que deixin tempestes poquets. N'estem pendents a la xarxa.
0: I ara connectam amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga per saber com està la situació a les carreteres. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada avui dimarts destacant que tenim dues incidències actives. Parlem primer d'una avaria de ja fa una estona a la C25 a l'altura d'Espinelves en direcció Lleida, talla un carril de circulació, tot i que provoca només un quilòmetre de lentitud. La segona avaria en aquest cas ha estat a la AP7 entre Badia del Vallès i Mollet en direcció Tarragona, on també es talla un carril de circulació, però en aquest cas parlem de fins a 9 quilòmetres d'aturades en sentit sud. Al Vallès encara trobem retencions en direcció Barcelona, també a la C17 a Parets del Vallès o a la C59 a Caldes de Montbui. També retencions per la C58, que des de Terrassa deixen retencions fins a arribar en tot el nus de la Trinitat. També tenim entrada amb molta lentitud per la C16 des dels túnels de Vallvidrera, concretament des de la Floresta, tot i que també patim retencions en aquest punt també de Rubí en direcció la capital catalana. L'entrada des del Llobregat, sobretot per la B23, continua amb força col·lapse des de Mirassol, en aquest punt de la AP7, en l'enllaç amb la B23, en direcció Barcelona, que també deixa fins a 7 quilòmetres d'aturades cap a la capital catalana. De moment, això seria tot des del RAC. Molta paciència i bon dia.
0: Moltes gràcies, Ferran. Fins demà.
2: Fins demà, que vagi bé.

de Ficosa manté la pressió contra l'Ero a la planta de Viladecavalls i adverteix que podria endurir la vaga si no avancen les negociacions. Els sindicats denuncien manca de transparència, rebutgen les indemnitzacions proposades i asseguren que el seguiment de les protestes és massiu entre una plantilla amb més d'un centenar de treballadors de Rubí. En Comú Rubí ja perfila a les municipals de 2027 en Jordi Arnaiz com a candidat a l'alcaldia. La coordinadora nacional dels comuns, Candela López, va participar ahir en una assemblea local per donar suport al projecte i abordar amb la militància qüestions com la possible aliança amb Podem. L'ermita de Sant Mus recuperarà aquest diumenge la figura del seu sant amb una rèplica feta amb impressió 3D i pintada artesanalment. El projecte culmina mesos de treball del Centre d'Estudis Rubinencs i del grup de col·laboradors del museu. En esports, les noies del Voli Rubí guanyen el Llinars i aconsegueixen la permanència.

0: Plantilla de Ficosa a Viladecavalls manté les mobilitzacions contra l'ERO plantejat per la direcció i adverteix que podria endurir la vaga si les negociacions continuen encallades. Els sindicats consideren insuficient la proposta de l'empresa, que ha rebaixat els acomiadaments previstos de 172 a 113 treballadors de producció i planteja un ERTO de 18 mesos per a 38 empleats d'enginyeria. Els representants dels treballadors asseguren que la plantilla manté un seguiment massiu de les protestes i que les accions actuals passen per bloquejar l'entrada i sortida de mercaderies de la planta per pressionar la direcció. Escolta'm la presidenta del comitè d'empresa, Soledad Beltrán.
1: Que les famílies no tengan una merma econòmica tan potente como podían ser demasiados días de huelga juntos, entonces se consideró que parar la empresa a la hora de que entre mercancía y salga mercancía es parar la empresa también, porque aguantarán poco.
0: Els sindicats insisteixen que l'empresa continua sense justificar adequadament els acomiadaments i denuncien manca de transparència durant les negociacions. També rebutgen les indemnitzacions plantejades per Ficosa i reclamen mesures com prejubilacions i baixes voluntaris per reduir l'impacte social de l'expedient. A més, asseguren que la plantilla, de la qual en formen part 121 treballadors rubinens, està preparada per intensificar les mobilitzacions si no hi ha avenços a les reunions previstes aquesta setmana al Departament de Treball. Sentim ara el delegat sindical de la UGT a Ficosa, Òscar Mesa.
2: En principio estamos hablando de una empresa que está alegando causas productivas, aunque de momento las negamos, y por lo tanto no son económicas. Entonces, además, consideramos que si las cosas se quieren hacer bien con salidas no lesivas, recordamos que somos una plantilla, por desgracia, bastante envejecida. Entonces, creemos que un gran número de salidas se pueden adoptar sin ningún tipo de lesión.
0: Els representants sindicals també han anunciat que traslladaran el conflicte al Parlament per exposar la situació dels treballadors afectats i reclamar més implicació de les administracions. I seguim xerrant del món empresarial perquè l'empresa d'injecció d'alumini Ruffini s'ha declarat insolvent i afronta un segon concurs de creditors. Segons publiquen diversos mitjans especialitzats, el jutjat mercantil número 7 de Barcelona ja ha dictat la interlocutori que op al procés concursal. Ruffini, amb seu a Rubí i especialitzada en la injecció d'alumini, ja havia presentat un concurs de creditors l'any 2010, un procediment que es va donar per tancat al desembre de 2023 després de l'absorció de diverses societats del grup. Ara, 15 anys després del primer procés, la companyia torna a recórrer aquesta figura legal per reorganitzar el seu deute i evitar la fallida. El jutjat ha nomenat administrador concursal Josep Figueres Comas del despatx Figueres Legal. L'empresa dirigida per Guido Ruffini Forés compta amb una plantilla de 130 treballadors i disposa d'unes instal·lacions de 22.000 metres quadrats al polígon industrial de Can Jardí, la nostra ciutat. La situació econòmica de la companyia ja mostrava signes de dificultat. A finals de 2025, Ruffini va acomiadar 22 treballadors mitjançant un expedient de regulació d'ocupació. Segons les darreres dades disponibles, corresponents a l'any 2024, la facturació va caure un 25% respecte a l'any anterior fins als 15,6 milions d'euros i l'exercici es va tancar amb unes pèrdues d'1,8 milions. El procés concursal op ara un període d'incertesa per a la plantilla i els proveïdors, mentre que l'administrador concursal analitza la viabilitat del negoci i possibles opcions de continuïtat. Malgrat la situació financera, els registres mercantils indiquen activitat recent de la companyia. Ruffini havia rebut una subvenció del Ministeri per a la transformació digital, havia estat auditada el juny de 2025 i el butlletí oficial de la propietat industrial va publicar el passat març la renovació de la marca de l'empresa. I a la plana política, la coordinadora dels comuns, Candela López, va assistir ahir a la tarda a l'assemblea local d'en Comú Rubí. Ho va fer per resoldre dubtes i tractar temes d'actualitat política nacional amb els membres del partit rubinenc, però també per formalitzar i donar suport a la candidatura de Jordi Arnaiz de cara a les eleccions municipals de 2027. Arnaiz va assegurar que encara estan en fase de negociació amb Podem per concórrer a les eleccions en una candidatura conjunta, però es va mostrar convençut que hi haurà entesa i va afirmar que totes dues formacions tenen ganes de continuar treballant plegades. Escoltam el candidat d'en Comú Rubí a l'alcaldia, Jordi Arnaiz.
3: Bueno, que això no és una regla matemàtica, això no ho tenim posat així. Nosaltres el que sí que creiem que ha d'haver-hi renovació, creiem que ha d'haver-hi alternància, però no només de sigles, sinó també de projectes, i en aquest cas creiem que puc encapçalar un projecte que té molt a veure amb això que ara mateix necessitem en el nostre espai polític.
0: Per una altra banda, Candela López, que ja havia visitat Rubí fa unes setmanes per conèixer els seus projectes i va tornar ahir per proclamar de manera més formal la candidatura d'Arnaiz. L'escolta.
4: Però el que estic molt convençuda és que companys com el Jordi estan molt preparats, doncs, per entomar aquest repte, doncs, que ha de ser tornar a guanyar, no? I guanyar en aquest cas a Rubí per poder continuar governant la ciutat amb el bé que estan fent, perquè en realitat el que estan fent és molt important i ha de continuar. No es tracta només de, no? de fer-ho, sinó de poder tenir una visió a llarg termini.
0: López es va mostrar molt orgullosa de la feina que els comuns estan fent a Rubí en matèria d'habitatge i va assegurar que molts municipis voldrien tenir-los al capdavant d'aquestes polítiques. Durant l'assemblea, López també va apropar als militants als principals debats de la política nacional. Els membres del partit li van traslladar dubtes sobre una possible aliança d'esquerres a nivell nacional i sobre com fer front a l'extrema dreta. I l'ermita de Sant Mus tornarà a tenir la figura del seu sant. El Centre d'Estudis Rubinencs i el grup de col·laboradors del Museu de Rubí va anunciar ahir un projecte en el qual duen mesos treballant, la confecció d'una rèplica de la talla que es donarà en un acte solemne aquest diumenge. Quico Buil és membre del Centre d'Estudis.
5: Avui anunciem amb gran felicitat la culminació d'un projecte de gran simbolisme, la donació d'una rèplica a mida real de la imatge de Sant Mus. La imatge original de

0: doncs, per ser un espai d'exposicions i es vol que a l'interior de l'ermita l'única que queda a Rubí pugui acollir un cicle de concerts de petit format. Jordi Vilalta és el president de l'entitat.
1: L'objectiu sempre ha estat clar des del primer dia, que és revitalitzar i dinamitzar l'espai, convertir-lo de nou en un punt de trobada cultural i social. És a dir, que aquí, doncs, si es fan exposicions, si es fan petits concerts de petit format, doncs, revitalitzar i apropar una mica el que és l'ermita al poble de Rubí, que no estigui, encara que està una mica separada geogràficament, però apropar-la en el sentit de que la gent torni a venir aquí de tant en tant i gaudir d'aquesta ermita, no?
0: L'entrega i benedicció de la nova talla de Sant Mus tindrà lloc a l'ermita aquest diumenge a les 6 de la tarda.

0: En esports, bones notícies per l'esport rubinenc i començant pel vòlei rubí. Toni Bravo.
1: Les noies del vòlei rubí van aconseguir la permanència directa tercera catalana després d'imposar-se 1-3 a la pista del Llinàs en l'última jornada de la segona fase. Les rubinenques van perdre el primer set, 26-24, però van reaccionar amb molta solidesa. Van dominar els tres següents, 20-25, 17-25, 19-25. Amb aquesta victòria, les de Lino Salamanca tanquen la fase en tercera posició, 27 punts, encadenen 4 triomfs consecutius, confirmant una gran dinàmica a final de temporada. El Gavà B també manté la categoria, mentre que el Llinàs 5è haurà de jugar la promoció. I pel que fa a les promocions d'ascens, el 20B, això en futbol, fa un pas important cap a l'ascens a tercera, després de guanyar per 2-3 al camp de l'Incresa Atlético B. Els rubinencs, recordem que van acabar segons del grup 25 de quarta catalana. El duel va emportar la iniciativa en el marcador i encara en la tornada amb avantatge. L'altra eliminatòria també va acabar en victòria visitant 1-2 entre el Papiol i el Sant Feliu del Llobregat. El duel decisiu per al 20B dissabte a les 6 a casa amb l'objectiu de certificar el pas a la final per l'ascens.

Continua el pols entre Ficosa i la plantilla de Viladecavalls. Els treballadors mantenen les protestes contra l'ERO i asseguren que intensificaran les mobilitzacions si les reunions previstes aquesta setmana no serveixen per desencallar el conflicte. El Consorci Sanitari de Terrassa ha traslladat temporalment l'activitat del centre Ferran Salses i Roig de Rubí després dels desperfectes causats pel temporal de fa dues setmanes. Les famílies denuncien anul·lacions de visites i més saturació en uns serveis de salut mental que ja estaven molt tensionats abans dels danys de l'edifici. El Casal de la Gent Gran de Rubí participarà aquesta setmana a la Fira Gran, el principal certamen dedicat a les persones majors de 65 anys. La coral, les sevillanes i les rondalles del casal formaran part d'una programació que reivindica una gent gran cada vegada més activa i participativa. En esports, el 20B i la penya blaugrana Ramon Llorenç B segueixen lluitant a la promoció d'ascens de tercera catalana de futbol.

Continua el conflicte laboral a la planta de Ficosa. La plantilla manté les protestes contra l'ERO impulsat per la direcció i avisa que podria incrementar la pressió si les negociacions no avancen en els pròxims dies. L'empresa ha reduït la proposta inicial d'acomiadaments, que passa de 172 a 113 treballadors de producció afectats, i també planteja un ERTO de 18 mesos per a 38 empleats de l'àrea d'enginyeria. Tot i això, els sindicats consideren que les mesures continuen sent inacceptables. Els treballadors asseguren que el seguiment de la vaga és molt ampli i ara mateix una de les principals accions de

0: protesta és el bloqueig de l'entrada i sortida de mercaderies de la fàbrica. Així ho explicava la presidenta del comitè d'empresa, Soledad Beltrán.
1: Que las familias no tengan una merma económica tan potente como podían ser demasiados días de huelga juntos, entonces se consideró que parar la empresa a la hora de que entre mercancía y salga mercancía es parar la empresa también, porque aguantarán poco.
0: Els representants sindicals anuncien que la direcció no ha justificat prou els acomiadaments i lamenta la manca de transparència durant tot el procés negociador. També rebutja les indemnitzacions proposades i reclamen alternatives com prejubilacions o baixes voluntaris per reduir l'impacte sobre la plantilla. Des dels sindicats recorden que entre els afectats hi ha 121 treballadors de Rubí i asseguren que no descarten noves mobilitzacions i les reunions previstes aquesta setmana al Departament de Treball no serveixen per desencallar la situació. Ho explicava el delegat sindical de la UGT a Ficosa, Òscar Mesa.
2: En principio estamos hablando de una empresa que está alegando causas productivas, aunque de momento las negamos, y por lo tanto no son económicas. Entonces, además, consideramos que si las cosas se quieren hacer bien con salidas no lesivas, recordamos que somos una plantilla, por desgracia, bastante envejecida. Entonces, creemos que un gran número de salidas se pueden adoptar sin ningún tipo de lesión.
0: Els representants dels treballadors també han anunciat que volen dur el conflicte al Parlament per demanar més implicació de les administracions i fer visible la situació que viu la plantilla. I el Consorci Sanitari de Terrassa ha traslladat temporalment des d'aquest dilluns l'activitat assistencial del Centre Ferran Salses i Roig de Rubí mentre revisa l'estat de les instal·lacions després dels desperfectes provocats pel temporal de fa dues setmanes. A partir d'ara, els usuaris del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil, el que coneixem com a CESMIG, del Centre de Salut Mental d'Adults i de l'Hospital de Dia, seran atesos al CAP Anton de Borja i Sant Genís, i també el cap de Sant Genís, volíem dir. El Consorci ja s'ha posat en contacte amb els pacients que tenien visites programades per informar-los del canvi. Recordem que el passat 12 de maig una forta tempesta va deixar més de 50 litres per metre quadrat a Rubí i va provocar danys importants a l'edifici del carrer Nou. Des d'aleshores, el CESMIG es manté tancat. La situació ha generat malestar entre les famílies afectades. Segons denunciaven la setmana passada, moltes visites s'estan anul·lant i d'altres es fan telefònicament, tot plegat en un centre que ja s'ofereix una elevada saturació i que és un dels més col·lapsats de Catalunya. Precisament, les famílies i la coordinadora per una sanitat pública es van concentrar la setmana passada per reclamar solucions urgents i accelerar el trasllat al nou edifici del barri del Progrés.
3: Lo que necesitamos es tener un espacio seguro para nuestra criaturas y desde luego el espacio viejo ha dejado de ser seguro y el nuevo parece que es una utopía y que nunca llega. Por el momento sabemos que únicamente faltan dos papeles y que parece que es imposible que se sienten a firmar estos dos papeles y necesitamos pedir que los firmen ya porque no puede ser.
0: Segons va confirmar el Consorci Sanitari de Terrassa a Ràdio Rubí, la previsió és que el trasllat al nou equipament es pugui fer durant el mes de juny. Mentrestant, asseguren que s'estan fent revisions tècniques i preventives a l'actual edifici afectat pel temporal. I a la plana de successos, la policia local de Sant Cugat del Vallès ha detingut dues dones i un home com a presumptes autors d'un robatori amb força. Segons expliquen els Mossos d'Esquadra en una nota de premsa, els policies santcugatencs van aturar un vehicle que circulava pel carrer Puig i Cadafalch i van trobar joies que presumptament acabaven de sostreure. La unitat d'investigació dels Mossos de la comissaria de Rubí va ocupar-se del cas i va poder relacionar els objectes que duien amb un robatori que hi havia hagut el mateix dia al carrer dels Margers. Els investigadors han pogut relacionar les persones detingudes amb un altre robatori amb força que va tenir lloc en un pis del carrer Sol, també a Sant Cugat del Vallès. La propietària de l'immoble va adonar-se plaça quan tornava a casa seva, que havien fet un forat al pany, i una vegada de dins va trobar-se amb totes les habitacions regirades i que li havien robat les joies. Per aquest motiu, l'home i les dues dones van tornar a quedar detingudes com a presumptes autores d'un segon robatori amb força. La investigació continua oberta i no es descarta que es puguin relacionar amb altres robatoris. Els detinguts van passar a disposició judicial a Rubí. I Rubí s'ha convertit en l'únic municipi de Catalunya que participa en una prova pilot d'àmbit estatal per optimitzar la recollida i la gestió del residu tèxtil i del calçat. La iniciativa, que compta amb la col·laboració d'administracions, entitats socials i empreses, pretén preparar les ciutats per als futurs reptes de l'economia circular marcats per la Unió Europea. Actualment, només es recull de manera selectiva un 14% del residu tèxtil que es genera. La resta acaba sovint al contenidor gris de rebuig, impossibilitant la seva recuperació. Durant una entrevista a la Rubí al dia, Sònia Bermejo, tècnica de residus de l'Ajuntament, i Teresa Zamora, representant del Consorci de Residus, han destacat la importància de dipositar qualsevol teixit als contenidors taronges i verds de la ciutat. Escoltant Sònia Bermejo.
4: Llavors és important explicar a la ciutadania que tot el tèxtil, dona igual com sigui, estigui malament, siguin llençols, siguin tovalloles, qualsevol tèxtil, calçats, bolsos, complements, van al contenidor del tèxtil, no van al contenidor gris, que tothom llancem qualsevol cosa. Aquests residus han d'anar al contenidor, que nosaltres tenim la meitat de la ciutat taronja i la meitat verda, perquè tenim dos operadors, però ha d'anar en aquell contenidor, perquè d'aquesta forma arriba a les plantes i se'ls busca el tractament corresponent. Si està bé, doncs anirà a botigues de segona mà o a donacions, i si està malament, doncs es faran tractaments per reutilitzar aquell tèxtil d'una altra forma.
0: Per incentivar aquests hàbits, aquests dies s'està duent a terme la campanya Canvi d'Armari a diferents punts del municipi. El projecte pretén rompre amb la pràctica d'acumular roba que no s'utilitza i fomentar la seva reutilització o reciclatge. Des del Consorci de Residus, Teresa Zamora ha explicat que la campanya funciona des de fa un parell de setmanes i que cerca aprofitar el concepte del canvi d'armari.
5: Llavors, la idea del canvi d'armari també incorpora una mica aquesta idea de circular la roba, no? No només que dius, no portes la roba al contenidor quan et sembla que tens una peça que no, sinó que el concepte de fer canvi d'armari és revisar el que tens a l'armari i veure totes aquelles muntanyes de roba que tens que no t'has posat ni una vegada aquell any. Llavors, aquesta possibilitat de que aquesta roba pot tenir una segona vida, que alguna cosa que a tu no et va, que a tu no t'interessa, li pot ser molt útil a algú altre, i en aquest sentit, aquest és un canvi de mentalitat que es requereix, no? La Sònia també deia allò, fins i tot reduir el consum, sí, però sobretot canviar el concepte que tenim del consum que fem de la roba.
0: De cara a la tardor, l'Ajuntament té previst posar en marxa un nou taller de reparació tèxtil, batejat provisionalment com a Dijous Costuretes. I el casal de la gent gran de Rubí participa a la Fira Gran, la fira adreçada a les persones majors de 65 anys que fa aquesta setmana a la Farga de l'Hospitalet. Fira Gran arriba a la seva 27a edició. Comença demà i s'estendrà fins al divendres 29. Aquesta fira mostra recursos per a persones grans, així com activitats lúdiques que demostren que el col·lectiu de la gent gran és cada vegada més actiu. El director de Fira Gran, Juli Simón, ha explicat que les persones de més de 65 anys són cada vegada més actives.
6: En aquests 27 anys jo crec que sí que s'han canviat moltes coses envers de la gent gran, sobretot les ganes de participar. O sigui, actualment la gent gran vol participar, vol tindre veu, vol tindre presència en tots els aspectes de la societat, ja sigui el polític, l'econòmic, el social, el cultural, i deixar de ser invisibilitzada. Sembla que quan et facis gran cada vegada t'invisibilitzen més.
0: El casal de la gent gran de Rubí ja fa anys que participa a Fira Gran mostrant les activitats que fan durant tot l'any. A Fira Gran 2026 es podrà veure la coral del casal, una demostració de sevillanes i un concert de rondalles. Tot plegat serà dijous 28 de maig. Els recursos que trobareu a Fira Gran es divideixen en 7 blocs temàtics: cultura, formació i oci, salut, noves tecnologies, esports, alimentació, cosmètica i serveis socials i institucions.

0: Informació esportiva encatxalada per la victòria important del vòlei rubí. Toni Bravo.
1: El vòlei rubí femení va aconseguir la permanència directa a tercera catalana gràcies a una victòria decisiva 1-3 a la pista del Llinàs. Tot i cedir el primer set, forma ajustada 26-24, les rubinenques van capgirar el partit amb un joc molt més ferm i efectiu, enduent-se els tres sets següents, 20-25, 17-25, 19-25. El triomf permet a les de Lino Salamanca acabar terceres, 27 punts, i completar una segona fase molt bona, amb quatre victòries seguides i una clara millora en defensa i en gestió dels moments decisius. El que va bé també es queda a la categoria, mentre que el Llinàs haurà de disputar la promoció. Quan al futbol, el filial de la penya blaugrana Ramon Llorenç, que va acabar cinquè del grup 14, encarrila la promoció d'ascens a tercera catalana després de superar 2-0 la penya blaugrana Sant Cugat, segona del mateix grup, i atenció, 17 punts més que els blaugranes. Dos gols en 5 minuts a la segona part van donar un avantatge valuós als rubinencs en el partit d'anada disputat a Can Rosés. A l'altra eliminatòria, el Bar Gràcia va guanyar 2-1 al Mata de Perenc. La tornada del duel de la Penya B serà dissabte a les 6, amb l'opció de classificar-se per a la final de l'ascens.
2: L'esport.
1: Emocions, moments, situacions.
2: El futbol.
1: Sentiments, promeses, amor.
2: La Unió Esportiva Rubí.
3: Siento lo mismo por ti.
1: Uns colors, uns objectius, una cita amb la història.
2: Aquest dissabte, partit de tornada del play-off d'ascens a tercera ref. El Rubí haurà de guanyar en un camp on mai ho ha fet, el de la Pobla de Mafumet.
4: Esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para.

0: Cansat d'estar perdut a Netflix? Arriben els teus salvadors.
1: Tengo que encontrarla.
2: Al de sèrie parlem de la crem de la crem de les plataformes.
3: Creo que he descubierto algo increíble.
0: Cada dijous, a partir de les 6, amb Víctor Pérez i Núria Molina.
4: ¿A qué está esperando? Bienvenida a la rebelión.
5: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.
6: Tornen l'Estelma i Lluís de Ràdio Rubí. Quarta temporada de l'Inspira't i encara no ens han censurat. Això ja és un èxit.
7: Amb Cuca Fernández i Carmen Moreno descobrirem nous projectes, històries i persones que ompliran la teva setmana d'inspiració.
6: Escolta'ns tots els dimarts de 6 a 7 al 99.7 de la FM o a radiorubí.cat i que la inspiració t'agafi o no treballant.
8: Inspira't!
9: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
10: Sardanes d'autor, cada dissabte a 2:15 del matí a Ràdio Rubí.

Les 9 del matí i encetam 3 hores de la Rubí al dia amb unes hores que combinaran educació, consciència social i informació pràctica per al dia a dia. Començarem xerrant de cultura de pau i del paper transformador dels més petits. Entrevistarem Ruth Panicello, cap d'estudis de l'Escola Montessori, i Rosana Martín, directora de l'Escola Pau Casals, amb motiu del projecte Sí que és Pau, que es tracta d'una iniciativa que ha estat impulsada per l'Escola de Cultura de Pau i la Fundació Autònoma Solidària dins del programa Croma 2.0, en la qual els infants de les dues escoles han reflexionat sobre la guerra, la violència i la construcció de la pau. Tot seguit, a la secció de consum, xerrarem sobre transport aeri i viatges combinats, un àmbit que sovint genera reclamacions i dubtes. Repassarem quins són els drets i els deures dels viatgers i què cal tenir en compte abans de fer una reclamació. Després arribarà la secció d'esports amb el repàs de l'actualitat dels equips i competicions locals, i abans de canviar d'hora escoltarem una nova recomanació musical del Robert Fernández. A les 10 en punt obrirem el temps de debat amb la tertúlia conduïda pel Toni Bravo, avui amb Ania García, Martí Pujol i Gerard Moreno, per comentar els principals temes d'actualitat. I a partir de les 11, la recta final del programa tindrà una mirada més centrada en el benestar, amb Belén Tierno, que conversarà amb Núria Lujo i Rosa Maria Gibert del Centre de Teràpies Alternatives Renacer per xerrar de salut integral i benestar emocional. Començant!

0: Avui xerram del projecte Sí que és Pau, una iniciativa impulsada per l'Escola de Cultura de Pau i la Fundació Autònoma Solidària dins del programa Croma 2.0, en la qual han participat dues escoles de la nostra ciutat, l'Escola Montessori i l'Escola Pau Casals. Els infants han reflexionat sobre guerra, violència, pau i el seu paper com a agents transformadors. I, de fet, dijous passat van presentar tota aquesta feina a la UAB. Per conèixer més de prop aquest projecte, tenim amb nosaltres na Ruth Panicello, cap d'estudis de l'Escola Montessori, i na Rosana Martín, que és directora de l'Escola Pau Casals. Bon dia i benvingudes a les dues.
1: Bon dia, bon dia.
0: Per començar, com arriba aquest projecte a les vostres escoles i què vos fa pensar que val la pena participar-hi? Qui comença? Ruth?
2: Doncs,
0: Montessori?
2: Aquest projecte està dintre del CROMA, que és una extraescolar que està dintre del Pla Educatiu d'Entorn de l'Ajuntament de Rubí, i de fet aquestes temàtiques, els temes a tractar, ho proposen des de la universitat. I sí que és veritat que és una temàtica nova, que d'altres s'han repetit al llarg dels anys, com per exemple el treball de les plantes mutants, que apropen molt a l'alumnat al mètode científic, i aquest any han apostat una mica per treballar el tema de les guerres i apropar a l'alumnat a conèixer tot aquest món i a com actuar i no quin paper poden tenir ells per millorar una mica això.
0: Sovint pensam que temes com aquest són massa complicats pels infants, pot ser. Vosaltres creieu que els infants estan més preparats del que pensem per xerrar d'aquests temes?
1: Jo crec que sí. I els infants escolten la televisió cada dia, la vida, no?, també són conflictes i per tant aprendre a veure'ls, a resoldre'ls, també forma part de la seva formació. De fet, a l'escola, de manera transversal, tot això ja es treballa, no? Ja fins i tot els més grans tenen una assignatura, que és Educació Cívica i per la Pau, però és igual, de manera transversal, tots aquests temes també es treballen. El que passa que jo penso que aquí la gràcia d'aquest programa està en la intensitat amb què, com s'ha treballat, i també de quina manera, perquè ho han fet des del joc. I des del joc els infants és com millor aprenen, no?
0: Quina ha estat ara que explicaves de com s'ha fet, quina ha estat la metodologia que heu utilitzat? Com ho heu fet?
2: Doncs això, a través del joc. Han fet un total de 6 sessions que han treballat aquest tema i ho han fet a través de dinàmiques tan senzilles com podria ser que la monitora, en aquest cas, donava instruccions, no?, i l'alumnat havia de ser conscient de si aquestes instruccions s'havien de seguir o no, com per exemple ara poseu-li el dit a l'orella a un company o companya, no? Doncs prendré la decisió de dir ostres, això no ho puc fer, no? Doncs aquestes petites dinàmiques, a través d'aquestes l'alumnat ha pogut conèixer quines coses a gran escala després es poden traslladar a una guerra.
0: I què era més interessant, penseu, xerrar de guerra o treballar la construcció de la pau?
1: Bueno, ells han treballat en 4 àmbits fonamentals, que per exemple un era el boicot econòmic, no? A través del joc treballaven el boicot econòmic, l'economia de guerra, que significava el dret internacional humanitari i també l'objecció de consciència.
0: Déu-n'hi-do, quins clar, temes!
2: Nivell... Despesa militar també, que déu-n'hi-do.
1: Exacte, no? I la despesa militar. Què vol dir tot això? Que sí que hi havia un contingut molt, jo penso, molt important al darrere, que potser ells no han estat molt conscients, no? Tot i que ho han treballat amb aquestes paraules, però que a partir del joc ells han pogut prendre com decisions, no? De dir, bueno, què es pot fer contra l'economia de guerra, no? O per què funciona, o què necessita una guerra per funcionar? Doncs necessita un exèrcit, necessita diners, comprar armes, doncs tot això sí que va generant una consciència d'alguna manera, però ho han fet d'una manera lúdica i jo penso que el més bonic és que quan han fet el tancament i han fet un vídeo final, que és el que comentaves que s'ha presentat, no?, el dijous passat, doncs ells ho han pogut explicar tot això, no?, amb les seves paraules, no?, i allà és on veus que realment ha quedat, no?, el contingut que han anat treballant.
2: I al final és aquest aprenentatge amb sentit, que és el que busquem des dels centres educatius.
0: Hi ha hagut diferències en com ho ha viscut cada escola, o heu detectat alguna inquietud que sigui molt semblant, o heu vist moltes diferències entre ells?
2: Hi ha de tot. Al final la temàtica, no?, i el treball és el mateix a totes les escoles, però els infants són diferents a tot arreu. Llavors, les dinàmiques que es generen no sempre són les mateixes i els aprenentatges poden ser una mica diferenciats, però al final el producte final és el mateix i l'objectiu és el mateix, que és la part bonica. I també posar un comú el dijous amb totes les escoles del Vallès que hi han participat, doncs veus una mica com ha anat als altres centres.
0: Uh-huh. Hi ha alguna pregunta d'algun infant que us hagi deixat especialment sorpreses? Que s'hagin expressat en aquesta posada en comú, que diguéssiu, ostres, això no hagués dit mai que pogués passar per la ment d'un infant.
2: No, això potser també ho explicarien millor les monitores, que són al final les que estan vivint això des de dintre, no? Però ara mateix no...
1: No, jo ara mateix. Bueno, per exemple, l'objecció de consciència, no? No entenien, no? Com una persona pot anar a presó pel fet de no voler anar a la guerra, no? Era una cosa com que els hi xocava molt, no? No ho acabaven d'entendre, això. Uh-huh. Jo penso que potser és el que més els hi ha impactat, no? I com que han treballat a partir de referents concrets, de persones concretes, doncs quan explicaven la seva història la voluntària, la Ivet, en aquest cas, doncs ells és com, però com pot ser? Si tu no vols anar a matar ningú, com pot ser que tu vagis a presó, no? Era una mica per ells molt incomprensible.
0: Uh-huh. Uh-huh. Bueno, és que en realitat és incomprensible,
1: que és,
0: eh?
1: És que ho és, no? És que ho és, no? Des de qualsevol vessant.
0: Exacte. Els nins, amb aquesta manera de treballar aquestes temàtiques, han sabut, o sigui, heu percebut, han sabut traslladar el que viuen a casa o el que els hi expliquen a casa, el que ve. Abans me deies que a la tele ja veuen aquests conflictes. Els han sabut extrapolar en tota aquesta feina a partir del joc?
1: Sí, jo crec que sí.
2: Jo crec que ho tenen molt clar, més ara mateix, no? Hi ha grans conflictes encesos al món que ells vinculen molt amb això, perquè se n'està parlant a tot arreu i és inevitable vincular-ho. Sí, sí. Uh-huh. I de fet també han treballat, també han conegut històries d'activistes, no? Activistes de Gaza, activistes inclús d'aquí del nostre estat o d'altres llocs, i això també els fa vincular molt. Aquesta experiència propera i aquesta... conèixer-ho de primera mà, doncs això els fa vincular molt.
0: Uh-huh. Veient el vídeo enregistrat al Montessori, es veu moltíssima participació de l'alumnat. Penseu que és un tema que els ha engrescat?
2: Sí, jo crec que sí.
1: Totalment. Sí, sí, sí. De fet, s'engresquen bastant. El programa Croma, realment nosaltres fa molts anys que el duem a terme i té una valoració molt positiva, perquè, clar, són 12 nens només, és un grup petit. Pensem que està destinat a infants amb certa vulnerabilitat, per tant és una oportunitat d'èxit per ells també. I, clar, la connexió i el vincle que es fa amb el voluntari, que no oblidem que són voluntaris, estudiants voluntaris els que van allà, doncs és un vincle molt, molt, molt, molt gran. Aleshores, el clima de treball, el clima de connexió de qualsevol proposta que els hi fan, ja sigui la de les plantes mutants o sigui la de la pau, perquè fan com microprojectes al llarg de l'any, és molt gran. Vull dir, avui nosaltres tenim el tancament a l'escola, que és l'últim dia que faran la sessió, i estan molt nerviosos de que s'acabi, no?
2: I hi ha llàgrimes, també. Nosaltres el vam fer la setmana passada, el tancament, i realment hi ha molt vincle. I això facilita molt el treball i la feina.
0: Uh-huh. Com es trien les persones que participen en el projecte?
1: Nosaltres el que fem és parlar amb les tutories i una mica proposta dels tutors, una mica detectar quins infants se'n poden beneficiar d'aquest recurs, perquè al final no deixa de ser un reforç educatiu, perquè més enllà dels miniprojectes doncs es treballen hàbits d'estudi, tècniques d'estudi, i aleshores a proposta dels tutors doncs una mica fem la tria dels 12 infants. A vegades és complicat.
2: Sí.
1: A vegades. I altres vegades no en tenim prou, si hem d'anar convencent, vull dir, depèn dels anys també una mica, no?
2: També que sigui alumnat que en tingui ganes, i de vegades... Hi ha infants que comencen i després se'n despengen perquè no acaben, no els acaba d'interessar o no acaben de vincular amb el projecte, i de vegades costa, però quan ja tens el grup com estable, veus que funciona molt bé, i que entre ells, tot i que són de dos cursos diferents, uh-huh, perquè 5è i 6è, que fan un gran vincle i un gran grup, i treballen molt bé després.
0: Tornant al projecte Sí que és Pau, una de les idees fortes és que els infants també poden actuar com a agents de pau. Això què significa?
2: Doncs és facilitar, no, a que tot aquest procés de guerra o de conflicte d'alguna manera pugui anar rebaixant. El dijous passat, a la sortida, una de les activitats posteriors que els van fer a l'exposició van tenir tres activitats. Una d'elles era... simulava que estaven els infants a un conflicte, no? I estaven per parelles, i una de les dues persones de la parella havia d'acompanyar a la del darrere, no? I actuar una mica com a agent de pau, guiant-lo una mica per dintre del conflicte. Però és complicada entendre que està... aquest rol és difícil.
0: Uh-huh. Ara anava a preguntar-vos, una vegada ha pres aquest rol, heu vist si es trasllada al dia a dia de l'escola?
2: Sí, però és que és una cosa que ja treballem molt de forma transversal, però això ho reforça molt.
1: Jo penso que és una activitat més, no? I sí que aquests infants tindran una consciència, no, d'aquests temes potser més específica, però no sé, nosaltres en concret, que ja es treballa com a tema transversal, que també fem filosofia a l'escola, tot el tema del pensament crític, no, a partir de certes situacions, és el que també ajuda a generar aquesta resposta en un moment donat, no? Jo crec que això ve a enriquir altres projectes que es fan a l'escola.
2: Totalment.
1: I dintre dels grups penso que també sí que seran uns elements, aquests infants que han pogut gaudir d'aquest programa, no? Seran els elements que potser sí que lideraran en algun moment alguna conversa o podran donar una opinió més informada, no?, sobre aquests temes a la resta dels grups. O sigui que penso que encara potser és una mica d'hora perquè acaba de tancar-se el projecte, però potser sí que a la llarga són infants que a l'hora d'opinar sobre aquests temes tindran un bagatge que podran compartir, no?
0: Mm-hmm. Abans m'explicàveu que és un tema que també treballeu de manera transversal a les escoles. Educar per la pau avui és més difícil que fa uns anys?
1: Jo crec que sí, perquè el nivell de complexitat dels centres en general ha augmentat, i penso que, tot i que les escoles sempre treballen per la resolució positiva de conflictes, per tot el benestar, no podem estar aïllades de tot el que passa fora, no? I l'ambient potser més de crispació o més de tensió que es viu a fora realment després influeix, no?, el que es pot viure a les escoles. Sí que és veritat que a les escoles tenim la nostra manera de treballar, els nostres projectes, que van encaminats a això, al benestar dels infants i a treballar, doncs, això, la resolució positiva dels conflictes, la no violència, però és cert que és molt complicat.
0: Uh-huh. Dijous passat m'explicàveu això, que havíeu anat a l'Autònoma per posar en comú amb totes les altres escoles que havien dut a terme aquest projecte. Com va ser l'experiència? Com la vareu viure, vosaltres, tant del Montessori com del Pau Casals?
2: Molt bé, és una jornada de tancament que l'alumnat espera amb moltes ganes, no? Després de tot aquest curs treballant, poder-ho posar en comú amb altres escoles, doncs és una cosa que els agrada molt. Passar el dia a la universitat, perquè al final també no oblidem que el projecte Croma és això, és apropar l'escola a la universitat, no? I crear aquestes oportunitats i aquestes ganes de l'alumnat de seguir estudiant i de seguir formant-se. I anar a un lloc com la universitat, amb una sala d'actes gran, i després veure el campus, doncs això els agrada molt i els enriqueix molt. I veure com ho han treballat els altres centres també.
0: Mm-hmm. Des del Pau Casal, com ho vareu viure?
1: Nosaltres, els nens, bueno, van encantats, això és el primer, que els hi encanta. A més, els hi regalen una samarreteta, que van tots iguals, amb la mateixa samarreta del Croma. I anar a la universitat és tota una experiència, no? Perquè són infants que han anat a l'institut, potser a 6è, quan fem el traspàs, no?, de primària a secundària, però no, és un espai que desconeixen absolutament. Clar, anar allà a la universitat, veure nois grans i noies grans, veure un espai que els hi ensenyen això, les instal·lacions, on poden veure espais de laboratori, espais que potser tampoc no han vist mai, no? I l'experiència, no?, de viure una activitat diferent fora de l'aula, en un ambient diferent, on ells són els protagonistes, no?, perquè els hi fan allà al saló d'actes a una taula gran, seuen tots amb els micros i una pantalla supergran al darrere on estan exposant el seu projecte, és una experiència que difícilment obliden, no? I a més passen tot el dia allà amb la seva voluntària i amb els mestres que acompanyen. Vull dir, clar, és tota una experiència anar allà. Mm-hmm. Vull dir, ja, molt bé.
0: També hi havia, com dèieu, en aquest projecte estudiants universitaris que estaven implicats. Aquesta connexió universitat-escola funciona bé?
2: Sí, sí, molt bé.
0: És profitosa.
2: Funciona molt bé, sí.
0: A banda d'aquest projecte que estem destacant avui, de Sí que és Pau, això em dèieu que forma part d'un projecte més gran, que és el Croma 2.0. Des de quan participeu en aquest Croma 2.0?
2: Fa molts anys, ara ja.
1: Potser des del 2014.
0: Déu-n'hi-do!
1: Molts anys. Sí, sí, nosaltres hem participat, hem valorat sempre que era un projecte de molta qualitat, que realment té un bon seguiment, perquè tenim trobades puntuals, tenim seguiment dels infants gairebé setmanal, de com funciona, de com estan anant, es fa un seguiment de les criatures. I després els projectes que ens proposen també ens els comuniquen a l'inici de curs, que sempre tenen a darrere un suport d'una entitat de molta referència. I aquests projectes, doncs, a l'anterior a aquest, per exemple, van fer un robot, i havien de fer un circuit elèctric, havien d'aconseguir que el robot que s'encenguessin els ulls, que, bueno, vull dir, són tot propostes molt manuals també, molt manipulatives, i són de molta qualitat. Ara també estaven amb experiments de plantes i, bueno,
2: sí.
1: Sí, són coses que els motiva moltíssim i els nens estan engrescats perquè és molt diferent el que es pot fer a lo millor a vegades a l'escola, no? Amb 12 nens és molt...
2: I que hi ha una molt bona referència al darrere de l'autònoma, i ens explicaven que són projectes que de vegades aprofiten o de vegades estan específicament pensats per al Croma. I tot i que els puguin aprofitar, els apropen a l'alumnat de 5è i 6è, que això és el més important, que estan molt ben pensats i hi ha molt bon seguiment.
0: Mm-hmm. Perquè amb el Croma vos proposen els projectes i podeu triar, o vos venen donats i és el que...
2: Venen donats, ja, però hi ha molt bona feina al darrere, o sigui, és que és... A cegues diríem que sí, perquè tots els anys ha funcionat molt bé.
1: Mm-hmm. Venen donats perquè també ells es reuneixen, no?, amb les persones, amb les entitats de referència que col·laboren voluntàriament amb el programa, i aleshores fan la proposta en funció d'aquests sponsors, diguem, que tenen, no?, que els ajuden. A nosaltres ens semblen bé perquè, ja dic, cada any és que han estat un èxit, sempre.
0: Quants projectes són cada any?
1: El primer trimestre fan un projecte com que és més de vincle, de fer grup, no és tant de fer un producte final.
2: Que és on han fet el tema del robot i han treballat les emocions a través d'aquest robot.
1: Com se sent,
2: sí.
1: I després crec que són un parell.
2: Sí, després han fet el de les plantes mutants, que és aproximació al mètode científic. I
0: que aquest ja s'havia fet un altre any.
2: Aquest ja s'havia fet, n'hi ha alguns que el repeteixen. De fet, fa un parell d'anys va ser el que van exposar a la sortida de la universitat.
0: Uh-huh.
2: I van veure tots els laboratoris, on tenien totes les plantes.
1: Va ser molt xulo, això, també. Mm. I aquest any, doncs, aquest és el darrer. Avui ja tanquem el projecte i...
0: Ara que ja sé que encara falta fer balanç i tal, però ara que heu vist tot el projecte, penseu que és un projecte com el de les plantes que s'hauria de tornar a fer?
1: Jo penso que sí, és un tema supervigent, no?
2: Sí, sí.
1: D'actualitat, i a més penso que encara que no hi hagués cap conflicte al món, que això és molt difícil, penso que educar la cultura de la pau sempre és un potencial pels infants, no? Perquè al final els preparem per tenir això, una mirada crítica, una mirada cap al món del conflicte des de, pues això, des de la pau.
0: Si vos haguéssiu de quedar amb una frase o un aprenentatge que vos ha deixat tot el conjunt del Croma, quin seria? Difícil, eh?
1: Per mi la pau és possible. Només falta que hi hagi les ganes, no? De les persones que potser provoquen, o dels interessos, no?, que provoquen les guerres, no? Però que és possible, segur.
0: Uh-huh. I en el cas de la Ruth?
2: El nom del projecte jo crec que és molt, molt encertat. Sí que és Pau.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs Ruth i Rosana, moltíssimes gràcies per venir avui a explicar-nos aquest projecte en el que heu participat, i vos esperam per properes accions, perquè en feu moltes, eh?
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Moltíssimes gràcies per convidar-nos.
0: Vinga, gràcies, adéu.
2: Adéu.
1: Adéu.

0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí. La primera en informació local. Sempre al teu costat.
1: L'esport.
2: Emocions, moments, situacions.
1: El futbol.
2: Sentiments, promeses, amor.
1: La Unió Esportiva Rubí.
3: Siento lo mismo por ti.
2: Uns colors, uns objectius, una cita amb la història.
1: Aquest dissabte, partit de tornada del play-off d'ascens a tercera ref. El Rubí haurà de guanyar en un camp on mai ho ha fet, el de la Pobla de Mafumet.
4: Esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para.
0: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
5: La plaça Pompeu Fabra ha recuperat la normalitat després de diversos mesos acollint un assentament humà de persones sense sostre. I encara hem de parlar d'un altre succés del cap de setmana, perquè ahir al migdia es va produir un incendi en un edifici de 6 places del carrer Lope de Vega.
0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
6: Com cada any, després de les vacances d'estiu, el cinema català tornarà al Teatre Municipal La Sala. De moment ja coneixem dues de les pel·lícules que s'inclouen en la nova temporada del cicle.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
7: Cansat d'estar perdut a Netflix? Arriben els teus salvadors.
8: Tengo que encontrarla.
9: Al de sèrie parlem de la crem de la crem de les plataformes.
10: Creo que he descubierto algo increíble.
7: Cada dijous, a partir de les 6, amb Víctor Pérez i Núria Molina.
11: ¿A qué está esperando? Bienvenida a la rebelión.
0: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí amb el comerç de proximitat.
12: Empieza la semana con buena vibra y conversaciones reales. En el brunch hablamos sin filtros de lo que de verdad importa. Salud, bienestar y emociones. Los lunes, historias reales que te inspiran en un espacio para ti.

0: L'enjoc és...
1: Futbol.
2: Bàsquet.
1: Hoquei.
2: Handbol.
1: Waterpolo.
2: Tenis taula.
1: Rugbi.
2: Voleibol.
0: A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
3: Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local.
4: Tornen l'Estelma i Lluís de Ràdio Rubí. Quarta temporada de l'Inspira't i encara no ens han censurat. Això ja és un èxit. Amb Cuca Fernández i Carmen Moreno descobrirem nous projectes, històries i persones que ompliran la teva setmana d'inspiració.
5: Escolta'ns tots els dimarts de 6 a 7 al 99.7 de la FM o a radiorubí.cat i que la inspiració t'agafi o no treballant.
4: Inspira't!
6: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre, a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.

0: de consum, volem xerrar d'un tema que cada estiu i moltes vegades al llarg de l'any també genera moltes consultes i reclamacions als viatges, especialment als vols i als viatges combinats. I és que les reclamacions sobre el transport aeri continuen creixent i ja superen fins i tot altres sectors tradicionals de reclamació, com podria ser la telefonia en alguns territoris. Jo, que sóc de Mallorca, les reclamacions per problemes amb els vols superen de lluny els temes de telefonia que abans estaven molt a l'alça. Molta gent desconeix quins són els seus drets i en aquest sentit, per poder posar-hi llum, tenim en nosaltres la tècnica de l'OMIC, Maite Checa. Bon dia i benvinguda.
1: Bon dia.
0: Quan xerrem de transport aeri, quins són els problemes més habituals que s'ofereixen a les persones consumidores, als usuaris d'aquests avions?
1: Bé, els problemes més habituals són les cancel·lacions i els retards. Temps enrere havia hagut molt problema amb pèrdues de maleta, amb maletes malmeses, amb overbooking... Però ara les qüestions que més consultes porten a l'OMIC, sobretot, són les... Consultes, sobretot, dic perquè moltes vegades amb les prèvies, amb les reclamacions prèvies, ja queden els temes resolts, no? Però sí, les consultes que més tenim de tema de transport aeri són aquestes dues, cancel·lacions i retards.
0: Molta gent no sap que amb més de 3 hores de retard es pot tenir dret a compensació econòmica. En quins casos es pot aplicar això i en quins casos no?
1: Bé, sempre que hi ha un retard, a partir de 2 hores ja tenim dret al dret d'assistència, per entendre'ns. Estan a l'aeroport, només que hi hagi un retard de 3 hores ja t'han de donar, tens dret a que et donin begudes, menjar... Si has de passar la nit, t'han de donar un hotel... Això també hi ha gent que no ho sap, encara que sembli mentida. Però ja a partir de les 3 hores sí que tens dret a indemnització, depenent també de la distància del vol, si són vols intracomunitaris o extracomunitaris, i també també tens dret a... Bueno, vull dir, no sempre tens dret a compensació, sinó quan la cancel·lació ha estat provocada o el retard per coses que la companyia hauria pogut evitar. És a dir, quan es donen circumstàncies extraordinàries que no depenen de la companyia, llavors aquí la companyia no té obligació de compensar.
0: Que això ho diuen moltíssim, eh? És que això són circumstàncies extraordinàries que...
1: S'ha de demostrar, ho han de demostrar. Uh-huh. Una circumstància extraordinària pot ser, per exemple, que a l'aeroport de destí hi hagi una vaga, per exemple. Això no depèn de la companyia aèria, perquè s'han trobat que allà el personal de l'aeroport estan fent vaga, per tant és una circumstància extraordinària. Però si la vaga l'està fent els treballadors, l'estan fent les persones treballadores de la companyia aèria amb la que has de volar, això sí que s'entén que es podria haver evitat. Per tant, això no seria una circumstància extraordinària i algunes vegades ho han volgut colar per aquí, no?
0: Exacte. I si fos una vaga de treballadors del mateix aeroport, no de la teva companyia, però sí de l'aeroport?
1: No. Sí, això seria extraordinària també, perquè això no té a veure... Això afecta a totes les companyies. Per tant, sí que seria una circumstància extraordinària. O, per exemple, que has de sortir volant, però el vol surt a tal hora, però resulta que l'avió l'han de fer un manteniment perquè han tingut en un vol... s'ha afectat un ocell, que això a vegades passa, ha afectat un motor i ho han de reparar. Això seria una circumstància extraordinària també, perquè és un fet fortuït, no?
0: Sí, que no s'ha pogut evitar. I si hi ha, ara poso una casuística, i si hi ha, per exemple, una vaga en un aeroport secundari, o sigui, un aeroport per al que tu no hauries de passar, però aquell avió venia d'allà i tu has d'anar a una altra banda i se te retrasa perquè hi ha una vaga en aquell altre aeroport i el teu avió no arriba en aquella...
1: A veure si entenc bé la pregunta. És a dir, tu has de fer escala?
0: No, tu surts d'un punt, sí. Vale? I l'avió, els avions no estan al lloc on moltes vegades venen d'altres ciutats que no tenen res a veure ni de la ciutat de sortir d'origen ni de la ciutat de destí.
1: Sempre és que... Sempre has de tenir en compte tot allò que la companyia no pot evitar. Uh-huh. Si és una cosa externa a la companyia, uh-huh, no té obligació de compensar. Uh-huh. Això és la base. Pensar tot el que la companyia pugui evitar, uh-huh, si succeeix, uh-huh, i la companyia ho podia evitar, vale, t'ha de compensar.
0: Exacte. O sigui, el punt clau és que la companyia ho pugui evitar o no ho pugui, exactament, evitar. També, com deies abans, hi ha moltes queixes pel tema de l'equipatge de mà i els suplements inesperats, el tema de maletes, el tema de que te perden la maleta. Anem per parts. Pel tema de l'equipatge de mà, quins drets tenim?
1: Bé, això és un tema que suscita moltes consultes i també és veritat que ens hem trobat que hi ha normatives que es contradiuen, llavors és complicat, però sí que seguim nosaltres les directrius de l'Agència Catalana del Consum. Per exemple, el tema és tens dret en vols que porten a terme l'estat espanyol, tens dret a pujar un equipatge de mà de forma gratuïta, sense cap tipus de complement ni suplement ni res, vull dir, t'entren al preu, sempre i quan compleixis els mínims que exigeix la companyia de pes, de volum, etc. Això ja ho sabem, allò de
0: sí.
1: Però en principi és un equipatge de mà que no te l'han de cobrar. Llavors aquí sempre hi ha les qüestions d'allà, però jo pujo el meu bolso, la meva bossa, i a part pujo la meva maleteta petita que té les dimensions que em diuen i em volen cobrar. Clar, potser, clar, aquí seria una peça. Potser s'ha de fer una mica, no?, de, doncs, pots posar la bossa de mà, el que és la bossa.
0: La fiques a la maleta.
1: La fiques dintre la maleta i ho puges, no? Això seria correcte. Uh-huh. Lo que ens indiquen des de l'Agència Catalana és que no t'ho poden cobrar, Llavors, una altra cosa és que facis un viatge fora de l'estat espanyol i aleshores aquí les companyies potser sí. Però clar, aquí mirem les normatives i a vegades trobem certes contradiccions. Llavors, en cada cas puntual s'ha de revisar, s'ha de mirar i, òbviament, sempre les persones sempre tenen dret a fer la seva reclamació i sempre s'ha d'intentar, per la via de la mediació es pot intentar una resolució favorable.
0: Tema a reclamacions. Ara tornarem al tema de les maletes, però tema reclamacions. Quan nosaltres tenim un problema, què és en un aeroport, què és el primer que hem de fer?
1: Bé, per exemple, depèn. O sigui, sempre s'ha de fer, en tots els casos, sigui de viatges o sigui del que sigui, qualsevol cas de consum, sempre diem, s'ha de fer una reclamació prèvia, sempre. És a dir, en aquest cas de viatge, si m'han perdut la maleta, vaig a la cinta i no hi és, haig de fer el part d'irregularitat. Això hi ha moltes persones que no ho saben,
0: no
1: ho fan. I després venen a l'oficina de consum a fer la reclamació i sense el PIR, que se li diu PIR, no tenen res a fer. Això és sempre, perquè això és la prova fefaent que realment quan has anat a buscar la maleta no hi era. I això ho has de fer a l'aeroport. I si és un tema d'un retard, d'un overbooking, anar al taulell de la companyia i fer la reclamació per escrit i guardar sempre una còpia.
0: O sigui, tothom ha de saber que sempre que passi alguna cosa, allà, in situ, sempre has de fer la reclamació. Però això també als aeroports i a totes les bandes,
1: A tot arreu. I per tots els temes de consum. Sempre s'ha de fer una reclamació. El que passa que allà en viatges ho has de fer en el moment. Amb altres temes, doncs, a posteriori, no? Vas a l'establiment o envies un escrit a la companyia telefònica per dir alguna cosa,
0: Després de fer aquesta reclamació in situ, hi ha una sèrie de passos. Tu no te pots saltar després de fer-la a l'aeroport, li has de fer a la companyia.
1: Exacte. O sigui, una cosa és el part d'irregularitat que dèiem per pèrdua d'equipatge, per exemple, o perquè l'equipatge ha arribat malament. Això no té, o sigui, tu et fas això, que és la prova fefaent, que això ha succeït d'aquesta manera, però a part d'això has de fer una reclamació prèvia a la teva companyia. Has d'enviar una carta, un correu electrònic, o si has d'anar a l'agència amb un full de reclamació, aquesta reclamació. Llavors l'empresa té un mes per donar-te resposta. Si en un mes no reps resposta o la resposta no és satisfactòria, aleshores ja t'has d'adreçar a un servei públic de consum per poder fer la reclamació i intentar que l'organisme de consum faci una mediació amb la companyia per veure si es pot resoldre.
0: I de vegades pot l'organisme de consum o ja t'has d'anar directament a AENA i totes aquestes institucions?
1: Per temes de retards, de cancel·lacions, moltes persones venen a l'oficina de consum i des d'aquí intentem mediar amb la companyia, però sí que és veritat que l'organisme que realment té la competència sobre aquest tema és AESA i es recomana que a través de la pàgina web mateix es pot fer la reclamació online i es recomana fer-ho perquè ells tenen més força davant de les companyies.
0: Uh-huh. En el cas de que siguin vols internacionals, ho has de fer a l'espanyola o a la de cada país?
1: No, sempre i quan o la sortida o l'arribada sigui en el teu país, has d'anar al teu país.
0: Uh-huh. Molt bé. Això que dèiem de les maletes, sobretot la gent ha de tenir clar que primer ha de fer el PIR, que és un document que és molt desconegut. Hi ha terminis per reclamar aquesta maleta danyada o perduda?
1: Mira, aviam. Pel tema de pels danys són 7 dies. O sigui, quan tu reps la maleta i està malament, tens 7 dies per reclamar, val? Els danys. Si la maleta te l'entreguen tard, o sigui, tu tens 21 dies des de que te la tornen per reclamar. Uh-huh. Val? I si la maleta directament no apareix, també tens 21 dies per reclamar.
0: Cada vegada hi ha més gent que contracta paquets complets per internet, que seria el vol, l'hotel, els trasllats. Exactament, què es considera que és un viatge combinat? Perquè la gent ho tingui clar.
1: Un viatge combinat és, diguem, la contractació de, com a mínim, dos serveis separats, per exemple, el transport i l'allotjament, una mica sota un mateix preu. És a dir, és com si fos un paquet vacacional que tu contractes. Estàs contractant això, l'allotjament, per exemple, els vols o el transport, i sota un mateix preu.

0: la reclamació sempre a través de l'agència, perquè per això he contractat amb ells. Llavors l'agència fa les gestions perquè se't resolgui.
1: Quins errors cometem sovint com a persones consumidores quan reservam els viatges per internet, per exemple?
0: L'error més comú, que es repeteix més i que dona més problemes, és acceptar les condicions del contracte sense llegir-les. Mm-hmm. És a dir, això ho fa moltíssima gent, sobretot en les contractacions online. Saps que vas fent sí. passos fins que li dius acceptar, no? I et fan marcar que has llegit les condicions.
1: Sí, exacte.
0: La majoria de la gent marca i no llegeix. Llavors, quan té un problema, és quan li dius, has mirat a veure què diu les condicions sobre aquest tema, i veuen que, ostres, jo no sabia això, clar, perquè no ho llegeixen. Això és molt habitual.
1: També sol passar que el preu final acaba sent molt més alt del que s'anunciava inicialment per serveis afegits d'assegurança, selecció de seients,
0: sí,
1: això...
0: No, el preu ha de ser inequívoc, és a dir, ha d'estar molt clar al final de tota la cadena, quan... Per exemple, ara en contractacions online, al final de tot ha de quedar claríssim quin és el preu, i és un preu que inclou tot i no pot haver-hi sorpreses a última hora. A més, lo interessant és que, o lo important és que te l'haurien de desglossar. Saps? Si hi ha serveis contractats com, jo que sé, excursions o d'altres coses, tot això ha d'estar desglossat i no pot haver-hi sorpreses a última hora. És a dir, el preu és el que és.
1: I si l'empresa cancel·la el viatge o modifica aspectes importants, què podem exigir com a persones consumidores?
0: L'empresa, per exemple, té dret, per exemple, a avisar en el contracte que si no hi ha un mínim de persones per fer aquell viatge, pot cancel·lar. Això seria correcte. Llavors, bé, t'han d'avisar amb temps i, òbviament, en aquest cas t'han de tornar els diners. O sigui, aquí no hi ha res. Si hi ha canvis, si no t'ho han informat, si durant el viatge hi ha canvis i no t'ho han informat, sempre tens de reclamar. I, sobretot, si aquests canvis t'aporten alguna despesa extra, etcètera, aquí, evidentment, tens tot el dret a reclamar.
1: Mm-hmm. Per poder reclamar, hem de recordar que és molt important guardar tota la informació que t'ho permeti, no?
0: Exacte.
1: Això, què seria? Fer fotos,
0: aquí
1: fer captura...
0: S'ha de fer còpia de tot, és a dir... Això també ens ho trobem. A vegades hi ha persones que no tenen... que no guarden coses. Aquí s'ha de guardar el contracte, s'ha de guardar, inclús si l'has fet online, captures o imprimir el que és el contracte de compra, els justificants de pagament, si tens algun problema i reclames per correu electrònic, amb un full de reclamació, tot això s'ha de guardar.
1: Una pregunta pràctica. Val la pena contractar assegurances de viatge o depèn del tipus de viatge?
0: Això és relatiu. Sí que és recomanable, perquè poden passar coses i sempre va bé tenir una assegurança. El que sí que recomanem és que es llegeixin les condicions de l'assegurança, és a dir, les clàusules, les condicions, què inclou, sobretot les exclusions. Les assegurances no ho cobreixen tot, això ho hem de tenir molt clar. Hi ha persones que diuen, és que tinc una assegurança, com és que no em cobreixen això? No, és que no ho cobreixen tot. Hem de llegir les condicions del contracte d'assegurança i veure quines coses ens cobreix i quines estan excloses. Moltes vegades ens trobem en temes de cancel·lacions, és que he cancel·lat perquè a última hora m'han posat un casament, per dir alguna cosa, i a la mateixa data hi ha hagut de cancel·lar, i clar, però la teva assegurança només cobreix si t'han d'hospitalitzar, per exemple, o si de sobte tens una malaltia així que no t'esperaves. Evidentment, no ha de ser una malaltia que ja sapiguessis abans de contractar, i això ho hem de tenir clar, hem de llegir les condicions.
1: Això és primordial,
0: primordial.
1: Per acabar, quin seria el missatge principal per a les persones consumidores abans de marxar de vacances aquest estiu?
0: Abans de marxar de vacances, bé, és important recopilar tota la documentació que tenim del viatge, les assegurances, si en tenim, i portar-ho tot a sobre, parlar amb l'agència, si hem contactat amb l'agència, en cas de tenir algun problema, què podem fer, on podem trucar, els telèfons de contacte, si anem a l'estranger, també una mica d'informació, on anem, si tenim un problema, a on ens podem adreçar, totes aquestes coses. Una mica ser previsors i veure quin és l'escenari, què em puc trobar. I llavors, sobretot la documentació és molt important, eh? No, després, quan tens un problema que no saps on tens les coses, tenir-ho tot, portar-ho tot a sobre. Uh-huh. I, bueno, a part d'això, doncs res, marxar amb ganes

0: gaudir.
1: Molt bé, doncs Maite, moltíssimes gràcies per posar-hi llum a tota aquesta qüestió que moltes vegades és farragosa i és difícil, i quan estàs de vacances te pot arruïnar les vacances per complet. Moltíssimes gràcies i bon estiu.
0: Gràcies a vosaltres.

0: aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
1: Sí que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
2: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
3: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
4: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
5: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
6: Cansat d'estar perdut a Netflix? Arriben els teus salvadors.
7: Tengo que encontrarla.
8: Al de sèrie parlem de la crem de la crem de les plataformes.
9: Creo que he descubierto algo increíble.
6: Cada dijous, a partir de les 6, amb Víctor Pérez i Núria Molina.
10: ¿A qué está esperando? Bienvenida a la rebelión.
11: ¿Estarías dispuesto a experimentar con la música y descubrir nuevos géneros musicales? Pues entonces, no lo pienses más. Este es tu programa. Experimenta. Todos los viernes a las 10 de la noche en Radio Rubí, presentado y dirigido por Adrián Eguizábal. Sintoniza la 99.7 de la FM y visita www.radiorubí.cat. Así que no te lo pierdas. Experimenta.

0: arriba el temps dels esports, fent esport, eh? Nosaltres estem aquí començant la secció i també fent esport, eh? Toni Bravo, bon dia.
1: Bon dia. Bueno, parlem de tècniques.
0: Sí.
1: Tu que controles determinades tècniques, doncs et pregunto i tu...
0: Em demana consell.
1: Bueno, jo t'ensenyo, perquè després venen les lesions i... Clar, s'han d'evitar aquestes lesions, segons en tots els esports, la tècnica és fonamental. Que sí, que queden 3 minuts, que no t'enrotllis, Toni Bravo.
0: No, però que després te queixes que si tens molt o tens poc temps.
1: No, jo no em queixo de res.
0: Jo només te vaig informant.
1: Ah, gràcies per la informació. Parlàvem de tècnica a l'esport, un dels esports que potser és dels més tècnics, encara que no ho sembli.
0: No ho pareix,
1: però és el vòlei. Has de tenir una tècnica boníssima. Molts reflexos i una tècnica boníssima.
0: Això el que m'agrada del vòlei és que no hi ha contacte.
1: Sí, per una banda sí, i segur que trobaríem gent que justament aquest argument el faríem servir per dir, mira, és que a mi el vòlei això de que no hi hagi contacte no m'acaba d'agradar. En tot cas, anem al vòlei rubí, perquè en aquesta segona fase és curiós que els nois van fer una molt bona primera fase, que van anar creixent, es van plantar a la promoció, i llavors allà van anar més fluixets, i les noies, que anaven molt fluixetes, han anat a més, han hagut de fer la fase de permanència, però és que han fet una fase de permanència molt bona. Per què ho dic? Perquè van aconseguir la permanència directa a tercera catalana, es van imposar en el darrer partit 1-3 a la pista del Llinàs. Era el darrer partit, estaven quartes, si quedaven entre la cinquena i la sisena plaça, havien de continuar jugant per la permanència, i amb la victòria van quedar a terceres. Va estar molt bé perquè van fer un primer set molt ajustat, 26-24, el van perdre, però els tres darrers els van guanyar 20-25, 17-25, 19-25, doncs tanquen la fase de permanència, tercera posició, 27 punts, i sobretot que encadenen 4 triomfs consecutius, una molt bona dinàmica, i per tant han aconseguit l'objectiu. Per la propera temporada, home, doncs intentar arribar a veure si poden a la fase de promoció. No han de jugar aquestes fases de permanència, perquè quan jugaven aquesta temporada, m'estic allargant, feien molts errors individuals i han anat pulint, han anat millorant. Anem a les promocions d'ascens. A futbol, 20B, pas important cap a l'ascens a tercera després de guanyar 2-3 al camp de l'Incres Atlético B. Els rubinencs van acabar segons del grup 25, quarta catalana. I en l'altra eliminatòria que jugàvem, doncs, va acabar amb victòria visitant entre Papiol i Sant Feliu de Llobregat, que si passen els nostres, doncs es trobarien aquí per intentar aquesta promoció a quarta catalana, proper partit del 20B.
0: Tercera catalana, no?
1: Tercera catalana, tens tota la raó, gràcies. Dissabte a les 6, jugarien aquí a casa. I l'altre, el final de la penya blaugrana, Ramon Llorenç, que recordem, va acabar cinquena del grup 14, doncs té una mica encarrilat, dic una mica, perquè van guanyar 2-0 a la penya blaugrana Sant Cugat, que són segona, que estan 17 punts per damunt, que el partit de tornada doncs serà a Sant Cugat, que són molt bons, però tenen aquest avantatge de 2-0 dissabte a les 6.
0: Molt bé, doncs n'estarem pendents. Toni, moltíssimes gràcies per tota aquesta informació positiva, tota, així m'agrada.
1: Tota gràcies. Positiva.
0: I ara no marxin perquè torna el Toni Bravo amb la tertúlia i nosaltres vos deixem amb la recomanació musical del Robert Fernández.
2: Mi pueblo salvaje no tiene nombre y si lo tuviera lo pintaría con el corazón en una brochita con los colores de la higuerita para el que lo nombre se me enamore.
3: Molt bon dia, què tal, com esteu? Esteu escoltant Pueblo Salvaje, el nou àlbum de Manuel Carrasco. Un treball que es posa en circulació després de Pueblo Salvaje 2, un àlbum publicat al 2025. Sí, sí, és ben curiós, perquè es va publicar aquest Pueblo Salvaje 2 abans que aquest primer capítol anomenat Pueblo Salvaje 1. Doncs, encara que sigui poc usual, de fet, el mateix Manu Carrasco va comentar que el concepte de Pueblo Salvaje és més un univers o moviment que senzillament un disc en si. Si en el seu anterior lliurament tenia un caràcter més col·lectiu, on destaquem l'explosió, el manifest, la part més visceral i l'exterior, en aquest Pueblo Salvaje 1, el focus es desplaça cap a l'individual. de l'est a l'oest. El disc explora emocions, contradiccions i la manera que cada persona doncs sent i connecta en un món en constant canvi. Una mirada íntima que, segons el mateix Manu Carrasco, al mateix temps projecta cap a fora per a convertir la diferència en un punt de trobada. Tot això ens ho podem trobar en el nou treball de Manuel Carrasco, que té temes com aquest, A la sombra d'una higuera, que va servir per presentar el nou treball, o aquest que ara mateix us deixo perquè gaudiu amb bona companyia, la companyia, la música de Manu Carrasco, Pueblo Salvaje 1 i Oh, si pudiera!

0: L'esport.
1: Emocions, moments, situacions.
0: El futbol.
1: Sentiments, promeses, amor.
0: La Unió Esportiva Rubí.
2: Siento lo mismo por ti.
1: Uns colors, uns objectius, una cita amb la història.
0: Aquest dissabte, partit de tornada del play-off d'ascens a tercera ref. El Rubí haurà de guanyar en un camp on mai ho ha fet, el de la Pobla de Mafumet.
3: Esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para.
4: Cansat d'estar perdut a Netflix? Arriben els teus salvadors.
5: Tengo que encontrarla.
6: Al de sèrie parlem de la crem de la crem de les plataformes.
7: Creo que he descubierto algo increíble.
4: Cada dijous, a partir de les 6, amb Víctor Pérez i Núria Molina.
8: ¿A qué está esperando? Bienvenido a la rebelión.
9: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.
10: Tornen l'Estelma i Lluís de Ràdio Rubí. Quarta temporada de l'Inspira't i encara no ens han censurat. Això ja és un èxit.
11: Amb Cuca Fernández i Carmen Moreno descobrirem nous projectes, històries i persones que ompliran la teva setmana d'inspiració.
10: Escolta'ns tots els dimarts de 6 a 7 al 99.7 de la FM o a radiorubí.cat i que la inspiració t'agafi o no treballant.
11: Inspira't!
12: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
13: Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
14: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
15: Així que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
16: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
17: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
18: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
19: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Radiadors, vagues i sants moderns. A Rubí regalaran una rèplica de Sant Mus a l'ermita, que està molt bé mantenir la tradició ben viva, perquè aquí el ritual col·lectiu ja és gairebé espiritual. No sortim al carrer a manifestar-nos perquè preferim fer un vermut, queixar-nos i aguantar tot el que caigui asseguts, això sí, amb una paciència celestial. També impulsem campanya per reutilitzar roba usada, que és sostenible, ecològic, queda molt bé. Ara en diuen economia circular, queda tot fantàstic, consum conscient. La meva mare deia, aprofita això, nen, que està perfectament. Mentrestant, el Papa reclama desarmar la intel·ligència artificial, el Vaticà preocupat per les màquines quan tenim humans que comparteixen titulars falsos amb l'entusiasme d'un jovenet reenviant cadenes de WhatsApp de matinada. I parlant de tecnologia avançada, 286.000 euros amagats entre el lavabo i el radiador. Ostres, que això no seria suposada corrupció moderna, això seria contraband cutre i, a més, vintage. Sánchez diu que està tranquil i això supera la serenor. Va cap a la ciència-ficció emocional. Podria esclatar mig govern, mitja legislatura i ell continua amb la calma d'un pianista del Titanic tocant Resistiré en format instrumental. Potser perquè sap llegir entre bambolines, ja veurem. La UCO diu que no veu moviments opacs, els comptes de Begoña Gómez, que és fantàstic perquè sembla que trobar algú net provoqui més sorpresa que trobar un taxi lliure després d'un concert. I mentre Ruffini entra en concurs per segona vegada, Ficosa amenaça amb més vagues i res no avança, tenim àvies triomfant a TikTok explicant receptes i refranys. I, sincerament, deixen ànima i cap més tranquil que 10 minuts llegint diaris digitals.

0: I és que avui a l'espai de la tertúlia, quan passen 5 minuts de les 10 del matí, parlarem de Sant Mus, de Ficosa, de concurs de creditors, de canvis d'armari també, això ja toca, de l'UDEF, de Zapatero, de l'UCO i de qualsevol altre tema que vosaltres voleu proposar aquí a la nostra taula, trucant al 93-588-5960. 93-588-5960 us agafarà el telèfon avui Robert Fernández, el nostre tècnic, que està al comandament d'aquesta tertúlia.
1: La tertúlia de Rubí al dia, l'espai de reflexió i opinió de Ràdio Rubí.
0: Reflexió i opinió en format presencial, aquí, amb Martí Pujol. Bon dia.
2: Bon estiu.
0: Bon. Aquesta ha estat bona, eh?
3: Oficialment no ha començat, no?
0: Gerard Moreno, bon dia.
4: Bon dia.
0: Ania García, bon dia.
5: Bon dia, ja porta gorra el Martí, ja està.
0: És
2: pel sol, és una protecció solar.
0: Ja has fet el canvi d'armari, també, no?
2: No, perquè jo només en tinc un d'armari. Pobres, passa això, però hi encabim tota la roba, la d'hivern i la d'estiu, tot en el mateix, amb grans dificultats.
5: Totalment.
2: Amb grans dificultats, però així no l'haig de canviar, només haig d'agafar d'una banda o de l'altra.
0: Sí, sí, és veritat.
2: Però
0: això
2: sí,
0: això ens passa també a l'estiu, no? Bueno, quan ve família que potser et ve de fora i ve a passar uns dies, no? I tens un sol armari per tota la casa i dius, aquest armari està en aquesta habitació, ara s'ha de distribuir, s'ha de fer el canvi d'armari per fer lloc també. No sé si us passa això a vosaltres.
3: Sí, jo he de fer canvi d'armari, perquè tinc totes les dessuadores i jerseis per la feina i per l'hivern, i tinc tot de màniga curta a la part de dalt, a una balda, i he de fer el canvi, perquè ara ja no es pot sortir de casa amb determinada roba, ja fa una calor.
2: Exacte. De tota manera, com deien els vells d'abans, deien, hasta el 40 de mayo no te quites el sayo, i el 40 de mayo és el 10 de juny, per entendre'ns.
5: Sí, però no sé.
2: El canvi climàtic ara segurament ha deixat obsoletes aquestes frases.
3: El problema és que ha estat el canvi d'un dia per l'altre.
2: Sí,
3: estàvem un dia que feia fresquet...
5: No és veritat. És a dir, aquesta és la sensació que tenen els nostres cossos cada any, que la calor o el fred arriben de cop. No ha arribat de cop.
3: Però estàvem una setmana que la mateixa setmana ens va començar a ploure i el dia següent feia un sol i una calor radiant.
5: Una primavera normal de tota la vida.
3: Sí, però ja no ha tornat a fer...
5: Clar, jo crec que és el cos, no? Que necessita com a temperar-se i la primera calor sempre et pilla com...
2: T'afecta més, això sí. La primera sempre t'afecta més.
0: I aquesta setmana que arribaran cap a dijous, divendres, als 30 i pico graus. Bueno, ahir estàvem, quan vaig sortir, a 30 graus al cotxe.
3: I el diumenge va fer molta calor.
0: Sí, sí. Que resulta que l'Ajuntament de Rubí, ara després anirem a Sant Mus, i el Consorci, ja que parlem de canvi d'armari, Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental, impulsen una campanya, aquesta de canvi d'armari, fins al 10 de juny, iniciativa destinada a fomentar la recollida selectiva de residus tèxtils per promoure aquesta reutilització de la roba, complements... hi haurà un punt informatiu i l'objectiu, doncs, és incentivar la reflexió sobre els hàbits de consum i afavorir una gestió, doncs, responsable de la roba usada. He tret aquest tema perquè hi ha una dada que crec que deu passar a la majoria de gent, no? La campanya coincideix amb el període habitual d'aquest canvi de temporada als armaris, moment en què es vol recordar una dada. No sé si us passa a vosaltres i als nostres oients, ja sabeu que podeu trucar al 93-588-5960. Prop del 60% de la roba que es guarda als domicilis no s'utilitza. Ho teniu vosaltres, això de que teniu els penjadors i teniu vestits, pantalons, camises, camisetes, que dius, això fa de no sé quants anys, home, i no et desfàs d'elles perquè li tens un carinyo, perquè són de... I llavors tu saps que allò fa potser 4 anys que no t'ho poses, però no ho mous.
2: El percentatge no sabria dir-te, però jo admeto que sí, que tinc molta roba que no me la poso mai, però podria ser que algun dia digués, home, doncs, per com vaig vestit avui, això em pot quedar bé, prova-ho. Però en tinc molta que no la faig servir, això és veritat.
0: Però passen els anys i no te la poses.
2: I no me la poso.
3: És que he arribat a tenir samarretes d'una S, estan fent servir una L, una XL... Això ja no sé ni per què ho feia.
2: Això ja és més difícil.
3: Per quan m'aprimi. Sí, vale. Però quan t'aprimis, això ja...
2: No t'aprimaràs. No, Gerard, no t'aprimaràs.
3: No, però clar, jo tinc l'acostum de fer rebote. Jo poso dieta, m'engreixo, m'aprimo. M'engreixo i m'aprimo de forma constant, vaig fent.
2: Jo no.
3: I tinc allà roba que dius, vale, pues ara aquesta, ara l'altra, aquesta. Però clar, hi ha samarretes que dius, no, això Gerard, ja no t'ho posaràs
2: no
3: més.
2: Bé. Jo vaig fer el propòsit que no passaria mai més de 70 quilos a la vida, i l'estic complint, i el compliré. No passaré de 70, 66, 67, 68, mai. Una bestiesa, com una altra. Però mira, cadascú té les seves manies.
3: Bueno, per controlar-te una mica.
2: És una manera d'exigir-te, d'obligar-te a tu mateix, no? De no deixar-te anar i fotre't allà grans dinars pantagruèlics, no?
0: Ah, jo tinc una colla de pantalons allà de fa la tira d'anys també, i és per quan... Bueno, ara m'he aprimat més, però penses quan entri de nou, quan entri allà.
2: Ni cordar.
3: Bueno, pensa que ara es torna a portar la roba vintage i que igual la roba de fa uns anys la pots tornar a aprofitar perquè torna a estar de moda.
5: Jo, de les tres erres, perdoneu-me, però la primera és reutilitzar, no? Ja està. Vull dir, clar, abans de desfer-nos la roba l'hem de reutilitzar tot el que puguem.
3: Jo reutilitzar tu fins a cert punt si la pots posar, si no que la reutilitzo una altra.
0: Això és una altra, sí.
3: M'ha passat, no ho tiro, ja ho reutilitzaré, però dius ja, no, però això no entrarà.
2: Però jo em compro... Això és un circuit, no? Em diuen circular, però abans mai s'havia dit així. Coses invents d'ara, no? Però per dir el mateix que ja sabíem. Jo em compro si roba de segona i de tercera mà, a preus barats, ho faig habitualment, i la roba que no necessito i que sóc capaç de decidir que no la necessito i que la puc llançar, no la llenço, sinó que la poso en un contenidor d'aquells on s'aprofita la roba i que algú aprofiti la meva roba que no em posaré, no? Vull dir que d'alguna manera, per una banda, em desprenc d'una part de la roba, però que l'aprofiti algú, i per l'altra compro roba aprofitada de segona o tercera mà, amb outlets, amb botigues vintage, depèn dels casos.
0: Estem parlant de la campanya Canvi d'Armari per fomentar la reutilització tèxtil. Crec que tenim un tall relacionat amb aquest tema de la Teresa Zamora.
4: Llavors, la idea del canvi d'armari també incorpora una mica aquesta idea de circular la roba, no? No només que dius, no portes la roba al contenidor quan et sembla que tens una peça que no, sinó que el concepte de fer canvi d'armari és revisar el que tens a l'armari i veure totes aquelles muntanyes de roba que tens que no t'has posat ni una vegada aquell any. Llavors, aquesta possibilitat de que aquesta roba pot tenir una segona vida, que alguna cosa que a tu no et va, que a tu no t'interessa, li pot ser molt útil a algú altre, i en aquest sentit, aquesta és un canvi de mentalitat que requereix, no? La Sònia també deia allò, fins i tot reduir el consum, sí, però sobretot canviar el concepte que tenim del consum que fem de la roba.
0: Era el que estàveu dient vosaltres, no? Que jo no me la poso, que l'aprofiti algú altre,
2: sí,
0: perquè
2: home,
0: aquí què fa?
2: Aprofiti algú altre, sí, home.
3: Bueno, i també hem de dir que tot això està mogut per el que és el capitalisme, perquè fa que cada any vagin renovant l'estil, la roba i tal, i tu
5: t'hagis... Cada any no, cada dues setmanes. És que el tema
3: clar,
5: de la fast fashion...
3: I tu t'hagis d'adaptar, i que la societat o l'estil que s'està portant en aquell moment de l'estiu passat no sigui el mateix.
5: De fet...
3: I llavors... com que t'obliga a canviar l'armari.
5: Jo crec que hi ha com dues qüestions. El tema aquest del fast fashion o l'slow fashion, sí. Fa molts anys que se'n parla, vull dir, ara hi ha aquesta campanya, però hi ha hagut campanyes anteriors d'altres ajuntaments, d'altres administracions, i fa molt de temps que se'n parla, i fa molt de temps que van sorgint nous productors que produeixen a petita escala, que produeixen un nombre de peces de roba doncs petita, no? Amb un estoc limitat que quan s'acaba, s'ha acabat, no? I no tenim aquests cicles infinits de roba, aquestes produccions amb unes quantitats ingents que primer es venen a primer preu a botiga, després d'un parell d'anys les treuen per les rebaixes a la mateixa botiga, després se'n van a l'outlet i després acaben en el mercadillo, no? I és una roba produïda fa igual pues 5 o 10 anys amb unes quantitats, no?, exageradíssimes, i a més no és només el tema de la roba que ens sobra a nosaltres a l'armari, sinó que això el que genera també és en la pròpia producció una despesa de recursos i una generació de residus brutal. El tema, la indústria de la moda, no? D'això fa molts anys, no?, que se'n parla, suposa una despesa d'aigua tremenda i suposa una generació de residus molt, molt, molt elevada, no? Mm. Altres països, com que no els estem veient aquí, doncs no ens n'adonem perquè hi ha molt poca roba produïda aquí, no? Llavors, al costat de campanyes com aquestes, jo crec que també és interessant, ara que tenim a l'abast, no?, el telèfon, tota la informació al món sencer, diguéssim, no?, buscar també aquells productors més petits, no?, aquelles iniciatives una mica que estan fetes amb una mica més de sostenibilitat i amb una mica més de cura, que ens permeten anar a la moda, que avui en dia, afortunadament, se lleva todo, ¿no? Avui te puedes poner unos pantalones de campana y unos pitillos y vas bien de las dos maneras, ¿no? Això és i pots anar hasta en chándal, sí, sí, i vas bé, ¿no? Vull dir que també és una època molt versàtil amb això.
3: La moda és molt
5: subjectiva. No, sí, però jo sí que recordo altres èpoques, jo que sé, a principis dels 2000, és que tothom anava amb pantalon de campana. Jo soy fan, dels pantalons de campana.
3: I el 2010 tothom anava amb pitillo.
5: Però, clar, però hi havia com una uniformitat més gran, ¿no? Jo crec que ara hi ha molta més flexibilitat en això de la moda, aprofitem això i busquem també aquests productors, aquests tallers petits que compren teles, també que compren les robes, no?, de producció més sostenible i que fan tirades més petites i que porta roba igual, fins i tot més exclusiva, no?, però que a més que probablement que et duri més, perquè la roba no?, de les grans cadenes de roba també et dura superpoc, i que és més sostenible també en el temps.
3: Però el consum no va justament en aquesta línia, va tot el contrari, que és, hi ha hagut, en els últims anys hi ha hagut un augment de tot el que és Inditex, hi ha hagut un augment de preus Inditex i això ho podem veure. Zara abans et costava la samarreta 15 euros i ara te la venen per 30.
5: Total.
3: No té més misteri. I hi ha alternatives com Shein, bàsicament, que és compra a preus molt barats, que en teoria és un vendedor al port major, però que fa venda minoritària i a preus molt reduïts per productes o qualitats molt semblants a les tendes com la Pura Via, la Zara. Llavors la gent al final també opta per reduir el seu gast, que és el que hem dit sempre. On està la balança entre ho ecològic i la meva butxaca? Bueno, pues la gent, la majoria de vegades, opta per la seva butxaca.
2: Tots, però... tots dos teniu raó. El que passa és que, efectivament, la gent és molt influenciable. Els mitjans influenciadors també ho són molt. Els influencers, sense anar més lluny, també ho són. I llavors, jo tinc la sensació, seria desitjable que diu l'Ània, però que una part de gent, especialment gent jove, és molt susceptible de caure sota la influència, no? Perquè si les amigues no sé què, i perquè el tal, i perquè la influencer tal ha dit allò, i llavors és terrible, vull dir, es gasten uns diners en roba innecessaris, perquè pots anar igual de maco o de guapa sense gastar-te això, comprant-te una gabardina que sembla del Humphrey Bogart, que és el que he fet jo, per exemple, no? Bueno, doncs vaig amb gabardina i ja està, i tu la gent em mira i què, no? I algú em diu, hòstia, que xula aquesta gabardina. I què passa? No és moda? No és moda.
0: A mi el que em resulta curiós, no?, és el que de vegades ens costa donar la roba, desfer-nos de dues o tres peces, que això costa, i amb la mirada ambiental, amb el que deia de la mirada ecologista, i el poc que ens costa comprar per internet, a lo millor 14 peces per 60 euros, o per 70 euros, no?, que dius un moment. Si vols mirar i vols preservar ecològicament o per aquest planeta, ostres, aquí hi ha alguna cosa que està fallant, no? Perquè estàs comprant a saco per internet, com molt fàcil.
3: Clar, però tu, després... tu entres a aquestes pàgines i són molt atractives. Molts cops et apareix una compte enrere, dius, tens 30 minuts o tens una hora per fer aquesta compra i tindràs un 60% de descompte, i al final a tu són tècniques que t'influeixen molt i t'atrauen molt. I si tu has d'optar entre anar a un Zara i comprar-te dues samarretes per 70 euros o comprar-te 5 o 6 samarretes o camises o el que sigui per 70 euros, doncs, bueno, doncs al final has d'escollir també la teva economia.
5: Has d'escollir quin tabí que tires avall a casa teva per posar el vestidor perquè et capiguen les 15 camises, sí, ja. Que et vas comprant.
0: O compres una altra burra d'aquestes, no?
5: Els del Vidito.
0: La burra.
2: De burres en tinc dues. Veus, en part de l'armari, perquè clar, si no...
0: 93-588-59-60, si esteu fent el canvi d'armari, si voleu opinar també justament sobre aquest tema i la resta que xerrarem. Ara estic pensant que també hi ha, si teniu bosses per donar roba, que sempre es pot portar humana, es pot portar els contenidors de roba tèxtil, estem parlant d'aquesta campanya de canvi d'armari, però també hi ha, és que ara no recordo si és H&M, tu agafes les teves roba que vols donar, la poses en una bossa, tu la portes, si no recordo si és H&M, és una d'aquestes, en una bossa allà, i te donen un valer de 5 euros per la propera compra.
3: Però ha de ser de la seva marca o pot ser de qualsevol marca?
0: No, bueno, l'has de comprar ells. O sigui, tu la portes a aquesta cadena, ara hauria de buscar quina és.
3: Però la teva roba ja utilitzada...
0: La teva roba, en lloc de posar-la... Sí, i tu vas a comprar en aquella botiga i tu ja tens 5 euros de descompte.
2: I afegeixo, ja fa molts anys que hi ha organitzacions del tercer sector, la meva filla treballa en una fundació del tercer sector, fent la comunicació, i que recullen roba i després la distribueixen a persones que no poden comprar-se'n. Aquí a Rubí també tenim organitzacions d'aquestes. Església protestant, jo he portat roba, per exemple, i no sóc protestant en aquest cas, però l'he portat allà, com la podria portar...
5: I la SAF també té un armari solidari.
2: També el té, etcètera. No? Vull dir que també són possibilitats, n'hi ha moltes, abans de llançar-la.
3: No, està clar que a la gent li sobra molta roba, perquè quan va passar de València va haver un desprendiment massiu de roba i la gent va donar un muntó.
2: Sí,
3: i està clar que a la gent li sobra roba. I s'ha de donar, clar. Si,
2: per descomptat.
3: Abans de tirar-la a l'escombraria, algú la podrà utilitzar.
0: Anava a fer una broma amb Martí Pujol, que deia, jo no soc protestant. Dic, no, això t'ho guardes aquí, per la tertúlia. La tertúlia sí, aquí protestem una miqueta, no?
2: O són molt bona gent, i com que em cauen bé, doncs els hi vaig portar amb ells, o em podia haver portat amb un altre lloc.
0: Aquesta acció forma part del projecte pilot de gestió recollida de residus tèxtils de calçat que impulsen conjuntament Ajuntament de Rubí, Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental, Agència de Residus de Catalunya, Col·laboració d'Entitats d'Economia Social, Solidança, Roba Amiga, Humana, Fundació Pueblo para el Pueblo. Però la dada que m'ha cridat molt l'atenció és que Rubí és actualment l'únic municipi català que participa en aquesta iniciativa d'àmbit estatal, que busca testar aquest model col·laboratiu i sostenible de recollida selectiva de tèxtil. O sigui, Rubí, torno a dir, l'únic municipi català que participa en aquesta iniciativa, en aquest projecte pilot de gestió i recollida de residus tèxtils i de calçat.
2: Doncs em sembla molt bé que siguem en alguna cosa els únics.
3: Esperem incentivar els altres municipis perquè també s'uneixin, que és una bona notícia. És
2: alguna
3: una cosa positiva,
2: exacte.
3: I està bé que nosaltres en formem part i que intentar incentivar els altres municipis a que s'uneixin.
0: Que heu de venir d'altres municipis també a la nostra ciutat per diferents motius. Un dels motius és, per exemple, si no heu vist, l'ermita de Sant Mós, perquè a més tindrem una rèplica de la imatge de Sant Mós, que la posarem a l'ermita, tornarà a tenir la figura del seu sant. A més, si no coneixeu tot el que és aquesta part més natural de Rubí, us convido a venir, perquè probablement us quedareu molt, molt sorpresos. El CER, el Centre d'Estudis Rubinencs, i el grup de col·laboradors del Museu de Rubí, doncs van anunciar aquest projecte, en el que fa mesos que treballen, que és aquesta confecció i donació d'aquesta rèplica de la talla original que s'entregarà justament aquest diumenge, una ermita de Sant Mús del segle XVIII que ha tingut la figura del sant, que està tancada per problemes estructurals, que ha estat oberta. La figura principal doncs està deteriorada, es conserva per seguretat a la parròquia de Sant Pere, però tornarem a tenir-la. S'ha fet una recreació, s'ha fet un escanejat digital, una impressió 3D, i després l'artista historiador local Pere Bell, que és col·laborador també del programa Ràdio Rubí, doncs s'ha encarregat de donar-li color a través d'una policromia manual que respecta la imatge original. A mi hi ha una cosa que m'ha espantat, que diu, tot i que permetent-se algunes llicències, esperem que aquestes llicències no siguin gaire, gaire grans, anem a escoltar el Quico Buil, membre del CER, i Jordi Vilalta, president del CER.
6: Avui anunciem amb gran felicitat la culminació d'un projecte de gran simbolisme, la donació d'una rèplica a mida real de la imatge de Sant Mús. La imatge original dels anys 40, custodiada a l'església de Sant Pere, presenta un estat de conservació delicat que desaconsellava el trasllat permanent. Per això, el Centre d'Estudis Rubinencs ha apostat per una solució que uneix l'avantguarda tecnològica a la consciència ambiental.
7: L'objectiu sempre ha estat clar des del primer dia, que és revitalitzar i dinamitzar l'espai, convertir-lo de nou en un punt de trobada cultural i social. És a dir, que aquí doncs, es fan exposicions, es fan petits concerts de petit format, doncs, revitalitzar i apropar una mica el que és l'ermita al poble de Rubí, que no estigui, encara que està una mica separada geogràficament, però apropar-la en el sentit de que la gent torni a venir aquí de tant en tant i gaudir d'aquesta ermita, no?
0: Doncs digues.
2: Sí, no, felicitar el Centre d'Estudis Rubinencs i el grup de col·laboradors del Museu de Rubí per aquesta iniciativa. Molt lloable, està molt bé. Sant Mus forma part de la història de Rubí, per l'ermita, per l'entorn, per l'aplec dels xatos que venien de Barcelona doncs, a fer la trobada. I recordar que aquest diumenge passat vam tenir l'aplec dels xatos, però malauradament, i per culpa de o a causa de la pesta porcina, no es va poder arribar fins a l'ermita de Sant Mus, que és el que tocava, amb la qual cosa ens vam haver de quedar a Can Ramoneda primer i després fer els actes que s'haurien d'haver fet a Sant Mus a la zona del Parc del Castell. I ho dic, primer, per felicitar en aquest cas l'Esbart i d'altres entitats que van que mantenen la festa, que es porta molts anys, i aprofito ja per denunciar, per protestar, que deies tu abans.
0: Sí,
2: per protestar alguna cosa, protesto. És a dir, els xatos de Rubí, els rubinencs o rubinenques, no podem arribar a l'ermita de Sant Mus a causa de la pesta porcina, perquè ho diu, no sé, el Departament d'Agricultura de la Generalitat, suposo, i en canvi el Russell Crowe pot fer una pel·lícula entre Rubí i Sant Cugat en uns terrenys, un poblat celta i una pel·li, en uns terrenys que també estan afectats pel mateix que estem dient. És absolutament injust.
3: Separant, no, crec?
2: Home, clar, separat quan s'ha destapat el tema.
3: Sí, no, jo no tenia ni idea
2: El poblat celta ja l'estaven construint fa temps. Sí, però si no arriba muntat, a saltar la llebre... Si
3: crec
2: no...
3: que està muntat, crec, el
2: sí,
3: poblat
2: si
3: aquest.
2: Si algú no ho arriba a denunciar, si algú no arriba a dir res, es fa la pel·lícula tranquil·lament, deuen pagar una pasta que no vull saber, prefereixo no saber-ho, però, en canvi, els ruïnencs que volien pujar a Sant Mus, i dic, podria dir d'altres de Sant Cugat, a fer un aplec històric que té molts anys, doncs no podem trepitjar a terra per la por a l'extensió de la pesta porcina amb els senglars.
0: Deixeu-me fer un apunt que no pot trucar. M'acaba d'escriure el Quico Buil, membre del CER, d'Estudis Rubinencs, que la iniciativa i tota la feina de Sant Mus, la rèplica, l'han fet des del Centre d'Estudis Rubinencs. El grup de col·laboradors ha col·laborat econòmicament, que són dues entitats que comparteixen molts socis, comparteixen qüestions administratives i econòmiques, però que cadascú té el seu àmbit diferenciat d'actuació, les juntes gestores són diferents i amb persones diferents. Que ja puntual m'ha dit és que no puc trucar perquè estem escoltant. Doncs ens van fer una mica...
2: Està
0: fantàstic, moltíssimes gràcies, Quico, salutacions. Que els que no sou de Rubí, doncs l'entrega, benedicció d'aquesta nova talla de Sant Mus tindrà lloc a l'ermita aquest diumenge, a partir de les 6, hi haurà les autoritats locals, el rector Joaquim Masseguer, que venirà a la figura, hi haurà actuacions. L'obrador coral interpretarà diverses peces, per primera vegada els goig de Sant Mus, hi haurà l'esbart d'ensaire de Rubí, que farà el seu ball d'homenatge, i que es demana als assistents doncs, que pels temes de la pesta porcina doncs, que vagin per carretera en cotxe, en vehicle privat. I... Bueno, ja coneixeu, ja teniu una altra opció i estàvem amb lo de Russell Crowe que vam parlar justament també ahir d'aquest tema, que podrien conviure les dues coses perfectament, perquè s'hauria d'estudiar com es pot fer o com, si la pesta porcina és per a tots, doncs és per a tots, però si no és per a tots, doncs llavors estudiem les formes perquè si hi ha persones que poden...
2: Però no es van estudiar, es va prohibir. Una cosa és el que hauria de ser, que és el que tu ara vas a dir, i l'altra el que és. I el que és o ha estat és que la pel·lícula s'hagués fet si algú no hagués aixecat la llebre i en canvi no es va poder pujar a Sant Mus. Això és la realitat. Això és el que va passar.
5: També...
2: Responsables, els que
3: siguin. Jo no sabia que estaven gravant fins que va sortir la notícia de que això...
5: També és cert que en els dos casos són, diguéssim... o sigui, la prohibició està clar que ve per part de la Generalitat de Catalunya, però les autoritzacions o no que es puguin donar en aquest cas correspondrien a administracions diferents. Jo entenc que en el cas del plec de Sant Mus correspon a l'Ajuntament de Rubí, que va prendre la seva decisió, i en el cas d'aquest rodatge que esteu parlant, entenc... que al ser propietat de l'Incasòl, doncs, no sé, potser hi ha altres, no? Mm. No és una qüestió dels ajuntaments, no, de totes maneres no té cap sentit.
2: El resultat és el mateix. Ha estat el mateix.
3: Bueno, al final hi ha unes directrius per part de la Generalitat que s'han de complir. I no sabem...
2: Que es compleixi de tot arreu.
3: Però no sabem com ha anat, perquè igual ha sigut l'Ajuntament de Sant Cugat que ha donat l'autorització, l'Incasol, o que simplement... Sí, sí. S'han col·locat allà a gravar perquè els ha vingut de gust sense informació
0: prèvia. El que està clar és que és una promoció també important, la pel·lícula. O sigui, hi ha molta gent que va als llocs on es va gravar Gladiator, que surten les imatges dels camps d'espigues a Pienza, a Itàlia, i que es mouen i que van visitar determinats llocs, i que això fa que hi vagi gent amb... escolta, si això és... es pot trepitjar per aquesta gent, molt més per la gent que és local. O sigui, no treurem els locals i farem que els... Això és obvi.
2: Per on han de rodar la pel·lícula, ni poden la gent que corre el cap de setmana, ni passejar el gos, ni anar a estirar les cames, perquè està prohibit. L'altra cosa és que hi hagi algú que es coli, i passi, però en realitat està prohibit. Però en canvi sí que es pot fer una pel·lícula perquè això mateix que dius tu ara, no? Perquè... evidentment, clar, la pel·lícula Russell Crowe a Sant Cugat o Rubí o Kik i tal, i a més deuen pagar bastant, m'imagino, però clar, si el criteri per deixar fer o no deixar fer el Russell Crowe o Sant Mus és que qui paga més o qui és més famós sí, i el que no, doncs més aixeco la veu per denunciar-ho simplement.
0: Doncs línies obertes, 93-588-59-60. En Quico ens donava també les gràcies justament perquè ara no podia trucar. Vosaltres, si voleu opinar i voleu fer aclariments, doncs ens podeu trucar. Més temes relacionats amb la nostra ciutat i que preocupen: la plantilla de Ficosa, que amenaça amb un enduriment de la vaga si no avancen aquestes negociacions. Recordem que hi ha mobilitzacions per un ERO plantejat per la direcció, i els sindicats doncs adverteixen que es podria endurir encara més aquestes protestes. Anem a escoltar a Soledat Beltrán, de la CGT, i al Òscar Mesa, de la UGT.
8: Que las familias no tengan una merma económica tan potente como podían ser demasiados días de huelga juntos, entonces se consideró que parar la empresa a la hora de que entre mercancía y salga mercancía es parar la empresa también, porque aguantarán poco.
9: En principio estamos hablando de una empresa que está alegando causas productivas, aunque de momento las negamos, y por lo tanto no son económicas. Entonces, además, consideramos que si las cosas se quieren hacer bien con salidas no lesivas, recordamos que somos una plantilla, por desgracia, bastante envejecida. Entonces, creemos que un gran número de salidas se pueden adoptar sin ningún tipo de lesión.
0: Parlava Òscar Mesa, del delegat sindical de la UGT, de la plantilla, que va decidir en assemblea mantenir aquesta vaga indefinida, adaptar-ne el format per intentar reduir l'impacte econòmic sobre els treballadors. L'empresa ha passat de plantejar 172 acomiadaments a 113 a l'àrea productiva, un ERTO de 18 mesos per a 38 treballadors d'enginyeria, i els representants dels treballadors insisteixen que Ficosa és una empresa amb beneficis, ajudes públiques, vendes rècords, i per això rebutgen les causes productives argumentades per la direcció, critiquen les indemnitzacions proposades, reclamen mesures com prejubilacions, baixes voluntàries, sortides pactades, que evitin acomiadaments traumàtics, especialment en una plantilla doncs amb una edat mitjana elevada. I recordem que hi ha empreses com Telefònica doncs que estan fent processos molt semblants, i que els treballadors també es van mobilitzar i que han sortit amb unes condicions que són també molt bones, i això ho dic per coneixement directe.
2: Una llàstima, perquè Pujol i Tarragó, perquè es deia Pujol i Tarragó abans l'empresa, després va passar a Ficosa, jo molts amics i amigues hi han treballat, alguns ara ja estan jubilats, altres encara hi estan treballant, efectivament la mitjana d'edat ja és molt alta dels treballadors, per tant entenc això que diu el representant del sindical, que es podrien mirar a veure de fer sortides com jubilacions anticipades, trobant la millor manera possible, evidentment. Però bé, des del moment que Pujol i Tarragó i Ficosa ja van marxar i van anar cap a Viladecavalls, sí, era, tot plegat ja es veia que no anava bé. Hi va haver problemes allà dins. Jo recordo que estava a l'Ajuntament, vam tenir reunions al mateix Ajuntament amb un fill de la família, un Pujol, diguem, el que portava en aquell moment la gestió de l'empresa. Bé, això pot passar a les empreses també, i el material que fabriquen a vegades es ven molt i a vegades doncs, canvien les coses.
3: I amb l'automatització
2: dels vehicles,
3: treballadors,
2: la fàbrica... La gent,
3: si és una plantilla envellida, la gent que porta més anys solen cobrar més. Sí. Si pots renovar plantilla a un cost més baix, la gent que entra, si són gent jove o gent acostumen a cobrar menys, bueno,
2: sí.
3: Tot té un seguit de conseqüències.
2: Ja no traiem el tema de la intel·ligència artificial perquè tal, però l'automatització de les cadenes, en el cas dels vehicles, que fabricaven coses també per automoció, no? Per tant, això està reduint... Això és un problema de futur que ara no ve el cas parlant, però això és un problema que tindrem en el nombre de llocs de treball, sobretot a indústria, això mateix que està dient el Gerard.
5: Jo ja tinc una sensació com de crisi perpètua en la indústria, no? Una mica, ho dic, no sé si aquests conflictes... I recordo èpoques, doncs igual fa 15 o 20 anys, molt més dures en quant a deslocalització de la producció, no? Tot el procés... Ara jo no sé ben bé de què estem parlant, no? De per què es plantegen aquests acomiadaments o aquests ERTOs, però jo recordo l'època de les deslocalitzacions massives, que sí que tenien a veure amb portar-se plantes de producció aquí a altres llocs, no? Jo crec que...
2: Amb costos més baixos.
5: Amb costos moltíssim més baixos. Costos més baixos, sobretot pel que fa a recursos humans, no? A la mà d'obra, però que també s'ha notat també en els materials i les formes de producció. Jo, això, més enllà de les conseqüències laborals, que per descomptat són de les que estem parlant ara, però l'altre dia m'explicava el meu pare que ell s'ha dedicat al transport molts anys i per tant doncs, coneix molt bé el sector de los talleres, no? els tallers de mecànica d'automoció, no? Llavors li deia un company mecànic, li deia, és que ja ni els recanvis originals, ni els recanvis de marca originals, de més igual, de Toyota, de Citroën, de Peugeot, de tal, són de qualitat, no? Abans tu triaves, vols el recanvi original, que és més car, o vols el recanvi la còpia, que és més dolent, et durarà
0: la
5: menys.
0: La marca blanca.
5: Clar, la marca blanca, deia. I ara, fins i tot el que estàs pagant a preu de marca, perquè és de marca, és dolent, no? És a dir, aquesta deslocalització de la producció no només ens afecta a nivell, no? I és que ho posem tot per davant de la pasta. O sigui, posem hasta...
3: Productes de menor qualitat a preus més elevats que fa
5: a preus més elevats perquè, no? Sí, sí. I fins i tot en això, no? Hi ha com una degradació. Llavors, no, jo crec també per fer el macro, O sigui, jo espero que el cas de Ficosa es vagi resolent, diguéssim, des del sentit comú, i el sentit comú vol dir garantir drets i no, doncs això, no? El que explica, el que hem sentit en el tall de veu, que no es produeixin més situacions lesives de les estrictament necessàries en aquest sentit, però jo tinc la sensació que això ara ja no és tan massiu, però que és un degoteig, i que no hem estat capaços des dels diferents governs de mirar-nos el tema de la indústria i del desenvolupament industrial adequadament.
0: S'apunta des de diferents notícies, i nosaltres aquí a Ràdio Rubí, des del comitè d'empresa, en aquesta notícia que vam publicar nosaltres, que el comitè d'empresa mostra preocupació per la possible reorientació per part de l'activitat cap al sector armamentístic i de defensa. I, per tant, faríem falta doncs, un altre tipus de perfils. Això implicaria menys necessitat de mà d'obra i, per tant, una reducció estructural de la plantilla i un altre tipus de perfil.
2: Però és que això pot passar a moltes empreses i està passant.
3: Sí, sí.
0: Que no s'heu de venir a Sant Mus a veure l'Esbart d'en Saire aquest diumenge. Escolteu, que tot el mes de maig hem tingut aquí el de primavera, tapes de Rubí, que són els dijous. Jo us ho dic perquè només queda un dijous.
3: Jo he anat als tres ja.
0: Jo has anat als tres. Sí, sí, espera't sí, un moment, sí, sí. Per això volia preguntar. Clar, nosaltres ho van anunciar. Vosaltres podeu venir els dijous, que tindreu aquesta tapeta amb la beguda per 4,50 €. Hi ha 40 establiments. Aprofiteu que només queda un dijous, o sigui, el dijous a la tarda no sabeu què fer, ja podeu enrodar la família, amigues, amics, veniu a Rubí, i ara us direm, i serem sincers, Gerard, o sigui, no vol ser una mostra dels 40 tampoc, però tu has tingut l'experiència, no?, d'anar sí, aquests tres dijous. Ens explica'ns una miqueta doncs, com ha anat en aquesta ruta d'etapes.
3: Molt bé, al final és algo que sempre ve de gust, anar a passejar, ja ara que fa bon temps, passejar pel centre i poder anar tastant diferents coses a diferents jocs, igual jocs que no has anat mai, doncs és una bona experiència. I a sobre, doncs, fas ciutat, no? Fas caliu, vaig anar un dia amb els amics, vaig anar un dia amb els meus pares, vaig anar un dia, bueno, doncs, vas
0: amics, canviant.
3: Sí, i al final està, a mi m'agrada molt. I tens diferents productes, que és el bo, que no és tot el mateix, i pots anar provant segons el que et vingui de gust aquell dia.
0: Recorda'ns, bueno, del que tu te recordis, on vas anar, què vas tastar...
2: Mira,
0: jo... I fes allò una crítica culinària, que només serà el teu punt de vista, però bueno, escolta... Que...
5: Un rànquing.
3: Mira, jo vaig fer la xuxiteca, que sempre la faig, perquè la veritat és que...
0: La societat?
3: Xuxiteca.
0: La Xuxiteca.
3: La Xuxiteca.
0: La Xuxiteca.
3: Perquè, bueno, al final la xuxi m'agrada, el menjo poc i sempre ho acabem fent bastant bé i està bé.
0: És el sandó forai de salmó trufat, no?
3: Pues això mateix.
0: Xuxiteca. No, o sandó forai de salmó trufat, això
3: però què? Però sí, era com un mini sàndwich, bueno, mini, bueno, un bon sàndwich amb... Bueno, el salmó i tal, i la part de fora com cruixent. Estava bo.
0: Estava bé? Sí, són 4 euros i mig, el salmó és un producte
3: aquest era,
0: car.
3: I aquest era un bo... Era gran, eh?
0: Ah.
3: Aquest bueno, estava
2: molta
3: molt
2: gent hi havia a la Xuxiteca.
3: Sí, la Xuxiteca.
2: Molta gent.
3: Conec un dels nois que treballa allà i em diu... Vaig arribar a les 9 i mitja, 10, i diu... Ja hem venut 300.
2: Sí, hi havia una gentada.
3: Teníem tot l'estoc que teníem fet, ja l'hem venut i ara estem fent sobre la marxa.
2: Passa que la gent no hi cabia dins i menjaven al carrer.
3: Sí.
2: Uah. Carrer, al davant de l'establiment.
3: Jo mai havia vist el meu pare, amb els 25 anys que tinc, menjant un bordillo sentat al terra.
2: Sí, sí,
3: amb una llauna de Coca-Cola i el d'això.
5: Segur que ho ha fet més vegades. Sí,
3: però no l'havia
2: no
3: vist.
2: Però no l'havia vist. Sí.
3: I res, després...
0: I amb Coca-Cola, perquè estaves tu, al millor.
3: Bueno, he dit Coca-Cola, però...
0: Sí, Coca-Cola. No passa res, res aturrada.
3: Després també està darrere de la Xuxiteca, allà al Veneçolà, crec que és.
2: Claro.
3: Aquest jo ja havia anat a menjar 4 o 5 cops abans, i llavors vaig anar a tir fet, perquè és un lloc, sí, és un lloc que a mi m'agradava molt i com t'agafa al costat de la Xuxiteca, doncs vam provar. I és un pa d'aquest dolç, tubet, amb...
0: És una mini catxapa de reina pepiada i formatge de mano veneçolà. Ara digues què és.
3: No ho he d'intentar perquè no em sortirà igual de caer.
0: Sí, recordar-te, mini catxapa de reina pepiada i formatge de mano veneçolà. Jo no entenc què és, m'ho has d'explicar.
3: Bueno, és un pa dolç,
0: sí.
3: Com així com tubet, rotllo el papbao o alguna cosa així,
0: sí,
3: jo crec. Pues algo així, i al mig tens carne desmetjada de pollastre i formatge. I la veritat és que boníssim. Jo també he de dir que jo ja havia menjat allà i jo ja sabia el tipus de menjar que feien i jo ja anava això, tir fet. Després també així que pugui recomanar aquí darrere de l'Ajuntament, com es diu? És un canaló.
0: El canaló.

0: pues ja
1: I
0: està.
1: Després, si et ve de gustar alguna cosa diferent, tens un taco també al Bar Buda, a la plaça del casino, doncs tens allà també, està molt bé. O sigui, jo són coses que... A veure, jo no vaig a provar coses que no m'agraden, llavors jo ja sé que m'agradarà. Hi ha algun tipus d'aliment i tal que jo no sóc de menjar pebrot, doncs no vaig a menjar pebrot. Llavors, els que he anat, molt bons.
2: Que estem parlant de pebrots, estem parlant de canelons, també estem parlant de tapes, que potser doncs, seria un bon lloc per parlar, que potser segur que ho he fet, de tot el tema que està afectant amb Zapatero, amb el PSOE, amb el Plus Ultra. Les darreres notícies parlen de, segons la investigació, l'existència d'una estructura estable, jerarquitzada de tràfic d'influències, liderada per Zapatero, que doncs, rebia comissions a través d'empreses pantalla. Això és el que se suposa que estan dient doncs, les darreres notícies, i després en aquest escorcoll, en aquesta suposada mà dreta de Zapatero i Julio Martínez, que es van requisar 286.000 euros amagats en metàl·lics, en bosses, caixes, calaixos, en un radiador, en el lavabo, que això, per si mateix, tampoc seria... Doncs,
0: normal.
2: Bueno, però, a veure...
3: Delicte tampoc, però delicte, normal no, tampoc.
0: Normal no,
2: normal, no
0: jo el radiador no hi tinc res.
2: Delicte tampoc. I Sánchez, que diu estar tranquil pel cas Zapatero, enmig d'aquests dubtes pel futur de la legislatura, Felipe González doncs, s'hi suma a que hauria d'haver-hi eleccions aquest any, i mentrestant Luco no ha trobat moviments opacs en els comptes bancaris de Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, amb tot el que es va també parlar d'aquest tema, perquè després quedi en no res. No sé quines sensacions teniu
0: ara,
2: vosaltres.
0: Són dues coses molt diferents, perdoneu. O sigui, això que has afegit ara de la dona Pedro Sánchez ja ho entenc, però vull dir que una cosa és una cosa i l'altra cosa és una altra cosa. A mi em fa gràcia, dic gràcia per no dir una altra paraula, jo que defenso sempre la presumpció d'innocència, però la defenso per tothom. Em fa gràcia els que surten ara i diuen no, és que la presumpció d'innocència pel Zapatero. Pel Zapatero i encara que fossin del PP, o que fos jo, la presumpció d'innocència és per tothom. I no s'hi val que tu diguis això quan afecten els teus, però quan afecten els altres els condemnes ja mediàticament. No, la presumpció d'innocència és per tothom. I els delictes s'han de demostrar perquè tothom és innocent fins que no es demostra el culpable. I això val pel Jordi Pujol, val pel Zapatero i val pel de la Gürtel del PP, que estan plens de casos.
1: El problema és iniciar un procés contra aquestes persones, sigui qui sigui, sense tenir proves, llavors ja es condemna públicament.
0: Efectivament.
1: I llavors ja la reputació no es recupera.
0: La condemna...
1: La reputació queda tocada, i aquest és el problema de...
0: Efectivament, però no aquest cas. Però no aquest cas, tots.
1: No, en general, presumpció d'innocència, sí, però el que no es pot fer és iniciar un procés judicial sense proves.
0: Clar.
1: I no parlo de Zapatero, jo no sé les proves que hi ha contra el Zapatero, dic en general.
0: Però això val per tots. Lo de la pena del telediari, o com se digui, la condemna del telediari és la que és, d'acord? Però la presumpció d'innocència és per tothom, per tant... Però pel Pujol també, i pels del PP també, i perquè el senyor Zapatero també. El que sí que és veritat, i no vull comparar perquè les comparacions sempre són odioses, és que el Zapatero, en general, i m'incloc, era un tio que queia bé. O ens queia bé a molta gent, no? Com el Pujol en el seu moment, perquè, bueno, perquè ja ens entenem, no?
1: Sí,
0: llavors, la desil·lusió que va causar saber-se segons quines coses del Pujol, i més que del Pujol, jo entenc que de la seva família, dels seus fills...
1: Sí.
0: Doncs el Zapatero també ha causat amb un altre tipus, no ho sé, seria diferent potser, no? Però el Zapatero realment, que era un expresident que semblava que feia o que ha fet coses que podien ser interessants per un expresident, no? A nivell mundial, a nivell a Venezuela, etcètera, no? I per tant, a molta gent doncs és normal que tingui una certa decepció de moment. Després falta veure això que dèiem, no? Que es demostri el que sigui i tal. Això sí, s'ha de demostrar. Ara, que no tardin 15 anys a fer el judici, eh?
1: No et preocupis,
0: perquè si no,
1: que anirà,
0: amb el Jordi Pujol,
1: anirà més de pressa.
0: Que llavors serà tan gran el Jordi
1: anirà
0: Pujol
1: més de pressa.
0: Que l'han hagut d'exculpar el Pujol si perquè era massa gran.
1: Si hi ha eleccions aquest any, que deien de convocar eleccions, tindrem la resolució judicial abans de les eleccions, no et preocupis. Que les coses ja hem vist que durant els últims anys van així. Jo volia fer dos apunts, al final. Si és culpable... Pues a pagar com tothom, no té més misteri. Que es demostri la seva culpabilitat als delictes que hagi comès,

0: i que complir la condemna, com hauríem de fer tothom. Ha de ser així. A mi el que em semblava curiós era, llegint la notícia aquest matí, que ha estat el primer president, expresident imputat, després, des de la democràcia, el primer president imputat, expresident. I sembla curiós quan hem vist casos amb, bueno, què explicar-ho, amb les proves que hi havia...
1: M.
0: Rajoy, no? Pues, sí. I és curiós. I no dic que no s'hagi de condemnar a qui sigui, o sigui, cadascú... Però bueno, ja ho hem parlat aquí amb anterioritat, la celeritat que es prenen per iniciar uns processos judicials i la parsimònia que es fa al no inici d'uns altres, és curiós. És curiós. No vull ser paranoic, perquè no ho soc, però, bueno, és curiós, al final.
2: No, el que passa que també vivim, o sigui, amb aquests temes, jo crec que sempre, però ara potser la sensació és com molt més incrementada, perquè hi ha moltes, moltes més veus i molts més actors jugant això, no? Hi ha com molta manca de transparència, no?, en tot. Llavors, d'una banda hi ha les qüestions que fins i tot a la gent que som, diguem-ho així, gent d'ordre, ens fan dubtar de l'imparcialitat de la justícia, no? I ja tenim aquesta crisi una mica de dir, bueno, no? És que la justícia tal. I després, bueno, la facilitat amb la que informacions no contrastades, no? Interessades, corren, no? I es van repetint, es van retransmetent, que a mi al final, i no m'imagino a una persona que estigui més lluny de l'àmbit de la política, no? A mi em costa molt discernir què és el que està passant, què és el que ha passat, no? I fer un judici també al respecte de les coses. Llavors jo no sé fins a quin punt, en nom de la transparència, ho hem de posar tot a sobre la taula i explicar-ho tot, minuto i resultado. Això el que fa és distorsionar enormement la tasca que ha de fer, doncs, uns serveis de policials i uns serveis de justícia que, evidentment, si troben qualsevol delicte, l'han de perseguir i s'ha de jutjar, no?
0: El problema és que els últims anys hem vist com s'han iniciat processos judicials contra X persones amb les proves que són retalls de premsa per part d'una associació, empresa...
2: Clar, però jo el que vull dir és que...
0: Realment és suficient per iniciar un procés judicial, però,
2: sí,
0: perquè tu ja fas...
2: O sigui, sí, per mi el problema no és que s'iniciïn aquests processos judicials, és que s'iniciïn a l'esfera pública directament, d'alguna manera,
0: bueno,
2: no?
0: És
2: a dir...
0: Però quan inicien certs grups de pressió...
2: Perquè, bueno, perquè ja, aquest és l'objectiu d'iniciar-los, clar, això, però això vaig, sí. Gerard, això vaig, no? Que al final la justícia ha d'operar. I si hi ha una sospita del que sigui, pues inicia un procediment judicial, que passa és que això, en lloc de fer-se a l'esfera que s'ha de fer, no?
1: Secret del sumari.
2: Secret del sumari.
1: Secret del sumari. Venga. Que es fa servir només quan interessa.
2: Pues això, no, es fa d'una manera que genera, no, pues aquestes sentències abans que el procediment judicial s'hagin donat i que després la cosa acaba en res, no? Però ja hem embrutat, no? L'estat d'opinió.
0: Si hem vist també com a jutges els han hagut de parar els peus perquè no tenen potestat per fer segons què coses.
2: Per mi és molt cansat.
0: I se'ls ha de parar els peus des d'instàncies superiors perquè és un jutge...
1: Recordo, perdoneu, recordo alguns dirigents del PSOE que ara s'esgarrifen per l'actitud d'una part de la justícia, del poder judicial, i de l'UDEF, i de la policia, el que van fer aquesta gent en el cas del procés. Que van buscar proves del que fos contra qui fos, i si no les trobaven, se les van inventar. Des de comptes corrents del Trias a Suïssa... des del Junqueras, que si tenia un germà que vivia a Castellbell i el Vilar, l'altre, que si veure si tenia alguna multa de trànsit, van intentar buscar per terra, mar i aire el que fos per desprestigiar una sèrie de gent. Això ja ho fa, l'UDEF és la seva feina, que alguna vegada la deuen encertar i deu ser veritat alguna cosa d'aquestes, la que sigui, doncs segurament, no? Però això s'ha de demostrar. Això s'ha de demostrar, no? Si val anar llançant, això que deia l'Ània, no?, d'anar filtrant-ho al teu mitjà de comunicació
0: la intenció d'aquests...
1: Això s'ha de demostrar, sí. Però val pel Pujol, val pel Zapatero i val pel del PP.
0: La intenció de l'inici d'aquests processos no és la de que acabin a presó, la que acabin patint condemnes, sinó és deteriorar la imatge de certs perfils
1: del seu partit, o del seu moviment, o de les seves idees.
0: La intenció
1: idees.
0: És deteriorar una imatge, al final, parlant del Zapatero, el Zapatero acaba sent una de les principals veus del Partit Socialista, dels millor vistos, els que tenien més presència, els que movien més masses...
2: I després...
0: I al final acaben amb...
2: Clar,
1: la seva imatge.
0: I amb el tema de la Begoña, doncs, acaben amb la de l'altra
2: part. I després jo crec que hi ha una altra qüestió, no? que d'una banda hi ha el que és legal i el que és il·legal, i això la llei ho diu i està clar, però després hi ha una fina línia, no?, que separa també el que és més ètic, no? l'ètica també des de la qual entenem que s'han de fer certes feines, no?, com la política, i com ha de ser el comportament des d'aquest punt de vista dels que són o han estat dirigents, no?
0: Això ho ha de jutjar la societat.
2: Això també es barreja.
0: Hem de jutjar nosaltres mateixos i s'ha de prendre la decisió després de votar-los o no, segons aquestes...
2: El que vull dir que en el relat, no?, com que es barregen les dues coses, no? Llavors, bueno, atabala.
1: Sí. Hi ha un problema també que s'ha parlat aquests dies en aquesta línia, que és que els expresidents, en aquest cas, o altres polítics que han tingut càrrecs importants, quan el deixen... Clar, no és el mateix, ja sé que és difícil això que vaig a dir, però el Gerardo Iglesias, per entendre'ns, que va ser secretari general del Partit Comunista, ho va ser un temps, però després va tornar a treballar a la mina, segurament poc temps. Hi va haver un també d'aquí, de Catalunya, que treballava a Correus i va tornar a treballar a Correus, no? És a dir, que retornen a la seva professió habitual i normal després d'estar uns anys a la política. Això és una cosa, i una altra cosa és les persones que es perpetuen al llarg de tota la vida. Clar, una persona que ha estat expresident, però molts altres, també, home, com aquest, amb un càrrec d'aquest nivell, estableixes molts contactes, moltes relacions, tens moltes possibilitats i molts perills de rebre ofertes que et puguin fer dubtar o que et puguin fer pensar: ah, mira, jo això podria participar-hi, no? I això és un problema, Jo crec que tenen alguns expresidents, no d'aquí només, d'altres països també, els lobbies de pressió, no?, les influències, etc, valer-te d'aquesta gent que ha tingut un poder i que encara té els contactes per aconseguir determinats objectius gratuïtament o...
0: Sí, i quan estàs a política al final se t'obren unes però se tanquen també altres. Està clar que depèn de com actuïs a política, la tasca que hagis fet no et contractaran a un altre lloc, i llavors hauràs de tirar de contactes per...
3: Us animo a tirar de contactes, no res. Falten 3 minuts, segons el meu rellotge, per acabar aquesta tertúlia. Qui té molts contactes, qui triomfa també, i a qui podeu seguir i que segur que no ho passareu malament, són les iaies que triomfen a les xarxes. Les iaies ja triomfen, no, Gerard? Les àvies, que són, deixem-ho dir, collonudes, veritat, qui tingui la sort encara de tenir-les, doncs no sé si vosaltres seguiu alguna de la iaia Angeleta, la iaia Atòmica, la Rosa Vallejo...
1: Jo conec l'Angeleta.
3: Sí?
1: Bueno, no conec l'Angeleta.
3: La segueixes?
1: Segueixo una mica.
3: I què?
1: No, que està bé, que evidentment no ho fa sola. És el que diu, i té una ajuda per...
3: Bueno, clar, probablement siguin els nens els que estan darrere de les càmeres, també.
1: No? Sí, però que em sembla bé, perquè una de les coses que demostra això, un, és que la gent gran participi de les noves tecnologies i no tingui por, i dos, de l'altra banda, que les persones grans, si més no, tenen una experiència de la vida i uns coneixements que no té la gent jove, i per tant és bo escoltar-les, perquè moltes vegades diuen coses molt raonables.
2: Jo, dues coses, també hi ha iaies dolentes, O sigui, són collonudes, moltes, però també hi ha iaies que no són bones persones. I no parlo per les meves, pobres. No parlo per les meves, pobretes. Jo poso un element més, que és com que parlem de iaies, no? Poso la perspectiva de gènere, no? Són generacions que probablement mai han estat dueñes de la seva pròpia imatge pública, no?, que han viscut molt cap a dintre de casa, cadascú amb el seu caràcter i amb la seva trajectòria vital, parlo molt en general, llavors que ara trobin en aquest espai també, no?, les xarxes socials, un espai de visibilitat pública i de cap a fora, doncs trobo que també és molt maco, no?, perquè potser durant la resta de la seva vida, no?, primer que han estat treballant moltíssim, però que tota aquesta feina l'han fet majoritàriament dintre de casa, no?, tot cap a dins, llavors aquesta expansió cap a fora, no?, d'aquesta generació també, crec que és molt maco.
0: Al final, són perfils que no s'han vist gaire durant aquests últims anys, i ara és curiós veure'ls, perquè t'aporten una perspectiva totalment diferent. Jo, a mi em fa gràcia un perfil a TikTok d'una persona gran que deu tenir 70 i alguna cosa, que està transmet el que ell està fent a la carrera. Està estudiant i va notificant als seus seguidors les seves notes, els seus exàmens, els seus treballs, la seva experiència, i és entretingut.
3: Clar, en el cas de les iaies també deu ser un moment molt xulo per compartir amb les seves netes i nets, perquè se'ls estan gravant i has de fer un vídeo cada dos dies. Això significa que tu tens el teu net o la teva neta, que esteu fent una activitat conjunta, que és divertida, és del net o de la neta, però també forma part tu, o sigui, el iaio o la iaia, que són els protagonistes, però també són els protagonistes.
0: És una forma,
3: i és una forma en si, no?, de fer una miqueta, doncs, de família. Em deies, Robert, que ens n'anem de temps, que m'estic anant, veritat, són les 11. Doncs escolteu, que moltíssimes gràcies a tots tres, Gerard Moreno, Martí Pujol, Ani García. Nosaltres ho hem de deixar aquí perquè donem pas als serveis informatius i després més Rubí al dia amb la Belén Tierno. Moltíssimes gràcies, Robert, i continueu escoltant-nos.
2: Adéu.
1: Adéu. Adéu.

0: Són les 11 del matí.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Molt bon dia. El govern català i els sindicats convocants de les vagues d'educació d'aquest curs reprenen avui les negociacions per mirar d'arribar a un acord que desencalli una situació enquistada des de fa ja unes quantes setmanes. Les converses es reprenen coincidint amb la convocatòria de vaga del sindicat estudiant dels Països Catalans, és a dir, d'estudiants de secundària i d'universitat, per donar suport a les reivindicacions dels docents. De fet, avui al migdia hi ha prevista una manifestació al centre de Barcelona. Les mobilitzacions estudiantils arriben el dia abans d'una nova aturada general de professors a tot Catalunya, demà, la segona d'aquest mes de maig. De fet, l'aturada de demà donarà pas a una nova setmana de protestes per demarcacions entre els dies 28 de maig i 4 de juny, que acabaran divendres 5 de juny amb la tercera aturada general dels docents a tot el país en menys d'un mes. I tot això coincideix amb l'aprovació avui per part del govern català de l'ampliació de la plantilla a les escoles. En concret, el pròxim curs 2026-2027 s'incorporaran 1.787 nous docents, personal d'atenció educativa i personal d'administració i de serveis. La inversió és de 93,5 milions d'euros, ho ha explicat la consellera d'Educació, Esther Niubó.
3: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu i també una part important que té a veure amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits, i per això incorporem també personal d'administració i serveis.
2: Les noves dotacions són majoritàriament per a personal docent, amb 1.068 places, d'aquests 400 són per l'escola inclusiva.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
2: I la coordinadora dels comuns, Candela López, va assistir ahir a la tarda a l'Assemblea Local d'en Comú Rubí. Ho va fer per poder resoldre els dubtes i tractar els temes d'actualitat política nacional amb els membres del partit rubinenc, però també per formalitzar i donar el seu suport a la candidatura de Jordi Arnaiz de cara a les eleccions municipals de 2027. Arnaiz assegurava ahir que encara estan en fases de negociació amb Podem per concórrer les eleccions en una candidatura conjunta, però que s'entendran i que tenen ganes de seguir treballant plegats. Escoltem el proper candidat a l'alcaldia per en Comú Rubí, Jordi Arnaiz.
4: Bueno, que això no és una regla matemàtica, això no ho tenim posat així. Nosaltres el que sí que creiem que ha d'haver-hi renovació, creiem que ha d'haver-hi alternància, però no només de sigles, sinó també de projectes, i en aquest cas creiem que puc encapçalar un projecte que té molt a veure amb això que ara mateix necessitem en el nostre espai polític.
2: Candela López es mostrava molt orgullosa ahir de la feina que els comuns estan fent a Rubí en matèria d'habitatge.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
2: I en esports, bones notícies per l'esport rubinenc i comencem pel vòlei Rubí. Toni Bravo Rodríguez.
5: Les noies del vòlei Rubí van aconseguir la permanència directa a tercera catalana després d'imposar-se 1-3 a la pista del Llinàs en l'última jornada de la segona fase. Les rubinenques van perdre el primer set, 26-24, però van reaccionar amb molta solidesa. Van dominar els tres següents, 20-25, 17-25, 19-25. Amb aquesta victòria, les de Lino Salamanca tanquen la fase en tercera posició, 27 punts, encadenen 4 triomfs consecutius, confirmant una gran dinàmica a final de temporada. El Gavà B també manté la categoria, mentre que el Llinàs 5è haurà de jugar la promoció. I pel que fa a les promocions d'ascens, el 20B, això en futbol, fa un pas important cap a l'ascens a tercera, després de guanyar per 2-3 al camp de l'Incresa Atlético B. Els rubinencs, recordem que van acabar segons del grup 25 de quarta catalana. El duel va emportar la iniciativa en el marcador i encara en la tornada amb avantatge. L'altra eliminatòria també va acabar en victòria visitant 1-2 entre el Papiol i el Sant Feliu del Llobregat. El duel decisiu per al 20B dissabte a les 6 a casa amb l'objectiu de certificar el pas a la final per l'ascens.
2: Doncs res més, per ara tornem com sempre amb més informació en una hora al butlletí de les 12 en aquest cas.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: L'esport.
1: Emocions, moments, situacions.
0: El futbol.
1: Sentiments, promeses, amor.
0: La Unió Esportiva Rubí.
2: Siento lo mismo por ti.
1: Uns colors, uns objectius, una cita amb la història.
0: Aquest dissabte, partit de tornada del play-off de descens a tercera ref. El Rubí haurà de guanyar en un camp on mai ho ha fet, el de la Pobla de Mafumet.
3: Esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para.
4: Tornen l'Estelma i Lluís de Ràdio Rubí. Quarta temporada de l'Inspira't i encara no ens han censurat. Això ja és un èxit.
5: Amb Cuca Fernández i Carmen Moreno descobrirem nous projectes, històries i persones que ompliran la teva setmana d'inspiració.
4: Escolta'ns tots els dimarts de 6 a 7 al 99.7 de la FM o a radiorubí.cat i que la inspiració t'agafi o no treballant.
5: Inspira't!
6: Cansat d'estar perdut a Netflix, arriben els teus salvadors.
7: Tengo que encontrarla.
8: Al de sèrie parlem de la crem de la crem de les plataformes.
9: Creo que he descubierto algo increíble.
6: Cada dijous, a partir de les 6, amb Víctor Pérez i Núria Molina.
10: ¿A qué está esperando? Bienvenida a la rebelión.

0: Rubí al dia amb Belén Tierno.
1: Molt bon dia. Després de l'actualitat i la tertúlia, entrem a la recta final del Rubí al dia, la part més cultural i social del magazín. Avui parlem de barris, de salut física i també emocional.
0: Rubí al dia.
1: Una mica abans de 3:15, rebem els estudis la Núria Lujo i la Rosa Maria Gibert, les nostres expertes en salut integral i alternativa. Avui ens parlen de l'efecte mirall, de com el que de vegades ens molesta o ens encanta dels altres també està en nosaltres mateixos. Una mica més abans, volem dir, a 12:45, parlem també de salut física. Entrevistem el fisioterapeuta i infermer Antoni Narbona. Aquest dijous fa un taller a la biblioteca i presenta el seu llibre Ahorro de Salut. El que ve a dir l'Antoni és que hem d'estalviar salut, fomentar-la i autocuidar-nos per viure més i millor. I ara en uns minuts parlem amb el Javier, la Valle i l'Ismael del barri de Can Oriol, que aquest cap de setmana fa la seva festa de barri. Hi haurà una mica de tot, actuacions, dinars de germanor, activitats infantils i DJs cada nit. Les festes de Can Oriol estan celebrant la seva 40a edició amb propostes molt renovades, però amb la mateixa essència, compartir estones amb els veïns i fer barri. I et recordem que tenim un telèfon obert a la vostra participació. És el 93-588-5960. Ens podeu trucar cada dia entre les 11 i les 12. Però recordeu que demà, a partir de 12:15, trucar té premi. Sortegem 10 tapes de pop, 10 de churrasco i 10 d'alacón per la Festa de les Lletres Galegues, que es fa aquest cap de setmana a la Rambla del Ferrocarril.

0: Aquest cap de setmana es fa la festa del barri de Can Oriol. Es tracta de la 40a edició de la festa d'un dels barris més emblemàtics de la ciutat. Ens acompanya la Valle Marín, que s'ha encarregat i s'està, de fet, encarregant de la decoració. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: L'Ismael Gutiérrez, dels gegants de Can Oriol. Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: I via telefònica tenim també el Javier Fernández, que és el president de l'Associació de Veïns. Javier, molt bon dia.
3: Molt bon dia i gràcies per convidar-nos.
0: Escolteu, cap dels tres estava fa 40 anys. De quina manera celebreu una festa de barri que ha de servir, entre altres coses, per homenatjar els vostres veïns i la història, no?, d'aquesta zona de la ciutat? Bueno, la Valle potser estava, però era molt petita.
1: Bueno, sí, vaig viure una mica a Vall d'Oreig uns anys, però després vaig vindre a Rubí. I ho visquem amb molta il·lusió. Estem desitjant que la gent que ha participat vegi tot posat ja i estem ja fent l'últim, ja.
0: Els detalls.
1: Sí.
0: Javier, no sé si t'has plantejat la festa com una mena d'homenatge o una celebració dels 40 anys. Si més no, és una festa molt completa i això suposo que té a veure amb aquest número rodó.
3: Sí, no, bé, com tu dius, fer anys sempre és una il·lusió i quan fas això, números rodons, sempre és una forma de celebrar una mica més especial. Volem homenatjar, com deies, a l'origen. Al final, l'objectiu de les festes sempre és el mateix, fer barri, fer comunitat, una trobada de veïns. I com cada any, al final també programem unes activitats molt diverses, pensada per a totes les famílies, bueno, per a totes les edats, amb infants, joventut i per a les famílies, i una programació feta amb molta estima.
0: Tots els barris i tot Rubí és una població molt heterogènia, però el barri de Can Oriol és especialment heterogeni perquè va ser un barri que va acollir la primera immigració de Rubí i després ha seguit acollint altres onades migratòries. Per tant, és un barri superdivers, no, Javier?
3: Sí, i tant. I per això també tenim entitats molt diverses dins del barri i amb les que comptem, i també comptem amb moltes altres entitats diverses de la ciutat que ens acompanyaran en aquest cap de setmana.
0: Per exemple, una de les entitats més noves, podríem dir, relativament noves, és la dels gegants. De fet, sou dels pocs barris que té colla gegantera, perquè la resta són sobretot d'escoles o el Pinar, no?, que té la Lola. M'imagino que voleu precisament amb la part dels gegants i tota l'activitat de la cultura popular això, mostrar aquesta diversitat que té el barri, no?
2: Sí, i ja són tres colles les que han passat per al nostre barri. Hem tingut la colla gegantera de l'escola Teresa Altet, la del Club Amics i ara la de Can Oriol, que és una fusió. I bueno, també estem de celebració, ja que un dels nostres gegantons aquest any fa 20 anys i nosaltres celebrem la 15a trobada gegantera.
0: 20 anys del gegant, és tot aniversaris. Bueno, expliqueu-nos, abans de passar el programa, que el tinc aquí i que el podem detallar, Valle, explícame con detalle cómo ha sido eso de decorar, porque me decías, sí, llevamos un año.
1: Sí, llevamos un año. Esto en verdad empezó mi madre y yo. Estábamos en su casa una tarde y se acercaban las fiestas del barrio. Me parece que faltaba un mes o así.
0: Para la fiesta del año pasado, ¿eh?
1: Sí, del año pasado. Y dijimos, mamá, ¿podíamos adornar los balcones? Y me dijo mi madre, pues sí, podíamos adornar los balcones. Venga, ¿qué hacemos? De tal y que cual. Y bueno, nos pusimos a decorar. Ella le gusta mucho hacer flores, hace muchas manualidades, hace cosas preciosas con papel de cocina. Luego también tenemos una cosa que reciclamos. Intentamos reciclar servilletas de papel, papel de plata, todo esto. Los balcones quedaron muy bonitos. Los pusimos el jueves por la tarde, lo pusimos por la noche, y cuál fue nuestra sorpresa, que no solo nos gustó muchísimo a nosotras hacerlo, sino que la gente del barrio nos empezó a felicitar y dijimos, pues mamá, ¿y si hablamos con asociación y nos fusionamos y entre la asociación y los vecinos hacemos una comunidad? Y hacemos, pues, yo siempre valoro mucho al carrer Sant Jaume.
0: Claro.
1: ¿Eh? Y entonces, digo, hacemos una especie de como de alga, como que hacen en el Garra de Sant Jaume, que lo hacen los propios vecinos. Si somos muchos, todos podemos.
0: Claro, tú dijiste, si en el carrer Sant Jaume, que es solo una calle, hacen eso, imagínate nosotros, con sí, el barrio que tenemos.
1: Vamos a empezar a ver lo que sale, empecemos así. Y total, que hablemos con la asociación le pareció bien, bonito, presentemos un proyecto, porque presentemos dos o tres de ciertas cosas y gustó el mar, y llevemos una muestra de peces así, un poco por encima, les encantó, aceptaron, pusimos en internet que lo que íbamos a hacer, el proyecto, y se empezó a apuntar vecinos y vecinos, y lo bonito es que empecemos por una mesa, luego pusimos dos, luego tres, luego cuatro, ahora ya no hay mesas, no hay espacio, y vienen, lo más bonito de todo es que vienen vecinos, vienen abuelas con los nietos, tíos, primos, padres con hijos.
0: 40 vecinos, me decías.
1: Más o menos, sí, porque el que no puede un día, a ver, no, no es obligación, ¿no? Es...
0: Bueno, pero para que nos hagamos una idea, sí, de cómo, sí, va a quedar el barrio, ¿no?
1: 40 o 50.
0: 40, sí, ventanas o balcones del barrio.
1: Bueno, en principio los balcones no. En principio los vecinos lo que hacen en el taller son para la plaza.
0: Ajá.
1: Porque como es el primer año que lo hacemos y pensábamos, no sabíamos cuánta gente colaboraría, vamos a lo pequeño primero y luego ya vamos viendo.
0: Pues suerte que empezasteis por poco.
1: Entonces, sí, y al final pues hemos ido de unas 40, unas 50 personas, que nos lo pasamos genial. Empecemos solo un día a la semana, luego también colabora la Fonda del Ferro, al Col·legi del Bosc, al Teres Altet. Total, que es muy bonito, que nos juntamos tres días a la semana, los martes, los miércoles, los jueves y los sábados. Empecemos solo por un día, ya llevamos cuatro. Y tal está gustando, que nos están diciendo que cuando acaben las fiestas, los talleres sí se van a continuar haciendo, porque les encanta.
0: Hem de dir que al barri de Can Oriol teniu el vostre centre cívic, que és a l'entorn d'on es fa la festa i tota la zona que tindreu decorada. Es fan tallers de tot tipus i, de fet, les entitats del barri, i no sé si també és el cas dels gegants, el que feu és participar, no només a la festa major, sinó durant tot l'any, engrescar els veïns perquè s'apuntin, en el vostre cas, a la colla de gegants, no?
2: Sí, nosaltres fem assajos els dissabtes a partir de les 11 fins la 1 del migdia i també participem en totes les festes que proposa l'Associació de Veïns, com per exemple el Carnaval, la Castanyada, alguna cosa que fem també per Nadal i bueno, pues, i també intentem col·laborar amb les escoles de Can Oriol i de tot Rubí en general. Per exemple, aquest divendres fem... participem a la festa de la primavera del Tres Altet i vam proposar fer la primera cercavila d'escoles i a l'escola Tres Altet li va semblar bé i pues, aquest any la farem. Al ser divendres tarda és complicat que vinguin les escoles, però bueno, sortiran els gegants de l'escola Tres Altet, que els portem nosaltres, i ens acompanyarà l'escola Canal Zamora.
0: I el dia de la trobada teniu també altres colles convidades?
2: Sí.
0: Els gegants, no?, de la ciutat?
2: De fora vindran els de Valdoreix i els de Mura, que ja els vam tenir l'any passat. Vindran els de Pont de Vilomara, que ja van estar aquí el 2023. I una colla nova que no havia visitat mai Rubí, que és Granyena de Segarra, que és un poble petit al costat de Cervera. I després de la nostra ciutat rebrem els caprosos de les Anals d'Olla, la geganta Lola al Pinar, i després de 16 anys tornaran els gegants grans de la ciutat.
0: Uh-huh. El Roc i la Paula. Precisament tenim una secció amb ells, no amb els gegants, amb la colla, i ens explicaven que participarien a la vostra festa. Una programació que comença divendres i que finalitza diumenge, sobretot el darrer dia és... sobretot una festa per nens, amb una festa de l'escuma, amb dinamització infantil i una disco mòbil, però la resta de dies, tant divendres com dissabte, Javier, hi han activitats per tothom. És a dir, que comenceu amb una part més, amb una cercavila, feu el pregó, la coca, titelles, però després hi ha ball, bueno, un concert i un DJ. Aquesta és la idea, no? Que passi tothom de totes les edats?
3: Sí, com dèiem, és la idea principal, fomentar la comunitat i de les diferents edats, és a dir, una programació tant per les famílies, una programació també dirigida al jovent i a tothom. és el que volem, doncs, que sigui el més participat possible. Estem molt agraïts de comptar amb tantes entitats que participen de les mostres, d'actuacions. O sigui, ara la feina per la part d'organització ja està feta i et convida a tothom a participar i a gaudir, a passar una bona estona i compartir un espai.
0: Repassem una mica les activitats. Divendres feu aquesta cercavila, la Fira d'Atraccions i el pregó. Tindreu un pregoner o pregonera?
3: No tindrem pregoner o pregonera, però sí que farem la benvinguda conjuntament amb l'alcaldessa. El que sí que tindrem és el Premi Montserrat Rovira, que vam engegar l'any passat, i aquest any serà en memòria de Matías Barbudo, que va ser president de l'entitat i, a més, va impulsar les festes fa 40 anys.
0: Totalment, un bon homenatge. Després hi ha una mostra de ball de les vostres pròpies activitats i el concert aquest d'Operación Disco i DJ Aulet, que també és local, que també és rubinenca. Dissabte m'ha cridat l'atenció que a les 12 feu un concurs de menjar. Explica'm això, per favor.
3: Doncs és la idea que tenim sempre de fomentar també la diversitat, les menjars culturals, que sempre ens costa arribar a la gent, però és la intenció, doncs, això. Hem fet un concurs aquest any que és de truites, un altre que serà de croquetes i després un de postres. La intenció és aquesta, és arribar a provar nous sabors, noves cultures i que tothom hi participi, tothom que vulgui i que pot participar.
0: A les 12 hi ha el concurs, però a les 2 feu un dinar popular. Si queda una mica de truita i una mica de croquetes, suposo que van al dinar, i si no, en aquest cas la idea és que tothom s'emporti de casa el que vulgui.
3: La idea és que farem una barbacoa popular amb els companys de Sant Antoni Abat. Ens ajudaran i és això, és fer un dinar de germanor i hi haurà això, la botifarra amb diferents tipus de carn i també de pollastre.
0: S'ha de pagar, s'ha de demanar un tiquet o comprar un tiquet?
3: Sí, té un preu de 4 euros i entrarà, doncs, això, una mica de barbacoa de carn i un tros de pa i després la beguda que tindrem servei de bar.
0: Aquest menjar allò contundent, però que ens ha de permetre, o ha de permetre a alguns, a 4:45 de la tarda, participar a la Mele de Petanca i a les 5 de la tarda la trobada gegantera, que ens està explicant l'Ismael. Per tant, poca sobretaula, eh?
3: Sí, sí, tenim una programació molt atapaïda, a veure si també el temps ens ho permet i no fa gaire calor, que a veure com em pinta el dia.
0: Què us diuen els veïns? Estan expectants i tenen ganes de festa de barri? Sí?
1: Tenen ganes i estan desitjant que comenci ja. I nosaltres també, la veritat. Jo volia aprofitar per donar les gràcies a l'Associació de Veïns per l'oportunitat que ens ha donat a tots els veïns de poder aportar art, perquè és art urbà. Jo crec que serà l'exposició més gran d'art urbà que s'ha fet. N'hi han unes 2.800 peces pintades a mà.
0: Coli.
1: I estem desitjant ja començar a col·locar.
0: Javier, tu deies, el que volem és fer barri, fer que els veïns participin, que s'ho passin bé. Home, que siguin els propis veïns o una part dels veïns qui s'incentivi a decorar la plaça, és una bona notícia, no?
3: I tant, estem molt contents de la participació. Al final, sempre el que demanem és la involucració de les persones per poder portar a terme unes festes així i com han fet la Vall amb la seva mare i la resta de veïns i veïnes. És un honor, doncs, poder presentar aquesta mostra. I a més de que la gaudeixin els veïns i veïnes de Can Oriol, doncs, que serà una porta a tots els veïns i veïnes de la ciutat.
0: I a més m'heu dit que hi ha algunes sorpreses, no?
1: Sí, hi ha sorpreses. Ahí lo dejamos, no vamos a hacer spoiler. Quien quiera que venga.
0: Ja sabeu, si ens esteu escoltant i us interessa saber quines sorpreses tenen al barri de Can Oriol, podeu passar simplement per veure, fer un cop d'ull a com ha quedat la plaça, podeu participar en alguna de les activitats o esperar a escoltar o veure alguna de les sorpreses. Moltíssimes gràcies, Javier, per haver-nos fet avui un forat i atendre'ns tot i l'agenda i les obligacions. Gràcies, fins un altre dia.
3: Moltes gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.
0: I també moltíssimes gràcies a la Valle i a l'Ismael per haver vingut fins aquí per explicar-nos aquesta part de la festa. La veritat és que la feina en equip funciona. Està claríssim.
1: Us esperem.
0: Que vagi molt bé la festa.
1: Gràcies.
2: Gràcies.

0: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.
1: Queden 4 minuts perquè siguin 2:15 del matí. Avui la nostra, els nostres convidats musicals tornen a ser els Amaral, amb una cançó que, a més, està sent la banda sonora d'una sèrie que està triomfant, en aquest cas, a Movistar Plus. És una sèrie espanyola que es diu Se tiene que morir mucha gente. Espanyola, però amb molta presència catalana. Això que sona és No quiero más canciones tristes.

0: Aquest dijous, el fisioterapeuta i infermer Antoni Narbona presenta a Rubí el seu llibre Ahorro de Salut. Es tracta d'una guia per prendre consciència de la necessitat de cuidar la nostra salut, que ve a més acompanyada d'exercicis pràctics molt senzills per ajudar el nostre sistema musculoesquelètic a estar en millor forma. Avui parlem precisament amb Antoni Narbona. Molt bon dia, Antoni.
1: Hola, bon dia.
0: El que fas dijous és una mena de taller en el que presentaràs el llibre. Explica'ns com serà aquesta activitat que ens planteges aquí a Rubí.
1: Sí, en principi el motiu és la presentació d'aquest llibre, però faig un taller en el qual explico la raó del llibre, explico el perquè i farem alguns dels exercicis que després es poden veure en el llibre i es poden seguir tant per les fotos com pels QRs. Hi ha uns vídeos que es veuen els exercicis i tota l'explicació. Llavors, ajuntem les dues coses. Part pràctica, que tothom la pugui veure, que puguin practicar el que vulgui, perquè és una cosa fàcil i senzilla de fer, i a més la presentació del llibre.
0: En realitat, del que parles quan preparen l'entrevista és que tot plegat va d'autocuidados, de com cuidar-nos, no? De com ahorrar salut, quiere decir, com guardar-la, com atesorar-la, per dir-ho d'alguna manera, no?
1: Exacte. És que, en realitat, si es fixes, hem canviat el paradigma. Vull dir, cada vegada la gent vivim més anys, cada vegada hi ha més població, i llavors hem de prendre una actitud activa envers la nostra salut. No podem dependre només de lo que el sistema pugui fer per nosaltres. Nosaltres també hem de fer. I hem d'intentar, doncs, estalviar allò que tenim de salut, sigui el nivell que sigui, estalviar-ho, conservar-lo i retrasar al màxim, doncs, totes aquelles patologies que ens poden generar pues, certa pèrdua d'autonomia, certa pèrdua de llibertat, el dependre d'altres, ja sigui de la família, ja sigui del propi sistema. Retrasar-ho tot això és intentar gaudir al màxim de la vida, disfrutant de les nostres capacitats el major temps possible. I això es pot fer des d'aquests petits, aprenent a estalviar i a no malgastar salut, fins que doni de si la vida. O sigui que és atemporal, no té res a veure amb una edat o amb una altra. Sempre es pot aplicar.
0: Doncs vinga, va, dona'ns algunes pautes. Si et sembla, comencem per la part d'activitat física o la part física, que és el que tu més controles, tot i que al llibre parles d'altres qüestions, no?
1: Sí, sí. O sigui, en principi, a l'esfera de la salut, doncs hi ha una part física, la part més mental, més psíquica, la part més social, la part emocional, que és molt important, i que també té una repercussió. Llavors, aquí hi ha diferents coses. Evidentment, doncs, una bona higiene, una bona alimentació, una bona cura de l'oci i del descans. I també, com deies, de l'exercici. Jo en el llibre explico que l'exercici és molt important, però el més important de tot és exercitar-se. O sigui, a vegades, quan parlem d'exercici o d'exercici físic, bueno, pensem en un gimnàs, en caminar, a fer segons quines coses, tot això va molt bé i es fa. Però el més important és mantenir el nostre cos actiu, mantenir la nostra capacitat de moviment. I llavors, aquí, en el llibre, el que insisteixo en aquest estalvi de salut és què has de fer, quines coses has de fer per mantenir-te tu actiu, per mantenir les teves capacitats, la teva mobilitat, perquè els peus funcionin, perquè les mans es puguin obrir i tancar i fer les activitats de la vida diària, perquè en general tot el teu cos estigui a favor d'aquesta qualitat de vida. Això en la part física. En la part emocional també faig una ressenya de lo important que és, doncs, cuidar les emocions, exterioritzar les nostres emocions, respectar les nostres emocions i entendre que des dels nens tenen emocions, per petits que siguin, i la gent gran també tenim emocions, i llavors s'han de respectar totes, s'han d'escoltar, s'han de donar el seu espai, perquè tot això s'ubiqui i relaxar al màxim les tensions que la vida, malauradament, ens fa suportar cada dia.
0: A més, tu parles d'una cosa que són els espais neutres. Explica'ns per què hem de tenir un espai neutre i, sobretot, què és un espai neutre per tu.
1: Sí, això és fonamental. I entra en aquesta part que dèiem d'emocional, i aquesta part de cuidar-te tu com persona, no solament del punt de vista físic. Què vull dir jo amb els espais neutres? Doncs que necessitem espais per nosaltres. Durant el dia, com a, si no pots un dia, pots un altre, però ja sabem què passa. Però tu necessites un espai on estiguis per tu, encara que sigui sense fer res, només mirant, contemplant alguna cosa, llegint, escoltant música, mirant el mar, el que sigui. Un espai que a tu et doni pau i serenitat. Perquè això t'ajuda molt a reconduir totes les tensions que hi ha durant el dia i tornar-te a posar al puesto ideal d'equilibri. Un exemple perquè es pugui visualitzar podria ser el que parlem dels refugis climàtics, que ara estan molt de moda, aquell lloc on tu entres i, bueno, tens aquell clima que treu la calor i que treu aquest agobi, aquesta ansietat. I una altra forma de veure-ho, que ho faig servir, això el que és aficionat al bàsquet ho veurà, el temps mort en el bàsquet. Aquell minut que demana l'entrenador, el fa, quan veu que l'equip s'ha perdut una mica, que algun jugador no està a puesto, i els fa venir, escolta, veniu aquí, tranquils, oblideu-vos un moment del partit, i tornem a redreçar-ho tot, i tornem una altra vegada a posar-nos a puesto. Doncs això és el que jo vull dir amb els espais neutres. Seré aquell moment del dia en el qual tu et concentres en tu mateix, i encara que la gent diu allò de la frase típica ja estàs en tu mundo, ja t'has anat d'aquí, ja no estàs pendent, doncs mira, doncs sí, doncs estic al meu món, necessito estar aquí, deixa'm retorno. Entens? Això és molt important.
0: Fer un reset, que diuem amb les màquines, eh?
1: Exacte, fer un reset, fonamental.
0: Antoni,
1: allò del racó de pensar que deien, perdó, en els nens cada vegada, vés-te'n al racó de pensar, bueno, però no és des del punt de vista negatiu de vés-te'n allà i reflexiona sobre el que no has fet, no. Vés-te al racó de pensar, seu allà una estona, tranquil·litza't i torna una altra vegada. Fé aquest reset que dius.
0: Sense fer esforços, tampoc cal, és a dir, és deixar aquest temps neutre perquè flueixi precisament aquest pensament o no, simplement per fer una aturada. Antoni, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Que vagi molt bé la xerrada i el taller. Entenc que la gent et voldrà fer preguntes pràctiques per aplicar aquest ahorro de salut del teu llibre.
1: Doncs moltes gràcies a vosaltres. Poden fer totes les preguntes. Intentaré contestar-les i ajudar en el màxim que pugui.
0: Segur que
1: sí. Moltes gràcies.
0: Fins un altre dia.
1: Molt bé. Adéu, bon dia.

0: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia. A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.
1: Ens estimem la música d'arreu, però i a la nostra? Actualitat, l'actualitat de la música de casa nostra amb agenda, notícies, efemèrides i entrevistes. Us esperem els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.

Cada diumenge de 9 a 10 del matí, Presència Cristiana, un programa compartit per l'Església Catòlica i l'Església Protestant del carrer Colom de la nostra ciutat. Un programa d'àmbit religiós preparat per a tots vosaltres amb pensaments, lectures bíbliques, comentaris, notícies, reflexions i música. Us hi esperem.

0: Acabem amb la nostra secció de Salut Integral, amb la Núria Lujo, la Rosa Maria Gibert. Molt bon dia a totes dues.
1: Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Avui ens voleu parlar de l'efecte mirall, que és allò que de vegades passa. Aviam si ho explico bé, o m'ajudeu vosaltres. És allò que de vegades una cosa que et fa molta ràbia d'una altra persona, no és que et faci d'una altra persona, sinó que et reconeixes tu mateix.
1: Exacte.
0: I et fa ràbia, no?
1: Sí, molta.
2: Aquest és l'exercici.
0: Aquesta és la cosa. És a dir, cada cop que jo penso... No sé, no posarem un altre exemple. Posarem el Robert, que és el nostre tècnic i el tinc aquí davant. Cada cop que jo penso, ostres, el Robert potser li dona masses voltes a les coses. A lo millor no és que el Robert li doni voltes, és que jo li dono voltes.
1: Segur.
0: No?
1: Perquè si no, no ho veuries.
2: Clar, tu veus amb ell el que no veus amb tu.
0: Per bé i per dolent,
1: per
0: no?
1: Per bé i per dolent. Per les dues coses, evidentment.
2: Les dues coses.
0: D'acord.
1: Ara dius, mira, el Robert és supercompetent. Tu també ho ets.
0: Clar. És perquè m'adona. Vale. I vosaltres proposeu que això es faci com un exercici, com una pràctica habitualment, perquè jo entenc que no ens adonem i que si alguna vegada vosaltres a la vostra consulta us ve algú i li dieu, ah, sí, això és l'efecte mirall, segur que a primeres no reconeixem, sobretot les coses negatives.
1: Correcte.
0: Clar, les veiem en els altres, però no en els nostres, no? O no a nosaltres mateixos. Uh-huh. Per tant, suposo que costa una mica, no? Admetre que allò que et fa tanta ràbia és una cosa que et passa a tu, no?
1: A veure, dona molta ràbia, però també dona molta pau. Una vegada ho entens i prens consciència, dius, ostres, tio, gràcies a que m'has mostrat això, però això ja a toro passar, després de potser un any o dos, i dius, gràcies a que m'has mostrat això, jo ho he arreglat i ja no em molesta el que tu fas, vale? Uh-huh. Però també és dir, mira, jo passo de tu, no vull veure't més, i aquella persona ja està apartada de la teva vida. Però et vindrà una altra que et mostrarà el mateix. Vull dir que al final ho hauràs d'arreglar d'una manera o altra. O si no, sempre estaràs, pues, que no ho superaràs. ¿Vale? Però és prendre consciència, bàsicament.
0: Clar. Hi ha una fórmula per adonar-se?
2: Ser conscient.
0: Ser conscient, eh?
2: És prendre consciència de... O sigui, és posar-t'ho com al teu dia a dia. Tu ara

0: percebràs, home, això passa, això no cal ser molt, molt expert o analitzar molt, però és veritat que sobretot a l'inrevés, el dia que tens un dia negatiu, tot et sembla un...
1: Però, per
2: no, però no et preguntes, exacte, no et preguntes el per què.
0: Bueno, clar, perquè tu ja ho estàs mirant de forma negativa. Jo, que sóc la tia més positiva del món, de vegades penso, potser t'estàs passant. És a dir, sóc tan positiva que de vegades és tot en contra i dius, no, però segur que hi ha una oportunitat. I penso, bueno, igual m'estic passant. És a dir, que al final ets tu qui contagia o qui et contagies de l'actitud.
1: Però en aquest cas que estàs dient tu, si ets tu que estàs fent aquest esforç, però tothom et ve amb coses negatives, para't i digues, què hi ha, què no estic veient en mi negatiu? Perquè si t'arriben, és perquè hi ha alguna cosa en tu. Tu fas l'esforç de
0: clar,
1: fer positiu.
0: Clar, però t'arriben de l'altra persona? De
1: claro,
0: la, o sigui, l'altra
1: totalment.
0: Persona? Vale.
2: Totalment.
0: Molt bé, doncs pues que ningú m'expliqui ja més coses. Per favor.
2: No us crucéis conmigo, no?
0: I així no m'ho trobo. Escolteu, això entenc que serveix com a... No sé si l'expressió és per diagnosticar. O sigui, no diagnosticar, sinó per analitzar què em passa, però a la vegada pot servir per sanar. És a dir,
2: totalment.
0: Jo puc utilitzar aquest mirall i emmirallar-me en aquelles coses que m'agraden, que són positives i que em fan avançar per sanar, per treure aquelles coses que no m'agraden?
1: Claro.
0: Com ho faig?
1: D'entrada, quan tu la detectes, que és el difícil, eh? O sigui, és molt maco. Jo, quan la primera vegada que em van parlar del mirall, de l'efecte mirall, vaig dir, vale, molt bé, però si jo no ho veig...
0: Clar.
1: Aquest personatge a mi em fa ràbia, vale? O em fa... És un pedant, vale? On veig jo això en mi? Jo no ho veig en mi. Llavors, algú, si tu no ho veus, hi ha coses que són molt fàcils de veure quan prens consciència, però n'hi ha que no. Llavors, algú t'ha d'ajudar. Llavors, per això hi ha teràpies que t'ajudem a trobar això, ajudar-te a transcendir-ho, a traspassar-ho. Vale? Simplement has de traspassar-ho, has d'acceptar. Això és meu i com ho puc canviar i prendre acció.
0: I sempre cal canviar o ser conscient ja és suficient per canviar?
1: Si el ser conscient et fa canviar una acció, ja està, no fa falta res més.
0: Clar. O sigui,
1: sempre hi ha d'haver una acció darrere del detecto això com a meu.
0: Però la majoria de vegades, i amb gent intel·ligent, ser conscient ajuda a millorar les coses que no fas tan bé o que no t'agraden o... Perquè suposo que hi ha coses que es poden percebre com a negatives, però que algú digui, no, però és que jo vull seguir sent així.
2: Bueno,
0: no?
2: A veure, tot és decisió.
0: Clar.
2: Si la teva decisió és, vale, jo sé que sóc arrogant, però a mi m'ha anat molt bé ser arrogant a la vida perquè he aconseguit una sèrie de coses. Però clar, tampoc t'has parat a pensar que si no fossis arrogant, què haguessis aconseguit.
0: Clar.
2: Vale? Però evidentment tu es coneixes, ningú et diu, és que ho has de canviar. No, no, no, tu decideixes si ho vols canviar-ho. És així.
0: Ah.
2: Ara, quan canvies, te'n dones compte del que t'has perdut.
0: Bueno, però tampoc et fustigues, no?
2: Per a nada. Per a nada.
1: Si es tracta de no fustigar-se. Es tracta de no fustigar-se.
0: Dius, mira, sí, però, podria haver anat així.
2: Podria
0: no
2: haver anat així.
0: No passa res.
2: Clar, a veure, si no ho coneixes,
0: clar,
2: doncs no pateixes. Vale?
0: Clar.
2: Però si realment és un entrebanc que dius que em passen moltes facetes de la meva vida, doncs potser és que hi ha alguna cosa que no veig. Si tu pots parar i veure-la i dius, ostres, mira, canviaré això. I la cosa comença a despejar-se, dius, ostres, doncs potser és que ha anat molt bé. No fa falta que t'estiguis analitzant sempre, sinó quan vegis que estàs allà que dius, és que no tibo, i veus tot el que et ve i dius, bueno, doncs potser va per aquí la cosa.
0: Clar, és una forma d'entendre com ens comportem, però també és una forma de conduir-nos a la vida, és a dir, com anar posant el mirall tota l'estona, cada cop queda, per dir-ho d'alguna manera, prendre una decisió o anar cap a una banda o m'estic agobiant perquè tinc molta feina... Doncs posar el mirall, no?
1: Sí, saber com estàs i poder prendre acció diferent. O sigui, és conèixer-te. Et serveix per conèixer-te a tu mateix a través d'una altra persona. Ja sigui els fills, els pares, o sigui, el típic és no, no, jo no vull ser com la meva mare. Això és la típica.
0: Ja.
1: No, no, mai. I
0: gairebé
1: què passa?
0: Tots som com els nostres pares, no?
1: Claro,
0: en una part.
1: Però quantes vegades... No ho has dit o no ho has sentit. No, no, jo com la meva mare no. I què passa? Te'n vas a l'altre cantó, a l'oposat. Però és igual, t'està arribant la mateixa energia. O sigui, i acabes fent el mateix que la teva mare o tot el contrari que
0: que tampoc és positiu, no?
1: En essència és el mateix, d'acord?
2: Podríem posar un exemple perquè s'entengués
0: molt bé.
2: Per exemple,

0: Jo dic, no, és que la meva mare no ha estat mai per mi, sempre estava treballant, i quan li deia alguna cosa no tenia temps. Vale, molt bé. Passo a ser mare i estic a sobre de la meva filla dia i nit. I la meva filla em diu, em vols deixar allà tranquil·la? Però per què? Perquè com que no ho he tingut, no sé on posar el freno. Vale? I l'agòbio, i has estudiat, i has fet això, et vinc a recollir, et compro no sé què. I l'altre, clar, què passa? Se t'abala i em diu, és que m'estàs agobiant moltíssim. Per què ho està fent? Perquè he passat a l'altre extrem. De passar de tot, està per tot.
1: Puc afegir un element a això?
0: Pots afegir un element.
1: Com estem mirant només aquella part negativa, és a dir, com estic mirant només que la meva mare no hi era, potser no me n'adono que sí que hi era, però d'una manera diferent.
0: Claro, totalment. Claro.
1: És a dir, serveix per canviar la nostra acció, claro, seguint amb el teu símil, sí, però a la vegada per reconciliar-nos amb,
2: claro,
1: el nostre passat.
2: Que si tu no
1: et
2: reconcilies amb el teu passat, tornarà a passar el mateix. O sigui, en el moment que tu et reconcilies, tu ja veuràs que la reacció o com et comportaràs amb la teva filla serà diferent. Uh-huh. Vale? I ella ja no et mostrarà tot aquesta deixa'm estar, perquè al final cadascú dona el que sap donar, amb una qualitat o amb una altra. No perquè tu agobis més o estiguis més estona, més hores, estàs bé amb la teva filla. Vale? És com, bueno, més val poc i bé que molt i no ser-hi.
1: Fem una altra matització, i és que això a l'adolescència serveix regular, perquè també és com una època especial de la vida,
0: pues,
1: no?
0: Et poses en modo quan tu tenies aquella edat,
2: aquí et reconcilies aquí
0: i dius, vale, gràcies, les nostres filles ens mostren lo molt bo i lo no tan bo, vale? I dius, ostres, és que jo era així o era pitjor o era no sé què. Però és que fas aquesta reflexió, ara nosaltres ho fem ja a nivell automàtic, no? I dius, és que jo era pitjor potser que ella, i li estic donant aquí una brasa que potser me l'estic donant a mi mateixa, no? Segurament. I bueno, doncs et fa canviar molts conceptes, la pots arribar a entendre d'una altra manera, cosa que abans no et podies posar en aquella posició. Que l'efecte mirall te da, però bien, en les dues direccions, eh?
1: En positiu i en negatiu,
0: totalment.
1: Eh?
0: Sí.
1: I dèieu, això és una teràpia, al final és la persona qui ha de donar-se, perquè deies abans, Rosa Maria, a mi em passava que m'ho deien i deia, vale, d'acuerdo, però no ho acabaves de veure. S'ha de donar la persona, però entenc que vosaltres feu com una mena de anar estirant
2: de la corda,
1: fent preguntes... Clar, trampa, per dir-ho d'alguna manera, no?
2: Bueno, quan la persona...
1: Aquella pregunta que sembla innocent i et pam, pam!
2: I ja està, i t'hi ha d'au.
1: No? S'ha sentit,
2: sí.
1: Eh?
2: No, això es fa així, perquè si no, no podem saber... O sigui, és una tècnica que és molt bona i que tothom la conegués i la posés en pràctica, seria fantàstica. Si l'ensenyessin al col·le, seria lo más. Que ja es comencen a fer coses així. Però quan no, i venen a teràpia, doncs, evidentment has d'anar tibant fins que la persona se sent còmoda entenent el que li estàs dient, perquè clar, quan tu, per exemple, ara posa un abús, ho estic creant jo.
1: Clar. No, és fotut.
2: Com ho gires tot això? Bueno, pues has de buscar en quin moment tu, com a persona, t'estàs abusant. Uh-huh. Que pot ser de la manera... O sigui, la paraula abús serveix per tot, entre totes les connotacions, però què passa? Que te l'estan mostrant davant per algú i tu estàs fent a tu amb algú, o estàs abusant dels teus fills, manipulant-los, del teu marit, algú li estàs fent alguna cosa. Quan tu te n'adones i canvies això, el de davant ja no t'abusarà més. Si és el jefe, si és l'amiga, si és qui sigui.
1: Uh-huh. Escolteu, i això segur que de vegades pot tenir conseqüències físiques, no?
2: Clar.
0: A vegades no.
1: Sempre.
0: Sí.
1: Com ara quines?
0: Pues...
1: O posem un exemple que sigui...
0: Molt clar, no?
1: Molt clar, no?
0: Vinga, anem a veure. Bueno, ella que ha dit l'abús, que ara és un tema com molt social, no? És a dir, que s'està parlant molt i s'està fent...
1: Vale, perquè és una paraula molt grossa, però vale? Potser no estem parlant d'una cosa...
0: Però a veure, un abús de poder, per exemple, és, potser el meu pare, per la criança que va tenir, vale? La seva manera és d'imposar sempre. Pam, pam, pam. Per mi és un abús de poder, perquè cada vegada diu, no respecta, és por. No, és una manera que té. Però és un abús de poder en silenci, perquè ell no creu. Ell realment no està fent això com a abús de poder. Però tu ho reps així. Què passa? Com que ho reps així, tu te'n vas a l'escola, vale? I jo abuso d'un altre que és més feble que jo. però no ho faig per fotre'l, sinó perquè és el que jo estic rebent i jo ara t'ho faig a tu. Uh-huh. Així comença tot.
1: I estableixo
0: tot.
1: Aquestes relacions,
0: I
1: no?
0: I estableixo que jo sóc més que tu, i tinc la mateixa edat, i tinc els mateixos coneixements, però jo sóc més que tu. Perquè ja ho he viscut a una manera subliminal, i crec que, com que el meu pare m'ho ha ensenyat, és bo.
1: Clar. Uh-huh.
0: Però llavors veus que no és bo. Perquè si jo t'estic exigint que em facis els deures, tu no tens cap obligació que me'ls facis, no?
1: Clar.
0: Però jo, com que tinc aquesta energia, l'altre diu, vale, perquè potser l'altre no ho ha viscut mai, simplement doncs, ha sigut un diàleg, ho has de fer. I així comença, amb un nivell molt subliminal, perquè no deixa de ser una manera de criar els teus fills, però perquè ell també s'ha criat, o ella també s'ha criat així.
2: Uh-huh. Però puc posar un apunt. Si l'altre, com a amic o com a company de classe, rep a l'abús...
0: Exacte.
2: D'aquest, és que també està abusant en algun cantó. O sigui, això és una xarxa. Uh-huh. O sigui, tu, si tu no abuses, a tu no abusarà ningú de tu. No arriba. És així, és llei. És per llei universal.
0: Uh-huh. Sí, llavors, ara, per exemple, que, que comencem a fer aquestes reunions d'exalumnes i tal, cadascú viu una cosa. Uh-huh. Diu, és que jo aquí ho he passat molt malament, i l'altre diu, perdona? Diu, pues si és que era meravellós tot. Pues perquè uns vivien des d'un cantó i nosaltres des de l'altre.
1: Per tant, també important practicar aquest mirall des de petits, sí. És a dir, ho podem implementar en les criatures, en els nostres fills.
2: I tant. Sí, és quan és més fàcil, perquè ells ho veuen així. Llavors, per ells és un joc. Perquè ha de ser un joc pels grans, també. Sí. Hauria de ser un joc. O sigui, per mi, jo quan...
1: vols dir que no ha de ser una cosa maltissa?
2: No,
1: que no, cal
2: no. A mi em passa alguna cosa i instantàniament penso... Per què m'acaba de passar això? Uh-huh. Per què això no m'ha anat bé? Què hi ha en mi que he creat això? Jo visc així. O sigui, a mi em passa alguna cosa, no arribo tard a un lloc, faig alguna... No sé, qualsevol cosa, la meva vida, i m'ho plantejo. Què ha passat amb mi? Què m'ha condicionat o què m'ha fet sentir, quina emoció m'està generant i si puc treballar-la. I treballo aquesta emoció. Truco la Núria i li dic, Núria, tenim feina.
0: Tenim feina.
1: Ens queden pocs minuts, però això de l'efecte mirall és una cosa que es treballa de forma científica, és a dir, que es treballa tècnicament. Ho dic per la gent, amb allò que acabes de dir, Rosa, que per la gent que ens està sentint i diu, sí, clar, ara diran això de l'energia, de si tu vas con buena energia, todo te va bien.
2: No.
1: Però tu no estaves parlant exactament d'això. No estaves parlant de l'energia que està surant.
2: No.
1: Estaves dient, què he fet jo de forma diferent perquè això
2: quina
1: no hagi...
2: Quina emoció estic rebent jo ara? O sigui, tu em fas passar ara un mal moment. Quina emoció estic sentint jo per rebre això, per passar aquest... I si no ho trobo, pues, també moltes vegades al final faig passo palabra, no l'he trobat, pues ja està, ha passat i ha passat, o sigui que no em trec la vida.
1: Es pot fer passa palabra?
2: Clar,
1: però has d'estar entrenat, eh?
2: No, després t'apareixerà una altra cosa.
1: Dale.
2: Si se'n torna a aparèixer.
0: No et deixarà en pau, eh?
1: Bueno, però pots fer... Passar palabra és com el joc de la tele. Quan doni la volta al horòscop, ja vindrà, no?
2: Passa palabra és el que fa el 95% de la gent, que no està conscient del que li està passant i d'aquest efecte.
1: Però podem fer un passapalabra temporal? És a dir, potser estàs rebent del mirall 3.500 coses.
2: Jo sóc de les que faig això. Dic, vale, aquest molt bé, acabo de rebre, no? O vaig a un taller, a un retiro, que el defecte mirall comença i comences a descobrir moltes coses teves i dius, això a la motxilla i ara en trec un. Treballo aquest un, i a vegades un fa treballar dos més, perfecte, però jo no, però hi ha gent que no, que ho vol treure tot i ho vol tirar endavant tot. Jo no sóc d'aquest parer.
1: Uh-huh. Ara el Robert Fernández em feia dos, no era Victòria, em feia que quedaven dos minuts, l'he rebut, la informació que m'ha donat, veus? És el meu mirall, avui mai millor dit. Vosaltres faciliteu, o sou les facilitadores que traieu aquesta informació, es pot fer tota l'hora, no recomanable, no per lo que dèieu, no. O a trossos puc aturar una de les coses a treballar i fins i tot puc treballar-ho amb una altra persona, amb els nens, però també amb un amic, amb una amiga, amb la parella, aquest mirall d'una banda per adonar-nos i de l'altra per sanar.
0: I fins i tot ho dius, ostres, mira, aquesta persona ho està fent molt bé i jo estic vibrant com ella, diu, gràcies per afirmar-me que ho estic fent bé.
1: Vale. Mm-hmm. És a dir, que també cal donar les gràcies, no?
0: Claro. Sí, sí, sempre. Sí.
1: No només
0: i per donar l'últim punt, hi ha un llibre molt petitó, que és la Ley del Espejo, que es pot trobar a qualsevol plataforma, a qualsevol llibreria, que és, realment és, te'l pots llegir en una hora o hora i poc, i és al·lucinant, és molt petit, molt concret i va molt a per feina.
2: Sí, sinó aquest també.
1: Tu eres jo.
0: També
1: aquest. Ah, que xulo, clar, és més o menys el que havíem dit. Molt bé, doncs, noies, moltíssimes gràcies. Avui ens ha quedat un programa rodó perquè hem cuidat la salut mental, emocional, però també física. Us espero en 15 dies. Que vagi molt bé.
2: Molt bé, gràcies.
1: Amb això posem punt i final a aquesta edició del Rubí al dia. Tornem demà a partir de les 8 amb la Pamela Martínez, que acabeu de passar una molt bona tarda de dimarts.

0: Són les 12 del migdia.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Molt bon dia. El pròxim 12 d'agost es veurà a Catalunya un eclipsi solar total, un dels fenòmens astronòmics més únics. Aquí a Rubí no es veurà en la seva totalitat, però sí en un 99,7%. Per veure aquest eclipsi amb millor claredat s'ha de buscar un lloc on no hi hagi gaire contaminació lumínica i que estigui una mica alçat, de manera que es pugui veure la línia de l'horitzó. Això sí, és important equipar-se amb ulleres homologades. Tot i no veure's en la seva totalitat per uns 50 quilòmetres, sí que es podrà veure un gran efecte d'aquest eclipsi. Es podrà començar a veure com la lluna solapa el sol a partir aproximadament de 7:45 del vespre. Ho explica el Josep Maria García, que és president d'Astro Rubí.
3: Aquí Rubí el veurem no total, sinó estarà tapat en un 99,7%, però no serà un eclipsi total. Sembla que no hi hagi diferència, però la veritat és que segons els experts sí que n'hi ha, perquè hi ha fenòmens que només es poden veure a la totalitat, quan el sol està completament tapat. Només que hi hagin petits punts estiguin emitint llum, impedeix veure la corona solar. A la totalitat es fa completament de nit, es fa fosc. De l'altra manera, aquí Rubí, en principi, el que veurem serà com un dia molt, molt tapat de núvols, molt negre, però no completament fosc.
2: Vist des de Rubí, l'eclipsi es produirà a l'esquerra de la muntanya de Montserrat. Els llocs des on es veurà millor a la ciutat, segons Garcia, són el mirador de Can Tireries i l'entorn de l'ermita de Sant Genís, però també es podrà veure des de Can Oriol.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
2: I l'ermita de Sant Mus tornarà a tenir la figura del seu sant. El Centre d'Estudis Rubinencs i el grup de col·laboradors del Museu de Rubí han anunciat un projecte en el qual porten mesos treballant: la confecció d'una rèplica de la talla que es donarà en un acte solemne aquest mateix diumenge. Quico Buil és membre del Centre d'Estudis Rubinencs.
4: Avui anunciem amb gran felicitat la culminació d'un projecte de gran simbolisme: la donació d'una rèplica a mida real de la imatge de Sant Mus. La imatge original dels anys 40, custodiada a l'església de Sant Pere, presenta un estat de conservació delicat que desaconsellava el trasllat permanent. Per això, el Centre d'Estudis Rubinencs ha apostat per una solució que uneix l'avantguarda tecnològica a la consciència ambiental.
2: L'entrega i benedicció d'aquesta nova talla de Sant Mus tindrà lloc a l'ermita diumenge a les 6 de la tarda i assistiran autoritats locals i el rector mossèn Joaquim Massaguer, que beneirà la figura. L'obrador coral interpretarà per primera vegada els goigs de Sant Mus i l'esbar farà el seu ball d'homenatge.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
2: I la informació esportiva arriba encapçalada per la victòria important del vòlei Rubí. Toni Bravo Rodríguez.
5: El vòlei Rubí femení va aconseguir la permanència directa a tercera catalana gràcies a una victòria decisiva 1-3 a la pista del Llinàs. Tot i cedir el primer set, forma ajustada 26-24, les rubinenques van capgirar el partit amb un joc molt més ferm i efectiu, enduent-se els tres sets següents, 20-25, 17-25, 19-25. El triomf permet a les de Lino Salamanca acabar terceres, 27 punts, i completar una segona fase molt bona, amb 4 victòries seguides i una clara millora en defensa i en gestió dels moments decisius. El que va bé també es queda a la categoria, mentre que el Llinàs haurà de disputar la promoció. Quant al futbol, el filial de la penya blaugrana Ramon Llorenç, que va acabar cinquè del grup 14, encarrila la promoció d'ascens a tercera catalana després de superar 2-0 la penya blaugrana Sant Cugat, segona del mateix grup, i atenció, 17 punts més que els blaugranes. 2 gols en 5 minuts a la segona part van donar un avantatge valuós als rubinencs en el partit d'anada disputat a Can Rosés. A l'altra eliminatòria, el Bar Gràcia va guanyar 2-1 al Mata de Perenc. La tornada del duel de la Penya B serà dissabte a les 6, amb l'opció de classificar-se per a la final de l'ascens.
2: Doncs tornem amb més informació en una hora, al butlletí de la 1.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: L'esport.
1: Emocions, moments, situacions.
0: El futbol.
1: Sentiments, promeses, amor.
0: La Unió Esportiva Rubí.
2: Siento lo mismo por ti.
1: Uns colors, uns objectius, una cita amb la història.
0: Aquest dissabte, partit de tornada del play-off de Sens a tercera ref. El Rubí haurà de guanyar en un camp on mai ho ha fet, el de la Pobla de Mafumet.
3: Esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para.
4: Ràdio Rubí, 99.7 FM.
0: Primer, segon i postres, el programa foodie de Ràdio Rubí.

0: Què tal, família? Com estan? Benvinguts, benvingudes al primer, segon i postres, el programa Foodí de Ràdio Rubí. Hi ha un ingredient que no trobaran mai detallat a les cartes dels restaurants, però que, en canvi, tothom recorda quan marxa. Els parlem d'avui de l'amabilitat, aquell somriure, aquella mirada atenta, aquell gràcies dit amb ganes, que té la capacitat miraculosa de millorar-nos el dia. Perquè darrere de cada taula ocupada hi ha persones amb les seves històries, les seves presses, els seus dies bons i els seus dies regulinxis. I darrere de cada barra o de cada cuina també hi ha persones que treballen moltes hores, sovint amb ritmes intensos i sota pressió. També amb els seus dies bons i els seus dies regulinxis. I l'amabilitat funciona en les dues direccions, del servei cap a la clientela, però també de la clientela cap al servei. Quan un cambrer és tractat amb amabilitat, treballa millor. Quan un client se sent escoltat, torna. Quan hi ha amabilitat i empatia, el restaurant deixa de ser només un lloc per menjar i es converteix en un espai de convivència. Al final, l'amabilitat és un ingredient capaç de donar gust a tot allò que compartim. Acompanyeu-nos, que avui el primer, segon i postres fa tertúlia amable de xefs.
1: Primer, segon i postres, el programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: Saludem, com sempre, abans de començar el xef del programa, un home que porta amable com a segon cognom, el Blai Ferran. Què tal, com estàs?
1: Molt bon dia. Bé, estupendo. Molt bé.
0: Tu ets un tio amable.
1: Jo sóc un tio amable. Bueno, no ho sé, si tu ho dius.
0: Sí.
1: Jo no puc jutjar jo mateix. Ara, tu ho dius, t'ho agraeixo moltíssim.
0: No, no, ja no trobeu que és... Anem a veure la resta de la taula, la Xili Maia Calgori. Xili, què tal?
2: Hola, bon dia.
0: Tu també ets... tu també ets amable.
2: Ho intento.
0: És però el Blai ho és molt, sí?
2: Sí.
1: No.
0: Ai, per què dius que no?
1: Vols dir no, bueno, no dic res.
0: No, exacte.
1: No,
0: deixem-ho estar.
1: Sí, sí, sí.
0: Deixem-ho estar.
1: Deixa-ho córrer.
0: És una persona amable o no?
2: Sí.
0: Molt.
2: Molt.
0: De vegades...
2: Per això som amics.
0: Per això som amics, exacte. En Jonathan Méndez de la... Ai, aquests dos. De la pastisseria Méndez.
3: Bon dia.
0: Què tal, com estàs?
3: Estupendo. Estupendo. Sí que és amable, sí.
0: Sí o no?
1: Ah, un altre.
0: Sí, sempre sap...
1: Gràcies, Méndez.
3: Més que... És bastant educat.
0: És una persona educada.
1: Ha dit bastant, eh?
0: Bastant.
1: M'ha dit tot,
0: Bueno, tens el teu renec de llei, de la teva cosa, no? Però en general és una persona amable.
1: Una educació.
0: Una persona amable, una persona educada, una persona que sempre és al seu lloc, no?
3: Que sap... Que entra, bon dia, se'n va...
0: Bones tardes, no?
1: Què menys, què menys. Avui, justament avui, amb un company estàvem prenent cafè, el coneixeu tots, i parlàvem d'aquestes persones.
0: Que és el Jordi García.
1: Bueno, però ell és amable, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Però parlava amb ell, amb l'amable Jordi García, d'algunes persones d'aquest poble que fa, doncs, els coneixes de tota la vida, et passen pel costat, et xafen, et foten un cop i ni hola, ni bon dia, ni res. Bueno, doncs, intentem més que se'ls guardin.
0: Deixa'm saludar la Marta Castell, la nostra col·laboradora en etapa de formació. Què tal, Marta,
4: bon
0: com estàs?
4: Molt bé.
0: Sí, també és molt amable, la Marta. També diu gràcies i, sisplau, segur que quan puges a l'autobús dius bon dia.
4: Sí, sí, sí.
0: Oi?
1: I tant.
4: Ho procuro fer sempre.
1: Molt bé.
0: Sí, sí. Bueno, no tothom ho fa i aquestes coses s'han de valorar. Després parlarem de l'amabilitat i d'aquells moments que us heu trobat amb gent no gaire amable o amb gent excessivament amable o aquella vegada que heu sigut, com soc jo sempre, una bruta total que no... que diu les coses tal com les pensa, no? Alguna vegada us ha passat?
4: Jo...
0: Ja bueno. Ja està, guarda-t'ho, que això vull que m'ho expliquis després. Nois, hem de fer aquest joc de tapes volum... volum 3. Llavors, jo, per raons professionals, no vaig poder fer les tapes del 21 de maig. Em requerien a una altra banda...
1: Vam trobar a faltar, eh?
0: No m'estranya.
2: Sí. A més, la teva professionalitat i tot es va notar. I es notarà. Ja veuràs que sí. No, no, no facis així, que és veritat.
0: Ai, que amable que ets, Xili. De veritat. I vaig deixar aquests dos individus sols pel món.
1: Vas deixar aquests aprenents tots sols.
0: Llavors, a veure, resumiu-m'ho. Primer, on veu anar?
1: Ui. Matí. Jo vaig començar al matí, perquè tenim quatre establiments que són matinals, bueno, i dels quatre me'n va fallar dos. Jo pensava, pues, acabar el dijous passat...
0: Vaig començar
1: fatal. Vaig amb un, no, que encara no he començat a cuinar. Malament, això a les 11 i pico, vale, bueno, vale, vindré el dijous que ve. Vaig al segon, oh, és que la cuinera, el cuiner, no me'n recordo, s'ha posat malalt, avui no vindrà.
0: Hòstia,
1: com se foten, aquesta gent, com se foten, no?
0: Bueno.
1: Vale. Va el tercer, dic, bueno, ja, que sigui el que Déu vulgui. No, va anar bé, el quart també. Sí, o sigui, tenim dos matinals, que va anar molt bé, i després a la tarda, amb la Xili, doncs en vam fer, si no recordo malament, cinc, no?
2: Cinc només, perquè també vam començar molt tard.
1: Sí, vam començar tard, la Xili també tenia un compromís...
0: Tenia un evento, la Xili, eh?
1: Sí. Però, bueno, el que vam fer està resumit en aquests 5 minuts i poc més, així com les altres setmanes el resumen era uns 10 minuts, avui són 5 minutets.
0: Bueno, perquè vosaltres heu anat a cada cara barraca, heu dit el que calia dir, no us heu... que jo m'enrotllo com una persiana quan em doneu un micròfon i llavors aquest és el tema.
1: Bueno, i portar la càmera i gravar i fer dues, tres coses a la vegada, bueno, les dones potser ho feu, però jo no hi arribo a tot. Faig el que puc, però tot és difícil.
0: No diguis coses que no són, perquè tu pots ser dues i tres coses a la vegada, i algunes dones no, vull dir, això...
1: Hi ha de tot, hi ha de tot a la vinya del senyor que diu, això també és veritat, sí que és veritat, sí.
0: Doncs fem una cosa, ho veiem i després ho comentem?
1: Vinga, va.
2: Sí.
0: Teniu ganes de veure-us? Us fa curiositat aquesta setmana com haurà quedat, eh?
2: Home, sí, perquè és que no m'ho... No sé, a veure què has fet, Blai.
1: Jo, com altre, no, dic que vam riure molt.
2: Ah, molt.
0: Robert, ho veiem i després ho comentem?
1: Vinga, va.
0: Doncs va, joc de tapes, volum 3.

0: Tercera setmana, continuem. Aquesta setmana una mica especial. Avui comencem al matí, són 11:45, i farem 4 o 5 establiments perquè per qüestions pues, personals, organització d'ells, l'etapa tarda-nit ells no ho fan al matí. Què farem? Passarem a recollir-les i després a la tarda amb les companyes, que ara al matí no hi són, lògicament, estan cadascuna d'elles, la Mariona i la Txili, els seus respectius treballs, i a la tarda pues, analitzarem, comprovarem, valorarem les tapes que haurem recollit aquest matí. Anem-hi? Vinga, anem-hi. Doncs bé, estem al primer dels restaurants dels establiments de la ruta matinal. Han vingut aquí la carretera Terrassa número 99, al Jardinet concretament. Ens estan preparant la tapa i ens l'emportarem per fer la valoració aquesta tarda. Molt bé, i ja hem arribat a Cala Rut, que és l'última de les tapes matinals. Estem aquí, la Rut ens ho està preparant perquè les havia acabat, i esperem una miqueta. I bé, acabem d'arribar al Dic Bom, i ells ens preparen una sinfonia d'estiu. Són 4 tastets, 4 bombons, amb sabors totalment diferents uns dels altres. I bé, comencem ruta de tapes de tarda, ja estem preparats, la Txili, estem esperant a la companya, la Mariona, i anem a fer ja la primera tapa. Vale, vinga, va, anem per feina.
1: La primera parada és el Maset, aquí a la plaça 11 de setembre, i és una cresta japonesa a la planxa de carn i verdures. Té bona pinta. Ara estem al bar 88. Aquí al carrer Sant Sebastià. I provarem la tapeta aquesta, és un pa xinès farcit de carn. A veure com serà aquest. Mira, estem aquí al bar 88 i farem una petita entrevista a la Chao, que és la filla d'aquí del bar. I ens explicarà d'on és la procedència d'aquesta tapa, si la fan ells, i una mica d'explicació d'aquesta tapa.
2: Vale. Bueno, aquesta tapa es fa la meva mare, perquè ella et porta molta experiència de fer, això es diu pan chino o pao en xinès. Llavors portava una massa de farina i dintre portava carn i verdura. Bueno, això és proper de Xina i aquesta tapa és molt típic d'esmorzar de Xina.
1: Llavors, pao. Anem a menjar un pao.
0: Bueno, Txili, quantes en portem ja? 3.
3: Aquesta és la tercera.
0: Portem mal ritme, avui, eh? No anem bé.
3: Anem tard.
0: Vinga, va, a on estem? Digue-ho tu, això.
3: Estem a la Piuna, al costat de la policia, on es fan els carnets.
0: Ens fotran dins.
3: A veure, quina
0: Digue, és? Aquí tenim, què? Una brotxeta, va, busca. Quina brotxeta és?
3: Una brioqueta de carn rostida i verdures.
0: Vinga.
3: Esteu, eh? Ai, deu ser chimichurri, això.
0: Segurament. Segurament.
3: Allioli, no.
0: Una miqueta d'allioli és possible, chimichurri.
3: Sí.
0: Bueno, vinga, va, anem a provar.
3: Sí.
0: Anem-hi? Vinga, va, fet.
3: La desmunto, eh?
0: Desmunta, desmunta. Vinga, jo serveixo el cava, de moment.
3: Jo parteixo.
1: Estem aquí a la Pampara i resulta que tenim un grupet de noies guapes de Rubí, eh? I ara ens diran com és la tapa d'aquí. Què em dieu?
4: Està boníssim el canaló.
5: Boníssima.
6: I la cervesa també.
7: I els ceps,
8: boníssim.
9: Tot molt bo, tot molt bo.
10: Opino el mateix.
1: Heu fet més tapes o no?
11: Encara no, estem comentant.
12: Jo estic a punt d'omplir-ho ja.
11: Allà sí.
1: Us agrada la iniciativa i com han anat totes aquestes tapes? A que sigui a la primavera? Dieu-me el que opineu.
12: Està genial, perquè amb el bon temps tothom sí, surt al carrer.
13: Ve de gust.
12: Ve de gust sortir.
14: Es nota moltíssim l'ambient que hi ha al carrer.
15: Sí, sí, molt bé per ser poble.
16: Tothom té ja com que entra ganes d'estiu i la gent surt i l'ambient a Rubí és molt guai.
17: Està molt bé, està molt bé. Fonamentem molt el comerç local, o sigui, està superbé. Així provem restaurants que potser no haguéssim anat. Així que molt bona iniciativa.
1: Ara, en aquests moments, estem a la Pàmpara. Tenim un canaló de bolets. I ens l'expliques?
18: Sí, esto es un canelón de pollo rostido con unas setas y un crujiente de parmesano.
1: no toca taula. Aquí hi ha tanta gent a la Pàmpara que hem hagut d'anar a un banc. Però aquí estem tranquil·lets.
5: Doncs res, que el jurat està ja al Buda fent un taco meravellós, que ja és, mira, ara són gairebé les 10 de la nit, em porten 5 ells i jo m'acabo d'arribar perquè estic de baixa, no tocava avui, però mira, aquest taco amb el blai i amb la xili sí que ens el prendrem.

0: A veure, en general, força bé. Però m'has de dir el nom de les tapes, animal, si vas pel puesto. Que si no, després... No sabem, clar, el jardinet.
1: Però si ja teníem prou de feina nosaltres, encara vols noms de tapes.
0: Home, el jardinet, biquini de porc esqueixat a la catalana.
2: Això és culpa d'ell, eh? Jo no vaig anar a calar.
1: Au, vinga.
0: Clar,
1: el pròxim dia graveu vosaltres.
0: Calarrut, mini clotxa de Terres de l'Ebre.
2: Això costava poc dir-ho, eh?
1: Vols dir?
0: Aquests dos detallets.
1: El que sí és que porta merengada, m'ho va explicar.
2: Sí?
0: Oh. Què era una mini clotxa? Per la gent que no ho ha vist, que ens hauríeu
1: era,
0: de veure,
1: era com un mini entrepà, com un brioix petit, que anava farcit entre d'altres verdures, portava una mica d'esqueixada de bacallà i portava arengada fumada. Estava bé.
0: Clar, la mini clotxa o la clotxa és un àpat típic de les terres de l'Ebre, de quan anant al camp a recollir...
1: Exacte.
0: Suposo que arròs, no? L'Ebre, què hem de fer? El que sigui, portes una mena d'entrepà, que és un 3-in-1, ho porta tot, perquè ja porta l'arengada, porta el tomàquet, porta tot. Era un farcit que es portava al camp a la bossa de treballar i amb allò esmorzaven.
1: Sí, era l'esmorzar. Era l'esmorzar, exacte.
0: Hi ha una cosa que m'agrada de la Ruth, o de la Ruth, en si, d'ella, és que intenta transmetre coses del seu origen,
1: de país,
0: del
1: de
0: que... Hi ha propostes de la ruta de tapes, hi ha moltes propostes que estan molt bé, eh? Però algunes que tenen un significat que va una miqueta més enllà. En el cas de la Ruth, és una proposta que parla d'ella, que parla de la filosofia, també una miqueta del restaurant, i que ens parla de les Terres de l'Ebre i de com arribat fins aquí. A mi això em sembla molt interessant.
1: No?
2: Dius
1: bé,
2: que portava arengada?
1: Sí, una mica arengada,
2: sense
1: fumada.
2: Sense espina, no?
1: Esqueixada dintre també, com el bacallà.
2: Ah, val.
1: Amb algunes verdures, imagino que havia...
2: Sí.
0: També esqueixada, no?
2: Devia estar bona,
1: Sí. Sí, era molt bo. Era molt bo, la veritat és que sí.
0: Això només ho vas tastar tu, eh?
1: Contrats de sabors. Jo, i en aquell moment, es va afegir la meva filla i em va ajudar. Li va agradar molt.
0: Ah, d'acord. Sí, tenim aquí una ponderació. Sí. Veieu que és un jurat especialitzat. Vamos, uns requisits meravellosos. I la Ruth i el jardinet. Val. El momento bang, a mi m'ha semblat meravellós, Txell.
1: Oh, i tant.
2: Què?
0: El moment banc.
2: Ah,
0: no hi ha taula. Ens posem en un banc.
2: Estava a tope.
0: No.
2: Però el banc, quin banc era?
0: Era el banc davant de l'Ajuntament.
1: Dels acusats.
2: Sí.
1: Estàvem molt tranquils,
2: Molt bé.
1: Total, estàvem a 50 metres.
2: La temperatura perfecta.
1: Molt bé.
2: Portàvem uns dies...
0: Com a banc, una estructura... Unes potes allà enganxades a terra.
3: Una fusta,
0: exacte, tallada. Una cosa.
2: Ho vam deixar net, eh?
1: Sí.
2: Ho vam recollir tot.
1: La forquilla de fusta ho vam llençar als
2: convidats. Sí.
1: A la papelera.
2: Sí, perquè a darrere hi havia una senyora que ens espiava.
0: Com que us espiava?
2: No, home, que no ho deixessin viut.
0: Perquè anaves amb el micròfon i devien anar la gent de curiositat, no? Com
2: mira, veus? Jo pensava malament.
0: No, dona. Heu provat el segon caneló, home, justament en aquest banc?
1: Aquest caneló ens va agradar força.
2: També.
1: Un caneló de pollastre rostit, amb una salsa
2: amb bolets
1: i la miqueta de parmesal damunt. Uh-huh. I Déu-n'hi-do la boquera i bona presència.
2: Sí.
1: I prova està que acceptació en tenia perquè Déu-n'hi-do la cua que hi havia. Per això no ens veiem nosaltres a peu dret amb càmeres, micros i enredos i li menjant caneló. Vam dir, escolta, busquem un lloc tranquil. I vam trobar aquell meravellós...
0: La pàmpara de venir un dia al programa, que no ha vingut.
1: Sí.
0: Vas demanar el telèfon.
1: Això és rai, els tenim aquí mateix.
0: Això és rai, diu!
1: Ja tenia prou de feina.
2: És que hi havia molta gent.
1: I ells també tenim prou de feina.
2: Sí, i a més vam entrar i només fèiem nosa. No es posi aquí, no es posi aquí. I al final dèiem, bueno, però jo haig d'agafar la tapa, no?
1: Sí.
0: Hi ha dos canelons en aquesta primavera de tapes. Sí.
2: Però totalment diferents,
0: I aquest, el de la pàmpara, teniu clar, no ho digueu, però teniu clar quin dels dos us va agradar més?
1: Jo sí, callo.
2: Sí.
0: Tots dos ho teniu clar, eh?
2: Mm. Sí.
0: I es veurà després de les puntuacions, no?
2: Sí.
0: Sí.
1: Quan sumem, a veure què passa, no? A veure quin canal guanya.
0: Aviam quin canal guanya. Marta, com ho has vist tu?
4: Bé, molt bé. Jo us volia preguntar si coincidiu molt amb les deliberacions quan tasteu un plat.
1: Déu-n'hi-do.
2: Sí, bastant.
1: Sí.
2: Bastant.
1: Sí. Cadascuna va pel seu compte i jo fico la maneta al davant.
0: No us estan explicant la veritat.
1: Però després ens ensenyem les puntuacions i la veritat és que coincidim bastant.
2: Sí.
0: Aviam, Mendes, lo que passa és lo siguiente.
1: Venga, Mendes.
0: Ella i jo pensem, i llavors deixem que el Blai faci primer.
1: Ah.
0: Sí? Fem així... No? Primer,
2: sí,
0: no porta'm boli.
2: Sí, però després també posem el que volem.
0: No, perquè després ell s'amaga. Ell fa aquí...
2: Ah, sí, va, és que semblem com a col·legi, eh?
0: Com al col·le. Ja
2: ja igual, eh? Igual. I no, que comença a tapar-s'ho i dir...
3: És un bon jurat, eh? És un bon jurat, eh?
0: Exacte. No, no, per favor, no copies, no?
2: No, aquesta, aquest moment de copiar és quan la cosa està, que dius...
3: Indecisa.
2: Sí.
3: Estàs... El mires als ulls i dius... I està agradant, i està agradant.
1: A vegades n'hi ha prou, eh? Sí. Una mirada... Sí, sí, sí.
0: No, generalment amb una mirada...
3: Amb una mirada... Sou de cuina.
1: Amb un moviment de boca.
3: De boca.
2: Sí.
1: Una ganyota, eh?
2: No,
0: el Blai no. No, el Blai manté bastant la cara de pòquer, la cara de...
4: Sí,
0: la Chili no, la Chili surten subtítols per totes bandes, ella no diu res, però...
3: Se li il·lumina els ulls.
2: És que... És que ho sabia, com diria. Quan ha dit, no, el Blai no se li nota, dic, ja està, ja ho dirà.
0: A la Chili te la mires i ja saps si li ha agradat molt, moltíssim o súper. Però això ja ho saps només mirant-te.
3: Les cares parlen molt, eh?
1: Sí, el que passa que després, en muntatge, quan muntem el vídeo... Bueno,
2: intentes borrar aquests moments.
1: O les tapem amb alguna altra cosa.
2: Sí,
0: sí després
2: millor.
0: Les tapem... Hi ha el joc aquest, no? El Blai comença puntuant, després nosaltres ens mirem, fem... I després, amb l'excusa de qui guarda els fulls a la carpeta,
1: sí,
0: mirem les puntuacions de l'altre. Així fent la tonteria. Sí. Sí o no?
2: Sí, i, correcte.
0: I hem de dir que sí, coincidim bastant. Tot sí, i que ell s'hagi amagat i hagi fet tot aquest joc, coincidim bastant. De vegades és un punt amunt, un punt avall, però no hi ha hagut cap categoria que ell li hagi posat un 5 i jo un 10. Per dir...
2: No. Són bastant igualats.
0: Sí. Tot és bastant, bastant igualat. Sí. Després hi ha un apartat de comentari.
4: I allà hi poseu comentaris?
0: En algun cas hem posat algun comentari.
4: Positiu o negatiu?
2: No, el que ens hem trobat allà.
0: Per exemple... Anem a suposar que en una d'aquestes visites a locals de restauració d'aquesta ciutat hem sospitat que la nostra ració pel fet de ser jurat potser era una mica més gran que la que rebia la ciutadania en general. Sí. Llavors, hem puntuat sobre el que hem rebut nosaltres, però a observacions hem posat...
2: Ho hem posat.
0: Creiem que hem rebut una tapa amb més quantitat de la que rep la ciutadania, per exemple. O aquí ens han volgut convidar molt massa a tot. Cosa d'així.
4: Clar, i ho apunteu allà i ja està. No?
0: Ho apuntem a observacions. Sí, normalment ho apunto jo, doncs no apuntant res.
1: Ets la que portes el boli de parlar.
0: Jo porto el bolígraf de parlar. Si no ens veieu, ens hauríeu de veure. A radioroi.cat. Molt bé, doncs sí, això... Només ens queda una setmaneta.
1: Espero que siguis, perquè no ens deixem el nom de les tapes, perquè no ens deixem res.
0: No, jo hi aniré. Les que queden... Quantes en queden, Chili, tu que portes la comptabilitat?
2: 12.
1: 12.
0: Vols dir que l'últim dijous hem de fer 12 tapes?
1: Bueno, farem 10 i jo procuraré fer les altres dues al matí.
2: Sí, aquelles dues al matí són les que...
1: A la tarda com el primer dia, 10.
2: Sí, 10.
1: Que déu-n'hi-do, eh?
3: Déu-n'hi-do, eh?
0: I quines ens queden?
2: Doncs tot el que és el centre de la plaça Pearson.
1: Sí.
0: Vale, queda Herbers, queda... Sí, allò...
2: Herbers, el que no és Tagliatella. Calpaki.
0: Calpaki.
2: El Fogón.
0: El Fogón.
2: El Ferrocarril. El Marfil.
0: Què és Marfil?
2: Sí, és una granja que està a les Torres, molt maca. Fa poc que hi són.
1: Val.
2: Sí.
0: D'acord. Bueno, però més o menys...
2: I després ens falta...
1: I després ens falta baixar...
2: La part aquí de...
1: La bàmbola, Catalunya... Sí, sí.
0: Que de Catalunya... Val,
2: tot això perquè no ho vam poder fer.
0: Però ho farem. Començarem al centre...
1: Només demanem que siguin una miqueta ràpids. Que és una de les petites coses que també m'ha apuntat amb observacions en algun moment, és que, a veure, has d'estar preparat. Estàs fent unes tapes, has d'estar preparat. I en algun lloc fan esperar un pèl massa. Ja no per nosaltres, en general. Allò que te fixes i dius, ostres, hem d'estar preparats, anem per feina.
3: Però n'hi ha moltes de calentes, és molt difícil, eh?
2: Has d'estar preparat.
1: No, tens
0: sorns. Hi ha molts locals que s'han vist una vegada més sobrepassats per la quantitat de clientela que tenen demanant de tapar.
2: Suposo que s'han vist sobrepassats perquè és la primera vegada que participen.
0: Probablement.
1: És possible.
2: o són nous, o no són...
1: I no s'esperaven tant, oi?
2: Sí.
0: I amb gent que s'ha vist amb molta il·lusió, que els has avisat, els has dit, un compte, que aquí ens tornem... Que la gent no... Que ens tornem molt taruma amb això de la tapa. Bueno, bueno, no serà tant.
3: No, sí,
2: és tant.
1: És tant, per sort és tant. Sí, sí,
0: és així, és així.
2: A més, aquest dijous, prepareu-vos que farà calor. I serà un bon final d'etapes, amb caloreta, i veuràs tu.
1: Això què vol dir? Més cervesa que aigua?
0: No,
1: perquè aquests dies anem amb molta aigua i una mica...
2: No, que hi haurà molta més gent. Jo espero més gent.
1: Sí, per mà.
2: Més gent perquè amb la caloreta hi haurà més gent pel carrer.
3: Sí, però sortiran a partir de les 7:30.
2: I ens queda tot el que és el centre, perquè tot el que és de la perifèria, diguéssim, ja ho tenim fet. Bueno, ja ho veuràs.
0: Farem. En tot cas, ho veurem aquest dijous. Vostès ho veuran dimarts vinent, dia 2 de juny, especial, superespecial, requete especial de la ruta d'etapes, aquí el primer, segon i postres, perquè veurem les quatre rutes seguides. En un especial hem decidit, mira, aquest dia no vindrem, i el dedicarem, allò, l'enfocarem només a la primavera d'etapes. Però anirem per ordre. Per tant, per veure la novetat, s'hauran d'esperar al final, haurem de veure el programa sencer,
1: i tant.
0: Perquè a tres quarts d'una més o menys veuran la ruta d'aquest dijous. I amb això s'haurà acabat. No ben bé, perquè el 4 de juny hi ha el final de l'entrega de premis, en què desvetllarem els premis que haurà decidit la mitjana aritmètica del jurat especialitzat, i també les votacions, aquelles de la targeteta, amb els 5 segells, les votacions a les urnes del jurat popular o de la ciutadania. I amb això celebrarem que ja haurem acabat la ruta d'etapes, que sé que estem molt cansinos, que deia ella, amb això de la ruta d'etapes.
2: No, cansinos és quan ja anem per la desena o la novena, que estem i és tard.
0: En tot cas, aquesta ruta és i ha estat una celebració, la celebració de Rubí, de terrasses, d'etapes, de sortir al carrer, d'anar encarant amb la mirada a Festa Major, perquè això ja ens ha agafat ritme, i per això us posem aquest Miqui Núñez, amb aquest tema musical que es diu Celebrem. Celebrem.

0: I en aquesta segona part del programa de la tertúlia de xefs d'avui, us vull proposar un crossover, així, d'entrada. Què has fet, Xili?
1: Va tirar-se.
0: Volant.
1: No s'ha vist.
0: Aviam, és que el Jonathan Mendez ha tingut l'amabilitat de portar-nos una coca de Sant Joan meravellosa, estupenda, fantàstica, que la tenim aquí. Si no ens veieu, ens hauríeu de veure, www.radioruí.cat.
1: No es veu.
0: No es veu, bueno, ja es veurà. Qui l'ha vist és la mosca. Tenim una mosca d'aquestes de la tele que està per aquí donant voltes tota l'estona.
1: Ara
0: aquí la Xili és
2: la
0: portadora de la coca.
2: Bé, i ara tapem la coca.
0: I la tenim tapada perquè ens fa ràbia que se la mengi la mosca abans que nosaltres. Sí, aquest vindria a ser la cosa. En tot cas, que us volia proposar un crossover, que és això de fer programes, fer entrar programes dins de programes, no? Fer com col·laboracions. Avui parlem d'amabilitat, i m'agradaria que escoltéssiu aquest fragment de Les Gildes. Les Gildes és un programa que ens agrada molt, és la tertúlia jove de Ràdio Rubí. Elles fan programa cada dos dilluns al migdia, a les 12 del migdia, de 12 a 1, i no fa gaires dies deien això.
3: Que si no li diu gràcies al cambrer, a tu menys.
4: És que
3: no sé
4: és
3: com
4: això,
3: dir-ho.
4: Sí. És això, sí. Són uns mínims que no compleix.
3: Sí, literal, és que és com si visme, o sigui, és una persona com tu, per qui no li diries gràcies, o sigui... Si a la teva mare li dones les gràcies quan et dona alguna cosa, perquè no al cambrer? O sigui,
1: qui
3: no
1: diu al cambrer, diu al metge, diu al
3: liter, és civisme.
1: Sí. Mm.
5: Sí, és com un petit gest, però que diu com molt de tu i molt de com penses. Per tant, no és només el fet de no dir gràcies, que ja és prou, sinó tot el que hi ha darrere.
3: És el principi, o sigui, sí. Com el valor fondo allà està amagat.
1: Red flag total, tia.
4: Sí.
6: Nenes, arribo tard, sorry. Irene, demana amb lo de sempre i ben fred, eh?
7: Vinga, Sofi, cap problema.
8: Camarero, marxant sin Gilda, sisplau.
4: Tia, és que fort. Us heu assabentat plena profe de la uni.
5: Ona, crec que això no ho podíem dir, eh?
4: Ai, Martina, tens raó. Ens cancel·larà el programa i encara no hem començat. Quin desastre.
7: Bueno, tranquil·les, amores. Vale, preparades per posar-nos al dia? Queda tot això, Mila, quan és això?
3: Irene, els dilluns a les 12, cada dues setmanes ens trobem a Ràdio Rubí.
5: Per fer el vermut amb les Gildes.
9: Put the blame on me, boys. Put the blame on me.
10: Les Gildes, la tertúlia més jove els dilluns a les 12 hores, cada dues setmanes a Ràdio Rubí.
0: Clar, és que és un programa que té, primer, nom d'etapa. Sí, el seu nom és una cosa que es menja, per tant, ens cauen bé, d'entrada. Després, tenen una sintonia de programa que és d'una pel·lícula icònica com és Hilda. Ens cauen encara millor. I després tenen aquesta veu en off meravellosa que anuncien, que és el Robert Fernández, que forma part de l'equip del primer, segon i postres. Per tant, com ens poden caure malament les Hildes? No,
2: impossible.
0: No? Ells deien, si no diu gràcies, red flag.
2: Red flag.
0: Red flag, que és molt de jove, es veu, Marta.
1: Sí,
0: de
1: sí,
0: red
1: sí,
0: flag,
1: la
0: no?
1: Red flag, sí, sí.
0: Que, que havia dit, és idiota, saps? Red flag vol dir, deixa tot això, que aquest home o aquest individu és idiota. Creieu que és important? Trobeu que l'amabilitat en la clientela a l'hora de restauració, vosaltres us diuen sempre gràcies, us diuen sempre bon dia, us somriuen sempre...
1: No.
11: Sempre no.
1: No.
11: Però n'hi ha que ho fa cada dia, sí. Sempre sí. Em diuen bon dia, gràcies, adeu. Fins i tot et porten la tassa o el plat a la barra.
1: Això també n'hi han de molts.
11: N'hi ha molts que són amores. I n'hi han que entren, van cap a la vitrina, ni pregunten ni res, giren cua i se'n van. Ni pregunten si tens a dintre, si tens
1: a fora. O t'entren i dius un bocata de chorizo. Dic ara, eh? O un entrepà de fuet. Jo me'ls quedo mirant i el primer que dic, bon dia.
11: Bon dia. Jo
1: què volies? Perquè és que no.
11: I es queden parats, eh?
1: Sí, sí, es queden parats i diu, ai sí, bon dia. I dic, què volies? És que uns mínims. No, no, a mi... Igual quan venen allà a les travesses, també...
0: Bueno, el tema de les travesses, el confessionari un altre dia.
1: Això
0: ho parlem
1: un altre dia. Et deixen allà, tirat.
11: Sí,
1: et llencen allà i dius...
2: I et tens que imaginar el que has de fer.
1: Sí.
2: Va, és bàsic, no costa res, uns mínims.
1: Uns mínims. Sí. Sí, salutació,
11: entres,
1: bon dia, bona tarda. Sí, adéu. A vegades diu... nosaltres tenim que... Han de deixar el diari en un lloc. Clar, si està sobre la taula...
0: Allà on posa, deixeu els diaris aquí. Vull dir, no és una cosa que s'hagin d'imaginar.
11: A sobre n'hi ha un cartell.
1: No. Sí, perquè és que no ho feien. Aleshores ja els hi he posat un cartell. I tot, clar, si se'l deixen a la taula, dius... no saps, i una miqueta de beguda, dius, està en el lavabo, està d'allò, a on és?
0: Han sortit a fumar, han de tornar,
1: sí,
0: no? Què?
1: Sí, doncs almenys uns mínims. Adéu.
11: És molt difícil.
0: Val, bon dia, sí que t'ho diuen. I sisplau?
1: Sisplau, poques vegades. No, és la que menys. El gràcies encara, però el sisplau... Val. És la que menys.
2: Aquest sisplau, encara que no es digui, potser va una mica amb el to de com demanes segons què. Pots demanar diferents tonalitats, no? Llavors dius, bueno, t'ho deman tan bonic que ja t'han dit sisplau sense dir-ho, no? Mm-hmm. Ara, també
0: home,
2: els,
0: tu
2: també
0: han de dir molt bonic, eh? Per dir sisplau sense dir-ho.
2: No costa gaire. No costa gaire.
11: Bon dia amb una... amb...
2: I un petit somriure.
1: És el que anava a dir jo.
11: Bon dia amb un somriure?
1: Demanes el que sigui amb un petit somriure. Al final, aquest sisplau ja queda inclòs.
2: I que et mirin la cara.
1: Sí, també.
2: Quan fas la comanda, que et mirin.
0: Com que et mirin? Hi ha gent que no us mira?
2: I tant.
1: Estan amb el mòbil allà i dius, bueno, quan em miris ja t'agafaré la comanda.
2: Vas a fer la comanda, t'entren els típics, jo parlo de fa anys, perquè fa anys que...
0: No, però els típics continuen sent els típics.
2: Però aquests típics hi són i existeixen, que entren, ni bon dia ni res, taula, sí, un moment, és que tenim pressa, perfecte, els hi dones la taula, s'asseuen, els hi portes el menú, comencen a xerrar, no miren el menú, xerren, vas a fer la comanda, quedes plantat allí, sisplau, que ho teniu decidit, anar xerrant.
1: Jo marxo.
2: Jo foto el camp, jo marxava.
1: Sí, jo marxava,
2: llavors esperava que em cridessin, oh, que no ens preneu nota, sí, he vingut dues vegades. N'hi ha, sí,
1: n'hi ha. Sí
2: que n'hi ha, sí.
0: Clar, perquè vosaltres us dediqueu a servir la gent.
2: Clar.
0: Però no sou servei, però... saps què vull dir?
2: No, exacte.
0: Jo sé, hi ha coses diferents. Hi ha una part de la restauració, que és l'hospitalitat, que és que vosaltres rebeu gent a casa, o rebíeu gent, en el cas del Blai, a casa vostra.
2: Exacte.
0: Doncs tu quan convides gent a casa, no? Normal. Mm. És que diguin bon dia i gràcies i sisplau. Sí. Sí. Perquè estan venint a casa teva, per molt que tu cuinis, que tu facis aquella feina i que acabis cobrant.
1: Correcte,
0: no?
1: Sí.
0: Al revés, com a clients, us heu trobat alguna vegada a gent que fa la feina que feu vosaltres que us ha tractat francament malament?
11: Alguna vegada.
0: Aviam, aquí ara el gremiat, com els gremis, com surten aquí. Tots
11: corporativistes. Algun... Que és... que no té el dia, però normalment... Sí. Si entres bé... ho reps bé. Jo n'hi ha una cosa que la faig, i a més la faig a posta.
0: Vinga.
11: Quan vaig a buscar ous a l'àrea, jo compro els ous a l'àrea perquè estan molt bé, quan entro, dic bon dia, però bon dia.
2: Que s'escolti.
11: I la gent es gira. I les nenes, com ja em coneixen, foten un fart de riure, però ets l'únic, eh? Entren com... pum, ni bon dia, ni adéu, ni...
2: Sí.
11: Ni pregunten, ni n'hi ha, ni no n'hi ha. I ho faig a posta, eh? I un bon crit, eh? A mi m'agrada que se senti. Jo, bon dia, adéu, bon dia.
2: I tu tens bona veu, eh?
11: Sí, no, jo... Sí, perquè emprenya molt.
1: Sí.
0: Xili, no... alguna vegada t'han tractat que dius, uf, aquí?
1: De... com a...
0: Les dues.
1: Bueno, jo, amb el meu lloc, quan no tinc el dia, ho noten de seguida, no sóc gens... bueno, estic sèria.
0: Jo bueno, quan... allò que diem dels subtítols funciona en altres àmbits.

0: tingui ha de tindre uns mínims, si no, no t'hi dediquis. Que després el client és un malcarat, doncs has de saber torejar, és el client. Però fins a un cert punt, no sempre... Allò de que el client sempre té la raó, no.
1: Té raó si en té.
0: Si en té. Perquè jo m'he trobat alguna vegada que m'han tornat un plat, que això no sé què, que està malament, dolent, dic...
2: Dolent, la paraula.
0: El provo i dic...
2: És que no t'agrada.
0: Potser el problema... Una vegada em van tornar un costellam, que està salat, que no sé què. Dic, perdona. Diu, està fet amb soja. És que, a més, va començar a baixar la gent que havia menjat el costellam i diu, no, no, si està boníssim. Dic, no, no, el problema ha estat en què ha vist el costellam, no li venia de gust, i el primer que diuen és que no està bo. No, sí que està bo, que potser tu no t'entra i no et ve de gust. Això també no costa res dir-ho. Mira, m'he equivocat. No? M'he equivocat, el menjar aquest no em ve de gust, però no diguis que està dolent i a més mig en crits, perquè tota la demés gent diu, ostres, ha fet aquest plat i està dolent, no el demano i potser li venia de gust. No sé, són maneres també, no?
1: Trobes de tot, trobes de tot.
0: Sí, trobes de tot.
3: I què vas fer amb el costellam?
0: Ah, no, vaig anar cap allà i vaig estar parlant amb la senyora.
3: Però li vas canviar, se'l va menjar?
0: Sí, sí, no, no. Li vaig canviar i li vaig explicar de que no estava dolent i que l'únic que tenia soja i d'allò, i que potser aquest punt de sal que ja t'ho fa la soja sí. I tots els condiments que d'allò, potser estava una mica fort. El que passa que no estava ni salat ni dolent. I ja està, perquè ho vam provar tot i els clients que havien menjat anàvem, a més, un que ho va fer com un espectacle, anàvem baixant i anàvem dient, no està dolent, no està dolent. I dic, ja ho sé. Però clar, tu t'espantes perquè dius, és que si en dones un i està dolent, corres a veure, doncs el retiro del menú, i poso una altra cosa. Però sí, sí, vaig anar a la senyora i vaig dir, per què està dolent? Què és que li troba dolent? És que està salat? No, està fort, però no és salat. Vigilar el que dius...
1: Després hi ha aquests, per sort se'n troba pocs, però ara m'ha vingut a la memòria que expliques del costellam, jo una de costelles de xai. Ai. De fa molts anys, el típic també que et vol deixar malament davant dels altres clients.
0: També.
1: Recordo d'un cas concret, d'una persona, venien 3 o 4 a dinar i van continuar venint, i era un home que li agradava molt les costelles de xai i les acostumava a demanar. Va demanar unes costelles de xai, se les va menjar, l'os polit.
3: Que se'l podia posar a la butxaca del...
1: Totalment, del podia ficar una pluma allí i fer de bolígrafo, bueno... I a l'hora de pagar tenia la part de la caixa, doncs, que havia gent esperant per pagar i li tocava en aquest. Diu, t'he de dir una cosa. Dic, digui'm, senyor, tal. Que avui el corder, diu, cantava, cantava molt.
0: Caram.
1: Home, dic, no cantaria massa, perquè tal com ha tornat els ossos, senyor, tal, dic, no sé, com... I, no. O sigui, d'aquests també n'hi ha, també, pocs, per sort, Però quan et trobes algun així, hòstia, t'agafa un atac de...
0: O que també
1: jo aquell dia vaig començar a suar, manera... davant de tota aquella gent vaig començar a suar.
0: Però li vaig
1: contestar, dic, no estaria tan dolent quan has tornat només als ossos, és que... Mm.
3: Però potser et volia fer una broma, no?
1: Mala broma. No, aquell senyor no volia fer
0: una broma. Davant dels altres clients no pots fer aquestes bromes. I si és una broma, l'ha de deixar clara que és una broma. Perquè aquí hi ha una feina d'un hostaler i tot un treball de persones darrere. Clar, si tu dius allò està dolent, és que et carregues a molta gent.
3: Heu fet fora mai algú?
1: Jo sí.
2: Jo també.
1: Jo sí.
3: Va, expliqueu-ho, va.
1: No, bueno, dos casos concrets. Un d'ells d'una entitat, clar, no diguem noms perquè aquí a Rubins coneixem tots.
3: No, ara
1: et parlo de molts anys, també. Et parlo
3: ara,
1: de molts anys.
3: Quan apaguem el micròfon...
1: Una entitat, també, amb un menú, i a l'hora d'acabar se'ls ocorreix dir que a tal lloc els hi haurien posat més menjar i més quantitat i més barat. Què feu, el gall?
2: Clar.
1: Què feu, el gall? Aneu a aquest lloc, si us plau, no vingueu més aquí. Sí.
3: I no van tornar?
1: Sí.
3: Sí que van tornar.
0: Sí, és que el problema aquest és que tornes.
3: Perquè igual a l'altre lloc no li els diguessin fet més barat.
1: No.
0: No.
1: Sí,
0: no.
1: Sí. Però bueno, per sort, per

0: sort, és clar, a la vida ens en recordem dels moments dolents, les anècdotes negatives amb tot, però per regla general jo no tinc queixa dels clients.
1: No.
0: Jo sempre he tingut molt bons clients, molt bona gent, i són aquests moments puntuals que te'n recordes tant, no? Però per regla general jo he disfrutat i gaudit molt la meva feina amb bona clientela. Sí, sí.
1: Tu què has fet fora, Méndez?
2: A un, que li vaig fer un pastís per mig compromís, una diada de Reis, i era que jo ja li vaig avisar, i em va trucar, hòstia, que pastís, i no et preocupis, que ja ho arreglarem. I va tornar una tarda, quan obria per les tardes, i n'hi havia gent, no vam poder parlar, i al cap de dos dies va tornar, i... anem a arreglar-ho, i ja va començar pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, i ja vaig tenir...
1: Però que no era bo, et va dir que no era bo?
2: Que no era bo, i ja començant a pujar el to, i pares,
0: no cal.
2: I te largues.
0: No cal.
2: Va començar a dir, ja sabràs tu lo que... I fins ara, i va ser, portava dos anys, eh?
0: Molt bé.
1: Portaves dos anys de local, imagina't.
2: I sabia de bombania, que no... Jo aquest era... No sé si que volia buscar pessigolles o alguna cosa. Ja em van veure raro que vingués. Però bueno, no ha tornat ni...
1: I no ha tornat mai més.
2: No ha tornat mai
1: tu has fet la teva vida.
2: Sí, sí.
1: També aquell local està ple sempre. Sí, sí. No hem de patir
2: no
1: tampoc, eh?
2: Em fan les bromes aquestes. Jo sempre pregunto quan s'emporten un pastís o alguna cosa. I sempre em miren... Estava dolentíssim, no ha sobrat res.
0: Fatal.
1: Fatal, Méndez. Sembla mentida que faci 30 anys que fas crema pastissera. No?
2: I fan no coses d'aquestes, però estic molt, molt agraït. Jo tinc una clientela que, de veritat, que és... molt...
1: Méndez, tu has d'ampliar.
0: No, home, no.
2: No.
3: No.
0: No, no.
3: No et liguis.
1: Jo no hi quebo. No, hi ha molts dies que jo passo
2: ja,
1: i no entro
2: ja sé,
1: perquè està ple.
2: No. És que no puc ampliar. No em puc moure de bon estic. I ampliar és molt difícil. Perquè a mi m'agrada... Sé que hi ha moments d'estrès quan està la botiga plena, però a mi m'agrada anar com vaig sempre, parlo, bum, i ho porto, i canto... Ja.
3: Ampliar és més personal.
2: Sí.
3: I ja perds...
2: L'experiència dels companys, que tothom diu el mateix, no amplis, treballa més hores però no amplis. O donar tíquets, tu a les 10, tu a les 11.
1: Mira, em pots donar hora per esmorzar. Donarem hora.
2: Sí, el problema és quan es solapen correus, ajuntament, si n'hi ha paletes, els jubiletes com avui. Ese és el problema.
1: I els companys de correus me fa molta ràbia, perquè des de fora els veus, perquè van uniformats.
2: Sí.
1: Llavors tu els veus i dius, m'han fotut la taula una altra vegada. Ja està, perquè ho van grocs.
3: Sí, sí, no, es veuen, es veuen.
1: Correus. Un petó des d'aquí, la gent del servei postal, que...
3: Sí, que són necessaris, però...
1: De tothom, sí, fan una molt bona feina i tenen tot el dret del món a esmorzar que el Méndez, eh? Però de com els veus allà i...
2: Ja i sempre venen, de 9 a 9 i quart sempre venen.
1: Sempre?
2: Sempre. Són els puntuals. Després, els altres són els que ballen. Juntament ve quan pot.
1: Juntament ve quan pot.
2: Quan pot.
1: Perquè no sempre tenim la mateixa estona per esmorzar. No, hi ha vegades que tens reunions programades, hi ha vegades que tens coses i no sempre vas a la mateixa hora.
2: Mm-hmm. El torn del dematí, el torn de mig de matí, però quan ja veus que les de les 11 venen a les 9, diu, marco, aquí passa alguna cosa, tenen feina o passa alguna cosa, que venen abans a menjar l'entrepà o prendre el cafè o el te o el que sigui.
0: Llavors és quan arriba el meu pare, que hi va cada dia a prendre cafè, i quan ho veu tan ple, diu, txt, em fa el senyal, ja tornaré.
2: Sí, a la porta.
0: I va més tard, no?
2: Sí.
0: Ai, Déu meu.
1: Xili, tu què has fet fora?
3: Una senyora, també un Nadal.
1: Una senyora?
2: Un Nadal
3: que em va vindre i em
1: però què passa per festes, senyors?
3: Això va ser molt fort,
0: massa.
3: Perquè em va demanar no sé quants canelons, allò que dius...
1: Vinga, va.
3: I li vaig fer bé, amb unes plates i tot. I em sembla que l'endemà, no, perquè era festa... El 27 em va vindre i diu, aquests canelons... Me'ls va tornar, eh? La meitat. Més de la meitat. Me'ls va tornar i diu, aquests canelons estaven salats. Jo, salats? Sí, jo sempre peco de lo contrari. Perquè puguis afegir. I salats, sí. I la raó real de que després xerrant, parlant i tot això, era que li havia fallat família i no sabia què fer amb els canelons i me'ls va tornar.
1: Però haver-los congelat?
3: Ah, aquesta senyora no en sabia, potser, i me'ls va tornar. I a més,
1: està flipant, pobra.
3: I a més, així, dient que eren salats, clar, el primer que fa és ho proves.
0: Home,
3: ho
0: proves.
3: Ho proves així. I l'any següent em va tornar a venir i dic, ho sento, senyora, ho tinc tot ple, ja. No.
2: Ja està, ja està.
0: Amb el que fa molta ràbia és amb el vi. Quan et demanen un vi determinat, que té un cert preu, i hi ha l'entès de torn sí, que aquest vi està picat. I em venien a buscar la cuina a Blai, i n'hi ha un que diu que el vi està picat. Bueno, anem cap allà, va. I davant del client, pues, posar una mica de vi, fer la tonteria aquella de remenar la copa, provar, olorar... I, no està picat, però tranquil. Li canvio l'ampolla, ja tenia vi per sopar jo. Però fotia sí, una ràbia. Una
3: no, això
0: ràbia.
3: Fa molta ràbia, sí, molta ràbia.
0: Sí.
2: Perquè no depèn de tu.
3: No, però és no, que, a més...
1: No, i perquè
0: no, però si realment està
1: aquell
0: picat...
1: Aquell que t'ha dit, mira, d'això parlarem amb el Rustarazo...
0: Podem parlar amb el Rustarazo,
1: abans,
0: això...
1: Abans d'acabar la temporada, a veure...
0: Sí, penso que pot ser un tema divertit i bonic de parlar.
1: No, de com és un vi picat o no picat. Perquè exacte, la gent confon molt, no m'agrada...
0: Sí.
1: Amb està picat.
2: Està picat és
3: si no t'agrada,
2: doncs...
3: No t'agrada i punt.
0: O té gust de suro, que també pot passar.
1: Què és gust de suro?
0: El tap.
1: Sí, ja
0: hi ha ampolles, però, ampolles, però sí, hi ha vins que t'agafen, per... supos... No sé.
3: Aleshores ja és... Està malament.
0: Deu ser per una mala qualitat del suro,
3: o
0: no sé
3: què.
0: O que
3: s'ha mantingut malament, temperatures i aquestes històries.
0: Però el deixes oxigenar, aquest vi?
3: Sí,
0: i
3: però clar.
0: I normalment torna a bo. Bueno, li preguntarem, apunta.
1: No, perquè jo...
0: Sí, és interessant.
1: Jo sí, bueno... Jo faig la tonteria, eh? Em diuen, volen tastar el vi, les meves amigues, i sempre ho diuen. Mm-hmm. Ella, que fa la tonteria. Quan vaig amb el Robert, no, perquè el Robert sí que ja entén de veritat, i ho faig veure. O sigui, simplement ho faig veure. Incremento, color, ho poso com
3: interessant. Ai, a mi em fa vergonya fer
1: això. Com si en sapigui.
0: Sí.
1: Però tinc idea, a mi em sembla tot estupendo, meravellós. I, de fet, mentre faig el ritual, jo vaig mirant amb el cabell i vaig dir, et diré que està boníssim, i no pateixis. Zero tensió, saps? Perquè jo estic fent la tonteria, però ja està. Ara, saber que aquell vi està picat o no, mm-hmm, o és molt evident, i tu amb l'ampolla ja ho veus, perquè generalment ja veus que allò té
3: molta solera. No, i quan
1: treus
3: el tap ja es veu.
1: No? Sí. Bueno, va, que pleguem, que ja està, que vull posar un tema musical.
0: Vinga, va.
3: Vale.
1: Vull acabar amb aquest tema musical de la Rosalía, que és la Rumba del Perdón,
0: olé,
1: del seu últim
0: els
1: àlbum.
0: Els perdonem a tots i a totes.
1: De
3: sí,
1: Lux.
3: Sí.
1: Perdonarem a tothom que us hagi vingut de mala cara. Això voldrà dir fer...
0: Hostalers, clients, els perdonem tots, a tots i a totes.
1: A partir d'ara, clientela de Rubí, a partir de demà és un nou dia. Comenceu tots entrant dient bon dia i bones tardes i gràcies i somriures
3: sí,
1: de felicitat
3: que
1: els seus
3: sí,
1: hostalers...
3: No s'ha d'anar amargat.
1: Els hi agradarà. I deixeu-me dir... que això del confessionario, de la Rosalía, dels concerts aquests magnífics que van allà i es confessen, això s'ho ha inventat la Txili amb les quinieles. Ara t'ho treu la Rosalía, com si fos
3: la
1: gran cosa.
3: La gent que no ho veu no ho entendrà, el que estàs dient.
1: Bueno, però la Txili i jo ens entenem, sí, perquè la gent no va allà a tirar la quiniela, la gent va allà a explicar-li els pecados a la Txili. I la té allà... Venga, i hores, que tu vas allà a fer un cafè, i minuts, i veus la Txili amb aquella cara d'empatia total, d'estic amb tu, perquè sóc bona persona, però per favor,
3: però
1: deixa-ho,
3: vaig,
1: ja.
3: Vaig patint perquè tinc el foc, i dic, això.
1: Va, amb això la Rumba del Perdón, amb Lux i amb Rosalía, desfarem taula que es fa tard, tornem dimarts a les 12, el Blai Ferran, el Robert Fernández dels Fogons, que us ha parlat la Mariona Álvarez. Cuineu molt, mengeu bé, i molt bona setmana.
2: Come on.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Molt bona tarda. La Biblioteca Mestre Martí Tauler i l'edifici Rubiforme disposen de dues terminals d'autoservei per tal que la ciutadania pugui fer tràmits o gestions municipals d'una manera més senzilla i fàcil. D'aquesta manera, els rubinencs i rubinenques podran obtenir el certificat d'empadronament individual, l'històric o bé el certificat de convivència. La instal·lació d'aquestes dues terminals per realitzar aquest tipus de tràmits facilita que la ciutadania no hagi de desplaçar-se fins a l'oficina d'atenció a la ciutadania, l'OAC, i així també reduir els temps d'espera de les persones usuàries. Els terminals d'autoservei compten amb diferents idiomes i també serveixen per consultar informació municipal com ara l'agenda, les notícies i els avisos importants. També es poden descarregar documents oficials propis i sol·licitar cita prèvia per a serveis municipals.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I el fotògraf i dissenyador gràfic Quim Desquen serà el protagonista de la pròxima sessió del cicle Explica'ns el teu rotllo, organitzat per l'Associació Cultural El Gra. La cita, de fet, té lloc aquesta tarda a la biblioteca sota el títol Més enllà del clic. Desquen compartirà amb el públic més de 15 anys d'experiència en la fotografia de viatges, una trajectòria que l'ha portat a capturar paisatges i escenes d'arreu del món. La proposta vol anar més enllà dels aspectes tècnics de la fotografia i reflexionar sobre allò que impulsa les persones a viatjar, a observar i a explicar històries a través de les seves imatges. Durant la sessió també es parlarà de qüestions tècniques, com la gestió de la llum natural, especialment en moments com l'hora daurada o l'hora blava, molt valorats en la fotografia del paisatge. A més, Desquens abordarà els canvis que està vivint el sector amb la popularització de la fotografia digital i l'arribada de la intel·ligència artificial aplicada a la creació de les imatges. Si voleu conèixer més sobre aquest fotògraf, aquesta tarda a partir de les 6, explica el teu rotllo a la biblioteca.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I nosaltres tornem en una hora a partir de les dues, com sempre, com cada dia, l'informatiu migdia amb el resum de les principals notícies d'aquest dimarts 26 de maig.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
2: La Diputació de Barcelona ha publicat el seu informe
3: els
2: sobre...
3: Els nous dispositius a Rubí és de poc més d'un milió d'euros.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Entre la llista de municipis trobem la nostra ciutat.
4: Aterrarà l'escenari del Teatre Municipal La Sala.
0: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de la FM i sempre a radiorubí.cat. Ràdio Rubí. Fes la teva.
5: El 26 de maig de 2026, això és l'enjoc.
6: Enjoc. Amb Martí González.

Dimarts 26 de maig, amb la temporada ja pràcticament acabada, avui toca parlar de futur. El futur, per exemple, de l'Espanyol, després que ara aquest mateix migdia, a aquesta hora de començar la roda de premsa de presentació del nou director general esportiu del conjunt perico, Monchi. De fet, ja ha començat aquesta roda de premsa de Monchi. Anirem seguint en directe de possibles notícies que vagin sortint i mirem de també escoltar en directe. Veurem si, per exemple, confirma la continuïtat o la sortida del tècnic Manolo González. També parlarem de futbol perquè torna a la Lliga F. Ho fa amb la penúltima jornada que comença avui, per exemple, amb un Badalona Women Real Madrid. Demà jugarà el Barça, últim partit del Johan Cruyff, que pot ser de molts comiats, i també l'Espanyol, que jugarà al camp del Depor. Molt futbol, però també bàsquet i hoquei patins. Avui també juguen els tres tercers partits definitius de les tres eliminatòries que queden per decidir-se dels quarts de final dels play-offs de l'hoquei Lliga masculina. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: L'esport.
1: Emocions, moments, situacions.
0: El futbol.
1: Sentiments, promeses, amor.
0: La Unió Esportiva Rubí.
2: Siento lo mismo por ti.
1: Uns colors, uns objectius, una cita amb la història.
0: Aquest dissabte, partit de tornada del play-off d'ascens a tercera ref. El Rubí haurà de guanyar en un camp on mai ho ha fet, el de la Pobla de Mafumet.
3: Esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para.
0: Clàssics, hits, dance, urban,
4: fórmula...

0: classificat. Les badalonines són desenes, amb la permanència solida ja fa setmanes, però es volen acomiadar de la seva afició amb bon resultat contra un dels equips més potents del campionat, a més de trencar amb una ratxa de 4 partits sense guanyar. L'enfrontament a les 7 de la tarda.
1: I demà serà el torn del Barça i de l'Espanyol.
0: El Barça també s'acomiada demà de la seva afició amb l'últim partit del curs al Johan Cruyff. Les blaugranes, després de guanyar ja tots els títols aquesta temporada, reben demà la Real Societat, l'únic equip que els ha tret punts aquest any a la Lliga F. Serà l'últim partit al Johan com a locals de futbolistes com Ona Batlle i Mapi León. I veurem si el de la capitana Alexia Putellas també hauria de confirmar la seva continuïtat el tècnic Pere Romeu o una de les més destacades de la final d'Oslo, Salma Parayuelo. El partit a les 7 de la tarda, l'Espanyol juga també demà a les 9 a la Corunya contra el Depor.
1: Tornant a la categoria masculina, encara cueja la llista de la selecció espanyola per jugar al Mundial d'aquest estiu a l'Amèrica del Nord.
0: Hi ha 9 catalans, els porters Joan García i David Rayas, defenses Pau Cubarsí, Eric García, Marco Corell i Marc Pubill, una de les sorpreses, a més de Dani Olmo, Lamine Yamal i l'extrem 2-1 format a l'Adam Víctor Muñoz. També hi ha els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran Torres. Els convocats es concentraran a partir d'aquest dissabte, més enllà dels que disputaran la final de la Champions. David Raya, Miquel Merino i Zubimendi amb l'Arsenal i Fabián amb el PSG. D'altra banda, els també catalans Marc Bernal del Barça i Sergio Gómez de la Real Societat han estat citats com a suport en els primers dies de preparació, tot i que no aniran a la cita mundialista que s'inicia l'11 de juny.
1: El primer partit de la selecció espanyola serà el dilluns 15 de juny contra el Cap Verd. D'altra banda, ahir Manchester va homenatjar Pep Guardiola.
0: Ho va fer amb una rua pels carrers de la localitat anglesa, que va acabar amb una festa que va servir per reviure els 20 títols aconseguits del tècnic de Santpedor al capdavant del City en l'última dècada. Van pujar a l'escenari alguns dels col·laboradors més fidels de Guardiola, com Chiqui Berristain o Manel Estiarte, entre d'altres. Algunes de les grans sorpreses van ser Noel Gallagher, d'Oasis, o l'actuació en directe al grup català Mishima.
1: En bàsquet, Badalona serà la seu de la Supercopa Endesa el 2026.
0: L'Olímpic de Badalona acollirà els dies 19 i 20 de setembre la Supercopa, el primer títol de la temporada, que jugarà amb València, campió de la Supercopa de l'any passat, Baskonia, com a campió de Copa, i la penya com a anfitrió. El quart candidat serà el guanyador de la Lliga CB, que encara, evidentment, està per definir.
1: Per cert, avui es reprèn el partit entre la penya i l'Unicaja, que es va suspendre en el seu dia al descans per problemes amb el videomarcador de l'Olímpic.
0: A partir de les 8 del vespre jugarà aquesta segona part en què els badalonins van guanyant de 20, 53 a 33. La penya, que sisena, encara té opcions remotes de quedar quarta o cinquena i afrontar, per tant, de la millor manera els play-off. Divendres jugarà l'última jornada de Lliga regular de CB, tot i que encara quedarà pendent el diumenge 31 al Barça, València i al Palau.
1: A tot això, en categoria femenina, l'Espar Girona ha anunciat aquest matí la segona incorporació de cara al curs vinent.
0: Es tracta de l'exterior balear Juana Camilión, que arriba procedent de Movistar Estudiantes amb 10,3 punts, 3 rebots i mig i 3,7 assistències, juntament amb un 11 de valoració de mitjana per partit. Signa pel club gironí per dues temporades i s'afegeix al fitxatge de la base asturiana Iana Martín.
1: En hoquei patins, avui es decideixen 3 de les 4 eliminatòries de quarts de final dels play-offs de l'hoquei lliga masculina.
0: Es juguen els tercers i definitius partits, tots dos a quart de nou, dels tres duels catalans de quarts, Barça-Noia al Palau Laurana, Igualada-Voltregà a les Comes i Calafell-Reus al Joan Urtoll, ja espera a semis al Liceo, que es va desfer en dos partits del Pont Lleida.
1: I un últim apunt, en tenis, Marina Bassols disputa demà al matí la segona ronda del quadre individual de femení de Roland Garros.
0: La tenista blanenca, que ha superat 3 prèvies, jugarà per primera vegada a la seva carrera una segona ronda de Grand Slam, després de guanyar en el seu debut al quadre principal a la colombiana Emiliana Arango en 2 sets. Bassols s'enfrontarà a la prometedora tenista russa Mirra Andreeva demà a partir de les 11 del matí.

0: Dimarts 26 de maig, sembla que tot funciona ja més o menys correctament. 12 minuts passant de la una, comencem parlant de futbol i del nou Espanyol 2026-27, que estarà liderat per Monchi, el nou director general esportiu de l'entitat i que va assumir el càrrec ara fa 15 dies, quan la feina encara no estava feta, just abans d'aconseguir les dues victòries que van trencar amb la desastrosa ratxa de la segona volta de 18 partits sense guanyar i donaven matemàticament ja la permanència al conjunt perico. Des de la una en parla el nou director esportiu en roda de premsa. El mirem d'escoltar en directe.
1: Un poco a colación de estas interioridades que ha contado, su nombramiento a todos nos pareció, los que seguimos el día a día, bueno, pues un poco no precipitado, pero a lo mejor quizá llegó 15 días antes de lo que tenía que haber llegado, teniendo en cuenta el final de liga. Es decir, ¿se hizo oficial su fichaje en el momento que el club lo necesitaba para intentar dar un cambio de timón ahí a lo que estaba pasando en la liga?
2: Bueno, a ver...
1: ¿Cuál será el plan?
2: Bueno, a ver... el plan exacto no había uno marcado. Íbamos a ir un poco en función de cómo fuesen avanzando las cosas, sabiendo, y no sé si Quique por ahí va la pregunta, que yo en cualquier caso, hubiera seguido...
3: No importa de dónde vengan tus ideas.
0: Monchi en directe ara mateix en aquesta roda de premsa de presentació parlant de la seva arribada. Com dèiem, fa 15 dies, a principis de maig, es va presentar com a nou director esportiu abans, com dèiem, que acabés la Lliga i que l'Espanyol tingués la permanència solucionada. N'estarem pendents de possibles notícies relacionades sobretot amb la continuïtat o la sortida de Manolo González. Per ara, Monchi ha dit que plena confiança en el tècnic blanc i blau que de cara al curs vinent. Recordem que va renovar ja automàticament després d'aconseguir aquesta permanència. Ahir a la tarda ja es va acomiadar amb una sentida carta un perico que va venir cedit a principi de temporada i no ha acabat d'encaixar esportivament, com és Ramon Terrats, que no ha tingut el rendiment que s'esperava quan va arribar i torna al club, al Villarreal, on el club al qual pertany. En categoria femenina, per cert, pendents de la decisió d'Alexia Putellas i del seu anunci de si segueix o deixa el Barça aquest estiu, les blaugranes jugaran demà l'últim partit de la temporada a casa, el Johan Cruyff, contra la Real Sociedad, i la capitana podria confirmar o desmentir la seva sortida per poder-se acomiadar, en el cas que fos així. Avui mateix en parlava d'això el seu entrenador, Pere Romeu.
4: És una llegenda del club, és una futbolista importantíssima que ha guanyat moltíssim aquí, que ha ajudat molt a que el futbol femení vagi cap endavant. Per tant, en cas de que marxés, està clar que hauria de rebre l'homenatge que es mereix.
0: N'estarem pendents de possibles anuncis, també del mateix tècnic, Pere Romeu, al qual el Barça ja havia ofert la renovació abans de guanyar la Champions, però ell encara no ho hauria confirmat. D'altra banda, tornant a la categoria masculina, i us explicàvem que aquesta convocatòria de la selecció espanyola per disputar el Mundial masculí d'aquest estiu, a Amèrica del Nord, a Estats Units, Mèxic i Canadà, que està farcida de catalans. En total n'hi ha 9. Els porters Joan García i David Raya, els defenses Pau Cubarsí, Eric García, Marco Corella i Marc Pubill, a més de Dani Olmo, Lamine Yamal i l'extrem d'Osasuna, format a l'Adam, Víctor Muñoz. A més, hi ha els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran Torres. Ahir va donar explicacions a aquesta llista al seleccionador, Luis de la Fuente.
5: Sinceramente, creo que ha sido una lista muy madurada, muy trabajada, muy analizada. Llevamos muchísimos meses pensando en la lista. Eso en todas las demarcaciones genera dificultad. ¿Por qué? Porque es que hay tal nivel en el fútbol español que podíamos hacer otra selección de igual nivel que el que tenemos, hemos decidido en esta ocasión. Y quien hubiera estado en esta lista era de total, absoluta garantía, merecedora poder incluso jugar de titular, todos ellos. Y creo que tenemos, insisto, yo estoy satisfecho, feliz.
0: Una de les coses que més destaca aquesta convocatòria és que no hi ha cap futbolista del Real Madrid per 8 del Barça. No ha passat mai a la història que no hi hagués cap jugador del Real Madrid amb Espanya en un Mundial. Per a De la Fuente, no és important l'equip d'on vinguin.
5: Yo no miro la procedencia de ningún jugador. Creo que también lo he comentado en diferentes ocasiones. Yo, para mí, son jugadores de la selección española, del equipo de la selección española. No miro si tiene de un equipo que de otro. Yo no tengo esa mentalidad local o localista que puede tener igual algún aficionado. Lo mío es más global. Y miro como jugador de la selección española. De verdad, no sé si vienen más de uno que de otro. Es que no creo que ni nos interesa, ni creo que tenga mayor interés que para las cábalas que puedan hacer algunos. Pero desde luego nosotros no. Yo lo único que quiero es que estos futbolistas sientan el orgullo de representar a la selección española como lo representan estos y otros muchos que han estado con nosotros durante toda esta preparación.
0: I un últim document del seleccionador que va parlar del possible favoritisme del combinat espanyol per endur-se el títol d'aquest Mundial i d'altres seleccions candidates.
5: ¿Nos sentimos favoritos? Sí. ¿Capaces de ganar el Mundial? Sí. ¿Ahora? ¿Que eso no garantiza nada? Sí. ¿Y que hay otras selecciones del mismo nivel que nosotros, no superior, diferentes? Que si Francia, Inglaterra, Brasil, Argentina, Portugal, etcétera, etcétera, etcétera, no son tan candidatas como nosotros, pues seguramente estemos hablando de otra cosa. ¿Nos sentimos capaces y tenemos ilusión por pelear al máximo? Por supuesto. Ahora, en el fútbol, a veces incluso siendo superior al rival, en el fútbol puedes perder.
0: La majoria de jugadors es concentraran a partir d'aquest dissabte, 30 de maig, tots menys els que juguen la final de la Champions, aquest mateix dissabte també. David Raya, Zubimendi, Mikel Merino amb l'Arsenal i Fabián amb el PSG. Recordem que, per exemple, Lamine Yamal hi arriba encara lesionat. Ahir De La Fuente assegurava que tots els tocats estarien disponibles per al primer o com a mínim com a tard com a per al segon partit i ja veurien amb quins arriscarien més. Aquest Mundial comença l'11 de juny amb un Mèxic-Sud-Àfrica. La selecció espanyola debutarà dilluns 15 a les 6 de la tarda, hora catalana, anar contra Cap Verd. A tot això en categoria femenina, tornant-hi, aquesta tarda arrenca la penúltima jornada de Lliga F amb el Badalona Women rebent a Palamós al Real Madrid. Les badalonines ja tenen la feina feta, són desenes a mitja taula, mentre que les blanques són segones, lluny del Barça, que ja és campió, i amb només 3 punts de marge sobre la Real Societat. La prèvia és de Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Durant, bon dia.
6: Bon dia. El Badalona Women jugarà el seu últim partit com a local d'aquesta temporada en una jornada intersetmanal dimarts 26 a les 7 de la tarda. Les badalonines busquen sumar 3 punts davant del segon classificat, el Real Madrid. Serà l'últim ball a Palamós, on les badalonines volen tancar la temporada amb una victòria del que ha estat casa seva durant aquest any. No ha estat fàcil jugar lluny de la ciutat i no poder tenir el suport dels badalonins i badalonines. Tancaran l'etapa amb un partit d'alt nivell, però sense res en joc, amb un Madrid segon i amb un Badalona Women desè. Aquest final de temporada ha estat irregular i diverses aturades de la competició han fet baixar el ritme i motivació de l'equip, que només ha sumat un punt dels últims 12 possibles. El tècnic del Badalona Women, Marc Ballester, ha explicat com afronten aquesta jornada contra el Real Madrid.
7: No saben que serà molt, molt, molt exigent, però sí que això, que jo crec que amb la il·lusió que tenim i aquesta última empenta que els demanem a les jugadores, intentarem acabar el millor possible.
6: Últim esforç de la temporada per acabar amb bones sensacions i aconseguir una victòria de mèrit. Després ja hi haurà temps per pensar en la campanya vinent, on ja sabem que Marc Ballester seguirà almenys una temporada més com a entrenador del primer equip.
0: Gràcies, Ramon. Avui a les 7 aquest Badalona Women Real Madrid. El Barça, com deien, jugarà demà a les 7 també contra la Real Societat, l'únic equip que li ha tret punts aquesta temporada del conjunt blaugrana a la Lliga F, a l'últim partit del curs del Johan Cruyff, i servia també com a comiat per a algunes de les futbolistes. En veurem si alguna ho fa oficial en les pròximes hores. L'Espanyol també jugarà demà, en aquest cas a les 9, a La Coruña contra el Depor. En bàsquet, aquest mateix migdia han confirmat ja oficialment que l'Olímpic de Badalona serà la seu de la Supercopa Endesa 2026, que jugarà el 19 i 20 de setembre, i per tant el Joventut serà un dels participants com a anfitrió. Els altres tres seran el campió de Copa, el Baskonia, el campió de la Supercopa anterior, el València, i el campió de la Lliga CB, que evidentment encara no el coneixem. Per cert, avui reprèn el partit de la Penya contra l'Unicaja, que es va suspendre el seu dia al descans per problemes amb el videomarcador, quan els badalonins guanyaven de 20, 53 a 30 3 al descans. Es jugaran aquests últims 20 minuts avui a partir de les 8 del vespre. Divendres es jugarà l'última jornada de Lliga regular de CB, tot i que encara quedarà pendent el diumenge 31 al Barça-València, al Palau Blaugrana. Tot això encara en categoria femenina, en aquest cas, l'Espart Girona ha anunciat aquest matí la segona incorporació de cara al curs vinent, l'exterior balear Juana Camilion, que arriba de Movistar Estudiantes. I més enllà d'això, en les últimes hores hem sabut oficialment que Sant Fruitós del Bages serà la capital del bàsquet femení el 2027, agafant el relleu de Reus, segons ha decidit la Federació Catalana. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
8: Pel que fa a la decisió, ha comptat molt l'experiència de Sant Fruitós com a ciutat del bàsquet català l'any 2016. El reconeixement vindrà acompanyat de diferents tornejos i finals que durant l'any que ve atrauran equips i aficionats al poble vegenc. L'alcalde Joan Carles Batanés es mostrava satisfet de poder ser l'anfitrió.
9: És una barreja d'alegria i també a l'hora de repte i responsabilitat, no? Amb fer-ho bé i amb estar a l'alçada que requereix un esdeveniment tan important com aquest. Nosaltres, a través de la comissió que hem creat, igual que vam fer l'any 2016, una comissió de treball, que hem de programar totes aquelles activitats, ja no només pròpiament en el bàsquet, sinó també en àmbit social, no? Que tot tot el que es faci durant l'any 27 tinguin aquest component de bàsquet femení en els actes.
8: A més, l'Ajuntament està avançant la construcció d'un segon pavelló que, si tot va bé, estarà operatiu la primavera de l'any que ve i ja podria acollir algun esdeveniment esportiu durant la capitalitat de Sant Fruitós del bàsquet femení.
0: Gràcies, Jordi. En hoquei patins, avui es deixen 3 de les 4 eliminatòries de quarts de final dels play-offs de l'hoquei lliga masculina, jugant els tercers partits definitius a tots a 2:15, als 3 duels catalans, Barça-Noia, Igualada-Voltregà i Calafell-Reus. Anem per parts. El Barça parteix com a gran favorit per classificar-se per a semifinals contra un combatiu Noia que va aconseguir guanyar l'altre dia dissabte a l'Ateneu de Sant Sadurní per allargar la sèrie. La prèvia és de Ràdio Sant Sadurní, Miquel Cuenca.
10: El Noia Freixenet es juga avui al Palau Blaugrana a partir de 8:45 del vespre a la classificació a les semifinals de l'Hockey Lliga en el tercer i definitiu partit contra el Barça. Després d'empatar l'eliminatòria amb una contundent victòria a l'Ateneu per 6-3, l'equip que vista buscarà sorprendre el vigent campió en una pista sempre exigent. El Noia arriba al duel amb confiança després de recuperar la seva millor versió davant l'afició i amb l'ambició de continuar vius en la lluita pel títol. Carlos Cortijo es l'entrenador del Noia Freixenet.
11: Desde aquí sí me gustaría hacer un llamamiento a la afición. Antes he dicho en la despedida que me recordaba el desplazamiento a Matosiño. No sé si podremos llegar a este nivel de euforia o necesitamos a toda la afición. ¿Y por qué no soñar? ¿Por qué no soñar? Estamos en disposición de poder hacer algo grande.
10: Per la seva banda, el Barça intentarà fer valer el factor pista en una nit també marcada pels actes de comiat de Pablo Álvarez i Sergi Fernández.
0: Gràcies, Miquel. També 8:45 començarà el tercer enfrontament entre Igualada i Voltregà, després que els osonencs guanyessin dissabte passat 6-4 contra una Igualada que ha estat tercer a la Lliga regular. I també a la mateixa hora començarà partidàs també definitiu entre Calafell i Reus, en aquest cas el Joan Ortoll, la nova ràdio de Reus, David Fernández.
12: Partit decisiu tant pel Reus Deportiu com pel Calafell després de la darrera victòria dels reusencs per 2-0 al conjunt calafellenc i que el Calafell aconseguís que amb la impugnació administrativa del primer partit que va perdre per 1-8 es castigués els de Reus amb una derrota de 10-0. Amb un ambient caldejat i un empat en l'eliminatòria, els dos conjunts es juguen al pas a les semifinals aquest dimarts. Cal recordar que a la pista, aquesta temporada, de moment el Reus Deportiu no ha perdut cap vegada davant el Calafell a l'Hockey Lliga. Els de Jordi Garcia travessen un gran moment amb un Càndid Ballar molt segur sota els pals i un Martí Casas decisiu en atac. Al davant, un Calafell que buscarà fer del seu pavelló una autèntica caldera per empènyer l'equip de Guillem Cabestany cap a les semifinals. Escoltem el porter del Reus, Càndid Ballar.
13: Sí, bueno, és uns quarts de final una mica típics, no? Que has de guanyar els tres partits per passar a semis. Sí, jo crec que l'equip va tenir ambició, no? D'anar allà, de guanyar, de demostrar que som els Reus, de que podem guanyar tres partits. I d'arribar a semis amb bona dinàmica.
12: Qui guanyi, per tant, continuarà lluitant pel títol i qui perdi tancarà la temporada.
0: Gràcies, David. I un últim apunt. En hoquei línia, aquest acaba de setmana, l'hoquei per Rubí 100 patins es va programar campió d'Europa per segona vegada a la seva història. Ràdio Rubí, Siscolara García.
14: La Copa d'Europa d'hoquei patins en línia en categoria femenina ja és a les vitrines de l'Hockey Club Rubí 100 patins. La va portar diumenge cap a Rubí després de guanyar en la final al Valladolid, al Panteras, a la seva pista, 4-0. El resultat de la final va ser una mica el reflex del que va ser tota la competició, encetada divendres, amb tots els partits del conjunt rubinenc guanyats davant el Valladolid, així com també del Phoenix Rizzo Orangis, equip francès, i de l'austríac els Tigers Steggersbach. En definitiva, que va ser un reflex del gran camí i la gran temporada que han fet les noies, que han arribat a totes les finals, inclòs a la Liga Elite, però només han pogut guanyar la Copa d'Europa, però al cap i a la fi l'èxit és per tot el que es fa dins del grup, tal com destaca una de les capitanes, l'Andrea Seuc.
15: Saps el que passa? Que nosaltres confiem molt en la jugadora que tenim al costat. Ja sabíem que som un dels millors equips que hi ha a Europa i probablement som un dels millors equips que hi ha al món, però és que el que ens fa més fortes és que estem sempre juntes. Hem perdut i encara hem celebrat la Lliga que hem fet. Hem guanyat i encara ho celebrem. Sigui el que sigui, nosaltres celebrem estar juntes.
14: Enguany han arribat a totes les finals de totes les competicions. Supercopa, Copa de la Reina i de la Lliga, només guanyada, però, aquesta competició europea, la qual, en el palmarès, tenen dues, van guanyar per primera vegada, la primera vegada que es va, doncs, celebrar aquesta competició a nivell continental el 2017.
0: Gràcies, Cisco. Fins aquí l'enjoc. Gaudiu de l'esport i de la ràdio.
16: la xarxa de comunicació local.
17: Tots els marroquins roben.
18: Ens treuen treball.
19: Com a trans et veuen com un monstre.
20: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
21: Aquest amb un trastorn mental és violent.
22: Una soledat, la gent gran.
23: Són gent que roben.
24: Paràcid. Marimatxo.
25: Però si estic sol.
26: Puto mono.
27: Terroristes.
28: Ve a menjar plàtan.
29: Monstre. Tot això és odi. Aturem-lo.
30: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
31: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
32: El mes. Un mes és una unitat de temps basada en els cicles de la Lluna i el seu moviment orbital al voltant de la Terra. Astronòmicament parlant, el concepte de mes té les seves arrels en l'observació dels canvis regulars de les fases de la Lluna, un patró evident que ha influït profundament en les cultures i en els calendaris que els humans hem creat al llarg de la història. Tot i així, hi ha diferents tipus de mesos definits segons diferents paràmetres astronòmics. Hi ha el mes sinòdic, el mes sideri, el mes dracònic, el mes anomalístic i el mes tropical. No us explicaré exactament com són cada un d'ells, perquè és massa complicat, massa rotllo, no? Però, per exemple, el mes sinòdic és el temps que triga la Lluna a passar per totes les seves fases, des que és Lluna nova fins a que torna a ser Lluna nova. Té una durada aproximada de 29,53 dies. Aquest és el tipus de mes més directament relacionat amb els calendaris lunars o lunisolars, que es diuen, com el calendari islàmic o el xinès. La durada varia lleugerament a causa de les petites variacions en l'òrbita de la Lluna i la influència del Sol. Així doncs, històricament, els mesos es van basar inicialment en cicles lunars visibles, donant lloc a calendaris lunars que ajusten els mesos lunars al cicle solar afegint mesos intercalars, és a dir, l'any comptat amb llunes i l'any comptat amb el Sol no ajusten exactament i cada any havien d'afegir dies sueltos perquè quadressin. En conclusió, un mes, astronòmicament parlant, és una expressió dels diferents cicles orbitals de la Lluna en relació amb la Terra, el Sol i les estrelles. Aquestes variacions en la definició de mes reflecteixen la complexitat del sistema Terra-Lluna-Sol i la rica herència cultural dels calendaris humans, que han adaptat aquests cicles per organitzar el temps i la vida diària.
16: La xarxa de comunicació local.
33: La informació esportiva local a Ràdio Rubí, 99.7 FM.
14: Apa tu, benvingudes i benvinguts. Ens posem el xandall a l'emissora municipal en aquest horari de quarts de dues de la tarda i la repetició al vespre d'un dimarts en el qual ens fem ressò de bones notícies que ens arriben en diverses modalitats esportives. Ens concentrem avui sobretot en dues, com és el futbol masculí i les promocions d'ascens de quarta a tercera catalana amb la penya blaugrana Ramon Llorenç i el Juventud 25 de Septiembre B. Tots dos equips són els filials, doncs, que han posat la primera pedra per accedir-hi a la final i lluitar per l'ascens de categoria. Avui també, i sobretot comencem per aquí, perquè s'ha assolit el gran objectiu de la temporada, com era la permanència a la tercera catalana del voleibol femení per part del Club Vòlei Rubí, amb una última jornada. Depenien d'elles mateixes i victòria assolida. D'aquí que es comenci a pensar en el futur d'una altra manera, perquè comencen a arribar joves jugadores que poden aportar molt al club de la nostra ciutat. Són els temes d'aquest programa que tractarem i que arrenca. Vinga, va, ara mateix.
33: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
14: I comencem per aquesta permanència assolida en l'última jornada. Si guanyaven, no havien de mirar cap altre partit i victòria a Ginàs, Toni Bravo Rodríguez, del Club Vòlei Rubí.
34: El Vòlei Rubí ha fet els deures en el moment més decisiu. L'equip de Lino Salamanca ha guanyat 1-3 a la pista del Ginàs. Duel directe per la permanència, ha certificat la salvació sense necessitat de promoció. Triomf treballat, solvent, permet a les rubinenques tancar la fase. Terceres, 27 punts. només per darrere del boli Girona i Tiana. El partit va començar amb màxima igualtat, el Llinàs arribava amb una trajectòria regular aprofitant la intensitat inicial per endur-se un primer set ajustat, 26-24, però les noies de Lino Salamanca, que encadenaven tres victòries consecutives, havien recuperat solidesa defensiva, no van trigar a reaccionar. A partir del segon set, les rubinenques van imposar ritme, ordre, contundència, 20-25, que ha igualat el duel i va marcar el punt d'inflexió. El tercer set, 17-25, va confirmar aquest domini visitant amb un Rubí fiable en recepció, efectiu en atac, i es va tornar a notar en el quart set i definitiu, 19-25, que va certificar aquesta victòria construïda des d'aquesta maduresa que ha anat guanyant l'equip rubinenc i amb la gestió d'aquests moments, podríem dir calents, en aquest aspecte que havia penalitzat l'equip en fases anteriors de la temporada i que també es veia doncs, perjudicat per uns errors individuals que de mica en mica han anat deixant aquest espai a un equip més homogeni, més integrat. La reacció final del Ruita ha estat clau, 4 victòries consecutives per tancar la fase, salt classificatori que l'ha portat fins a la tercera posició. El Gavà B, tot i guanyar també, va quedar quart amb 26 punts, també s'assegura la permanència. El Llinàs, amb 25, cau fins a la cinquena plaça, haurà de jugar la promoció amb el Paltroneto. El Rubí es queda a tercera catalana per mèrits propis, combinant aquesta segona fase en què ha sabut corregir desajustos, creix en bloqueig i també competir amb personalitat en els finals ajustats.
14: I ara toca començar a pensar en el futur i planificar una nova plantilla, a veure si poden assolir el que des de l'entitat es pretén, però amb calma, sense pressa, com és doncs, anar a categories superiors dins del voleibol català. Ara en parlem, perquè el que fem és escoltar l'entrevista que manteníem amb el Lino Salamanca, l'entrenador d'aquest equip femení, el qual, evidentment, i per arrencar, es mostrava content pel que havien assolit les seves amb la victòria d'aquest cap de setmana.
1: Dependíamos de nuestro resultado, de nosotros, de nuestro desempeño, y gracias a Dios y que se dieron lo esperado.
14: Un 7-3, una victoria veo que bastante cómoda puede ser, o os ha costado un poco más de lo que quizás diga el resultado.
1: Oh, bueno, realmente pues sí nos costó un poco. El primer set fue un poco ajustado, fuimos arriba, nos remontaron, bueno, volvimos a ir arriba y se nos escapó de nuestras manos. De verdad, fueron dos decisiones que no se tomaron en el partido, situaciones de partido que bueno, que como tú sabes están siempre presentes y bueno, se nos fue el set, pero después pudimos ajustar y a pesar del resultado tampoco fue muy fácil, un equipo muy luchador y nos dio mucho que pensar y mucho que analizar durante el partido para que siga el resultado que obtuvimos.
14: En todo caso, es la confirmación del gran camino que habéis cogido. Vaya sprint final, ¿eh? 4 victorias seguidas para conseguir la permanencia, ¿eh?
1: Sí, bueno, realmente pues hubo mucho trabajo en equipo, ¿sí? Dependimos mucho de la cantera, cadete y juvenil, que en realidad fue un gran apoyo para nosotros y bueno, lo conseguimos.
14: Ya llevamos un par de añitos trabajando para evitar la permanencia, porque se está esperando, ¿no?, que estas chicas que se están haciendo por debajo ya empiecen a coger consistencia. Vamos a ver si este proyecto ya empieza a tener otro camino, ¿no?, de cara a próximas temporadas.
1: Sí, bueno, como tú dices, ya llevamos 2 años en este camino. Esperamos que con el trabajo que se está haciendo abajo en las canteras, pues se pueda conseguir lo que más queremos, lo que más anhelamos como club, poder subir de categoría y por qué no volver a estar en primera división.
14: Es optimista, está muy bien, porque además el club ahora mismo está viviendo un buen momento en general, ¿verdad?
1: Sí, realmente pues como te estoy diciendo, tenemos una cantera que bueno, estamos trabajando todo el tiempo que tengamos necesario y de la mejor manera los entrenadores junto al cuerpo técnico normal, además del cuerpo técnico, la directiva del club, con mirada a futuro y el futuro está en las canteras. La cantera trabajamos con miras de eso, de que ellas vayan cogiendo su su experiencia deportiva, su madurez deportiva, que es lo que más nos hace, más nos hace falta para que podamos dar ese gran salto que queremos dar.
14: Oye, pues tercera posición en esta fase de permanencia, muy bien, incluso porque hemos acabado holgados con respecto a la situación más comprometida, ¿eh?
1: Sí, bueno, como te dije, este resultado 3-1 y los resultados de los partidos anteriores, pues se ha visto el desempeño y las ganas que han tenido las chicas de salir adelante y mantenerse. Además de que se ve que el trabajo que se está haciendo en la cantera, pues está dando, empezando a dar sus resultados, a dar sus pasos avasallantes para que, como ahorita, tener la permanencia y más adelante puede ser la próxima temporada o lo que menos esperemos, estemos ascendiendo en categoría.
14: Bueno, pues la última, Lino, ya tendremos tiempo de revisar bien la temporada y pausadamente cuando nos veamos durante este verano, pero la última, ¿ahora qué? A estos próximos días, a que las chicas disfruten y ya empezar a preparar la próxima temporada, interpreto, ¿no?
1: Sí, ya como terminamos la temporada no sabremos si habrá algún otro partido. Me imagino que para que formalice la federación para buscar posiciones, no sé, esperando a ver, y que ellas disfruten, que salgan a disfrutar y vivan en este momento, que fue mantener la permanencia del club, del equipo, y seguir adelante con miras de buscar qué objetivos nos vamos a trazar para la próxima temporada.
14: Descans esportiu i, sobretot, feina als despatxos del Club Vòlei Rubí, que com a mínim afronta la pròxima temporada igual que aquesta. Els nois van estar a prop d'assolir l'ascens a segona catalana, no assolit. Les noies han eludit el descens a la quarta catalana. Revisem com queda la classificació d'aquest grup 1 de permanència en tercera catalana femenina i la segona fase. Abans, però, anem a conèixer els altres resultats del cap de setmana en l'última de les jornades, Toni.
34: Club de Vòlei cap a B3. 3, Tiana 0 i Voli Girona 3, Paltroneto 0.
14: 32 punts per al Girona, que ha estat el primer classificat, salvació, igual que el Tiana. Segona plaça, 28, i la tercera del Club Vòlei Rubí, 27 punts. Amb 26 es queda en salvació el Gavà B i haurà de disputar la promoció amb un equip de quarta catalana, al igual que el Paltroneto, el Ginàs. 25 punts per al Ginàs, 21 per a la sisena plaça del Paltroneto. Canet, 3 punts, i Andorra, uns altres 3 punts, són els equips que tanquen la classificació i que perden la categoria.
2: L'esport.
34: Emocions, moments, situacions.
2: El futbol.
34: Sentiments, promeses, amor.
2: La Unió Esportiva Rubí.
3: Siento lo mismo por ti.
34: Uns colors, uns objectius, una cita amb la història.
2: Aquest dissabte, partit de tornada del play-off d'ascens a tercera ref. El Rubí haurà de guanyar en un camp on mai ho ha fet, el de la Pobla de Mafumet.
4: Esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para.
14: I som-hi ara amb les bones notícies també que ens arriben del futbol en quarta catalana i amb els filials de la penya blaugrana Ramon Llorenç i el Club Joventut 25 de Setembre, que han posat la seva primera pedra per tal d'estar en la final, és a dir, en la segona de les eliminatòries en el play-off d'ascens a la tercera catalana. El Joventut 25 de Setembre B, que arribava en el grup 25 a disputar la primera eliminatòria davant de qui va acabar en la cinquena plaça, l'Incresa Atlético B. Els nostres com a segons tenen el factor camp favorable, també ho tindran en la segona eliminatòria davant d'un rival de Molins de Rei que, això sí, els va posar amb molts problemes. La pregunta, però, és l'habitual dins d'aquest tipus de competicions, els quals, i encara que siguin en categories inferiors, doncs tothom acaba notant la pressió. I potser no va ser ni molt menys el millor partit del Joventut 25 de Setembre B, que, per exemple, en Lliga havia passat per sobre de l'Incresa Atlético B en les dues jornades, tant a Rubí com a Molins de Rei. En aquesta ocasió els nervis es van notar, malgrat tot. Van aconseguir, doncs, posar-se per davant en el marcador, però s'arribava a la recta final del partit amb el 2-2, que deixava certs dubtes a les files de l'equip que entrena l'Abde Tachrifet. Al final, però, i amb un gol in extremis, el 2-3 els permet anar amb aquella tranquil·litat de jugar a casa. Fer-ho davant d'un rival que sobre el paper és inferior i, a més, obligat a haver de remuntar. És a dir, no es podrà venir a tancar el municipal del 20. Per tant, tot plegat que ajuda a pensar que els nostres podran assolir l'accés a la final del play-off en aquesta categoria del futbol masculí. Anem a escoltar les paraules que mantenia en aquesta casa l'entrenador Lafde Tajrifet després d'aquest partit disputat i amb victòria 2-3 a Molins de Rei.
5: Sí, ja tenim el 50% ja fet i res, el canvi encara és llarg, però dur, però estem satisfets de la feina feta ahir i ara toca tornar a treballar.
14: 2-3, com va anar el partit? Era el que esperàveu?
5: No, bueno, no va ser el millor partit que vam fer, però va ser una victòria molt treballada i, com ja sabíem, l'ingrés no el va fer fàcil, però bueno, nosaltres hem treballat per aconseguir la victòria o també per no perdre i mira, ho hem aconseguit.
14: No va ser el millor partit, potser els teus jugadors van notar els nervis, no?, del que s'estaven jugant.
5: Sí, i sobretot perquè nosaltres sabem que ens juguem molt i quan l'altre equip ve sense por i sense res a perdre, doncs es nota molt els nervis.
14: Explica'm una mica com va anar el partit, perquè jo, per la sensació del que vaig estar seguint a través de xarxes i d'alguna informació que m'arribava, doncs el vau agafar bé, després va haver-hi un moment en què us van, diguem-ne, que atrapar, per dir-ho d'alguna manera, amb el 2-2, però a la recta final vau acabar decantant la balança, oi?
5: Sí, bueno, nosaltres els primers 5-10 minuts hem sortit molt bé, hem sigut molt millors, estàvem jugant bé a futbol, tant d'això al minut 3 vam marcar el primer gol i vam tenir la pilota, vam ser nosaltres, i després d'aquests 10 minuts el partit ha canviat de cop i sota i l'Inglés va incrementar la seva intensitat, va tenir les seves ocasions, es va créixer, i nosaltres no ens sortia res de que vam treballar i de que vam ser nosaltres durant tota la temporada. I finalment, bueno, treballant i corregint algunes coses i que els joves no rendeixen, vam

0: al municipal del Joventut. 25 de setembre, l'altra, doncs, eliminatòria d'aquest quadre entre el tercer i el quart classificat. De moment, la penya recreativa Sant Feliu de Llobregat ha agafat la iniciativa després de guanyar el Papiol al seu terreny de joc 1-2.
1: www.radiorubí.fm.
2: Tota la informació dels equips rubinencs.
1: Resultats, classificacions i l'agenda dels partits del cap de setmana.
2: Perquè tinguis els detalls del teu equip de primera mà.
1: Perquè sàpigues a on i quan disputen el seu partit.
2: Tot l'esport rubinenc a
1: radiorubí.fm.
0: I la penya blaugrana Ramon Llorenç B, en el seu cas, haurà de disputar sempre els partits amb el factor camp desfavorable, però la primera pedra les han posat els nois que entrena el Francesc Roman. 2-0, victòria a casa, a Can Rosés, pista d'atletisme, dissabte tarda, davant d'un rival, penya blaugrana Sant Cugat, que va acabar en la segona posició del grup 14. Els nostres cinquens, però que de moment han agafat aquest petit avantatge. No sabem si serà suficient o no, però com a mínim doncs arriben a la cita a Sant Cugat també dissabte a les 6 de la tarda amb serioses opcions de passar de ronda i després doncs ja mirar a veure si què passaria en la final per mirar d'accedir a la tercera catalana. El partit, sobretot amb la primera meitat millor dels nostres, 2-0 es van posar en el marcador, van saber dominar, contemporitzar, portar el temps del partit sense cap mena de dubtes i a la segona meitat fins i tot van tenir 3-4 i no exagerar. Tindrem bones ocasions de gol per augmentar l'avantatge i potser ja anar amb certa tranquil·litat. D'aquesta manera, encara amb el 2-0 queda tot una mica obert perquè la penya blaugrana Sant Cugat, en aquest cas, jugarà com a local. Anem a escoltar les paraules que ens dedicava l'entrenador Francesc Roman de la penya blaugrana, Ramon Llorenç B.
3: Sí, al final hem fet un dels millors partits més complets de la temporada i bueno, ha sigut avui. Estem amb una línia, tot i les baixes, bona i res, a patir allà.
4: Clar, és que vosaltres veníeu en una dinàmica tan bona que l'heu aprofitat avui, eh?
3: Sí, venim de pujada i al final, doncs, bueno, hem aprofitat que hem tingut més encert que ells, ells també n'han tingut, la veritat, però hem competit molt bé, que al final en fase defensiva també és molt important. I res, l'ho dit, una victòria i la setmana que ve, a patir.
4: Ara parlarem d'allà, però abans, si pel que fa aquest partit fins i tot podríeu haver gairebé liquidat perquè heu tingut 2 o 3 al final, que déu-n'hi-do, eh?
3: Sí, ens ha faltat una mica de valentia d'anar pel tercer, perquè el partit realment estava pel tercer i s'estaven més volcats cap a l'atac. No ens hem atrevit, així de clar, encara que des de la banqueta es digués d'anar endavant, doncs, bueno, el cap dels jugadors es pensava més en retenir que no en anar a buscar més. Però, bueno, estic content, la veritat.
4: Home, anar amb el 2-0 és un bon avantatge, tot i que no està tancada l'eliminatòria, però està ben encarada.
3: Allà hem d'anar a guanyar, al final hem d'anar fent el nostre futbol. Si fem el nostre futbol, podem perdre, com sempre dic, però serà més difícil. A partir d'aquí, a guanyar i res, a seguir disfrutant, a veure si podem 2 setmanes més, a part de la setmana que ve.
4: Sí, perquè estàs escoltant, suposo també s'escoltarà una miqueta en la gravació, quin bon ambient, aquest tambors, els sorolls, és a dir, que amb aquest filial, un equip de quarta catalana, que hi hagi aquest bon ambient, està molt bé, no?
3: Sí, al final és fer ja no pel filial, sinó ja és fer club, que la gent vingui, que la gent s'ho passi bé, que estigui ficada en el partit. També és cert que quan vas a dalt és molt fàcil, quan vas a baix la cosa canvia. Però bueno, en definitiva, és una temporada que estic molt content, passi el que passi, i res, a seguir.
0: Doncs a veure què passa a Sant Cugat dissabte a les 6 de la tarda, penya blaugrana Ramon Llorenç B contra la penya blaugrana Sant Cugat amb el 2-0 favorable a l'equip de la nostra ciutat. En l'altra banda del quadre també va guanyar l'Oar Gràcia, que és qui va acabar quart en lliga, el tercer classificat, el Matader Perenc, en aquest cas més ajustat al resultat amb el 2-1 final.
5: A Ràdio Rubí, Esports 99.7 FM.
0: Apa tu, fins aquí el programa d'avui. Com sempre, un plaer estar en aquesta casa. Toni Bravo Rodríguez i un servidor, Sisko Lara García. Us desitgem una molt bona jornada de dimarts.

0: esports a Ràdio Rubí. www.radiorubí.fm.
1: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
2: Cansat d'estar perdut a Netflix? Arriben els teus salvadors.
3: Tengo que encontrarla.
4: Al de sèrie parlem de la crem de la crem de les plataformes.
5: Creo que he descubierto algo increíble.
2: Cada dijous

0: La contra al complet.
1: Vinga, som-hi. Després de la informació estricta d'aquest dimarts, anem a recuperar emocions, eh? Perquè la veritat ha estat un cap de setmana tan maco, tan interessant, que escoltar les entrevistes senceres doncs fa goig, sense cap mena de dubtes. Avui escoltarem al complet l'entrevista que manteníem després de l'èxit assolit a Valladolid amb una de les capitanes de l'Hockey Club Rubí 100 Patins, com és l'Andrea Seú, que aquest campionat d'Europa ha assolit davant de les Panteres. Per començar, però, també escoltem al complet inclòs a l'eliminatòria en Copa Catalunya de l'Esportiu Rubí masculí. La conversa la manteníem diumenge després de la victòria en Lliga, això sí, de l'empat, millor dit, tot i que s'havia a victòria en Lliga de l'Esportiu Rubí masculí, amb el seu entrenador, el David Parrilla, a qui escoltem.
2: Molt positives. Jo crec que després de l'esforç titànic i el partidàs que vam fer dijous, pues, tenia una mica d'això de veure com estava el meu equip avui i jugant contra un equipàs com és la Unió. Hem jugat tots una quantitat de minuts molt gran, fent debutar a dos nois de 16 anys aquí a la Llana, que és un orgull, i tot i així aconseguim treure un punt, pues, que ens manté igual a la classificació, perquè no pujarem ni baixarem, però sí que ens demostra de la valia de la nostra plantilla.
1: Clar, és que hi ha tantes lectures. Una d'elles, que m'agrada molt i vull destacar, aquesta joventut, has d'unes minuts a nois que es vagin fent cantera, mirant cap al futur.
2: Dos nois de 16 anys, i més el que ja tenim a la pista, que hi ha 4 o 5 jugadors molt joves també de la nostra plantilla. Jo crec que a la dinàmica del moment que estem com a equip, inclús com a club, et diria, doncs és el moment d'aprofitar-ho, i que tenim jugadors del planter que tenen la seva oportunitat i tenen el seu moment, i el que hem de fer des de l'estaf, en aquest cas, és, doncs, aprofitar-nos d'ells i donar-los l'oportunitat, perquè formen part del nostre club.
1: I el 4-4, que sap gairebé victòria, ara direm allò del que ha passat a l'últim segon, però sobretot, més enllà d'això, perquè vosaltres veníeu d'una batalla dijous.
2: Sí, bueno, victòria, bueno, al final sap greu per la Unió, pel que es juga, però a nosaltres ens sap molt bé, perquè crec que el que hem fet és premiar l'esforç dels nostres jugadors, dignificar la competició, el nostre equip continua sense perdre en la Llana, ojo, no lo perdamos esto, però hem dignificat la competició, i òbviament, pues, nosaltres, com a l'esforç del nostre equip ha sigut tan gran, pues, hem de competir fins al final.
1: Home, és que sense cap mena de dubtes, res a dir al respecte, perquè aquí tothom ha de competir per lo seu, juguis, no juguis, perquè si no, és això, ens carregaríem la competició.
2: Segurament. Jo sóc d'aquesta forma de pensar, i si algun dia em passés a mi, positiva o negativament, pues ho trobaré superdigne que el que està davant meu ha de competir fins al final, i tant que sí, jo crec que és la pròpia competició.
1: I una altra cosa per la qual sap a victòria, tot i ser un empat, és que a 14 segons hem aconseguit l'empat amb una gran jugada, eh?
2: Sí, tenim la sort de tindre a la nostra plantilla un exjugador professional, i parlàvem de dues opcions de jugada, i ha dit, anem a fer aquesta, que crec que ens sortirà bé. Se l'ha jugat, i com algú sap d'això, hem encertat. Òbviament, parlàvem amb el Jordi de fer una cosa o fer una altra, i els jugadors, pues, han cregut en això que hem fet, i mira, crec que hem fet un golaç.
1: Va, i deixa'm que vull parlar de dijous, abans, i per tancar. Tenim una última jornada davant del Prosperitat la setmana pròxima, és a dir, que tancar Lliga de la millor manera possible també.
2: Sí, l'hem de donar amb tot el carinyo del món, pues, passat aquest partit de la Unió. Per mi és molt important el partit de la Prosperitat. Amb tot el carinyo del món no ens mourem de la classificació, evidentment que no, però aquesta gran e històrica temporada del nostre equip ha d'acabar amb victòria aquí a la Llana, sí o sí.
1: I ara sí que te volia també comentar, perquè no vam poder ser-hi el dijous. Déu-n'hi-do, el de dijous, Canet, estem a la final a 4, mare de Déu senyor, no?
2: Sisco, jo n'he vist unes quantes ja d'aquestes, mítiques aquí a la Llana. Jo el de dijous, no sé si diferent, igual, millor, pitjor, no tinc ni idea, però jo no havia vist una cosa semblant igual. Potser estàvem al voltant de les 700-800 persones aquí a la Llana, van empènyer, van voler, ho van creure. Clar, i l'equip a la pista, tal i com està ara mateix, és que això, el que va passar dijous, s'ha de viure, perquè és una cosa històrica i que crec que queda a la memòria i queda a la història del club.
1: I ara tenim una doble H, perquè fem història amb aquesta presència dels nois, final a 4, déu-n'hi-do, els rivals que tindrem davant, ho juntem amb el tema de les noies.
2: Bueno, s'ha de mirar la història a nivell federatiu. És història del nostre club, però a nivell federatiu, si alguna vegada amb aquest format actual de la Copa Catalunya algun club ha fet final amb el femení, ja et dic, amb el format actual, ha fet femení i masculí la mateixa temporada. Bueno, jo començo a pensar que ens hem d'adonar, jo crec que amb els anys, amb el que està passant ara, i crec que necessitem i volem que se li doni valor, perquè nosaltres amb tot el carinyo del món ho fem, però a nivell general se li ha de donar valor al que està passant.
1: La pena és que no serà fins setembre, si fa no fa, no?
2: Bueno, doncs al setembre començarem engrescats, i no, això no, controlar lo controlable i això no ho controlem, pues, o sigui, no pot ser, bueno, ens agradaria, també estem molt fotuts de capes, les coses com no, a l'estiu ens vindrà força bé, però bueno, doncs al setembre doncs, en començarem a tope.
3: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: Vinga, que ens toca ara recuperar aquestes paraules d'alegria després de la Copa d'Europa, la que ens aportava en l'entrevista que manteníem a aquesta casa una de les capitanes, l'Andrea Seuc, després de guanyar el Valladolid 4-0 i fer-se amb la segona Copa d'Europa, la Women European League.
4: Doncs ara estem supercontentes, ha estat un torneig increïble per totes, estem, la majoria estem malaltes una mica, ja no sé si se'n sent, però bueno, tinc uns mocs, però igualment això es celebrarà. Ara s'està celebrant i bueno, és que ha sigut un torneig increïble pel club.
1: Toca celebrar-ho sense cap mena de dubtes, per fi, la Copa d'Europa, que se'ns havia, diguem-ne, que ennuegat els últims anys.
4: Sí, sí, portaven sense guanyar el torneig des de 2017, que va ser el primer. I que ara estem supercontentes.
1: L'equip, com ho ha vist? Veia factible aquesta victòria? Perquè ara parlarem del partit. La veritat que ha estat còmoda, però suposo que arribar a la final, amb aquella qüestió de les finals que tenia encara per vosaltres una factura pendent.
4: Sí, sí, sí. Bueno, sabem que hem de lluitar fins al final. Estàvem molt confiades perquè els equips que hi havia els coneixíem. Sabíem que probablement ens trobàvem amb Valladolid a la final. És de l'equip que més coneixem, crec que hem jugat 7 partits aquest any contra elles, i ha estat ser intel·ligents i jugar fort.
1: Sobretot la clau per mi en aquest partit, perquè ha estat molt igualat, no ha volgut ningú arriscar excessivament, ha estat la primera errada d'elles en una sortida de disc, i a partir d'aquí, amb el gol vostre, tot plegat ha canviat.
4: Exacte, ens hem aprofitat que aquesta pista ja sabem que és molt gran, és més gran que Rubí, i intentem, a la que vas pel davant al marcador, ens obrim una mica a l'espai i és jugar a tenir possessió de gol.
1: El que sí que no hi ha dubtes és que en aquest campionat d'Europa heu guanyat tots els partits, heu sigut el millor equip.
4: Sí, sí, sí, sí. De fet, hem estat abans mirant i el total que seria... han estat només 2 gols en contra. No et sabria dir quants han estat a favor, però sabem que Valladolid no és l'únic equip que no ens ha ficat cap gol. Llavors, és això, és ser intel·ligents i conèixer a l'altre equip, sempre.
1: I sobretot ara toca això, no? Com ho celebrareu? Primer estareu per allà, després de tornada, ja seguíem la festa, no?
4: Home, esperem que sí. Sí que és veritat que és un viatge bastant llarg, hi ha jugadores que conduïm, però menjarem, jo crec que dinarem aquí, marxarem i allà a casa ja celebrarem com s'ha de celebrar.
1: I... una altra qüestió, Andrea, vosaltres ja sabeu que sou un gran equip, perquè evidentment que els números estan aquí, tot i que no s'aconseguien els títols. Canvia ara la sensació en alguna cosa dintre vostra, sabent que sou el millor equip d'Europa?
4: Saps el que passa? Que nosaltres confiem molt en la jugadora que tenim al costat. Ja sabíem que som un dels millors equips que hi ha a Europa i probablement som un dels millors equips que hi ha al món, però és que el que ens fa més fortes és que estem sempre juntes. Hem perdut i encara hem celebrat en la lliga que hem fet. Hem guanyat i encara ho celebrem. Sigui el que sigui, nosaltres celebrem estar juntes, sempre. Llavors, jo crec que és aquesta l'actitud que s'ha de tenir.
1: I la que s'ha de continuar, perquè aquesta segona Copa d'Europa és potser l'inici de moltes més coses, que ja és, diguem-ne, el present de tot el que esteu fent. Doncs que ho celebreu, ho celebreu i molt, Andrea, enhorabona per aquest...
4: Moltes gràcies, un petó.
3: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat. Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí. La primera en informació local. Sempre al teu costat.
0: Són les 2 de la tarda.
3: Informatiu migdia.

0: Patri Díaz.
1: Molt bona tarda, és dimarts, és 26 de maig i repassem els titulars d'avui amb el David García Entrena. Doncs nova setmana marcada pel sector educatiu català. Aquesta tarda el Departament d'Educació i els sindicats es tornen a reunir una altra vegada per intentar acostar posicions, malgrat que tot apunta que no ho faran. Coincideix avui amb una vaga convocada pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, on estan cridats a fer aturades els estudiants de secundària i els universitaris.
2: El govern català, per la seva banda, ha aprovat avui la incorporació de més de 1.700 nous docents de cara al pròxim curs com a gest per trobar una solució al conflicte. Veurem si serveix per alguna cosa a la reunió d'avui. I tot plegat un dia abans de la nova aturada a tot Catalunya de demà, que els sindicats preveuen massiva.
1: I aquest matí els pensionistes rubinencs s'han tornat a reunir també, en aquest cas a la plaça Pere Aguilera, per reclamar unes pensions dignes i una sanitat pública de qualitat.
2: La mobilització també ha servit per reclamar la defensa dels drets socials i per reiterar el seu compromís amb la pau. Els pensionistes asseguren que cal mantenir la pressió social perquè les administracions garanteixin uns serveis públics forts. Es reuneixen tots els dimarts a 11:15 del matí a la plaça de l'Ajuntament.
1: I avui us explicarem que si esteu interessats en veure l'eclipsi solar total del pròxim 12 d'agost, el podreu observar des de Rubí, en un lloc on no hi hagi molta llum, molta contaminació lumínica i que estigui una miqueta elevat.
2: De fet, vist des de Rubí, l'eclipsi es produirà a l'esquerra de la muntanya de Montserrat. Els llocs des d'on es veurà millor a la ciutat, segons l'entitat Astro Rubí, són el mirador de Can Tiraries i l'entorn de l'ermita de Sant Genís. Però també es podria veure des de, en general, tota la zona de Can Oriol. Podeu entrar al nostre web a radiorubí.cat per llegir més detalls sobre aquest eclipsi.
1: I el Centre d'Estudis Rubinencs i el grup de col·laboradors del Museu de Rubí anunciaven ahir que l'ermita de Sant Mus tornarà a tenir la figura del seu sant.
2: L'entrega i benedicció de la figura es farà a l'ermita aquest diumenge a les 6 de la tarda i assistiran les autoritats locals i el rector Joaquim Massaguer, que beneirà la nova figura. L'obrador coral interpretarà diverses peces i l'esbar dansaire de Rubí farà el seu ball d'homenatge. Per la situació de la pesta porcina, però, es demana als assistents que hi vagin per carretera, preferiblement en vehicle privat.
1: I sobre el temps, doncs repetim el mateix que ahir. Moltíssima calor, avui amb una màxima de 31 graus, que atenció, anirà pujant encara més a mesura que avanci la setmana. Ens ho explica tot plegat a Luismi Pérez des de la xarxa. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia. Continua aquest temps del tot estiuenc i és que a hores d'ara la temperatura s'està enfilant igual que ahir a aquesta hora. Per tant, al llarg de les immediates hores estarem parlant de temperatura màxima de 33-34 graus a l'ombra, a molts indrets de ponent, però cap als 30-32 graus al prelitoral barceloní, gran part de l'interior de les comarques de Girona, o també fins i tot a les valls del Pirineu. Tot plegat amb molt pocs núvols, alguns de prims, ben poc destacables, i algun núvolot més gruixut que apareixerà a l'Alt Pirineu. Però, de moment, avui sense tempestes. Pel que fa demà, una situació molt semblant al matí, algun núvolet a l'Ebre, durant la tarda núvols un palet més gruixuts al Pirineu lleidatà, amb alguna gotellada, i atenció perquè demà puja més la temperatura. Seran moltes les viles que estaran entre els 30 i 35 graus, també amb més vent de marinada alta a Lleida i vent arran de mar que es reforçarà a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
1: El govern català i els sindicats convocants de les vagues d'educació reprenen avui les negociacions per mirar d'arribar a un acord que desencalli tota aquesta situació que arrosseguem des de fa moltes setmanes. La reunió estava prevista, de fet, aquest migdia, però s'ha ajornat fins aquesta tarda. Els sindicats avisen que la d'avui és l'última oportunitat per arribar a un acord abans que demà es reprenguin les aturades amb una vaga de totes les escoles i els instituts del país. A més, tot plegat coincideix avui amb la jornada de vaga convocada pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans. En aquest cas ja estan cridats els estudiants de secundària i també els universitaris. Les mobilitzacions estudiantils arriben el dia abans, com dèiem, d'aquesta nova aturada general de professors a tot Catalunya, la segona que es fa en aquest mes de maig. De fet, l'aturada de demà donarà pas a una nova setmana de protestes per demarcacions entre els dies 28 de maig i 4 de juny, que acabaran el dia 5 de juny, que és divendres, amb la tercera aturada general dels docents a tot el país en menys d'un mes. En el cas de la nostra comarca i de la nostra ciutat, a banda de l'aturada de demà dimecres, també n'hi ha una altra dijous, el que dèiem, les mobilitzacions territorials, juntament amb el Vallès Oriental i el Maresme. I la setmana que ve hi haurà aquests 5 dies seguits d'aturades repartides per tot el país fins a arribar, com dèiem, a divendres 5 de juny amb una nova vaga a nivell de tot el país. Tot plegat coincideix també avui amb l'aprovació del govern català d'aquesta ampliació de la plantilla de les escoles catalanes, en concret de cara al pròxim curs s'haurà haurien d'incorporar 1.787 nous docents. Ho explica l'Esther Niubó, que és la consellera d'Educació.
0: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu i també una part important que té a veure amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits, i per això incorporem també personal d'administració i serveis.
4: Els infants escolten la...
1: Aquesta inversió es distribueix en 65,6 milions per al personal docent i 27,9 per a dotacions del personal d'atenció educativa i del personal d'administració i de serveis. A més, hi haurà 400 noves places de cara a l'escola inclusiva, 124 professors que aniran destinats a la nova oferta de formació professional i també la mateixa quantitat a l'assignatura de matemàtiques. Els nous grups de batxillerat comptaran amb 38 docents més i pel que fa a les 272 noves places del personal PAS, és a dir, del d'administració i serveis, hi haurà, per exemple, més administratius i també hi haurà més tècnics d'educació infantil i d'integració, a més dels 447 que s'incorporaran al personal d'atenció educativa, a més, educadors socials, logopedes i treballadors socials. El govern fa aquest gest per acostar posicions, però de moment el sindicat majoritari, l'USTEC, no ha dit res abans que es produeixi la reunió aquesta tarda, perquè recordem que a banda del reforç de la plantilla, el punt més conflictiu són els salaris. La conselleria manté que l'increment de sou ha de ser de 200 euros per tots els treballadors i els sindicats no comparteixen aquesta proposta. Insistim, veurem què és el que passa aquesta tarda. En qualsevol cas, demà hi ha vaga a totes les escoles catalanes. Els sindicats diuen que demà podria ser massiva aquesta nova concentració, la segona que s'organitza en aquest mes de maig. Deixem de moment les vagues i les reunions d'aquesta tarda. Demà, lògicament, us informarem de tot. Seguim parlant d'educació, però des d'un punt de vista molt i molt diferent. I és que les escoles Montessori i Pau Casals de Rubí han participat aquest curs, que tot just s'acaba, en el projecte educatiu Sí que és Pau, impulsat per l'Escola de Cultura de Pau i la Fundació Autònoma Solidària dins del programa Croma 2.0. En total, 24 alumnes de 5è i de 6è de primària han treballat conceptes com els conflictes armats, la despesa militar o la resolució pacífica dels conflictes a través del joc i de les dinàmiques participatives. La directora del Pau Casals, Rosana Martín, ha assegurat aquest matí que els infants estan preparats per parlar de totes aquestes qüestions.
4: Els infants escolten la televisió cada dia, la vida, no?, també són conflictes i per tant aprendre a veure'ls, a resoldre'ls, també forma part de la seva formació. De fet, a l'escola, de manera transversal, tot això ja es treballa, no? Ja fins i tot els més grans tenen una assignatura que és Educació Cívica i per la Pau, però és igual, de manera transversal tots aquests temes també es treballen. El que passa que jo penso que aquí la gràcia d'aquest programa està en la intensitat amb què, com s'ha treballat i també de quina manera, perquè ho han fet des del joc. I des del joc els infants és com millor aprenen, no?
1: El projecte s'ha desenvolupat en 6 sessions conduïdes per estudiants voluntaris de l'Autònoma. Una de les qüestions que més impacta l'alumnat ha estat descobrir que hi ha persones empresonades per negar-se a participar en una guerra. La cap d'estudis del Montessori, Ruth Panicello, destaca el valor d'educar per la pau des de petits per entendre el seu entorn.
5: I, de fet, també han treballat, també han conegut històries d'activistes, no?, que... activistes de Gaza, activistes inclús d'aquí del nostre estat o d'altres llocs, i això també els fa vincular molt. Aquesta experiència propera i aquesta... conèixer-ho de primera mà, doncs això els fa vincular molt.
1: El projecte es va tancar, de fet, el passat dijous amb una jornada a la Universitat Autònoma de Barcelona, on l'alumnat va compartir la seva experiència amb altres centres educatius del Vallès Occidental.
6: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I la coordinadora dels comuns, Candela López, va assistir ahir a la tarda a l'assemblea local d'En Comú Rubí. Ho va fer per poder resoldre els dubtes i per tractar els temes d'actualitat de política nacional amb els membres del partit rubinenc, però també per formalitzar i donar el seu suport a la candidatura de Jordi Arnaiz de cara a les eleccions municipals de 2027. Arnaiz assegurava ahir que encara estan en fases de negociació amb Podem per concórrer a les eleccions en una candidatura conjunta, però que s'entendran i que tenen ganes de seguir treballant plegats. Escoltem a Jordi Arnaiz.
7: Bueno, que això no és una regla matemàtica, això no ho tenim posat així. Nosaltres el que sí que creiem que ha d'haver-hi renovació, creiem que ha d'haver-hi alternància, però no només de sigles, sinó també de projectes, i en aquest cas creiem que puc encapçalar un projecte que té molt a veure amb això que ara mateix necessitem en el nostre espai polític.
1: D'altra banda, Candela López, que ja es va acostar a Rubí fa unes setmanes per conèixer els seus projectes, ahir doncs, va tornar i va proclamar d'una manera més formal la candidatura d'Arnaiz.
8: Però el que estic molt convençuda és que companys com el Jordi estan molt preparats doncs, per entomar aquest repte doncs, que ha de ser tornar a guanyar, no? I guanyar en aquest cas a Rubí per poder continuar governant la ciutat amb el bé que estan fent, perquè en realitat el que estan fent és molt important i ha de continuar, no es tracta només de, no? de fer-ho, sinó de poder tenir una visió a llarg termini.
1: López es va mostrar molt orgullosa de la feina que els comuns estan fent a Rubí en matèria d'habitatge. Assegurava que molts municipis voldrien tenir-los al capdavant d'aquestes polítiques. Durant l'assemblea d'ahir, López va acostar els problemes de la política nacional als membres del partit, que li van traslladar els seus dubtes referents a una aliança d'esquerres nacional i fer front d'aquesta manera a l'extrema dreta. Això passava ahir a la tarda. Aquest matí l'assemblea de pensionistes s'ha tornat a concentrar davant de l'Ajuntament per reivindicar de nou unes pensions i que siguin dignes, una sanitat pública i que sigui de qualitat i una auditoria pública de la Seguretat Social. A més, han defensat els drets socials i també han reiterat el seu compromís amb la Pau. La concentració ha començat al voltant de 11:15 a la plaça Pere Aguilera i ha reunit membres del col·lectiu i ciutadania que no s'han volgut perdre aquesta cita i donar suport a unes reivindicacions que, segons els organitzadors, continuen plenament vigents. Els pensionistes asseguren que cal mantenir la pressió social perquè les administracions garanteixin uns serveis públics forts. Josep Maria Pijuan és membre de l'Assemblea i ha explicat les raons d'aquesta concentració.
9: Denunciar la situació de la sanitat pública a la nostra ciutat, perquè cada vegada està pitjor, diguéssim, els CAPs estan absolutament fora d'òrbita en quant a professionals. Les llistes d'espera per atendre atenció primària a vegades és una setmana de 10 dies. El tema dels especialistes han desaparegut. El CUAP no té els professionals adequats per tirar endavant. I, per últim, diguéssim, el tema de l'hospital.
1: Des de l'Assemblea de Pensionistes han remarcat que la defensa de les pensions no és l'únic objectiu de les seves mobilitzacions i de les seves accions. El col·lectiu també denuncia les dificultats que asseguren continua patint la sanitat pública i reclama més transparència en la gestió de la Seguretat Social. Per aquest motiu, una de les demandes destacades de la concentració ha estat la realització d'una auditoria pública que permeti conèixer amb detalls la situació econòmica del sistema. Representants de l'Assemblea també han expressat el seu malestar per la manca de contacte amb l'Ajuntament. Segons expliquen, la relació amb el consistori és pràcticament inexistent i consideren que les seves demandes no van acord als interessos del consistori.
9: Està bastant deixada, perquè en el fons l'Ajuntament defensa una sanitat pública o privada, nosaltres defensem una sanitat pública al 100%. Penso que no s'estan fent els passos que s'haurien de fer per defensar aquesta sanitat pública.
1: Els organitzadors asseguren que continuaran promovent accions de sensibilització i protesta per mantenir totes aquestes reivindicacions en l'agenda pública de les administracions.
6: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I amb pràcticament l'arribada de l'estiu, queden 15 dies perquè entri aquesta època de l'any i l'augment, per tant, dels desplaçaments, tornen a multiplicar-se les incidències en el transport, en els vols, en els viatges combinats, sovint agreujades pel desconeixement dels drets de les persones consumidores. I d'això n'hem parlat avui a Rubí al dia amb la tècnica de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, Maite Checa, que destacava precisament que els problemes més habituals actualment són les cancel·lacions i, sobretot, els retards si parlem del transport aeri. Tot i que en el passat destacaven incidències com la pèrdua d'equipatge, un clàssic, o l'overbooking, ara la majoria de consultes doncs, giren entorn dels vols que no surten a la seva hora. Un dels aspectes menys coneguts és que a partir de 3 hores de retard es pot tenir dret a una compensació econòmica. Això ho explicava avui la Maite Checa.
10: Sempre que hi ha un retard a partir de 2 hores ja tenim dret al dret d'assistència, per entendre'ns. Estan a l'aeroport, només que hi hagi un retard de 3 hores ja t'han de donar, tens dret a que et donin begudes, menjar, si has de passar la nit, t'han de donar un hotel. Això també hi ha gent que no ho sap, encara que sembli mentida. però ja a partir de les 3 hores sí que tens dret a indemnització, depenent també de la distància del vol, si són vols intracomunitaris o extracomunitaris, i també també tens dret a... Bueno, vull dir, no sempre tens dret a compensació, sinó quan la cancel·lació ha estat provocada o el retard per coses que la pròpia, o sigui, que la companyia hauria pogut evitar.
1: Pel que fa a l'equipatge, una altra de les grans fonts de conflicte. Recorda, o ha recordat, vaja, la Maite Checa, que cal fer sempre el part d'irregularitat d'equipatge a l'aeroport en cas de pèrdua o bé de dany, perquè sense aquest document qualsevol reclamació posterior pot quedar invalidada. I l'altre punt clau del procediment és la reclamació, com dèiem. Els experts insisteixen que sempre s'ha de fer una reclamació prèvia a la companyia, preferiblement per escrit. Si en el termini d'un mes no hi ha resposta o no és satisfactòria, es pot recórrer després als serveis públics de consum o als organismes com l'Agència Estatal de Seguretat Aèria. Tornem a escoltar a la Maite Checa.
10: O sigui, sempre s'ha de fer, en tots els casos, sigui de viatges o sigui del que sigui, qualsevol cas de consum, sempre diem, s'ha de fer una reclamació prèvia, sempre. És a dir, en aquest cas de viatge, si m'han perdut la maleta, vaig a la cinta i no hi és, és de fer el part d'irregularitat. Això hi ha moltes persones que no ho saben,
4: no
10: ho fan. I després venen a l'oficina de consum a fer la reclamació i sense el PIR, que se li diu PIR, no tenen res a fer. Això sempre, perquè això és la prova fefaent que realment quan has anat a buscar la maleta no hi era. I això ho has de fer a l'aeroport. I si és un tema d'un retard, d'un overbooking, anar al taulell de la companyia i fer la reclamació per escrit i guardar sempre una còpia.
1: Finalment, en el cas dels viatges combinats, que inclouen com a mínim 2 serveis com transport i allotjament sota un mateix preu, la responsabilitat recau en cada proveïdor segons la incidència. Tot i això, recomana que analitzi les reclamacions a través de l'agència amb què s'ha contractat el paquet. Els especialistes alerten també d'un error molt habitual, acceptar les condicions de contractació sense llegir-les, especialment si fem reserves online. Parlem d'una altra qüestió, en aquest cas, de la biblioteca Mestre Martí Taulell de l'edifici Rubiforme, perquè disposen de 2 terminals d'autoservei per tal que la ciutadania pugui fer tràmits o gestions municipals d'una manera doncs, molt més senzilla i molt més fàcil. D'aquesta manera, els rubinencs i les rubinenques podran obtenir el certificat d'empadronament individual, o bé l'històric, o bé el certificat de convivència. La instal·lació d'aquestes 2 terminals per realitzar aquest tipus de tràmits facilita que els rubinencs no hagin de desplaçar-se a l'oficina de atenció a la ciutadania, l'OAC, i així es poden reduir els temps d'espera de les persones usuàries. Els terminals d'autoservei compten amb diferents idiomes, també serveixen per consultar informació municipal, com l'agenda, les notícies o els avisos importants, i a més, també es poden descarregar documents oficials propis i sol·licitar cita prèvia de cara als serveis municipals.
6: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: El pròxim 12 d'agost es veurà a Catalunya un eclipsi solar total, un dels fenòmens astronòmics més únics. Aquí a Rubí no es veurà en la seva totalitat, però sí en un 99,7%. Per veure aquest fenomen amb millor claredat, s'ha de buscar un lloc on no hi hagi gaire llum, que estigui una miqueta alçat, de manera que es pugui veure la línia de l'horitzó. Això sí, és important equipar-se amb unes ulleres homologades. És un fenomen que no es veia a Europa des de l'any 1999 i que no es tornarà a repetir fins al 2053. Tot i no veure's en la seva totalitat per uns 50 quilòmetres, sí que es podrà veure un gran efecte d'aquest eclipsi. Es podrà començar a veure com la Lluna solapa el Sol a partir de 7:45. El moment de màxima foscor, el parcial en el seu màxim, serà a les 8:29. I es tornarà a destapar el Sol per complet a les 9:17, concretament. Josep Maria García és president d'Astro Rubí.
11: Aquí Rubí el veurem no total, sinó estarà tapat en un 99,7%, però no serà un eclipsi total. Sembla que no hi hagi diferència, però la veritat és que segons els experts sí que n'hi ha, perquè hi ha fenòmens que només es poden veure a la totalitat, quan el Sol està completament tapat. Només que hi hagin petits punts estiguin emitint llum, impedeix veure la corona solar. A la totalitat es fa completament de nit, es fa fosc. De l'altra manera, aquí Rubí, en principi, el que veurem serà com un dia molt, molt tapat de núvols, molt negre, però no completament fosc.
1: Vist des de Rubí, de fet, l'eclipsi es produirà a l'esquerra, diguéssim, de la muntanya de Montserrat. Els llocs des d'on es veurà millor la ciutat, segons Garcia, són el mirador de Cantireries i l'entorn de l'ermita de Sant Genís. El nivell màxim de foscor, on l'eclipsi es dona en la seva totalitat, es podrà veure a l'anomenada franja de la totalitat, una franja que creuarà Espanya d'oest a est i tindrà una amplada d'uns 200 quilòmetres. Per mirar directament aquest eclipsi cal tenir present una sèrie de recomanacions, com el que dèiem al principi, unes ulleres homologades.
11: Mai es pot mirar el sol directament, mai. Ni amb binocles, ni amb telescopis, ni amb càmeres, perquè cremaràs el sensor, sense invents tipus radiografies, mascaretes de soldador, sempre amb ulleres homologades. Aquestes ulleres han de portar el segell de conformitat europea i la ISO és 12312, 12312.
1: A Europa no es veia un eclipsi solar total d'aquestes característiques des del 1999 i perquè es tornin a repetir aquestes condicions han de passar 18 anys, 10 dies i 8 hores. Així, el proper eclipsi, com aquest, es produirà, com dèiem, l'any 2053, però no serà el mateix punt de la Terra per la diferència de 8 hores que faran que es desplaci cap a l'oest uns 120 graus. Per tant, si el voleu veure el pròxim 12 d'agost, aquests dos espais que dèiem aquí a la nostra ciutat, l'ermita de Sant Genís i el mirador de Cantireries, per veure aquest fenomen meteorològic. Això serà el 12 d'agost, que encara falta una estoneta, perquè aquest diumenge tindrà lloc una altra activitat, en aquest cas a l'ermita de Sant Mus, perquè tornarà a tenir la figura del seu sant. El Centre d'Estudis Rubinencs i el grup de col·laboradors del Museu de Rubí van anunciar ahir un projecte en el qual porten mesos treballant la confecció d'una rèplica de la talla que es donarà en un acte solemne aquest diumenge. Ho explicava ahir el Quico Buil, que és membre del Centre d'Estudis Rubinencs.
12: Avui anunciem amb gran felicitat la culminació d'un projecte de gran simbolisme, la donació d'una rèplica a mida real de la imatge de Sant Mus. La imatge original dels anys 40, custodiada a l'església de Sant Pere, presenta un estat de conservació delicat que desaconsellava el trasllat permanent. Per això, el Centre d'Estudis Rubinencs ha apostat per una solució que uneix l'avantguarda tecnològica a la consciència ambiental.
1: Concretament, la figura s'ha creat mitjançant escanejat digital i impressió 3D, utilitzant pla àcid polilàctic, un material sostenible derivat del midó del blat de moro. Ho ha fet de manera voluntària l'artista Josep Aguilar. I pel que fa a la pintura, l'artista i historiador local Pere Bel s'ha encarregat de donar-li color a través d'una policromia manual que respecta la imatge original, tot i que permetent-se algunes llicències. L'entrega d'aquesta rèplica és només l'últim pas d'un camí de revitalització de l'ermita que el Centre d'Estudis va començar el febrer de 2025. Des d'aleshores s'han fet periòdicament jornades de portes obertes, restauracions i neteges voluntàries. També s'ha adequat la sala dels exvots per ser un espai d'exposicions i es vol que a l'interior de l'ermita, l'única que queda Rubí, pugui acollir un cicle de concerts de petit format. Jordi Vilalta és el president de l'entitat.
13: L'objectiu sempre ha estat clar des del primer dia, que és revitalitzar i dinamitzar l'espai, convertir-lo de nou en un punt de trobada cultural i social. És a dir, que aquí es fan exposicions, es fan petits concerts de petit format, revitalitzar i apropar una mica el que és l'ermita al poble de Rubí, que no estigui, encara que està una mica separada geogràficament, però apropar-la en el sentit de que la gent torni a venir aquí de tant en tant i gaudir d'aquesta ermita, no?
1: L'entrega i benedicció de la nova talla de Sant Mus es farà diumenge a l'ermita a les 6 i assistiran les autoritats locals i el rector Joaquim Massaguer. I aquesta tarda, el fotògraf i dissenyador gràfic Quim Desquen serà el protagonista de la pròxima sessió del cicle Explica'ns el teu rotllo, que organitza l'associació El Gra. La cita és avui, com dèiem, a la biblioteca, sota el títol Més enllà del clic. Desquen compartirà amb el públic més de 15 anys d'experiència en la fotografia de viatges, una trajectòria que l'ha portat a capturar paisatges i escenes de tot el món. La proposta vol anar més enllà dels aspectes tècnics de la fotografia i reflexionar sobre allò que impulsa les persones a viatjar, a observar i a explicar històries a través de les seves imatges. El mateix fotògraf ha explicat que l'objectiu de la xerrada és aprofundir en les motivacions que hi ha darrere de cada fotografia.
14: I el que vull fer és fer anar una miqueta més enllà del clic. Què ens mou a fer fotografia? Què ens fa preparar un viatge pensant en una destinació, el per què hi volem anar? I què ens mou a nosaltres per agafar la càmera i sortir al carrer, per agafar aquesta càmera i explicar aquestes històries aprofitant aquell moment o aquella llum que tenim ben bé disponible a la porta de casa?
1: Descens també abordarà els canvis que està vivint el sector amb la popularització de la fotografia digital i l'arribada de la intel·ligència artificial aplicada a la creació d'imatges. I la trobada servirà també per conèixer algunes de les experiències internacionals més destacades del fotògraf, com per exemple expedicions per capturar aurores boreals al nord de Noruega. Això aquesta tarda, però dijous hi ha una altra activitat interessant. El fisioterapeuta i infermer Antoni Narbona presentarà també a la biblioteca el seu nou llibre titulat Ahorro de Salut. L'acte no serà una presentació de llibre convencional, sinó que s'ha concebut com un taller pràctic gratuït on els assistents podran aprendre exercicis molt senzills per millorar el seu sistema musculoesquelètic i prendre consciència de la importància de l'autocura diària. Escoltem a Narbona aquest matí a Rubí al dia.
15: Un taller en el qual explico la raó del llibre, explico el perquè i farem alguns dels exercicis que després es poden veure en el llibre i es poden seguir tant per les fotos com pels QRs, que hi ha uns vídeos que es veuen els exercicis i tota l'explicació. Llavors, ajuntem les dues coses. Part pràctica, que tothom la pugui veure, que puguin practicar el que vulgui, perquè és una cosa fàcil i senzilla de fer, i a més la presentació del llibre.
1: El llibre d'Antoni Narbona neix amb l'objectiu de promoure un canvi de paradigma en la societat actual, on l'esperança de vida és cada vegada més alta. Segons explica l'autor, cal adoptar una actitud activa envers la nostra pròpia salut per no dependre exclusivament del que el sistema pugui fer per nosaltres. Durant l'activitat de dijous, Narbona explicarà els fonaments d'aquest estalvi de salut i guiarà els participants a la realització de diversos exercicis pràctics. Serà a la biblioteca dijous a les 6 de la tarda.
6: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Comencem la informació comarcal a Terrassa i parlem d'una qüestió que preocupa i molt, i per això el seu ajuntament impulsa una campanya de sensibilització als comerços per prevenir la venda i el consum de vàpers entre menors. Ens ho explica la Carme Contreras des del canal Terrassa, Ràdio Terrassa.
16: Gairebé la meitat dels adolescents d'entre 14 i 18 anys ha provat les cigarretes electròniques alguna vegada, però la venda a menors està prohibida. Per aturar aquesta pràctica, l'Ajuntament ha engegat una campanya per informar-ne els comerços i advertir-los de les sancions. Tècniques municipals visiten els possibles punts de venda. Allà adverteixen els responsables i els proporcionen cartells sobre la prohibició, així com una carta de la regidoria. Teresa Gràcia Gázquez és tècnica de l'àrea municipal de comerç.
17: Nosaltres som les que anem informant de prohibir la venda a menors de 18 i... Bueno, doncs això, que si els venen a comprar, que demanin DNI i llavors negar-los la venda.
16: L'acció té lloc aquesta setmana i té previst visitar un centenar d'establiments. Les visites del primer dia han donat bons resultats.
17: Vam estar per Sant Pere Nord i va anar molt bé, vull dir, va haver molta bona recepció per part de tots els comerços.
16: Els experts alerten que els dispositius de vapeig s'han convertit en una de les principals portes d'entrada al tabaquisme i al consum de nicotina.
1: I també a Terrassa s'ha presentat l'Escola d'Estiu del Vallès Occidental, un programa formatiu per mestres d'infantil, primària, secundària i batxillerat. També ens ho expliquen des del canal Terrassa, Ràdio Terrassa.
2: Arriba la 47a Escola d'Estiu del Vallès Occidental, un programa intensiu de renovació pedagògica organitzat per l'Associació de Mestres Alexandre Galí. Així, de l'1 al 8 de juliol, a l'Escola La Roda, els docents i educadors podran aprofundir sobre diferents eines i recursos que després implementaran a les aules. Es proposen 8 cursos. Així, la dansa, l'art, les feules o el joc poden convertir-se en recursos per aprendre d'una manera vivencial. També hi ha propostes sobre el treball globalitzat i tècniques de resolució de conflictes i gestió de grups, coeducació i el potencial de la intel·ligència artificial. En total, 30 hores de formació per curs, totes elles presencials. Escoltem Carles Codina, el president de l'Associació de Mestres Alexandre Galí.
18: Creiem que la primera quinzena i les escoles d'estiu són aquest moment perquè el professorat es trobi. El tret diferencial de les escoles d'estiu ha de ser aquesta presencialitat.
2: La nova junta de l'entitat va agafar el relleu a punt per fer l'escola d'estiu el 2025 i ara esperen superar les 60 inscripcions de l'any passat.
1: Pràcticament 2:15, moment d'escoltar les notícies de la xarxa. A partir de les 4 tornem amb la informació local amb el David García Entrena i després a les 8 l'informatiu vespre i radiorubi.cat i les nostres xarxes socials. Ja ho sabeu, que va ser una molt bona tarda.
6: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.
19: Bon dia, són 2:45.
20: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
19: Arrenca la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles, dotat amb 200 milions d'euros. Està oberta als municipis de més de 20.000 habitants, que poden optar fins a 25.000 milions d'euros per projecte. Fins a 25 milions d'euros per projecte. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, destaca els objectius d'aquesta convocatòria.
21: Perquè ens connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes. Justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor i els nostres conciutadans puguin viure de millor manera.
19: Avui també el govern ha obert la convocatòria de 540 places per a secretaris i interventors municipals, una oferta rècord que servirà per dotar d'estabilitat als municipis més petits, que en molts casos no disposen d'aquests càrrecs. És dimarts 26 de maig de 2026 i tenim més titulars. La nova reunió aquesta tarda entre Educació i els sindicats en vaga, centrada en les millores salarials. Sònia Kerr.
22: És en aquest punt que la negociació està enrocada, perquè el govern proposa complements per a tasques específiques i els sindicats volen increments per a tothom. La portaveu d'Ustec, Yolanda Segura, explica els objectius dels vaguistes.
23: Nosaltres volem aconseguir arribar a un acord que realment reverteixi unes necessitats que tenim tant a nivell de condicions laborals com a nivell d'atenció de l'alumnat i, per tant, farem el que faci falta. Si no aconseguim arrencar aquest acord, el conflicte continuarà obert i haurem d'escalar les mobilitzacions.
22: Avui el govern ha aprovat la creació de 1.800 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent.
19: El jutge ajorna la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero fins al 17 i 18 de juny.
22: Ha estat petició de la defensa de l'expresident, que ha argumentat que necessita més temps per estudiar els més de 4.000 folis del sumari que s'han aixecat parcialment avui mateix.
19: Un macrooperatiu contra el tràfic de marihuana a poblacions gironines se salda amb 26 detinguts i 11 plantacions desmantellades.
22: Prop de 600 agents s'han desplegat des de primera hora del matí al barri de Font de la Pólvora de Girona i a 11 localitats properes. Se sospita que els responsables de l'entramat es dediquen al cultiu de marihuana i a la distribució d'aquestes substàncies.
19: En cultura, més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu. Serà en la segona edició de la Barcelona Art Summer School.
22: Del 5 al 19 de juliol posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa amb el suport de professionals com la coreògrafa Sol Picó.
19: Els esports, l'Espanyol aposta per la continuïtat del tècnic Manolo González. Joan Barberà.
24: El nou director esportiu del Club Montsi ha confirmat que l'entrenador del projecte seguirà sent Manolo González, que té contracte en vigor fins al 2027 després d'assolir la permanència. Montsi confia plenament en l'actual tècnic blanquiblau.
19: I volem saber si ha de continuar la calor amb el temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia. Continua aquest temps del tot estiuenc, i és que a hores d'ara la temperatura s'està enfilant igual que ahir a aquesta hora. Per tant, al llarg de les immediates hores estarem parlant de temperatura màxima de 33-34 graus a l'ombra, a molts indrets de ponent, però cap als 30-32 graus al prelitoral barceloní, gran part de l'interior de les comarques de Girona, o també fins i tot a les valls del Pirineu. Tot plegat amb molt pocs núvols, alguns de prims, ben poc destacables, i algun núvolot més gruixut que apareixerà a l'Alt Pirineu. Però, de moment, avui sense tempestes. Pel que fa demà, una situació molt semblant al matí, algun núvolet a l'Ebre, durant la tarda núvols un palet més gruixuts al Pirineu i Lleidatà, amb alguna gotellada, i atenció perquè demà puja més la temperatura. Seran moltes les viles que estaran entre els 30 i 35 graus, també amb més vent de marinada alta a Lleida i vent arran de mar que es reforçarà a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
19: Gràcies, Luis. Mi al control de so, tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
20: Notícies en xarxa. Edició migdia.
19: El govern ha aprovat la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles. Està dotada amb 200 milions d'euros i poden optar els municipis de més de 20.000 habitants, que tindran fins a 25 milions d'euros per projecte. Els ajuntaments poden presentar les sol·licituds del 6 al 17 de juliol. El govern, a més, avui també ha aprovat una convocatòria rècord de places per a interventors i secretaris dels ajuntaments, que beneficiarà especialment els més petits. Mont Carvajal, bon dia.
0: Bon dia. La Generalitat finançarà la meitat del pressupost dels projectes per als municipis de més de 50.000 habitants i el 70% en el cas de municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants. Els projectes que han de presentar els ajuntaments han de ser per zones d'atenció especial, amb rendes baixes, sense equipaments o problemes d'habitatges i social. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha explicat l'objectiu del Pla de Barris.
5: No és només un pla de barris, igual que la primera convocatòria, que tingui una atenció única amb l'urbanisme i amb les actuacions urbanístiques. Ha de tenir també un component, els projectes que es presentin, de treball social i de cohesió, alhora que un tercer element que ja vàrem afegir en la convocatòria passada, que és la de l'adaptació al canvi climàtic.
0: D'altra banda, el govern ha aprovat una oferta pública històrica de 540 places de secretaris, interventors i tresorers per reforçar els ajuntaments catalans.
19: De fet, interventors i secretaris són especialment necessaris als pobles petits. Dos de cada tres no en disposen. I la demarcació de Lleida és la més afectada en aquest sentit. Alguns alcaldes s'han mostrat prudents davant d'aquesta convocatòria perquè no tenen clar que serveixi per resoldre del tot el problema. Ràdio Rosselló, Laura Alcalde.
7: La notícia d'entrada no genera un respir per a alguns dels alcaldes de municipis com la Granja d'Escarp. Manel Soler, alcalde de Junts Impulsem, creu que no s'està focalitzant el problema.
8: Ara fan aquest anunci que sembla que tothom ens mira i ens diu que bé, no? Jo els dic que estem igual. No és qüestió de crear més places, sinó és qüestió de facilitar que hi hagi persones que facin la formació, aproven les oposicions i acaben omplint aquestes places. Porto amb 2 anys i mig 7 secretaris. Crec que no s'està focalitzant, realment no és el problema.
7: A la Noguera, la seva capital, Balaguer, ha millorat la situació. Al setembre passat no tenien ni tresorer ni interventor i a finals de mes va marxar el secretari. Fa uns mesos han cobert 2 de les places amb personal propi. Escoltem l'alcaldessa Lorena González Dios.
9: Sí que és veritat que va en detriment de personal propi que tenim de la casa, no? És a dir, nosaltres estem cobrint amb personal propi, però també és veritat que deixem de tenir, no? Doncs les places que tenen.
7: Si ens fixem en les funcions de cadascú, la secretària és la responsable de la gestió administrativa i legal de l'Ajuntament, l'interventor fa de controlador financer i el tresorer custodia i gestiona els fons municipals.
20: Notícies en xarxa.
19: Sindicats i Departament d'Educació es reuneixen de nou aquesta tarda per seguir les negociacions i desencallar el conflicte educatiu. Es fa el dia abans d'una vaga a tot Catalunya, just quan el govern ha aprovat la incorporació de prop de 1.800 professionals al curs vinent. Pels sindicats és una dotació insuficient i també reclamen situar les millores salarials com a eix de la trobada d'avui. Esther Minguell, bon dia.
25: Bon dia. Els sindicats esperen resposta de la proposta unitària d'augmentar uns 500 euros al complement específic de la Generalitat en el sou dels docents, després que el govern els presentés en la darrera reunió un pla d'increment dels complements de les tutories que no satisfà les seves reclamacions perquè volen que arribin a tot el col·lectiu. És un dels elements claus de la negociació, juntament amb l'increment de plantilles que els sindicats situen en 6.400 places, lluny de les prop de 1.800 que ha aprovat avui el Consell Executiu i que estan incloses en l'acord amb la UGT i Comissions Obreres. Escoltem Sílvia Paneque, portaveu del govern, i Yolanda Segura d'Ustec.
5: Increment importantíssim de la plantilla, tant per l'educació inclusiva com per l'àmbit de plantilla ordinària de professorat. Crec que tot plegat dona un marc de negociació que hem d'esperar a veure com es desenvolupa a les properes hores, però esperem que ens permeti desencallar el conflicte.
23: No seran suficients aquestes 1.800 dotacions. No arriben a tots els centres. Necessitem moltes més dotacions i això també, doncs, ho hem d'aconseguir en aquestes meses de negociació. I el tema salarial és un altre escull, no? Perquè evidentment nosaltres situem un escenari i el departament, doncs, sempre ens ve amb propostes addicionals que no s'hi acosten.
25: Els sindicats mantenen per demà la jornada de vaga i protestes a tot Catalunya i 6 dies de vagues territorials.
19: Tot plegat enmig d'una nova jornada de vaga, avui però per part de l'alumnat. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha fet una mobilització pròpia per primer cop en defensa del professorat d'instituts i universitats. Han convocat vaga a Catalunya i al País Valencià després d'haver expressat el suport al col·lectiu en aquest conflicte i han fet una marxa pel centre de Barcelona. Maite Polo.
26: Professores i estudiants!
27: Unides i endavant!
28: Bon dia. Un centenar llarg d'estudiants de secundària i d'universitats han fet una passa endavant per posar-se al costat dels docents i han cridat consignes contra la consellera d'Educació, Esther Niubó, en una manifestació que ha sortit de plaça Universitat. Amb el lema "En peu de guerra per l'educació pública", es queixen dels pocs recursos que tenen les professores en el dia a dia, ja que no poden atendre les estudiants com cal, asseguren, i demanen a la Generalitat que actuï. La portaveu nacional del sindicat és Tània Ros.
4: Exigim que les conselleries d'educació facin cas a les reivindicacions de les docents, que escoltin a la classe treballadora i que vetllin pels interessos de la classe treballadora, i no el que està sent ara, que són conselleries d'educació que miren pels interessos de la patronal, pels interessos de l'espanyolisme i pels interessos repressius del govern.
28: Les estudiants han cridat consignes a favor de l'escola en català i en contra de la presència policial als centres educatius.
10: 20 minuts i seran les 3. El jutge que investiga el cas Plus Ultra ha ajornat la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero. Havia de ser el dia 2 de juny i ha passat el 17 i 18 de juny. Ha estat a petició de la defensa de l'expresident, que argumenta que necessiten més temps per estudiar els més de 4.000 folis del sumari, que avui s'ha aixecat parcialment.
22: Una petició que s'ha fet després que les parts hagin tingut accés al gruix de la documentació incorporada a la causa sobre suposades irregularitats vinculades al rescat de l'aerolínia Plus Ultra i possibles delictes de tràfic d'influències, blanqueig i cobrament de comissions. El sumari, parcialment secret fins ara, inclou informes policials, converses intervingudes i documentació econòmica. Les acusacions populars ja havien avançat que en cas d'ajornament demanarien mesures cautelars com la retirada del passaport, la prohibició de sortir de l'Estat i compareixences periòdiques davant del jutjat.
10: Doncs encara a Madrid el jutge Juan Carlos Peinado ha citat la dona del president de Pedro Sánchez, a Begoña Gómez, de cara al dia 9 de juny i dona per conclòs així la instrucció.
22: L'audiència preliminar servirà per decidir si l'envia a judici o no. L'instructor ha advertit tant a Gómez com als altres dos acusats, la seva assessora Cristina Álvarez i l'empresari Juan Carlos Barrabés, que hi han d'assistir presencialment. Gómez s'enfronta als delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de fons públics. En relació a aquest cas, la portaveu del govern, Elma Saiz, demana que es deixi treballar la justícia, però ha llançat també aquesta reflexió.
11: Y yo hago una reflexión, porque estamos hablando más allá de políticos, hablamos de personas, de familias. ¿Quién restaura el daño que se lleva haciendo desde hace dos años, más de dos años, pisoteando la honorabilidad de una persona? No todo vale.
22: L'informe de conclusions finals sosté que la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta, tot i que apunta a irregularitats en la contractació de serveis per desenvolupar-ne el programari.
10: I el Consell de Ministres ha aprovat avui en segona volta la nova legislació per controlar l'ús que es fa de la intel·ligència artificial a Espanya. Es tracta d'un text pioner que fixa l'obligatorietat de la supervisió humana i que prohibeix la manipulació d'imatges amb contingut sexual. Jordi Casino, bon dia.
12: Bon dia, Marta. La norma aprovada per l'executiu de coalició vol regular un fenomen que afecta àmbits tan dispars com l'economia, la política o la vida de nens i joves. Òscar López és el ministre de Transformació Digital.
13: Establece responsabilidad para los proveedores de inteligencia artificial, establece algo esencial que está en el corazón de todos los debates que hay de la inteligencia artificial, que es la obligatoriedad de la supervisión humana de los modelos de inteligencia artificial, responde a la transparencia de los algoritmos, responde a la protección de los menores, responde a la supervisión humana y responde a la responsabilidad de los que desarrollan la inteligencia artificial.
12: Consell de Ministres que també aprovava canvis en la jubilació flexible per permetre als jubilats que vulguin tornar a treballar com a autònoms i mantenir el cobrament de part de la pensió. Elma Saiz és la ministra de Seguretat Social i portaveu del govern espanyol.
14: Esta modalidad de jubilación ofrece la posibilidad de que las personas que ya estén jubiladas, si voluntariamente, si es su deseo, y esto es muy importante, que sea voluntario, puedan reincorporarse a la actividad y poder compatibilizar el percibo de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia como autónomos.
12: Amb aquest canvi, a partir d'ara, el jubilat que vulgui podrà percebre fins al 25% de la pensió mentre desenvolupi l'activitat per compte propi.
20: Notícies en xarxa. Edició migdia.
10: Ens situem ara a les comarques de Girona, on els Mossos han detingut 26 persones i han desmantellat 11 plantacions de marihuana. Tot plegat en el marc d'un macrooperatiu contra el tràfic de drogues que s'ha iniciat a primera hora del matí en una dotzena de localitats. També s'han decomissat armes i una gran quantitat de diners en efectiu.
22: Els agents han fet 26 entrades en total al barri de Font de la Pólvora a Girona i també altres municipis del Gironès, la Selva i l'Alt Empordà. El cas està sota secret d'actuacions.
10: Televisió de Girona, Eduard Llinàs.
15: Uns 600 agents dels Mossos d'Esquadra han desplegat a primera hora d'aquest matí un operatiu per desmantellar una presumpta xarxa criminal dedicada al tràfic i cultiu de marihuana a Girona i pobles propers. La policia també relaciona aquest grup criminal amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. Un dels punts on s'han ordenat escorcolls és almenys en dos pisos del barri de Font de la Pólvora de Girona, on s'han identificat un mínim de dues persones. Els Mossos sospiten que els responsables es dediquen al cultiu interior de marihuana i a la distribució de substàncies. A banda dels escorcolls al barri de Font de la Pólvora, l'operatiu també s'ha desplegat a Riudarenes, Cassà, l'Escala, Sils, Caldes, Brunyola, Llagostera, Bescanó, Saurrà, Quart i Salt.
19: 3:15, primer dia avui de vaga de les biblioteques de Barcelona. Els sindicats han convocat una aturada indefinida per reclamar millores en les condicions laborals i reestructurar els equips, que en algunes ocasions, segons denuncien, arriben a fer jornades partides d'11 hores.
22: La bibliotecària i delegada sindical de la CGT, Irene Lameiro, afegeix un altre factor que agreuja encara les condicions laborals de la plantilla, i és que les biblioteques

0: any amb tres línies més de bus express, dues a la Meridiana i una que connectarà la Marina del Prat Vermell amb la ciutat. A més, a partir del setembre s'allargarà la línia X1 fins a la zona universitària. Carina Bellbé, bon dia.
1: Bon dia. Un any després de la posada en marxa de la tercera línia de bus express que connecta l'Hospitalet de Llobregat amb el Paral·lel, l'Ajuntament de Barcelona aposta per incrementar aquesta mena de transport públic de busos ràpids amb poques parades amb l'objectiu que serveixi com a al·licient per deixar el cotxe. Les novetats inclouen crear dues d'aquestes línies a la Meridiana i una altra que connecti la Marina del Prat Vermell amb el centre de la ciutat a través del Morrot. A més, al setembre es preveu portar la línia X1 que connecta Glòries amb Francesc Macià fins a la zona universitària per la Diagonal. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
2: Són millores que crec que estan trobant la millor resposta possible en els usuaris, que és un creixement de les validacions, i això vol dir que és una molt bona resposta a les necessitats de transport públic, com dic, que ens fan veure que aquesta és una aposta d'èxit per la ciutat de Barcelona i amb mirada també metropolitana.
1: Pel que fa als busos interurbans, es preveu que en els propers mesos s'endrecin les parades de la Diagonal perquè siguin més confortables i es gestionin millor les cues de passatgers.
0: Tot està a punt a Granollers per la inauguració aquesta tarda del 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores. Se celebrarà fins divendres al Palau d'Esports de la localitat. La inauguració oficial és aquesta tarda, com us dèiem, i durant 3 dies comptaran amb ponents de gran renom, així com centenars d'assistents vinguts de bona part del món. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
3: El Congrés té per objectiu ajudar a repensar les ciutats com espais educadors, inclusius i transformadors per mitjà de l'educació i la cultura. Hi ha 3 eixos, comunitat, sentit crític i creativitat, que ja s'han treballat aquests últims mesos amb els estudiants de la conurbació de Granollers i amb la ciutadania el màxim diversa possible, com diu el director del Congrés, Albert Soler.
4: Hem treballat amb diverses entitats, per exemple, amb això fent l'Homenar, i hem tingut aquí contacte amb moltes entitats, i després vam fer crida a la participació, hem tingut un grup de voluntaris magnífic, però vàrem veure també que calia obrir-nos a buscar gent de tots els barris, d'edats diferents, i ens vam inventar allò, i si fóssim 500, on hem anat a connectar amb gent molt diversa, molt diferent.
3: En aquests 4 dies de congrés hi haurà 14 ponències o diàlegs a càrrec d'experts internacionals, com ara Marina Garcés, Oriol Nelo i Joan Fontcoberta. El congrés també contindrà l'Assemblea General de l'Associació Internacional de Ciutats Educadores, tallers, exposicions i visites a iniciatives granollerines que milloren la ciutat.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa.
5: Ho ha anunciat ell mateix a través d'una carta oberta on assegura que vol centrar-se en la seva defensa. Andic és investigat per homicidi per la mort del seu pare i fundador de Mango, Isaac Andic, mentre tots dos feien una excursió per Montserrat.
0: Mor l'home de 78 anys que va quedar ferit crític en caure per una zona de roques a Begur.
5: Els fets van passar ahir a 8:45 a la localitat Baix Empordanenca. La víctima va ser traslladada a l'Hospital Joab Trueta de Girona, on ha mort aquest matí.
0: I tenim encara més actualitat local del dia. Notícies que avui ens arriben des d'Ona Codinenca i Ràdio Mollet.
6: L'Oncodines Trail tanca la seva 6a edició amb un donatiu rècord de 303.733 euros per la lluita contra el càncer. Enguany es va trencar el protocol amb un acte col·laboratiu que va incloure 2 curses d'11 i 6 quilòmetres abans de desvetllar la xifra final al Parc Usar de Sant Feliu de Codines, en un acte que va reunir més de 200 persones i que va comptar amb l'actuació de Ramon Miravet, que va anunciar que serà el padrí de la pròxima edició. Els diners d'enguany es repartiran entre 9 fundacions destinades a la investigació i l'acompanyament de malalts de càncer.
7: A Mollet del Vallès s'ha aprovat per unanimitat el Pla Estratègic Municipal d'Infraestructura Verda i Biodiversitat. El pla identifica quins són els barris de Mollet amb major dèficit d'arbrat i espais verds per equilibrar la distribució del verd urbà. Ferran Segarra, regidor de Justícia Ambiental i Ecologisme.
8: Volem plantar aquesta llavor que serveixi per seguir avançant cap a la nova transformació verda. Una ciutat que continuï apostant pel medi ambient, que miri pel benestar dels seus veïns i veïnes i on la natura no sigui només una cosa ornamental.
7: El pla també planteja una xarxa basada en l'ecologia del paisatge.
0: I és moment per a la cultura. Més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu a la 2a edició de la Barcelona Art Summer School, el BAS. Del 5 al 19 de juliol posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa i ho faran amb el suport de professionals com la coreògrafa Sol Picó. Enguany, la mostra de treballs estarà oberta al públic de manera gratuïta dins el Festival Grec. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. El BAS uneix

0: Institucions clau del panorama artístic del país, l'ESCAC, l'Institut del Teatre i l'ESMUC. Cinema, teatre, dansa i música es troben i fusionen en una experiència immersiva de dues setmanes. Els participants, més de 160 joves d'entre 18 i 30 anys, provinents de 45 països, desenvoluparan projectes artístics alhora que participen en classes magistrals de professionals com Erika Last o a tallers com el del periodista i músic Edi Pou. Tot a espais emblemàtics de la ciutat, com la Fabra i Coats, el convent de Sant Agustí o Palo Alto. La idea, com ha explicat el coordinador del programa, Cristian Checa, és que les diferències estimulin la creativitat.
1: El que els xavals vinguin de contextos diferents, de disciplines diferents, de forma de fer diferents, el que origina, i això l'any passat va ser una prova viva d'això, és que els projectes són molt rics.
0: Per fer-ho possible, els participants tindran mentors de reconegut prestigi com la coreògrafa Sol Picó o l'actor i ballarí Alberto Velasco. Per primera vegada, el resultat de la seva feina es podrà veure gratuïtament en sessions incloses dins del Festival Grec.
2: I Literàrum desembarca aquest cap de setmana a Móra d'Ebre, a la Ribera d'Ebre, després de passar per les noves subseus de Morella, Calaceit, Tortosa, Tivissa o Reus. Una edició, la número 19, que creix en programadors, espectacles i en projecció territorial. 21 Ràdio, Aleida Bas.
3: La 23a Fira del Llibre Ebrenc i la 19a d'Espectacles Literaris en Català i Occità arriba aquest cap de setmana a Móra d'Ebre. En aquesta edició destaca l'increment de programació, la inclusió de propostes de moltes disciplines artístiques i l'augment de recolzament i col·laboració per part d'entitats i administracions. Una d'elles, el Govern d'Andorra, amb qui signaran un conveni en els propers dies. Ho explica Lluís Xavier Flores, director de Literàrum.
4: Des de la direcció de Literàrum hem volgut involucrar a institucions d'Andorra, a institucions fins i tot de la Catalunya Nord, de l'Alguer, de Catalunya, òbviament, estem aquí, del País Valencià, de l'Aragó, i prova d'això doncs, és el programa que tenim, no només en diversitat de procedència d'espectacles, sinó també de procedència d'autors i d'autores de llibres, de temàtiques, i que es veu reflectida doncs, en aquestes institucions.
3: Amb aquesta expansió, Literàrum es consolida així com un projecte que referma el seu paper com a mercat estratègic per a la contractació i difusió d'espectacles literaris en català.
2: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'Espanyol aposta per la continuïtat del tècnic de Manolo González.
5: Bon dia, Marta. El nou director esportiu del club, Monchi, ha confirmat que l'entrenador del projecte continuarà sent Manolo González. Monchi confia plenament en l'actual tècnic blanc i blau.
6: Él sabe que la confianza era absoluta. Es verdad, y tengo que ser sincero, que esa confianza ha ido creciendo a medida que he ido conociéndolo en el día a día. En estos, pues, las últimas dos semanas que he estado presente, ¿no? En el día a día del equipo, en el día a día del club. Creo que es la persona idónea para ir siguiendo o seguir construyendo ese Español que creo que todos deseamos.
5: A la Lliga F, Alexia Putella s'acomiadarà demà de la seva afició en el darrer partit que jugui amb la samarreta del Barça, el Johan Cruyff, a l'espera que se'n faci oficial l'adeu. Avui, el tècnic Pere Romeu ha recordat que es tracta d'una llegenda del Futbol Club Barcelona i del futbol femení.
7: És una llegenda del club, és una futbolista importantíssima que ha guanyat moltíssim aquí, que ha ajudat molt a que el futbol femení vagi cap endavant. Per tant, en cas de que marxés, està clar que hauria de rebre l'homenatge que es mereix.
5: Avui juga el Badalona Women, és la penúltima jornada de la Lliga F, rep el Real Madrid a partir de les 7 de la tarda. Avui es disputen el tercer definitiu partit de les tres eliminatòries de quarts de final de l'hoquei Lliga masculina que queden per decidir a partir de 8:45, Calafell, Reus, Igualada, Voltregà i Barça, Noia. Respecte al partit entre el Calafell i el Reus, protagonistes Carles Domènech, jugador del Calafell.
8: Però la veritat és que ara tenim moltes ganes i estem amb moltes forces, ja que el tercer partit és a casa, amb la nostra gent, amb els estrellats. A casa sempre donem una millor versió nostra i la veritat és que ho donarem tot. És l'última oportunitat que tenim i anirem a per totes. La veritat és que intentarem plantejar el partit el millor possible, tot i que no tenim gaire temps, però anirem a per totes i intentarem guanyar aquest tercer partit per anar a les semifinals del playoff.
5: I el porter del Reus, del conjunt del Baix Camp, és Càndid Ballar.
9: És uns quarts de final una mica típics, no? Que has de guanyar els tres partits per passar als semis. Sí, jo crec que l'equip va tenir ambició, no? D'anar allà, de guanyar, de demostrar que som els Reus, de que podem guanyar tres partits i d'arribar a semis amb bona dinàmica.
5: D'aquests dos últims partits en sortirà una sèrie de semifinals, mentre que Liceo ja semis espera rival de cara en el partit que viuran el Calafell i el Reus. La Supercopa de Bàsquet 2026 es jugarà a Badalona, serà el 19 i 20 de setembre, en el que serà el primer títol del nou curs. Per cert, avui el Joventut Badalona acabarà de jugar el partit de la jornada 29 contra l'Unicaja, que es va aturar el descans per problemes al marcador. I també destaquem nou fitxatge a l'Espar Girona, a la Lliga Femenina, han compromès el fitxatge de Juana Camilion, de 27 anys.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Ho hem de deixar aquí, ens retrobarem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.
10: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local. Són les 3 de la tarda.
1: L'esport.
2: Emocions, moments, situacions.
1: El futbol.
2: Sentiments, promeses, amor.
1: La Unió Esportiva Rubí.
3: Siento lo mismo por ti.
2: Uns colors, uns objectius, una cita amb la història.
1: Aquest dissabte, partit de tornada del play-off d'ascens a tercera ref. El Rubí haurà de guanyar en un camp on mai ho ha fet, el de la Pobla de Mafumet.
4: Esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para.
5: La millor selecció musical

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. L'Assemblea de Pensionistes de Rubí s'ha concentrat aquest matí davant l'Ajuntament per reivindicar unes pensions dignes, una sanitat pública de qualitat i una auditoria pública de la Seguretat Social. La mobilització també ha servit per reclamar la defensa dels drets socials i reiterar el seu compromís amb la pau. La concentració, celebrada a 11:15 a la plaça Pere Aguilera, ha reunit membres del col·lectiu i ciutadans que han volgut donar suport a unes reivindicacions que, segons els organitzadors, continuen plenament vigents. Els pensionistes asseguren que cal mantenir la pressió social perquè les administracions garanteixin uns serveis públics forts. Josep Maria Pijuan, membre de l'Assemblea, explica les raons de la concentració.
2: Denunciar la situació de la sanitat pública a la nostra ciutat, perquè cada vegada està pitjor, diguéssim, els CAPs estan absolutament fora d'òrbita en quant a professionals, les llistes d'espera per atendre atenció primària a vegades és una setmana, 10 dies, el tema dels especialistes han desaparegut, el CUAP no té els professionals adequats per tirar endavant i, per últim, diguéssim, el tema de l'hospital.
1: Els pensionistes rubinencs també denuncien les dificultats que asseguren continuar patint la sanitat pública i reclamant més transparència en la gestió de la seguretat social. Per això, una de les demandes destacades de la concentració d'aquest matí ha estat la realització d'una auditoria pública que permeti conèixer en detall la situació econòmica del sistema.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Demà passat, dijous, el fisioterapeuta i infermer Antoni Narbona presentarà a la Biblioteca de Rubí el seu nou llibre titulat Ahorro de Salut. Hem parlat amb ell aquest matí al Rubí al Dia i ens ha explicat que l'acte no serà una presentació de llibre convencional, sinó que s'ha concebut com un taller pràctic gratuït on els assistents podran aprendre exercicis molt senzills per millorar el seu sistema musculoesquelètic i prendre consciència de la importància de l'autocura diària.
3: Un taller en el qual explico la raó del llibre, explico el perquè i farem alguns dels exercicis que després es poden veure en el llibre i es poden seguir tant per les fotos com pels QRs, que hi ha uns vídeos que es veuen els exercicis i tota l'explicació. I llavors ajuntem les dues coses. Part pràctica, que tothom la pugui veure, que puguin practicar el que vulgui, perquè és una cosa fàcil i senzilla de fer, i a més la presentació del llibre.
1: El llibre de Narbona neix amb l'objectiu de promoure un canvi de paradigma en la societat actual, on l'esperança de vida és cada vegada més alta. Segons l'autor, cal adoptar una actitud activa envers la nostra pròpia salut, per no dependre exclusivament del que el sistema pugui fer per nosaltres. Durant l'activitat de dijous, Narbona explicarà els fonaments d'aquest estalvi de salut i guiarà els participants en la realització de diversos exercicis pràctics. La guia pràctica combinarà un text explicatiu molt accessible amb fotografies i codis QR que enllacen directament a vídeos demostratius. El taller d'Antoni Narbona es farà dijous a les 6 a la biblioteca. I Narbona té també un taller online d'autocures que podreu trobar al web dels Amics de la Universitat Autònoma de Barcelona.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I en esports, bones notícies per l'esport rubinenc i comencem pel vòlei. Toni Bravo Rodríguez.
4: Les noies del vòlei rubí van aconseguir la permanència directa tercera catalana després d'imposar-se 1-3 a la pista del Llinàs en l'última jornada de la segona fase. Les rubinenques van perdre el primer set, 26-24, però van reaccionar amb molta solidesa. Van dominar els tres següents, 20-25, 17-25, 19-25. Amb aquesta victòria, les de Lino Salamanca tanquen la fase en tercera posició, 27 punts, encadenen 4 triomfs consecutius, confirmant una gran dinàmica a final de temporada. El Gavà B també manté la categoria, mentre que el Llinàs 5è haurà de jugar la promoció. I pel que fa a les promocions d'ascens, el 20B, això en futbol, fa un pas important cap a l'ascens a tercera, després de guanyar per 2-3 al camp de l'Incresa Atlético B. Els rubinencs, recordem que van acabar segons del grup 25 de quarta catalana. El duel va emportar la iniciativa en el marcador i encara en la tornada amb avantatge. L'altra eliminatòria també va acabar en victòria visitant 1-2 entre el Papiol i el Sant Feliu del Llobregat. El duel decisiu per al 20B dissabte a les 6 a casa amb l'objectiu de certificar el pas a la final per l'ascens.
1: Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: Tornen l'Estelma i Lluís de Ràdio Rubí. Quarta temporada de l'Inspira't i encara no ens han censurat. Això ja és un èxit. Amb Cuca Fernández i Carmen Moreno descobrirem nous projectes, històries i persones que ompliran la teva setmana d'inspiració. Escolta'ns tots els dimarts de 6 a 7 al 99.7 de la FM o a radiorubí.cat i que la inspiració t'agafi o no treballant. Inspira't!
2: L'esport.
3: Emocions, moments, situacions.
2: El futbol.
3: Sentiments, promeses, amor.
2: La Unió Esportiva Rubí.
4: Siento lo mismo por ti.
3: Uns colors, uns objectius, una cita amb la història.
2: Aquest dissabte, partit de tornada del play-off d'ascens a tercera ref. El Rubí haurà de guanyar en un camp on mai ho ha fet, el de la Pobla de Mafumet.
5: Esto no se para, esto no se para.

0: Rubí Hits. Radio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Les escoles Montessori i Pau Casals han participat aquest curs en el projecte educatiu Sí que és Pau, impulsat per l'Escola de Cultura de Pau i la Fundació Autònoma Solidària dins del programa Croma 2.0. En total, 24 alumnes de 5è i 6è han treballat conceptes com els conflictes armats, la despesa militar o la resolució pacífica dels conflictes, però a través del joc i de dinàmiques participatives. La directora del Pau Casals, Rosana Martín, assegura que els infants estan preparats per parlar d'aquestes qüestions.
2: Els infants escolten la televisió cada dia, la vida, no?, també són conflictes i per tant aprendre a veure'ls, a resoldre'ls, també forma part de la seva formació. De fet, a l'escola, de manera transversal, tot això ja es treballa, no? Ja fins i tot els més grans tenen una assignatura que és Educació Cívica i per la Pau, però és igual, de manera transversal tots aquests temes també es treballen. El que passa que jo penso que aquí la gràcia d'aquest programa està en la intensitat amb què, com s'ha treballat i també de quina manera, perquè ho han fet des del joc. I des del joc els infants és com millor aprenen, no?
1: El projecte Sí que és Pau es va tancar dijous passat amb una jornada a la Universitat Autònoma, on els alumnes van compartir la seva experiència amb altres escoles de la comarca.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: El pròxim 12 d'agost es veurà a Catalunya un eclipsi solar total, un dels fenòmens astronòmics més únics. Aquí a Rubí no es veurà en la seva totalitat, però sí en un 99,7%. Per veure aquest fenomen amb la millor claredat, s'ha de buscar un lloc on no hi hagi molta contaminació lumínica i que estigui una mica alçat, de manera que es pugui veure la línia de l'horitzó. Sentim Josep Maria García, president de l'entitat Astro Rubí.
3: Aquí Rubí el veurem no total, sinó estarà tapat en un 99,7%, però no serà un eclipsi total. Sembla que no hi hagi diferència, però la veritat és que segons els experts sí que n'hi ha, perquè hi ha fenòmens que només es poden veure a la totalitat, quan el sol està completament tapat. Només que hi hagin petits punts estiguin emitint llum, impedeix veure la corona solar. A la totalitat es fa completament de nit, es fa fosc. De l'altra manera, aquí Rubí, en principi, el que veurem serà com un dia molt, molt tapat de núvols, molt negre, però no completament fosc.
1: Per veure l'eclipsi haurem de buscar un lloc a Rubí on no hi hagi molta contaminació lumínica i que estigui una mica elevat, de manera que es pugui veure la línia de l'horitzó. Vist des de la nostra ciutat, l'eclipsi es produirà a l'esquerra de la muntanya de Montserrat. Els llocs des d'on el veurem millor, segons Garcia, són el mirador de Can Tiraries i l'era de Can Oriol i també l'entorn de l'ermita de Sant Genís. El màxim nivell de foscor, però, es donarà en la seva totalitat en l'anomenada franja de la totalitat, que aquí a Catalunya abastarà la província de Tarragona, el sud de Lleida i arribarà fins Vilanova i la Geltrú.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: En esports, bones notícies per l'esport rubinenc i comencem per una victòria molt important del vòlei, Toni Bravo Rodríguez.
4: El vòlei rubí femení va aconseguir la permanència directa a tercera catalana gràcies a una victòria decisiva 1-3 a la pista del Llinàs. Tot i cedir el primer set, forma ajustada 26-24, les rubinenques van capgirar el partit amb un joc molt més ferm i efectiu, enduent-se els tres sets següents, 20-25, 17-25, 19-25. El triomf permet a les de Linus Salamanca acabar terceres, 27 punts, i completar una segona fase molt bona, amb 4 victòries seguides i una clara millora en defensa i en gestió dels moments decisius. El Gavà bé també es queda a la categoria, mentre que el Llinàs haurà de disputar la promoció. Quan al futbol, el filial de la penya blaugrana Ramon Llorenç, que va acabar cinquè del grup 14, encarrila la promoció d'ascens a tercera catalana després de superar 2-0 la penya blaugrana Sant Cugat, segona del mateix grup, i atenció, 17 punts més que els blaugranes. 2 gols en 5 minuts a la segona part van donar un avantatge valuós als rubinencs en el partit d'anada disputat a Can Rosés. A l'altra eliminatòria, el Bar Gràcia va guanyar 2-1 al Mata de Perenc. La tornada del duel de la Penya B serà dissabte a les 6, amb l'opció de classificar-se per a la final de l'ascens.
1: Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí. butlletins informatius de Ràdio Rubí.
1: La Diputació de Barcelona ha publicat el seu informe
5: els
1: sobre...
5: Els nous dispositius a Rubí és de poc més d'un milió d'euros.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
6: Entre la llista de municipis trobem la nostra ciutat. Aterrarà l'escenari del Teatre Municipal La Sala.
0: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de la FM i sempre a radiorubí.cat.
7: Som Terra, amb Pili García.
8: Avui al Som Terra Conversa Slow amb la Teresa Lloret. Coneixerem la Junta de Gerència, responsable de Personal, Sostenibilitat i Comunicació de Pinsos Llac. Benvinguda, Teresa, què tal? Com
9: Moltes
8: estàs?
9: Gràcies, bon dia, molt bé.
8: Gràcies per ser-hi. Volem conèixer qui sou, qui sou Pinsos Llac.
9: Mira, Pinsos Llac som una empresa del sector porcí, som una empresa d'origen familiar que fa molts anys que treballem al costat dels ramaders. Sempre hem apostat fermament pel territori. Fabriquem pinso, tenim fàbrica de pinso pròpia, produïm i integrem porc, també, i mares, verres, i sobretot jo diria acompanyant el granger, que és el que fem més en el nostre dia a dia, perquè avui en dia tenir una granja no és només saber cuidar porcs, sinó que nosaltres diem que és saber gestionar una empresa, perquè les granges han anat creixent de tamany, d'organització, les exigències legals i administratives s'han anat incrementant molt, de benestar animal també, les granges s'han anat tecnificant, per tant, requereix innovació, digitalització, i tot això és, en definitiva, això, no? Gestionar una empresa. Per tant, el que fem des de IAC és donar molt suport al nostre ramader perquè es pugui desenvolupar i donar suport en tot allò que necessita perquè, en definitiva, puguem créixer junts.
8: És una empresa integradora també, com deies,
9: sí,
8: no?
9: Teniu
8: granges pròpies, granges integrades. Què vol dir això per als oients que no ho sàpiguin?
9: Mira, les granges integrades vol dir que el granger és propietari d'unes instal·lacions i nosaltres li prestem els serveis, li portem, som proveïdors dels animals i li proporcionem l'alimentació, és a dir, el pinso, li proporcionem els serveis veterinaris, l'acompanyament sanitari, l'acompanyament clínic, també el suport administratiu en tota la part de documentació que necessiten i en tota la gestió. Ell, el granger, s'encarrega de cuidar-lo diàriament alimentar-lo fins que el porc arriba a un pes i està preparat per anar a escorxador. Llavors, en aquest moment és quan el porc es carrega i nosaltres ens encarreguem del transport i del portal a l'escorxador. El granger cobra un tant per porc, un preu acordat, i per tant això li permet una mica minimitzar les variacions del preu del mercat, perquè el preu que s'acorda amb ell és un preu únic que es va revisant anualment en funció dels preus que marca la llotja de Merco Lleida, però és un preu estable, que això li permet atenuar aquestes fluctuacions que pot tenir el mercat i per tant minimitzar en la seva economia familiar.
8: I deies, no, que s'ha de tenir aquesta visió com d'empresari, empresari ramader, igual que passa amb els empresaris agraris. No?
9: Sí.
8: No?
9: Sí.
8: Perquè realment la feina d'alimentar i de fer créixer els animals és una feina complexa, cada vegada més, i a més amb uns estàndards super, super alts.
9: Exacte. Els estàndards de benestar animal s'han incrementat, les exigències legals i administratives també, tot s'ha de documentar, perquè, en definitiva, té origen tot això amb l'augment de la traçabilitat. És a dir, en el moment en què el consumidor vol saber d'on procedeixen els productes, s'incrementa aquesta traçabilitat, tot ha d'estar documentat, i això vol dir que el granger ha de fer una feina d'anar registrant tot el que fa, d'acord? Quan se li administra puntualment algun medicament, quina alimentació s'ha donat, en quin moment, etcètera, no? Què es fan de les dejeccions que surten? Per tant, les granges també s'han anat tecnificant molt, s'han anat automatitzant molt els processos. Les granges de mares, per exemple, tots els treballadors que hi han de ser persones formades, que sàpiguen, que coneguin bé els processos d'inseminació, de gestació, els diferents departaments que hi ha a parideres. Per tant, han de ser una mica, qui està al capdavant d'una empresa ha de ser un gestor, és el propietari d'una empresa que ha de saber gestionar correctament. I per això els hi donem suport nosaltres, perquè per poder anar donant resposta a totes aquestes necessitats que van tenint.
8: Una de les vostres característiques és que aquest suport també és un suport proper, no? En tant que...
9: Molt proper. A nosaltres saben que ens poden tocar, que ens poden trucar en el moment que vulguin. Sempre diem que el granger està al centre i que donem un servei 360 graus, perquè realment tot gira en torn seu. Tot el servei que tenen de visitadors que van a la granja per fer un seguiment de l'evolució del porc, els orientem a nivell legal i de les noves normatives que van sortint, els hi proporcionem servei d'assessorament d'enginyeries que els hi permeten fer projectes nous, els hi prestem servei financer si ho necessiten, etcètera, no? Vull dir que tot el que impliqui créixer, avançar, cuidar el porc, millorar, doncs ens tenen nosaltres com a partners.
8: En qualsevol cas, no créixer a qualsevol preu, perquè sempre esteu fent una gran tasca de sostenibilitat
9: exacte,
8: a Pinsos Llach.
9: Exacte.
8: Què és el que esteu fent? Amb què esteu treballant?
9: Nosaltres fa anys que estem treballant amb el tema de la sostenibilitat, no només l'ambiental, sinó també l'econòmica i la social, perquè entenem que el sector porcí només pot avançar i pot millorar i ser competitiu si millorem en termes de sostenibilitat. El nostre valor afegit, el valor afegit del territori on estem, ha de ser créixer de manera sostenible. Llavors, amb la sostenibilitat ambiental vam calcular ja la petjada de carboni cap al 2023, i nosaltres vam fer una metodologia d'analitzar, fer una declaració ambiental de producte a través de l'anàlisi de cicle de vida des de que el porc entra, neix, fins que l'enviem a escorxador. Per això és una anàlisi de cicle de vida des del bressol a la porta, que diem, analitzant tot el tema de la matèria prima per fer els pinsos, tota l'alimentació, el procés d'engreix. El resultat, la xifra, és que un quilo de carn de porc emet 3,57 quilos de CO2 per cada quilo de pes, per cada quilo de porc viu. D'acord? La nostra sorpresa és que, si això ho comparem, per exemple, amb la xocolata, produir un quilo de xocolata emet 46 quilos de CO2 a l'atmosfera. O el cafè soluble, produir un quilo de cafè, emet 29 quilos de CO2. Mentre que produir un quilo de carn de porc, que és proteïna que va directa a l'alimentació mundial, n'emet 3,57. Llavors, ser capaços de comunicar correctament tot això, que l'impacte que està produint el porc doncs, és molt menor que d'altres aliments no tan necessaris, no? I llavors tenir en compte que aquestes emissions sobretot venen de la part de l'alimentació. I aquí és on estem treballant amb pinsos més eficients, que nutritivament estiguin adaptats a cada fase de l'animal, segons les seves necessitats nutricionals. No necessita el mateix una mare que està alletant, que necessita més quantitat de fibra, de proteïna, de remolatge, etc., que un garrí que està poc més temps d'haver nascut, no? Uh-huh. Les necessitats nutricionals no són les mateixes. O un porc que ja està a la fase final d'anar cap a l'escorxador. Llavors, és treballar amb nutricions de precisió, que es redueixi el fòsfor i el nitrogen, perquè després les dejeccions que en traiem també es puguin aplicar al camp i fer-ho d'una manera més sostenible, no? Sense tantes emissions a l'atmosfera.
8: I que tot sigui, doncs, això, més sostenible, tot des de l'inici fins al final.
9: Sí.
8: Per tant, l'alimentació, que vosaltres en sou experts perquè feu pinsos, és pràcticament cabdal, és la clau de tot plegat.
9: Sí, en el tema de les emissions l'alimentació és molt important, per això s'està avançant molt amb el desenvolupament tecnològic que diem de l'alimentació, amb aminoàcids, es posen molts aminoàcids al pinso perquè el porc pugui créixer d'una manera més eficient, amb menys temps, perquè així també minimitzes més l'impacte.
8: I tota aquesta investigació on la feu?
9: Nosaltres la fem amb ajuda d'agents externs, o, per exemple, ara estem liderant un grup operatiu de recerca amb la Universitat de Vic, amb el grup Beta, que analitzem diferents tipus de millors tècniques disponibles, cobertura de basses, per exemple, no? Quina és l'eficiència d'una cobertura amb lona, uh-huh, o amb peces flotants, o amb crosta natural, o combinant diferents tècniques, analitzant variables com el cost que té i les emissions que fa a l'atmosfera.
8: Uh-huh. Dieu que doncs, intenteu també mantenir a ratlla o ser pioners en sostenibilitat ambiental, que és la que ens acabes d'explicar, segurament amb moltes altres potes, però també econòmica i social.
9: Sí.
8: Quines són aquestes altres dues?
9: L'econòmica està clar que és una de les molt importants, perquè si no ens guanyem la vida, ni el granger ni nosaltres, la resta de sostenibilitats no tenen sentit. Per tant, per nosaltres és una prioritat que el granger tiri endavant i es guanyi la vida. En aquest sentit, donem suport amb tot el que fa falta, amb suport a vegades també en finançament, perquè hi pugui haver un creixement, hi pugui haver una millora, hi pugui haver innovacions a la granja que permetin treballar d'una manera més eficient, etc.
8: Perdona, deixa'm que posi aquí cullerada, perquè és que, sobretot ara que s'han entregat els Premis PITA, de vegades hem vist granges que són com naus de Star Trek, o sigui, sí. Està tot super automatitzat, etc, sí. etc.
9: De fet, les persones que no ho coneixen i entren en una granja amb el concepte de veure espais bruts, foscos, amb teranyines, es queden molt sorpreses perquè les granges ja no són això. Hem estat capaços de desenvolupar infraestructures netes amb espais de bioseguretat molt importants, que treballem molt la bioseguretat i més en un context que tenim la PPA aquí a Catalunya com el que estem vivint. Treballem molt temes de bioseguretat. Per tant, les granges estan molt tecnificades, estan molt automatitzades, hi ha programacions perquè se'ls pugui donar el menjar de manera automàtica, aigua, etc. Es mesura les emissions de CO2 a l'atmosfera per poder regular la temperatura adequadament. Estan molt professionalitzades les granges i és la professionalització del sector porcí ha anat millorant moltíssim.
8: La sostenibilitat econòmica que ens havíem quedat, que és el que us preocupa més perquè hi ha augment de costos per tot arreu, no?
9: Sí, sí, sí, l'augment de costos hi són. Però el mercat ha d'acompanyar, és a dir, si el món demana proteïna, la necessitat actual que hi ha de proteïna, de necessitat de porc n'hi ha molta en aquests moments. I Espanya i Catalunya és un país productor i és un país que està produint molt bé i amb quantitat. Llavors, si el preu es pot mantenir, tots hi sortim guanyant, no? Si fem les coses ben fetes. I amb la part de sostenibilitat social, que dèiem, ens hem centrat darrerament en poder fer acompanyament pel relleu generacional a les explotacions, perquè ens trobem que hi ha granges que hi ha hagut un avi que la va començar, hi ha hagut un fill que l'ha seguit, però a la que aquest pare, no?, ha format el seu fill i a vegades ha estudiat i se n'ha anat a fora, aquí es trenca, no? I nosaltres el que donem suport és que aquest fill es pugui quedar, pugui mantenir una miqueta la granja i la pugui gestionar. Ja no tant cuidar els porcs, sinó sobretot gestionar-la, no? Fer-los conscients que tenint una granja tenen un actiu econòmic important, que la venda no sempre és la millor opció, és una de les opcions, però no és l'única, no? I acompanyem en aquests processos de relleu generacional i de transició, posant en valor els actius, un actiu econòmic com és una granja, i posant en valor que és una feina que té futur i que la poden fer igual que una altra, no? O que pot ser el complement, com ha estat sempre les granges, de qualsevol altra feina.
8: Clar, complement també, no? Perquè contínuament hi ha aquesta possibilitat de compaginar-ho amb altres feines d'agricultura o
9: Exacte.
8: Altres feines.
9: Totalment, totalment. Tenim casos de persones que no estan treballant directament en ramaderia ni en agricultura, que estan en altres professions, però que en canvi han volgut conservar la granja perquè hi ha fórmules, es pot posar un responsable davant, hi ha petits equips de treball que es dediquen a cuidar les granges, vull dir que hi ha fórmules actualment perquè no t'hagis d'estar tu dedicant-te exclusivament a la granja. I també estem acompanyant molt amb el tema de dones.
8: Això et volia preguntar, perquè en l'àmbit social, no?
9: Sí, sí.
8: En el nostre ideari, i com tu bé deies, penses en avis, pares, fills.
9: Sí.
8: Però també les dones han ocupat un rol molt important a la ramaderia, potser al darrere, i també cada vegada més al capdavant.
9: Sí, sí, sí.
8: Tu mateixa.
9: Efectivament, les dones ocupen un paper molt important. Pensa que a les granges de mares, a les granges de verres, hi ha forces dones treballant-hi, i passant al davant, i funcionen. Quan hi ha una dona a davant d'una granja de mares, es nota. Funcionen molt bé. Són molt sistemàtiques, porten la documentació molt bé, saben entendre molt bé una verra en el moment del part, que és molt important. Jo crec que empatitzen molt bé amb la part femenina de la verra. I són dones molt, molt potents. I amb granges d'engreix també. Són dones que treballen molt, que estan molt implicades. I, per tant, volem posar en rellevància tot això i donar-los suport en aquest sentit, no? Perquè tenim moltes dones que estan treballant al sector i s'han de visibilitzar i val la pena que la reconeguem, no?
8: És encara un món complicat per les dones o no té per què? Com tu mateixa, que també doncs, ets una dona al capdavant d'una empresa ramadera, diguéssim, de pinsos i ramadera.
9: Mira, no té per què, perquè és el que dèiem abans, que una granja ja no és, ens imaginem aquelles imatges d'estar físicament alimentant els porcs o de treure baixes. Clar, és que actualment tot això s'ha tecnificat molt. Per tant, retirar, potser per qüestions de força, retirar una baixa de 120 quilos, no? Potser una dona tenia dificultats per fer-ho, però és que ara això s'ha tecnificat. Hi ha carros per retirar baixes que ho poden fer igual. I en la línia del que dèiem abans, que una granja és una empresa, que hi ha moltes altres feines a part, doncs és indiferent si hi ha un home o una dona al capdavant, no? L'important és que agradi la feina, que s'impliqui, que sàpiguen entendre el bestiar, que sàpiguen entendre les necessitats de temperatura, d'alimentació, etc. I, per tant, això tant ho pot fer un home com una dona, clarament.
8: Teresa Lloret, que ens ha agradat molt conèixer. Recordem que ets adjunta a Gerència, responsable de Personal i Sostenibilitat i Comunicació de Pinsos Llach, i estarem molt, molt atents, molt amatents de tota aquesta feina que feu en aquest àmbit social, econòmic i ambiental, per continuar, doncs, això, lluitant per la sostenibilitat i que ens puguem alimentar totes i tots cada dia. Gràcies per ser-hi.
9: Molt bé, gràcies.
7: La teva ràdio local parla de tu. Som Terra. La ràdio Quilòmetre Zero.
10: Aikus, a la vora del canal. La píndola emocional d'admiració per la natura amb la Rocío López. Som poesia, som terra.
8: Rocío López, benvinguda.
11: Bon dia, Pili.
8: Avui parlem dels precedents del haiku.
11: Sí.
8: Què vol dir això? Quan ens remuntem?
11: Ui, segles atrás, endarrere, no? El primer que es va conèixer de la poesia japonesa està recopilat en una obra que es titula Les mil fulles, que és una compilació de poesia japonesa, la més antiga que es coneix, i inclou produccions literàries des de principis del segle XVI fins a mitjans del segle XVII. I bona part dels autors són anònims. I durant aquesta època la influència cultural xinesa és indiscutible i es fa visible en els motius i en l'elegant estil d'escriptura pròpia d'aquest país. O sigui que els principis de la poesia japonesa és poesia xinesa.
8: Ah, vaja.
11: Jo he triat solament tres composicions, perquè si no, clar, n'hi ha tanta cosa que al final... Hi ha un que es diu Katauta, que són tres versos, un de cinc síl·labes, un altre de set i un altre de set. No té cap característica gaire especial. Després té el Sedoka, que és un de cinc, un de set i un de set, i una altra estrofa de cinc, de set i de set. Dues estrofes. Part dels versos estan en forma del diàleg i després hi ha Kireji, que és aquell tall, no?, que sempre havia al tercer vers. Aquesta és la particularitat que tenen, que és com un diàleg, el Sedoka. Després hi ha el tanka, que aquell dia és molt important.
8: Mm.
11: El tanka és important, sí. Està composat de cinc versos. Els primers són 5, 7, 5, igual que un haiku, i després s'afegeixen dos versos més de 7 síl·labes cadascú. Aquest servia per transmetre missatges secrets entre amants al principi.
8: Ai, què em dius?
11: Sí, sí. I després, clar, aquests tres primers versos de 5-7-5 després van ser els que van derivar en el haku. Bueno, aquests es diuen haku, ja de per si, la primera part del tanka es diu haku, i després ja és quan va derivar al haiku. Van deixar de dir-li tanka per ficar un nom bé, perquè això seria xinès, i van ficar waka per reivindicar-se com a japonesos, perquè, clar, volien una mica independitzar-se, no?, d'aquesta influència tan forta que tenien dels xinesos. Hi va haver molt de temps que es deien waka, no? Però resulta que el poeta, el Siki, que l'hem conegut aquí perquè hem llegit diversos haikus seus, torna a reivindicar el nom de tanka, que era el que havia set sempre, i donar-li una mica de modernitat al waka aquest, que no els acabava de convèncer. Hem parlat de que el tanka, els primers tres versos del tanka formaven un hoku, que un hoku té rima, no té kigo, no té kireji, i més tard evolucionarà en el haiku amb les característiques que nosaltres ja coneixem. De mètrica, de kireji, de kigo, del haimi, que era l'aroma del haiku, i, bueno, i totes aquestes coses que hem explicat durant tots aquests dies que hem estat fent aquest programa, no?
8: I avui ens llegiràs algun tanka?
11: I avui llegirem un tanka d'una poetessa que es diu Inoue Shujo, bueno, Teshujo, bueno, se pronunciarà com se pronunciarà, ja em perdonareu, del segle XVII, no? I, bueno, ja ho veureu, té cinc versos i lo que hem comentat. I diu així: conviértete en mago, ganso, y a tu vuelta visítala. Encuentra el lugar destinado para su alma que vuela por el cielo.
8: Ay, aquí hi ha el missatge subliminal, no?, dels amants.
11: Claro, sí, les poetesses xineses són molt fortes, molt. La Chi Yoni, a vegades, que també hem llegit algun, també és molt profunda. Molt profunda, no és tan simple com,
8: sí, que té
11: com
8: se
11: descriu la simplicitat del haiku que estem parlant sempre. Sí, és molt potent, molt potent. I després també porto dos del Carles Riba.
8: Ai, val.
11: Un es diu Eugènia i diu així: diré llimones, pomes rosades, roses, sal i petxines, i es pensaran que passes entre els jardins i l'ona.
8: Que bonic! I també, aquí també hi ha molts missatges,
11: sí,
8: eh?
11: És que aquí ja, la simplicitat, ja t'he dit, aquesta ja és molt subliminal.
8: Ah, que bo, que bo, que bo.
11: I el següent diu: una altra fulla desisteix de la branca. Cada vegada el jardinet ens sembla més gran i que ens oblida. Jo no sé si serà haiku, si serà tanca, però que te fa un efecte, no?, d'impressió, sí, i d'emoció, sí, tremendo.
8: Tothom se pot emocionar amb un haiku. O no?
11: Jo crec que ja depèn, sí, de cadascú, no? No ho sé, però... Jo crec que sí.
8: Jo crec que sí, també.
11: Jo crec que sí.
8: Gràcies. T'esperem la setmana que ve.
11: Moltes gràcies, Pili. Que vagi bé.
7: Som Terra, el programa sobre el sector primari amb Pili García.

0: Benvinguts i benvingudes al Col·lectius en Xarxa. Què tal, Manel?
1: Molt bé, i tu, Lluís?
0: Molt bé. Aquí ja he posat festes, perquè jo tinc unes ganes de festes un altre cop. Que no
1: però de festes com a concepte
0: molt
1: de festes
0: llargues.
1: O de descans, directament?
0: No, clar, de festes de descans.
1: També.
0: Però
1: molt bé.
0: Avui parlarem de les altres.
1: Molt bé.
0: Parlarem de cultura popular i de tradicions, i potser també de plomes, de faldilles i de personatges que han estat més lliures del que ens pensàvem. O, bueno, és la meva interpretació.
1: D'acord, val, veurem
0: de segones interpretacions.
1: D'acord, molt bé.
0: Vinga, perquè avui ens preguntem si hi ha hagut sempre dissidència dins de la cultura popular o si ens l'estem inventant una mica allò per fer-nos venir bé, no?
1: Allò de que la fantasia justifica la realitat.
0: Exacte,
1: en alguns casos.
0: Exacte, això m'agrada, amics. Val? I també si els gegants tenen allò queer.
1: Val, perfecte. No, em sembla molt bé. De fet, que aquesta apropiació cultural la fem també, ens la fem venir bé. Em sembla correcte, també.
0: Bueno, ja ho veurem.
1: Ho veurem, perquè
0: ja
1: potser
0: veurem.
1: Hi ha realitat també darrere de tot això. Pot
0: jo
1: ser.
0: Tinc teories.
1: Val, després ens les expliques.
0: Sí, tant.
1: Molt bé.
0: Doncs vinga, som-hi.
1: Vinga.
0: Avui, al Col·lectius en Xarxa,
1: Festes populars.
2: Comença el Col·lectius en Xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
0: Llavors, quan pensem en cultura popular, no? Gegants, capgrossos, festes majors, sovint ho fem des d'una mirada tradicional, no? Gairebé estàtica, no? Com si fossin espais immutables i sense conflicte ni canvi. Però la cultura popular és viva i, com qualsevol expressió cultural, reflecteix tensions, identitats i formes de viure que no sempre han estat normatives. De fet, moltes festes han estat històricament espais de transgressió, no? De disfressa.
1: Sí.
0: Això sí que ho podem reconèixer fàcilment. De canvi de rols, també, no? De jocs amb el gènere. Espais on allò que fora de la festa podia ser censurat, dins de la festa no? Es podia expressar, encara que fos des de la conya o des de la segona intenció, de manera velada, no? Avui volem mirar aquestes tradicions amb unes altres ulleres, les ulleres del col·lectiu LGTBI. El col·lectiu ja ens hem apropat amb anteriors episodis, per exemple, la Setmana Santa, que té un episodi que em sembla que li hem dedicat un episodi només a la festa,
1: Sí.
0: A les verges, a les processons, no?, vestides amb aquelles mantellines, no?, de llautons, i a la seva relació amb el col·lectiu, amb tot el tema de vestir-les, no? Però avui volem endinsar-nos una mica més en les festes que tenim més a prop de casa.
2: Col·lectius en Xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
0: I per fer-ho ens acompanya l'Albert Rodón, professor d'Història i d'Arts Escèniques i una persona molt vinculada al món de la cultura popular, molt interessada per les tradicions locals, les premianenques, però també les d'arreu, no? Albert, què tal?
3: Sí, de fet és una de les meves passions, anar perseguint festes populars pel món.
0: Doncs jo m'hi he apuntat aquesta, perquè li estic trobant el gustillo de les festes populars. Sí. Escolta, vinga, a més el tenim perquè... fa poc has presentat un llibre que es diu Premià Pirata.
3: Això mateix, pels vols de Sant Jordi el vam presentar.
0: Exacte, sí. Que aquest, en parlarem avui, parla exclusivament novel·la, no? Una mica al tot el tema de la festa popular d'aquí, dels pirates i els premianencs.
3: És a dir, l'eix temàtic,
0: Exacte.
3: Que aniria passant, però posat al segle XVII.
0: Això mateix. Però abans d'entrar amb el llibre... et volíem preguntar, no? Quan parlem de cultura popular, de què parlem realment i si és tan tradicional com pensem o tu també li veus aquestes dobles intencions que a vegades li veig jo?
3: A veure, quan parlem de cultura popular, per centrar-nos d'alguna manera, parlem d'aquelles festes que fa que tothom se sentin d'una mateixa comunitat. O sigui, entendrem com a cultura popular coses que dius, això ens estan definint. Clar, pot ser cultura popular que els padrins donguin la mona per Setmana Santa, no? el dilluns de Pasqua, o que Sant Jordi els homes regalin roses i les dones llibres. I fixeu-vos que us poso dos exemples en què el rol de gènere ja ens marca quin és el paper que tindrà cadascú en la tradició. O sigui que, d'entrada, aquesta idea de tradició ja ens posa alguns conflictes. Ara, si anem a la cultura popular de festes, que aquí, bàsicament, són festes patronals, no? Les nostres, perquè són Sant Cristòfol, però trobaríem les santes, encara que hi hagin exemples diferents, com és el cas del Carnaval de Vilanova i la Geltrú, amb els Carmels, no? O la Batum de Berga, famosa, que és, no és la seva festa major pròpiament, i aleshores aquí podem posar la lupa amb més calma per veure ben bé què passa.
1: Molt bé, molt bé. Home, trobem molts exemples, però ara parlàvem, i el Lluís deia al principi, no?, que al final les festes populars són també espais conservadors i que és veritat que en alguns moments, quan s'han intentat canviar alguns detalls o alguns matisos d'aquestes festes, no a tota la població li ha semblat correcte, no?, perquè hi ha com una tradició, hi ha uns costums que s'han de respectar i s'han d'anar passant de generació en generació, però jo crec que també hi ha exemples, fins i tot festes alternatives, que neixen justament per fer espai i donar espai també, doncs potser la part més transgressora, no?, la part més reivindicativa de la festa, que també té això, el reivindicar doncs un motiu, una sensació o un moment, no?
3: Clar, el procés natural, d'acord amb la història, no?, ha sigut anar donant espai de la mateixa manera que socialment, doncs, a les festes també. Uh-huh. Encara és veritat que hi ha alguna festa que s'està, diguéssim, està costant més, és el típic exemple de Ciutadella, on encara, malgrat les manifestacions, només els homes són els que poden cavalcar i fer els jocs d'esplà, però d'entrada a la resta de comunitats, jo què sé, de cultura popular, doncs, els castellers o en qualsevol festa, es permet ja, per exemple, un altre cas controvertit va ser amb les falleres, no? Dones que volien anar vestides amb el vestit masculí, típicament masculí, no sé quin... Té un nom en concret que ara em perdonareu que no sé com es diu. I això per mi també té un tema, i és que per molt que es permeti, diguéssim, que qualsevol persona pugui assumir un rol, en general es mantenen els rols. És a dir, hi ha el rol masculí i el rol femení, el que passa és que després ningú et mirarà quins són els teus genitals quan el puguis assumir. Però continua havent-hi, no?, una separació de gènere binària com molt, molt estricta. Jo crec que en l'àmbit de folklore tenim, diguéssim, abanderats la colla de gitanes d'aquí de Premià, que són el Ball de la Disfressada, per dir-ho així. Crec que és una de les poques comparses que he vist que realment han aconseguit d'una manera molt natural, en el sentit de que donant espai que cadascú visqués el ball com volgués, amb una certa dificultat, perquè és un ball en què, depenent del rol que assumeixes, no, hauries de tenir un rol diferent, i en canvi ens han demostrat, des del 2020 que ho ha agafat aquesta colla de joves, ens han demostrat que de cop, encara que sigui un ball que tradicionalment semblava impossible, de cop aquest binarisme s'està desapareixent. I crec que són un exemple per tota Catalunya.
1: És que, a més, crec que ho estan aconseguint molt bé, perquè justament els papers que surten representats en aquesta disfressada són justament aquests rols de gènere, no? Surt l'alcalde, surt l'hereu, surt la pubilla, i justament directament, d'una manera molt natural, sense que ningú lloc ho posi com a norma, no?, s'ho carreguen, no?, i se li dona una nova interpretació, que jo crec que hi ha una part també de valentia, jo crec que d'activisme, però també de valentia, no?, perquè és el que dèiem al principi, hi ha unes tradicions i un seguit de coses que mai ningú ha tocant, no ho sabem si és perquè no es pot o perquè no estaria ben vist fer-ho, no? I en aquest cas ho trenquen amb tot i l'acceptació és total.
3: Clar, potser la valentia, diguéssim, té més valor com més integrada està per la societat, com més identitat és per la societat. Llavors, potser aquí el que els hi juga amb avantatge és que hi ha molta gent de Premià que no sent que la disfressada sigui una cosa que s'està traint.
1: Molt seva, no? Molt nostrada d'aquí, per tant... No és...
3: Ens la sentim molt nostra, però ningú sent que s'estigui aquí fent un gran acte i potser aquesta...
4: Revolucionari, no?
3: Potser aquesta és la cosa que ho fa que sigui tan bonic.
1: Clar.
4: Doncs mira, aquí t'he posat si un gegant només balla o si un gegant pot ser també revolució, perquè jo que en conec pocs, però, per exemple, l'Omar de Premià, que va sense samarreta, amb aquest marcant, no?, abdominals, pits... Allò, només ho veig jo o ho veu més gent? A veure, com va? Està fet perquè ens agradi a tots, no?, una mica, l'Omar.
3: A veure, clar, de coses revolucionàries, en l'àmbit de la cultura popular, els ser símbols, no?, que ens han d'identificar i que, per tant, també, d'alguna manera, ens estan explicant com pensem i quina és la manera de fer, cada cosa serà revolucionària segons com nosaltres ho interpretem i el valor que nosaltres li vulguem donar. Clar, si parlem de gegants, us he portat un llibre molt interessant, que són Les gegantes, un complement dels gegants. Això comença sent un treball de final de grau A veure que ho busqui. Aquí. D'en David Caillas, això, que no em volia equivocar amb el nom. En David Caillas fa tot un treball d'investigació i se n'adona que, en general, als gegants se'ls representa més forts, més corpulents, amb un pas de ball més marcat, i aquí, en relació a l'Omar amb l'Ester, que eren la parella tradicional, i l'Omar sempre ja ocupa molt més que ella, no? Llavors, com simbòlicament hi han hagut uns rols de gènere molt marcats a través de les figures. Una altra cosa és, llegint el meu llibre, quina interpretació jo li he volgut donar, quin caràcter jo li he volgut donar a l'Omar i als pirates en general, perquè em semblava que era el més interessant. Clar, ja et dic, revolucionari. Revolucionari és, per exemple, el que acaba passant després d'aquest treball, que és que fa la primera parella de gegantes lesbianes, perquè explica que un 90% dels gegants són parella home-dona, heterosexual, casada, seguint les tradicions. I, per exemple, aquí a Premià de Dalt, jo que sóc de la colla de gegantes de Premià de Dalt, ja van fer un canvi quan els van fundar el 2005, que són germans, i això tota la vida, anant amb aquests gegants, és com que ho has d'explicar, no són parella, perquè ja tothom dona per
1: fet. Si
3: és un gegant i un gegant, han de ser parella. I d'aquí que ja hi hagin les primeres experiències que van un pas més enllà, amb figures que són directament persones trans, i que diguéssim, més evident o menys evident, és a dir, amb una geganta trans que diguéssim que té passing i que no pots dubtar de realment quins són els genitals de... que fixeu-vos quina cosa està parlant. Que si voleu que hi anem, anem, no? I encara una altra figura, a veure, que m'he apuntat d'on és, perquè jo no l'he vist en directe, és de Sant Andreu de la Barca, i es diu La Perla de Llobregat. La van estrenar el juny del 2025, i aquesta perla, diguéssim, que sí que té tots els... cànons o atributs d'una persona queer. Aquí sí que no li pots posar un gènere, no, i és realment així com altres figures d'aquest... Que busquen, no, donar-li un valor polític en aquest sentit, acostumen a ser més casolanes, amb poc pressupost. Aquí la perla de Sant Andreu de la Barca sí que ha estat fet per un professional i és una figura preciosa.
1: Però està molt bé que passi això que ens expliques, Albert, perquè és veritat que trobem encara molts exemples d'aquestes històries de gegants o de figures culturals que s'expliquen com l'home que salva la dona, no? Venim fa poques setmanes de Sant Jordi i venim també, per exemple, del Martí, l'Ester, no? Una mica, doncs, aquesta defensa que jo crec que també s'ha anat modificant i a poc a poc es van fent passos per modificar també la història, no, de la Festa Major de Premià de Mar, però encara, d'alguna manera, no sé si per tradició, encara hi ha moltes històries que justament fan això, que és l'home que arriba per protegir la dona i ella està tan agraïda, no, que s'enamora d'ell perquè l'està defensant i l'està protegint. No? Encara hi ha molt d'això.
3: En la nostra festa jo crec que hi ha, diguéssim, un nom clau, que és la Natàlia García. La Natàlia García va fer d'Ester, no us sabria dir quins anys, però la Natàlia va agafar, després de molts anys en què hi havia hagut la idea de que l'Omar venia aquí a raptar l'Ester perquè tal, ella introdueix la idea de que a ella l'Omar li agrada.
1: D'acord.
3: I que no és que... és a dir, aconsegueix des de dins que desaparegui la idea del rapte i que sigui una dona que juga a dues bandes, és a dir, té el seu amor premianenc, però després té el seu amor forà, perquè també els pirates tenen una marxa que potser els premianencs els hi costa més de seguir.
4: Llavors, sí que podem reconèixer, podem veure aquestes dissidències en gegants de la cultura popular, però podríem dir que formen part més de la història recent i d'aquests canvis que s'han anat produint dels últims anys cap aquí.
3: Per descomptat, sí.
4: Perquè sempre hem intentat, no? Sempre s'ha anat traduint, si en gegant, l'home-dona amb aquest...
3: En les figures i en les festes populars en general, el poder les ha utilitzat i ha treballat fortament per mantenir uns rols tradicionals.
4: Vale, però, en canvi, ho dèiem abans, no? La disfressa, el carnaval, els personatges també han estat espais...
3: El carnaval.
4: De llibertat, o no?
3: M'estàs tocant un...
4: A veure, explica.
3: Estàs anant a buscar...
4: Digues.
3: O sigui... Jo no puc suportar quan per carnaval es fa allò de les noies ens disfressarem de nois i els nois ens disfressarem de noies.
4: Clar.
3: Sí, jo
4: sobretot els nois, no? Que molts nois es posen de noies.
3: O sigui, si et vols posar una faldilla, posa-te-la tranquil, que històricament, jo què sé, durant segles, els homes han anat amb vestit i amb faldilla i no ha passat res. Mm-hmm. En sèrio, ara has de jugar a fer-te la femenina? O sigui, no puc. Amb això no
1: I
3: puc.
1: I això, Albert, va sumat també als comiats de solter. És a dir, és que no he entès mai...
4: Una festa popular.
1: Total, una festa popular totalment... que tampoc li he vist mai el sentit de vestir el novio, el xicot, de dona. És a dir,
3: bueno, ridiculitzar l'home.
1: Totalment, totalment, totalment. I a més passejar-lo pel seu poble. O sigui, jo crec que és un exercici totalment de ridiculització de la persona, no? O sigui, és un que no sé ben bé on té l'origen, però el que no sé per què a dia d'avui encara es continua fent això. O sigui, és la cosa com més divertida que a mi m'horroritza, o sigui, jo pateixo perquè em convidin a un comiat de solter en el qual hagi de veure un home vestit de dona i que la gràcia de la festa durant 5 hores sigui aquesta, però això es continua fent a dia d'avui i no amb gent gran, o sigui, no estem parlant de gent gran que es casa amb 50 anys, estem parlant de generacions prou joves que això encara es continua fent. O sigui, hi ha alguna cosa que no estem fent bé o no s'està transmetent de manera suficient encara.
3: Jo, és que em sembla que no he anat mai a cap comiat de solter, llavors amb això jo no us puc ajudar.
1: Però sí que ens val igualment per això, per les festes, doncs això, per carnavals, carnestoltes, que encara hi ha, no? O l'home que es vesteix d'infermera, no? No ho sé, no ho sé. Això és una guerra que estem perdent i ja veurem també cap on avancem amb tot això. Espero que amb la cultura anem una mica més avançats que amb això. I avui, Lluís, hem de parlar amb ell també d'aquest llibre, Premià Pirata, que jo crec que és un exercici el que vas fer i el que has fet molt important, perquè li has donat vida a personatges que tothom té molt identificats i molt reconeguts. No sé com t'hi poses en aquesta bassa i t'hi tires de cap directament a dir, escolta, anem a donar-li vida a això, perquè també és una responsabilitat prou gran el que has fet, eh?
3: Clar, jo no ho vaig viure com una responsabilitat perquè quan jo em poso a escriure no tenia gens previst publicar-ho. Mm-hmm. No? O sigui... Mm-hmm. En tot cas...
1: No hi havia la pressió externa, clar, no? Era com ho faig i ja està, i per mi queda.
3: Sí, clar, en la mesura que comences a escriure i ja comences a intuir, no?, el dia mateix que decideixo que la trama que estic teixint la dividiré en 4 blocs i que serà eufòria, desembarcament, revolta i expulsió, doncs clar, quan et venen idees així, són dies en què penses, ostres, tinc gent que conec que això li molarà molt. Quan això estigui acabat, els agradarà molt de llegir això. Després, l'estil, doncs, a cadascú li agradarà més o menys, o també, doncs, això, no? De cop tu tens una figura que a tu t'encanta, no sé, l'Omar és el meu preferit, i de cop l'Omar en el llibre fa coses que a tu, doncs, no t'agrada que faci. Clar. Doncs mira, em sap molt de greu. Ja començo així el llibre, dient que el dedico a tot el qui se'l vulgui llegir i que em perdonin per tot allò, no? La meva gosadia a l'hora de donar una vida a cadascú una de les figures. Mm-hmm.
4: Perquè no tinc clar si tu vas viure, ara parlàvem d'aquests canvis que es produeixen a la cultura popular, tu vas viure aquesta implementació, això et queda una miqueta més lluny,
3: clar, jo soc
4: no,
3: del 94.
4: Clar, et queda més lluny.
3: Sí, i recordo de petit anar a la platja amb els cosins, clar, en aquell moment no hi havia desembarcament petit, per tant era clar, anar a sopar i veies els focs de lluny i t'intuïes uns pirates, fins que un dia, jo tenia 14 o 15 anys, demano a la mare d'una amiga meva si em pot acompanyar a l'escenari perquè jo ho vull viure vestit de premianenc. Uh-huh. Jo tinc premianencs i vull viure-ho des de dalt de l'escenari. I va ser provar-ho un cop i ja enganxar-m'hi.
4: El que sí que coneixes és la Neu Serra,
3: sí,
4: que sí que forma part d'aquesta... I em sembla que ha estat una de les primeres lectores de, no?
3: Exacte,
4: del
3: sí,
4: llibre.
3: Forma part del primer cercle de lectors.
4: I no sé si ella també t'ha pogut explicar si va costar molt d'introduir aquesta història de pirates en la festa popular de Premià.
3: Clar, el que expliquen les velles glòries, per dir-ho així, les persones que ho van iniciar, és que no els agradava la idea de tenir una festa major sosa, en el sentit que hi havia molt bons concerts, però a banda d'això era això i la fira, i s'inventen aquesta idea d'anar a la platja. I el primer any a la platja són 4 gats. Mm. L'Elisenda Pineda, que és qui ha fet el pròleg del llibre, ho explica, diu que sí, que són més banyistes, no? Gent sí, que va pel seu compte, que no pas persones participant de la festa. Però sí que és veritat que funciona molt més ràpid del que d'entrada es podria esperar. Funciona molt de pressa. És a dir, que de seguida grups d'amics es van enganxant i també, sobretot, que clar, aquest tipus de festes populars demanen de que cadascú posi el seu granet de sorra amb allò que pot aportar. Uh-huh. No? I aquestes coses generen una mena de, no sé si li diu dopamina o què, però una cosa positiva de dir, ostres, que bé, jo he pogut participar.
4: Ens agermana, no?
3: Clar, he fet, jo què sé, les armilles dels pirates, l'altre ha fet el no sé què. I això et dona una cosa de voler seguir. Voler seguir i voler seguir enganxant a gent que saps que, no, perquè tothom al seu entorn sap fer alguna cosa que pot sumar i de cop dius, ostres, però sumeu-vos vosaltres també i poseu-hi el vostre valor.
4: Però és després quan es fa institucional. És a dir, és després quan l'assumeix, no? Entenc jo.
3: Clar,
4: el canvi, el motor ve d'aquí, ve de la gent que troba la necessitat de fer una...
3: Sí, el primer desembarcament, que ara celebrarem el 30è, és el 97. El programa del 98, encara el cartell, diguéssim, és la silueta d'en Tòfol i la Siseta. El programa de l'any 1999 ja és Arriben els pirates.
4: Vale.
3: I directament, un sol i una lluna, arriben els pirates, festa major de Premià. O sigui que no sé què hauria passat el 99, si hi havia ajuntament o no, això no t'ho puc concretar, però fent l'estudi de tots els programes i cartells d'aquests 30 anys, et puc dir que el 99 allà hi ha un canvi de...
1: I del 99, aprofitant la documentació aquesta que has fet, hi ha alguna diferència notable, lògicament, a part de...

0: dos bàndols, pirates i premianencs, i endavant. Encara, per això és veritat que encara de tant en tant ens fan allò de Can Martí es declara l'Ester.
1: Sí.
0: Esperem que en un futur això també vagi desapareixent. Bueno, personalment,
1: sí, sí,
0: cadascú
1: sí.
0: Tindrà la seva opinió. I després, l'única cosa és que en un moment donat era arriben els pirates, entremig fem alguna gincama relacionada amb pirates, esclaus i no sé què, i al final els fem fora, i mica en mica es van farcint amb tots els actes que avui ja coneixem i que d'alguna manera donen continuïtat a tots els dies de la Festa Major.
2: Uh-huh. És molt interessant el llibre perquè, a banda de la part novel·lada, és gairebé una guia de les festes amb tots els actes explicats, no?, fil per randa.
0: Mira, això va començar perquè en el cercle de lectors vaig haver de triar persones que sapigués que de literatura n'eren molt bons, però que no coneguessin res de la Festa Major. I quan jo els hi presento el text, em diuen que es perden una mica en coses i que a veure si podria posar en algun moment alguna mena d'ajuda. I clar, com que jo volia que el llibre no fos la meva novel·la, sinó un tribut, un homenatge a la Festa Major, clar, és que de cop quan m'ho van dir vaig pensar, és que té tot el sentit,
2: clar,
0: del món,
2: sí, sí, sí, sí.
0: Que la novel·la t'ajudi, encara que hagis viscut la Festa Major, a tenir una percepció de quins són aquests rituals que cada cop, per molt que tu hi vagis cada any, doncs igual no saps certes coses que els que som dins ho tenim claríssim, però tu no ho tens, no, pot ser que no ho percebis. I per tant, com que havíem fet tot l'estudi de tots els cartells i programes amb la Neus perquè vam tenir la idea de fer un protocol de la Festa Major, no?, de buscar quines eren les coses que s'haurien de protegir pel futur, i per tant vam anar mirant com havia evolucionat la festa. De manera que teníem moltes dades de des de quin any es feia segons què, o quines eren les coses, doncs habitualment això s'havia fet en aquesta plaça, però ara avui uh-huh. tothom ho viu en una altra. Sobretot perquè és una tradició que dins de la tradició té molt pocs anys, no? Uh-huh. Vull dir que és una tradició que encara estem construint una mica entre tots.
1: Mm-hmm. Amb tot el que has pogut conèixer, recordar, cercar per fer aquest llibre, parlàvem al principi de les referències que podien haver de gènere o del col·lectiu LGTBI, doncs, a la cultura popular. Si poguessin fer una carta als Reis, tu què demanaries o en què demanaries que la festa acabés sent més inclusiva i que hi hagués, doncs, segurament també més representació, doncs, en figures com en gegants, com en figures físiques reals de carn, i que es veiés, doncs, d'una manera molt més clara el representat al col·lectiu. Què faries o què es podria fer? Posats a imaginar,
0: sí, sí. A mi em passa que com que la meva perspectiva feminista passa per l'abolició del gènere, no? Clar, que hi hagin uns gegants masculins i uns gegants femenins, doncs està molt bé, perfecte, ja tenim representat a tothom, però em fa molt més feliç el fet de veure, potser d'una manera més clara en l'àmbit premianenc, que hi ha moltes persones que vesteixen d'una manera que no acaba de ser ni el típic vestit premianenc masculí ni el típic vestit premianenc femení. O sigui, crec que és la part que et podria dir que m'ha sorprès més del meu entorn, de dir que d'una manera molt natural moltes persones han anat triant. Encara tenim dones que venen allà amb la faldilla i el davantal, i escolti'm, si et sents... Bueno, cada cop igual, doncs mira, és el seu exercici històric de dir era el paper de les dones i també
1: total.
0: El visibilitzem. No sé, vull dir, cadascú que ho plantegi a la seva manera. Però és una cosa que per mi, per això, pel llibre va sortir molt natural, no? Que l'Ester digués, jo què foto amb aquests anagos, a més amb un premià tot enfangat, no?, amb les feines del camp, què faig amb tant de faldilla? I, en canvi, un Omar que, com a gegant que és, el coneixem, que ell sempre ha anat amb faldilla,
1: clar,
0: no?
1: Clar, sí, sí.
0: Per això vaig voler jugar una mica amb aquest tret.
2: Quin exercici t'ha fet més il·lusió? Aquest de novel·lar, perquè no és realment el que tu et dediques, no? Però, o el fet de fer aquesta petita investigació o aquesta gran investigació sobre els fets històrics, una mica també sobre conèixer el terreny, no? Parles de vinyes, parles de... No, has dibuixat i has fet una investigació abans de quan ens poses en context en el llibre, es nota que hi ha hagut un treball al darrere, no? Quin és el exercici que t'ha fet més il·lusió fer?
0: Clar, deixant de banda el que és pròpiament la documentació històrica, que de cop vol dir, doncs això, no?, que a finals del segle XVII hi ha un document que diu que Campmanent, no?, el que ara és la Casa de la Festa, que havia sigut la biblioteca, doncs allò era una fonda i fleca, no?, tenia dret a vendre pa per tota la gent que passava pel camí ral, no? Llavors tu trobes aquest document i dius, ai, mira quina gràcia. Però a l'hora de fer una immersió, quasi que té el mateix valor un document com aquest, però que, clar, jo això, què n'he de fer? Pues que el personatge que visqui allà, pues els seus pares tenen una fleca, ja. Però que no té més que això.

0: Això, no? I està ple d'anècdotes d'aquestes que trobes en documentació, però que tu, no, si li serveixes al lector d'una manera molt informativa, doncs no té gràcia. Per tant, queden molt camuflades. I, per tant, potser penso que quasi té el mateix valor aquella gent gran amb qui he pogut parlar, que ens descrivien aquest Maresme que es veuen en fotos antigues, no? De principis de segle XX, en què tots són camps. De seguida, aquestes imatges i aquesta manera que tenen d'explicar com aquesta transformació, no, que ha sigut tan ràpida, em va encantar llegir Tardes al Vellamar, d'en Rafael Balbuena.
1: El tinc pendent.
0: Oh, una meravella, perquè et va explicant aquesta transformació amb molt pocs anys de Premià. I això, no, que penso que jo m'he documentat perquè necessitava que el detall pogués tenir una fonamentació, però el meu exercici ha anat més aviat en com faig que sense que te n'adonis vagis vivint tota la festa major.
2: Doncs això és importantíssim, per tant, avui també n'hem pogut parlar. Albert, moltes gràcies per acompanyar-nos i per passar aquesta estona amb nosaltres.
0: Un plaer.
1: Marxem amb música, marxem amb una banda que té alguns integrants de Premià de Mar, que es diu Whale Trip Band. Hi ha una cançó nova que han tret un disc fa una setmaneta que es diu Trempo.
2: Molt bé, doncs amb aquesta marxem. Moltes gràcies. Fins la propera.
1: Que vagi bé. Adéu.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. L'Assemblea de Pensionistes de Rubí s'ha concentrat aquest matí davant l'Ajuntament per reivindicar unes pensions dignes, una sanitat pública de qualitat i una auditoria pública de la Seguretat Social. La mobilització també ha servit per reclamar la defensa dels drets socials i reiterar el seu compromís amb la pau. La concentració, celebrada a 11:15 a la plaça Pere Aguilera, reunint membres del col·lectiu i ciutadans que han volgut donar suport a unes reivindicacions que, segons els organitzadors, continuen plenament vigents. Els pensionistes asseguren que cal mantenir la pressió social perquè les administracions garanteixin uns serveis públics forts. Josep Maria Pijuan, membre de l'Assemblea, explica les raons de la concentració.
2: Denunciar la situació de la sanitat pública a la nostra ciutat, perquè cada vegada està pitjor, diguéssim, els CAPs estan absolutament fora d'òrbita en quant a professionals, les llistes d'espera per atendre atenció primària a vegades és una setmana, 10 dies, el tema dels especialistes han desaparegut, el CUAP no té els professionals adequats per tirar-ho endavant i, per últim, diguéssim, el tema de l'hospital.
1: Els pensionistes rubinencs també denuncien les dificultats que asseguren continuar patint la sanitat pública i reclamant més transparència en la gestió de la Seguretat Social. Per això, una de les demandes destacades de la concentració d'aquest matí ha estat la realització d'una auditoria pública que permeti conèixer amb detall la situació econòmica del sistema.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Demà passat, dijous, el fisioterapeuta i infermer Antoni Narbona presentarà a la Biblioteca de Rubí el seu nou llibre titulat Ahorro de Salut. Hem parlat amb ell aquest matí al Rubí al dia i ens ha explicat que l'acte no serà una presentació de llibre convencional, sinó que s'ha concebut com un taller pràctic gratuït on els assistents podran aprendre exercicis molt senzills per millorar el seu sistema musculoesquelètic i prendre consciència de la importància de l'autocura diària.
3: Un taller en el qual explico la raó del llibre, explico el perquè i farem alguns dels exercicis que després es poden veure en el llibre i es poden seguir tant per les fotos com pels QRs, que hi ha uns vídeos que es veuen els exercicis i tota l'explicació. Llavors, ajuntem les dues coses. Part pràctica, que tothom la pugui veure, que puguin practicar el que vulgui, perquè és una cosa fàcil i senzilla de fer, i a més la presentació del llibre.
1: El llibre de Narbona neix amb l'objectiu de promoure un canvi de paradigma en la societat actual, on l'esperança de vida és cada vegada més alta. Segons l'autor, cal adoptar una actitud activa envers la nostra pròpia salut, per no dependre exclusivament del que el sistema pugui fer per nosaltres. Durant l'activitat de dijous, Narbona explicarà els fonaments d'aquest estalvi de salut i guiarà els participants en la realització de diversos exercicis pràctics. La guia pràctica combinarà un text explicatiu molt accessible amb fotografies i codis QR que enllacen directament a vídeos demostratius. El taller d'Antoni Narbona es farà dijous a les 6 a la Biblioteca. I Narbona té també un taller online d'autocures que podreu trobar al web dels Amics de la Universitat Autònoma de Barcelona.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I en esports, bones notícies per l'esport rubinenc i comencem pel vòlei. Toni Bravo Rodríguez.
4: Les noies del vòlei Rubí van aconseguir la permanència directa a tercera catalana després d'imposar-se 1-3 a la pista del Llinàs en l'última jornada de la segona fase. Les rubinenques van perdre el primer set, 26-24, però van reaccionar amb molta solidesa. Van dominar els tres següents, 20-25, 17-25, 19-25. Amb aquesta victòria, les de Lino Salamanca tanquen la fase en tercera posició, 27 punts, encadenant 4 triomfs consecutius, confirmant una gran dinàmica a final de temporada. El Gavà B també manté la categoria, mentre que el Llinàs 5è haurà de jugar la promoció. I pel que fa a les promocions d'ascens, el 20B, això en futbol, fa un pas important cap a l'ascens a tercera, després de guanyar per 2-3 al camp de l'Incresa Atlético B. Els rubinencs, recordem que van acabar segons del grup 25 de quarta catalana. El duel va emportar la iniciativa en el marcador i encara en la tornada amb avantatge. L'altra eliminatòria també va acabar en victòria visitant 1-2 entre el Papiol i el Sant Feliu del Llobregat. El duel decisiu per al 20B dissabte a les 6 a casa amb l'objectiu de certificar el pas a la final per l'ascens.
1: Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: Tornen les Telma i Lluís de Ràdio Rubí. Quarta temporada de l'Inspira't i encara no ens han censurat. Això ja és un èxit. Amb Cuca Fernández i Carmen Moreno descobrirem nous projectes, històries i persones que ompliran la teva setmana d'inspiració. Escolta'ns tots els dimarts de 6 a 7 al 99.7 de la FM o a radiorubí.cat i que la inspiració t'agafi o no treballant. Inspira't!
2: L'esport.
3: Emocions, moments, situacions.
2: El futbol.
3: Sentiments, promeses, amor.
2: La Unió Esportiva Rubí.
4: Siento lo mismo por ti.
3: Uns colors, uns objectius, una cita amb la història.
2: Aquest dissabte, partit de tornada del play-off d'ascens a tercera ref. El Rubí haurà de guanyar en un camp on mai ho ha fet, el de la Pobla de Mafumet.
5: Esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para.
6: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.

0: Benvinguts i benvingudes de nou aquí a Ràdio Rubí. Els micros ja preparades per obrir un nou Inspira't i avui venim amb aquella idea simple però poderosa per a un moment i crear espai per allò que ens mou per dins. I abans de començar a caminar plegats, Carmen, com arribes avui?
1: Doncs mira, arribem amb ganes de respirar, de crear i de compartir històries que ens toquen. Avui venim amb el cor obert i amb la sensació que necessitàvem aquest moment. O sigui que anem a inspirar-nos.

0: Ens acompanya un artista que està fent un camí molt bonic dins l'escena emergent. Ella és d'Esparreguera, té una sensibilitat especial que es nota només escoltar-la. La Laura Benet arriba amb el seu nou EP, entre parèntesis. Benvinguda a Ràdio Rubí.
1: Moltes gràcies per convidar-me.
0: Benvinguda a Ràdio Rubí i a l'Inspira't, el nostre programa inspiracional. Abans d'entrar en matèria, m'agradaria entendre una mica la teva trajectòria. Uh-huh. Venies de Mura, el teu primer disc, sí. I ara arribes amb aquest EP que és molt íntim.
1: Sí,
0: com ha anat aquesta evolució? Què ha passat en tu perquè avui sonis així?
1: Amura és una barreja entre totes les cançons que vaig començar a escriure ara ja fa molts anys, potser 4 o 5 anys, quan encara no sabia que m'escoltaria algú. O sigui, realment aquestes, la majoria de cançons, més o menys la meitat del disc, el vaig composar per mi. O sigui, jo potser estava trista, m'estava passant alguna cosa i m'escrivia aquesta cançó per mi. Fins que va arribar un dia que sobretot els meus amics, els meus familiars em deien: Laura, però has de fer alguna cosa amb aquesta cançó, no? O has de formar-te una banda. Llavors van començar a créixer aquestes cançons. Llavors, d'alguna manera és com Amura, em recorda una mica sobretot els meus inicis, no? Per què jo vaig començar a escriure. I després, entre parèntesis, realment ha sigut, com bé diu el títol, ha sigut cançons que necessites escriure des d'un parèntesis molt gran. Vaig estar com un any i mig, més o menys, sense treure música, bastant fora de les xarxes, bueno, perquè em van passar certes coses a mi personals, que després s'escolten en les cançons, i vaig necessitar doncs entrar, diguem-ne, en matèria més personal per poder escriure-les.
2: Mm. Llavors, aquest EP parla, de fet, de pare, de dol,
1: sí,
2: de com el temps a vegades passa massa ràpid, no?
1: Totalment.
2: I ens porta, no? A no parar mai.
1: Sí, sí, sí.
2: Quin va ser aquest primer sentiment que va encendre l'espurna que et comencessis de nou a crear?
1: Doncs jo crec que va ser una crisi bastant gran que vaig tenir, sobretot a nivell artístic, no? Perquè, clar, Amura va ser una barreja de molts anys escrivint, llavors d'alguna manera ja tenia com un material, no? I de cop va ser com, ostres, vale, crec que m'encantaria dedicar-me a això i fer-ho de manera més professional. I llavors va ser com seure'm a escriure per fer cançons. I això per mi va ser un canvi, no? Perquè jo ho feia des de gaudir, no? Des de la necessitat de fer-ho, i llavors de cop es va despertar una cosa en mi que era fer cançons per haver-les de fer. No sé si m'explico, eh? Mm-hmm. I llavors, aquí es van començar a remoure coses, per això vaig haver com de parar i dir, bueno, què m'està passant, no? Què és el que realment jo ara tinc ganes d'explicar.
2: Tens aquests moments de dubtar de tu?
1: Molt.
2: I has hagut de superar, imagino.
1: Sí,
2: no?
1: Sí, sí, sí, absolutament. A més, al ser un artista emergent, que no tinc com una promotora darrere i tot això, a vegades jo mateixa, no?, dubto de dir, ostres, és que Laura, estàs invertint molt de temps, molts diners, no? I a vegades costa de veure que torna això. I després veus això, que el temps passa molt ràpid, que estigui intentant doncs fer la meva feina, que és de veterinària, que això, doncs, és a part de la meva passió, també és el que em dona doncs els diners per poder també tirar endavant el projecte artístic, i tot plegat a vegades es fa una muntanya, no? I dius, a veure, Laura, per què estem fent tot això? Mm-hmm. I llavors aquesta parada una mica abans de treure entre parèntesis va ser ordenar, no? Una mica ordenar, parar, no? Parar i respirar, que és una de les cançons també, i tornar a aquesta Laura que escrivia a l'habitació quan ho necessitava, mm-hmm, saps? I llavors per això crec que entre parèntesis jo crec que són de les cançons més personals, saps?
0: A mi m'ha vingut parar, respirar i ara actuar. No?
1: Sí, sí, sí, sí, totalment.
0: Com ha sigut trobar també una banda? Perquè, clar, començar a escriure, sí, a formar el teu primer disc, sí, i buscava una banda, com es fa això?
1: Sí, doncs pues la veritat és que jo coneixia de vista un noi que tocava la guitarra, que toca la guitarra al poble, no?, i que es dedicava a això, i li vaig escriure un missatge, o sigui, per Instagram: hola, què tal? Sé que ens hem vist pel poble, m'agradaria parlar amb tu perquè, bueno, estic escrivint cançons i necessito algú que m'acompanyi, perquè jo toco el piano, la guitarra faig una mica el que puc, però no tenia ganes de tocar en banda, no? I llavors, l'Àlex, que és el guitarrista i també m'ajuda moltíssim amb la composició musical, molt, doncs em van aportant els altres elements, no? El bateria, després el baixista, i a poc vam formar una banda. I el que eren abans les meves cançons, no?, que les tocàveu això amb el piano, eren molt més lentes totes, van començar a tenir doncs, un ritme ja més, bueno, doncs el que va ser Amura o el que és ara entre parèntesis. No? Al final és, va ser unir una mica, cadascú portava alguna cosa i entre tots hem fet
0: aquests discos. O sigui que podríem dir que entre parèntesis és una mica una Laura més madura,
1: sí,
0: més consolidada.
1: Sí, absolutament.
0: Què esperes? Què esperes d'aquest moment que estàs visquent?
1: Jo espero que la meva música arribi. Sobretot el que m'agrada molt, per exemple, l'altre dia vam fer la presentació a Abrera, vam fer la presentació del disc a una sala que es diu Sala Encuentro, que està superbé, i la majoria de gent que va venir a veure me'n va dir això, no? Doncs que connectava amb les històries que jo explicava, no? I això és el que jo vull realment, perquè totes les cançons tenen una història darrere. O sigui, jo necessito viure-les per poder-les explicar. Que això és molt bonic quan passa, però també és frustrant, és això que t'explicava abans, no? De que tinc buits creatius, perquè si a mi no em passen coses, no puc explicar-les, no? Llavors, això ho parlava molt amb el guitarra, amb l'Àlex, que em deia, no passa res, Laura, inventa't alguna història. I dic, no puc. O sigui, jo necessito viure les històries per poder-les explicar. Si no, no... O sigui, perd per mi el sentit de la música.
2: Aquesta autenticitat.
1: Exacte.
2: No? I aquesta experiència,
1: sí,
2: també.
1: Sí, sí, sí.
2: I si haguessis de definir el teu estil musical amb tres paraules, que no siguin gèneres.
1: Que no siguin gèneres, vale.
2: Sí, a veure si et ve alguna cosa. A veure...
1: A veure, sensibilitat, jo crec, molt... veritat, perquè crec que totes estan com molt lligades amb la veritat i... què més?
2: Bé, potser podem descobrir...
1: Sí, així. Sí, escoltant-les.
2: Ah, després de parlar, tenim també la Marta Pérez aquí, que és poeta, eh? I llavors després podem dir-li a veure quina és aquesta paraula que ens falta per definir.
0: Que ens ajudi, no?
2: L'estil. Sí, sí, sí. Uh-huh. Sensibilitat és la primera, veritat és la segona.
1: Sí.
2: Ja veurem quina és la
0: tercera. Es quedarà la tercera, no? Doncs a mi m'agradaria també conèixer una mica la Laura dalt de l'escenari. Com és aquesta connexió? Estaves parlant del públic.
1: Sí.
0: T'agraden aquests directes? Aquests? Què és?
1: M'encanta.
0: Com ho vius?
1: M'encanta. Jo sóc una persona molt nerviosa. Molt. La gent que em coneix ho sap. Des de fora puc semblar molt tranquil·la, però sóc molt, molt nerviosa, sóc molt autoexigent, moltíssim, no? Sempre vull que les coses surtin bé. Llavors, sempre que surto estic nerviosa, no? Que després se'm passa la segona cançó. Però jo penso que connecto quan estic cantant. El meu problema en els directes, que això ho estic treballant, és quan em fico a parlar. Quan parlo, allò, començo a parlar, llavors els sons de la banda com que a vegades em tallen una mica, com dient, vinga, Laura,
2: canta.
1: Sortim. Sí, sí, canta. Llavors, crec que sóc... Mira, potser la paraula és autèntica en aquest sentit, perquè això també és una mica el que rebo, no? De dir, ostres, Laura, és que ets autèntica. En plan, no passa res si de cop t'has ficat a parlar i t'ha vingut una cosa al cap i l'has començat a dir, perquè això és el que fa que siguis tu, no? I això al principi m'ho negava molt, perquè deia, jo m'haig d'aprendre el que haig de dir i així no la cago, saps?
2: Aquí hi ha una espontaneïtat, també,
1: Sí, sí. I llavors, per molt que m'ho aprengui, quan estic allà i estic tan contenta i estic veient que la gent canta la cançó i no puc evitar dir el que em surt, no? I llavors, una mica, primer m'ho veia com si fos algo dolent i ara estic aprenent a abraçar això de dir, ostres, doncs sóc així i la gent, si li agrada la meva música, disfrutaran veient-me dient a vegades tonteries o parlant ràpid o bueno, coses d'aquestes que faig en els directes. Però...
2: Normalment l'art crida l'art. Hi ha alguna cançó que tu escoltessis, que t'inspirés i tu diguessis, uau, jo vull fer això?
1: Uf, moltes. I moltes artistes. Per exemple, Morgan, no sé si l'heu escoltat mai. Morgan és un grup espanyol i jo estic obsessionada amb la veu de la Nina, que és la cantant. És espectacular. Hi ha una cançó que és Sargento de Hierro, que me recordo que es va fer molt famosa a Operación Triunfo, però en plan, jo la coneixia quan tenia super poques visualitzacions i va ser com, ostres, ara de cop al món a descobrir aquesta cançó, llavors tothom la posava i va ser com, ostres, aquesta era la meva cançó, saps? Però, bueno, són moltes. Valeria Castro també m'encanta, m'agrada moltíssim. Judith Nederman, escolto moltes cantants femenines, però perquè m'inspiren moltíssim.
0: I amb quina et sents més identificada? Si tinguéssim que dir, la Laura
1: musicalment
0: és musicalment semblant a...
1: Bueno, no ho sé,
2: Recorda no? A vegades ho fem molt, això. No?
0: Hi ha moltes
2: grup,
0: dones...
2: em recorda...
0: Sí, hi ha moltes dones autèntiques, eh? Mm. Ara, el món musical.
1: Sí, Núria Graham m'agrada moltíssim. Crec que és una... És una cantant i música que és d'aquí, el que passa que, bueno, gira pel món, però és espectacular. M'encanta la seva música.
0: Mm. I ara parlaves de que has tocat a la Sala Encuentro. Et podem trobar només a sales petites? Què tens per davant?
1: Jo estic oberta a tot. De fet, és que em costa moltíssim trobar concerts. Ara tocarem a Òdena, el 13è cicle de música en viu, crec que es diu, a Òdena, i ho farem el 19, que no ho digui malament, el 19 de juny a les 8, a la Torre del Castell, i serà molt xulo. Estan fent un cicle de concerts i llavors van diferents artistes cada setmana i jo estaré allà.
0: Comentaves que és molt difícil, no?, trobar concerts.
1: Sí.
0: T'has plantejat també presentar-te... Ara està de moda i es porta a presentar-se a concursos. T'has plantejat alguna cosa així?
1: Una vegada ho vaig fer i vaig dir que no ho tornaria a fer. El primer, Eufòria, em vaig presentar. I vaig passar unes quantes fases, però després, quan vaig veure el programa, perquè va ser el primer, vaig dir, sort que no vaig passar, perquè o sigui, a mi m'agrada fer la meva música, m'agrada cantar de la meva manera i que m'imposin potser cantar d'una manera o moure mentre que... No ho sé. Crec que em sentiria molt imposada i no... Al final, o sigui, clar que m'agradaria viure d'això, però a mi el que em fa feliç és que connectar amb la gent i que la meva música pugui arribar. Aquest és el meu fi. Mm-hmm. Llavors, no sé si m'ho acabo de veure amb aquest format.
2: I si haguessis de triar, perquè tu ara mateix doncs, acabes de llançar aquest nou projecte al món, però dèiem que el temps vola, no? Si haguessis de dir un festival, allò que t'encantaria ser-hi d'aquí a un futur, bueno. Ho dic perquè aquí des de l'Inspira t'hem llançat molts desitjos, somnis, que es van fent realitat.
0: Acompanyem moltes vegades, que les coses es projectin i es manifestin.
1: Ostres, doncs, jo m'agradaria tocar m'agradaria tocar en general, o sigui, on els interessa i jo vull tocar. Vull dir, als festivals mai he tocat un festival. Vull dir que sempre he tocat a festes majors, allò amb, sobretot, o vermuts o tardes, no? Allò, un ambient més així, o bé a sales que les he contractat jo, diguem-ne, no? Que he decidit jo tocar-hi. Llavors, qualsevol festival, jo m'hi veig, de veritat.
2: Estem veient ara la portada del disc, aquí de fons, i surten moltes paraules, tranquil·litat, serenitat, espera, culpa, temps, descans... podríem desgranar aquestes paraules?
1: Sí.
2: Culpa?
1: Sí, sentia molta culpa per no treure música. Clar, o sigui, va ser un any i mig, no sé si va arribar, però que a més vaig estar fora també de les xarxes, no... Llavors em sentia superculpable, però hi havia una part de mi que era... Jo és que estava molt bloquejada a nivell artístic i per explicar coses per anar fent no em sortia, no? Llavors em sentia molta culpa, sentia molta culpa per la banda també al principi, no? Perquè estaven allà com esperant al final de dir va, fem coses, i era com, bueno, jo enviava, no sortien bolos, sobre, no estava creant, bueno, és que no és fàcil, i llavors entre parèntesis és un batibull de totes aquestes paraules que han acabat formant aquests quatre temes.
2: Mm-hmm. Però sí. Que dins d'aquesta culpa, suposo que també pel fet de sentir que t'estàs perdent alguna cosa en aquesta espera,
1: sí.
2: Oi?
1: Sí, sí.
2: També hi havia tranquil·litat, hi havia serenitat, no?
1: Sí,
2: I
1: estava també... lluitant entre aquests dos mons.
2: Exacte. I també dol.
1: Sí.
2: Per què aquest dol?
1: Sí, bueno, també és que va passar una cosa... Bueno, la meva tieta es va morir de cop. O sigui, era com... Estava perfecta i de cop va morir. I a mi això em va fer molt mal.
2: Trastocar.
1: Va ser una de les coses també que em van fer dir, bueno, prou, no? De fet, la cançó de Repente, no, doncs parla una mica, bueno, parla totalment d'això, d'aquesta sensació, no?, de quan algú marxa de cop i no t'ho esperes. Llavors va haver-hi molt de dol també. durant aquest procés. Bueno, és que ja et dic, va ser una mica tot.
2: Sí, sí, un còctel, no? Com deies, un còctel aquí de paraules, de sentiments, de sensacions.
0: Sí, i ara parlaves de crisi artística. T'has plantejat fer versions i acompanyar el teu repertori d'una altra...
1: Jo vaig començar fent versions, és veritat, no us he explicat. Jo vaig començar fent versions quan anava a la universitat. O sigui, potser tenia, doncs, no sé, 20 i algo. I feien versions... Ja no sé ni si me'n recordo, eh? Cantàvem de tot. I érem dues cantants, era molt divertit. De fet, vaig començar una mica aquí, a perdre una mica la vergonya, perquè jo havia fet música des dels 3 anys, no? Allò amb el piano, a l'Escola de Música d'Esparreguera, però tenia molta vergonya i no havia com tocat en directe, ni havia tingut una banda. Llavors va ser com el primer grup de versions que vaig tenir, em va ajudar molt a començar a dir, ostres, això m'agrada molt, no? Em fa molt feliç. I a partir d'aquí ja vaig començar a composar jo pel meu compte, i després ja, doncs, vaig deixar el grup de versions i em vaig centrar, doncs, en el meu projecte.
2: Aquí també indaguem molt a l'Inspira't, que ens agrada molt, parlant de paraules, no? Sororitat. Quina xarxa et sustenta al darrere? Sempre hi ha persones al darrere que estan allà quan...
1: Sí.
2: Quan sorgeixen, no?, aquestes inquietuds, inseguretats.
1: Tinc molta sort. Això també és una cosa que tinc molt, molt clara. Sempre estic molt ben acompanyada, òbviament, de la meva família, però també dels meus amics. O sigui, en el projecte, per exemple, aquesta portada la va fer el meu millor amic. A la direcció dels videoclips, el meu millor amic també ho ha dirigit. O sigui, he tingut molta sort que en el meu entorn hi ha molta gent artística, no? Això és director de cinema, el Marc Berruezo. Després la Clàudia, que també té un projecte, Clàudia del Valle, com a cantant, ella és dissenyadora gràfica, no? I llavors jo, és que ens ajudem així, els artistes emergents, jo li faig de
2: pie. Dios los cría.
1: Sí, sí, ellos se junten. Llavors m'agradava molt la seva música, però havíem coincidit també estudiant a l'Escola de Música. Llavors ella necessitava una pianista i vaig dir, bueno, doncs jo si vols et faig de pianista i tu em portes tot el tema de fotografia, d'una mica xarxes socials, que em costen molt. Llavors, doncs, els reels, totes aquestes coses m'ho fa ella. Llavors, d'alguna manera ens ho
0: això
1: tornem.
0: Això en altres èpoques es deia el trueque.
1: Pues, sí, jo faig molt de trueque.
0: Tornem a posar-lo de moda, perquè realment...
2: Un munt de cultures que viuen encara amb aquest sistema.
1: Sí. Pues, això em sustenta moltíssim.
0: Ara has parlat de xarxes i que et costen, però on et podem trobar?
1: Sí, bueno, em podeu trobar a l'Instagram, que crec que és el que més actiu tinc, que és Laura Benet Music. Després també, bueno, a qualsevol plataforma digital em podeu escoltar, i després també tenim 4 videoclips a YouTube.
0: Jo acabaria, a part de que acabarem escoltant la música de la Laura, a mi m'agradaria somiar amb tu aquest programa i acabar-lo així, somiant. Què vols que passi d'aquí un any? Vinga, va, d'aquí un any ens tornem a trobar. Què t'agradaria?
1: M'agradaria molt que el meu projecte arribés bastant lluny. O sigui, jo somio molt que tot aquest esforç i dedicació arribi a la gent.
0: I a quina sala t'agradaria? On t'agradaria estar? Ens imaginem a la Laura Benet?
2: Volem treure-li,
0: presentant-la.
2: Som insistents.
0: Li farem de padrines, a més. Hosti, a quina sala t'agradaria?
1: Home, pues un ras, un Apolo, seria brutal.
2: Aquí, vinga, ja ho tenim.
0: Ho projectem?
1: A la petita, no cal.
0: Però ara, si passa, el primer lloc.
1: Home,
0: aquí,
1: eh?
2: Volem invitacions.
1: Està claríssim.
2: Total.
1: I tant.
2: Jo no sé si un minut, i si ho puc demanar això, a nivell tècnic, un trosset a capella d'alguna cançó. És que m'agrada tant la música a capella. La que tris, la que et vingui, la que et vingui així. Primera, a veure, des de la banda tècnica, sí, deixem que la Laura...
1: Un moment,
0: si és
2: espera.
0: Possible.
2: Un moment, perquè, clar, jo és un desig aquí que llenço.
0: Però
2: és que és molt bonica la música,
0: sí.
2: També a capella, sense instruments, així la veu com...
0: Mira-la, està com
2: fresca,
1: està estic pensant quina.
2: Sí, sí.
1: Vale.
0: La que et sentis més còmode.
2: Mentrestant, provarem la tècnica. Sí. S'han dit que no emboliquéssim massa la troca avui.
0: Ja l'has liat tu, És que hem de dir que avui tenim el Joel a la part tècnica, a l'altra banda, la peixera, que està fent-nos avui un programa molt especial. Pues vinga, que diu que sí.
1: Vale.

0: Ai, veus? És que no és el mateix marxar així.
1: Això és molt especial.
0: Que dient adéu-s.
1: Exacte. Però sí que deixarem a la sortida d'aquesta entrevista tan especial. Artista emergent, però això no vol dir que no professional, eh?
2: No, no, exacte.
1: Un artista com la copa d'un pino, eh?
2: Sí, sí.
1: Com diria el Justo Molinero.
2: Justo Molinero, que t'encanta.
1: Doncs, Laura, moltes gràcies per haver estat
2: aquí. Moltíssimes gràcies a vosaltres, ha sigut un plaer.
1: I recorda, apunta a l'agenda, d'aquí un any ens
2: veiem. Tant de bo, eh? Us vinc a buscar, eh?
0: Home, i tant, aquí, ja saps on trobar-nos. Sí, sí, sí. Dimarts a la tarda de 6 a 7, aquí estem, les dues fitxades, l'Estelma i Lluís.
1: Doncs, inspirats, inspirades, us deixem amb
0: un tema.
1: Amb un tema de la Laura.

0: Marta Pérez Sierra és una de les veus més actives de la poesia catalana actual. Ha publicat molts poemaris, ha guanyat premis importants i té aquesta manera tan seva de dir molt amb molt poques paraules. La Marta és d'aquelles persones que no només escriuen, sinó que fan créixer la poesia, la porten a escenaris, a projectes, a comunitats. I avui la tenim aquí per parlar de vida, de versos i d'aquest ofici tan delicat que és mirar el món amb paraules. Marta, benvinguda a Ràdio Rubí, a l'Inspira't.
1: Encantada de ser amb vosaltres aquí a l'Inspira't.
0: És un honor tenir-te.
1: No, ja, per mi també és un honor
0: ja
1: ser aquí.
0: Ja t'ho he dit. Quin és el fil que uneix la Marta poeta amb la Marta persona? Si és que hi ha un fil.
1: És indestriable un de l'altre.
0: Estan unides, sí. Totes dues. No tens com un alter ego allà que
1: no.
0: Va sol, que escriu sol.
1: No, no.
0: Tal qual. Llavors també ets molt autèntica, com la Laura.
1: Com la Laura. Ha estat un plaer escoltar la Laura i una autèntica sorpresa, eh?
0: Aquí estan en sinergies de l'Inspira't molt màgiques, moltes vegades, oi que sí? Escolta?
2: Home, jo tenia una pregunta preparada que fa una mica de connexió amb el que parlàvem abans amb la Laura, perquè ella ens ha comentat que escrivia des de lo que sentia. Tu, Marta, des d'on escrius? Des d'on neixen els teus poemes?
1: Els poemes neixen de la mirada. Tu mires el que sigui, el que t'ha passat a tu o el que li ha passat a la Carmen o el que veig amb una pintura o el que veig escoltant a la Laura, per exemple, i d'aquí tibo el que sento i escric. Però clar, com el que pretenc és fer poesia i m'agrada investigar, doncs vaig, no és que deixi anar a raig el que he sentit, sinó que allò ho treballo, modifico, busco altres maneres de dir.
2: No és una mirada qualsevol, és una mirada cap a dintre, cap a fora, una mirada que, com deia la Carmen, uneix tot, no?
1: Mira, això és com quan fas una fotografia i captes un instant. Hi ha fotografies, si la fa un professional, la fotografia ja la veus diferent, no? Doncs intento això, ser professional.
0: Ser professional i també suposo, no sé si estàs d'acord, que la poesia té molt de joc, de jugar. De jugar
1: molt,
0: amb moltíssim. Les paraules.
1: La poesia és joc, totalment, absolutament d'acord.
0: Llavors és com que tornem una mica a aquell nen o aquella nena.
1: No, de cap manera, no.
0: Vinga, a veure.
1: No, perquè jugar és una cosa d'adults.
0: M'encanta.
1: No només de nens. És des d'una posició d'adult que pot modificar el que està passant per convertir-lo en quelcom plaent i allò amb ser creatiu i que d'una cosa surti l'altra. Abans ho dèieu vosaltres, no?, que en el programa provoqueu coses i una cosa porta una altra i surten coses noves. Doncs això també és jugar. Mm-hmm. I quan dius, va, vinga, d'aquí un any esperem a la Laura, heu llançat un sortilegi al vent de la ràdio, això també és jugar. I quan jo em poso a dir com puc explicar el dol de que he perdut a la tieta, això també és jugar.
0: I quina màgia també que hi hagi algú a l'altra banda que estigui, gràcies a tu, posant paraules allò que no sap explicar. Perquè això passa molt, jo crec, amb l'escriptura, amb la música, no? Que hi ha part de connectar.
1: Sí, si el que tu escrius o si quan cantes, ho cantes com cal, i comuniques com cal, arriba a la gent. Un poema, en concret, en el meu cas, no acaba quan jo acabo. Bueno, el poema de ningú, eh? Un poema no acaba en el llibre, això crec que ho comentàvem aquell dia. Acaba quan... No acaba, segueix. El lector li dona una nova mirada. Jo quan... Aquests dies he estat llegint a l'Empar Sáez, una altra poeta de Terrassa, boníssima. Jo no sé si ella en el poema vol dir el que jo he interpretat, però és que no, és que tant se val. El que importa és que a mi m'està dient coses i que a mi m'ha fet vibrar i que he connectat amb una bellesa. Si ella volia dir exactament això, bé. I si no, doncs també.
0: A vegades també és bonic per això conèixer escriptors, escriptores, anar a presentacions...
2: És que anàvem jo una mica per aquí, sí. Perquè l'he vist aquests dies, que ha estat el dissabte, ha estat al meu poble, compartint poesia amb molta gent. És maco compartir aquestes lectures en veu alta, sí. I compartir-les amb gent que escriu com tu i gent que li agrada escoltar?
1: Totalment, això és molt maco. Passa com el que deia la Laura, que comuniques, que vibres, que sents energia de que a l'altre també li agrada, no només quan tu recites, sinó quan escolto. O sigui, connecto amb facilitat, però clar, això és normal, no? Jo què sé, si m'encantés, no sé, per dir alguna cosa al tennis, doncs vibraria amb el tenista, entens? Tu vibres amb allò que t'agrada, que sintonitzes.
2: Però has fet una passejada per poemes d'unes altres persones.
1: Jo i tant.
2: Perquè ha sigut, he pogut veure poquet, però perquè jo estava convidada, però al final no vaig poder estar.
0: Inaudit, oi?
2: L'inaudit, Miquel Sant Eulàlia, sí, organitzat pel president de l'associació de Gabriel Ferrater.
0: Que va estar aquí, també.
2: Que va estar aquí fa un mes i mig o dos, no?
1: Potser. El Miquel.
2: El sí. Miquel. I el poc que he vist és com que entre tots... O sigui, jo he vist... La poesia torna a estar de moda. La poesia no, sí. torna a reviure... aquella essència que jo crec que últimament estava com perdent, no? Estaves parlant de que hi ha molts autors que heu compartit en aquest esdeveniment. Jo crec que cada cop la gent escriu més poesia.
1: No ho sé, no t'ho sabria. Sí, o sigui, aquell dia inaudit vam constatar el que ja veiem en altres llocs, com per exemple a premis literaris, que la gent jove està molt preparada, que no només escriu bé, sinó que també té ganes d'investigar a nivell paraula, a nivell forma i fons de la poesia. Sí, això és un goig. Potser, tant de bo la poesia tiri endavant. També ho hem vist ara amb el Festival de Poesia a Barcelona. Sí, no sé, això fa... Fa goig.
2: Fa goig, m'encanta.
0: Fa goig. Sí, és que fa goig, és que és la millor definició. Marta, jo vull anar... ens agrada l'Inspira també buscar l'origen de les coses i totes tenim un moment vital que moltes vegades ho canvia tot o canvia moltes coses. Tu vas tenir un moment vital així que et va portar a escriure el teu primer, a publicar, més que escriure, perquè segur que tenies moltes coses escrites, a publicar un primer llibre. El primer de moltíssims.
1: El primer. Jo he escrit sempre. Sempre, eh? Des de petita. Encara no sabia escriure i ja m'inventava poemes. Però el primer llibre neix justament d'un joc. El meu primer llibre és Sexe Mòbil Singular, SMS, i l'escric en el mòbil, en un mòbil d'aquells com una caixa de sabates d'abans, a l'any 2000... I anava, viatjava molt amb autobús, amb el 45, i anava escrivint. I el meu joc era escriure un poema que digués molt, que toqués i que hi capigués amb un SMS, o sigui, de 160 caràcters, i que fos de caire eròtic. Evidentment, vaig avisar a les persones que els hi enviava que no es pensessin que...
0: Que et marquessin com a spam, correu no desitjat.
2: O sigui, escrivies el poema i l'enviaves.
1: Sí.
2: I a partir d'aquí vas desenvolupar el llibre.
1: Sí, no... Sí i no. Sí, jo vaig veure que allò funcionava. Els meus amics em contestaven intentant ser poètics, també. I aleshores vaig aplegar tots els meus SMS i l'editorial Viena van ser superbones persones, els hi va agradar i m'ho van publicar.
2: Home, em sembla una idea. A part, va ser molt visionària.
1: Vaig ser molt pionera del tema i... 10 anys després, el mateix llibre es va tornar a publicar amb imatges i 50 il·lustradors, crec, no estic segura del número ara, van il·lustrar aquests SMS, aquests poemes de 160 caràcters cada un.
2: Quina meravella.
1: I en aquest llibre...
0: Quin goig.
1: Sí, la Pilar Valero, que és una poeta de Vilafranca, la Isabel del Pilar Valero, me'l va traduir al castellà i la Mireia, la seva filla, a l'anglès. I va quedar un llibre superpreciós. Sí, el meu primer llibre, el meu primer joc, però és que sempre estic jugant.
0: I ara entenc del joc d'adults, eh? I ara veig per on anaves.
2: I ara has tornat a ser visionària amb aquests poemes musicats, no?
1: No, aquí no, el visionari ha estat el Salvador Paner.
2: O sigui, t'ha buscat ell, a tu.
1: Som amics, ens vam conèixer en un recital i me'l va presentar un altre poeta, l'Eduard Miró. Li va agradar la meva poesia i va començar a musicar i ara ja ens hem embolicat junts a organitzar recitals, concerts. Ara en farem un el 18 de juliol a Premià de Dalt. Ell al piano i recitant les poetes.
2: I què és que feu? A l'hora del vermut?
1: No, no, a la tarda.
2: A la tarda? I llavors sí. La gent compra entrada? O
1: no, és gratuït.
2: Ah, és gratuït. Mira, sobre gratuït.
3: Què més vols? És que no hi ha excusa, no?
2: Quina meravella.
1: A l'Escola de Música de Premià de Dalt, el 18 de juliol, el Salvador Paner, que és un gran científic, però és un home molt polifacètic, també escriu i és músic, viu a Zúric, però vindrà per aquest concert.
3: I si haguessis de triar un poema o poeta o llibre de poesia que t'hagi copsat, canviat, a vegades n'hi ha un, no?, que dius, ostres...
2: Un referent o una referenta.
1: A veure, un llibre no et sabria dir, però, no sé, potser Poeta en Nueva York de García Lorca.
2: Oh, m'encanta.
3: L'altre dia parlàvem també
2: de Lorca. Tres vegades m'encanta avui, o sigui que m'has de fer un joc de paraules amb això.
3: Hauríem de fer un dia un joc que tinguem temps, no?, sí. Amb això, com tots els titulars del programa, avui podíem fer un poema, que et sembla,
2: poeta,
3: eh? Però no, però ja quan acabem el programa, eh? Que si no el temps ens escapa.
2: I jo parlaria una mica de la novetat que ens porta avui, no?
3: Ui,
2: la Marta.
3: Som-hi,
2: no podem, acabar de parlar amb ella sense presentar aquesta exclusiva.
3: Jo avui vinc demanant molt, eh? Però si a nivell tècnic es pot, eh? Si no seguim amb aquest fil musical, no sé si es podria posar una música d'aquests poemes musicats que dius que t'han fet amb aquesta...
1: Del Salvador.
3: Amb aquesta fuga que tens aquí, sí, i que ara ens
1: Fuga és l'últim llibre.
2: És parlat. Però estan musicats els poemes.
3: Ah, estan
1: tots... Ell canta.
2: Clar, sí. Llavors hi ha paraules.
3: Bueno, quedaria estrany, sí.
2: Jo, podem dir-li que ens llegeixi algú d'aquesta exclusiva que ens porta. Fuga, no?
3: Sí.
2: Es diu Fuga.
3: Comencem amb el poema.
1: Val. Us explico, us poso en antecedents del llibre. Jo escric un llibre el 2016, un segon fora del dubte, on parlo de la mort d'un amic meu en un doble trasplantament de pàncreas ronyó quan tenia 27 anys. Això és important perquè les desgràcies que passaven aleshores ara ja no passen. Aquell llibre, l'editorial plega, el llibre ja no té més recorregut, i un dia el meu amic i poeta i editor Carles Cervelló em diu que me'l tradueix al castellà. I aleshores neix així Fuga, el títol és perquè Fuga en català i en castellà és Fuga igual, i aquí hi ha els poemes d'Un segon fora del dubte traduïts al castellà per al Carles, amb un pròleg nou del meu amic metge endocrinòleg i poeta Lluís Vila, i amb un altre apartat nou de poemes inèdits. Perquè, clar, hi haurà persones que ja tindran un segon fora del dubte, que el llibre hauria de tindre algun atractiu. I, de nou, acompanyat amb fotografies de l'Enric Macià. Que això és un altre joc. L'Enric Macià, que és un fotògraf excel·lent, fa com un poema amb les seves fotografies. Val? Hi ha un apartat que no té poemes, no acompanya al poema. En si és un poema, la fotografia.
2: Fem un poema en imatges.
3: Un poema visual?
1: Sí, bueno, no és un poema... No,
3: no
1: sí.
3: És un poema visual, ben
1: no
3: bé,
1: ben
3: no?
1: Bé.
3: És com inspirat
1: sí.
3: Pel poema.
1: Si voleu us llegeixo.
2: Vinga, un trosset.
1: Un poema. Present. El azul de mí mismo, Federico García Lorca. Sols tenia mare. No vindria cap demà. Era amor i present. Duies un cerca persones tremolant a la butxaca. Arrencaries a córrer així que sonés. Et donaria

0: carícies, petons que ens segrestaven el blau i poca cosa més. Ens el trencaren aquell ara. Una tarda que plovia dins l'Hospital de l'Esperança, marxares lliscant pel fil magenta de l'arc del cel, mentre jo corria pels passadissos cercant-te. Vaig trobar el teu cos, només.
1: Oh.
0: He triat aquest perquè explica una mica. La història és que aquesta persona i la seva parella, diguem-ho així, això és fictici. Jo no era parella, de veritat, d'aquest noi. Només érem molt amics. Doncs busquen aquell segon de felicitat, de plaer, fora del dubte de que el cos està molt, molt fet malbé.
2: Mm-hmm.
0: I llavors hi ha poemes que explico la història del dol i altres. Aquest és supercurt, diu: ens acaronàrem en tres brots de menta per arrossegar la mort fora del llit. S'obria el sol tibant i blanc en l'ametller del meu jardí.
1: Mm-hmm. Quina meravella. Mm-hmm. Quatre vegades ja.
2: Quin goig.
1: Has de fer un poema. Tenim també, et convido, perquè hem fet música, poesia, i ara tenim aromes. Uh-huh. Tenim a la Verònica, que ens porta la recomanació d'aquesta setmana. Et convido, Marta, que et quedis. No marxis.
2: I ho enllacem amb aquest brot de menta, perquè la menta, l'aroma...
1: A part, avui em porta una cosa que li vaig demanar jo fa uns dies.
2: Apa, mira,
1: hola, Verònica.
3: Hola, com esteu? Moltes
1: què
3: gràcies.
1: Tal? Què ens portes? Explica'ns, perquè amb aquest repertori que tenim avui has de fer tu la guinda del pastel.
3: Exacte, aquí, a veure si estem al nivell aquí tan alt que teniu avui. Llavors, el que farem serà un ambientador per perfumar la casa, sense tòxics, i ja veureu que és supereconòmic i super fàcil, o sigui que no hi ha excuses, Cuca, perquè aquesta l'has de fer.
1: Soc una mica mandrosa, Marta, saps? Per això mira a mi.
3: Exacte. Llavors, avui el que he portat és un frasquet pulveritzador per poder pulveritzar sobre la roba, dels llençols, de les cortines de casa, i el que porto aquí ja és una barreja d'alcohol de 96 graus, que tenim 70 grams d'alcohol i 30 grams d'aigua. I sobre aquesta barreja, que és la base, ja li ficarem els nostres olis essencials. I aquí sí que hem de ser una mica generosos amb l'oli essencial perquè faci molt bona olor, no?, a la nostra casa. Llavors, avui he portat 50 gotes de bergamota i 50 gotes d'oli essencial de taronja. I així tindrem un aroma, doncs, cítric, fresc, no?, ara que fa tanta calor a l'estiu.
1: O sigui que això, doncs, ho barrejaríem, no?
3: Ho barrejaríem, exacte, dins del frasquet, amb l'alcohol i l'aigua, i posaríem unes 180-100 gotetes de l'oli essencial. I això ja està, ho agitem, perquè cada vegada sí que s'ha d'agitar, perquè separa, doncs ho agitem i ho pulveritzem a sobre les superfícies. I tindríem aquesta primera recepta superfàcil.
1: Ja està,
3: un ambientador.
1: Sí, però jo veig que portes a la caixa
3: sí.
1: uns palets.
3: Exacte.
2: Sí, però per aquest, Cuca, vull dir, bàsicament és anar a comprar el fresquet i anar a comprar els olis essencials i ja ho tens.
1: Ja tens l'alcohol, barreges les gotetes i tens
2: amb
1: l'ambientador.
2: Amb l'aigua i ja tens l'ambientador. Sí. Però has de posar-te a l'agenda a comprar els olis essencials.
1: Sí, clar, no, et posaré que em truquis tu per dir-ho.
2: Ho portes clar.
3: Sí, amb un oli essencial, el vostre favorit, no cal que siguin
2: sí,
3: aquest. Aquesta és una
1: opció. No, però ja em va bé els cítrics per aquest estiu que et dona una mica de... El té, mira, vaig estar l'altre dia en un lloc i vaig preguntar per l'ambientador i van dir que era té blanc.
3: Ah, ja pot ser, també. Sí. Fa
1: també
3: molt bona
1: es podria
3: olor,
1: fer?
3: Sí, però no és un oli essencial, el té blanc. És un...
1: O sigui, no podria trobar alguna cosa semblant?
3: Bueno, no, perquè aquest és com de laboratori, diguem-ne. No? Ja, vale. La planta no té aquest aroma quan es destila.
1: Vale, vale.
3: No fa,
1: ja veus
3: bueno.
1: que conec el tema, eh?
3: Però bueno, amb una llimona, amb una taronja, amb això sempre encertes.
1: I els palets?
3: Llavors, amb la mateixa recepta, si no tenim l'espray i, per exemple, se'ns ha acabat els nostres micados, aquests palets de ratan, aquests típics, no?, que es posen a sobre la taula, que queden molt macos, doncs podem reciclar els palets i ficar a dintre de l'envàs d'alcohol, podem ficar els palets de ratan i ja tenim un ambientador tipo micado. O sigui, amb la mateixa base de l'alcohol, l'aigua i els olis essencials, ho posem en un pulveritzador per la roba, les cortines, o hi fiquem els palets de ratan.
1: I són reciclats?
3: Sí, aquests
1: o sigui
3: són reciclats.
1: Que valen per sempre?
3: Sí, sí, sí.
1: Ai, mira,
3: sí.
1: Jo els llençava.
3: Ah, doncs mira, mira, doncs ja tens aquel, el proper ja tens els palets, o sigui que aquesta la podràs fer fàcilment.
2: Es fica el mateix, o sigui, el frasquet aquest que portes, l'obrim i allà, eh?
3: Exacte,
2: a la mateixa. En lloc de pulveritzar, ho poses allà.
1: Com si fos un micado, aquests que

0: prem a les botigues...
1: Mm. Sí, que porten un munt de tòxics i sí. No... Estem fartes, ja.
0: Per això convidem a la Verònica que vingui.
2: Exacte. Sí, a sí. Més, que això és supereconòmic. O sigui, no hi ha cap excusa.
0: Ja van 5 vegades, eh? Marta, 5 vegades el m'encanta avui.
2: I aquesta és la proposta d'avui perquè tinguem aquesta sinergia ja de cara a l'estiu, molt agradable.
0: Doncs jo t'ho agraeixo, però ara vindrà que vagi a comprar els productes i ho faci.
1: Bueno, et passaré comptes, eh? El mes que ve, a veure si vas
0: fer. Vale, tu. Et faig un bizum.
1: Mira, comprarem...
0: Que ara està de moda, allò del bizum.
1: Comprarem aquests olis essencials i els compartim per fer-ho,
0: també?
1: Les dues.
0: Vale.
1: I potser
0: vale.
1: Podem aprofitar per recuperar alguna de les receptes que ens ha portat
2: exacte,
1: la Verònica
2: sí.
1: Altres vegades per fer altres coses, com tenim pendent el desodorant.
2: Ai, sí,
0: no, tenim pendent tot.
1: La primera recepta.
0: És que...
1: Sí, fatal. Ara
2: i mira que porto receptes que es poden fer amb cosetes de casa, eh?
1: Sí,
2: que només
1: que sí.
2: Compreu un botet d'oli essencial, d'espígol. Si teniu dubtes,
0: no,
2: d'espígol.
0: El que ens falta és temps per parar. Que deia la Laura abans, parar i respirar. Nosaltres necessitem parar, respirar, tornar a parar i tornar a parar una altra vegada.
1: Sí, sí, diverses vegades.
0: Gràcies, Verònica, per haver-nos portat això.
2: A vosaltres.
0: Doncs acomiadem a la Marta, no?
1: Que, a veure, quan?
0: Home, ens queda... Ens queda... No, és que jo ja sé que tu lies.
1: Ah, perquè dic, jo vull que torni a recitar alguna cosa, no?
0: Vale,
1: que,
0: jo ja...
1: Marta.
3: Ah, sí, sí,
0: jo ja
3: ho he
0: fet.
3: Jo
0: ja...
1: Si vols, de safrà, parlant també d'aromes, no?
3: Ah,
1: i de...
3: sí.
0: Safrà de lletres,
1: algú?
0: No?
1: Safrà de lletres.
3: No, és per la planta, perquè volia comparar a la dona amb la intensitat i la fragilitat del safrà.
1: M'encanta. És una metàfora
3: això...
1: ideal.
0: I la qualitat del safrà.
3: I la qualitat, que som de qualitat les dones.
0: Hombre...
1: Mira quin programa que tenim,
0: mira quin estudi.
1: Com estem avui. Quin goig que fa, m'encanta, Cuca.
3: Hi ha un poema que es titula Safrà. En cada poema és com si fos la flor del safrà i té el mateix títol que l'última paraula del poema. Això, tots els poemes van així. I aquest diu, Safrà, l'amor cou la pell i les hores i les dents i els núvols. En resta l'esbós estèril d'aquella flor de safrà.
1: Un. I enllaces
3: amb un altre.
1: Safrà.
3: Amb safrà, el llibre es diu Safrà.
0: Acabes a cada poema i tornes
3: cada poema igual. Si el poema es titula Acordió, l'última paraula és Acordió. Si es titula Mai més, l'última paraula... Bueno, Mai més, perquè si no s'entenia, no?
1: Mm.
3: Mira, us vaig a llegir Acordió. Arrastro la llengua volcànica sobre tus cosas. Esteban Martínez Serra. El teu pit era de vi dolç, vestal de paper. El foc sagrat, els ulls. Miralleig, llaminer, ves a saber on ets. El temps, ple de temps fins a l'oblit. Febre, fang per fer-se. L'adeu són tots els plecs de l'acordió.
0: I quan fas aquesta menció als poetes, a dalt, les cites, això és el que t'inspira en aquest poema o per què ho fas? O per jugar?
3: Jo tot ho faig per jugar. Però potser sí, en aquest cas, ara no t'ho sé dir, no voldria mentir-te. Sí, sovint és perquè al llegir aquest poeta, perquè evidentment llegeixo molta poesia, doncs m'ha vingut el poema.
0: Et recomano, com a... fan incondicional de Lorca, et recomano. L'altre dia vaig tenir el privilegi d'estar amb Miguel Poveda.
3: Ah, sí.
0: I entrevistar-lo. I ha fet un documental espectacular de Federico García Lorca que crec que és una recomanació per tu que et meravellarà.
3: Val.
1: Doncs amb aquesta recomanació i aquests llibres, la música, els aromes, tanquem el programa L'Inspirat d'avui.
0: Quina música has triat, no?
1: Com que l'has triat? Ets tu que estàs així de festa, Shakira?
0: Bueno, jo sempre estic de festa, si puc, o sigui que ja ho saps.
1: Tu ja estàs com allò parant boca per l'estiu.
0: Jo ja estic preparant-me.
1: Doncs, bueno, moltíssimes gràcies, Marta.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Verònica, Laura,
2: gràcies.
1: Per aquest programa d'avui, eh? Que marxem molt pletòriques.
0: Molta música, molta poesia i molt aroma.

0: Són les 7 de la tarda.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Bona tarda. L'Assemblea de Pensionistes de Rubí s'ha concentrat aquest matí davant l'Ajuntament per reivindicar unes pensions dignes, una sanitat pública de qualitat i una auditoria pública de la Seguretat Social. La mobilització també ha servit per reclamar la defensa dels drets socials i reiterar el seu compromís amb la pau. La concentració, celebrada a 11:15 a la plaça Pere Aguilera, reunint membres del col·lectiu i ciutadans que han volgut donar suport a unes reivindicacions que, segons els organitzadors, continuen plenament vigents. Els pensionistes asseguren que cal mantenir la pressió social perquè les administracions garanteixin uns serveis públics forts. Josep Maria Pijuan, membre de l'Assemblea, explica les raons de la concentració.
3: Denunciar la situació de la sanitat pública a la nostra ciutat, perquè cada vegada està pitjor, diguéssim, els CAPs estan absolutament fora d'òrbita en quant a professionals, les llistes d'espera per atendre atenció primària a vegades és una setmana, 10 dies, el tema dels especialistes han desaparegut, el CUAP no té els professionals adequats per tirar-ho endavant i, per últim, diguéssim, el tema de l'hospital.
2: Els pensionistes rubinencs també denuncien les dificultats que asseguren continuar patint la sanitat pública i reclamant més transparència en la gestió de la Seguretat Social. Per això, una de les demandes destacades de la concentració d'aquest matí ha estat la realització d'una auditoria pública que permeti conèixer amb detall la situació econòmica del sistema.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
2: Demà passat, dijous, el fisioterapeuta i infermer Antoni Narbona presentarà a la Biblioteca de Rubí el seu nou llibre titulat Ahorro de Salut. Hem parlat amb ell aquest matí al Rubí al dia i ens ha explicat que l'acte no serà una presentació de llibre convencional, sinó que s'ha concebut com un taller pràctic gratuït on els assistents podran aprendre exercicis molt senzills per millorar el seu sistema musculoesquelètic i prendre consciència de la importància de l'autocura diària.
4: Un taller en el qual explico la raó del llibre, explico el perquè i farem alguns dels exercicis que després es poden veure en el llibre i es poden seguir tant per les fotos com pels QRs, que hi ha uns vídeos que es veuen els exercicis i tota l'explicació. Llavors, ajuntem les dues coses. Part pràctica, que tothom la pugui veure, que puguin practicar el que vulgui, perquè és una cosa fàcil i senzilla de fer, i a més la presentació del llibre.
2: El llibre de Narbona neix amb l'objectiu de promoure un canvi de paradigma en la societat actual, on l'esperança de vida és cada vegada més alta. Segons l'autor, cal adoptar una actitud activa envers la nostra pròpia salut, per no dependre exclusivament del que el sistema pugui fer per nosaltres. Durant l'activitat de dijous, Narbona explicarà els fonaments d'aquest estalvi de salut i guiarà els participants en la realització de diversos exercicis pràctics. La guia pràctica combinarà un text explicatiu molt accessible amb fotografies i codis QR que enllacen directament a vídeos demostratius. El taller d'Antoni Narbona es farà dijous a les 6 a la Biblioteca. I Narbona té també un taller online d'autocures que podreu trobar al web dels Amics de la Universitat Autònoma de Barcelona.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
2: I en esports, bones notícies per l'esport rubinenc i comencem pel vòlei. Toni Bravo Rodríguez.
5: Les noies del vòlei Rubí van aconseguir la permanència directa a tercera catalana després d'imposar-se 1-3 a la pista del Llinàs en l'última jornada de la segona fase. Les rubinenques van perdre el primer set, 26-24, però van reaccionar amb molta solidesa. Van dominar els tres següents, 20-25, 17-25, 19-25. Amb aquesta victòria, les de Lino Salamanca tanquen la fase en tercera posició, 27 punts, encadenant 4 triomfs consecutius, confirmant una gran dinàmica a final de temporada. El Gavà B també manté la categoria, mentre que el Llinàs 5è haurà de jugar la promoció. I pel que fa a les promocions d'ascens, el 20B, això en futbol, fa un pas important cap a l'ascens a tercera, després de guanyar per 2-3 al camp de l'Incresa Atlético B. Els rubinencs, recordem que van acabar segons del grup 25 de quarta catalana. El duel va emportar la iniciativa en el marcador i encara en la tornada amb avantatge. L'altra eliminatòria també va acabar en victòria visitant 1-2 entre el Papiol i el Sant Feliu del Llobregat. El duel decisiu per al 20B dissabte a les 6 a casa amb l'objectiu de certificar el pas a la final per l'ascens.
2: Més informació d'aquí una hora.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
6: Cansat d'estar perdut a Netflix, arriben els teus salvadors.
7: Tengo que encontrarla.
8: Al de sèrie parlem de la crem de la crem de les plataformes.
9: Creo que he descubierto algo increíble.
6: cada dijous a partir de les 6 amb Víctor Pérez i Núria Molina.
0: ¿A qué está esperando? Bienvenida a la rebelión. L'esport.
9: Emocions, moments, situacions.
0: El futbol.
9: Sentiments, promeses, amor.
0: La Unió Esportiva Rubí.
10: Siento lo mismo por ti.
9: Uns colors, uns objectius, una cita amb la història.
0: Aquest dissabte, partit de tornada del play-off d'ascens a tercera ref. El Rubí haurà de guanyar en un camp on mai ho ha fet, el de la Pobla de Mafumet.
11: Esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para.
12: ¿Estarías dispuesto a experimentar con la música y descubrir nuevos géneros musicales? Pues entonces, no lo pienses más. Este es tu programa. Experimenta. Todos los viernes a las 10 de la noche en Radio Rubí. Presentado y dirigido por Adrián Eguizábal. Sintoniza la 99.7 de la FM y visita www.radiorubí.cat. Así que no te lo pierdas. Experimenta. Experimenta.

Són les 7 i 7 d'aquest dimarts 26 de maig de 2026 i a continuació us presentem el sumari del programa d'avui. Arrenquem la primera divisió. La temporada ja ha arribat al final i hem tingut una mica de tot. El campió i el subcampió de Lliga ja estaven decidits. El Barça i el Real Madrid els acompanyaran l'Atlético de Madrid, el Villarreal i el Betis la temporada vinent a la màxima competició europea. Celta i Real Societat disputaran l'Europa League mentre que el Getafe jugarà a la Conference. Però aquesta última jornada, l'emoció i els mals de cap es van viure sobretot a la part baixa de la classificació. Amb un Oviedo que ja havia perdut la categoria matemàticament, molts equips arribaven al límit i amb tot per decidir en un sol partit. Finalment, Mallorca i Girona són els equips que la temporada vinent jugaran a la Lliga Hypermotion. L'Espanyol, per la seva banda, i després de reaccionar en el moment més important, ha aconseguit salvar la categoria. A la Lliga Hypermotion, el Racing ja té company per jugar per pujar a la màxima categoria. El Deportivo torna, després de molts anys, a la categoria reina del futbol. Encara queda per decidir, en aquesta última jornada, quins seran els quatre equips que disputaran el play-off per l'última plaça d'ascens. I no deixem el futbol, perquè un cop acabada la Lliga, aquest estiu encara tindrem més emocions. Arriba el Mundial i Espanya ja ha fet pública la llista de De La Fuente, els 26 jugadors que intentaran fer-nos cosir una nova estrella a la samarreta. I acabarem amb bàsquet. El nostre company Sergio ens comentarà com ha acabat l'Eurolliga i repassarem els moments més destacats d'aquesta competició europea.

0: representant els meus companys de taula. Dani, bona tarda.
1: Hola, buenas tardes.
0: Què tal? Només et preguntaré a tu, què tal?
1: Pues tranquilo. Vienen cambios.
0: Vienen cambios. Ojo, cuidado, eh? Roger, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Bé, tot bé?
2: Sí.
0: Està guai tot.
2: Sí.
0: Un dia bonito, ja està.
2: Durant la setmana ja es veia venir el abismo.
0: Ara ho comentarem. Com ho veies de clar?
2: Ho he anat assumint a poc a poc al llarg de la setmana i no va ser un cop dur.
0: Gaire dur. Xema, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Què tal?
3: Molt bé, molt bé, molt bé.
0: És que no...
3: Aprofito per felicitar una amiga. Aprofita. Que avui fa 50 anys, eh? O sigui que felicitats.
1: Buen número.
3: Buen número.
0: Número rodó, eh?
3: Una manita, 5-0.
0: Doncs felicitats, com es diu?
3: Beli, Beli.
0: Doncs Beli, felicitats aquí.
3: Belina Blanco i no és del Madrid.
2: S'han de fer 50 anys.
0: Eh?
2: S'han d'arribar als 50 anys.
0: Bueno, alguns ens queda menos que a otros.
3: Ens anem apropant.
0: Alguns ja estan en ballera ja, els 5 aprovant-se. Altres, per sort, encara no. Res, felicitats, escolta. És molt bo complir anys. Bueno, doncs com ho hem parlat abans a la intro, hi ha equips que no jugaven res. Aquí el Madrid i l'Atlético de Madrid vau fer... Bueno, doncs el Villarreal hi fa una passada.
3: L'Atlético no va fer res.
1: nada.
0: Ahí no se presentó nadie. Però bueno, Real Madrid... Pues otro año en blanco.
1: Bueno, hemos recortado otros 3 puntos. Se nos ha hecho corta la liga al final.
0: Espera,
1: hemos recortado 6 puntos en las dos últimas jornadas.
0: Daniel tenía...
1: Poca broma.
0: Encara tenía esperanzas de si la liga hubiera durado un poco más. Yo no quería que hubiera durado más.
1: Si se hace justicia y le quita algún punto al Barça, pues ya no nos quedan tan lejos. Nada, un trámite. Ya lo decíamos hace ya tiempo, lo venimos diciendo, que muchos equipos están de vacaciones. El Atleti de Bilbao ya lleva unas cuantas semanas para mí de vacaciones, así que, bueno, pasó lo que tenía que pasar.
0: Bueno, es un partido a trámite.
1: Sí,
0: pero
1: trámite. Mbappé se volvió a reencontrar con el gol, por fin, también, que era importante,
0: quería,
1: sobre todo para él de cara al Mundial.
0: Quería seguir convocado ese día, ¿no? Ese día no quería quedarse en casa.
1: Ese día fue el primer delantero. Y bueno, el Atleti ya lo decíamos, también le vienen cambios. Ahora el Madrid a ver qué pasa. Con las elecciones y demás, que al final va a haber lío. Parecía que ya estaba Mourinho que se asomaba y ahora hay que esperar a ver los acontecimientos. Pero bueno, un Madrid muy serio. Realmente fue más emotivo que por las despedidas que otra cosa el partido, sobre todo la de Carvajal, que yo vi el vídeo y me pegó una panza de llorar que no veas, pero bueno. Lo dicho, ya este tiempo que están de vacaciones los jugadores pensando en el Mundial, así que poco más que añadir.
0: Veurem si les eleccions, bueno...
1: Lo bueno que de,
0: Floren con...
1: al menos con España no se nos va a lesionar ninguno para el año que viene. Con los demás tampoco mucho, es lo bueno. Tenemos que mirar eso.
0: Bueno, si eso te cubre... Ja ho parlarem després de quants jugadors van o no van, però sí, el Madrid no... Nada. Tampoc és que hi hagués molt per escollir.
3: Bueno, va Gonzalo, ¿no? La llista aquesta de nou extra.
1: Sí, de los 9, de los 9 d'apoyo.
0: Los que van allí a...
3: Los que portan el agua,
0: sí,
3: y
0: los
3: la toalla,
0: que van
3: allí
0: a mirar.
3: Todo
1: no, los que van a por las pelotas. A ver, bueno.
0: Però bueno, ja veurem, a veure què...
1: Que acabe esto ya, que empiece el Mundial, por favor, que empiece la temporada que viene, que vaya mesecito y medio que llevo, más duro. Nada que comentar.
3: Bueno, pero tienes al Sabadell ahí en playoffs.
1: Eso sí, me queda Sabadell, me queda Loar Gracia, me van dando alegría. Me queda, hace tiempo que no hablo, pero está el Club Deportivo Lumbrera en playoff para subir a tercera red también.
0: Desde que no lo nombra.
1: Y hemos ganado 1-0, es verdad, ojo, cuidado.
3: Pues, ojo que la sort del Dani está modificada.
0: Sí, está cambiando. Sí, pues sí. A ver, has de fer la llista. Aquí tens al Sabadell, que está a punto. Bueno, está a punto.
1: Sabadell ha tocado al Castilla, que ya comentaremos también otra cosa igual, que ahora ya Thiago Pitar, César Palacios, todos los que iban con el primer equipo convocados para el partido del Sabadell, 100%. Me queda el Club Deportivo Lumbreras, que ya lo llevo diciendo. Llevo unas semanas callado porque desde que hablé con él ya había pillado una racha malísima, pero ahí están, en playoff, para subir a tercera red.
3: ¿Y Hausen, ahí puede jugar a mal Castilla? ¿Hausen?
1: Yo lo pondría.
3: Nivel, ya que no va
1: nivel
3: a España.
1: Tiene para el infantil. Y bueno, y el Oar Gracia, el equipo del que soy delegado y con del que estoy muy contento. Hemos ganado la ida 2-1 del playoff de ascenso también, así que, bueno. Semana buena.
0: Si després jugues contra un equip de Rubí, ja parlarem.
1: Vinga, va.
0: Que puede que le toque. ¿Y del Atlético qué? Bueno...
3: Un altre equip que porta de vacances... Bueno, després de la Champions, però... Ya está.
0: Ya se desconectó.
3: El Villarreal estaba de festa, volia aconseguir el tercer lloc. Bueno, ja està, li vam deixar que ho fes i ja està. No...
1: Un regalo.
3: No hem de ser cruels.
0: Ojo, cuidado, eh? Ja està, ja no... què més no és de tercers o quarts, si farem
3: bueno,
0: el mateix.
3: Sí que és veritat que Villarreal la primera part va ser molt contundent, o sigui, vegada que arribava, vegada que ficava gol, i quins gols, i golaços.
0: Sí, o sigui, va ser una primera part molt per sobre, després ja, bueno, la cosa... També és veritat que ja no vamos a hacer sangre, perquè si arriben a tenir una segona part igual, lo mismo... Us fan 10 i em porteu un camión.
3: Potser fan fora el xolo.
0: Bueno, això ho parlaven. Ell té ara un tema amb Mourinho sí, Mourinho no, que suposo que depèn de les eleccions, que tots sabem que guanyarà segurament. És molt estrany que no guanyi...
4: Yo tengo claro lo que quiero, lo que puede ser o no. Pero...
0: ¿Cómo? ¿Cómo?
4: Que yo lo que, o sea, que yo no ficharía a Mourinho, pero que, no,
0: ah, pues otro tema.
4: Que nos lo vamos a comer con patata, ya te lo digo yo también.
0: Bueno, hem de veure qui ve, però sí.
4: Quien venga, que venga con ganas, que sepa lo que tiene que hacer y a quien tiene que poner los puntos sobre la I, ya está. Es lo único que pido.
0: Bueno, espectacle. Però tu, el xolo...
4: Te lo comes.
0: Continue,
3: bueno, és el que hem dit sempre. Jo penso que ja tocava canvi fa alguna temporada, però bueno, al final és l'entrenador que hi estarà.
0: Però què ha de fer el xolo per marxar? Marxar ell, no?
3: Jo crec que sí.
0: O sigui, fer-lo fora no el faran fora. De dir, mira, ja no te renovamos.
3: Fer-lo fora jo crec que són molts diners a pagar, fer-lo fora. Ahí té...
0: Bueno, però que se li acaba... Quant de contracte té?
3: La veritat que no ho sé, però potser una temporada o dos més. Crec, eh?
0: O sigui que o es va voluntàriament, cosa que...
2: No
0: passarà, dudamos.
2: No passarà directament.
0: O ha d'acabar contracte.
3: Perquè molt de l'Atlético, però a mi si no me paguen aquí el finiquito...
2: Claro.
0: No, jo, escolta...
3: I al final és així.
0: És una feina, vull dir. I després es pot tirar anys sense entrenar o el que sigui. I, pues,
3: però sí que és veritat que...
0: Que ja la
3: com
0: seva...
3: hem dit moltes vegades.
0: Ja està.
3: S'ha d'agrair el que ha fet per l'Atlético de Madrid, el canvi que ha fet des que va arribar. Però falta un puntito que el Xolo no el té.
2: Falta l'aire fresco, jo crec.
3: Sí.
2: Algú que vingui a posar noves idees.
0: Sí, de vegades el que passa, que hi ha un entrenador quan porta molts anys, ja està tot molt, molt manit, ja és sempre el mateix i bueno, pues...
4: Hablando de eso, Mercedes.
0: Ay, cuidado, ¿qué ha pasado?
4: Manolo renovado.
0: Sí, Manolo renovado, pero Manolo un año. ¿Qué vos que digas? A ver, no lo sé, és a dir, és veritat que som molt de quan guanya, estimem molt a Manolo i quan perdem, totes les culpes per Manolo. No lo sé si és una bona idea, però Monchi ha decidit donar-li un any més d'una oportunitat que, pues ya veremos, i no sé. Tampoc nosaltres, si no guanyem, no passa res. Jo el que no vull és patir com he patit aquest any, que ara parlem del Girona, però jo, o sigui, bueno, fa dos jornades estuvimos un ratito ahí en descenso. Vull dir que no ens podem relaxar tant perquè pot ser difícil. I aquest any perdem a Romero perquè ja marxa, cosa que és normal. Dicen les males llengües que lo mismo Urco también. Bueno, veurem quin equip queda i veurem si el senyor Monchi fa...
3: A veure si pot fer l'efecte Monchi del Sevilla.
0: A veure si fa l'efecte i... Ell diu que des que va arribar li ha agafat ja més confiança a Manolo, pues a veure si és veritat, si fan un bon equip. Jo, Manolo, crec que no és un mal entrenador, però segurament li falta... Bueno, és que porta dos dies, vull dir, és que poca broma. No és...
3: Jo vull pensar que si l'han renovat és perquè la relació que té amb el vestuari és bona. Hi ha pinya de vestuari.
0: Sí, hi havia algun rumor, però venia molt més lligat a que aquesta mala onda era pel fet de classificar-se o no per Europa, que hi havia alguns que volien, altres que no, i això és difícil de gestionar una mica, perquè tampoc ens hem vist mai en esta gestió. Vull dir, Manolo no s'ha vist mai amb aquesta cosa de, ostres, Europa. I segurament això, però baralles, bueno, ja van sortir jugadors, fins i tot demanant disculpes, dient que no era culpa de l'entrenador, sinó que era una mica culpa de tots. Bueno, l'entrenador no ha canviat molt la línia, però els jugadors eren els mateixos. Mm-hmm. Bueno, ja veremos. Jo, veremos el infartito. Ara, quan renueve, veurem què ens passa. Però ja veurem. I, bueno, pues el Girona estava ahí, jugándosela, i tanto fue el cantado a la fuente que... Mira, que hi havia possibilitats de que no fossin... O sigui, és que és Mallorca i Girona amb l'Oviedo que ja estava, però...
3: Són dos projectes importants.
0: Però són dos equips de diguem-ne, de...
2: Sí, que tenien un projecte de, pues, sí,
0: de primera. I d'estar allà, vull dir que...
2: I d'estar allà molts anys i ben assentats, perquè al final la qualitat dels jugadors no només de Girona, que també, sinó de Mallorca, són, és que són, són molt bons.
4: Sí, si mirant les plantilles és una locura.
3: Però
4: una
3: locura que tens Muriqi 23 gols, eh?
2: Sí, però...
3: I se'n va a segona.
2: Però no et dona, no et dona amb això en una lliga com l'Espanyol, no et dona només amb la qualitat individual dels jugadors, que necessites també que aquests jugadors vulguin de veritat jugar. I a mi m'ha donat la sensació que molts jugadors que estaven al Girona aquesta temporada estaven simplement per agafar ritme, anar al Mundial i després marxar.
0: Es farà molt buit el Girona aquest any? És a dir, marxaran molts?
2: Segur, jo crec que segur. Per començar, un Agi va fora, segur. Esperem que es pugui negociar un bon preu. Stuani, no sabem si es retira encara, però jugadors com Witzel, com Blind, com Garzaniga, doncs no crec que tinguin nivell de segona, perquè és que són de nivell primera, Sigankov també.
4: Sí, ara estava, justo estaba mirando hace poquito que me salió un post de los precios de los jugadores del Girona y muchos para los 15, 30 millones, o sea, que Echeverri creo que 15, o sea, que puede sacar dinero el Girona.
2: Sí,
4: para,
2: pero al final...
4: Para armar una buena plantilla en segunda, pero es que el nivel de segunda de este año, ojo, será, cuidado, que se está quedando una segunda división...
2: Però és que tu tens, en aquest punt, en el que tu baixes de categoria, estàs en un punt al que no pots exigir que et paguin molt per jugadors com un Agi. Perquè un Agi pressionarà per marxar, sí o sí. I Sigankov jo crec que també són jugadors que no pots retenir a segona i pels quals no trauràs un gran preu perquè estan a segona. I no només passa amb el Girona, això passa amb tots els equips que han baixat sempre de categoria.
3: Clar, perquè a més a les clàusules sempre hi ha,
2: sí, hi ha
3: la diferenciació,
0: sí,
3: no?
0: Sí,
3: entre si estic a primera, estic a segona, de... l'asterisco, sí. La lleta petita...
0: Sí, sí, sí.
2: I sempre ha passat amb equips que han baixat... Per sort, nosaltres, en principi, tenim el City al darrere perquè ens puguin cedir jugadors i tal, però que aquesta temporada, com a mínim, no ha tingut gran efecte, excepte Vitor Reis.
3: Un altre, però, que marxarà.
2: Sí, un altre que marxarà, que tornarà al City, segurament. I res, doncs una temporada o més, a segona.
0: Clar, aquest és el tema. Sí, quan fas molt buit de jugadors, jo l'últim any que l'Espanyol va baixar no van marxar tants jugadors... Com podien haver... Llavors, bueno, vam aguantar una mica amb la plantilla i això sempre et dona una mica d'estabilitat perquè la Hypermotion no és com la primera, és a dir, els partits són molt més exigents i tots els equips, i fins tot aquest any, mira com està, i fixa't, primera, és a dir, el Mallorca que ha baixat amb 42, és que tenien 42 també Osasuna i Llevant, tenia 43 l'Elx, l'Alavés, el Sevilla, vull dir que fins al 12...
3: Es que feia temporades que el descens no era tan car, o sigui...
4: Sí, te decía igualtat, que si llegabas a los 42 estabas salvado matemáticamente.
3: I no.
0: És a dir, qui hem tingut...
3: Pensa que, si no recordo malament, l'Atlètic Club de Bilbao s'ha quedat ara mateix, ha acabat la Lliga i no pot descendir, que està clar, no? Però està a 3 punts del descens.
0: Sí, sí, sí. Estamos por encima. Que jo, sí, sí. Em dius a començament de temporada te quedas 11 i te lo firmo, ojo cerrado, no miro, hago así i ja m'és igual. Però no amb aquest patiment i això, vull dir, perquè m'ha espavilat els últims dos que m'ha agafat, pues, això, el que no ha pogut fer el Girona d'encadenar victòries, les hem encadenat nosaltres i hem sortit, però hem estat aquí, ha estat molt car el descens aquest any, molt car. Altres coses no han estat tan cares, però bueno, ahí estamos. Pues, bueno, parlarem de segona l'any que ve.
2: Sí, i jo crec que és important exigir responsabilitats aquesta temporada i no al camp. El problema ha estat la planificació de la plantilla, que va començar la Lliga i Mitchell no tenia equip.
3: Tu creus que s'ha de parlar amb Quique Cárcel?
2: S'ha de parlar amb Quique Cárcel perquè marxi d'una vegada. Perquè porta ja 3 o 4 estius que no... Tots els jugadors que porten són... És una moneda a l'aire, que si et surt bé, doncs molt bé, com l'any dels 80 punts, però és que si no et surt bé, et surt un Bannat, et surt un Miowski.
3: És que això és el que feia jo referència l'altre dia, quan et deia, te'n recordes que et deia que el descens del Girona ve des de l'any del campionat, perquè ja l'any després del campionat, quan va marxar Dovic, va marxar Savinho...
2: I Jan Couto,
3: Aleix
2: García...
3: El que va arribar...
0: Clar, és que quan buides has de pensar que potser no és al mateix nivell, però t'has d'assemblar molt.
1: Clar.
0: Perquè si no estàs acostumat a una manera de jugar, és veritat que el Girona va tenir una temporada molt bona i després això et genera una exigència. Ja vas veure que vas jugar a la Champions i la cosa no va rotllar, has de, l'any següent tens possibilitats encara de netejar una mica.
2: Però és que estàs...
0: I no patir, és que heu patit tot l'any.
2: Estàs jugant a la loteria quan fitxes, vale, fitxes a Dobic, fitxes a Savinho i en Couto i et surten bé els tres i és una temporada espectacular. Fitxes jugadors del mateix perfil, Misehui, que algú sap on està aquest tio, pues se'l va fitxar...
1: Esprilla,
2: el mateix Miovski, que aquests els fitxes, i és una moneda a l'aire i aquestes no t'han sortit bé. Si t'arriben a sortir bé, pues segurament estaries jugant a Europa, perquè els jugadors són bons.
0: Sí.
2: Però no s'ha sabut gestionar el gruix de la plantilla, jo crec, com s'hauria d'haver gestionat.
0: Sí, una vegada és això, fitxes jugadors que poden ser bons, però has de saber què fer amb ells també, una mica no fitxar per fitxar. Bueno, això ho hem patit tots, eh? Pues a veure què...
1: I Mitchell sí o no?
2: Per mi, el que ell vulgui. Si ell es veu amb corda a seguir i creu que ho pot tirar endavant, pues tocaran amb ell. Però si ell creu que ha de marxar, doncs que marxi.
1: Que huele.
0: I... No, bueno, si no creuen en projecte no, o pensa que no, a principi de temporada ja es va queixar i potser hauria d'haver dit, mira, escolta, esto no es, això no és el que jo volia, que vingui un altre que potser ho agafi amb una altra intenció.
1: No, lo pregunto por eso, porque es verdad que la temporada...
3: Pep Guardiola, que està allí.
2: Sí, Pep Guardiola.
3: Del club, amb el seu germà, que el porti aquí. Sí,
1: cerquita de casa.
0: No, claro, pero, sí, por entrenar.
1: No, no es lo preguntaba precisamente por eso, porque yo creo que Michel, aunque el Girona haya bajado... también es el entrenador que los ha puesto en Europa, que le ha dado los mejores años, entonces bueno, al final...
2: Y una idea de
1: sí, y no sé hasta qué punto eso, si la gente confía o sigue confiando en él o no. Yo desde luego, si como dice él, si él quiere seguir, yo lo dejaría. Porque al
0: pues
1: final tiene
0: si
1: experiencia además en segunda.
2: Clar, y te una oferta de l'Ajax. Sí.
1: Eso he visto.
0: O sigui, aquí el tema està si ell confia en el projecte, confia en estar un any a segona, amb el que això repercuteix per un entrenador estar a segona, i si té ganes de tornar a patir, pues com se sufre, perquè en segunda...
2: Perquè és que l'any que ve no tornaràs, eh? O bueno, igual sí, però no serà...
0: Bueno, és molt difícil.
3: No,
0: mira,
3: no has de ser pessimista. No
0: mira,
3: ser pessimista.
0: Dels que van baixar l'any passat, mira com estan. Vull dir que...
2: Això.
0: I alguns jugándose el descenso. Vull dir que és complicat.
3: És el que deia el Dani. O sigui, la segona que tenim aquest any, però és que la segona que tindrem l'any vinent, torna al Tenerife, que el Tenerife tornarà amb un projecte per pujar a primera. Això està clar.
0: Això, que és complicat. Però bueno, si fan un projecte bo... poden, perquè ja tenen el ritme, ja saben, vull dir, si tenen pots, la pressió.
2: I si pots mantenir però... jugadors i amb els diners que has tret, perquè encara et queden diners de les ventes de l'any de la Champions, et van pagar 20 per Aleix García i 40 per Dobic, vull dir, et queden diners. I vendràs a un Ajib, espero que com a mínim per 20. I vendràs a Sigankov, espero que com a mínim per 15. Tens diners per fer un bon projecte de segona.
0: Gàstatelos.
2: O si vols... Si vols...
0: O gasta'ls bé, vamos.
3: I ara rebràs diners pel descens, o sigui...
2: Sí, i si vols, gasta't diners. Si no vols gastar-les en jugadors de fora, gasta-ho en els jugadors que són d'aquí i que de veritat volen jugar. Perquè jugadors, és el que he dit abans, com jugadors com un Aji no volen jugar al Girona. I se'ls veu, i la temporada que ve jugaran pues, a un equip top d'Europa, segurament, i no a segona.
0: És preferible, sí, és preferible agafar jugadors que estiguin al Girona i sentin una mica, ja sabem que esto ya, sentir els colors és molt raro, però bueno, una mínima part, saps?
3: I recuperar les teves pròpies sessions, que les has tingut jugant.
2: Bueno, és que hi ha una imatge, quan acaba el partit, d'Unagi a la banqueta, que és que li és igual tot.
0: Bueno, perquè
2: estava allà perquè havia d'estar, i és el que diu ell. Has d'apostar per gent que, d'aquí. No pot ser que Iker Almena et faci una pretemporada increïble i et vingui un equip d'Aràbia Saudita, de segona d'Aràbia Saudita, i se l'endugui. I el xaval, bueno, el xaval l'entén que vulgui marxar, però lluita una mica perquè
3: lluita,
2: es quedi.
3: Lluita, l'has de lluitar.
2: Lluita perquè es quedi el talent de casa, que no és poc. Tens jugadors com Artero, com Joel Roca, tenies Almena, tens una qualitat increïble en el filial i no l'estàs sabent aprofitant.
0: Bueno, possiblement que en aquest any hauran de tirar, ja veurem. És el que passa, pues tindrem això, farem comentaris de com va la Lliga de Segona, que ja et dic que emocionant està tela. I ara, que els hi queda una jornada només, pues estem amb les mateixes. El Racing ja estava per ascendir i ara el Depor, un altre històric, que torna a primera.
3: Ya era hora.
0: Que dos,
3: ya era hora,
0: Ya li tocava, ja li tocava. El Depor sempre és un equip que se li té carinyo, Però ja, per fi, torna a pujar. Però és el que hem dit, els quatre que es juguen la plaça que queda, doncs fins i tot fins al vuitè,
3: l'Eibar,
0: tenen possibilitats d'entrar. És complicat, Per això ho hem dit abans. I està el Saragossa, que és un històric, que baixa.
3: Ja baixa.
0: I tens ahí el Cádiz, que...
4: No, el Cádiz ja no. El Cádiz ja està salvat.
0: Ja està.
3: Se la juguen Mirandés-Leganés, que s'enfronten a l'últim partit al camp del Leganés.
4: És una final.
0: Pues ahí està el canvi de cromos. Però vaya dos, perquè el Mirandés l'any passat va estar a punt.
3: Sí, però Mirandés porta una inèrcia que el donava per... ja en primera refa unas semanas, pero sí, porta la inercia que está, que ojito el Leganés,
4: El Leganés, eso, lo que hablamos, que cuando vienes de arriba abajo normalmente cuesta más.
3: Sí.
4: Así que ya veremos qué pasa, ojalá... Yo, es verdad que me gusta y me cae muy bien el Mirandés, y ojalá se salve, pero lo que hablamos, si baja el Leganés, ojo, cuidado, porque es otro histórico que se va a primera ref. O sea, que ya decimos que la segunda división está muy, muy cara, y no te puedes despistar porque ya te vas para el pozo, pero rápido. Y el ascenso va a costar mucho. Los dos que ya lo tienen asegurado bien, pero juego al playoff que se va a quedar, porque va a ser también para verlo, porque también hay equipos muy, muy fuertes allá arriba.
0: Pues aquí está la Almería, Málaga, Las Palmas, Castellón, Burgos, que son equipos que se pueden...
3: Bueno, todos históricos. Todos históricos. Castellón y Burgos... Fa molts anys que no estaven fins a la primera.
0: Per això vull dir que són ells que... Mira per on. I
4: jo sí, tengo que apostar, y de los que me gustaría, yo Málaga que suba. Pero es lo que quiero. No
0: també,
4: lo que...
0: també li tocaria.
4: Sí.
0: Però mira el que hem parlat. Granada i Cádiz, dos equips que van baixar l'any passat i ojo, cuidado. Granada va passar molt malament al començament de la temporada.
4: No, no, Granada perquè firmó la permanencia hace también... 3 semanas o 4, pero también lleva ahora 2 derrotas o 3 seguidas, o sea que no, ya te digo, no te puedes despistar. Y sí que es verdad que yo creo que a la que consiguieron la salvación ya se han relajado bastante, y lo mismo, más de lo mismo, al final ya vacaciones, el año que viene a ver qué pasa, y hasta a ver qué pasa también con Izan, que lo comentábamos aquí, que depende a ver lo que hacía el Girona. Realmente está firmado por el Girona, pero no sabemos qué va a pasar, si se va a quedar en segunda, si va a venir alguien con los millones y se lo va a llevar, si lo van a ceder, veremos a ver qué pasa. Pero a mí tiene nivel de primera de calle ese jugador, ya. Pero bueno, ya te digo, a ver qué pasa en el mercado, a ver cómo se refuerzan.
2: Home, yo espero, si ya mal hauria quedat a primera, imagina't a segona.
0: I per quedar-se a segona, que es quedi amb vosaltres, no? Una altra cosa és que algú de primera piqui porta i us deixi anar uns diners.
3: Si ho saps treballar, un any que estigui amb tu, puges a primera i ja està amb tu a primera.
0: A veure, és un nano molt jove, no?
4: Vull dir que realment.
0: Que no pots agafar-ho perquè no tingui aspiracions de... Tens temps d'anar a primera, saps? Tens temps de fer futbol de primera.
3: Has de fer com si fos pues el Jeremai pel Depor, no?
4: Sonava
3: per el Porto i mira el que ha fet.
4: Que entiendo que el Girona va a hacer... El proyecto va a ser de subir, sí o sí, a primera.
2: O más que si no.
4: No puede hacer otra cosa que no sea eso, entonces...
0: Si no, ya lo veremos aquí quemando estadios.
4: Creo que salvo que tenga entonces eso, una muy, muy buena oferta de algún equipo de primera división, creo que se va a querer quedar porque está cerca de casa, porque creo es eso, un proyecto ganador. Entonces, a poco que de esto, yo creo que se debería quedar.
3: No sabemos si es un de los jugadores que Riquelme va por el Real Madrid, ¿no?
4: No creo. No creo, pero yo, no. Por ejemplo, ves, para el Español no lo veo tan descabellado. Para mí tiene nivel para un Español, y yo creo que ahí Monchi en el centro del campo, además que el Español tiene muchos problemas. Creo que en lugar de por Lozano y Izan, son palabras mayores para mí.
3: Ya, pero yo pienso que el Girona se lluitará.
4: Jugadores, yo no lo dejaría escapar, desde luego.
3: Son los jugadores a los que has de construir el futuro.
4: Sí, está claro. Sí. Si quieres un proyecto para subir, tienes que quedarte.
0: Si vols un equip per pujar, has de tenir algun bloc que sigui un bloc dur, que pugui pujar i el puguis deixar després i no desmuntar equip, perquè és el que et passa. Ara muntes un equip, després el desmuntes, després el muntes,
4: no,
0: i és quan pateixes.
4: Lo que hablaba Mercedes, que al final es un chaval joven que sabe que de esto. Entonces, estar en un proyecto ganador cerca de casa, yo creo que si él no lo ve, alguien debería decírselo. Que ponga un poco de cabeza, que no por jugar en primera se ciegue y se vaya al primer club que sea, no. Para no de esto.
0: Que després passa el que passa, que l'Espanyol sabem molts que se ciegan i se'n van a Madrid i coses d'aquestes, i després a xupar banquillo. Bueno, això quan tens 30 anys ho puc entendre. De dir, que me lo hago un José, lo que ya estem acabant, pues me voy a Madrid, pego mi última, bueno, però un nano... Si és de la casa, és de la casa, és cantera.
2: I San González, no.
4: No.
2: És del Cornellà, crec.
0: Bueno, pues lo pescaron bien ahí.
4: Sí, sí, han sido los más rápidos. Realmente se estaba peleando eso con muchos equipos españoles, pero el Girona fue el más rápido en su momento.
2: És a dir, o sigui, em sembla que és del Cornellà. Va començar la temporada cedit a l'Europa i a mitja temporada el van recuperar i el van vendre al Granada, crec. Granada.
0: Bueno, pues veurem què decideix i què decideix el Girona i què fem i quins equips al final acaben pujant. I bueno, Mundial. Es que cuando no hay un club hay otro.
4: Mundialitis.
0: A ver si Dani gana algo este año.
3: Bueno, y Forza Rayo, ¿eh?
4: Eso.
0: Sí. Bueno, sí, es verdad. No hemos hablado, pero Rayo juega...
4: Confianza 100%. Sí, va a ser muy complicado, pero...
0: Que guanyi o no guanyi afecta als equips d'Europa? No.
4: Ara ja no.
3: No, ja no.
4: Però...
2: Bueno, ells entrarien a Europa League.
4: Sí, claro, a ellos sí, si ganan la competició suben directament
0: però
4: a Europa
0: League. Però com el que va a la conferència és un altre, no? Vull dir que... Bueno.
4: Pero que realmente haga lo que haga, para mí ya ha hecho historia, pero sí, sí que es verdad que lo podría redondear de una forma increíble. Porque yo creo que nadie sí. de los que estamos aquí pensábamos que iba a estar ahí. Y...
0: No, tenía en cuenta con Van Comansa criticando de las toallas, pues.
4: Y ojalá, cosa... ojalá se diese, ya te digo, va a ser muy complicado.
3: Pero sería la victoria de fútbol modesto, ¿eh? O sea, un barri, sí, sí. Es un barrio, o sea, no es que es una.
0: Sería ver con si es vol, y han equips que poden.
3: Sí.
0: Y se li ha donat també tot con molt, un clima molt perfecte, però li ha donat. Vull dir que també, estaría guay porque no, lo mismo eso. No se ve en otra.
4: Y se va a ver, y con un. Para mí, con un. Presidente que es nefasto, o al menos en lo social, en lo deportivo parece que no tanto, pero en lo social al menos no hace nada por el club.
0: Sí, la gestión, o sea, ha estado complicada.
3: Y pero en cambio el entrenador que tienen brutal, ¿eh?
4: Sí, sí, sí. Es que tienen un ojo, es lo que hablamos, que para los entrenadores el Rayo tiene un ojo increíble, todo
2: sí,
4: le sale bien.
2: Pero acabará la Premier también.
4: Sí, yo sí, creo que sí, este sí. año, de hecho, yo creo que ya le queda nada.
0: Sí, no creo yo que acabe... Bueno, pues sort, Rayo, ya veurem qué fan... Bueno, los 26, ¿qué? No hi ha res que... Bueno, és una llista que...
4: No, sí, realment...
0: Era el que havia d'haver? Vull dir, trobeu a faltar algú? No trobeu a faltar
4: sorpresas, ningú? Creo que quizá Pubí, que no, para mí no es sorpresa, porque es más que merecido que esté ahí, pero sí que es verdad que quizá no se esperaba porque no había estado en listas anteriores, y Eric García, que ya lo dije, para mí tiene que estar ahí también. Poco que decir porque se lo ha ganado, que ha hecho un temporadón y aparte te puedes jugar de lateral, te puedes jugar en medio campo, te puedes jugar de central, entonces son jugadores que tienes que tener ahí. Yo quizá, bueno, es verdad que quizá lo que más choca es Gaby porque no ha estado lesionado en gran parte de la temporada, pero bueno, al final sabemos que De La Fuente le tiene una confianza plena, sabemos que es un guerrero, o sea, a mí es verdad que porque es del Barça y no me acaba de caer del todo bien, pero es un guerrero y yo gente así los quiero siempre en mi equipo, la verdad, no te voy a mentir.
2: A mí el que de tots els 26 el que em costa més igual és Jeremy Pino.
4: Sí, porque ya parece que llevamos tiempo sin oír nada de él.
3: Sí, pero es no diga con Gaby, también es de la confianza de
4: sí,
3: de la
4: yo
3: fuente.
4: Creo que sí, que al final se ha llevado gente en los que confía 100%, que son, bueno, lo que dice él, más que un equipo es una familia, y los que no han estado nunca, como es el caso de Eric García o Pubill, los ha tenido en categorías inferiores y los conoce muy bien y saben que van a estar bien. Entonces, bueno, ya veremos a ver qué pasa, pero a mí la verdad es que me gusta. No te voy a decir que no.
2: Va Joan García, al final.
4: Y creo que va a ser titular.
3: Bueno, y Jeremy Pino
0: él creo que Joan García será el titular. Ya veremos.
3: Y Jeremy Pino está en la final de la Conference, amb el Crystal Palace. O sigui...
0: Has de marxar de l'Espanyol per poder anar a la selecció. Ja està. Ala, ahí lo dejo.
4: Bueno, y luego lo que dijo, que también estamos hablando de Joan García, estamos hablando también de Unai, pero no se habla de David Raya, que, ojito, cuidado, que para mí también tiene nivel de ser titular tranquilamente. O sea, cualquiera de los tres porteros de España son...
0: Es que no, yo creo que la portería no té problemes, ¿eh?
3: Pero si analitza la temporada de cadascú, potser... El que pitjor ho ha fet, pitjor entre cometas, ha estat Unai Simón.
4: Sí. Y bueno, luego lo que decía el de los jugadores de apoyo, que va también Leo Román del Mallorca, a mí me parece un porterazo, pero increíble.
2: O sea, bueno, pero això dels jugadors de apoyo no, o sigui, no crec
4: sí,
2: que
4: sigui... Sí, no, en teoria no van convocados, salvo que haya alguna lesión, entiendo, y tengas que tirar...
2: Pero es que no té
4: gaire... no tiene por qué ser uno de ellos.
2: Claro, no té gaire sentit, yo crec que si se't lesiona... posem Unai Simón, vagi Leo Romani, no vagi Remiro.
4: Claro, és no, a dir, per exemple, claro, no, no.
2: Jo crec que els jugadors aquests no estan allà per...
4: Sí, sí, no
2: per si es lesiona algú, anar a ells. Estan allà per fer una dinàmica d'entrenament doncs, més positiva pels jugadors, però no crec que si cap d'aquests anirà convocat, jo crec que en cap cas.
0: No,
2: cap
0: segurament és per completar, perquè tinguis segurament gent a totes les posicions i puguis fer entrenaments ben...
2: I perquè si portes a jugadors com Àlex Remiro, que s'han quedat fora per res, o portes a qualsevol altre jugador que s'hagi quedat
3: normal,
2: a
3: prop... Normal, el que sigui,
2: sí, qualsevol d'aquests, sí.
3: Pot haver-hi mala maró.
2: Clar, i sentiran que d'alguna manera els estàs com humiliant.
0: Sí, aquí la majoria són nanos, jugadors de la sub i de les categories inferiors, que aquests, si després l'envies a casa, no diran que no, perquè saben que tard o d'hora potser tindran una possibilitat. Clar. a la superior.
3: És una experiència per ells. Exacte. I ningú els diu que en el futur...
0: Són nanos que això els
3: estaran, és... perquè Marc Bernal, per exemple...
0: Clar, és com si ens quedin a nosaltres.
3: No triguen a molt.
0: Bueno, pues estic aquí, echo el ratillo, faig la meva patxangueta, no estic pensant que, ostres, m'he quedat fora d'un Mundial, perquè tinc anys per poder anar a Mundials. Bueno, sí que li van preguntar pels jugadors del Barça, no diré res, perquè és que sí, són bons, han d'anar, però el Madrid, ningú tampoc, vull dir, clar...
4: Bueno, però és que a quién te lleva?
0: No
3: és que no han fet res.
4: És que realment és el que decía Chema, que com mucho te puedes llevar a Carvajal i per hacer piña, perquè realment tampoc seria titular. Entonces, para mí es que no se merece ir ninguno. O sea, para mí es que...
2: Jo crec que,
4: que
2: els dubtes estaven en Carvajal, estaven en Heisen i estaven en Gonzalo, que en el final amb el grup aquest passa que els tres davanters que tens, és a dir, Oyarzabal, Ferran i Borja Iglesias són molt millors que Gonzalo.
0: Correcto.
2: Els centrals que tens jo crec que molt ho poden millor. Fer millor que Heisen, i en el lateral tens a Llorente i pots jugar a Pobill també.
0: Sí. I també hi ha un problema, que aquests jugadors del Madrid no han jugat.
2: Pedro Porro. I Pedro Porro.
0: No, són jugadors que no han jugat, és a dir, no han tingut... Jo, Gonzalo, per exemple, si potser hagués jugat més, lo mismo tengo dudas, perquè si potser fica més gols, juga més, el tens més en forma, però és que ha jugat... O sigui, va començar molt fort, però...
2: I que el que
0: va desaparèixer.
2: En principi, el tercer davanter és Borja Iglesias, i Borja Iglesias et dona unes coses a dalt, et dona un joc d'esquenes i un saber associar-se que no t'ho dona Gonzalo.
0: No, jo estic molt contenta, per la part que me toca, que és poca, perquè tampoc, sí, no, l'Espanyol sé. Tampoc no va a ningú tampoc.
3: Borja Iglesias és el Dani Huiza de la selecció.
4: Sí.
0: Però sí, és un tio que et pot fer una jugada de qualsevol cosa i en moments desesperats és el noi que et pot marcar la diferència.
4: Bueno, sí, el diferent és el que hablamos, para partidos esos que están atascados, que al final necesitas colgar balones y demás, un delantero que te va a hacer falta en muchos partidos, porque a España se le van a hacer muchísimo, porque saben cómo juegan, creo que todo el mundo sabe que es muy superior, y entonces hay partidos que vas a necesitar un gol y Borja Iglesias te va a dar ese trabajo para, si no para marcar, para abrir espacios, para tal, lo que dice él, juega muy bien de espalda, entonces bueno.
0: ¿Creieu que amb els jugadors que portem podem ser favorits?
2: És que porta jugadors, jo crec que sí, porta jugadors per moltes situacions, és a dir, té com el seu 11 titular, que en principi hauria de ser titular, però després és això, que si se t'encalla el partit, doncs pot sortir Borja Iglesias a rematar, pot sortir Baena a fer pilotes parades, pot sortir Víctor Muñoz a córrer, si vols. És que hi ha moltes situacions, et surt Gavi amb la garra, hi ha moltes situacions de partit i jo crec que les ha cobert molt bé amb els jugadors que podia escollir.
3: Sí, jo penso com a Roger, que és una selecció molt equilibrada, que et dona molts recursos tàctics a nivell defensiu, a nivell d'atac, per guanyar profunditat, per entrar per bandes... No sé, favorita? Sí, jo penso que sí que està de les favorites, però també penso que hi ha tres o quatre seleccions més que estan a l'alçada d'Espanya.
0: Ja quan comencem farem porrita, a veure què...
3: Jo crec que no pot començar dient que és favorita al Mundial, Espanya.
0: No, perquè no s'entra el mal cuerpo, però bueno, té bons jugadors,
3: té jugadors
0: que poden marcar diferència, vull dir que esperem que com a mínim ens donin una mica d'alegria als que no hemos ganado nada o als que, pues, que puguem fer celebrar alguna coseta.
3: Jo, per exemple, crec que per sobre, una miqueta d'Espanya per sobre està França i després Portugal i Marroc.
0: Jo el Marroc allà, està molt bé,
2: Bueno, que no, tampoc pots fiar-te mai de Messi.
3: No, està clar que Argentina, Brasil segurament estaran allà, però...
0: Són d'aquestes que potser si tot juguen malament... Es troben que arriben i...
2: És que jo crec que Messi, si vol, i ell diu, jo... És que em ve de gust guanyar un altre Mundial, jo crec que cuidau amb Argentina, perquè també té una plantilla molt equilibrada i tenen el millor jugador del món.
4: Que Messi andando te hace más que...
2: Sí, sí.
0: Encara creieu que està a aquest nivell?
4: Sí, sí, sí, sí, que té una visió de juego única, que jo he vist partits de l'Inter Miami i lo ves andando i de golpe, pum, un passe que te rompe totes les línies i dices, ¿y ahora qué? ¿Cómo lo ha hecho?
2: Que a l'últim Mundial, lo bo de Messi no va ser lo físic i com corria, sinó que feia uns passes i feia uns gols sense moure's.
4: És molt diferencial. Ja, bueno, passa lo mismo con Portugal, que Cristiano parece que no se cansa de marcar, que no se cansa. Entonces, bueno, son equipos a tener en cuenta. Yo sí que creo que España está entre las, si no la favorita, las dos favoritas seguro, pero bueno, ya, un Mundial es un Mundial, puede pasar cualquier cosa y no te puedes fiar.
0: I pues, has parlat de Cristiano, ja parlarem també d'aquests històrics que porten ja molts mundials a sobre, perquè tant Cristiano com Messi són jugadors ja...
3: Bueno, que Cristiano és el que més, no?
4: Sí, y además lo que hablamos, que físicamente, o sea, tú lo ves y es un portento. O sea, yo creo que poca gente está físicamente como está Cristiano y se cuidan como se cuida Cristiano. Es un ganador nato y parece que todavía quiere seguir jugando unos años y veremos a ver qué pasa.
2: Y que en principio el Mundial de Qatar del 2022 había de ser el seu últim y el últim de Messi y no.
4: Y aquí están los dos.
2: Y aquí están. Y espérate a ver cómo arriban dentro de 4 años. He visto lo visto.
0: Tindrà 4 anys. Quants anys tindrà Cristiano ja?
4: 50 ja, no?
2: Bueno,
4: no
2: sé és que això ho dèiem. Pues 40, això ho dèiem fa 4 anys també. Això ho dèiem fa 4 anys també. Quants anys té Cristiano? 37? Ah, 41, home, no. I aquí
0: pues
2: està.
0: Pues mira-lo, sí, sí. Bueno, no. O sigui, mentre els seleccionadors pensin que estan per jugar amb un nivell, no, ¿quiénes somos nosotros? Pa... fer grans a ningú.
2: No haurien d'arribar al Mundial del 2030, però lo maco que seria una final o al Bernabéu o al Camp Nou de Messi Cristiano.
0: Ostres.
2: De Mundial.
3: Amb crosses, ahí los dos.
0: Aquí, a Rus ja cada tení un sueño húmedo.
3: En contar de una final del tiqui-taca del taca-taca.
4: Ojo,
3: Yo... Ahí la dejo.
4: Aviso ya que... quiero un España-Argentina en la final.
0: Jolín, ¿ya?
3: Això és la finalíssima, no?, que s'havia de jugar.
4: Sí, por eso.
3: La bolsa aquí, no?
4: Me he quedat con ganas.
0: Ja té una... Clar, és que Dani ha de guanyar alguna cosa aquest any, pobre, perquè si no...
4: Tengo mucho amigo
3: argentino. Que sàpiga la seguidora d'Espanya, la seguidora d'Argentina, que no arribarà a la final.
0: Exacto. Descartado
4: en la primera ronda.
0: Los acaba de agafar.
4: Tengo muchos amigos argentinos, así que así les puedo picar también.
0: Doncs veurem què tal, perquè o sigui, no veurem el final del Mundial, perquè nosaltres marxarem abans, però bueno, potser una mica. Quan comença?
3: El 14 de juny.
0: Pues, 14 de juny. Res, podrem parlar una miqueta de quines sensacions amb alguns equips veiem i farem porreta, que al setembre quan tornem veurem qui ha guanyat porreta.
4: Jo sé qui no.
0: Doncs ara fem una petita pausa i canviem de pilota.

0: David García.
1: Bon vespre. Els pensionistes continuen manifestant-se contra les mancances en sanitat. Aquest matí, coincidint amb la seva assemblea setmanal, el moviment ha fet una concentració a les portes de l'Ajuntament per tornar a posar sobre la taula els greuges que a Rubí pateixen els serveis públics de sanitat i d'altres àmbits. Sí que és Pau, és el nom d'un projecte amb el qual joves estudiants d'infantil han treballat temes feixucs com la guerra, la pau o la resolució de conflictes, una col·laboració d'algunes escoles de la ciutat amb la Universitat Autònoma. El 12 d'agost tindrà lloc un esperat eclipsi de sol i si aquell dia no voleu o no podeu sortir de Rubí per veure'l, us explicarem quines són les millors zones de la ciutat per gaudir d'aquest espectacular fenomen. Parlant del sol, déu-n'hi-do la calor que continua fent. Sentim el Luismi Pérez des de la xarxa.
2: Bona tarda. No han canviat gens ni mica les coses des de fa ja un parell o tres de dies i, per tant, la situació continua sent completament estancada, molt assolellada i de moltes hores de calor. De fet, avui no ha afluixat ni gota el mercuri i encara en aquests moments l'ambient és molt càlid per les dates. Tornem a fregar encara en aquesta hora els 33-34 graus a les comarques de Ponent. Molta sensació de calor, ja diem, des de mig matí ja. Un sol com una picunadora i aquestes temperatures elevades que també continuaran amb vista demà i, de fet, els propers dies. Compte perquè demà dimecres encara farà més calor. Durant la tarda, a l'interior gironí, a les comarques de Ponent i al prelitoral barceloní, fregarem els 35 graus i ja al matí despertarà molt suau, de núvols importants poquets i només durant la tarda alguna gotellada molt dispersa al Pirineu lleidatà. Estem pendents a la xarxa.
1: L'Assemblea de Pensionistes de Rubí s'ha concentrat aquest matí davant l'Ajuntament per reivindicar unes pensions dignes, una sanitat pública de qualitat i una auditoria pública de la Seguretat Social. La concentració, celebrada a 10:45 a la plaça Pere Aguilera, ha reunit membres del col·lectiu, però també ciutadans que han volgut donar suport a unes reivindicacions que, segons els organitzadors, continuen plenament vigents. Els pensionistes asseguren que cal mantenir la pressió social perquè les administracions públiques garanteixin uns serveis públics forts. Josep Maria Pijuan, membre de l'Assemblea, explica les raons de la concentració d'avui.
3: Denunciar la situació de la sanitat pública a la nostra ciutat, perquè cada vegada està pitjor, diguéssim, els CAPs estan absolutament fora d'òrbita en quant a professionals, les llistes d'espera per atendre atenció primària a vegades és una setmana o 10 dies, el tema dels especialistes han desaparegut, el CUAP no té els professionals adequats per tirar-ho endavant i, per últim, diguéssim, el tema de l'hospital.
1: Des de l'Assemblea remarquen que la defensa de les pensions no és el seu únic objectiu i asseguren que denuncien les dificultats que continua patint la sanitat pública i reclamen més transparència en la gestió de la seguretat social. Per això, una de les demandes destacades de la concentració d'avui ha estat la realització d'una auditoria pública que permeti conèixer en detall la situació econòmica del sistema. Representants de l'Assemblea també han expressat el seu malestar per la manca de contacte amb l'Ajuntament. Segons expliquen, la relació amb el consistori és pràcticament inexistent i consideren que les seves demandes no van acord als interessos de l'administració pública local.
3: Està bastant deixada, perquè en el fons l'Ajuntament defensa una sanitat pública o privada, nosaltres defensem una sanitat pública al 100%. Penso que no s'estan fent els passos que s'haurien de fer per defensar aquesta sanitat pública.
1: Els organitzadors asseguren que continuaran promovent accions com aquesta per protestar i mantenir vives aquestes reivindicacions. Les escoles Montessori i Pau Casals han participat aquest curs en el projecte educatiu Sí que és Pau, impulsat per l'Escola de Cultura de la Pau i la Fundació Autònoma Solidària, dins del programa Croma 2.0. En total, 24 alumnes de 5è i 6è de primària han treballat conceptes com els conflictes armats, la despesa militar o la resolució pacífica dels conflictes i ho han fet a través del joc i de dinàmiques participatives. La directora del Pau Casals, Rosana Martín, assegura que els infants estan preparats per parlar d'aquestes qüestions.
4: Els infants escolten la televisió cada dia
0: dia la vida, no?, també són conflictes i per tant aprendre a veure'ls, a resoldre'ls, també forma part de la seva formació. De fet, a l'escola, de manera transversal, tot això ja es treballa, no? Ja fins i tot els més grans tenen una assignatura, que és Educació Cívica i per la Pau, però és igual, de manera transversal tots aquests temes també es treballen. El que passa que jo penso que aquí la gràcia d'aquest programa està en la intensitat amb què, com s'ha treballat, i també de quina manera, perquè ho han fet des del joc. I des del joc els infants és com millor aprenen, no?
1: El projecte s'ha desenvolupat en 6 sessions conduïdes per estudiants voluntaris de l'Autònoma. Una de les qüestions que més ha impactat als alumnes ha estat descobrir que hi ha persones empresonades per negar-se a participar en una guerra. La cap d'estudis del Montessori, Ruth Panisello, destaca el valor d'educar per la pau des de petits per entendre l'entorn.
4: I, de fet, també han treballat, també han conegut històries d'activistes, no?, que... activistes de Gaza, activistes inclús d'aquí del nostre estat o d'altres llocs, i això també els fa vincular molt. Aquesta experiència propera i aquesta... conèixer-ho de primera mà, doncs això els fa vincular molt.
1: El projecte es va tancar dijous passat amb una jornada a la Universitat Autònoma de Barcelona, on l'alumnat va compartir la seva experiència amb altres escoles del Vallès Occidental. I continuem parlant d'estudiants, tot i que una mica més grans, perquè com cada any la biblioteca facilitarà aquests dies la vida als estudiants, aquests dies previs de la selectivitat. Ens ho explica el Joan Riba.
5: L'Ajuntament habilita aules d'estudi nocturnes perquè els estudiants rubinencs puguin preparar les PAU. Aquests espais estaran disponibles des d'aquest dimecres 27 de maig fins al 10 de juny a la Biblioteca Mestre Martí Tauler. Entre el 9 i l'11 de juny se celebren les PAU d'enguany i per facilitar que els estudiants puguin preparar els exàmens, l'Ajuntament ha ampliat els horaris de la biblioteca. Aquestes aules d'estudi nocturnes oferiran als alumnes un entorn adequat i tranquil per estudiar en període d'exàmens. Així doncs, s'amplia l'horari habitual de la Biblioteca Mestre Martí Tauler. Dilluns, dimarts, dijous i divendres estarà oberta de 3:45 del migdia fins mitjanit. Els dimecres obrirà també al matí, és a dir, de 10 a 2 del migdia i a la tarda de 3:45 a mitjanit. I el cap de setmana estarà oberta de 10 del matí a 10 de la nit. Aquesta ampliació es mantindrà fins al 10 de juny inclòs, vigília de l'últim dia de les PAU. D'aquesta manera, els alumnes rubinencs podran preparar els seus exàmens en un entorn òptim sense haver de desplaçar-se del municipi.
1: I són dies de selectivitat, però també de preparar els viatges d'estiu. Les reclamacions relacionades amb el transport aeri continuen a l'alça i en alguns territoris ja superen sectors tradicionalment conflictius com la telefonia. Amb l'arribada de l'estiu i l'augment dels desplaçaments, tornen a multiplicar-se les incidències en vols i viatges combinats, sovint agreujades pel desconeixement dels drets dels consumidors. Segons explica la tècnica de consum de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de Rubí, Maite Checa, els problemes més habituals són les cancel·lacions i sobretot els retards. Tot i que en el passat destacaven incidències com la pèrdua de l'equipatge o l'overbooking, ara la majoria de consultes giren entorn de vols que no surten a l'hora prevista. Un dels aspectes menys conegut és que a partir de 3 hores de retard es pot tenir dret a una compensació econòmica, sempre que la causa sigui responsabilitat de la companyia. Ho ha explicat aquest matí al Rubí al Dia.
6: Sempre que hi ha un retard a partir de 2 hores ja tenim dret al dret d'assistència, per entendre'ns. Estan en l'aeroport. Només que hi hagi un retard de 3 hores ja t'han de donar, tens dret a que et donin begudes, menjar... Si has de passar la nit, t'han de donar un hotel... Això també hi ha gent que no ho sap, encara que sembli mentida. Però ja a partir de les 3 hores sí que tens dret a indemnització, depenent també de la distància del vol, si són vols intracomunitaris o extracomunitaris, i també, també tens dret a... Bueno, vull dir, no sempre tens dret a compensació, sinó quan la cancel·lació ha estat provocada o el retard per coses que la pròpia, o sigui, que la companyia hauria pogut evitar.
1: Són coses com, per exemple, vagues del personal o altres imprevistos que han de quedar degudament justificats per negar la indemnització. Pel que fa a l'equipatge, una altra de les grans fonts del conflicte es recorda que cal fer sempre el part d'irregularitat d'equipatge a l'aeroport en cas de pèrdua o dany. Sense aquest document, qualsevol reclamació posterior pot quedar invalidada. Un altre punt clau és el procediment de reclamació. Els experts insisteixen que sempre s'ha de fer una reclamació prèvia a la companyia, preferiblement per escrit. Si en el termini d'un mes no hi ha resposta o no és satisfactòria, es pot recórrer als serveis públics de consums o organismes com l'Agència Estatal de Seguretat Aèria.
6: O sigui, sempre s'ha de fer, en tots els casos, sigui de viatges o sigui del que sigui, qualsevol cas de consum, sempre diem, s'ha de fer una reclamació prèvia, sempre. És a dir, en aquest cas de viatge, si m'han perdut la maleta, vaig a la cinta i no hi és, és de fer el part d'irregularitat. Això hi ha moltes persones que no ho saben,
0: no ho saben,
6: i no ho fan. I després venen a l'oficina de consum a fer la reclamació i sense el PIR, que se li diu PIR, no tenen res a fer. Això sempre, perquè això és la prova fefaent que realment quan has anat a buscar la maleta no hi era. I això ho has de fer a l'aeroport. Uh-huh. I si és un tema d'un retard, d'un overbooking, anar al taulell de la companyia i fer la reclamació per escrit i guardar sempre una còpia.
1: Finalment, en el cas dels viatges combinats, que inclouen almenys dos serveis com transport o allotjament sobre el mateix preu, la responsabilitat recau en cada proveïdor, segons la incidència. Tot i això, es recomana canalitzar les reclamacions a través de l'agència amb què s'ha contractat el paquet. Els especialistes alerten també d'un error molt habitual acceptar les condicions de contractació sense llegir-les, especialment en les reserves online. Per això recomanen revisar bé tota la documentació, guardar justificants i informar-se bé abans de viatjar. I és que una bona previsió pot evitar problemes i garantir unes vacances sense contratemps.
7: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
1: I no deixem l'estiu, perquè el pròxim 12 d'agost es veurà a Catalunya un eclipsi solar total, un dels fenòmens astronòmics més únics. Aquí a Rubí no es veurà en la seva totalitat, però sí en un 99,7%. Per veure aquest fenomen amb millor claredat, s'ha de buscar un lloc on no hi hagi molta contaminació lumínica i que estigui una mica alçat, de manera que es pugui veure la línia de l'horitzó. Això sí, és important equipar-se amb ulleres homologades. És un fenomen aquest, de l'eclipsi de sol total, que no es veia a Europa des del 1999 i que no es tornarà a repetir al món fins al 2053. Tot i no veure's en la seva totalitat, per uns 50 quilòmetres, sí que es podrà veure a Rubí un gran efecte d'aquest eclipsi. Es podrà començar a veure com la lluna solapa el sol a partir de les 7:41, al moment de màxima foscor. El parcial, en el seu màxim, serà quan quedi un minut per 9:15 del vespre i es tornarà a destapar el sol per complet quan passin 17 minuts de les 9. Josep Maria García és el president d'Astro Rubí.
8: Aquí Rubí el veurem no total, sinó estarà tapat en un 99,7%, però no serà un eclipsi total. Sembla que no hi hagi diferència, però la veritat és que segons els experts sí que n'hi ha, perquè hi ha fenòmens que només es poden veure a la totalitat, quan el sol està completament tapat. Només que hi hagin petits punts estiguin emitint llum, impedeix veure la corona solar. A la totalitat es fa completament de nit, es fa fosc. De l'altra manera, aquí Rubí, en principi, el que veurem serà com un dia molt, molt tapat de núvols, molt negre, però no completament fosc.
1: Per veure l'eclipsi s'ha de buscar un lloc al municipi on no hi hagi molta contaminació lumínica i que estigui una mica elevat, de manera que es pugui veure la línia de l'horitzó. Vist des de Rubí, l'eclipsi es produirà a l'esquerra de la muntanya de Montserrat. Els llocs des d'on es veurà millor a la ciutat, segons Astro Rubí, són el mirador de Can Tiraries i l'entorn de l'ermita de Sant Genís. Al màxim nivell de foscor, on l'eclipsi es dona en la seva totalitat, es podrà veure l'anomenada franja de la totalitat. Aquesta franja creuarà Espanya d'oest a est i tindrà una amplada d'uns 200 quilòmetres. A Catalunya, la franja de la totalitat abastarà tota la província de Tarragona, al sud de la província de Lleida, i arribarà fins a Vilanova i la Geltrú, a uns 50 quilòmetres de Rubí. Quan més a l'extrem d'aquesta franja, més curt serà el moment en què es veurà la lluna sobreposant el sol. En aquest cas, a Vilanova i la Geltrú seran 30 segons només. L'eclipsi es podrà veure en la seva plenitud entre les Terres de l'Ebre i Castelló. Ara bé, per mirar directament l'eclipsi, cal tenir present una sèrie de recomanacions, com ara les ulleres homologades.
8: Mai es pot mirar el sol directament, mai. Ni amb binocles, ni amb telescopis, ni amb càmeres, perquè cremaràs el sensor, sense invents, tipus radiografies, mascaretes de soldador, sempre amb ulleres homologades. Aquestes ulleres han de portar el segell de conformitat europea i la ISO és 12312, 12312.
1: Com dèiem, fa 27 anys que a Europa no es veia un eclipsi solar d'aquestes característiques i perquè es torni a repetir, amb aquestes condicions han de passar 18 anys, 10 dies i 8 hores. Tornem a escoltar García.
8: Com que s'han de donar aquestes tres condicions, si fem números, perquè es torni a donar aquestes condicions, han de passar 6.585 dies, que traduïts serien 18 anys i 10 dies. I 8 hores. Aquesta és la raó per la que no es dona més sovint un eclipsi.
1: Així, el proper eclipsi com aquest, total de sol, es produirà l'any 2053. Amb tot, l'any vinent, el 2027, ja hi tornarà a haver-hi un eclipsi total de sol, però aquí a la península Ibèrica només es podrà veure en la seva totalitat a la costa andalusa, mentre que el 2028 hi haurà un eclipsi anular de sol, però es produirà el 26 de gener al voltant de les 6 de la tarda horari, en què ja és de nit en aquella època de l'any i, per tant, tampoc es podrà veure en la seva totalitat. Fins aquí l'informatiu, tot seguit als esports, amb el Cisco, l'Ara García, no us ho perdeu.
7: Més informació als butlletins horaris i sempre a radiorubí.cat. La informació esportiva local a Ràdio Rubí, 99.7 FM.
9: Apa tu, benvingudes i benvinguts. Ens posem el xandall a l'emissora municipal en aquest horari de 1:45 de la tarda i la repetició al vespre d'un dimarts en el qual ens fem ressò de bones notícies que ens arriben en diverses modalitats esportives. Ens concentrem avui sobretot en dues, com és el futbol masculí i les promocions d'ascens de quarta a tercera catalana amb la penya blaugrana Ramon Llorenç i el Juventut 25 de Setembre B. Tots dos equips són els filials, doncs, que han posat la primera pedra per accedir-hi a la final i lluitar per l'ascens de categoria. Avui també, i sobretot comencem per aquí, perquè s'ha assolit el gran objectiu de la temporada, com era la permanència a la tercera catalana del voleibol femení per part del Club Vòlei Rubí, amb una última jornada. Depenien d'elles mateixes i victòria assolida. D'aquí que es comenci a pensar en el futur d'una altra manera, perquè comencen a arribar joves jugadores que poden aportar molt al club de la nostra ciutat. Són els temes d'aquest programa que tractarem i que arrenca, vinga, va, ara mateix.
7: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
9: I comencem per aquesta permanència assolida en l'última jornada. Si guanyaven, no havien de mirar cap altre partit, i victòria a Ginàs, Toni Bravo Rodríguez, del Club Vòlei Rubí.
10: El Vòlei Rubí ha fet els deures en el moment més decisiu. L'equip de Lino Salamanca ha guanyat 1-3 a la pista del Ginàs, duel directe per la permanència, ha certificat la salvació sense necessitat de promoció, triomf treballat, solvent, que permet a les rubinenques tancar la fase, terceres, 27 punts, només per darrere del Vòlei Girona i Tiana. El partit va començar amb màxima igualtat, el Llinàs arribava amb una trajectòria regular, aprofitant la intensitat inicial per endur-se un primer set ajustat, 26-24, però les noies de Lino Salamanca, que encadenaven 3 victòries consecutives, havien recuperat solidesa defensiva, no van trigar a reaccionar. A partir del segon set, les rubinenques van imposar ritme, ordre, contundència, 20-25, que ha igualat el duel, i va marcar el punt d'inflexió. El tercer set, 17-25, va confirmar aquest domini visitant amb un Rubí fiable en recepció, efectiu en atac, i es va tornar a notar en el quart set i definitiu, 19-25, que va certificar aquesta victòria construïda des d'aquesta maduresa que ha anat guanyant l'equip rubinenc i amb la gestió d'aquests moments, podríem dir, calents en aquest aspecte que havia penalitzat l'equip en fases anteriors de la temporada i que també es veia, doncs, perjudicat per uns errors individuals que de mica en mica han anat deixant aquest espai a un equip més homogeni, més integrat. La reacció final del Ruït ha estat clau, 4 victòries consecutives per tancar la fase, salt classificatori que l'ha portat fins a la tercera posició. El Gavà B, tot i guanyar també, va quedar quart amb 26 punts, també s'assegura la permanència. El Llinàs, amb 25, cau fins a la cinquena plaça, haurà de jugar la promoció amb el Paltroneto. El Rubí es queda a tercera catalana per mèrits propis, combinant aquesta segona fase en què ha sabut corregir desajustos, créixer en bloqueig i també competir amb personalitat en els finals ajustats.
9: I ara toca començar a pensar en el futur i planificar una nova plantilla, a veure si poden assolir el que des de l'entitat es pretén, però amb calma, sense pressa, com és, doncs, anar a categories superiors dins del voleibol català. Ara en parlem, perquè el que fem és escoltar l'entrevista que manteníem amb el Lino Salamanca, l'entrenador d'aquest equip femení, el qual, evidentment, i per arrencar, es mostrava content pel que havien assolit les seves amb la victòria d'aquest cap de setmana.
11: Dependíamos de nuestro resultado, de nosotros, de nuestro desempeño, y gracias a Dios y que se dieron lo esperado, lo que queríamos.
9: Un 7-3, una victoria veo que bastante cómoda puede ser, o os ha costado un poco más de lo que quizás diga el resultado.
11: Bueno, realmente pues sí nos costó un poco. El primer set fue un poco ajustado, fuimos arriba, nos remontaron, bueno, volvimos a ir arriba y se nos escapó de nuestras manos. De verdad, fueron dos decisiones que no se tomaron en el partido, situaciones de partido, que bueno, que como tú sabes, están siempre presentes. Y bueno, se nos fue el set, pero después pudimos ajustar y a pesar del resultado, tampoco fue muy fácil, un equipo muy luchador. Y nos dio mucho que pensar y mucho que analizar durante el partido para que se diera el resultado que obtuvimos.
9: En todo caso, es la confirmación del gran camino que habéis cogido. Vaya sprint final, ¿eh? 4 victorias seguidas para conseguir la permanencia, ¿eh?
11: Sí, sí, bueno, realmente pues hubo mucho trabajo en equipo, ¿sí? Dependimos mucho de la cantera, cadete y juvenil, que en realidad fue un gran apoyo para nosotros y bueno, lo conseguimos.
9: Ya llevamos un par de añitos trabajando para evitar la permanencia, porque se está esperando, ¿no?, que estas chicas que se están haciendo por debajo ya empiecen a coger consistencia. Vamos a ver si este proyecto ya empieza a tener otro camino, ¿no?, de cara a próximas temporadas.
11: Sí, bueno, como tú dices, ya llevamos 2 años en este camino. Esperamos que con el bajo que se está haciendo, con el trabajo que se está haciendo abajo en las canteras, pues se pueda conseguir lo que más queremos, lo que más anhelamos como club, poder subir de categoría y por qué no volver a estar en primera división.
9: Es optimista, está muy bien, porque además el club ahora mismo está viviendo un buen momento en general, ¿verdad?
11: Sí, sí, realmente, pues como te estoy diciendo, tenemos una cantera que, bueno, estamos trabajando todo el tiempo que tengamos necesario y de la mejor manera los entrenadores, junto al cuerpo técnico normal, además del cuerpo técnico, la directiva del club, con mirada al futuro, y el futuro está en las canteras. En la cantera trabajamos con miras a eso, de que ellas vayan cogiendo su experiencia deportiva, su madurez deportiva, que es lo que más nos hace falta para que podamos dar ese gran salto que queremos dar.
9: Oye, pues tercera posición en esta fase de permanencia, muy bien, incluso porque hemos acabado holgados con respecto a la situación más comprometida, ¿eh?
11: Sí, sí, bueno, como te dije, este resultado 3-1 y los resultados de los partidos anteriores, pues se ha visto el desempeño y las ganas que han tenido las chicas de salir adelante y mantenerse. Además de que se ve que el trabajo que se está haciendo en la cantera, pues está empezando a dar sus resultados, a dar sus pasos avasallantes para que, como ahorita, tener la permanencia y más adelante puede ser la próxima temporada o lo que menos esperemos, estemos ascendiendo en categoría.
9: Bueno, pues la última, Lino, ya tendremos tiempo de revisar bien la temporada y pausadamente cuando nos veamos durante este verano, pero la última, ¿ahora qué? A estos próximos días, a que las chicas disfruten y ya empezar a preparar la próxima temporada, interpreto, ¿no?
11: Sí, sí, ya como terminamos la temporada no sabremos si habrá algún otro partido. Me imagino que para que formalice la federación para buscar posiciones, no sé, esperando a ver, y que allá disfruten, que salgan a disfrutar y vivan este momento, que fue mantener la permanencia del club, del equipo, y seguir adelante con miras de buscar qué objetivos nos vamos a trazar para la próxima temporada.
9: Descans esportiu i sobretot feina als despatxos del Club Vòlei Rubí, que com a mínim afronta la pròxima temporada igual que aquesta. Els nois van estar a prop d'assolir l'ascens a segona catalana, no assolit. Les noies han eludit el descens a la quarta catalana. Revisem com queda la classificació d'aquest grup 1 de permanència en tercera catalana femenina i la segona fase. Abans, però, anem a conèixer els altres resultats del cap de setmana en l'última de les jornades, Toni.
10: Club de Vòlei cap a B3 Tiana 0 i Voli Girona 3, Paltroneto 0.
9: 32 punts per al Girona, que ha estat el primer classificat salvació, igual que el Tiana. Segona plaça, 28, i la tercera del Club Vòlei Rubí, 27 punts. Amb 26 es queda en salvació el Gavà B i haurà de disputar la promoció amb un equip de quarta catalana, al igual que el Paltroneto, el Ginàs. 25 punts per al Ginàs, 21 per a la sisena plaça del Paltroneto. Canet, 3 punts, i Andorra, uns altres 3 punts, són els equips que tanquen la classificació i que perden la categoria.
12: L'esport.
13: Emocions, moments, situacions.
12: El futbol.
13: Sentiments, promeses, amor.
12: La Unió Esportiva Rubí.
14: Siento lo mismo por ti.
13: Uns colors, uns objectius, una cita amb la història.
15: Aquest dissabte, partit de tornada del play-off d'ascens a tercera ref. El Rubí haurà de guanyar en un camp on mai ho ha fet, el de la Pobla de Mafumet.
16: Esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para.
9: I som-hi ara amb les bones notícies també que ens arriben del futbol en quarta catalana i amb els filials de la penya blaugrana Ramon Llorenç i el Club Joventut 25 de Setembre que han posat la seva primera pedra per tal d'estar en la final, és a dir, en la segona de les eliminatòries en el play-off d'ascens a la tercera catalana. El Joventut 25 de Setembre ve que arribava en el grup 25 a disputar la primera eliminatòria davant de qui va acabar en la cinquena plaça. L'Incresa Atlético B. Els nostres com a segons tenen el factor camp favorable, també ho tindran en la segona eliminatòria davant d'un rival de Molins de Rei que, això sí, els va posar amb molts problemes. La pregunta, però, és l'habitual dins d'aquest tipus de competicions, els quals, i encara que siguin en categories inferiors, doncs tothom acaba notant la pressió. I potser no va ser ni molt menys el millor partit del Joventut 25 de Setembre B, que, per exemple, en Lliga havia ha passat per sobre de l'Incresa Atlético B en les dues jornades, tant a Rubí com a Molins de Rei. En aquesta ocasió els nervis es van notar malgrat tot. Van aconseguir doncs posar-se per davant en el marcador, però s'arribava a la recta final del partit amb el 2-2 que deixava certs dubtes a les files de l'equip que entrena l'Abde Tachrifet. Al final, però, i amb un gol in extremis, el 2-3 els permet anar amb aquella tranquil·litat de jugar a casa, fer-ho davant d'un rival que sobre el paper és inferior i, a més, obligat a haver de remuntar, és a dir, no es podrà venir a tancar el municipal del 20, per tant, tot plegat que ajuda a pensar que els nostres podran assolir doncs l'accés a la final del play-off en aquesta categoria del futbol masculí. Anem a escoltar les paraules que mantenia en aquesta casa l'entrenador l'Abde Tachrifet després d'aquest partit disputat i amb victòria 2-3 a Molins de Rei.
17: Sí, ja tenim el 50% ja fet i res, el camí encara és llarg, però dur, però estem satisfets de la feina feta ahir i ara toca tornar a treballar.
9: 2-3, com va anar el partit? Era el que esperàveu?
17: No, bueno, no va ser el millor partit que vam fer, però va ser una victòria molt treballada i com ja sabíem, l'Incresa no el va fer fàcil, però bueno, nosaltres hem treballat per aconseguir la victòria o també per no perdre i mira, ho hem aconseguit.
9: No va ser el millor partit, potser els teus jugadors van notar els nervis, no?, del que s'estaven jugant?
17: Sí, sobretot perquè nosaltres sabem que ens juguem molt i quan l'altre equip bé, sense por i sense res a perdre, doncs es nota molt els nervis.
9: Explica'm una mica com va anar el partit, perquè jo per la sensació del que vaig estar seguint a través de xarxes i d'alguna informació que m'arribava, doncs el vau agafar bé, després va haver-hi un moment en què us van, diguem-ne, que atrapar, per dir-ho d'alguna manera, amb el 2-2, però a la recta final vau acabar decantant la balança, oi?
17: Sí, bueno, nosaltres els primers 5-10 minuts hem sortit molt bé, hem sigut molt millors, estàvem jugant bé a futbol, tant d'així al minut 3 vam marcar el primer gol i vam tenir la pilota, vam ser nosaltres, i després d'aquests 10 minuts el partit ha canviat de cop i sota i l'Incresa va incrementar la seva intensitat, va tenir les seves ocasions, es va créixer, i nosaltres no ens sortia res de que vam treballar i de que vam ser nosaltres durant tota la temporada. I finalment, bueno, treballant i corregint algunes coses i que els joves no rendeixen, vam poder aconseguir la victòria, però van ser millors a l'Incresa, ells van jugar el seu futbol i han sigut millors, però a nivell de gols nosaltres hem sigut millors.
2: Lliçó a pressa per part del Juventut 25 de setembre B de cara a la tornada en la qual no es podran ni molt menys que enrefiar d'aquest increx Atlético B i sobretot treure el millor d'ells perquè sobre el paper són un equip superior al conjunt de Molins de Rei. La tornada dissabte a les 6 de la tarda al municipal del Juventut 25 de setembre, l'altra doncs eliminatòria d'aquest quadre entre el tercer i el quart classificat. De moment la penya recreativa Sant Feliu de Llobregat ha agafat la iniciativa després de guanyar el Papiol al seu terreny de joc 1-2.
7: www.radiorubi.fm. Tota la informació dels equips rubinencs.
18: Resultats, classificacions i l'agenda dels partits del cap de setmana.
7: Perquè tinguis els detalls del teu equip de primera mà.
18: Perquè sàpigues a on i quan disputen el seu partit.
7: Tot l'esport rubinenc a
18: radiorubi.fm.
2: I la penya blaugrana Ramon Llorenç B, en el seu cas, haurà de disputar sempre els partits amb el factor camp desfavorable, però la primera pedra les han posat els nois que entrena el Francesc Roman. 2-0, victòria a casa, a Can Rosés, pista d'atletisme, dissabte tarda, davant d'un rival, penya blaugrana Sant Cugat, que va acabar en la segona posició del grup 14. Els nostres cinquens, però que de moment han agafat aquest petit avantatge. No sabem si serà suficient o no, però com a mínim doncs arriben a la cita a Sant Cugat també dissabte a les 6 de la tarda amb serioses opcions de passar de ronda i després doncs ja mirar a veure si què passaria en la final per mirar d'accedir a la tercera catalana. El partit, sobretot amb la primera meitat millor dels nostres, 2-0 es van posar en el marcador, van saber dominar, contemporitzar, portar el temps del partit sense cap mena de dubtes i a la segona meitat fins i tot van tenir 3-4 i no exagerar. Tindrem bones ocasions de gol per augmentar l'avantatge i potser ja anar amb certa tranquil·litat. D'aquesta manera, encara amb el 2-0 queda tot una mica obert perquè la penya blaugrana Sant Cugat en aquest cas jugarà com a local. Anem a escoltar les paraules que ens dedicava l'entrenador Francesc Roman de la penya blaugrana Ramon Llorenç B.
19: Sí, al final hem fet un dels millors partits més complets de la temporada i bueno, ha sigut avui. Estem bueno, amb una línia, tot i les baixes, bona i res, a patir allà.
20: Clar, és que vosaltres veníeu en una dinàmica tan bona que l'heu aprofitat avui, eh?
19: Sí, venim de pujada i al final, doncs, bueno, hem aprofitat que hem tingut més encert que ells, ells també n'han tingut, la veritat, però hem competit molt bé, que al final en fase defensiva també és molt important. I res, l'ho dit, una victòria i la setmana que ve, a patir.
20: Ara parlarem d'allà, però abans, si pel que fa a aquest partit fins i tot podríeu haver gairebé liquidat perquè heu tingut 2 o 3 al final, que déu-n'hi-do, eh?
19: Sí, ens ha faltat una mica de valentia d'anar pel tercer, perquè el partit realment estava pel tercer i s'estaven més volcats cap a l'atac. No ens hem atrevit, així de clar, encara que des de la banqueta es digués d'anar endavant, doncs, bueno, el cap dels jugadors es pensava més en retenir que no en anar a buscar més. Però, bueno, estic content, la veritat.
20: Home, anar amb el 2-0 és un bon avantatge, tot i que no està tancada l'eliminatòria, però està ben encarada.
19: Allà hem d'anar a guanyar, al final hem d'anar fent el nostre futbol. Si fem el nostre futbol, podem perdre, com sempre dic, però serà més difícil. A partir d'aquí, a guanyar i res, a seguir disfrutant, a veure si podem 2 setmanes més, a part de la setmana que ve.
20: Sí, perquè estàs escoltant, suposo també s'escoltarà una miqueta en la gravació, quin bon ambient, aquest tambors, els sorolls, és a dir, que amb aquest filial, un equip de quarta catalana, que hi hagi aquest bon ambient, està molt bé, no?
19: Sí, al final és fer ja no pel filial, sinó ja és fer club, que la gent vingui, que la gent s'ho passi bé, que estigui ficada en el partit. També és cert que quan vas a dalt és molt fàcil, quan vas a baix la cosa canvia. Però bueno, en definitiva, és una temporada que estic molt content, passi el que passi, i res, a seguir.
2: Doncs a veure què passa a Sant Cugat, dissabte a les 6 de la tarda, penya blaugrana Ramon Llorenç B contra la penya blaugrana Sant Cugat, amb el 2-0 favorable a l'equip de la nostra ciutat. En l'altra banda del quadre també va guanyar l'Oar Gràcia, que és qui va acabar quart en lliga, el tercer classificat, el Matader Perenc, en aquest cas més ajustat al resultat, amb el 2-1 final.
7: A Ràdio Rubí, Esports. 99.7 FM.
2: Apa, tu, fins aquí. El programa d'avui, com sempre, un plaer estar en aquesta casa. Toni Bravo Rodríguez i un servidor, Siscolara García. Us desitgem una molt bona jornada de dimarts.

0: esports a Ràdio Rubí. www.radiorubí.fm.
1: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
2: Cansat d'estar perdut a Netflix? Arriben els teus salvadors.
3: Tengo que encontrarla.
4: Al de sèrie parlem de la crem de la crem de les plataformes.
5: Creo que he descubierto algo increíble.
2: Cada dijous, a partir de les 6, amb Víctor Pérez i Núria Molina.
6: ¿A qué está esperando? Bienvenida a la rebelión.

0: La contra al complet.
1: Vinga, som-hi. Després de la informació estricta d'aquest dimarts, anem a recuperar emocions, eh? Perquè la veritat ha estat un cap de setmana tan maco, tan interessant, que escoltar les entrevistes senceres doncs fa goig, sense cap mena de dubtes. Avui escoltarem al complet l'entrevista que manteníem després de l'èxit assolit a Valladolid amb una de les capitanes de l'Hockey Club Rubí 100 Patins, com és l'Andrea Seú, que aquest campionat d'Europa ha assolit davant de les Panteres. Per començar, però, també escoltem al complet inclosa l'eliminatòria en Copa Catalunya de l'esportiu Rubí masculí. La conversa la manteníem diumenge després de la victòria en Lliga, això sí, de l'empat, millor dit, tot i que sabia a victòria en Lliga de l'esportiu Rubí masculí, amb el seu entrenador, el David Parrilla, a qui escoltem.
2: Molt positives. Jo crec que després de l'esforç titànic i el partidàs que vam fer dijous, pues, tenia una mica d'això de veure com estava el meu equip avui i jugant contra un equipàs com és la Unió. Hem jugat tots una quantitat de minuts molt gran, fent debutar a dos nois de 16 anys aquí a la Llana, que és un orgull, i tot i així aconseguim treure un punt pues, que ens manté igual a la classificació, perquè no pujarem ni baixarem, però sí que ens demostra de la valia de la nostra plantilla.
1: Clar, és que hi ha tantes lectures. Una d'elles, que m'agrada molt i vull destacar, aquesta joventut, és d'unes minuts a nois que es vagin fent cantera, mirant cap al futur.
2: Dos nois de 16 anys, i més el que ja tenim a la pista, que hi ha 4 o 5 jugadors molt joves també de la nostra plantilla. Jo crec que a la dinàmica del moment que estem com a equip, inclús com a club, et diria, doncs és el moment d'aprofitar-ho, i que tenim jugadors del planter que tenen la seva oportunitat i tenen el seu moment, i el que hem de fer des de l'estaf, en aquest cas, és pues, aprofitar-nos d'ells i donar-los l'oportunitat, perquè formen part del nostre club.
1: I el 4-4, que sap gairebé victòria, ara direm allò del que ha passat a l'últim segon, però sobretot, més enllà d'això, perquè vosaltres veníeu d'una batalla dijous.
2: Sí, bueno, victòria, bueno, al final sap greu per la Unió, pel que es juga, però a nosaltres ens sap molt bé, perquè crec que el que hem fet és premiar l'esforç dels nostres jugadors, dignificar la competició, el nostre equip continua sense perdre en la Llana, ojo, no lo perdamos esto, però hem dignificat la competició i, òbviament, pues nosaltres, com l'esforç del nostre equip ha sigut tan gran, pues hem de competir fins al final.
1: Home, és que sense cap mena de dubtes, res a dir al respecte, perquè aquí tothom ha de competir per lo seu, juguis, no juguis, perquè si no, és això, ens carregaríem la competició.
2: Segurament. Jo sóc d'aquesta forma de pensar, i si algun dia em passés a mi positiva o negativament, pues ho trobaré superdigne que el que està davant meu ha de competir fins al final, i tant que sí, jo crec que és la pròpia competició.
1: I una altra cosa per la qual sap a victòria, tot i ser un empat, és que a 14 segons hem aconseguit l'empat amb una gran jugada, eh?
2: Sí, tenim la sort de tindre a la nostra plantilla un exjugador professional, i parlàvem de dues opcions de jugada i ha dit anem a fer aquesta que crec que ens sortirà bé. Se l'ha jugat i com algú sap d'això hem encertat. Òbviament, parlàvem del Jordi de fer una cosa o fer una altra, i els jugadors pues, han cregut en això que hem fet, i mira, crec que hem fet un golaç.
1: Va, i deixa'm que vull parlar de dijous, abans i per tancar. Tenim una última jornada davant del Prosperitat la setmana pròxima, és a dir, que tancar Lliga de la millor manera possible també.
2: Sí, l'hem de donar amb tot el carinyo del món, pues, passat aquest partit de la Unió. Per mi és molt important el partit de la Prosperitat. Amb tot el carinyo del món no ens mourem de la classificació, evidentment que no, però aquesta gran e històrica temporada del nostre equip ha d'acabar amb victòria aquí a la Llana, sí o sí.
1: I ara sí que te volia també comentar, perquè no vam poder ser-hi el dijous, déu-n'hi-do, el de dijous, Canet, estem a la final a 4, mare de Déu senyor, no?
2: Sisco, jo n'he vist unes quantes ja d'aquestes, mítiques aquí a la Llana. Jo el de dijous, no sé si diferent, igual, millor, pitjor, no tinc ni idea, però jo no havia vist una cosa semblant igual. Potser estàvem al voltant de les 700-800 persones aquí a la Llana, van empènyer, van voler, ho van creure. Clar, i l'equip a la pista, tal i com està ara mateix, és que això, el que va passar dijous, s'ha de viure, perquè és una cosa històrica i que crec que queda a la memòria i queda a la història del club.
1: I ara tenim una doble H, perquè es fem història amb aquesta presència dels nois, final a 4, déu-n'hi-do, els rivals que tindrem davant, ho juntem amb el tema de les noies.
2: Bueno, s'ha de mirar la història a nivell federatiu. És història del nostre club, però a nivell federatiu, si alguna vegada amb aquest format actual de la Copa Catalunya algun club ha fet final amb el femení, ja et dic, amb el format actual, ha fet femení i masculí la mateixa temporada. Bueno, jo començo a pensar que ens hem d'adonar, jo crec que amb els anys, amb el que està passant ara, i crec que necessitem i volem que se li doni valor, perquè nosaltres amb tot el carinyo del món ho fem, però a nivell general se li ha de donar valor al que està passant.
1: La pena és que no serà fins setembre, si fa no fa, no?
2: Bueno, doncs al setembre començarem engrescats. I no, això no, controlar lo controlable i això no ho controlem, doncs pues, ja no pot ser, bueno, ens agradaria, també estem molt fotuts de capes, les coses com no... A l'estiu ens vindrà força bé, però bueno, doncs al setembre doncs en començarem a tope.
3: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: Vinga, que ens toca ara recuperar aquestes paraules d'alegria després de la Copa d'Europa, la que ens aportava en l'entrevista que mantenia amb aquesta casa una de les capitanes, l'Andrea Seuc, després de guanyar el Valladolid 4-0 i fer-se amb la segona Copa d'Europa, la Women European League.
4: Doncs ara estem supercontentes, ha estat un torneig increïble per totes, estem, la majoria estem malaltes una mica, ja no sé si se'n sent, però bueno, tinc uns mocs, però igualment això es celebrarà, ara s'està celebrant i bueno, és que ha sigut un torneig increïble pel club.
1: Toca celebrar-ho sense cap mena de dubtes, per fi, la Copa d'Europa, que se'ns havia, diguem-ne, que hem nuegat els últims anys.
4: Sí, sí, portaven sense guanyar el torneig des de 2017, que va ser el primer. Així que ara estem supercontentes.
1: L'equip, com ho ha vist? Veia factible aquesta victòria? Perquè ara parlarem del partit. La veritat que ha estat còmode, però suposo que arribar a la final, amb aquella qüestió de les finals que tenia encara per vosaltres una factura pendent.
4: Sí, sí, sí. Bueno, sabem que hem de lluitar fins al final. Estàvem molt confiades perquè els equips que hi havia els coneixíem. Sabíem que probablement ens trobàvem amb Valladolid a la final. És de l'equip que més coneixem, crec que hem jugat 7 partits aquest any contra elles, i ha estat ser intel·ligents i jugar fort.
1: Sobretot la clau per mi en aquest partit, perquè ha estat molt igualat, no ha volgut ningú arriscar excessivament, ha estat la primera errada d'elles en una sortida de disc, i a partir d'aquí, amb el gol vostre, tot plegat ha canviat.
4: Exacte, ens hem aprofitat que aquesta pista ja sabem que és molt gran, és més gran que Rubí, i intentem, a la que vas pel davant al marcador, ens obrim una mica tenim d'espai i és jugar a tenir possessió.
1: El que sí que no hi ha dubtes és que en aquest campionat d'Europa heu guanyat tots els partits, heu sigut el millor equip.
4: Sí, sí, sí, sí. De fet, hem estat abans mirant i el total que seria... han estat només 2 gols en contra. No et sabria dir quants han estat a favor, però sabem que Valladolid no és l'únic equip que no ens ha ficat cap gol. Llavors és això, és ser intel·ligents i conèixer a l'altre equip, sempre.
1: I sobretot ara toca això, no? Com ho celebrareu? Primer estareu per allà, després de tornada, ja seguim la festa, no?
4: No, esperem que sí. Sí que és veritat que és un viatge bastant llarg, hi ha jugadores que conduïm, però menjarem, jo crec que dinarem aquí, marxarem i allà a casa ja celebrarem com s'ha de celebrar.
1: I... una altra qüestió, Andrea, vosaltres ja sabeu que sou un gran equip, perquè evidentment que els números estan aquí, tot i que no s'aconseguien els títols. Canvia ara la sensació en alguna cosa dintre vostra, sabent que sou el millor equip d'Europa?
4: Saps el que passa? Que nosaltres confiem molt en la jugadora que tenim al costat. Ja sabíem que som un dels millors equips que hi ha a Europa i probablement som un dels millors equips que hi ha al món, però és que el que ens fa més fortes és que estem sempre juntes. Hem perdut i encara hem celebrat en la Lliga que hem fet. Hem guanyat i encara ho celebrem. Sigui el que sigui, nosaltres celebrem estar juntes, sempre. Llavors, jo crec que és aquesta l'actitud que s'ha de tenir.
1: I la que s'ha de continuar, perquè aquesta segona Exacte. Copa d'Europa és potser l'inici de moltes més coses, que ja és, diguem-ne, el present de tot el que esteu fent. Doncs que ho celebreu, Exacte. Ho celebreu i molt, Andrea, enhorabona.
4: Moltes
1: per aquest...
4: gràcies, un petó.
3: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat. Ràdio Rubí, la primera en informació local. Sempre al teu costat.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Primer, segon i postres. El programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: Què tal, família? Com estan? Benvinguts, benvingudes al primer, segon i postres, el programa Foodie de Ràdio Rubí. Hi ha un ingredient que no trobaran mai detallat a les cartes dels restaurants, però que, en canvi, tothom recorda quan marxa. Els parlem d'avui de l'amabilitat, aquell somriure, aquella mirada atenta, aquell gràcies dit amb ganes, que té la capacitat miraculosa de millorar-nos el dia. Perquè darrere de cada taula ocupada hi ha persones amb les seves històries, les seves presses, els seus dies bons i els seus dies regulinxis. I darrere de cada barra o de cada cuina també hi ha persones que treballen moltes hores, sovint amb ritmes intensos i sota pressió. També amb els seus dies bons i els seus dies regulinxis. I l'amabilitat funciona en les dues direccions, del servei cap a la clientela, però també de la clientela cap al servei. Quan un cambrer és tractat amb amabilitat, treballa millor. Quan un client se sent escoltat, torna. Quan hi ha amabilitat i empatia, el restaurant deixa de ser només un lloc per menjar i es converteix en un espai de convivència. Al final, l'amabilitat és un ingredient capaç de donar gust a tot allò que compartim. Acompanyeu-nos, que avui el primer, segon i postres fa tertúlia amable de xefs.
1: Primer, segon i postres, el programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: Saludem, com sempre, abans de començar el xef del programa, un home que porta amable com a segon cognom, el Blai Ferran. Què tal, com estàs?
1: Molt bon dia. Bé, estupendo. Molt bé.
0: Tu ets un tio amable.
1: Jo sóc un tio amable. Bueno, no sé, si tu ho dius.
0: Sí.
1: Jo no puc jutjar jo mateix. Ara, tu ho dius, t'ho agraeixo moltíssim.
0: No trobeu que és... Anem a veure la resta de la taula, la Txili Maia Calgori. Txili, què tal?
2: Hola, bon dia.
0: Tu també... tu també ets amable.
2: Ho intento.
0: És però Blai ho és molt, sí?
2: Sí.
1: No.
0: Per què dius que no?
1: Vols i tal. No, bueno, no dic res.
0: No, exacte. No deixem-ho estar.
1: Sí, sí, sí.
0: Deixem-ho estar.
1: Deixa-ho córrer.
0: És una persona amable o no?
2: Sí.
0: Molt.
2: Molt.
0: De vegades...
2: Per això som amics.
0: Per això som amics, exacte. En Jonathan Méndez de la... Ai, aquests dos. De la pastisseria Méndez.
3: Bon dia.
0: Què tal, com estàs?
3: Estupendo. Sí que és amable, sí.
0: Sí o no?
1: Ah, un altre. Sí,
0: sempre sap...
3: Més que... És bastant educat.
0: És una persona educada.
1: Ha dit bastant, eh?
0: Bastant.
1: Ho deu tot,
0: Bueno, tens el teu renec de Lleida, sí, la teva cosa, no? Però, en general, és una persona amable.
1: Una educació.
0: Una persona amable, una persona educada, una persona que sempre és al seu lloc, no?
3: Que sap... Que entra, bon dia, se'n va...
0: Bones tardes, no?
1: Què menys, què menys? Avui, justament avui, amb un company estàvem prenent cafè, el coneixeu tots, i parlàvem d'aquestes persones.
0: És el, que Jordi, fa... el Jordi García.
1: Bueno, però ell és amable, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Però parlava amb ell, amb l'amable Jordi García, d'algunes persones d'aquest poble que fa, doncs, els coneixes de tota la vida, et passen pel costat, et xafen, et foten un cop i ni hola, ni bon dia, ni res. Bueno, doncs, intentem més que se'ls guardin.
0: Deixa'm saludar la Marta Castany, la nostra col·laboradora en etapa de formació. Què tal, Marta, com estàs?
4: Molt bé.
0: Sí, també és molt amable, la Marta. També diu gràcies i, sisplau, segur que quan puges a l'autobús dius bon dia.
4: Sí, sí, sí.
0: Oi?
1: I tant.
4: Ho procuro fer sempre.
1: Molt bé.
4: Sí, sí.
0: Bueno, no tothom ho fa i aquestes coses s'han de valorar. Després parlarem de l'amabilitat i d'aquells moments que us heu trobat amb gent no gaire amable o amb gent excessivament amable o aquella vegada que heu sigut, com soc jo sempre, una bruta total que no... que diu les coses tal com les pensa, no? Mm-hmm. Alguna vegada us ha passat?
4: Jo...
0: Ja bueno. està, guarda-t'ho, que això jo vull que m'ho expliquis després. Nois, hem de fer aquest joc de tapes volum...
1: De tapes, sí.
0: Volum 3. Llavors, jo, per raons professionals, sí, no vaig poder fer les tapes del 21 de maig. Em requerien a una altra banda...
1: Vam trobar a faltar, eh?
0: No m'estranya.
2: Mm-hmm. A més, la teva professionalitat i tot es va notar. I es notarà. Ja veuràs que sí. No facis així, que és veritat.
0: Ai, que amable que ets, Txili. De veritat. I vaig deixar aquests dos individus sols pel món.
1: Vas deixar aquests aprenents tots sols.
0: Llavors, a veure, resumiu-m'ho. Primer, on veu anar?
1: Matí. Jo vaig començar al matí, perquè tenim 4 establiments que són matinals, bueno, i dels 4 me'n va fallar 2. Jo pensava, pues, acabar el dijous passat...
0: Vaig començar
1: fatal. Vaig amb un, no, que encara no he començat a cuinar. Malament, això a les 11 i pico, vale, bueno, vale, vindré el dijous que ve. Vaig al segon, és que el cuiner, no me'n recordo, s'ha posat malalt, avui no vindrà.
0: Hòstia,
1: com se foten, aquesta gent, com se foten, no?
0: Bueno.
1: Vale. Va, el tercer, dic, bueno, ja, que sigui el que Déu vulgui. No, va anar bé, el quart també. Sí, o sigui, tenim 2 matinals, que va anar molt bé, i després a la tarda, amb la Txili, pues, em van fer, si no recordo malament, 5 em van
2: cinc,
1: fer, no?
2: 5 només, perquè també vam començar molt tard.
1: Sí, vam començar tard, la Txili també tenia un compromís...
0: Tenia un evento, la Txili, eh?
1: Sí. Però, bueno, el que vam fer està resumit en aquests 5 minuts i poc més, així com les altres setmanes el resumen era uns 10 minuts, avui són 5 minuts.
0: Bueno, perquè vosaltres heu anat a cara barraca, heu dit el que calia dir, no us heu, que jo m'enrotllo una persiana, quan em doneu un micròfon i llavors aquest és el tema.
1: Bueno, i portar la càmera i gravar i fer 2-3 coses a la vegada, bueno, les dones potser ho feu, però jo no hi arribo a tot. Faig el que puc, però tot
0: no,
1: és difícil.
0: No, no diguis coses que no són.
2: No diguis coses que no són. No, ets amable.
0: No diguis coses que no són, perquè tu pots ser 2 i 3 coses a la vegada i algunes dones no, vull dir això...
1: Hi ha de tot. Hi ha de tot a la vinya del senyor que diu. Això també és veritat, sí que és veritat, sí.
0: Doncs som una cosa, ho veiem i després ho comentem.
1: Vinga, va.
2: Sí.
0: Teniu ganes de veure-us? Us fa curiositat aquesta setmana com haurà quedat, eh?
2: Home, sí, perquè és que no m'ho... Bueno, no sé, a veure què has fet, Blai.
1: Jo, com altre, no? Dic que vam riure molt.
2: Molt.
0: Robert, ho veiem i després ho comentem?
1: Vinga, va.
0: Doncs va, joc de tapes, volum 3.
5: Vámonos de tapa, vámonos.
6: Tercera setmana, continuem. Aquesta setmana una mica especial. Avui comencem al matí, són 11:45, i farem 4-5 establiments perquè per qüestions pues, personals, organització d'ells, la tapa tarda-nit ells no ho fan, ho fan al matí. Què farem? Passarem a recollir-les i després a la tarda amb les companyes, que ara matí no hi són, lògicament, estan cadascuna d'elles, la Mariona i la Txili, els seus respectius treballs, i a la tarda pues, analitzarem, comprovarem, valorarem les tapes que haurem recollit aquest matí. Anem-hi? Vinga, anem-hi. Doncs bé, estem al primer dels restaurants dels establiments de la ruta matinal. Han vingut aquí la carretera Terrassa número 99, al Jardinet concretament. Ens estan preparant la tapa i ens l'emportarem per fer la valoració aquesta tarda. Molt bé, i ja hem arribat a Cala Rut, que és l'última de les tapes matinals. Estem aquí, la Rut ens ho està preparant perquè les havia acabat, i esperem una miqueta. I bé, acabem d'arribar al Dic Bom, i ells ens preparen una sinfonia d'estiu. Són 4 tastets, 10 4 bombons, amb sabors totalment diferents uns dels altres. I bé, comencem ruta de tapes de tarda, ja estem preparats, la Txili, estem esperant a la companya, la Mariona, i anem a fer ja la primera tapa. Vale, vinga, va, anem per feina.
2: La primera parada és el Maset, aquí al, a la plaça 11 de setembre, i és una cresta japonesa a la planxa de carn i verdures. Té bona pinta. Ara estem al bar 88. Aquí al carrer Sant Sebastià. I provarem la tapeta aquesta, és un pa xinès farcit de carn. A veure com serà aquest. Mira, estem aquí al bar 88 i farem una petita entrevista a la Chao, que és la filla d'aquí del bar. I ens explicarà d'on és la procedència d'aquesta tapa, si la fan ells, i una mica d'explicació d'aquesta tapa.
7: Vale. Bueno, aquesta tapa es fa la meva mare, perquè ella et porta molta experiència de fer, això es diu pan chino o pao en xinès. Llavors portava una massa de farina i dintre portava carn i verdura. Bueno, això és proper de Xina i aquesta tapa és molt típic d'esmorzar de Xina.
2: Llavors, pao. Anem a menjar un pao.
6: Bueno, Txili, quantes en portem ja? 3.
2: Aquesta és la tercera.
6: Portem mal ritme, avui, eh? No anem bé.
2: Anem tard.
6: Vinga, va, a on estem? Digue-ho tu, això.
2: Estem a la Piuna, al costat de la policia, on es fan els carnets.
6: Ens fotran dins.
2: A veure, aquí...
6: Vinga, aquí tenim, què? Una brotxeta, va, busca. Quina brotxeta és?
2: Una brioqueta de carn rostida i verdures.
6: Vinga.
2: Et veu, eh? Ai, deu ser chimichurri, això.
6: Segurament. Segurament.
2: Allioli, no.
6: Una miqueta d'allioli, és possible, chimichurri.
2: Sí.
6: Bueno, vinga, va, anem a provar.
2: Sí.
6: Anem-hi? Vinga, va, fet.
2: La desmunto, eh?
6: Desmunta, desmunta. Vinga, jo serveixo el cava, de moment.
2: Jo parteixo. Estem aquí a la Pàmpara i resulta que tenim un grupet de noies guapes de Rubí, eh? I ara ens diran com és la tapa d'aquí. Què em dieu?
8: Està boníssim el canaló.
9: Boníssima.
10: I la cervesa també.
11: I els ceps,
12: boníssim.
13: Tot molt bo, tot molt bo.
14: Opino el mateix.
2: Heu fet més tapes o no?
15: Encara no, estem començant.
16: Jo estic a punt d'omplir-ho ja.
17: Ja sí.
2: Us agrada la iniciativa i com han anat totes aquestes tapes? Que sigui a la primavera? Dieu-me el que opineu.
16: Està genial, perquè amb el bon temps tothom
18: sí,
16: surt al carrer.
18: Ve de gust.
16: Ve de gust sortir.
19: Es nota moltíssim l'ambient que hi ha al carrer.
20: Sí, sí, molt bé per ser poble.
21: Tothom té ja com que entra ganes d'estiu i la gent surt i l'ambient a Rubí és molt guai.
22: Està molt bé, està molt bé. Remuntem molt el comerç local, o sigui, està superbé. Així provem restaurants que potser no haguéssim anat així que molt bona iniciativa.
9: Ara en aquests moments estem a la Pàmpara, tenim un canaló de bolets i ens l'expliques?
10: Sí, esto es un canelón de pollo rostido con unas setas y un crujiente de parmesano.
9: No toca taula. Aquí hi ha tanta gent a la Pàmpara que hem hagut d'anar a un banc. Però aquí estem tranquil·lets.
0: Doncs res, que el jurat està ja al Buda fent un taco meravellós, que ja és, mira, ara són gairebé les 10 de la nit, em porten 5 ells i jo m'acabo d'arribar perquè estic de baixa, no tocava avui, però mira, aquest taco amb el blai i amb la xili sí que ens el prendrem. A veure, en general força bé, però m'has de dir el nom de les tapes, animal, si vas per el puesto, que si no després no sabem, clar, el jardinet.
1: Però si ja teníem prou de feina nosaltres, encara vols noms de tapes.
0: Home, el jardinet, biquini de porc esqueixat a la catalana.
2: Això és culpa d'ell, eh? Jo no vaig anar a calar.
1: Au, venga.
2: Ah, ah, ah.
0: Clar,
1: el pròxim dia graveu vosaltres.
0: Calarrut, mini clotxa de Terres de l'Ebre.
2: Això costava poc dir-ho, eh?
1: Vols dir?
0: Aquests dos detallets.
1: Lo que sí és que porta merengada, m'ho va explicar.
2: Sí?
0: Oh. Què era una mini clotxa? Per la gent que no ho ha vist, que ens hauríeu
1: era,
0: de veure,
1: era com,
0: eh?
1: Com un mini entrepà, com un brioix petit, que anava farcit entre d'altres verdures, portava una mica d'esqueixada de bacallà i portava arengada fumada. Estava bé.
0: Clar, la mini clotxa o la clotxa és un àpat típic de les Terres de l'Ebre, de quan anant al camp a recollir...
1: Exacte.
0: Suposo que arròs, no? A l'Ebre, què hem de fer? El que sigui, portes una mena d'entrepà, que és un 3-in-1, ho porta tot, perquè ja porta l'arengada, porta el tomàquet, porta tot. Era un farcit, sí, un farcit que es portava al camp a la bossa de treballar i amb allò esmorzaven.
1: Sí, era l'esmorzar. Era l'esmorzar, exacte.
0: Hi ha una cosa que m'agrada de la Ruth, o de la Ruth, en si, d'ella, és que intenta transmetre coses del seu origen,
1: de país, coses
0: del
1: de
0: que...
1: País.
0: Hi ha propostes, de la ruta de tapes, hi ha moltes propostes que estan molt bé, eh? Però algunes que tenen un significat que va una miqueta més enllà. En el cas de la Ruth, és una proposta que parla d'ella, que parla de la filosofia, també una miqueta del restaurant, i que ens parla de les Terres de l'Ebre i de com arribat fins aquí. A mi això em sembla molt interessant.
1: No? Molt
2: dius
1: bé,
2: que,
1: molt bé
2: que portava arengada?
1: Sí, una mica d'arengada,
2: sense
1: fumada,
2: espina, no?
1: Esqueixada dintre també, com el bacallà.
2: Ah, val.
1: Amb algunes verdures, imagino que havia...
2: Sí.
0: També esqueixada, no?
2: Combre, devia estar bona,
1: sí.
2: Eh?
1: Sí, era molt bo. Era molt bo, la veritat és que sí.
0: Això només ho vas tastar tu, eh?
1: Contrats de sabors. Jo, i en aquell moment, es va afegir la meva filla i em va ajudar. Li va agradar molt.
0: Ah, d'acord. O sigui, sí. Tenim aquí una ponderació. Sí. Veieu que és un jurat especialitzat. Vamos, uns requisits. Uns requisits meravellosos. I que la Ruth i el jardinet. Val. El momento banc a mi m'ha semblat meravellós, Txell.
1: Oh, i tant.
0: Què? El moment banc.
2: Ah,
0: no hi ha taula. Ens posem en un banc.
2: Estava a tope.
0: No.
2: Però el banc, quin banc era?
0: Era el banc davant de l'Ajuntament.
1: Dels acusats.
0: Sí.
1: Estàvem allà... molt tranquils, molt tranquils.
2: Molt bé.
1: Total, estàvem a 50 metres.
2: La temperatura perfecta.
1: Molt bé.
2: Sí, no, perquè... jo... que... portàvem
0: com, com
2: uns dies...
0: Com a banc, una estructura... unes potes allà enganxades a terra.
3: Una fusta,
0: exacte, tallada. Una cosa.
2: Ho vam deixar net, eh?
1: Sí.
2: Ho vam recollir tot.
1: La forquilla de fusta ho vam llançar als convidats.
2: Sí.
1: A la papelera.
2: Sí, perquè a darrere hi havia una senyora que ens espiava.
0: Com que us espiava?
2: No, home, que no ho deixessin viut.
0: Perquè anaves amb el micròfon i devien anar la gent de curiositat, no? Com
2: mira,
0: vas
2: veus?
0: Món?
2: Jo pensava malament.
0: No, dona. Heu provat el segon canaló, home, justament en aquest banc?
1: Aquest canaló ens va agradar força.
2: També.
1: Un canaló de pollastre rostit, amb una salsa
2: amb
1: de bolets,
2: bolets
1: i la miqueta de parmesà al damunt. I Déu-n'hi-do lo bo que era i bona presència.
2: Sí.
1: I prova està que acceptació en tenia perquè Déu-n'hi-do la cua que hi havia. Per això no ens veiem nosaltres a peu dret amb càmeres, micros i enredors i menjant canaló. Vam dir, escolta, busquem un lloc tranquil. I vam trobar aquell
0: la
1: meravellós...
0: La Pàmpara ha de venir un dia al programa,
1: sí,
0: que no ha vingut.
1: Sí.
0: Vas demanar el telèfon.
1: Això és rai, els tenim aquí mateix.
0: Això és rai, diu.
1: Ja tenia prou feina.
2: És que hi havia molta gent.
1: I ells era també tenim prou feina.
2: Sí, sí, i a més vam entrar i només fèiem nosa. Sí. Que ho sí. No, no es posi aquí, no es posi aquí. I al final dèiem, bueno, però jo haig d'agafar la tapa, no?
0: Sí. Hi ha dos canalons en aquesta primavera de tapes, sí, el del gastrogardis
2: diferents,
0: no?
2: Sí. Eh?
0: Sí. I aquest, el de la pàmpara, teniu clar, no ho digueu, però teniu clar quin dels dos us va agradar més?
1: Jo sí, callo.
2: Sí.
0: Tots dos ho teniu clar, eh? Mm.
2: Sí.
0: I es veurà després de les puntuacions, no?
1: Suposo.
2: Sí. Sí?
1: Quan sumem, a veure què passa, no? A veure quin canal guanya.
0: Aviam quin canal guanya. Marta, com ho has vist tu?
11: Bé, molt bé. Jo us volia preguntar si coincidiu molt amb les deliberacions quan tasteu un plat.
1: Déu-n'hi-do.
2: Sí, bastant. Sí, bastant.
1: Sí, sí. Cadascun o cadascuna va pel seu compte i jo fico la maneta al davant.
0: Clar, no, ja, no, no us estan explicant la veritat.
1: Però després ens ensenyem les puntuacions i la veritat és que coincidim bastant. Bastant. Sí.
0: Aviam, Mendes. Sí. Lo que pasa es lo siguiente.
1: Venga, Mendes.
0: Ella i jo pensem, ai... I llavors deixem que el Blai faci primer.
1: Ah.
0: Sí? Fem així... No? Primer,
2: sí,
0: no porta molt.
2: Sí, però després també posem el que volem.
0: No, perquè després ell s'amaga. Ell fa aquí...
2: Ah, sí, va, és que semblem com al col·legi, eh?
0: Com al col·le.
2: Igual, eh? Igual. I no, que i comença no a tapar-s'ho i dir... Però deixa...
3: És un bon jurat, eh? És un bon jurat, eh?
0: Exacte. No, no, per favor, no copies, no?
2: No, aquest moment de copiar és quan la cosa està... Que dius...
3: Indecisa.
2: Sí.
3: El mires als ulls i dius ja està agradant, ja està agradant.
1: A vegades n'hi ha prou, eh? Sí. Una mirada... Sí, sí, sí, sí.
0: No, generalment amb una mirada...
3: Amb una mirada...
0: Ha...
3: Ah, una mirada. Sou de cuina.
1: Amb un moviment de boca.
3: De boca.
2: Sí.
1: Una ganyota.
2: No,
0: el Blai manté bastant la cara de pòquer. La cara de...
2: Sí.
0: Sí? La Chili no, la Chili surten subtítols per totes bandes, ella no diu res, però...
3: Se li il·lumina el fons.
2: És que... És que ho sabia, com diria. Quan ha dit, no, el Blai no se li nota, dic, ja està,
1: ja
2: el dirà.
0: A la Chili te la mires i ja saps si li ha agradat molt, moltíssim o súper. Sí. Però això ja ho saps només mirant-te.
3: Les cares parlen molt, eh?
1: Sí, el que passa que després, en muntatge, quan muntem el vídeo... Bueno,
2: intentes borrar aquests moments.
1: O les tapem amb alguna altra cosa.
2: Sí,
0: sí,
2: millor.
0: Sí, després les tapem... Hi ha el joc aquest, no? El Blai comença puntuant, després nosaltres ens mirem, fem... I després, amb l'excusa de qui guarda els fulls a la carpeta...
1: Sí.
0: Mirem les puntuacions de l'altre. Has fet la tonteria. Sí. Sí o no?
2: Sí, correcte.
0: Hem de dir que sí, coincidim bastant. Tot sí, i que ell s'hagi amagat i hagi fet tot aquest joc, coincidim bastant. De vegades és un punt amunt, un punt avall, però no hi ha hagut cap categoria que ell li hagi posat un 5 i jo un 10.
3: Un 10.
0: Per dir...
2: No. Som bastant igualats.
0: Sí. Tot és bastant igualat. Sí. Després hi ha un apartat de comentari.
11: I allà hi poseu comentaris?
0: En algun cas hem posat algun comentari.
11: Positiu o negatiu?
2: No, que ens hem trobat allà.
0: Per exemple, anem a suposar que en una d'aquestes visites a locals de restauració d'aquesta ciutat hem sospitat que la nostra ració pel fet de ser jurat potser era una mica més gran que la que rebia la ciutadania en general. Doncs hem puntuat sobre el que hem rebut nosaltres, però a observacions hem posat.
2: Ho hem posat.
0: Creiem que hem rebut una tapa amb més quantitat de la que rep la ciutadania, per exemple. O aquí ens han volgut convidar molt massa a tot. Coses així.
11: Clar, i ho apunteu allà i ja està. No?
0: Ho apuntem a observacions. Sí, normalment ho apunto jo, doncs no apuntant res.
1: Ets la que portes el boli de parlar.
0: Jo porto el bolígraf de parlar. Si no ens veieu, ens hauríeu de veure. A Radio Rei.cat. Molt bé, doncs bueno, sí, això. Només ens queda una setmaneta.
1: Espero que siguis, perquè no ens deixem el nom de les tapes, perquè no ens deixem res.
0: No, jo hi aniré. Les que queden... Quantes en queden, Chili, tu que portes la comptabilitat?
2: 12.
1: 12.
0: Vols dir que l'últim dijous hem de fer 12 tapes?
1: Bueno, farem 10 i jo procuraré fer les altres dues al matí.
2: Sí, aquelles dues al matí són les que...
1: A la tarda com el primer dia, 10.
2: Sí, 10.
1: Que déu-n'hi-do, eh?
0: Val. Sí. I quines ens queden?
2: Doncs tot el que és el centre de la plaça Pearson.
1: Sí.
0: Vale, queda Herbers, queda... Sí, allò...
2: Herbers, el que no és
0: Calpaki,
2: el Fogón, el ferrocarril, el marfil, una...
0: Què és marfil?
2: Sí, és una granja que està a les Torres, molt maca. Fa poc que hi són.
1: Val, val.
0: Sí. D'acord. Bueno, però més o menys...
2: I després ens falta...
1: I després ens falta baixar...
2: La part aquí de...
1: La bàmbola, Catalunya... Catalunya, sí, sí. Sí,
0: que de Catalunya... Val, val.
2: Tot això feina. Perquè no ho vam poder fer.
0: Però ho farem. Només, començarem al centre...
1: Només demanem que siguin una miqueta ràpids. Que és una de les sí. petites coses que també m'ha apuntat amb observacions en algun moment, és que, a veure, has d'estar preparat. Estàs fent unes tapes, has d'estar preparat. Sí. I algun lloc fan esperar un pèl massa. Ja no per nosaltres, en general. Allò que te sí. fixes i dius, ostres, hem d'estar preparats, anem per feina.
3: N'hi ha moltes de calentes, és molt difícil, eh?
2: No. Has d'estar preparat.
1: No, tens
0: hi ha molts, hi ha molts locals que s'han vist una vegada més sobrepassats
1: sí.
0: per la quantitat de clientela que
2: però
0: tenen
2: sí. que s'han vist sobrepassats perquè és la primera vegada que participen.
0: Probablement.
1: És possible.
2: O són nous. O no són
1: i no s'esperaven tant, oi?
2: Sí.
0: I amb gent que s'ha vist amb molta il·lusió, que els has avisat, els has dit, un compte, que aquí ens tornem... Que la gent tarumba. No... Que ens tornem molt tarum amb això de la tapa. Bueno, bueno, no serà tant.
3: No, sí,
0: i,
3: és,
0: pam,
1: és, tant, és tant. Per sort és tant, sí, sí. Sí,
0: sí, és així, és així.
2: A més, aquest dijous, prepareu-vos que farà calor. I serà un bon final d'etapes, amb caloreta, això i veuràs tu.
1: Això què vol dir? Més cervesa que aigua?
0: No,
1: perquè aquests dies anem amb molta aigua i una mica...
2: No, no, que hi haurà molta més gent. Jo sí, espero
1: sí,
2: més
1: sí,
2: gent.
1: Sí, sí, sí, sé per mà.
2: Més gent perquè quan, amb la caloreta hi haurà més gent pel carrer.
3: Segur. Sí, però sortiran ja a partir de les 7 i
2: mitja. I ens queda tot el que és el centre, perquè tot el que és de la perifèria, diguéssim, ja ho tenim fet.
1: Això ho tenim fet.
2: Bueno, ja ho veuràs.
0: Farem. En tot cas, ho gravem aquest dijous. Vostès ho veuran dimarts vinent, dia 2 de juny, especial, superespecial, requete especial de la ruta d'etapes, aquí el primer, segon i postres, perquè veuran les quatre rutes seguides. En un especial hem decidit, mira, aquest dia no vindrem, i el dedicarem, allò, l'enfocarem només a la primavera d'etapes. Però aniran per ordre. Per tant, per veure la novetat, s'hauran d'esperar al final, hauran de veure el programa sencer.
1: I tant.
0: Perquè a tres quarts d'una, més o menys, veuran la ruta d'aquest dijous. I amb això s'haurà acabat. No ben bé, perquè el 4 de juny hi ha el final de l'entrega de premis, en què desvetllarem els premis que haurà decidit la mitjana aritmètica del jurat especialitzat i també les votacions, aquelles de la targeteta, amb els 5 segells, les votacions a les urnes del jurat popular o de la ciutadania. I amb això celebrarem que ja haurem acabat la ruta d'etapes, que sé que estem molt cansinos, que deia ella, amb això de la ruta d'etapes.
2: En no, cansinos és quan ja anem per la desena o la novena, que estem i és tard.
0: En tot cas, sí. aquesta ruta és i ha estat una celebració, la celebració de Rubí, de terrasses, d'etapes, de sortir al carrer, d'anar encarant amb la mirada a Festa Major, perquè això ja ens ha agafat ritme, i per això us posem aquest Miqui Núñez, amb aquest tema musical que es diu Celebrem. Celebrem.

0: I en aquesta segona part del programa de la tertúlia de xefs d'avui, us vull proposar un crossover, així, d'entrada. Què has fet, Xili?
1: Va tirar. Aquí volant.
2: No s'ha vist.
0: Aviam, és que el Jonathan Mendez ha tingut l'amabilitat de portar-nos una coca de Sant Joan meravellosa, estupenda, fantàstica, que la tenim aquí. Si no ens veieu, ens hauríeu de veure, www.radioruí.cat.
2: No es veu.
0: No es veu, bueno, ja es veurà. Qui l'ha vist és la mosca. Tenim una mosca d'aquestes de la tele que està per aquí donant voltes tota l'estona.
2: Ara
0: aquí la Xili és la
3: porta. Molt bé, Xili.
0: La portadora de la coca.
3: Bé, i ara tapem la coca.
0: I la tenim tapada perquè ens fa ràbia que se la mengi la mosca abans que nosaltres.
3: Sí,
0: aquest vindria a ser la cosa. En tot cas, que us volia proposar un crossover, que és això de fer entrar programes dins de programes, no? Fer com col·laboracions. Avui parlem d'amabilitat i m'agradaria que escoltéssiu aquest fragment de Les Gildes. Les Gildes és un programa que ens agrada molt. És la tertúlia jove de Ràdio Rubí. Elles fan programa cada dos dilluns al migdia, a les 12 del migdia, de 12 a 1, i no fa gaires dies deien això.
4: Que si no li diu gràcies al cambrer, a tu menys.
5: És
4: no
5: que
4: sé
5: és
4: com
5: això, sí. Això. Sí. Són uns mínims que no compleix.
4: Sí, literal, és que és com si Bisma siguis una persona com tu, per qui no li diries gràcies, o sigui, si a la teva mare li dones les gràcies quan et dona alguna cosa, per què no al cambrer, o sigui...
2: Qui
4: no
2: diu al cambrer, diu al metge, diu al
4: tiguer... És civisme.
2: Sí. Mm.
6: Sí, és com un petit gest, però que diu com molt de tu i molt de com penses. Per tant, no és només el fet de no dir gràcies, que ja és prou, sinó tot el que hi ha darrere.
4: És el principi, o sigui, sí. Com el valor fondo allà està amagat.
2: Red flag total, tia.
4: Sí.
7: Nenes, arribo tard, sorry. Irene, demana amb lo de sempre i ben fred, eh?
8: Venga, Sofi, cap problema.
9: Camarero, marxant sin Gilda, sisplau.
5: Tia, és que fort. Us heu assabentat que la profe de la uni...
6: Ona, crec que això no ho podíem dir, eh?
5: Ai, Martina, tens raó. Ens cancel·laran el programa i encara no hem començat. Quin desastre.
8: Bueno, tranquil·les, amores. Vale, preparades per posar-nos al dia? Queda tot això, Mila. Quan és això?
4: Irene, els dilluns a les 12, cada dues setmanes ens trobem a Ràdio Rubí.
6: Per fer el vermut amb les Gildes.
10: Put the blame on me, boys. Put the blame on me.
11: Les Gildes. La tertúlia més jove els dilluns a les 12 hores, cada dues setmanes a Ràdio Rubí.
0: Clar, és que és un programa que té, primer, nom d'etapa. Sí, el seu nom és una cosa que es menja, per tant, ens cauen bé. D'entrada. Després, tenen una sintonia de programa que és d'una pel·lícula icònica com és Hilda. Ens cauen encara millor. I després tenen aquesta veu en off meravellosa que anuncien, que és el Robert Fernández, que forma part de l'equip del primer, segon i postres. Per tant, com ens poden caure malament les Hildes? No.
3: Impossible.
0: No? Ells deien, si no diu gràcies, red flag.
3: Red flag.
0: Red flag, que és molt de jove, es veu, Marta.
2: Sí,
0: de
2: sí,
0: red
2: sí,
0: flag,
2: la
0: no?
2: Red flag, sí, sí.
0: Que havia dit, és idiota, saps? Red flag vol dir, deixa't tot això, que aquest home, o aquest individu, és idiota. Creieu que és important? Trobeu que l'amabilitat en la clientela a l'hora de restauració, vosaltres us diuen sempre gràcies, us diuen sempre bon dia, us somriuen sempre...
8: No.
12: Sempre no.
8: No.
12: Però n'hi ha que ho fa cada dia, sí. Sempre em diuen bon dia, gràcies, adeu. Fins i tot et porten la tassa o el plat a la barra.
2: Això també n'hi han de molts.
12: N'hi ha molts que són amores. I n'hi han que entren, van cap a la vitrina, ni pregunten ni res, giren cua i se'n van. Ni pregunten si tens a dintre, si tens
2: a fora. O t'entren i dius un bocata de chorizo. Dic ara, eh? O un entrepà de fuet. Jo me'ls quedo mirant i el primer que dic, bon dia.
12: Bon dia. Jo
2: què volies? Perquè és que no.
12: I es queden parats, eh?
2: Sí, sí, es queden parats i diu, ai, sí, bon dia. I dic, què volies? És que uns mínims. No, no, a mi... Igual quan venen allà a les travesses, també...
0: Bueno, el tema de les travesses, el confessionari un altre dia.
2: Això
0: ho parlem
2: un altre dia. Et deixen allà, tirat.
12: Sí,
2: et llencen allà i dius...
3: I et tens que imaginar el que has de fer.
2: Sí.
3: És bàsic, no costa res, uns mínims.
2: Uns mínims.
3: Sí. Sí,
2: la salutació,
12: entres,
2: bon dia, bona tarda. Sí, adéu. A vegades diu... nosaltres tenim que han de deixar el diari en un lloc. Clar, si està sobre la taula...
0: Allà on posa, deixeu els diaris aquí. Vull dir, no,
2: sí,
0: no és una cosa que s'hagin d'imaginar.
12: A sobre n'hi ha un cartell.
2: No. Sí, perquè és que no ho feien. Aleshores ja els hi he posat un cartell. I tot, clar, si se'l deixen a la taula, dius... no saps, i una miqueta de beguda, dius, està en el lavabo, està d'allò, on és?
12: On és?
0: Han sortit a fumar, han de tornar, no?
2: Sí,
0: no? Què?
2: Sí. Doncs almenys uns mínims. Adéu.
12: És molt difícil.
0: Val, bon dia, sí que t'ho diuen. I sisplau?
2: Sisplau, poques vegades. No, és la que menys. El gràcies encara, però el sisplau... No. És la que menys.
3: Clar, aquest sisplau, encara que no es digui, potser va una mica amb el to de com demanes segons què. Pots demanar diferents tonalitats, no? Llavors dius, bueno, t'ho demanen tan bonic que ja t'han dit sisplau sense dir-ho, no? Mm-hmm. Ara, també
0: home,
3: els contraris.
0: Home, t'ho han de dir molt bonic, eh? Per dir sisplau sense dir-ho.
3: No costa gaire. No costa gaire.
12: Bon dia amb una...
3: I un petit somriure.
2: És el que anava a dir jo.
12: Bon dia amb un somriure.
2: Demanes el que sigui amb un petit somriure. Al final, aquest sisplau ja queda inclòs.
3: I que et mirin la cara.
2: O sigui, també.
3: Quan fas la comanda,
0: com,
3: que et mirin.
0: Com que et mirin? Hi ha gent que no us mira?
3: I tant.
2: Estan amb el mòbil allà i dius, bueno, quan em miris ja t'agafaré la comanda.
3: Vas a fer la comanda, t'entren els típics, jo parlo de fa anys, perquè fa anys que...
0: No, però els típics continuen sent els típics.
3: Sí. Però aquests típics hi són i existeixen, que entren, ni bon dia ni res, taula, sí, un moment, és que tenim pressa, perfecte, els hi dones la taula, s'asseuen, els hi portes el menú, comencen a xerrar, no miren el menú, xerren, vas a fer la comanda, quedes plantat allí, sisplau, que ho teniu decidit, anar xerrant.
2: Jo marxo.
3: Jo foto el camp, jo marxava.
2: Sí, jo
3: marxava. Llavors esperava que em cridessin. Oh, que no ens preneu nota, sí, he vingut dues vegades. N'hi ha, sí.
2: Sí,
3: que n'hi ha, sí.
0: Clar, perquè vosaltres us dediqueu a servir la gent.
3: Clar.
0: Però no sou servei, però... saps què vull dir?
3: No, exacte.
0: Jo sé, hi ha coses diferents. Hi ha una part de la restauració, que és l'hospitalitat, que és que vosaltres rebeu gent a casa, o rebíeu gent, en el cas del Blai, a casa vostra.
3: Exacte.
0: Doncs tu quan convides gent a casa, no? Normal. Mm. És que diguin bon dia i gràcies i sisplau. Sí. Sí. Perquè estan venint a casa teva, per molt que tu cuinis, que tu facis aquella feina i que acabis cobrant.
2: Correcte,
0: no?
2: Sí.
0: Al revés, com a clients, us heu trobat alguna vegada a gent que fa la feina que feu vosaltres i que us ha tractat francament malament?
12: Alguna vegada.
0: Aviam, aquí ara el gremiat, com els gremis, com surten aquí. Tots
12: corporativistes. Algun... Que és... que no té el dia, però normalment... Sí. Si entres bé... ho reps bé. Jo n'hi ha una cosa que la faig, i a més la faig a posta.
0: Venga.
12: Quan vaig a buscar ous a l'àrea, jo compro els ous a l'àrea perquè estan molt bé, quan entro, dic bon dia, però bon dia.
3: Que s'escolti.
12: I la gent es gira. I les nenes, com ja em coneixen, foten un fart de riure, però ets l'únic, eh? Entren com... Pup, ni bon dia, ni adéu, ni...
3: Sí.
12: Ni pregunten, ni hi ha, ni no n'hi ha... I ho faig a posta, eh? I un bon crit, eh? A mi m'agrada que se senti. Jo, bon dia, adéu, bon dia.
3: I tu tens bona veu, eh?
12: Sí, no, jo... Sí, perquè emprenya molt.
2: Sí.
0: Xili, alguna vegada t'han tractat que dius, uf, aquí?
2: De... com a...
0: Les dues.
2: Bueno, jo, amb el meu lloc, quan no tinc el dia, ho noten de seguida, no sóc gens... bueno, estic sèria.
0: Jo bueno, quan... allò que diem dels subtítols funciona en altres àmbits de la vida, no només a l'hora de puntuar.
2: No, estic sèria i ja està. I vale, ja.
0: No, però no és dolent, això, eh?
2: No, estic sèria i ja no estic tan somrient, però les meves formes segueixen el bon dia, tot, gràcies i així. A mi sí em ve un cambrer que et deixa les coses així mig tirades i d'allò, i dic, perdona, s'ha caigut. No, és que unes formes que el cambrer, per més males maneres que tingui, ha de tindre uns mínims. Si no, no t'hi dediquis. Que després el client és un malcarat, doncs has de saber torejar. És el client. Però fins a un cert punt, no sempre... Allò de que el client té sempre
3: raó.
2: Té la raó, no.
3: Té raó
2: no.
3: Si en té.
2: Si en té. Perquè jo m'he trobat alguna vegada que m'han tornat un plat, que això, no sé què, que està malament, dolent, dic...
12: Dolent, la paraula.
2: El provo i dic...
12: És que no t'agrada.
2: potser el problema... Una vegada em van tornar un costellam que està salat, que no sé què. Dic, perdona. Diu, està fet amb soja. És que, a més, va començar a baixar la gent que havia menjat el costellam i diu, no, si està boníssim. Dic, no, el problema ha estat en què ha vist el costellam, no li venia de gust, i el primer que diuen és que no està bo. No, sí que està bo, que potser tu no t'entra i no et ve de gust. Això també no costa res dir-ho. Mira, m'he equivocat. No? M'he equivocat, el menjar aquest no em ve de gust, però no diguis que està dolent i a més mig en crits, perquè tota la de més gent diu, ostres, ha fet aquest plat i està dolent, no el demano i potser li venia de gust. No sé, són maneres també, no?
3: Trobes de tot, trobes de tot.
2: Sí, trobes de tot.
0: I què vas fer amb el costellam?
2: Ah, no, vaig anar cap allà i vaig estar parlant amb la senyora.
0: Però li vas canviar, se'l va menjar?
2: Sí, no. Li vaig canviar i li vaig explicar de que no estava dolent i que l'única tenia soja i d'allò, i que potser aquest punt de sal que ja t'ho fa la soja, sí. I tots els condiments que d'allò, potser estava una mica fort. El que passa que no estava ni salat ni dolent. I ja està, perquè ho vam provar tot i els clients que havien menjat anàvem... A més, un que ho va fer com un espectacle, anàvem baixant i anàvem dient, no està dolent, no està dolent. I dic, ja ho sé. Però clar, tu t'espantes perquè dius, és que si en dones un i està dolent, clar, corres a veure, doncs el retiro.
3: Busques
2: el retiro del menú,
3: ja
2: el retiro,
3: està,
2: clar, i poso una altra cosa. Però sí, vaig anar a la senyora i vaig dir, per què està dolent? Què és que li troba dolent? És que està salat? No, està fort. Però no és salat. Vigilar el que dius...
3: Després hi ha aquests, per sort se'n troba pocs, però ara m'ha vingut a la memòria que expliques del costellam, i una de costelles de xai. Ai. De fa molts anys, el típic també que et vol deixar malament davant dels altres clients.
2: També.
3: Recordo d'un cas concret d'una persona, venien 3 o 4 a dinar i van continuar venint, i era un home que li agradava molt les costelles de xai i les acostumava a demanar. Va demanar unes costelles de xai, se les va menjar, l'os polit.
0: Que se'l podia posar a la butxaca del
3: vestit. Totalment, del podia ficar una pluma allí i fer de bolígrafo. Bueno, i a l'hora de pagar tenia la part de la caixa, pues, que havia gent esperant per pagar i li tocava en aquest. Diu, t'he de dir una cosa, dic, digui'm, senyor, tal, que avui el corder, diu, cantava molt.
2: Caram.
3: Home, dic, no cantaria massa, perquè tal com ha tornat els ossos, senyor, tal, dic, no sé, com... I no. O sigui, d'aquests també n'hi ha, també, pocs, per sort, Però quan et trobes algun així, hòstia, t'agafa un atac de...
2: O que també
3: jo aquell dia vaig començar a suar, davant de tota aquella gent vaig començar a suar.
2: Clar, perquè és
3: però
2: que
3: li vaig contestar, dic, no estaria tan dolent quan has tornat només als ossos, és que...
0: Però poder et volia fer una broma, no?
3: Mala broma. No, aquell senyor no volia
2: fer davant dels altres clients no pots fer aquestes bromes. I si és una broma, l'ha de deixar clara que és una broma. Perquè aquí hi ha una feina d'un hostaler i tot un treball de persones darrere. Clar, si tu dius allò està dolent, és que et carregues a molta gent.
0: Heu fet fora mai algú?
3: Jo sí.
12: Jo també.
3: Jo sí. Allò...
0: Va, expliqueu-ho, va.
3: No, bueno, dos casos concrets. Un d'ells d'una entitat, clar, no diguem noms perquè aquí a Rubins coneixem tots.
0: No, ara
3: et parlo de molts anys, també.
0: Ara,
3: molts
0: anys. Quan apaguem el micròfon...
3: Una entitat també amb un menú i a l'hora d'acabar se'ls ocorreix dir que a tal lloc els hi haurien posat més menjar i més quantitat. Uah. I més barat. Què feu al gall?
12: Clar.
3: Què feu al gall? Aneu a aquell lloc, si us plau, no vingueu més aquí. Sí.
0: I no van tornar?
3: Sí.
0: Sí que van
2: tornar. Sí, és que el problema aquest és que tornes.
0: Perquè igual a l'altre lloc no li els diguessin fet
3: no,
0: més barat.
3: Que no?
2: No.
3: Sí,
2: no.
3: Sí. Però bueno, per sort, és clar, a la vida ens en recordem dels moments dolents, les anècdotes negatives amb tot, però per regla general jo no tinc queixa dels clients.
2: No.
3: Jo sempre he tingut molt bons clients, molt bona gent i són aquests moments puntuals que te'n recordes tant, no? Però per regla general jo he disfrutat i gaudit molt la meva feina amb bona clientela. Sí.
0: Tu suposo... Què has fet fora, Méndez?
12: A un, que li vaig fer un pastís per mig compromís, una diada de Reis i era... que jo ja li vaig avisar i em va trucar, hòstia, que pastín, no et preocupis, que ja ho arreglarem. I va tornar una tarda, quan obria per les tardes, i n'hi havia gent, no vam poder parlar, i al cap de dos dies va tornar i... anem a arreglar-ho i ja va començar pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. I ja vaig tenir...
0: Que, però que no era bo, et va dir que no era bo.
12: Que no era bo, i ja començant a pujar el to i pares
3: no cal.
12: I te largues.
3: No cal.
12: Va començar a dir, ja sabràs tu el que... I fins ara, i va ser, portava dos anys, eh?
3: Molt bé.
0: Portaves dos anys de local, imagina't.
12: I sabia de bon venia, que no... Jo aquest era... No sé si que volia buscar pessigolles o alguna cosa. Ja vaig veure raro que vingués. Però bueno, no ha tornat.
0: I no ha tornat mai més.
12: No ha tornat mai
0: tu has fet la teva vida.
12: Sí, sí.
0: També aquell local està ple sempre. Sí. I no hem de patir
12: no
0: tampoc, eh?
12: Em fan les bromes aquestes. Jo sempre pregunto quan s'emporten un pastís o alguna cosa. I sempre em miren... Estava dolentíssim. No ha sobrat res.
3: Fatal.
0: Fatal, Méndez. Sembla mentida que faci 30 anys que fas crema pastissera. No?
12: I fan no coses d'aquestes, però estic molt, molt agraït. Jo tinc una clientela que, de veritat, que és... molt...
0: Méndez, tu has d'ampliar.
3: No, home, no.
12: No.
2: No, no. No.
0: Jo no hi quebo. No hi ha molts dies que jo no passo i no
12: ja
0: entro
12: sé, ja
0: perquè està ple.
12: No. És que no puc ampliar. No em puc moure de bon estic. I ampliar és molt difícil. Perquè a mi m'agrada... Sé que hi ha moments d'estrès quan està la botiga plena, però a mi m'agrada anar com vaig sempre, parlo, bum, i ho porto, i canto... Ja,
2: ampliar i... és més personal.
12: Sí.
2: I ja I perds...
12: Que l'experiència dels companys, que tothom em diu el mateix, no amplis, treballa més hores però no amplis. O donar tíquets, tu a les 10, tu a les 11.
0: Mira, em pots donar hora per esmorzar. Donarem hora.
12: Sí, el problema és quan solapen correus, ajuntament, si n'hi ha paletes, els jubiletes com avui. Ese és el problema.
0: I els companys de correus me fa molta ràbia, perquè des de fora els veus, perquè van uniformats.
12: Sí.
0: I llavors tu els veus i dius, m'han fotut la taula una altra vegada. Ja està, perquè ho van grocs.
2: Sí, es veuen.
0: Un petó des d'aquí, la gent del servei postal. Que,
2: sí, que són necessaris, però...
0: De tothom, sí, fan una molt bona feina i tenen tot el dret del món a esmorzar que el Méndez, eh? Però de com els veus allà i...
12: Ja i sempre venen, de 9 a 9 i quart sempre venen.
0: Sempre?
12: Sempre. Són els puntuals. Després, els altres són els que ballen. Juntament ve quan pot.
0: Juntament ve quan pot.
12: Quan pot.
0: Perquè no sempre tenim la mateixa estona per esmorzar. No, a vegades que tens reunions programades, i a vegades que tens coses, i no sempre vas a la mateixa hora.
12: Uh-huh. El torn del dematí, el torn de mig de matí, però quan ja veus que les de les 11 venen a les 9, dius, mar, aquí passa alguna cosa, tenen feina o passa alguna cosa, que venen abans a menjar l'entrepà o prendre el cafè o el te o el que sigui.
3: Llavors és quan arriba el meu pare, que hi va cada dia a prendre cafè, i quan ho veu tan ple, diu, txt, em fa el senyal,
12: fa
3: ja tornaré.
12: Fa el senyal, sí, a la porta.
3: I va més tard, no?
12: Sí.
3: Ai, Déu meu, molt
0: Xili,
3: bé, molt
0: tu què has fet fora?
2: Una senyora, també un Nadal.
0: Una senyora?
3: Un Nadal
2: que em va vindre i em
0: però què passa per festes, senyors?
2: Això va ser molt fort,
3: massa.
2: Perquè em va demanar no sé quants canalons, allò que dius...
0: Vinga, va.
2: I li vaig fer bé, amb unes plates i tot. I em sembla que l'endemà, no, perquè era festa... El 27 em va vindre i diu, aquests canelons... Me'ls va tornar, eh? La meitat. Més de la meitat. Me'ls va tornar i diu, aquests canelons estaven salats. Jo, salats? Sí, jo sempre peco de lo contrari. Perquè puguis afegir. I salats, sí.

0: el vi. Ah, quan et demanen un vi determinat, que té un cert preu, i ja l'han entès de torn sí, que aquest vi està picat. I em venien a buscar a la cuina, Blai, n'hi ha un que diu que el vi està picat. Bueno, anem cap allà, va. I a davant del client, pues, posar una mica de vi, fer la tonteria aquella de remenar la copa, provar, olorar. I, no està picat, però tranquil. Li canvio l'ampolla, ja tenia vi per sopar jo. Però fotia sí, una ràbia.
1: Això fa molta ràbia, sí, molta ràbia. Sí.
2: Perquè no depèn de tu.
1: No, però és no, que, a més...
3: No, i perquè probablement... No, però si realment aquell, està picat... Mira, d'això en parlarem amb el Rustarazo...
0: En podem parlar amb el Rustarazo, això...
3: Abans d'acabar la temporada,
0: sí,
3: a veure...
0: Penso que pot ser un tema divertit i bonic de parlar.
3: No, de com és un vi picat o no picat. Perquè la gent confon molt... No m'agrada...
0: Sí.
3: Ah, m'està picat.
2: Està picat és
1: si no t'agrada,
2: doncs...
1: No t'agrada i punt.
0: O té gust de xuro, que també pot passar.
3: Què és gust de xuro?
0: El tap.
3: Sí, ja
0: hi ha ampolles, però, hi ha vins que t'agafen, supos, no sé.
1: Aleshores ja està malament.
0: Deu ser per una mala qualitat del suro, no sé què.
1: O que s'ha mantingut malament, temperatures i aquestes històries.
0: Però el deixes oxigenar, aquest vi,
1: sí,
0: i normalment torna a bo. Bueno, li preguntarem, apunta.
3: No, perquè...
0: Sí, és interessant.
3: Jo sí, bueno... Jo faig la tonteria, eh? Em diuen, volen tastar el vi, les meves amigues, i sempre ho diuen. Mm-hmm. Ella, que fa la tonteria. Quan vaig amb el Robert, no, perquè el Robert sí que ja entén de veritat, i ho faig veure. O sigui, simplement ho faig veure. Incremento, color, ho poso com
1: interessant. A mi em fa vergonya,
3: fer com si en sapigui.
0: Sí.
3: Però tinc idea, a mi em sembla tot estupendo, meravellós. I, de fet, mentre faig el ritual, jo vaig mirant mal que ve, i li vaig dir, et diré que està boníssim, i no pateixis. Zero tensió, saps? Perquè jo estic fent la tonteria, però ja està. Ara, saber... que aquell vi està picat o no, o és molt evident, i tu amb l'ampolla ja ho veus, perquè generalment ja veus que allò té molta
1: solera. No, i quan
3: teus
1: el tap ja es veu.
3: No? Sí. Bueno, va, que pleguem, que ja està, que vull posar un tema musical.
0: Vinga, va.
1: Vale.
3: Vull acabar amb aquest tema musical de la Rosalía, que és la Rumba del Perdón,
0: olé,
3: del seu últim
0: els
3: àlbum.
0: Els perdonem a tots i a totes.
3: De sí. Perdonarem a tothom que us hagi vingut de mala cara. Això voldrà dir
0: hostalers, clients, els perdonem tots, a tots i a totes.
3: A partir d'ara, clientela de Rubí, a partir de demà és un nou dia, comenceu tots entrant dient bon dia i bones tardes i gràcies i somriures
1: sí,
3: de felicitat
1: que
3: els seus hostalers...
1: No s'ha d'anar amargat.
3: Els hi agradarà. I deixeu-me dir... que això del confessionario, de la Rosalía, dels concerts aquests magnífics que van allà i es confessen, això s'ho ha inventat la Txili amb les quinieles. Ara t'ho treu la Rosalía, com si fos
1: la gran cosa. La gent que no ho veu no ho entendrà, el que estàs dient.
3: Bueno, però la Txili i jo ens entenem, sí, perquè la gent no va allà a tirar la quiniela, la gent va allà a explicar-li els pecados a la Txili. I la té allà... Venga, i hores, que tu vas allà a fer un cafè, i minuts, i veus la Txili amb aquella cara d'empatia total, d'estic amb tu, perquè sóc bona persona, però per favor, deixa-ho, ja.
1: Vaig patint perquè tinc el foc, i dic,
0: això.
3: Va, amb això la Rumba del Perdón, amb Luxi, amb Rosalía, desfarem taula que es fa tard. Tornem dimarts a les 12, el Blai Ferran, el Robert Fernández dels Fogons, que us ha parlat la Mariona Álvarez. Cuineu molt, mengeu bé, i molt bona setmana. Yeah.

0: el que passa a la ciutat, t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista.
2: I'm mad about the boy. And I know it's stupid.
3: Bona nit en punt, són les 10 del vespre. Una nit més en antena el programa Long Play fins les 11 de la nit per gaudir, com sempre, d'una selecció musical gourmet. Et saluda davant del micròfon i a la producció del programa en Xavier Baltà. Avui, per iniciar el programa, ho farem amb la banda de rock americana més important de tots els temps. Estem parlant, evidentment, dels Eagles, per gaudir d'un tema amb una durada de 10 minuts, el seu treball Long Road of the Dead.
1: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista.

Doncs hem començat aquesta nit d'una manera lenta amb aquesta fantàstica cançó de l'any 2007. Un llarg camí per sortir de l'Eden. És el setè i darrer àlbum d'estudi del grup nord-americà The Eagles, com et deia, publicat en el 2007. Després de gairebé 6 anys de gravació, aquest àlbum va ser el primer LP editat del grup gairebé 3 dècades des del llançament del seu darrer, anomenat The Long Round, en el 79. Va ser també el primer treball del grup des de la marxa de Don Felder, que va ser el 2001, així com l'últim treball discogràfic amb Glenn Frey, abans justament de la seva defunció el 2016. L'àlbum va debutar en el primer lloc de la llista nord-americana Billboard 200 i va guanyar 2 Grammys. Va suposar el 6è número 1 del grup, l'àlbum més venut en l'any 2007, als Estats Units, on va vendre, atenció, 3 milions i mig de còpies, tenint en compte ja que el suport, en aquest cas amb disc compacte o amb vinil, doncs havien caigut molt les vendes. Continuem. Anem a l'any 1969.

A la nit de l'Omple, aquí a la sintonia de Ràdio Rubin, el 99.7 de la FM, estem gaudint d'aquest tercer àlbum d'estudi de la banda britànica de blues rock Fleetwood Mac, llançat, com et deia, un 19 de setembre de l'any 69. Aquest àlbum portava per nom Then Play On i va ser l'últim àlbum en què en Peter Green, el fundador i líder original de la formació, va estar precisament en aquesta mateixa peça. Aquesta cançó, My Dream, el tema que estem escoltant, va aconseguir el número 6 de la llista d'àlbums del Regne Unit. I estem escoltant, doncs, com et deia, aquest senzill My Dream. I ara ens volem vestir de categoria perquè volem donar la benvinguda a la reina, Aretha Franklin.

Today I Sing the Blues, escrita per Curtis Lewis, interpretada per la fantàstica reina del soul, Aretha Franklin. Aquesta cançó aconseguiria el número 10 a la llista nord-americana de Rhythm and Blues, era el 1960, i es va incloure ja en el seu àlbum de 61, que va ser l'àlbum de debut que portava per nom Aretha, llançat el 27 de febrer del 61 per la companyia Columbia Records.

0: Ara mateix sonant una de les grans cançons dels Crosby, Still and Nash. Va ser cara B del seu single de debut, Marrakech Express. Aquesta banda de folk rock nord-americana. Helpless Hopping, el tema que ara mateix estem fent sonant, esperant impotent. Publicat un 29 de maig de l'any 1969, sonant a la ràdio.
1: A Ràdio Rubí, Long Play. Yesterday my life was filled with rain. Un espai on la música és la protagonista. Dimarts, de 10 a 11 del vespre, a Ràdio Rubí, Long Play. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Long Play, un espai on la música és la protagonista.

Si abans escoltàvem una cançó de l'any 69 dels Crosby, Stills and Nash, ara ho estem fent de la mà de la cantant de pop, rock i jazz, i també folk, evidentment, doncs la gran Joni Mitchell, amb una cançó inclosa en el seu àlbum Clouds, llançat, com et deia, en l'any 69. Ella justament ens va inspirar en l'habitació que ella tenia en el barri de Chelsea, a la ciutat de Nova York, per fer justament aquesta cançó, Chelsea Morning. I ara, també en el 69, aquesta altra. Inolvidable Bob Dylan. I aquest tema, Lady, Lady, Lady.

0: still ahead.
1: Una cançó que la podem trobar inclosa en l'àlbum del 69, Nashville Skyline, Lay Lady Lay, una cançó d'en Bob Dylan. Cal dir, com a curiositat d'aquesta peça musical, que es va escriure originalment per ser inclosa a la banda sonora de la pel·lícula Midnight Cowboy, però no va arribar a temps i, per tant, no va ser inclosa finalment. I també, com a cosa curiosa a comentar sobre aquesta cançó, ell la va interpretar per primera vegada davant d'un grup d'amics, entre ells, doncs, Joni Mitchell, Graham Nash i Kris Kristofferson, a la seva casa, que tenia justament a les afores de Nashville. Selecció Gourmet, Long Play 99.7 Ràdio Rubí.

Home va ser l'àlbum de debut de la banda de rock i soul nord-americana Delaney & Bonney. I aquest àlbum inclou aquesta interessant versió del tema Piece of My Heart, una cançó escrita per Jerry Dragoboy i Bert Burns i originalment gravada per la reconeguda Erma Franklin, la germana d'Aretha Franklin, en el 67. La cançó va passar un primer pla d'atenció quan en Janis Joplin i la Big Brother and the Holding Company van fer una versió de la cançó en l'any 1968 que la van incloure en el seu àlbum Cheap Thrills. I parlant de la Janis Joplin, aquí la tenim amb una molt bona cançó.

0: Era un terratrèmol en directe. Estem escoltant la magnífica Janis Joplin, Try Just a Little Bit Harder, una cançó que trobem inclosa en el seu àlbum del 75 que portava per nom Janis. I després, amb una edició ampliada del Peel, que es va fer el 2003, també es trobava inclosa aquesta cançó, encara que era original de l'any 71. I també cal comentar que hi ha un àlbum en directe que porta per nom Live in Vostok, publicat l'any 1969, perquè es va reeditar l'any 1992, i també hi podem trobar justament aquesta cançó de la gran Janis Joplin. La música sona a la ràdio, estàs a la 99.7 de la FM, això és en Ràdio Rubí, fent-te companyia.
1: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista. Just what's on your mind. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Just what's on your mind. Dimarts, de 10 a 11 del vespre, a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.

Sonant Somehow Town, una cançó escrita per en Smokey Robinson i interpretada per primera vegada en el 66 per la banda The Temptations, Get Ready, però aquí de la mà de la gran Ella Fitzgerald, amb un àlbum publicat en el 1969 que portava per nom Ella i que s'ho feia amb aquesta fantàstica cançó, un àlbum que incluïa cançons populars de finals de la dècada dels 60. Ara anem també a categoria musical, perquè anem a escoltar a la banda Genesis.

Escoltant aquest sol silenciós de Silent Sun, va ser el primer senzill de la banda anglesa de rock progressiu en Genesis, en ser inclòs en el seu primer àlbum From the Genesis to Revelation. Va ser escrita per en Tony Banks i en Peter Gabriel amb la producció de Jonathan King. I us vull comentar una curiositat sobre aquesta cançó, perquè precisament en Tony Banks i en Peter Gabriel bàsicament la van gravar per agradar al seu productor, que era un fan total dels Bee Gees. I si us fixeu en la cançó, doncs recorda les primeres cançons que havien publicat justament els Bee Gees a finals de la dècada dels 60.

La parella sentimental de Jerry Goffin i Carole King van publicar aquesta cançó, que es va incloure precisament en l'àlbum de Carole King del 71, Tapestry, Smackwater Jack. I després també aquest senzill es va incloure juntament amb So Far Away com a segon single publicat del mateix llarga durada, que arribava a la posició número 14 a la llista del Billboard Hot 100. Posteriorment, molts artistes la van versionar i interpretar. La més famosa, potser, d'aquestes interpretacions va ser la que va fer el productor Quincy Jones, que va donar títol al seu àlbum del 71 que portava per nom Smackwater Jack. I ara, amics, suavitzem, baixem el ritme per escoltar una cançó d'amor del desaparegut John Lennon.

Amor és llibertat, llibertat és amor. Amor és viure, viure l'amor. Amor és necessitar ser estimat. Amb aquests versos captivava tota una generació en John Lennon. El tema va veure la primera vegada la llum en l'àlbum del 1970 que portava per nom John Lennon amb la Plastic Ono Band.

Fa un moment escoltàvem a un dels components de la banda Beatles, en John Lennon, i ara ho fem amb un altre, amb George Harrison, amb aquesta cançó Give Me Love, principal tema de l'any de l'àlbum del 73, Living in the Material World. Aquesta cançó arribaria a ser número 1 de la llista Billboard Hot 100 americana a la fi del juny de l'any 1973. Aquesta cançó, doncs, treia del cim de la llista Billboard el seu company, en aquest cas en Paul McCartney, amb la cançó My Love. Justament, la cançó My Love, que Paul McCartney interpretava amb la seva banda Wings, és la que anem a escoltar ara mateix.

L'àlbum del 73, en Red Rose Speedway, incluïa aquesta cançó, My Love, tot una declaració d'amor que avui es podeu imaginar justament a la seva companya sentimental, que a més també formava part d'aquesta formació, Paul McCartney and the Wings, Linda McCartney. My Love, el meu amor. Resten pocs minuts per arribar a les 11 de la nit i intentarem encabir encara dues cançons. Torna Paul McCartney amb aquest tema.

0: Another Day, una cançó publicada en l'any 71 després de la separació de la banda Beatles de la mà d'en Paul McCartney, quan justament estava fent les gravacions del seu àlbum Ram en l'any 70 a Nova York, encara que no es va incloure mai en aquest àlbum. I el temps ens tira a sobre, estem a punt d'arribar a les 11 i per tant hem d'acomiadar el Long Play. Com sempre, produint aquest programa i parlant-te, soc Xavier Baltà. Molt bona nit, que passeu molt bona setmana i que descanseu. Gràcies per estar amb nosaltres.
1: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista.

0: Ràdio Rubí, sempre al teu costat.
1: Són les 11 de la nit.
2: L'esport.
3: Emocions, moments, situacions.
2: El futbol.
3: Sentiments, promeses, amor.
2: La Unió Esportiva Rubí.
4: Siento lo mismo por ti.
3: Uns colors, uns objectius, una cita amb la història.
2: Aquest dissabte, partit de tornada del play-off d'ascens a tercera ref. El Rubí haurà de guanyar en un camp on mai ho ha fet, el de la Pobla de Mafumet.
5: Esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para.
6: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
3: Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
0: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí amb el comerç de proximitat. Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

Bona tarda, són les 7 i 7 d'aquest dimarts 26 de maig de 2026 i a continuació us presentem el sumari del programa d'avui. Arrenquem la primera divisió. La temporada ja ha arribat al final i hem tingut una mica de tot. El campió i el subcampió de Lliga ja estaven decidits. El Barça i el Real Madrid els acompanyaran l'Atlético de Madrid, el Villarreal i el Betis la temporada vinent a la màxima competició europea. Celta i Real Societat disputaran l'Europa League mentre que el Getafe jugarà a la Conference. Però aquesta última jornada, l'emoció i els mals de cap es van viure sobretot a la part baixa de la classificació. Amb un Oviedo que ja havia perdut la categoria matemàticament, molts equips arribaven al límit i amb tot per decidir en un sol partit. Finalment, Mallorca i Girona són els equips que la temporada vinent jugaran a la Lliga Hypermotion. L'Espanyol, per la seva banda, i després de reaccionar en el moment més important, ha aconseguit salvar la categoria. A la Lliga Hypermotion, el Racing ja té company per jugar per pujar a la màxima categoria. El Deportivo torna, després de molts anys, a la categoria reina del futbol. Encara queda per decidir, en aquesta última jornada, quins seran els quatre equips que disputaran el play-off per l'última plaça d'ascens. I no deixem el futbol, perquè un cop acabada la Lliga, aquest estiu encara tindrem més emocions. Arriba el Mundial i Espanya ja ha fet pública la llista de De La Fuente, els 26 jugadors que intentaran fer-nos cosir una nova estrella a la samarreta. I acabarem amb bàsquet. El nostre company Sergio ens comentarà com ha acabat l'Eurolliga i repassarem els moments més destacats d'aquesta competició europea.

0: els meus companys de taula. Dani, bona tarda.
1: Hola, buenas tardes.
0: Què tal? Només et preguntaré a tu, què tal?
1: Pues tranquilo. Vienen cambios.
0: Vienen cambios. Ojo, cuidado, eh? Roger, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Bé, tot bé?
2: Sí.
0: Està guai tot.
2: Sí.
0: Va. Un dia bonito, ja està.
2: Durant la setmana ja es veia venir el abismo.
0: Ara ho comentarem. Com ho veies de clar?
2: Ho he anat assumint a poc al llarg de la setmana i no va ser un cop dur.
0: Gaire dur. Xema, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Què tal?
3: Molt bé, molt bé, molt bé.
0: És que no...
3: Aprofito per felicitar una amiga. Aprofita. Que avui fa 50 anys, eh? O sigui que felicitats.
1: Bé. Buen número.
3: Buen número.
0: Número rodó, eh?
3: Una manita, 5-0.
0: Doncs felicitats, com es diu?
3: Beli, Beli.
0: Doncs Beli, felicitats.
3: Aquí Belina Blanco i no és del Madrid.
2: S'han de fer 50 anys.
0: Eh?
2: S'han d'arribar als 50 anys.
0: Bueno, alguns els queda menos que a otros.
3: Ens anem apropant.
0: Alguns ja estan en ballera ja, els 5 aprovant-se, i altres, per sort, encara no. Res, felicitats, escolta. És molt bo complir anys. Bueno, doncs com ho hem parlat abans a la intro, hi han equips que no jugaven res. Aquí el Madrid i l'Atlético de Madrid vau fer... Bueno, doncs el Villarreal hi feia una passada.
3: L'Atlético no va fer res.
1: nada.
0: Va dir, ahí no se presentó nadie. Però bueno, Real Madrid... Pues otro año en blanco.
1: Bueno, hemos recortado otros 3 puntos. Se nos ha hecho corta la liga al final.
0: Espera,
1: hemos recortado 6 puntos en las dos últimas jornadas.
0: Daniel tenía...
1: Poca broma.
0: Encara tenía esperanzas de si la liga hubiera durado un poco más. Yo no quería que hubiera más.
1: Si se hace justicia y le quita algún punto al Barça, pues ya no nos quedan tan lejos. Nada, un trámite. Ya lo decíamos hace ya tiempo, lo venimos diciendo, que muchos equipos están de vacaciones. El Atleti de Bilbao ya lleva unas cuantas semanas para mí de vacaciones, así que, bueno, pasó lo que tenía que pasar.
0: Bueno, es un partido a trámite.
1: Sí,
0: pero
1: partido de trámite. Mbappé se volvió a reencontrar con el gol, por fin, también, que era importante, quería, sobre todo para él de cara al Mundial.
0: Quería seguir convocado ese día, ¿no? Ese día no quería quedarse en casa.
1: Ese día fue el primer delantero. Y bueno, el Atleti ya lo decía, también le vienen cambios. Ahora el Madrid a ver qué pasa. Con las elecciones y demás, que al final va a haber lío. Parecía que ya estaba Mourinho que se asomaba y ahora hay que esperar a ver los acontecimientos. Pero bueno, un Madrid muy serio. Realmente fue más emotivo que por las despedidas que otra cosa el partido. Sobre todo la de Carvajal, que yo vi el vídeo y me pegó una panza de llorar que no veas. Pero bueno, lo dicho, ya este tiempo que están de vacaciones los jugadores pensando en el Mundial, así que poco más que añadir.
0: Veurem si les eleccions... Bueno,
1: lo bueno que de,
0: Tito Floren con...
1: Al menos con España no se nos va a lesionar ninguno para el año que viene. Con los demás tampoco mucho, es lo bueno. Tenemos que mirar eso.
0: Bueno, si eso te cubre... Ja ho parlarem després de quants jugadors van o no van, però sí, del Madrid no... Nada. Tampoc és que hi hagués molt per escollir.
3: Bueno, va Gonzalo, ¿no? La llista aquesta de 9 extra.
1: Sí, de los 9, de los 9 d'apoyo.
0: Los que van allí a...
3: Los que portan el agua,
0: sí,
3: y
0: los
3: la
0: que van
3: allí
0: a mirar.
3: Y todo eso.
1: No, los que van a por las pelotas. A ver, bueno.
0: Pero bueno, ya veurem, a ver a qué...
1: Que acabe esto ya, que empiece el Mundial, por favor, que empiece la temporada que viene, que vaya mesecito y medio que llevo, más duro, sin nada que comentar.
3: Bueno, pero te entra el Sabadell ahí en playoffs.
1: Eso sí, me queda Sabadell, me queda Loar Gracia, me van dando alegría, me queda... Hace tiempo que no hablo, pero está el Club Deportivo Lumbrera en playoffs. Para subir a tercera red también.
0: Desde que no lo nombras.
1: Y hemos ganado 1-0, es verdad, ojo, cuidado.
3: Ay, pues, ojo que la sort del Dani está modificada.
0: Sí, está cambiando. Sí, pues sí. A ver, has de fer la llista. Aquí tens al Sabadell, que está a punto. Bueno, está a punto.
1: Sabadell ha tocado el Castilla, que ya comentaremos también otra cosa igual, que ahora ya Thiago Pitar, César Palacios, todos los que iban con el primer equipo convocados para el partido del Sabadell, 100%. Me queda el Club Deportivo Lumbreras, que ya lo llevo diciendo. Llevo unas semanas callado porque desde que hablé con él ya había pillado una racha malísima, pero ahí están, en playoff para subir a tercera red.
3: ¿Y Hausen, ahí puede jugar a mal Castilla? ¿Hausen?
1: Yo lo pondría.
0: Y
1: nivel
0: ya que no va
1: nivel tiene para pa el infantil. Y bueno, y el Oar Gracia, el equipo del que soy delegado y con del que estoy muy contento. Hemos ganado la ida 2-1 del playoff de ascenso también, así que bueno. Semana buena.
0: Si després jugues contra un equip de Rubí, ja parlarem.
1: Vinga, va.
0: Que puede que le toque. I de l'Atlético, què? Bueno...
3: Un altre equip que porta de vacances... Bueno, després de la Champions, però... Ja està.
0: Ja se desconnectó...
3: Ayer el Villarreal estaba de festa, volia aconseguir el tercer lloc. Bueno, clar, ja està. Li vam deixar que ho fes i ja està. No.
1: Un regalo.
3: Un regalo, un regalo. No, no hem de ser cruels. No hem de ser cruels.
0: Ojo, cuidado, eh? Ja està. Ja no, què més? No, de tercers o quarts, si farem
3: bueno,
0: el mateix.
3: Sí que veritat que Villarreal la primera part va ser molt contundent. O sigui, vegada que arribava, vegada que ficava gol i quins gols, o sigui, golaços.
0: Sí, o sigui, va ser una primera part molt per sobre, després ja, bueno, la cosa... També és veritat que ja no vamos a hacer sangre, perquè si arriben a tenir una segona part igual, lo mismo... Us fan 10 i em porteu un camión.
3: Potser fan fora el xolo.
0: Bueno, bueno, això ho parlaven. Ell té ara un tema amb Mourinho sí, Mourinho no, que suposo que depèn de les eleccions, que tots sabem que guanyarà segurament. És molt estrany que no guanyi...
1: Yo tengo claro lo que quiero, lo que puede ser o no. Pero...
0: ¿Cómo? ¿Cómo?
1: Que yo lo que, o sea, que yo no ficharía a Mourinho, pero que,
0: ah, pues otro tema.
1: Que nos lo vamos a comer con patata, ya te lo digo yo también.
0: Bueno, hem de veure qui ve, però sí.
1: Quien venga, que venga con ganas, que sepa lo que tiene que hacer y a quien tiene que poner los puntos sobre la I y ya está. Es lo único que pido.
0: Bueno, es espectacle. Però tu, el xolo...
1: Te lo comes.
0: Continue,
3: bueno,
0: no?
3: És el que hem dit sempre. Jo penso que ja tocava canvi fa alguna temporada, però bueno, al final és l'entrenador que hi estarà.
0: Però què ha de fer el xolo per marxar? Marxar ell, no?
3: Jo crec que sí.
0: O sigui, fer-lo fora no el faran fora. És a dir, mira, ja no te renovamos.
3: Fer-lo fora jo crec que són molts diners a pagar, fer-lo fora. Ahí té... El...
0: Bueno, però que se li acaba... Quant de contracte té?
3: La veritat que no ho sé, però potser una temporada o dos més. Crec, eh?
0: O sigui que o es va voluntàriament, cosa que...
2: No
0: passarà. Dudamos,
3: no passarà.
2: No passarà directament.
0: O ha d'acabar contracte.
3: Perquè molt de l'Atlético, però a mi si no me paguen aquí el finiquito...
2: Claro, claro.
0: No, jo, escolta,
3: final,
0: eh?
3: És
0: una feina, vull dir, després es pot tirar anys sense entrenar o el que sigui i...
3: Pues, però sí que és veritat que...
0: Que ja la
3: com
0: seva...
3: Com moltes vegades.
0: Ja està.
3: S'ha d'agrair el que ha fet per l'Atlético de Madrid, el canvi que ha fet des que va arribar, però falta un puntito que el Xolo no el té.
2: Falta l'aire fresco, jo crec.
3: Sí.
2: Algú que vingui a posar noves idees.
0: Sí, de vegades el que passa, que hi ha un entrenador que em porta molts anys, ja està tot molt manit, ja és sempre el mateix i bueno, pues...
1: Hablando de eso, Mercedes.
0: Ay, cuidado, ¿qué ha pasado?
1: Manolo renovado.
0: Sí, Manolo renovado, pero Manolo un año. ¿Qué vos que digas? A ver, no lo sé, és a dir, és veritat que som molt de quan guanya, estimem molt a Manolo i quan perdem, totes les culpes per Manolo. No lo sé si és una bona idea, però Monchi ha decidit donar-li un any més d'una oportunitat que, pues ya veremos, i no sé. Tampoc nosaltres, si no guanyem, no passa res. Jo el que no vull és patir com he patit aquest any, que ara parlem del Girona, però jo, o sigui, bueno, fa dos jornades estuvimos un ratito ahí en descenso. Vull dir que no ens podem relaxar tant perquè pot ser difícil. I aquest any perdem a Romero perquè ja marxa, cosa que és normal. Dicen las malas lenguas que lo mismo Urco también. Bueno, veurem quin equip queda i veurem si el senyor Montxer fa...
3: A veure si pot fer l'efecte Montxi del Sevilla.
0: A veure si fa l'efecte i... Ell diu que des que va arribar li ha agafat ja més confiança a Manolo, pues a veure si és veritat, si fan un bon equip. Jo, Manolo, crec que no és un mal entrenador, però segurament li falta... Bueno, és que porta dos dies, vull dir, és que poca broma. No
3: vull,
0: és...
3: jo vull pensar que si l'han renovat és perquè la relació que té amb el vestuari és bona. Hi ha pinya de vestuari. Si no,
0: sí, hi havia algun rumor, però venia molt més lligat a que aquesta mala onda era pel fet de classificar-se o no per Europa, que hi havia alguns que volien, altres que no, i això és difícil de gestionar una mica, perquè tampoc ens hem vist mai en esta gestió. Vull dir, Manolo no s'ha vist mai amb aquesta cosa de, ostres, Europa. I segurament això, però baralles, bueno, ja van sortir jugadors, fins i tot demanant disculpes, dient que no era culpa de l'entrenador, sinó que era una mica culpa de tots. Bueno, l'entrenador no ha canviat molt la línia, però els jugadors eren els mateixos. Mm-hmm. Bueno, ja veremos. Jo, veremos el infartito. Ara, quan renueve, veurem què ens passa. Però ja veurem. I, bueno, pues el Girona estava ahí, jugándosela, y tanto fue el cantado a la fuente que... Mira, que hi havia possibilitats de que no fossin... O sigui, és que és Mallorca i Girona, amb l'Oviedo que ja estava, però...
3: Són dos projectes importants.
0: Però són dos equips de diguem-ne, de...
2: Sí, que tenien un projecte de, pues, sí,
0: de primera. I d'estar allà, vull dir que...
2: I d'estar allà molts anys i ben assentats, perquè al final la qualitat dels jugadors, no només de Girona, que també, sinó de Mallorca, són... és que són molt bons.
1: Sí, si mires les plantilles és una locura.
3: Però
1: una locura
3: que tens Muriqi 23 gols,
2: Sí, però...
3: I se'n va a segona.
2: Però no et dona amb això en una lliga com l'Espanyol, no et dona només amb la qualitat individual dels jugadors, que necessites també que aquests jugadors vulguin de veritat jugar. I a mi m'ha donat la sensació que molts jugadors que estaven al Girona aquesta temporada estaven simplement per agafar ritme, anar al Mundial i després marxar.
0: Es farà molt buit el Girona aquest any? És a dir, marxaran molts?
2: Segur, jo crec que segur. Per començar, un Agi va fora, segur. Esperem que es pugui negociar un bon preu. Stuani, no sabem si es retira encara, però jugadors com Witsel, com Blind, com Garzaniga, doncs no crec que tinguin nivell de segona, perquè és que són de nivell primera, Sigakov també.
1: Sí, ara estava mirando hace poquito que me salió un post de los precios de los jugadores del Girona y muchos para los 15, 30 millones, o sea, que Echeverri creo que 15, o sea, que puede sacar dinero el Girona.
2: Sí,
1: para,
2: pero al final...
1: Para armar una buena plantilla en segunda, pero es que el nivel de segunda de este año, ojo,
3: será,
1: cuidado, que se está
3: moral,
1: quedando una segunda división...
2: Pero es que tú tens en aquest punt en el que tú baixes de categoría, estás en un punt en el que no pots exigir que et paguin molt per jugadors com Unagi. Perquè un Agi pressionarà per marxar, sí o sí. I Sigankov jo crec que també són jugadors que no pots retenir a segona i pels quals no trauràs un gran preu perquè estan a segona. I no només passa amb el Girona, això passa amb tots els equips que han baixat sempre de categoria.
3: Clar, perquè a més a més a les clàusules sempre hi ha,
2: sí, hi ha
3: la diferenciació,
0: sí,
3: no?
0: Sí, sempre,
3: entre si estic a primera, estic a segona, l'asterisco,
0: sí,
3: la lletra petita...
0: Sí.
2: I sempre ha passat amb equips que han baixat... Per sort, nosaltres, en principi, tenim el City al darrere perquè ens puguin cedir jugadors i tal, però que aquesta temporada, com a mínim, no ha tingut gran efecte, excepte Vitor Reis.
3: Un altre que marxarà.
2: Sí, un altre que marxarà, que tornarà al City, segurament. I res, doncs una temporada o més, a segona.
0: Clar, que aquest és el tema. Sí, quan fas molt buit de jugadors, jo, l'últim any que l'Espanyol va baixar, no van marxar tant jugadors... com podien haver... Llavors, bueno, vam aguantar una mica amb la plantilla i això sempre et dona una mica d'estabilitat perquè la Hypermotion no és com la primera, és a dir, els partits són molt més exigents i tots els equips, i fins i tot aquest any, mira com està, i fixa't primera, és a dir, el Mallorca que ha baixat amb 42, és que tenien 42 també Osasuna i Llevant, tenia 43 l'Elx, l'Alavés, el Sevilla, vull dir que fins al 12...
3: Que feia temporades que el descens no era tan car, o sigui...
1: Sí, te decía que si llegabas a los 42 estabas salvado matemáticamente.
3: I no.
0: És a dir, aquí hem tingut...
3: Pensa que, si no recordo malament, l'Atlètic Club de Bilbao s'ha quedat, ara mateix, acaba la Lliga i no pot descendir, que està clar, no? Però està a 3 punts del descens.
0: Sí. Estamos por encima. Que jo, em dius a començament de temporada, te quedas 11 i te lo firmo, ojos cerrados, no miro, hago así i ja m'és igual. Però no amb aquest patiment i això, vull dir, perquè m'ha espavilat els últims dos que m'ha agafat, pues això, el que no ha pogut fer el Girona d'encadenar victòries, les hem encadenat nosaltres i hem sortit, però hem estat aquí, ha estat molt car el descens aquest any, molt car. Altres coses no han estat tan cares, però bueno, ahí estamos. Pues, bueno, parlarem de segona l'any que ve.
2: Sí, i jo crec que és important exigir responsabilitats aquesta temporada i no al camp. El problema ha estat la planificació de la plantilla, que va començar la Lliga i Mitchell no tenia equip.
3: Tu creus que s'ha de parlar amb Quique Cárcel?
2: S'ha de parlar amb Quique Cárcel perquè marxi d'una vegada. Perquè porta ja 3 o 4 estius que no... Tots els jugadors que porten són... És una moneda a l'aire, que si et surt bé, doncs molt bé, com l'any dels 80 punts, però és que si no et surt bé, et surt un Bannat, et surt un Miowski.
3: És que això és el que feia jo referència l'altre dia, quan et deia, te'n recordes que et deia que el descens del Girona ve des de l'any del campionat, perquè ja l'any després del campionat, quan va marxar Dovic, va marxar Savinho...
2: I Jan Couto,
3: Aleix
2: García...
3: El que va arribar...
0: Clar, és que quan buides has de pensar que potser no és al mateix nivell, però t'has d'assemblar molt.
1: Clar.
0: Perquè si no estàs acostumat a, a una manera de jugar, és veritat que el Girona va tenir una temporada molt bona i després això et genera una exigència. Ja vas veure que vas jugar a la Champions i la cosa no va rotllar, has de, l'any següent tens possibilitats encara de netejar una mica.
2: Estàs,
0: i no patir, és que heu patit tot l'any.
2: Estàs jugant a la loteria quan fitxes, fitxes a Dovic, fitxes a Savinho i en Couto i et surten bé els tres i és una temporada espectacular. Fitxes jugadors del mateix perfil, Misehui, que algú sap on està aquest tio, pues se'l va fitxar...
1: Esprilla,
2: el mateix Miowski, que aquests els fitxes, i és una moneda a l'aire i aquestes no t'han sortit bé. Si t'arriben a sortir bé, pues segurament estaries jugant a Europa, perquè els jugadors són bons.
0: Sí.
2: Però no s'ha sabut gestionar el gruix de la plantilla, jo crec, com s'hauria d'haver gestionat.
0: Sí, una vegada és això, fitxes jugadors que poden ser bons, però has de saber què fer amb ells també, una mica no fitxar per fitxar. Bueno, això ho hem patit tots, eh? Pues a veure què,
1: i qui Mitchell es queda. Sí o no?
2: Per mi, el que ell vulgui. Si ell es veu amb corda a seguir i creu que ho pot tirar endavant, pues tocaran amb ell. Però si ell creu que ha de marxar, doncs que marxi.
1: Que huele.
0: I... No, bueno, si no creu en el projecte o pensa que no, a principi de temporada ja es va queixar i potser hauria d'haver dit, mira, escolta, esto no es, això no és el que jo volia, que vingui un altre que potser ho agafi amb una altra intenció.
1: No, lo pregunto por eso, porque es verdad que la temporada...
4: Pep Guardiola, que està allí.
2: Sí, Pep Guardiola.
4: Del club, amb el seu germà, que el porti aquí.
1: Cerquita de casa.
0: No, claro, pero, así por entrenar algo.
1: Lo preguntaba precisamente por eso, porque yo creo que Mitchell, aunque el Girona haya bajado... también es el entrenador que los ha puesto en Europa, que le ha dado los mejores años, entonces bueno, al final...
2: Y una idea de
1: sí, y no sé hasta qué punto eso, si la gente confía o sigue confiando en él o no. Yo desde luego, si, como dice él, si él quiere seguir, yo lo dejaría. Porque
0: pues
1: al final tiene
0: si
1: experiencia además en segunda.
2: Clar, i té una oferta de l'Ajax. Sí.
1: Eso he visto.
0: O sigui, aquí el tema està si ell confia en el projecte, confia en estar un any a segona, amb el que això repercuteix per un entrenador estar a segona, i si té ganes de tornar a patir, pues com se sufre, perquè en segunda...
2: Perquè és que l'any que ve no tornaràs, eh? O bueno, igual sí, però no serà...
0: Bueno, és molt difícil.
4: Mira dels
0: que van baixar l'any passat, mira com estan. Vull dir que...
2: Això.
0: I alguns jugándose el descenso. Vull dir que és complicat.
4: És el que deia el Dani, o sigui, la segona que tenim aquest any, però és que la segona que tindrem l'any vinent torna al Tenerife, que el Tenerife tornarà amb un projecte per pujar a primera. Això està clar.
0: Això, que és complicat, però bueno, si fan un projecte bo... poden, perquè ja tenen el ritme, ja saben, vull dir, si tenen pots, la pressió.
2: I si pots mantenir jugadors i amb els diners que has tret, perquè encara et queden diners de les ventes de l'any de la Champions, van pagar 20 per Aleix García i 40 per Dovic, vull dir, et queden diners. I vendràs a un Agi, espero que com a mínim per 20. I vendràs a Sigankov, espero que com a mínim per 15. Tens diners per fer un bon projecte de segona.
0: Gàstatelos.
2: O si vols... Si vols
0: o gasta'ls bé, vamos.
4: I ara rebràs diners pel descens, o sigui...
2: Sí, i si vols, gasta't diners. Si no vols gastar-les en jugadors de fora, gasta-ho en els jugadors que són d'aquí i que de veritat volen jugar. Perquè jugadors, és el que he dit abans, com jugadors com un Agi no volen jugar al Girona. I se'ls veu, i la temporada que ve jugaran a un equip top d'Europa, segurament, i no a segona.
0: És preferible, sí, és preferible agafar jugadors que estiguin al Girona i sentin una mica, ja sabem que esto ya, sentir els colors és molt raro, però bueno, una mínima part, saps?
4: I recuperar les teves pròpies sessions, que les has tingut jugant.
2: Bueno, és que hi ha una imatge, quan acaba el partit, d'un Agi a la banqueta, que és que li és igual tot.
0: Bueno, perquè
2: estava, ell... allà, estava allà perquè havia d'estar, i és el que diu ell. Has d'apostar per gent que, d'aquí. No pot ser que Iker Almena et faci una pretemporada increïble i et vingui un equip d'Aràbia Saudita, de segona d'Aràbia Saudita, i se l'endugui. I el xaval, bueno, el xaval l'entén que vulgui marxar, però lluita una mica perquè
4: lluita,
2: es quedi.
4: L'has de lluitar.
2: Lluita perquè es quedi el talent de casa, que no és poc. Tens jugadors com Artero, com Joel Roca, tenies a Almena, tens una qualitat increïble en el filial i no l'estàs sabent aprofitant.
0: Bueno, possiblement en aquest any hauran de tirar, ja veurem. És el que passa, pues tindrem això, farem comentaris de com va la Lliga de Segona, que ja et dic, emocionant està tela. I ara, que els hi queda una jornada només, pues estem amb les mateixes. El Racing ja estava per ascendir, i ara el Depor, un altre històric, que torna a primera.
4: Ja era hora.
0: Que dos,
4: ja era hora,
0: Ja li tocava, ja li tocava. El Depor sempre és un equip que se li té carinyo, Però ja, per fi, torna a pujar. Però és el que hem dit, els quatre que es juguen la plaça que queda, doncs fins i tot fins al vuitè,
4: l'Eibar,
0: tenen possibilitats d'entrar. És complicat, Per això ho hem dit abans. I està el Saragossa, que és un històric, que baixa.
4: Ja baixa.
0: I tens ahí el Cádiz, que...
1: No, el Cádiz ja no. El Cádiz ja està salvat. Ja està.
4: Se la juguen Mirandés-Leganés, que s'enfronten a l'últim partit al camp del Leganés.
1: És una final.
0: Pues ahí està el canvi de cromos. Però vaya dos, Perquè el Mirandés l'any passat va estar a punt.
4: Sí, però Mirandés porta una inèrcia que el donaven per... ja en primera ref fa unas semanas, pero sí, por toda la inercia que está, que ojito el Leganés,
1: Y el Leganés, eso, lo que hablamos, que cuando vienes de arriba abajo, normalmente cuesta más.
4: Sí.
1: Así que ya veremos qué pasa, ojalá... Yo, es verdad que me gusta y me cae muy bien el Mirandés, y ojalá se salve, pero lo que hablamos, si baja el Leganés, ojo, cuidado, porque es otro histórico que se va a primera ref. O sea, que ya decimos que la segunda división está muy, muy cara, y no te puedes despistar porque ya te vas para el pozo, pero rápido. Y el ascenso va a costar mucho. Los dos que ya lo tienen asegurado bien, pero juego al playoff que se va a quedar, porque va a ser también para verlo, Porque también hay equipos muy, muy fuertes allá arriba.
0: Pues aquí está la Almería, Málaga, Las Palmas, Castellón, Burgos, que son equipos que se pueden.
4: Bueno, todos históricos. Todos históricos. Castellón y Burgos. Fa molts anys que no estaven hasta la primera.
0: Per això vull dir que són que mira per on. I
1: jo sí, tengo que apostar y de los que me gustaría, yo Málaga que suba. Pero es lo que quiero. No
0: también,
1: lo que...
0: también le tocaría.
1: Sí.
0: Però mira el que hem parlat. Granada i Cádiz, dos equips que van baixar l'any passat i ojo, cuidado. Granada va passar molt malament al començament de temporada.
1: No, Granada porque firmó la permanencia hace también... 3 semanas o 4, pero también lleva ahora 2 derrotas o 3 seguidas, o sea que no, ya te digo, no te puedes despistar. Y sí que es verdad que yo creo que a la que consiguieron la salvación ya se han relajado bastante, y lo mismo, más de lo mismo, al final ya vacaciones, el año que viene a ver qué pasa y hasta a ver qué pasa también con Izan, que lo comentábamos aquí, que depende a ver lo que hacía el Girona. Realmente está firmado por el Girona, pero no sabemos qué va a pasar, si se va a quedar en segunda, si va a venir alguien con los millones y se lo va a llevar, si lo van a ceder, veremos a ver qué pasa. Para mí tiene nivel de primera de calle ese jugador, ya. Pero bueno, ya te digo, a ver qué pasa en el mercado, a ver cómo se refuerzan.
2: Home, jo espero, si ya mal hauria quedat a primera, imagina't a segona.
0: I per quedar-se a segona, que es quedi amb vosaltres, no? O sigui, una altra cosa és que algú de primera piqui porta i us deixi anar uns diners.
4: Si ho saps treballar, un any que estigui amb tu, puges a primera i ja està amb tu a primera.
0: A veure, és un nano molt jove, no?
1: Vull dir que realment.
0: No pots agafar-ho perquè no tingui aspiracions de... Tens temps d'anar a primera, saps? Tens temps de fer futbol de primera.
4: Has de fer com si fos pues el Jeremy pel Depor, no? Sonava per el Porto i mira el que ha fet.
1: Que entiendo que el Girona va a hacer... El proyecto va a ser de subir, sí o sí, a primera.
2: O más que si no.
1: No puede hacer otra cosa que no sea eso, entonces...
0: Si no, ya lo veremos aquí quemando estadios,
1: Creo que salvo que tenga entonces eso, una muy, muy buena oferta de algún equipo de primera división, creo que se va a querer quedar porque está cerca de casa, porque creo es eso, un proyecto ganador. Entonces, a poco que de esto, yo creo que se debería quedar.
4: No sabemos si es un de los jugadores que Riquelme va por el Real Madrid, ¿no?
1: No creo. No creo, pero yo, por ejemplo, ves, para el Español no lo veo tan descabellado. Para mí tiene nivel para un Español, y yo creo que ahí Monchi en el centro del campo, además que el Español tiene muchos problemas, creo que
0: en lugar de
1: por Lozano y Izan, son palabras mayores para mí.
4: Ya, pero yo pienso que el Girona se lluitará.
1: Sí,
4: son
1: el jugador. Yo no lo dejaría escapar, desde luego.
4: Son el jugador que has de construir el futuro.
1: Sí, sí, no, está claro. Sí, si vols, quieres si un vols, proyecto para subir, sí. Tienes que quedarte.
0: Si vols ser un equip per pujar, has de tenir algun bloc que sigui un bloc dur, que pugui pujar i el puguis deixar després i no desmuntar equip, perquè és el que et passa. Ara muntes un equip, després el desmuntes, després el montes i és quan pateixes.
1: Lo que hablaba Mercedes, que al final es un chaval joven que sabe que de esto. Entonces, estar en un proyecto ganador cerca de casa, yo creo que si él no lo ve, alguien debería decírselo. Que ponga un poco de cabeza, que no por jugar en primera se ciegue y se vaya al primer club que sea, no. Para no d'esto.
0: De després passa el que passa, eh? Que l'Espanyol sabem molts que se ciegan i se'n van a Madrid i coses d'aquestes, i després a xupar banquillo. Bueno, això quan tens 30 anys ho puc entendre. De dir, que me lo hago un José, lo que ya estem acabant, pues me voy a Madrid, pego mi última, bueno, però un nano... Si és de la casa, és de la casa? És cantera?
2: Izan González, no.
1: No.
2: És del Cornellà, crec.
0: Bueno, pues lo pescaron bien ahí.
1: Sí, ha sido lo más rápido. Realmente se estaba peleando eso con muchos equipos españoles, pero el Girona fue el más rápido en su momento.
2: És a dir, o sigui, em sembla que és del Cornellà. Va començar la temporada cedit a l'Europa i a mitja temporada el van recuperar i el van vendre al Granada, crec.
0: Bueno, doncs veurem què decideix i què decideix el Girona i què fem i quins equips al final acaben pujant. I bueno, Mundial. És que quan no hi ha un club i otro...
1: Mundialitis.
0: A veure si Dani gana algo este any.
4: Bueno, i força Rayo, eh?
1: Eso.
0: Sí, bueno, sí, és veritat, no hem parlat, però mañana... Rayo juga...
1: Confianza 100%, sí, va ser sí. Muy complicado, però...
0: Que guanyi o no guanyi afecta als equips d'Europa? No.
1: Ahora ya no. Pero...
2: Bueno, ells entrarien a Europa League.
1: Sí, claro, a ellos sí, si ganan la competición suben directamente
0: però
1: a Europa League.
0: Però com el que va a la conferència és un altre, no? Vull dir que... Bueno.
1: Pero que realmente haga lo que haga, para mí ya ha hecho historia, pero sí, sí que es verdad que lo podría redondear de una forma increíble. Porque yo creo que nadie sí. De los que estamos aquí pensábamos que iba a estar ahí. Y...
0: No, tenían en cuenta con Van Comansa, criticando de las toallas, pues...
1: Y ojalá, cosa... ojalá se diese, ya te digo, va a ser muy complicado. Pero
4: sería la victoria de fútbol modesto, ¿eh? O sea, un barri, sí. Es un barri, o sea, no es que es un...
0: Seria veure com, si es vol, hi ha equips que poden.
4: Sí.
0: I se li ha donat també tot com molt, un clima molt perfecte, però li ha donat, vull dir que també... estaria guai perquè no, al mismo no se ve en otra.
1: I se va a ver, y con un, para mí, con un... presidente que es nefasto, o al menos en lo social, en lo deportivo parece que no tanto, pero en lo social al menos no hace nada por el club.
0: Sí, la gestió, o sea, que... ha estat complicada.
4: I en canvi, bueno, l'entrenador que tenen, brutal, eh?
1: Sí. Es que tienen un ojo, es lo que hablamos, que para los entrenadores el Rayo tiene un ojo increíble, todo
2: sí,
1: le sale bien.
2: Pero acabará la Premier también. Con...
1: Sí, yo sí, creo que sí. Este año, de hecho, yo creo que ya le queda nada.
0: Sí, no creo yo que acabe... Bueno, pues sort, Rayo, ya veurem qué fan... Bueno, los 26, ¿qué? No hi ha res que... Bueno, és una llista que...
1: No, sí, realment...
0: Era el que havia d'haver, vull dir, trobeu a faltar algú, no trobeu a faltar
1: sorpresas, ningú? Sorpresas, creo que quizá Pubí, que no, para mí no es sorpresa, porque es más que merecido que esté ahí, pero sí que es verdad que quizá no se esperaba porque no había estado en listas anteriores, y Eric García, que ya lo dije, para mí tiene que estar ahí también. A poco que decir, porque se lo ha ganado, que ha hecho un temporadón, y aparte te puedes jugar de lateral, te puedes jugar en medio campo, te puedes jugar de central, entonces son jugadores que tienes que tener ahí. Yo quizá, bueno, es verdad que quizá lo que más choca es Gaby, porque no ha estado lesionado en gran parte de la temporada, pero bueno, al final sabemos que De La Fuente le tiene una confianza plena, sabemos que es un guerrero, o sea, a mí es verdad que porque es del Barça y no me acaba de caer del todo bien, pero es un guerrero, y yo gente así los quiero siempre en mi equipo, la verdad, no te voy a mentir.
2: A
1: así
2: mí,
1: que...
2: a mí el que em, de tots els 26, el que em costa més igual és Jeremy Pino.
1: Sí, porque ya parece que llevamos tiempo sin oír nada de él.
4: Sí, pero es no diga con Gaby, también es de la confianza de
1: sí,
4: de
1: yo fuente. Creo que sí, que al final se ha llevado gente en los que confía 100%, que son, bueno, lo que dice él, más que un equipo es una familia, y los que no han estado nunca, como es el caso de Eric García o Pubill, los ha tenido en categorías inferiores y los conoce muy bien y saben que van a estar bien. Entonces, bueno, ya veremos a ver qué pasa, pero a mí la verdad es que me gusta. No te voy a decir que no.
2: Lo ha hecho Juan García, al sí. Final.
1: Y creo que va a ser titular.
4: Bueno, y Jeremy Pino
0: él creo que haga Juan García será el titular, ya veremos.
4: Y Jeremy Pino está en la final de la Conference amb el Crystal Palace. O sigui...
0: Has de marxar de l'Espanyol per poder anar a la selecció. Ja està, ala, ahí lo dejo.
1: Bueno, y luego lo que dijo, que también estamos hablando de Joan García, estamos hablando también de Unai, pero no se habla de David Raya, que, ojito, cuidado, que para mí también tiene nivel de ser titular tranquilamente. O sea, cualquiera de los tres porteros de España son...
0: Es que no, yo creo que la portería no té problemes, eh?
4: Pero si analitza la temporada de cadascú, potser... El que pitjor ho ha fet, pitjor entre cometas, ha estat Unai Simón.
1: Sí. Y bueno, luego lo que decía el de los jugadores de apoyo, que va también Leo Román del Mallorca, a mí me parece un portero, pero increíble.
2: O sea, bueno, pero això dels jugadors d'apoyo, no, si no crec
1: sí,
2: que sí.
1: Sí, no, en teoria no van convocados, salvo que haya alguna lesión, entiendo, y tengas que tirar.
2: Pero es que no
1: tiene por qué ser uno de ellos.
2: Claro, no te gaire sentit, yo crec que si se lesiona posem Unai Simón, vagi Leo Román i no vagi Remiro.
1: Claro, és no, dir, per exemple, claro, no, no.
2: Jo crec que els jugadors aquests no estan allà per...
1: Sí, sí, no,
2: per si es lesiona algú, anar a ells. Estan allà per fer una dinàmica d'entrenament pues, més positiva pels jugadors, però no crec que sí, cap d'aquests anirà convocat, jo crec, en cap cas.
0: No,
2: cap
0: segurament lesió, és per completar, perquè tinguis segurament gent a totes les posicions i puguis fer entrenaments ben...
2: I perquè si portes a jugadors com Àlex Remiro, que s'han quedat fora per res, o portes a qualsevol altre jugador que s'hagi quedat
4: normal, a prou... Normal, el que sigui,
2: sí, qualsevol d'aquests,
4: sí, pot haver-hi mala maró.
2: Clar, i sentiran que d'alguna manera els estàs com humiliant.
0: Sí, aquí la majoria són nanos, jugadors de la sub i de les categories inferiors, que aquests, si després l'envies a casa, no diran que no, perquè saben que tard o d'hora potser tindran una possibilitat a la, a la superior.
4: És una experiència per ells. Exacte. I ningú els diu que en el futur...
0: Són nanos que això els
4: respectaran, perquè Marc Bernal, per exemple...
0: Clar, és com si ens queda a nosaltres.
4: No trigarà
0: molt. Bueno, pues estic aquí, ets el ratillo, faig la meva patxangueta, no estic pensant que, ostres, m'he quedat fora d'un mundial, perquè tinc anys per poder anar a mundials. Bueno, sí que li van preguntar pels jugadors del Barça, no diré res, perquè és que si són bons han d'anar, però el Madrid ningú tampoc, vull dir, clar...
1: Bueno, però és que a qui te
0: lleva? No,
4: és que no, no han fet res.
1: Es que realmente es lo que decía Chema, que como mucho te puedes llevar a Carvajal y para hacer piña, porque realmente tampoco sería titular. Entonces, para mí es que no se merece ir ninguno. O sea, para mí es que
2: yo creo que
1: es lo que hay.
2: Els dubtes estaven en Carvajal, estaven en Heisen i estaven en Gonzalo, que en el final amb el grup aquest, passa que els tres davanters que tens, és a dir, Oyarzabal, Ferran i Borja Iglesias són molt millors que Gonzalo.
0: Correcto.
2: Els centrals que tens, jo crec que ho poden fer millor que Heisen. I en el lateral tens a Llorente i pots jugar a Pobill, també.
0: Sí. I també hi ha un problema, que aquests jugadors del Madrid no han jugat.
2: Porro. I Pedro Porro.
0: No, són jugadors que no han jugat, és a dir, no han tingut... Jo, Gonzalo, per exemple, si potser hagués jugat més, lo mismo tengo dudas, perquè si potser fica més gols, juga més, el tens més en forma, però és que ha jugat... O sigui, va començar molt fort, però...
2: I que el que
0: va desaparèixer.
2: En principi, el tercer davanter és Borja Iglesias, i Borja Iglesias et dona unes coses a dalt, et dona un joc d'esquenes i un saber associar-se que no t'ho dona Gonzalo.
0: No, jo estic molt contenta, per la part que me toca, que és poca, perquè tampoc, sí, no, l'Espanyol tampoc no va a ningú tampoc.
4: Borja Iglesias és el Dani Huiza de la selecció.
1: Sí.
0: Però sí, és un tio que et pot fer una jugada a qualsevol cosa i en moments desesperats és el noi que et pot marcar la diferència.
1: Bueno, sí, el diferente, lo que hablamos, para partidos esos que están atascados, que al final necesitas colgar balones y demás, un delantero que te va a hacer falta en muchos partidos, porque a España se le van a hacer cerrar muchísimo, porque saben cómo juegan, creo que todo el mundo sabe que es muy superior, y entonces hay partidos que vas a necesitar un gol y Borja Iglesias te va a dar ese trabajo para, si no para marcar, para abrir espacios, para tal, lo que dice él, juega muy bien de espalda, entonces bueno.
0: ¿Creieu que amb els jugadors que portem podem ser favorits?
2: És que porta jugadors, jo crec que sí, porta jugadors per moltes situacions, és a dir, té com el seu 11 titular, que en principi hauria de ser titular, però després és això, que si se t'encalla el partit, doncs pot sortir Borja Iglesias a rematar, pot sortir Baena a fer pilotes parades, pot sortir Víctor Muñoz a córrer, si vols. És que hi ha moltes situacions, et surt Gavi amb la garra, hi ha moltes situacions de partit i jo crec que les ha cobert molt bé amb els jugadors que podia escollir.
4: Sí, jo penso com a Roger, que és una selecció molt equilibrada, que et dona molts recursos tàctics a nivell defensiu, a nivell d'atac, per guanyar profunditat, per entrar per bandes... no sé, favorita? Sí, jo penso que sí que està de les favorites, però també penso que hi ha 3 o 4 seleccions més que estan a l'alçada d'Espanya.
0: Ja quan comencem farem porrita, a veure què...
4: Jo crec que no pot començar dient que és favorita al Mundial Espanya.
0: No, perquè no s'entra el mal cuerpo, però bueno, té bons jugadors,
4: té jugadors
0: que poden marcar diferència, vull dir que esperem que com a mínim ens donin una mica d'alegria als que no hemos ganado nada o als que, pues, que puguem fer celebrar alguna coseta.
4: Jo, per exemple, crec que per sobre, una miqueta d'Espanya sobre està França i després Portugal i Marroc.
0: Jo el Marroc veig allà, està molt bé,
2: Bueno, que no, tampoc pots fiar-te mai de Messi.
4: No, està clar que Argentina, Brasil, segurament estaran allà, però...
0: Són d'aquestes que potser si tot juguen malament... Es troben que arriben i
2: és que jo crec que Messi, si vol, i ell diu, jo, és que em ve de gust guanyar un altre Mundial, jo crec que cuidava amb Argentina, perquè també té una plantilla molt equilibrada i tenen el millor jugador del món.
1: Que Messi andando t'hace más que...
2: Sí, sí.
0: Encara creieu que està a aquest nivell?
1: Sí, sí, sí, sí, que té una visió de juego única, que jo he vist partits de l'Inter Miami i lo ves andando i de golpe, pum, un passe que te rompe totes les línies i dices, ¿y ahora qué? ¿Cómo lo ha hecho?
2: Es que a l'últim Mundial, lo bo de Messi no va ser lo físic i com corria, sinó que feia uns passes i feia uns gols sense moure's.
1: És molt diferencial. Ja, bueno, passa lo mismo con Portugal, que Cristiano parece que no se cansa de marcar, que no se cansa. Entonces, bueno, son equipos a tener en cuenta. Yo sí que creo que España está entre las, si no la favorita, las dos favoritas seguro, pero bueno, ya un Mundial es un Mundial, puede pasar cualquier cosa y no te puedes fiar.
0: I pues, has parlat de Cristiano, ja parlarem també d'aquests històrics que porten ja molts mundials a sobre, perquè tant Cristiano com Messi són jugadors ja...
4: Bueno, que Cristiano és el que més, no?
1: Sí, y además lo que hablamos, que físicamente, o sea, tú lo ves y es un portento. O sea, yo creo que poca gente está físicamente como está Cristiano y se cuidan como se cuida Cristiano. Es un ganador nato y parece que todavía quiere seguir jugando unos años y veremos a ver qué pasa.
2: Y que en principi el Mundial de Qatar del 2022 havia de ser el seu últim i l'últim de Messi, i no.
1: I aquí estan los dos.
2: I aquí estan, i espérate a ver com arriben dintre de 4 anys. Visto lo visto.
0: Tindrà 4 anys. Quants anys tindrà Cristiano ja?
1: 50 ja, no?
2: Bueno,
1: no
2: sé, és que això ho dèiem. Pues 40, això ho dèiem fa 4 anys també. Això ho dèiem fa 4 anys també. Quants anys té Cristiano? 37? Ah, 41, home, no. I aquí
0: pues
2: està.
0: Pues mira-lo, sí, sí. Bueno, no. O sigui, mentre els seleccionadors pensin que estan per jugar amb un nivell, no, ¿quiénes somos nosotros? Va... fer grans a ningú.
2: No haurien d'arribar al Mundial del 2030, però lo maco que seria una final o al Bernabéu o al Camp Nou de Messi Cristiano.
0: Ostres.
2: De Mundial.
4: Amb crosses, ahí los dos.
0: Aquí, Ruiz ja queda tenir un sueño húmedo.
4: En contra de una final del tiqui-taca del taca-taca.
1: Ojo,
4: Yo... Ahí la dejo.
1: Aviso ya que quiero un España-Argentina en la final.
0: Jolín, ¿ya?
4: Això és la finalíssima, no?, que s'havia de jugar.
1: Sí, por eso.
4: La vols aquí, no?
1: Me quedo con ganas.
0: Ja té una... Clar, és que Dani ha de guanyar alguna cosa aquest any, pobre, perquè si no...
1: Tengo mucho amigo.
4: Que sàpiga la seguidora d'Espanya, seguidora d'Argentina, que no arribarà a la final.
0: Exacto. Los acaba de agafar.
1: Descartado. En la primera ronda...
0: Los acaba de agafar.
1: Tengo muchos amigos argentinos, así que así les puedo picar también.
0: Doncs veurem què tal, perquè o sigui, no veurem el final del Mundial, perquè nosaltres marxarem abans, però bueno, potser una mica. Quan comença?
4: El 14 de
2: juny.
0: Pues res, podrem parlar una miqueta de quines sensacions amb alguns equips veiem i farem porreta, que al setembre quan tornem veurem qui ha guanyat porreta.
1: Jo sé qui no.
0: Doncs ara fem una petita pausa i canviem de pilota.

0: Són les 8 del matí i és 26 de maig. Bon dia, Rubí.
1: Rubí al dia.

0: La plantilla de Ficosa manté la pressió contra l'Ero a la planta de Viladecavalls i adverteix que podria endurir la vaga si no avancen les negociacions. Els sindicats denuncien manca de transparència i rebutja les indemnitzacions proposades i asseguren que el seguiment de les protestes és massiu entre una plantilla amb més d'un centenar de treballadors de Rubí. En Comú Rubí ja perfila les municipals de 2027 amb Jordi Arnaiz com a candidat a l'alcaldia. La coordinadora nacional dels comuns, Candela López, va participar ahir en una assemblea local per donar suport al projecte i abordar amb la militància qüestions com una possible aliança amb Podem o l'auge de l'extrema dreta. I l'ermita de Sant Mus recuperarà aquest diumenge la figura del seu sant amb una rèplica feta amb impressió 3D i pintada artesanalment. El projecte culmina mesos de treball del Centre d'Estudis Rubinencs i del grup de col·laboradors del museu per revitalitzar aquest espai històric. I en esports, les noies del vòlei Rubí guanyen el Llinàs i aconsegueixen la permanència. I abans d'entrar en matèria, primer volem conèixer quina és la previsió meteorològica i com estan a hores d'ara les carreteres catalanes. Començant pel temps, com sempre, amb Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia, un temps completament tranquil, calmat, assolellat i calorós per les dates al llarg d'aquest dimarts. De fet, el matí comença molt agradable, si fa no fa com ahir, i ja perspectiva que aquest migdia i aquesta tarda tornem a arribar als 33-34 graus en alguns municipis del Pla de Lleida, també de la Ribera d'Ebre, en molts indrets del país, de 25 a 32 graus, i sempre amb domini clar del sol. Només aquest matí alguns núvols cap a l'Ebre i aquesta tarda cap al Pirineu lleidatà, de núvols que deixin tempestes poquets. Estem pendents a la xarxa.
0: I pel que fa al trànsit, connectam amb el RAC i en Ferran Aràndiga perquè ens expliqui quina és la situació. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts destacant una incidència. Es tracta d'una avaria a la C25 a l'altura d'Espinelves, que en direcció Lleida talla un carril de circulació provocant poc menys d'un quilòmetre de lentitud. Si parlem, però, de les retencions amb més intensitat, parem l'atenció cap als voltants de la capital catalana. Trobem més de 6 quilòmetres d'aturades en tot el nus de la Trinitat, destacant la C58 amb retencions ja des de Sant Quirze, la C33 a Montcada i Reixac, o la B20 a l'altura de Santa Coloma de Gramenet, i cada retruc, doncs, ens deixa també força col·lapse amb intensitat a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. L'entrada també complica la circulació a la ronda de dalt des dels túnels de Vallvidrera, que continuen amb retencions de 3 quilòmetres. Cap al Vallès també trobem moltes cues, sobretot a la AP7, destacant aquesta intensitat de retencions que hi ha a la Roca del Vallès o també entre Montornès i Barberà en direcció a Tarragona o en sentit nord entre Sant Cugat i Cerdanyola. Trobem retencions també sobretot al punt del Papiol, en l'enllaç entre la AP7 i la B23 en direcció a Barcelona, o també retencions, com dèiem, a la C17 amb 3 quilòmetres de cues a Parets del Vallès en direcció a Barcelona, de la mateixa manera que hi ha 2 quilòmetres de lentitud també en aquest mateix sentit a Caldes de Montbui. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.

0: La plantilla de Ficosa a Viladecavalls manté les mobilitzacions contra l'ERO plantejat per la direcció i adverteix que podria endurir la vaga si les negociacions continuen encallades. Els sindicats consideren insuficient la proposta de l'empresa, que ha rebaixat els acomiadaments previstos de 172 a 113 treballadors de producció i planteja un ERTO de 18 mesos per a 38 empleats d'enginyeria. Els representants dels treballadors asseguren que la plantilla manté un seguiment massiu de les protestes i que les accions actuals passen per bloquejar l'entrada i sortida de mercaderies de la planta per pressionar la direcció. Escolta'm la presidenta del comitè d'empresa, Soledad Beltrán.
1: Que las familias no tengan una merma económica tan potente como podían ser demasiados días de huelga juntos, entonces se consideró que parar la empresa a la hora de que entre mercancía y salga mercancía es parar la empresa también, porque aguantarán poco.
0: Els sindicats insisteixen que l'empresa continua sense justificar adequadament els acomiadaments i denuncien manca de transparència durant les negociacions. També rebutgen les indemnitzacions plantejades per Ficosa i reclamen mesures com prejubilacions i baixes voluntaris per reduir l'impacte social de l'expedient. A més, asseguren que la plantilla, de la qual en formen part 121 treballadors rovinents, està preparada per intensificar les mobilitzacions si no hi ha avenços a les reunions previstes aquesta setmana al Departament de Treball. Sentim ara el delegat sindical de la UGT a Ficosa, Òscar Mesa.
2: En principio estamos hablando de una empresa que está alegando causas productivas, aunque de momento las negamos, y por lo tanto no son económicas. Entonces, además, consideramos que si las cosas se quieren hacer bien con salidas no lesivas, recordamos que somos una plantilla, por desgracia, bastante envejecida. Entonces, creemos que un gran número de salidas se pueden adoptar sin ningún tipo de lesión.
0: Els representants sindicals també han anunciat que traslladaran el conflicte al Parlament per exposar la situació dels treballadors afectats i reclamar més implicació de les administracions. I seguim xerrant del món empresarial perquè l'empresa d'injecció d'alumini Ruffini s'ha declarat insolvent i afronta un segon concurs de creditors. Segons publiquen diversos mitjans especialitzats, el jutjat mercantil número 7 de Barcelona ja ha dictat la interlocutori que op al procés concursal. Ruffini, amb seu a Rubí i especialitzada en la injecció d'alumini, ja havia presentat un concurs de creditors l'any 2010, un procediment que es va donar per tancat al desembre de 2023 després de l'absorció de diverses societats del grup. Ara, 15 anys després del primer procés, la companyia torna a recórrer aquesta figura legal per reorganitzar el seu deute i evitar la fallida. El jutjat ha nomenat administrador concursal Josep Figueres Comas del despatx Figueres Legal. L'empresa dirigida per Guido Ruffini Forés compta amb una plantilla de 130 treballadors i disposa d'unes instal·lacions de 22.000 metres quadrats al polígon industrial de Can Jardí, la nostra ciutat. La situació econòmica de la companyia ja mostrava signes de dificultat. A finals de 2025, Ruffini va acomiadar 22 treballadors mitjançant un expedient de regulació d'ocupació. Segons les darreres dades disponibles, corresponents a l'any 2024, la facturació va caure un 25% respecte a l'any anterior, fins als 15,6 milions d'euros i l'exercici es va tancar amb unes pèrdues d'1,8 milions. El procés concursal op ara un període d'incertesa per a la plantilla i els proveïdors, mentre que l'administrador concursal analitza la viabilitat del negoci i possibles opcions de continuïtat. Malgrat la situació financera, els registres mercantils indiquen activitat recent de la companyia. Ruffini havia rebut una subvenció del Ministeri per a la Transformació Digital, havia estat auditada al juny de 2025 i el Butlletí Oficial de la Propietat Industrial va publicar el passat març la renovació de la marca de l'empresa. I a la plana política, la coordinadora dels comuns, Candela López, va assistir ahir a la tarda a l'assemblea local d'en Comú Rubí. Ho va fer per resoldre dubtes i tractar temes d'actualitat política nacional amb els membres del partit rubinenc, però també per formalitzar i donar suport a la candidatura de Jordi Arnaiz de cara a les eleccions municipals de 2027. Arnaiz va assegurar que encara estan en fase de negociació amb Podem per concórrer a les eleccions en una candidatura conjunta, però es va mostrar convençut que hi haurà entesa i va afirmar que totes dues formacions tenen ganes de continuar treballant plegades. Escoltam el candidat d'en Comú Rubí a l'alcaldia, Jordi Arnaiz.
3: Bueno, que això no és una regla matemàtica, això no ho tenim posat així. Nosaltres el que sí que creiem que ha d'haver-hi renovació, creiem que ha d'haver-hi alternància, però no només de sigles, sinó també de projectes, i en aquest cas creiem que puc encapçalar un projecte que té molt a veure amb això que ara mateix necessitem en el nostre espai polític.
0: Per una altra banda, Candela López, que ja havia visitat Rubí fa unes setmanes per conèixer els seus projectes i va tornar ahir per proclamar de manera més formal la candidatura d'Arnaiz. L'escolta.
4: Però el que estic molt convençuda és que companys com el Jordi estan molt preparats doncs, per entomar aquest repte doncs, que ha de ser tornar a guanyar, no? I guanyar en aquest cas a Rubí per poder continuar governant la ciutat amb el bé que estan fent, perquè en realitat el que estan fent és molt important i ha de continuar, no es tracta només de, no? de fer-ho, sinó de poder tenir una visió a llarg termini.
0: López es va mostrar molt orgullosa de la feina que els comuns estan fent a Rubí en matèria d'habitatge i va assegurar que molts municipis voldrien tenir-los al capdavant d'aquestes polítiques. Durant l'assemblea, López també va apropar als militants als principals debats de la política nacional. Els membres del partit li van traslladar dubtes sobre una possible aliança d'esquerres a nivell nacional i sobre com fer front a l'extrema dreta. I l'ermita de Sant Mus tornarà a tenir la figura del seu sant. El Centre d'Estudis Rubinens i el grup de col·laboradors del Museu de Rubí va anunciar ahir un projecte en el qual duen mesos treballant, la confecció d'una rèplica de la talla que es donarà en un acte solemne aquest diumenge. Quico Buil és membre del Centre d'Estudis.
5: Avui anunciem amb gran felicitat la culminació d'un projecte de gran simbolisme, la donació d'una rèplica a mida real de la imatge de Sant Mus. La imatge original dels anys 40, custodiada a l'església de Sant Pere, presenta un estat de conservació delicat que desaconsellava el trasllat permanent. Per això, el Centre d'Estudis Rubinens ha apostat per una solució que uneix l'avantguarda tecnològica a la consciència ambiental.
0: Concretament, la figura s'ha creat mitjançant escaneixat digital i impressió 3D utilitzant pla àcid polilàctic, un material sostenible derivat del midó de blat de moro. Ho ha fet de manera voluntari l'artista Josep Aguilar. També s'ha adequat la sala dels Exvots per ser un espai d'exposicions i es vol que a l'interior de l'ermita l'única que queda a Rubí pugui acollir un cicle de concerts de petit format. Jordi Vilalta és el president de l'entitat.
6: L'objectiu sempre ha estat clar des del primer dia, que és revitalitzar i dinamitzar l'espai, convertir-lo de nou en un punt de trobada cultural i social. És a dir, que aquí doncs, si es fan exposicions, si es fan petits concerts de petit format, doncs, revitalitzar i apropar una mica el que és l'ermita al poble de Rubí, que no estigui, encara que està una mica separada geogràficament, però apropar-la en el sentit de que la gent torni a venir aquí de tant en tant i gaudir d'aquesta ermita, no?
0: L'entrega i benedicció de la nova talla de Sant Mus tindrà lloc a l'ermita aquest diumenge a les 6 de la tarda.

0: esports, bones notícies per l'esport rubinenc i començant pel vòlei rubí. Toni Bravo.
1: Les noies del vòlei rubí van aconseguir la permanència directa a tercera catalana després d'imposar-se 1-3 a la pista del Llinàs en l'última jornada de la segona fase. Les rubinenques van perdre el primer set, 26-24, però van reaccionar amb molta solidesa. Van dominar els tres següents, 20-25, 17-25, 19-25. Amb aquesta victòria, les de Lino Salamanca tanquen la fase en tercera posició, 27 punts, encadenant 4 triomfs consecutius, confirmant una gran dinàmica a final de temporada. El Gavà B també manté la categoria, mentre que el Llinàs 5è haurà de jugar la promoció. I pel que fa a les promocions d'ascens, el 20B, això en futbol, fa un pas important cap a l'ascens a tercera després de guanyar per 2-3 al camp de l'Incresa Atlético B. Els rubinencs, recordem que van acabar segons del grup 25 de quarta catalana. El duel va emportar la iniciativa en el marcador i encara en la tornada amb avantatge. L'altra eliminatòria també va acabar en victòria visitant 1-2 entre el Papiol i el Sant Feliu del Llobregat. El duel decisiu per al 20B dissabte a les 6 a casa amb l'objectiu de certificar el pas a la final per l'ascens.

Continua el pols entre Ficosa i la plantilla de Viladecavalls. Els treballadors mantenen les protestes contra l'ERO i asseguren que intensificaran les mobilitzacions si les reunions previstes aquesta setmana no serveixen per desencallar el conflicte. El Consorci Sanitari de Terrassa ha traslladat temporalment l'activitat del centre Ferran Salses i Roig de Rubí després dels desperfectes causats pel temporal de fa dues setmanes. Les famílies denuncien anul·lacions de visites i més saturació en uns serveis de salut mental que ja estaven molt tensionats abans dels danys de l'edifici. El Casal de la Gent Gran de Rubí participarà aquesta setmana a la Fira Gran, el principal certamen dedicat a les persones majors de 65 anys. La coral, les sevillanes i les rondalles del casal formaran part d'una programació que reivindica una gent gran cada vegada més activa i participativa. En esports, el 20 B i la penya blaugrana Ramon Llorenç B segueixen lluitant a la promoció d'ascens de tercera catalana de futbol.

0: Continua el conflicte laboral a la planta de Ficosa. La plantilla manté les protestes contra l'ERO impulsat per la direcció i avisa que podria incrementar la pressió si les negociacions no avancen en els pròxims dies. L'empresa ha reduït la proposta inicial d'acomiadaments, que passa de 172 a 113 treballadors de producció afectats, i també planteja un ERTO de 18 mesos per a 38 empleats de l'àrea d'enginyeria. Tot i això, els sindicats consideren que les mesures continuen sent inacceptables. Els treballadors asseguren que el seguiment de la vaga és molt ampli i ara mateix una de les principals accions de protesta és el bloqueig de l'entrada i sortida de mercaderies de la fàbrica. Així ho explicava la presidenta del comitè d'empresa, Soledad Beltrán.
1: Que las familias no tengan una merma económica tan potente como podían ser demasiados días de huelga juntos, entonces se consideró que parar la empresa a la hora de que entre mercancía y salga mercancía es parar la empresa también, porque aguantarán poco.
0: Els representants sindicals anuncien que la direcció no ha justificat prou els acomiadaments i lamenta la manca de transparència durant tot el procés negociador. També rebutja les indemnitzacions proposades i reclamen alternatives com prejubilacions o baixes voluntaris per reduir l'impacte sobre la plantilla. Des dels sindicats recorden que entre els afectats hi ha 121 treballadors de Rubí i asseguren que no descarten noves mobilitzacions si les reunions previstes aquesta setmana al Departament de Treball no serveixen per desencallar la situació. Ho explicava el delegat sindical de la UGT a Ficosa, Òscar Mesa.
2: En principio estamos hablando de una empresa que está alegando causas productivas, aunque de momento las negamos, y por lo tanto no son económicas. Entonces, además, consideramos que si las cosas se quieren hacer bien con salidas no lesivas, recordamos que somos una plantilla, por desgracia, bastante envejecida. Entonces, creemos que un gran número de salidas se pueden adoptar sin ningún tipo de lesión.
0: Els representants dels treballadors també han anunciat que volen dur el conflicte al Parlament per demanar més implicació de les administracions i fer visible la situació que viu la plantilla. I el Consorci Sanitari de Terrassa ha traslladat temporalment des d'aquest dilluns l'activitat assistencial del Centre Ferran Salses i Roig de Rubí mentre revisa l'estat de les instal·lacions després dels desperfectes provocats pel temporal de fa dues setmanes. A partir d'ara, els usuaris del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil, el que coneixem com a CESMIG, del Centre de Salut Mental d'Adults i de l'Hospital de Dia, seran atesos al CAP Anton de Borja i Sant Genís, i també el cap de Sant Genís, volíem dir. El Consorci ja s'ha posat en contacte amb els pacients que tenien visites programades per informar-los del canvi. Recordem que el passat 12 de maig una forta tempesta va deixar més de 50 litres per metre quadrat a Rubí i va provocar danys importants a l'edifici del carrer Nou. Des d'aleshores, el CESMIG es manté tancat. La situació ha generat malestar entre les famílies afectades. Segons denunciaven la setmana passada, moltes visites s'estan anul·lant i d'altres es fan telefònicament, tot plegat en un centre que ja s'ofereix una elevada saturació i que és un dels més col·lapsats de Catalunya. Precisament, les famílies i la coordinadora per una sanitat pública es van concentrar la setmana passada per reclamar solucions urgents i accelerar el trasllat al nou edifici del barri del Progrés.
3: Lo que necesitamos es tener un espacio seguro para nuestra criaturas y desde luego el espacio viejo ha dejado de ser seguro y el nuevo parece que es una utopía y que nunca llega. Por el momento sabemos que únicamente faltan dos papeles y que parece que es imposible que se sienten a firmar estos dos papeles y necesitamos pedir que los firmen ya porque no puede ser.
0: Segons va confirmar el Consorci Sanitari de Terrassa a Ràdio Rubí, la previsió és que el trasllat al nou equipament es pugui fer durant el mes de juny. Mentrestant, asseguren que s'estan fent revisions tècniques i preventives a l'actual edifici afectat pel temporal. I en la plana de successos, la policia local de Sant Cugat del Vallès ha detingut dues dones i un home com a presumptes autors d'un robatori amb força. Segons expliquen els Mossos d'Esquadra en una nota de premsa, els policies santcugatencs van aturar un vehicle que circulava pel carrer Puig i Cadafalc i van trobar joies que presumptament acabaven de sostreure. La unitat d'investigació dels Mossos de la comissaria de Rubí va ocupar-se del cas i va poder relacionar els objectes que duien amb un robatori que hi havia hagut el mateix dia al carrer dels Margers. Els investigadors han pogut relacionar les persones detingudes amb un altre robatori amb força que va tenir lloc en un pis del carrer Sol, també a Sant Cugat del Vallès. La propietària de l'immoble va adonar-se quan tornava a casa seva que havien fet un forat al pany i una vegada de dins va trobar-se amb totes les habitacions regirades i que li havien robat les joies. Per aquest motiu, l'home i les dues dones van tornar a quedar detingudes com a presumptes autores d'un segon robatori amb força. La investigació continua oberta i no es descarta que es puguin relacionar amb altres robatoris. Els detinguts van passar a disposició judicial a Rubí. I Rubí s'ha convertit en l'únic municipi de Catalunya que participa en una prova pilot d'àmbit estatal per optimitzar la recollida i la gestió del residu tèxtil i del calçat. La iniciativa, que compta amb la col·laboració d'administracions, entitats socials i empreses, pretén preparar les ciutats per als futurs reptes de l'economia circular marcats per la Unió Europea. Actualment, només es recull de manera selectiva un 14% del residu tèxtil que es genera. La resta acaba sovint el contenidor gris de rebuig, impossibilitant la seva recuperació. Durant una entrevista a la Rubí al dia, Sònia Bermejo, tècnica de residus de l'Ajuntament, i Teresa Zamora, representant del Consorci de Residus, han destacat la importància de dipositar qualsevol teixit als contenidors taronges i verds de la ciutat. Escoltant Sònia Bermejo.
4: Llavors és important explicar a la ciutadania que tot el tèxtil, dona igual com sigui, estigui malament, siguin llençols, siguin tovalloles, qualsevol tèxtil, calçats, bolsos, complements, van al contenidor del tèxtil, no van al contenidor gris, que tothom llancem qualsevol cosa. Aquests residus han d'anar al contenidor, que nosaltres tenim la meitat de la ciutat taronja i la meitat verda, perquè tenim dos operadors, però ha d'anar en aquell contenidor, perquè d'aquesta forma arriba a les plantes i se'ls busca el tractament corresponent. Si està bé, doncs anirà a botigues de segona mà o a donacions, i si està malament, doncs es faran tractaments per reutilitzar aquell tèxtil d'una altra forma.
0: Per incentivar aquests hàbits, aquests dies s'està duent a terme la campanya Canvi d'Armari a diferents punts del municipi. El projecte pretén rompre amb la pràctica d'acumular roba que no s'utilitza i fomentar la seva reutilització o reciclatge. Des del Consorci de Residus, Teresa Zamora ha explicat que la campanya funciona des de fa un parell de setmanes i que cerca aprofitar el concepte del canvi d'armari.
5: Llavors, la idea del canvi d'armari també incorpora una mica aquesta idea de circular la roba, no? No només que dius, no portes la roba al contenidor quan et sembla que tens una peça que no, sinó que el concepte de fer canvi d'armari és revisar el que tens a l'armari i veure totes aquelles muntanyes de roba que tens que no t'has posat ni una vegada aquell any. Llavors, aquesta possibilitat de que aquesta roba pot tenir una segona vida, que alguna cosa que a tu no et va, que a tu no t'interessa, li pot ser molt útil a algú altre, i en aquest sentit, aquest és un canvi de mentalitat que es requereix, no? La Sònia també deia allò, fins i tot reduir el consum, sí, però sobretot canviar el concepte que tenim del consum que fem de la roba.
0: De cara a la tardor, l'Ajuntament té previst posar en marxa un nou taller de reparació tèxtil, batejat provisionalment com a Dijous Costuretes. I el casal de la gent gran de Rubí participa a la Fira Gran, la fira adreçada a les persones majors de 65 anys que fa aquesta setmana a la Farga de l'Hospitalet. Fira Gran arriba a la seva 27a edició. Comença demà i s'estendrà fins al divendres 29. Aquesta fira mostra recursos per a persones grans, així com activitats lúdiques que demostren que el col·lectiu de la gent gran és cada vegada més actiu. El director de Fira Gran, Juli Simón, ha explicat que les persones de més de 65 anys són cada vegada més actives.
6: En aquests 27 anys jo crec que sí que s'han canviat moltes coses envers de la gent gran, sobretot les ganes de participar. O sigui, actualment la gent gran vol participar, vol tindre veu, vol tindre presència en tots els aspectes de la societat, ja sigui el polític, l'econòmic, el social, el cultural, i deixar de ser invisibilitzada. Sembla que quan et facis gran, cada vegada t'invisibilitzen més.
0: El casal de la gent gran de Rubí ja fa anys que participa a Fira Gran, mostrant les activitats que fan durant tot l'any. A Fira Gran 2026 es podrà veure la coral del casal, una demostració de sevillanes i un concert de rondalles. Tot plegat serà dijous 28 de maig. Els recursos que trobareu a Fira Gran es divideixen en 7 blocs temàtics: cultura, formació i oci, salut, noves tecnologies, esports, alimentació, cosmètica i serveis socials i instituts.

0: Informació esportiva encatxalada per la victòria important del vòlei rubí. Toni Bravo.
1: El vòlei rubí femení va aconseguir la permanència directa a tercera catalana gràcies a una victòria decisiva 1-3 a la pista del Llinàs. Tot i cedir el primer set, forma ajustada 26-24, les rubinenques van capgirar el partit amb un joc molt més ferm i efectiu, enduent-se els tres sets següents, 20-25, 17-25, 19-25. El triomf permet a les de Lino Salamanca acabar terceres, 27 punts, i completar una segona fase molt bona, amb quatre victòries seguides i una clara millora en defensa i en gestió dels moments decisius. El que va bé també es queda a la categoria, mentre que el Llinàs haurà de disputar la promoció. Quan al futbol, el filial de la penya blaugrana Ramon Llorenç, que va acabar cinquè del grup 14, encarrila la promoció d'ascens a tercera catalana després de superar 2-0 la penya blaugrana Sant Cugat, segona del mateix grup, i atenció, 17 punts més que els blaugranes. Dos gols en 5 minuts a la segona part van donar un avantatge valuós als rubinencs en el partit d'anada disputat a Can Rosés. A l'altra eliminatòria, el Bar Gràcia va guanyar 2-1 al Mata de Perenc. La tornada del duel de la Penya B serà dissabte a les 6, amb l'opció de classificar-se per a la final de l'ascens.

0: butlletins informatius de Ràdio Rubí.
1: La Diputació de Barcelona ha publicat el seu informe
2: els
1: sobre...
2: Els nous dispositius a Rubí és de poc més d'un milió d'euros.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
3: Entre la llista de municipis trobem la nostra ciutat. Aterrarà l'escenari del Teatre Municipal La Sala.
0: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de la FM i sempre a radiorubí.cat.

0: Quan passen 30 minuts de les 8 del matí, anem, com sempre, a saber quina és la previsió meteorològica per a la jornada d'avui, com sempre, també, de la mà del Luismi Pérez, de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia. Un temps completament tranquil, calmat, assolellat i calorós per les dates al llarg d'aquest dimarts. De fet, el matí comença molt agradable, si fa no fa com ahir, i ja perspectiva que aquest migdia i aquesta tarda tornem a arribar als 33-34 graus en alguns municipis del Pla de Lleida, també de la Ribera d'Ebre, en molts indrets del país, de 25 a 32 graus, i sempre amb domini clar del sol. Només aquest matí alguns núvols cap a l'Ebre i aquesta tarda cap al Pirineu lleidatà, de núvols que deixin tempestes poquets. Estem pendents a la xarxa.
0: I ara connectam amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga per saber com està la situació a les carreteres. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada avui dimarts destacant que tenim dues incidències actives. Parlem primer d'una avaria de ja fa una estona a la C25 a l'altura d'Espinelves en direcció Lleida. Talla un carril de circulació, tot i que provoca només un quilòmetre de lentitud. La segona avaria, en aquest cas, ha estat a la AP7 entre Badia del Vallès i Mollet en direcció Tarragona, on també es talla un carril de circulació, però en aquest cas parlem de fins a 9 quilòmetres d'aturades en sentit sud. Al Vallès encara trobem retencions en direcció Barcelona també, a la C17 a Parets del Vallès o a la C59 a Caldes de Montbui. També retencions per la C58 que des de Terrassa deixen retencions fins a arribar en tot el nus de la Trinitat. També tenim entrada amb molta lentitud per la C16 des dels túnels de Vallvidrera, concretament des de la Floresta, tot i que també patim retencions en aquest punt també de Rubí en direcció a la capital catalana. L'entrada des del Llobregat, sobretot per la B23, continua amb força col·lapse des de Mirassol, en aquest punt de la AP7 en l'enllaç amb la B23 en direcció a Barcelona, que també deixa fins a 7 quilòmetres d'aturades cap a la capital catalana. De moment, això seria tot des del RAC. Molta paciència i bon dia.
0: Moltes gràcies, Ferran. Fins demà.
2: Fins demà, que vagi bé.

La Ficosa manté la pressió contra l'Ero a la planta de Viladecavalls i adverteix que podria endurir la vaga si no avancen les negociacions. Els sindicats denuncien manca de transparència, rebutgen les indemnitzacions proposades i asseguren que el seguiment de les protestes és massiu entre una plantilla amb més d'un centenar de treballadors de Rubí. En Comú, Rubí ja perfila a les municipals de 2027 amb Jordi Arnaiz com a candidat a l'alcaldia. La coordinadora nacional dels comuns, Candela López, va participar ahir en una assemblea local per donar suport al projecte i abordar amb la militància qüestions com la possible aliança amb Podem. L'ermita de Sant Mus recuperarà aquest diumenge la figura del seu sant amb una rèplica feta amb impressió 3D i pintada artesanalment. El projecte culmina mesos de treball del Centre d'Estudis Rubinencs i del grup de col·laboradors del museu. En esports, les noies del voli Rubí guanyen el Llinàs i aconsegueixen la permanència.

0: La plantilla de Ficosa Viladecavalls manté les mobilitzacions contra l'ERO plantejat per la direcció i adverteix que podrien endurir la vaga si les negociacions continuen encallades. Els sindicats consideren insuficient la proposta de l'empresa, que ha rebaixat els acomiadaments previstos de 172 a 113 treballadors de producció i planteja un ERTO de 18 mesos per a 38 empleats d'enginyeria. Els representants dels treballadors asseguren que la plantilla manté un seguiment massiu de les protestes i que les accions actuals passen per bloquejar l'entrada i sortida de mercaderies de la planta per pressionar la direcció. Escolta'm la presidenta del comitè d'empresa, Soledad Beltrán.
1: Que las familias no tengan una merma económica tan potente como podían ser demasiados días de huelga juntos, entonces se consideró que parar la empresa a la hora de que entre mercancía y salga mercancía es parar la empresa también, porque aguantarán poco.
0: Els sindicats insisteixen que l'empresa continua sense justificar adequadament els acomiadaments i denuncien manca de transparència durant les negociacions. També rebutgen les indemnitzacions plantejades per Ficosa i reclamen mesures com prejubilacions i baixes voluntaris per reduir l'impacte social de l'expedient. A més, asseguren que la plantilla, de la qual en formen part 121 treballadors rubinens, està preparada per intensificar les mobilitzacions si no hi ha avenços a les reunions previstes aquesta setmana al Departament de Treball. Sentim ara el delegat sindical de la UGT a Ficosa, Òscar Mesa.
2: En principio estamos hablando de una empresa que está alegando causas productivas, aunque de momento las negamos, y por lo tanto no son económicas. Entonces, además, consideramos que si las cosas se quieren hacer bien con salidas no lesivas, recordamos que somos una plantilla, por desgracia, bastante envejecida. Entonces, creemos que un gran número de salidas se pueden adoptar sin ningún tipo de lesión.
0: Els representants sindicals també han anunciat que traslladaran el conflicte al Parlament per exposar la situació dels treballadors afectats i reclamar més implicació de les administracions. I seguim xerrant del món empresarial perquè l'empresa d'injecció d'alumini Ruffini s'ha declarat insolvent i afronta un segon concurs de creditors. Segons publiquen diversos mitjans especialitzats, el jutjat mercantil número 7 de Barcelona ja ha dictat la interlocutori que obre el procés concursal. Ruffini, amb seu a Rubí i especialitzada en la injecció d'alumini, ja havia presentat un concurs de creditors l'any 2010, un procediment que es va donar per tancat al desembre de 2023 després de l'absorció de diverses societats del grup. Ara, 15 anys després del primer procés, la companyia torna a recórrer aquesta figura legal per reorganitzar el seu deute i evitar la fallida. El jutjat ha nomenat administrador concursal Josep Figueres Comas del despatx Figueres Legal. L'empresa dirigida per Guido Ruffini Forés compta amb una plantilla de 130 treballadors i disposa d'unes instal·lacions de 22.000 metres quadrats al polígon industrial de Can Jardí, la nostra ciutat. La situació econòmica de la companyia ja mostrava signes de dificultat. A finals de 2025, Ruffini va acomiadar 22 treballadors mitjançant un expedient de regulació d'ocupació. Segons les darreres dades disponibles, corresponents a l'any 2024, la facturació va caure un 25% respecte a l'any anterior, fins als 15,6 milions d'euros i l'exercici es va tancar amb unes pèrdues d'1,8 milions. El procés concursal obre ara un període d'incertesa per a la plantilla i els proveïdors, mentre que l'administrador concursal analitza la viabilitat del negoci i possibles opcions de continuïtat. Malgrat la situació financera, els registres mercantils indiquen activitat recent de la companyia. Ruffini havia rebut una subvenció del Ministeri per a la Transformació Digital, havia estat auditada el juny de 2025 i el Butlletí Oficial de la Propietat Industrial va publicar el passat març la renovació de la marca de l'empresa. I a la plana política, la coordinadora dels comuns, Candela López, va assistir ahir a la tarda a l'assemblea local d'en Comú Rubí. Ho va fer per resoldre dubtes i tractar temes d'actualitat política nacional amb els membres del partit rubinenc, però també per formalitzar i donar suport a la candidatura de Jordi Arnaiz de cara a les eleccions municipals de 2027. Arnaiz va assegurar que encara estan en fase de negociació amb Podem per concórrer a les eleccions en una candidatura conjunta, però es va mostrar convençut que hi haurà entesa i va afirmar que totes dues formacions tenen ganes de continuar treballant plegades. Escoltam el candidat d'en Comú Rubí a l'alcaldia, Jordi Arnaiz.
3: Bueno, que això no és una regla matemàtica, això no ho tenim, posat així. Nosaltres el que sí que creiem que ha d'haver-hi renovació, creiem que ha d'haver-hi alternància, però no només de sigles, sinó també de projectes, i en aquest cas creiem que puc encapçalar un projecte que té molt a veure amb això que ara mateix necessitem en el nostre espai polític.
0: Per una altra banda, Candela López, que ja havia visitat Rubí fa unes setmanes per conèixer els seus projectes i va tornar ahir per proclamar de manera més formal la candidatura d'Arnaiz. L'escoltam.
4: Però el que estic molt convençuda és que companys com el Jordi estan molt preparats doncs, per entomar aquest repte doncs, que ha de ser tornar a guanyar, no? I guanyar en aquest cas a Rubí per poder continuar governant la ciutat amb el bé que estan fent, perquè en realitat el que estan fent és molt important i ha de continuar, no es tracta només de, no? de fer-ho, sinó de poder tenir una visió a llarg termini.
0: López es va mostrar molt orgullosa de la feina que els comuns estan fent a Rubí en matèria d'habitatge i va assegurar que molts municipis voldrien tenir-los al capdavant d'aquestes polítiques. Durant l'assemblea, López també va apropar als militants als principals debats de la política nacional. Els membres del partit li van traslladar dubtes sobre una possible aliança d'esquerres a nivell nacional i sobre com fer front a l'extrema dreta. I l'ermita de Sant Mus tornarà a tenir la figura del seu sant. El Centre d'Estudis Rubinencs i el grup de col·laboradors del Museu de Rubí va anunciar ahir un projecte en el qual duen mesos treballant, la confecció d'una rèplica de la talla que es donarà en un acte solemne aquest diumenge. Quico Buil és membre del Centre d'Estudis.
5: Avui anunciem amb gran felicitat la culminació d'un projecte de gran simbolisme. La donació d'una rèplica a mida real de la imatge de Sant Mus. La imatge original dels anys 40, custodiada a l'església de Sant Pere, presenta un estat de conservació delicat que desaconsellava el trasllat permanent. Per això, el Centre d'Estudis Rubinencs ha apostat per una solució que uneix l'avantguarda tecnològica a la consciència ambiental.
0: Concretament, la figura s'ha creat mitjançant escaneixat digital i impressió 3D utilitzant pla àcid polilàctic, un material sostenible derivat del midó de blat de moro. Ho ha fet de manera voluntari l'artista Josep Aguilar. També s'ha adequat la sala dels Exvots per ser un espai d'exposicions i es vol que l'interior de l'ermita, l'única que queda a Rubí, pugui acollir un cicle de concerts de petit format. Jordi Vilalta és el president de l'entitat.
6: L'objectiu sempre ha estat clar des del primer dia, que és revitalitzar i dinamitzar l'espai, convertir-lo de nou en un punt de trobada cultural i social. És a dir, que aquí doncs, si es fan exposicions, si es fan petits concerts de petit format, doncs, revitalitzar i apropar una mica el que és l'ermita al poble de Rubí, que no estigui, encara que està una mica separada geogràficament, però apropar-la en el sentit de que la gent torni a venir aquí de tant en tant i gaudir d'aquesta ermita, no?
0: L'entrega i benedicció de la nova talla de Sant Mus tindrà lloc a l'ermita aquest diumenge a les 6 de la tarda.

0: En esports, bones notícies per l'esport rubinenc i començant pel vòlei rubí. Toni Bravo.
1: Les noies del vòlei rubí van aconseguir la permanència directa tercera catalana després d'imposar-se 1-3 a la pista del Llinàs en l'última jornada de la segona fase. Les rubinenques van perdre el primer set, 26-24, però van reaccionar amb molta solidesa. Van dominar els tres següents, 20-25, 17-25, 19-25. Amb aquesta victòria, les de Lino Salamanca tanquen la fase en tercera posició, 27 punts, encadenen 4 triomfs consecutius, confirmant una gran dinàmica a final de temporada. El Gavà B també manté la categoria, mentre que el Llinàs 5è haurà de jugar la promoció. I pel que fa a les promocions d'ascens, el 20B, això en futbol, fa un pas important cap a l'ascens a tercera després de guanyar per 2-3 al camp de l'Incresa Atlético B. Els rubinencs, recordem que van acabar segons del grup 25 de quarta catalana. El duel va emportar la iniciativa en el marcador i encara en la tornada amb avantatge. L'altra eliminatòria també va acabar en victòria visitant 1-2 entre el Papiol i el Sant Feliu del Llobregat. El duel decisiu per al 20B dissabte a les 6 a casa amb l'objectiu de certificar el pas a la final per l'ascens.

Continua el pols entre Ficosa i la plantilla de Viladecavalls. Els treballadors mantenen les protestes contra l'ERO i asseguren que intensificaran les mobilitzacions si les reunions previstes aquesta setmana no serveixen per desencallar el conflicte. El Consorci Sanitari de Terrassa ha traslladat temporalment l'activitat del centre Ferran Salses i Roig de Rubí després dels desperfectes causats pel temporal de fa dues setmanes. Les famílies denuncien anul·lacions de visites i més saturació en uns serveis de salut mental que ja estaven molt tensionats abans dels danys de l'edifici. El Casal de la Gent Gran de Rubí participarà aquesta setmana a la Fira Gran, el principal certamen dedicat a les persones majors de 65 anys. La coral, les sevillanes i les rondalles del casal formaran part d'una programació que reivindica una gent gran cada vegada més activa i participativa. En esports, el 20 B i la penya blaugrana Ramon Llorenç B segueixen lluitant a la promoció d'ascens de tercera catalana de futbol.

0: Continua el conflicte laboral a la planta de Ficosa. La plantilla manté les protestes contra l'ERO impulsat per la direcció i avisa que podria incrementar la pressió si les negociacions no avancen en els pròxims dies. L'empresa ha reduït la proposta inicial d'acomiadaments, que passa de 172 a 113 treballadors de producció afectats, i també planteja un ERTO de 18 mesos per a 38 empleats de l'àrea d'enginyeria. Tot i això, els sindicats consideren que les mesures continuen sent inacceptables. Els treballadors asseguren que el seguiment de la vaga és molt ampli i ara mateix una de les principals accions de protesta és el bloqueig de l'entrada i sortida de mercaderies de la fàbrica. Així ho explicava la presidenta del comitè d'empresa, Soledad Beltrán.
1: Que les famílies no tinguin una merma econòmica tan potente com podien ser demasiados días de huelga juntos, entonces se consideró que parar la empresa a la hora de que entre mercancía y salga mercancía es parar la empresa también, porque aguantarán poco.
0: Els representants sindicals denuncien que la direcció no ha justificat prou els acomiadaments i lamenta la manca de transparència durant tot el procés negociador. També rebutja les indemnitzacions proposades i reclamen alternatives com prejubilacions o baixes voluntaris per reduir l'impacte sobre la plantilla. Des dels sindicats recorden que entre els afectats hi ha 121 treballadors de Rubí i asseguren que no descarten noves mobilitzacions i les reunions previstes aquesta setmana al Departament de Treball no serveixen per desencallar la situació. Ho explicava el delegat sindical de la UGT a Ficosa, Òscar Mesa.
2: En principio estamos hablando de una empresa que está alegando causas productivas, aunque de momento las negamos, y por lo tanto no son económicas. Entonces, además, consideramos que si las cosas se quieren hacer bien con salidas no lesivas, recordamos que somos una plantilla, por desgracia, bastante envejecida. Entonces, creemos que un gran número de salidas se pueden adoptar sin ningún tipo de lesión.
0: Els representants dels treballadors també han anunciat que volen dur el conflicte al Parlament per demanar més implicació de les administracions i fer visible la situació que viu la plantilla. I el Consorci Sanitari de Terrassa ha traslladat temporalment des d'aquest dilluns l'activitat assistencial del Centre Ferran Salses i Roig de Rubí mentre revisa l'estat de les instal·lacions després dels desperfectes provocats pel temporal de fa dues setmanes. A partir d'ara, els usuaris del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil, el que coneixem com a CESMIG, del Centre de Salut Mental d'Adults i de l'Hospital de Dia, seran atesos al CAP Anton de Borja i Sant Genís, i també el cap de Sant Genís, volíem dir. El Consorci ja s'ha posat en contacte amb els pacients que tenien visites programades per informar-los del canvi. Recordem que el passat 12 de maig una forta tempesta va deixar més de 50 litres per metre quadrat a Rubí i va provocar danys importants a l'edifici del carrer Nou. Des d'aleshores, el CESMIG es manté tancat. La situació ha generat malestar entre les famílies afectades. Segons denunciaven la setmana passada, moltes visites s'estan anul·lant i d'altres es fan telefònicament, tot plegat en un centre que ja s'ofereix una elevada saturació i que és un dels més col·lapsats de Catalunya. Precisament, les famílies i la Coordinadora per una Sanitat Pública es van concentrar la setmana passada per reclamar solucions urgents i accelerar el trasllat al nou edifici del barri del Progrés.
3: Lo que necesitamos es tener un espacio seguro para nuestras criaturas y desde luego el espacio viejo ha dejado de ser seguro y el nuevo parece que

0: edifici afectat pel temporal. I a la plana de successos, la policia local de Sant Cugat del Vallès ha detingut dues dones i un home com a presumptes autors d'un robatori amb força. Segons expliquen els Mossos d'Esquadra en una nota de premsa, els policies santcugatencs van aturar un vehicle que circulava pel carrer Puig i Cadafalch i van trobar joies que presumptament acabaven de sostreure. La unitat d'investigació dels Mossos de la comissaria de Rubí va ocupar-se del cas i va poder relacionar els objectes que duien amb un robatori que hi havia hagut el mateix dia al carrer dels Margers. Els investigadors han pogut relacionar les persones detingudes amb un altre robatori amb força que va tenir lloc en un pis del carrer Sol, també a Sant Cugat del Vallès. La propietària de l'immoble va adonar quan tornava a casa seva que havien fet un forat al pany i una vegada de dins va trobar-se amb totes les habitacions regirades i que li havien robat les joies. Per aquest motiu, l'home i les dues dones van tornar a quedar detingudes com a presumptes autores d'un segon robatori amb força. La investigació continua oberta i no es descarta que es puguin relacionar amb altres robatoris. Els detinguts van passar a disposició judicial a Rubí. I Rubí s'ha convertit en l'únic municipi de Catalunya que participa en una prova pilot d'àmbit estatal per optimitzar la recollida i la gestió del residu tèxtil i del calçat. La iniciativa, que compta amb la col·laboració d'administracions, entitats socials i empreses, pretén preparar les ciutats per als futurs reptes de l'economia circular marcats per la Unió Europea. Actualment, només es recull de manera selectiva un 14% del residu tèxtil que es genera. La resta acaba sovint del contenidor gris de rebuig, impossibilitant la seva recuperació. Durant una entrevista a la Rubí al dia, Sònia Bermejo, tècnica de residus de l'Ajuntament, i Teresa Zamora, representant del Consorci de Residus, han destacat la importància de dipositar qualsevol teixit als contenidors taronges i verds de la ciutat. Escoltant Sònia Bermejo.
1: Llavors és important explicar a la ciutadania que tot el tèxtil, dona igual com sigui, estigui malament, siguin llençols, siguin tovalloles, qualsevol tèxtil, calçats, bolsos, complements, van al contenidor del tèxtil, no van al contenidor gris, que tothom llancem qualsevol cosa. Aquests residus han d'anar al contenidor, que nosaltres tenim la meitat de la ciutat taronja i la meitat verda, perquè tenim dos operadors, però ha d'anar en aquell contenidor, perquè d'aquesta forma arriba a les plantes i se'ls busca el tractament corresponent. Si està bé, doncs anirà a botigues de segona mà o a donacions, i si està malament, doncs es faran tractaments per reutilitzar aquell tèxtil d'una altra forma.
0: Per incentivar aquests hàbits, aquests dies s'està duent a terme la campanya Canvi d'Armari a diferents punts del municipi. El projecte pretén rompre amb la pràctica d'acumular roba que no s'utilitza i fomentar la seva reutilització o reciclatge. Des del Consorci de Residus, Teresa Zamora ha explicat que la campanya funciona des de fa un parell de setmanes i que cerca aprofitar el concepte del canvi d'armari.
2: Llavors, la idea del canvi d'armari també incorpora una mica aquesta idea de circular la roba, no? No només que dius, no portes la roba al contenidor quan et sembla que tens una peça que no, sinó que el concepte de fer canvi d'armari és revisar el que tens a l'armari i veure totes aquelles muntanyes de roba que tens que no t'has posat ni una vegada aquell any. Llavors, aquesta possibilitat de que aquesta roba pot tenir una segona vida, que alguna cosa que a tu no et va, que a tu no t'interessa, li pot ser molt útil a algú altre, i en aquest sentit, aquest és un canvi de mentalitat que es requereix, no? La Sònia també deia allò, fins i tot reduir el consum, sí, però sobretot canviar el concepte que tenim del consum que fem de la roba.
0: De cara a la tardor, l'Ajuntament té previst posar en marxa un nou taller de reparació tèxtil, batejat provisionalment com a Dijous Costuretes. I el casal de la gent gran de Rubí participa a la Fira Gran, la fira adreçada a les persones majors de 65 anys que fa aquesta setmana a la Farga de l'Hospitalet. Fira Gran arriba a la seva 27a edició. Comença demà i s'estendrà fins al divendres 29. Aquesta fira mostra recursos per a persones grans, així com activitats lúdiques que demostren

0: demostren que el col·lectiu de la gent gran és cada vegada més actiu. El director de Fira Gran, Juli Simón, ha explicat que les persones de més de 65 anys són cada vegada més actives.
1: En aquests 27 anys jo crec que sí que s'han canviat moltes coses envers de la gent gran, sobretot les ganes de participar. O sigui, actualment la gent gran vol participar, vol tindre veu, vol tindre presència en tots els aspectes de la societat, ja sigui el polític, l'econòmic, el social, el cultural, i deixar de ser invisibilitzada. Sembla que quan et facis gran, cada vegada t'invisibilitzen més.
0: El casal de la gent gran de Rubí ja fa anys que participa a Fira Gran mostrant les activitats que fan durant tot l'any. A Fira Gran 2026 es podrà veure la coral del casal, una demostració de sevillanes i un concert de rondalles. Tot plegat serà dijous 28 de maig. Els recursos que trobareu a Fira Gran es divideixen en 7 blocs temàtics: cultura, formació i oci, salut, noves tecnologies, esports, alimentació, cosmètica i serveis socials i institucionals.

0: Informació esportiva encatxalada per la victòria important del vòlei rubí. Toni Bravo.
1: El vòlei rubí femení va aconseguir la permanència directa a tercera catalana gràcies a una victòria decisiva 1-3 a la pista del Llinàs. Tot i cedir el primer set, forma ajustada 26-24, les rubinenques van capgirar el partit amb un joc molt més ferm i efectiu, enduent-se els tres sets següents, 20-25, 17-25, 19-25. El triomf permet a les de Lino Salamanca acabar terceres, 27 punts, i completar una segona fase molt bona, amb quatre victòries seguides i una clara millora en defensa i en gestió dels moments decisius. El que va bé també es queda a la categoria, mentre que el Llinàs haurà de disputar la promoció. Quan al futbol, el filial de la penya blaugrana Ramon Llorenç, que va acabar cinquè del grup 14, encarrila la promoció d'ascens a tercera catalana després de superar 2-0 la penya blaugrana Sant Cugat, segona del mateix grup, i atenció, 17 punts més que els blaugranes. Dos gols en 5 minuts a la segona part van donar un avantatge valuós als rubinencs en el partit d'anada disputat a Can Rosés. A l'altra eliminatòria, el Bar Gràcia va guanyar 2-1 al Mata de Perenc. La tornada del duel de la Penya B serà dissabte a les 6, amb l'opció de classificar-se per a la final de l'ascens.

0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: És la una de la matinada.

9 del matí i encetam 3 hores de la Rubí al dia amb unes hores que combinaran educació, consciència social i informació pràctica per al dia a dia. Començarem xerrant de cultura de pau i del paper transformador dels més petits. Entrevistarem Ruth Panicello, cap d'estudis de l'Escola Montessori, i Rosana Martín, directora de l'Escola Pau Casals, amb motiu del projecte Sí que és Pau, que es tracta d'una iniciativa que ha estat impulsada per l'Escola de Cultura de Pau i la Fundació Autònoma Solidària dins del programa Croma 2.0, en la qual els infants de les dues escoles han reflexionat sobre la guerra, la violència i la construcció de la pau. Tot seguit, a la secció de consum, xerrarem sobre transport aeri i viatges combinats, un àmbit que sovint genera reclamacions i dubtes. Repassarem quins són els drets i els deures dels viatgers i què cal tenir en compte abans de fer una reclamació. Després arribarà la secció d'esports amb el repàs de l'actualitat dels equips i competicions locals, i abans de canviar d'hora escoltarem una nova recomanació musical del Robert Fernández. A les 10 en punt obrirem el temps de debat amb la tertúlia conduïda pel Toni Bravo, avui amb Ania García, Martí Pujol i Gerard Moreno, per comentar els principals temes d'actualitat. I a partir de les 11, la recta final del programa tindrà una mirada més centrada en el benestar, amb Belén Tierno, que conversarà amb Núria Lujo i Rosa Maria Gibert del Centre de Teràpies Alternatives Renacer per xerrar de salut integral i benestar emocional. Començam!

0: Avui xerram del projecte Sí que és Pau, una iniciativa impulsada per l'Escola de Cultura de Pau i la Fundació Autònoma Solidària dins del programa Croma 2.0, en la qual han participat dues escoles de la nostra ciutat, l'Escola Montessori i l'Escola Pau Casals. Els infants han reflexionat sobre guerra, violència, pau i el seu paper com a agents transformadors. I, de fet, dijous passat van presentar tota aquesta feina a la UAB. Per conèixer més de prop aquest projecte, tenim amb nosaltres na Ruth Panicello, cap d'estudis de l'Escola Montessori, i na Rosana Martín, que és directora de l'Escola Pau Casals. Bon dia i benvingudes a les dues.
1: Bon dia, bon dia.
0: Per començar, com arriba aquest projecte a les vostres escoles i què vos fa pensar que val la pena participar-hi? Qui comença? Ruth? Montessori?
2: Aquest projecte està dintre del CROMA, que és una extraescolar que està dintre del Pla Educatiu d'Entorn de l'Ajuntament de Rubí, i de fet aquestes temàtiques, els temes a tractar, ho proposen des de la universitat. I sí que és veritat que és una temàtica nova, que d'altres s'han repetit al llarg dels anys, com per exemple el treball de les plantes mutants, que apropen molt a l'alumnat al mètode científic, i aquest any han apostat una mica per treballar el tema de les guerres i apropar a l'alumnat a conèixer tot aquest món i a com actuar i no quin paper poden tenir ells per millorar una mica això.
0: Sovint pensam que temes com aquest són massa complicats pels infants, pot ser. Vosaltres creieu que els infants estan més preparats del que pensem per xerrar d'aquests temes?
1: Jo crec que sí. I els infants escolten la televisió cada dia, la vida, no?, també són conflictes, i per tant aprendre a veure'ls, a resoldre'ls, també forma part de la seva formació. De fet, a l'escola, de manera transversal, tot això ja es treballa, no? Ja fins i tot els més grans tenen una assignatura, que és Educació Cívica i per la Pau, però és igual, de manera transversal, tots aquests temes també es treballen. El que passa que jo penso que aquí la gràcia d'aquest programa està en la intensitat amb què, com s'ha treballat, i també de quina manera, perquè ho han fet des del joc. I des del joc els infants és com millor aprenen, no?
0: Mm-hmm. Quina ha estat ara que explicaves de com s'ha fet, quina ha estat la metodologia que heu utilitzat? Com ho heu fet?
2: Doncs això, a través del joc. Han fet un total de 6 sessions que han treballat aquest tema i ho han fet a través de dinàmiques tan senzilles com podria ser que la monitora, en aquest cas, donava instruccions, no?, i l'alumnat havia de ser conscient de si aquestes instruccions s'havien de seguir o no, com per exemple, ara poseu-li el dit a l'orella a un company o companya, no? Doncs prendre la decisió de dir, ostres, això no ho puc fer, no? Doncs aquestes petites dinàmiques, a través d'aquestes, l'alumnat ha pogut conèixer quines coses a gran escala després es poden traslladar a una guerra.
0: Uh-huh. I què era més interessant, pensau, xerrar de guerra o treballar la construcció de la pau?
1: Bueno, ells han treballat en 4 àmbits fonamentals, que per exemple un era el boicot econòmic, no? A través del joc treballaven el boicot econòmic, l'economia de guerra, que significava el dret internacional humanitari, i també l'objecció de consciència.
0: Déu-n'hi-do, quins clar, temes!
2: Nivell... despesa militar també, que déu-n'hi-do.
1: Exacte, no? I la despesa militar. Què vol dir tot això? Que sí que hi havia un contingut molt, jo penso, molt important al darrere, que potser ells no han estat molt conscients, no?, tot i que ho han treballat amb aquestes paraules, però que a partir del joc ells han pogut prendre com decisions, no?, de dir, bueno, què es pot fer contra l'economia de guerra, no?, o per què funciona, o què necessita una guerra per funcionar. Doncs necessita un exèrcit, necessita diners, comprar armes. Doncs tot això sí que va generant una consciència d'alguna manera, però ho han fet d'una manera lúdica, i jo penso que el més bonic és que quan han fet el tancament i han fet un vídeo final, que és el que comentaves que s'ha presentat, no?, el dijous passat, doncs ells ho han pogut explicar tot això, no?, amb les seves paraules, no?, i allà és on veus que realment ha quedat, no?, el contingut que han anat treballant.
2: Mm-hmm. I al final és aquest aprenentatge en sentit que és el que busquem des dels centres educatius.
0: Mm-hmm. Hi ha hagut diferències en com ho ha viscut cada escola, o heu detectat alguna inquietud que sigui molt semblant, o heu vist moltes diferències entre ells?
2: Hi ha de tot. Al final la temàtica, no?, i el treball és el mateix a totes les escoles, però els infants són diferents a tot arreu. Llavors les dinàmiques que es generen no sempre són les mateixes i els aprenentatges poden ser una mica diferenciats, però al final el producte final és el mateix i l'objectiu és el mateix, que és la part bonica. I també posar un comú el dijous amb totes les escoles del Vallès que hi han participat, doncs veus una mica com ha anat als altres centres.
0: Uh-huh. Hi ha alguna pregunta d'algun infant que us hagi deixat especialment sorpreses? Que s'hagin expressat en aquesta posada en comú, que diguéssiu, ostres, això no hagués dit mai que pogués passar per la ment d'un infant.
2: No, això potser també ho explicarien millor les monitores, que són al final les que estan vivint això des de dintre, no? Però ara mateix no...
1: No, jo ara mateix. Bueno, per exemple, l'objecció de consciència, no? No entenien, no? Com una persona pot anar a presó pel fet de no voler anar a la guerra, no? Era una cosa com que els hi xocava molt, no? No acabaven d'entendre això. Uh-huh. Jo penso que potser és el que més els hi ha impactat, no? I com que han treballat a partir de referents concrets, de persones concretes, doncs quan explicaven la seva història a la voluntària, la Ivette en aquest cas, doncs ells és com, però com pot ser? Si tu no vols anar a matar ningú, com pot ser que tu vagis a presó, no? Era una mica per ells molt incomprensible.
0: Uh-huh. Uh-huh. Bueno, és que en realitat és incomprensible,
1: És que ho és, no? Des de qualsevol vessant.
0: Exacte. Els nins, amb aquesta manera de treballar aquestes temàtiques, han sabut, o sigui, heu percebut, han sabut traslladar el que viuen a casa o el que els hi expliquen a casa, el que ve. Abans me deies que a la tele ja veuen aquests conflictes. Els han sabut extrapolar en tota aquesta feina a partir del joc?
1: Sí, jo crec que sí.
2: Jo crec que ho tenen molt clar, més ara mateix, no? Hi ha grans conflictes encesos al món que ells vinculen molt amb això, perquè se n'està parlant a tot arreu i és inevitable vincular-ho. Sí, sí. Uh-huh. I de fet també han treballat, també han conegut històries d'activistes, no? Que... activistes de Gaza, activistes inclús d'aquí del nostre estat o d'altres llocs, i això també els fa vincular molt. Aquesta experiència propera i aquesta... conèixer-ho de primera mà, doncs això els fa vincular molt.
0: Uh-huh. Veient el vídeo enregistrat al Montessori, es veu moltíssima participació de l'alumnat. Penseu que és un tema que els ha engrescat?
2: Sí, jo crec que sí.
1: Totalment. Sí, sí, sí. De fet, s'engresquen bastant. Sí. El programa Croma, realment nosaltres fa molts anys que el duem a terme i té una valoració molt positiva perquè, clar, són 12 nens només, és un grup petit. Pensem que està destinat a infants amb certa vulnerabilitat, per tant és una oportunitat d'èxit per ells també. I, clar, la connexió i el vincle que es fa amb el voluntari, que no oblidem que són voluntaris, estudiants voluntaris els que van allà, doncs és un vincle molt, molt, molt, molt gran. Aleshores, el clima de treball, el clima de connexió de qualsevol proposta que els hi fan, ja sigui la de les plantes mutants o sigui la de la pau, perquè fan com microprojectes al llarg de l'any, és molt gran. Vull dir, avui nosaltres tenim el tancament a l'escola, que és l'últim dia que faran la sessió, i estan molt nerviosos de que s'acabi, no?
2: I hi ha llàgrimes, també. Nosaltres sí. El vam fer la setmana passada, el tancament, i realment hi ha molt vincle. I això facilita molt el treball i la feina.
0: Uh-huh. Com es trien les persones que participen en el projecte?
1: Nosaltres el que fem és parlar amb les tutories i una mica proposta dels tutors, una mica detectar quins infants se'n poden beneficiar d'aquest recurs, perquè al final no deixa de ser un reforç educatiu, perquè més enllà dels miniprojectes doncs es treballen hàbits d'estudi, tècniques d'estudi, i aleshores a proposta dels tutors doncs una mica fem la tria dels 12 infants. A vegades és complicat.
2: Sí.
1: A vegades. I altres vegades no en tenim prou, si hem d'anar convencent, vull dir, depèn dels anys també una mica, no?
2: També que sigui alumnat que en tingui ganes, i de vegades... Hi ha infants que comencen i després se'n despengen perquè no acaben, no els acaba d'interessar o no acaben de vincular amb el projecte, i de vegades costa, però quan ja tens el grup com estable, veus que funciona molt bé i que entre ells, tot i que són de dos cursos diferents, perquè 5è i 6è, que fan un gran vincle i un gran grup, i treballen molt bé després.
0: Tornant al projecte Sí que és Pau, una de les idees fortes és que els infants també poden actuar com a agents de pau. Això què significa?
2: Doncs és facilitar, no, a que tot aquest procés de guerra o de conflicte d'alguna manera pugui anar rebaixant. El dijous passat, a la sortida, una de les activitats posteriors que els van fer a l'exposició van tenir tres activitats. Una d'elles era... simulava que estaven els infants a un conflicte, no? I estaven per parelles, i una de les dues persones de la parella havia d'acompanyar a la del darrere, no? I actuar una mica com a agent de pau, guiant-lo una mica per dintre del conflicte. Però és complicada entendre aquesta... aquest rol és difícil.
0: Uh-huh. Ara anava a preguntar-vos, una vegada ha pres aquest rol, heu vist si es trasllada al dia a dia de l'escola?
2: Sí, però és que és una cosa que ja treballem molt de forma transversal, però això ho reforça molt.
1: Jo penso que és una activitat més, no? I sí que aquests infants tindran una consciència, no, d'aquests temes, potser més específica, però no sé, nosaltres en concret, que ja es treballa com a tema transversal, que també fem filosofia a l'escola, tot el tema del pensament crític, no, a partir de certes situacions, és el que també ajuda a generar aquesta resposta en un moment donat, no? Jo crec que això ve a enriquir altres projectes que es fan a l'escola.
2: Totalment.
1: I dintre dels grups, penso que també sí que seran uns elements, aquests infants que han pogut gaudir d'aquest programa, no? Seran els elements que potser sí que lideraran en algun moment alguna conversa o podran donar una opinió més informada, no?, sobre aquests temes a la resta dels grups. O sigui que penso que encara potser és una mica d'hora perquè acaba de tancar-se el projecte, però potser sí que a la llarga són infants que a l'hora d'opinar sobre aquests temes tindran un bagatge que podran compartir, no?
0: Mm-hmm. Abans m'explicàveu que és un tema que també treballeu de manera transversal a les escoles. Educar per la pau avui és més difícil que fa uns anys?
1: Jo crec que sí, perquè el nivell de complexitat dels centres en general ha augmentat, i penso que, tot i que les escoles sempre treballen per la resolució positiva de conflictes, per tot el benestar, no podem estar aïllades de tot el que passa fora, no? I l'ambient potser més de crispació o més de tensió que es viu a fora realment després influeix, no?, el que es pot viure a les escoles. Sí que és veritat que a les escoles tenim la nostra manera de treballar, els nostres projectes, que van encaminats a això, al benestar dels infants i a treballar, doncs, això, la resolució positiva dels conflictes, la no violència, però és cert que és molt complicat.
0: Dijous passat m'explicàveu això, que havíeu anat a l'Autònoma per posar en comú amb totes les altres escoles que havien dut a terme aquest projecte. Com va ser l'experiència? Com la vareu viure, vosaltres, tant del Montessori com del Pau Casals?
2: Molt bé. És una jornada de tancament que l'alumnat espera amb moltes ganes, no? Després de tot aquest curs treballant, poder-ho posar en comú amb altres escoles, doncs és una cosa que els agrada molt. Passar el dia a la universitat, perquè al final també no oblidem que el projecte Croma és això, és apropar l'escola a la universitat, no? I crear aquestes oportunitats i aquestes ganes de l'alumnat de seguir estudiant i de seguir formant-se. I anar a un lloc com la universitat, amb una sala d'actes gran, i després veure el campus, doncs això els agrada molt i els enriqueix molt. I veure com ho han treballat els altres centres també.
0: Mm-hmm. Des del Pau Casal, com ho vareu viure?
1: Nosaltres, els nens, bueno, van encantats, això és el primer, que els hi encanta. A més, els hi regalen una samarreteta, que van tots iguals amb la mateixa samarreta del Croma, i anar a la universitat és tota una experiència, no? Perquè són infants que han anat a l'institut, potser a 6è, quan fem el traspàs, no?, de primària a secundària, però no, és un espai que desconeixen absolutament. Clar, anar allà a la universitat, veure nois grans i noies grans, veure un espai que els hi ensenyen això, les instal·lacions, on poden veure espais de laboratori, espais que potser tampoc no han vist mai, no? I l'experiència, no?, de viure una activitat diferent fora de l'aula, en un ambient diferent, on ells són els protagonistes, no?, perquè els hi fan allà el saló d'actes a una taula gran, seuen tots amb els micros i una pantalla supergran al darrere on estan exposant el seu projecte, és una experiència que difícilment obliden, no? I a més passen tot el dia allà amb la seva voluntària i amb els mestres que acompanyen. Vull dir, clar, és tota una experiència anar allà. Mm-hmm. Vull dir, ja, molt bé.
0: També hi havia, com dèieu, en aquest projecte estudiants universitaris que estaven implicats. Aquesta connexió universitat-escola funciona bé?
2: Sí, molt bé.
0: És profitosa.
2: Funciona molt bé, sí.
0: A banda d'aquest projecte que estem destacant avui, de Sí que és Pau, això em dèieu que forma part d'un projecte més gran, que és el Croma 2.0. Des de quan participeu en aquest Croma 2.0?
2: Fa molts anys, ara ja.
1: Potser des del 2014.
0: Déu-n'hi-do!
1: Molts anys. Sí. Nosaltres hem participat, hem valorat sempre que era un projecte de molta qualitat, que realment té un bon seguiment, perquè tenim trobades puntuals, tenim seguiment dels infants gairebé setmanal, de com funciona, de com estan anant, es fa un seguiment de les criatures. I després els projectes que ens proposen també ens els comuniquen a l'inici de curs, que sempre tenen a darrere un suport d'una entitat de molta referència. I aquests projectes, doncs, a l'anterior a aquest, per exemple, van fer un robot. I havien de fer un circuit elèctric, havien d'aconseguir que el robot que s'encenguessin els ulls, que, bueno, vull dir, són tot propostes molt manuals també, molt manipulatives, i són de molta qualitat. Ara també estaven amb experiments de plantes i, bueno,
2: sí,
1: són coses que els motiva moltíssim i els nens estan engrescats perquè és molt diferent el que es pot fer, potser, a vegades a l'escola, no? Amb 12 nens és molt...
2: I que hi ha una molt bona referència al darrere de l'autònoma i... ens explicaven que són projectes que de vegades aprofiten o de vegades estan específicament pensats per al Croma. I tot i que els puguin aprofitar, els apropen a l'alumnat de 5è i 6è, que això és el més important, que estan molt ben pensats i hi ha molt bon seguiment.
0: Mm-hmm. Perquè amb el Croma vos proposen els projectes i podeu triar o vos venen donats i és el que...
2: Venen donats, ja, però hi ha molt bona feina al darrere, o sigui, és que és... a cegues diríem que sí, perquè tots els anys ha funcionat molt bé.
1: Mm-hmm. Venen donats perquè també ells es reuneixen no? amb les persones, amb les entitats de referència que col·laboren voluntàriament amb el programa, i aleshores fan la proposta en funció d'aquests sponsors, diguem, que tenen, no? que els ajuden. A nosaltres ens semblen bé perquè ja dic, cada any és que han estat un èxit sempre.
0: Quants projectes són cada any?
1: El primer trimestre fan un projecte com que és més de vincle, de fer grup, no és tant de fer un producte final.
2: Que és on han fet el tema del robot i han treballat les emocions a través d'aquest robot.
1: Com se sent.
2: Sí.
1: I després crec que són un parell.
2: Sí, després han fet el de les plantes mutants, que és aproximació al mètode científic. I
0: que aquest ja s'havia fet un altre
2: aquest
0: any.
2: Aquest ja s'havia fet, n'hi ha alguns que el repeteixen. De fet, fa un parell d'anys va ser el que van exposar a la sortida de la universitat.
0: Uh-huh.
2: I van veure tots els laboratoris, on tenien totes les plantes.
1: Va ser molt xulo això també. Mm. I aquest any, doncs, aquest és el darrer. Avui ja tanquem el projecte i...
0: Ara que ja sé que encara falta fer balanç i tal, però ara que heu vist tot el projecte, penseu que és un projecte com el de les plantes que s'hauria de tornar a fer?
1: Jo penso que sí, és un tema supervigent, no?
2: Sí.
1: L'actualitat, i a més penso que encara que no hi hagués cap conflicte al món, que això és molt difícil, penso que educar la cultura de la pau sempre és un potencial pels infants, no? Perquè al final els preparem per tenir això, una mirada crítica, una mirada cap al món del conflicte des de, pues això, des de la pau.
0: Si vos haguéssiu de quedar amb una frase o un aprenentatge que vos ha deixat tot el conjunt del Croma, quin seria? Difícil, eh?
1: Per mi la pau és possible. Només falta que hi hagi les ganes, no? De les persones que potser provoquen o dels interessos, no? que provoquen les guerres, no? Però que és possible, segur.
0: Uh-huh. I en el cas de la Ruth?
2: El nom del projecte jo crec que és molt, molt encertat. Sí que és Pau.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs Ruti i Rosana, moltíssimes gràcies per venir avui a explicar-nos aquest projecte en el que heu participat i vos esperam per properes accions perquè en feu moltes, eh?
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Moltíssimes gràcies per convidar-nos.
0: Vinga, gràcies, adéu.
2: Adéu.
1: Adéu.

0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: L'esport.
2: Emocions, moments, situacions.
1: El futbol.
2: Sentiments, promeses, amor.
1: La Unió Esportiva Rubí.
3: Siento lo mismo por ti.
2: Uns colors, uns objectius, una cita amb la història.
1: Aquest dissabte, partit de tornada del play-off d'ascens a tercera ref. El Rubí haurà de guanyar en un camp on mai ho ha fet, el de la Pobla de Mafumet.
4: Esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para.
0: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
5: La plaça Pompeu Fabra ha recuperat la normalitat després de diversos mesos acollint un assentament humà de persones sense sostre. I encara hem de parlar d'un altre succés del cap de setmana, perquè ahir al migdia es va produir un incendi en un edifici de 6 places del carrer Lope de Vega.
0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
6: Com cada any, després de les vacances d'estiu, el cinema català tornarà al Teatre Municipal La Sala. De moment ja coneixem dues de les pel·lícules que s'inclouen en la nova temporada del cicle.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
7: Cansat d'estar perdut a Netflix? Arriben els teus salvadors.
8: Tengo que encontrarla.
9: Al de sèrie parlem de la crem de la crem de les plataformes.
10: Creo que he descubierto algo increíble.
7: Cada dijous, a partir de les 6, amb Víctor Pérez i Núria Molina.
11: ¿A qué está esperando? Bienvenida a la rebelión.
0: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.
12: Empieza la semana con buena vibra y conversaciones reales. En el brunch hablamos sin filtros de lo que de verdad importa. Salud, bienestar y emociones. Los lunes, historias reales que te inspiran en un espacio para ti.

0: l'enjoc és...
1: Futbol.
2: Bàsquet.
1: Hoquei.
2: Handbol.
1: Waterpolo.
2: Tenis taula.
1: Rugbi.
2: Voleibol.
0: A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
3: Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local.
4: Tornen les Telma i Lluís de Ràdio Rubí. Quarta temporada de l'Inspira't i encara no ens han censurat. Això ja és un èxit. Amb Cuca Fernández i Carmen Moreno descobrirem nous projectes, històries i persones que ompliran la teva setmana d'inspiració. Escolta'ns tots els dimarts de 6 a 7 al 99.7 de la FM o a radiorubí.cat i que la inspiració t'agafi o no treballant.
5: Inspira't!
6: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.

0: consum, volem xerrar d'un tema que cada estiu, i moltes vegades al llarg de l'any també, genera moltes consultes i reclamacions als viatges, especialment als vols i als viatges combinats. I és que les reclamacions sobre el transport aeri continuen creixent i ja superen fins i tot altres sectors tradicionals de reclamació, com podria ser la telefonia en alguns territoris. Jo, que soc de Mallorca, les reclamacions per problemes amb els vols superen de lluny els temes de telefonia que abans estaven molt a l'alça. Molta gent desconeix quins són els seus drets i en aquest sentit, per poder posar-hi llum, tenim en nosaltres la tècnica de l'OMIC, Maite Checa. Bon dia i benvinguda.
1: Bon dia.
0: Quan xerrem de transport aeri, quins són els problemes més habituals que s'ofereixen a les persones consumidores, als usuaris d'aquests avions?
1: Bé, els problemes més habituals són les cancel·lacions i els retards. Temps enrere havia hagut molt problema amb pèrdues de maleta, amb maletes malmeses, amb overbooking... Però ara les qüestions que més consultes porten a l'OMIC, sobretot, són les... Consultes, sobretot, dic perquè moltes vegades amb les prèvies, amb les reclamacions prèvies, ja queden els temes resolts, no? Però sí, les consultes que més tenim de tema de transport aeri són aquestes dues, cancel·lacions i retards.
0: Molta gent no sap que amb més de 3 hores de retard es pot tenir dret a compensació econòmica. En quins casos es pot aplicar això i en quins casos no?
1: Bé, sempre que hi ha un retard, a partir de 2 hores ja tenim dret al dret d'assistència, per entendre'ns. Estant a l'aeroport, només que hi hagi un retard de 3 hores ja t'han de donar, tens dret a que et donin begudes, menjar... Si has de passar la nit, t'han de donar un hotel... Això també hi ha gent que no ho sap, encara que sembli mentida. Però ja a partir de les 3 hores sí que tens dret a indemnització, depenent també de la distància del vol, si són vols intracomunitaris o extracomunitaris, i també també tens dret a... Bueno, vull dir, no sempre tens dret a compensació, sinó quan la cancel·lació ha estat provocada o el retard per coses que la companyia hauria pogut evitar. Uh-huh. És a dir, quan es donen circumstàncies extraordinàries que no depenen de la companyia, llavors aquí la companyia no té obligació de compensar.
0: Que això ho diuen moltíssim, eh? És que això són circumstàncies extraordinàries que...
1: S'ha de demostrar, ho han de demostrar. Uh-huh. Una circumstància extraordinària pot ser, per exemple, que a l'aeroport de destí hi hagi una vaga, per exemple. Això no depèn de la companyia aèria, perquè s'han trobat que allà el personal de l'aeroport estan fent vaga, per tant és una circumstància extraordinària. Però si la vaga l'està fent els treballadors, l'estan fent les persones treballadores de la companyia aèria amb la que has de volar, això sí que s'entén que es podria haver evitat. Per tant, això no seria una circumstància extraordinària i algunes vegades ho han volgut colar per aquí, no?
0: Exacte. I si fos una vaga de treballadors del mateix aeroport, no de la teva companyia, però sí de l'aeroport?
1: No. Sí, això seria extraordinària també, perquè això no té a veure... Això afecta a totes les companyies. Per tant, sí que seria una circumstància extraordinària. O, per exemple, que has de sortir volant, però el vol surt a tal hora, però resulta que l'avió l'han de fer un manteniment perquè han tingut en un vol... s'ha afectat un ocell, que això a vegades passa, s'ha afectat un motor i ho han de reparar. Això seria una circumstància extraordinària, també, perquè és un fet fortuit, no?
0: Sí, que no s'ha pogut evitar. I si hi ha, ara poso una casuística, eh? I si hi ha, per exemple, una vaga en un aeroport secundari, o sigui, un aeroport per al que tu no hauries de passar, però aquell avió venia d'allà i tu has d'anar a una altra banda i se te retrasa perquè hi ha una vaga en aquell altre aeroport i el teu avió no arriba en aquella...
1: A veure si entenc bé la pregunta. És a dir, tu has de fer escala?
0: No, tu surts d'un punt, sí. Vale? I l'avió, els avions no estan al lloc on moltes vegades venen d'altres ciutats que no tenen res a veure ni de la ciutat de sortir d'origen ni de la ciutat de destí.
1: Sempre has de tenir en compte tot allò que la companyia no pot evitar. Uh-huh. Si és una cosa externa a la companyia, uh-huh, no té obligació de compensar. Uh-huh. Això és la base. Pensar tot el que la companyia pugui evitar, uh-huh, si succeeix, uh-huh, i la companyia ho podia evitar, vale, t'ha de compensar.
0: Exacte. O sigui, el punt clau és que la companyia ho pugui evitar o no ho pugui, exactament, evitar. També, com deies abans, hi ha moltes queixes pel tema de l'equipatge de mà i els suplements inesperats, el tema de maletes, el tema de que te perden la maleta. Anem per parts. Pel tema de l'equipatge de mà, quins drets tenim?
1: Això és un tema que suscita moltes consultes i també és veritat que ens hem trobat que hi ha normatives que es contradiuen, llavors és complicat, però sí que seguim nosaltres les directrius de l'Agència Catalana del Consum. Per exemple, el tema és, tens dret en vols que porten a terme l'Estat espanyol, uh-huh, tens dret a pujar un equipatge de mà de forma gratuïta, sense cap tipus de complement ni suplement ni res, vull dir, t'entren al preu, sempre i quan compleixis els mínims que exigeix la companyia de pes, de volum, etc. Això ja ho sabem, allò de
0: sí.
1: Però en principi és un equipatge de mà que no te l'han de cobrar. Llavors aquí sempre hi ha les qüestions d'allà, però jo pujo el meu bols, la meva bossa, i a part pujo la meva maleteta petita que té les dimensions que em diuen i em volen cobrar. Clar, potser, clar, aquí seria una peça. Potser s'ha de fer una mica, no?, de, doncs, pots posar la bossa de mà, el que és la bossa.
0: La fiques a la maleta.
1: La fiques dintre la maleta i ho puges, no? Això seria correcte. Uh-huh. El que ens indiquen des de l'Agència Catalana és que no t'ho poden cobrar, Llavors, una altra cosa és que facis un viatge fora de l'Estat espanyol i aleshores aquí les companyies potser sí. Però clar, aquí mirem les normatives i a vegades trobem certes contradiccions. Llavors, en cada cas puntual s'ha de revisar, s'ha de mirar i, òbviament, sempre les persones sempre tenen dret a fer la seva reclamació, uh-huh, i sempre s'ha d'intentar, per la via de la mediació es pot intentar una resolució favorable.
0: Uh-huh. Tema a reclamacions. Ara tornarem al tema de les maletes, però tema reclamacions. Quan nosaltres tenim un problema, què és en un aeroport, què és el primer que hem de fer?
1: Bé, per exemple, depèn. O sigui, sempre s'ha de fer, en tots els casos, sigui de viatges o sigui del que sigui, qualsevol cas de consum, sempre diem, s'ha de fer una reclamació prèvia, sempre. És a dir, en aquest cas de viatge, si m'han perdut la maleta, vaig a la cinta i no hi és, és de fer el part d'irregularitat. Uh-huh. Això hi ha moltes persones que no ho saben, i no ho fan. I després venen a l'oficina de consum a fer la reclamació i sense el PIR, que se li diu PIR, no tenen res a fer. Això sempre, perquè això és la prova fefaent que realment quan has anat a buscar la maleta no hi era. I això ho has de fer a l'aeroport. Uh-huh. I si és un tema d'un retard, d'un overbooking, anar al taulell de la companyia i fer la reclamació per escrit i guardar sempre una còpia.
0: Uh-huh. O sigui, tothom ha de saber que sempre que passi alguna cosa, allà, in situ, sempre has de fer la reclamació. Però això també als aeroports i a totes les bandes,
1: A tot arreu. I per tots els temes de consum. Sempre, uh-huh, s'ha de fer una reclamació. El que passa que allà en viatges ho has de fer en el moment. Uh-huh. Amb altres temes, doncs, a posteriori, no? Vas a l'establiment o envies un escrit a la companyia telefònica per dir alguna cosa, en fi.
0: Després de fer aquesta reclamació in situ, hi ha una sèrie de passos. Tu no te pots saltar després de fer-la a l'aeroport, li has de fer a la companyia.
1: Exacte. O sigui, una cosa és el part d'irregularitat que dèiem per pèrdua d'equipatge, per exemple, o perquè l'equipatge ha arribat malament. Això no té, o sigui, tu et fas això, que és la prova fefaent, que això ha succeït d'aquesta manera, però a part d'això has de fer una reclamació prèvia a la teva companyia. Uh-huh. Has d'enviar una carta, un correu electrònic, o si has d'anar a l'agència amb un full de reclamació, aquesta reclamació. Uh-huh. Llavors, l'empresa té un mes per donar-te resposta. Si en un mes no reps resposta o la resposta no és satisfactòria, aleshores ja t'has d'adreçar a un servei públic de consum per poder fer la reclamació i intentar que l'organisme de consum faci una mediació amb la companyia per veure si es pot resoldre.
0: I de vegades pot l'organisme de consum o ja t'has d'anar directament a Aena i totes aquestes institucions?
1: Per temes de retards, de cancel·lacions, moltes persones venen a l'oficina de consum i des d'aquí intentem mediar amb la companyia, però sí que és veritat que l'organisme que realment té la competència sobre aquest tema és AESA i es recomana que a través de la pàgina web mateix es pot fer la reclamació online. i es recomana fer-ho perquè ells tenen més força davant de les companyies.
0: Uh-huh. En el cas de que siguin vols internacionals, ho has de fer a l'espanyola o a la de cada país?
1: No, sempre i quan o la sortida o l'arribada sigui en el teu país, has d'anar al teu país.
0: Uh-huh. Molt bé. Això que dèiem de les maletes, sobretot la gent ha de tenir clar que primer ha de fer el PIR, que és un document que és molt desconegut. Hi ha terminis per reclamar aquesta maleta danyada o perduda?
1: Mira, aviam, pel tema pels danys són 7 dies. O sigui, quan tu reps la maleta i està malament, tens 7 dies per reclamar, val? Els danys. Si la maleta te l'entreguen tard, o sigui, tu tens 21 dies des de que te la tornen per reclamar, uh-huh, val? I si la maleta directament no apareix, també tens 21 dies per reclamar.
0: Cada vegada hi ha més gent que contracta paquets complets per internet, que seria el vol, l'hotel, els trasllats. Exactament, què es considera que és un viatge combinat? Perquè la gent ho tingui clar.
1: Un viatge combinat és, diguem, la contractació de, com a mínim, dos serveis separats, per exemple, el transport i l'allotjament, una mica sota un mateix preu. És a dir, és com si fos un paquet, uh-huh, vacacional que tu contractes, estàs contractant això, l'allotjament, per exemple, els vols o el transport, i sota un mateix preu. Uh-huh. Llavors això ho fas a través d'una agència o ho fas a través d'una plataforma online.
0: Uh-huh. I aquí qui és el responsable? Si hi ha algun problema, aerolínia, depèn, hotel, agència...
1: Aquí la norma diu que cadascú té la seva responsabilitat depenent del cas. És a dir, depèn del problema... Per exemple, si jo tinc he contractat un viatge combinat amb un hotel per anar a Itàlia, per dir alguna cosa, i un transport aeri, i tinc un problema amb un retard, amb un problema amb el que és el vol, el responsable és la companyia. Ara bé, jo puc canalitzar la reclamació sempre a través de l'agència, perquè per això he contractat amb ells. Llavors l'agència fa les gestions perquè se't resolgui.
0: Uh-huh. Quins errors cometem sovint com a persones consumidores quan reservam els viatges per internet, per exemple?
1: L'error més comú, que es repeteix més i que dona més problemes, és acceptar les condicions del contracte sense llegir-les. Mm-hmm. És a dir, això ho fa moltíssima gent, sobretot en les contractacions online. Saps que vas fent
0: sí,
1: passos fins que li dius acceptar, no? I et fan marcar que has llegit les condicions,
0: sí,
1: però la majoria de la gent marca i no llegeix. Llavors, quan té un problema, és quan li dius, has mirat a veure què diu les condicions sobre aquest tema, i veuen que, ostres, jo no sabia això, clar, perquè no ho llegeixen. Això és molt habitual.
0: Uh-huh. També sol passar que el preu final acaba sent molt més alt del que s'anunciava inicialment per serveis afegits d'assegurança, selecció de seients,
1: sí,
0: això...
1: No, el preu ha de ser inequívoc, és a dir, ha d'estar molt clar al final de tota la cadena, quan... Per exemple, ara en contractacions online, mm-hmm, al final de tot ha de quedar claríssim quin és el preu, i és un preu que inclou tot i no pot haver-hi sorpreses a última hora. A més, lo interessant és que, o lo important és que te l'haurien de desglossar. Saps? Si hi ha serveis contractats com, jo que sé, excursions o d'altres coses, tot això ha d'estar desglossat i no pot haver-hi sorpreses a última hora. És a dir, el preu és el que és.
0: Uh-huh. I si l'empresa cancel·la el viatge o modifica aspectes importants, què podem exigir com a persones consumidores?
1: L'empresa, per exemple, té dret, per exemple, a avisar en el contracte que si no hi ha un mínim de persones per fer aquell viatge, pot cancel·lar. Això seria correcte. Llavors, bé, t'han d'avisar amb temps i, òbviament, en aquest cas t'han de tornar els diners. O sigui, aquí no hi ha res. Si hi ha canvis, si no t'ho han informat, si durant el viatge hi ha canvis i no t'ho han informat, sempre tens de te reclamar. I, sobretot, si aquests canvis t'aporten alguna despesa extra, etc., aquí, evidentment, tens tot el dret a reclamar.
0: Mm-hmm. Per poder reclamar, hem de recordar que és molt important guardar tota la informació que t'ho permeti, no?
1: Exacte.
0: Això què seria? Fer fotos, aquí fer captura?
1: S'ha de fer còpia de tot, és a dir, això també ens ho trobem. A vegades hi ha persones que no tenen, que no guarden coses. O aquí s'ha de guardar el contracte, s'ha de guardar, inclús si l'has fet online, captures o imprimir el que és el contracte de compra, els justificants de pagament, si tens algun problema i reclames per correu electrònic, amb un full de reclamació, tot això s'ha de guardar.
0: Uh-huh. Una pregunta pràctica. Val la pena contractar assegurances de viatge o depèn del tipus de viatge?
1: Això és relatiu. Sí que és recomanable perquè poden passar coses i sempre va bé tenir una assegurança. El que sí que recomanem és que es llegeixin les condicions de l'assegurança, és a dir, les clàusules, les condicions, què inclou, sobretot les exclusions. Les assegurances no ho cobreixen tot, això ho hem de tenir molt clar. Mm-hmm. Hi ha persones que diuen, és que tinc una assegurança, com és que no em cobreixen això? No, és que no ho cobreixen tot. Hem de llegir les condicions del contracte d'assegurança i veure quines coses ens cobreix i quines estan excloses. Moltes vegades ens trobem en temes de cancel·lacions, és que he cancel·lat perquè a última hora m'han posat un casament, per dir alguna cosa, i a la mateixa data hi ha hagut de cancel·lar, i clar, però la teva assegurança només cobreix si t'han d'hospitalitzar, per exemple, o si de sobte tens una malaltia així que no t'esperaves, evidentment, no ha de ser una malaltia que ja sapiguessis abans de contractar, i això ho hem de tenir clar, hem de llegir les condicions.
0: Això és primordial, eh?
1: Primordial.
0: Per acabar, quin seria el missatge principal per a les persones consumidores abans de marxar de vacances aquest estiu?
1: Abans de marxar de vacances. Bé, és important recopilar tota la documentació que tenim del viatge, les assegurances, si en tenim, i portar-ho tot a sobre. Parlar amb l'agència, si hem contactat amb l'agència, en cas de tenir algun problema, què podem fer, on podem trucar, els telèfons de contacte. Si anem a l'estranger, també una mica d'informació, on anem, si tenim un problema, a on ens podem adreçar, totes aquestes coses. Una mica ser previsors i veure quin és l'escenari, què em puc trobar. I llavors, sobretot la documentació és molt important, eh? No després, quan tens un problema, que no saps on tens les coses. Tenir-ho tot, portar-ho tot a sobre. Uh-huh. I, bueno, a part d'això, doncs res, marxar amb ganes de gaudir.
0: Molt bé. Doncs, Maite, moltíssimes gràcies per posar-hi llum a tota aquesta qüestió, que moltes vegades és farragosa i és difícil, i quan estàs de vacances te pot arruïnar les vacances per complet. Moltíssimes gràcies i bon estiu.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Adéu.
1: Merci.

0: aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
1: Així que aquesta és la situació. Una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
2: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
3: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
4: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació de prop amb la veu dels protagonistes.
5: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
6: Cansat d'estar perdut a Netflix? Arriben els teus salvadors.
7: Tengo que encontrarla.
8: Al de sèrie parlem de la crem de la crem de les plataformes.
9: Creo que he descubierto algo increíble.
6: Cada dijous, a partir de les 6, amb Víctor Pérez i Núria Molina.
10: ¿A qué está esperando? Bienvenida a la rebelión.
11: ¿Estarías dispuesto a experimentar con la música y descubrir nuevos géneros musicales? Pues entonces, no lo pienses más. Este es tu programa. Experimenta. Todos los viernes a las 10 de la noche en Radio Rubí, presentado y dirigido por Adrián Eguizábal. Sintoniza la 99.7 de la FM y visita www.radiorubí.cat. Así que no te lo pierdas. Experimenta. Experimenta.

0: el temps dels esports fent esport, eh? Nosaltres estem aquí començant la secció i també fent esport, eh? Toni Bravo, bon dia.
1: Bon dia. Bueno, parlem de tècniques.
0: Sí.
1: Tu que controles determinades tècniques, doncs et pregunto i tu...
0: Em demana consell.
1: Bueno, jo t'ensenyo, perquè després venen les lesions i... Clar, s'han d'evitar aquestes lesions, segons amb quins... Bueno, en tots els esports, la tècnica és fonamental. Que sí, que queden 3 minuts, que no t'enrotllis, Toni Bravo.
0: No, que no t'enrotllis, no, però que després te queixes que si tens molt o tens poc temps.
1: No, jo no em queixo de res.
0: Jo només te vaig informant.
1: Ah, gràcies per la informació. Parlàvem de tècnica a l'esport, un dels esports que potser és dels més tècnics, encara que no ho sembli.
0: No ho pareix, eh?
1: No ho pareix, però és el vòlei. Has de tenir una tècnica boníssima. Molts reflexos i una tècnica boníssima.
0: Això el que m'agrada del vòlei és que no hi ha contacte.
1: Sí, per una banda sí, i segur que trobaríem gent que justament aquest argument el faríem servir per dir, mira, és que a mi el vòlei això de que no hi hagi contacte no m'acaba d'agradar. En tot cas, anem al vòlei rubí, perquè en aquesta segona fase és curiós que els nois van fer una molt bona primera fase, que van anar creixent, es van plantar a la promoció, i llavors allà van anar més fluixets, i les noies, que anaven molt fluixetes, han anat a més, han hagut de fer la fase de permanència, però és que han fet una fase de permanència molt bona. Per què ho dic? Perquè van aconseguir la permanència directa a tercera catalana, es van imposar en el darrer partit 1-3 a la pista del Llinàs. Era el darrer partit, estaven quartes, si quedaven entre la cinquena i la sisena plaça, havien de continuar jugant per la permanència, i amb la victòria van quedar a terceres. Va estar molt bé perquè van fer un primer set molt ajustat, 26-24, el van perdre, però els tres darrers els van guanyar, 20-25, 17-25, 19-25, doncs tanquen la fase de permanència, tercera posició, 27 punts, i sobretot que encadenen 4 triomfs.

0: jugàvem, doncs va acabar amb victòria visitant entre Papiol i Sant Feliu de Llobregat, que si passen els nostres, doncs es trobarien aquí per intentar aquesta promoció a quarta catalana, proper partit del
1: tercera
0: Benquibé,
1: catalana, no?
0: Tercera catalana, tens tota la raó, gràcies. Dissabte a les 6, jugarien aquí a casa. I l'altre, el final de la penya blaugrana, Ramon Llorenç, que recordem, va acabar cinquena del grup 14, doncs té una mica encarrilat, dic una mica, perquè van guanyar 2-0 a la penya blaugrana Sant Cugat, que són segona, que estan 17 punts per damunt, que el partit de tornada doncs serà a Sant Cugat, que són molt bons, però tenen aquest avantatge de 2-0 dissabte a les 6.
1: Molt bé, doncs n'estarem pendents. Toni, moltíssimes gràcies per tota aquesta informació. Positiva tota, així m'agrada.
0: Tota positiva.
1: I ara no marxin perquè torna el Toni Bravo amb la tertúlia i nosaltres vos deixem en la recomanació musical del Robert Fernández.

0: donde se me enamoré.
1: Molt bon dia, què tal, com esteu? Esteu escoltant Pueblo Salvaje, el nou àlbum de Manuel Carrasco. Un treball que es posa en circulació després de Pueblo Salvaje 2, un àlbum publicat al 2025. Sí, sí, és ben curiós, perquè es va publicar aquest Pueblo Salvaje 2 abans que aquest primer capítol anomenat Pueblo Salvaje 1. Doncs, encara que sigui poc usual, de fet, el mateix Manu Carrasco va comentar que el concepte de Pueblo Salvaje és més un univers o moviment que senzillament un disc en si. Si en el seu anterior lliurament tenia un caràcter més col·lectiu, on destaquem l'explosió, el manifest, la part més visceral i l'exterior, en aquest Pueblo Salvaje 1, el focus es desplaça cap a l'individual. De l'est a l'oest, el disc explora emocions, contradiccions i la manera que cada persona sent i connecta en un món en constant canvi. Una mirada íntima que, segons el mateix Manu Carrasco, al mateix temps projecta cap a fora per a convertir la diferència en un punt de trobada. Tot això ens ho podem trobar en el nou treball de Manuel Carrasco, que té temes com aquest, A la sombra d'una higuera, que va servir per presentar el nou treball, o aquest que ara mateix us deixo perquè gaudiu amb bona companyia, la companyia, la música de Manu Carrasco, Pueblo Salvaje 1 i Oh, si pudiera!

0: Són les dues de la matinada.
1: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Radiadors, vagues i sants moderns. A Rubí regalaran una rèplica de Sant Mus a l'ermita, que està molt bé mantenir la tradició ben viva, perquè aquí el ritual col·lectiu ja és gairebé espiritual. No sortim al carrer a manifestar-nos perquè preferim fer un vermut, queixar-nos i aguantar tot el que caigui asseguts, això sí, amb una paciència celestial. També impulsem campanya per reutilitzar roba usada, que és sostenible, ecològic, queda molt bé. Ara en diuen economia circular, queda tot fantàstic, consum conscient. La meva mare deia, aprofita això, nen, que està perfectament. Mentrestant, el Papa reclama desarmar la intel·ligència artificial, el Vaticà preocupat per les màquines quan tenim humans que comparteixen titulars falsos amb l'entusiasme d'un jovenet reenviant cadenes de WhatsApp de matinada. I parlant de tecnologia avançada, 286.000 euros amagats entre el lavabo i el radiador. Ostres, que això no seria suposada corrupció moderna, això seria contraband cutre i, a més, vintage. Sánchez diu que està tranquil i això supera la serenor. Va cap a la ciència-ficció emocional. Podria esclatar mig govern, mitja legislatura i ell continua amb la calma d'un pianista del Titanic tocant Resistiré en format instrumental. Potser perquè sap llegir entre bambolines, ja veurem. La UCO diu que no veu moviments opacs, els comptes de Begoña Gómez, que és fantàstic perquè sembla que trobar algú net provoqui més sorpresa que trobar un taxi lliure després d'un concert. I mentre Ruffini entra en concurs per segona vegada, ficosa, amenaça, amb més vagues i res no avança, tenim àvies triomfant a TikTok explicant receptes i refranys. I, sincerament, deixen ànima i cap més tranquil que 10 minuts llegint diaris digitals.